0: I tornem a parlar del president dels Estats Units, Donald Trump, perquè amenaça d'augmentar els aranzels al Canadà després d'acusar de negligència al govern del primer ministre Mark Carney pels grans incendis que estan cremant al país nord-americà, que deterioren, diu, la qualitat de l'aire de ciutats com Estats Units, com ara Nova York. En un missatge a la seva xarxa, Trump assegura que el fum dels focs del Canadà costa als Estats Units milers de milions de dòlars i que el cost d'aquesta contaminació l'afegiran els aranzels que el Canadà ja paga al seu país. El Servei Nacional de Meteorologia dels Estats Units manté les alertes per una mala qualitat de l'aire en gran part de la regió dels Grans Llacs i tota la costa est dels Estats Units fins a l'estat de Virgínia. En total, 18 estats nord-americans estan patint la presència de fines partícules procedents d'aquests incendis del Canadà. De fet, es tem que aquesta situació pugui afectar la final del Mundial de Futbol, que tindrà lloc, com sabeu, diumenge a l'estadi MetLife de Nova Jersey. I dels esports, i relacionat amb aquest Mundial de Futbol, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar aquesta final entre Espanya i l'Argentina. En clau de la Lliga Espanyola, nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny. I també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina de Futbol. El Badalona Woman ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, que és defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Ranera al Deportivo de la Coruña.
1: Fins aquí les notícies.
2: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
2: DJ Trapella.
4: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
5: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
5: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
5: Sona Nou.
3: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
5: Escolta'ls abans que ningú.
6: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
7: Entendre
8: és obrir els ulls.
9: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
6: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Tornem a obrir la pista de fusta. Torna Miqui Puig als plats a dir-te que gràcies per venir, per seleccionar-nos, per fer boca orella, per dir que sou pisteros. Cada dia, de dilluns a dijous, a les 8, a les 20. I a migdia, els servidors de streaming a Trascat Cultura, a la plana web on te queda tot amagatzemat. I a l'aplicació que portis, la joiosa aplicació per mòbil o tauleta dedicat amb tota la programació. Un espai, una secta, una increïble història d'amor que fa unes quantes temporades dura. Repeticions al cap de setmana. I avui arrenquem amb quilòmetre zero.

Qui la fa la paga, Susana, sempre amb el seu poder, obrint la tarda, la de la pista. MF Robots, Children of the World, favorita de casa de la temporada.

Tornem amb la informació de servei. Darrere del projecte MF Robots, Jack Kincaid, l'home que va escriure les millors peces dels Brand New Heavies, una formació de la que n'era el baterista. Allà darrere semblava que no fes feina, però l'ideòleg hi va escriure tot. I qui amb la seva única seia va fer història. Això es diu Children of the Robot. I torna Dylan Garcia. Love is true.

0: des de Los Angeles, Dylan Garcia, Love is True, un artista independent que fa música funky amb prou solvència, amb una elegància exquisida que també és el que ens agrada a casa. Recordo on ets, ets a la pista.
1: It began with percussion. It was a very simple beat at first, and the beat grew more complex.
2: Aquesta és la pista de fus dedicat a Miki Puig.
0: Un artista britànic del moment anomenat Donae. Agafen el mestre Omar, el seu mític There is nothing like this, i ho converteix en una peça de ball anomenada Nights like this. A més, si li sobrem, sumem a la House Gospel Choir, tenim una peça imparable que sona així de bonica. Nights like this, Donae, featuring Omar.

britànic Donae invita Omar a posar-hi la veu a Lemar a que canti i a la House Gospel Choir a que hi posi la mel com si fóssim amb una missa pagana. Nights Like This és el so inequívocament britànic de Donae. Ets aïcat a la ràdio inquieta, el programa de ball es diu Pista de Fusta. I això és una de les peces de la temporada, sempre a criteri de qui us parla. Cody Carrey, el seu Just Like Heaven.

Ja sabeu que quan em poso pesat amb una peça, ho soc molt. Això de Cody Carry em sembla exquisit. Té el punt de UK Garage, té un punt de pop, té molt de groove. I de veritat, de tan senzilla, fa desarda. A més, té un títol, Just Like Heaven, que cada cop que us el pronuncio, cada cop que penso en Just Like Heaven, me'n vaig directe a The Cure i veure la veu de Robert Smith, sentir-la, gaudir-la, és d'aquelles coses que no ens podem permetre perdre mai. Just Like Heaven, Penelope Remix, The Cure sempre i amb dosis altes, sense por.

0: l'FM, al mòbil o al portàtil. Sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta. Pista de fusta.
1: La veu de Robert Smith és casa. Just Like Heaven, en aquest remix dels Penelopes, lligant amb el Just Like Heaven de Cody Curry. Sou a ICAT, a la Ràdio Inquieta.

0: quarto.
1: Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
2: Abans del house hi havia l'Italo. I el senyor Ilias Santana ho sap molt i molt bé. Frogs in Spain es transforma en Automatic Space, una peça d'un grup anomenat Automatic a les mans d'Ilias Santana. Posat al dia, un talla i enganxa per gaudir de fanàtics del so Italo.

des de Canàries. Ilia Santana, una llegenda del so italo contemporani, agafant una peça gairebé obscura, que ningú sap d'on surt, d'un grup que es deia Automàtic, d'una peça que es deia Frogs in Spain. Li dona aquesta vida, Automatic Space. El tall enganxa aquella feina tan bonica de tornar a posar peces a la pista i posar-les a un tempo moderat i quantitzat per la nova manera de punxar. Ilia Santana,

0: cara de Déu de Groove, per la tarda de Ball i Cap, de Coney Island Rhythm Band. D'allà, de Coney Island, de la part de dalt de Coney Island, s'ajunten amb els ibicencs Mr. Doris i els britànics UK Funk per fer aquesta peça imparable. New Vocal 2025, la versió 2025 d'aquesta animalada anomenada Down With The Sun. La peça més groovy de la tarda fins al moment. I ens en queden algunes més.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

0: Pista de fusta.
1: Totes les cançons són d'amor. Totes seran d'amor. Sempre ho han de ser-ho. Prospa amb el Fiat Touring de Cosmo Clint. Ens diuen que això, que les love songs, avançaran.

No sé vosaltres, però a mi em sembla imparable. Una producció actual, anomenada Love Songs, amb la veu de Cosmo King, la producció de Prosper. Té groove, té aire, té aquest toc de déjà vu. És bo amb una cançó. Quan no és una còpia, t'ha de remetre coses. Diuen que es remet certes peces dels 80, i sigui com sigui, a mi em remet que és bonica i que a sobre té aquest sobrenom, The Love Songs. Super Disco Club són especialistes en remesclar i tornar a posar al dia peces de ball de tota la vida, el mateix que fan amb aquesta animalada del gran Edwin Starr. Això és Concat, una de les peces pretèrites d'Edwin Starr de l'era durada de la disc music, feta per Super Disco Club, Super Disco Club Crowded Disco Rework i dos números més.

Una peça de 1978 posada al dia. Remesclada per Super Disco Club. La veu del gran, enorme, Edwin Starr. Un dels mestres de mestres. Algú que sempre hauries de tenir la teva col·lecció de discos i que en un talla hi enganxa. D'ara mateix podem ballar amb una absoluta bogeria. L'altre dia, tot fent neteja a casa, em vaig trobar amb un maxi amb 8 versions distintes d'aquesta peça.

cada tarda, de dilluns a dijous, de 8 a 9, nova programació. Caps de setmana de repeticions i sempre que ho desitgis a 3CAT Cultura. Endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Feeling high. Mason Flint. A dalt de tot ho deixarem, perquè demà tingueu més ganes. Sigueu feliços, balleu, el meu nom és Miqui Puig als plats.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol de finals de juny ja superen els 5.000. Hi ha gairebé 18.000 persones que s'han quedat sense casa i ara un dels objectius polítics passa per accelerar la construcció d'habitatge. Han calculat que caldran ben bé 25.000 pisos per acollir tota la població afectada. Tenen clar que a mesura que avancin les inspeccions dels habitatges sorgiran moltes més necessitats. Aquesta matinada, fa una estona, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. Segons el Parlament veneçolà, des del 24 de juny hi ha hagut, atenció, encara unes 1.300 rèpliques del terratrèmol. Més qüestions. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant l'expresident Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut.
2: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
1: Puigdemont no l'ha respost. Qui ho ha fet ha estat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que a través de la xarxa ha qualificat aquestes paraules que sentíem de miserables i frívoles. Catalunya viu el pitjor començament d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que hem patit aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això està disparant el risc. Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals.
3: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
1: De moment, aquest cap de setmana preocupa la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i també al Vallès. I mentrestant, a l'Aragó, el foc d'Orés continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. L'orografia d'aquesta zona i els constants canvis de direcció del vent estan complicant i molt les feines dels bombers. Roberto Bermúdez és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos desde el principio.
1: França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primera vegada en exercicis nuclears al costat de París.
5: Incrementarem la nostra capacitat de defensa i estudiarem de manera seriosa la proposta que ens ha fet arribar el govern francès respecte a la dissuasió nuclear. I participarem per primer cop, de manera convencional, en unes maniobres d'aquest tipus.
6: L'objectiu quin és? Millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa entre els nostres adversaris.
1: En esports, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general d'aquesta entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny. I el Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: Fins aquí les notícies.

Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, sent un dia més aquí a la sintonia d'ICAT-FM. Avui és dijous, els dijous ens dediquem a fer coses especials aquí al Delicatessen, i avui, coincidint amb l'efemèride, en aquest cas no és rodona la data, però un 4 de desembre de 1993 moria Frank Zappa. I em venia de gust de fer un dia un programa dedicat a Frank Zappa, un tipus del qual, per més que expliquem coses, no les explicarem mai totes, però sí que volia fer un recorregut a través de les composicions una mica més emblemàtiques. No podríem parlar de hits, perquè evidentment de hits només en va tenir un parell, i quan parlo de hits parlo de cançons que van entrar a les llistes de venda. La resta, doncs, com aquest Chungus Revenge, per exemple, improvisacions de guitarra de gairebé 5 minuts i en les que el senyor deixava anar tota la seva creativitat, que no era poca. Faré un recorregut per al Frank Zappa, sobretot dels anys 70. Per mi és el més interessant. En els 60 va publicar fins a 7 discos, era un tio molt prolífic que podia anar del món del jazz a discos, caixes de 3 LPs només de solos de guitarra, podia passar per la psicodèlia, podia passar pel rock, podia passar absolutament per tot, i us vull fer com una certa mostra del que era aquest Frank Zappa del 70, per mi el més interessant. Un Frank Zappa que, veureu, pot sonar de mil maneres diferents.

Zappa era un geni, Zappa era un extraordinari guitarrista, per mi era un gran cantant també, un compositor, un tremendo productor, un tipus que acollava moltíssim els músics que l'acompanyaven, ja que tenia grans exigències degut a que tenia grans coneixements. Hem començat amb el Sugar Revenge, que és un àlbum publicat l'any 1970, i aquest segon que us he dit ara, aquesta cançó que es deia concretament Uncle Remus, forma part d'un àlbum que es va publicar el 74. Entre el 70 i el 74, el senyor Zappa va publicar ni més ni menys que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 discos. Amant de publicar coses en directe, amants de fer experimentacions diverses, jo aniré passant una mica per aquelles coses que a mi em semblen, sota el meu criteri, com les més interessants. Abarcar tota l'obra de Zappa jo crec que és algo com impossible, absolutament impossible. I deixeu-me que reculi una miqueta abans del 70, justament l'any 69, ja us he dit que entre el 67 i el 69 va publicar 7 discos, o sigui que, i això estic parlant de la discografia oficial, i el 69 va publicar un àlbum que em sembla realment espectacular, imaginatiu, esbojarrat, sempre la música de Zappa hi ha sentit de l'humor i moltes coses que semblen, però no ho són, improvisades. Això es diu Pitches in Regalia, segurament una de les grans obres mestres de Frank Zappa.

Això passava l'any 1969, un tipus que no li importava posar-se a fer cançons instrumentals si feia falta i arropar-se per un munt d'artistes. Sempre ha tingut Frank Zappa al costat una gran quantitat de músics realment espectaculars, això sí, amb tots ells els hi queia una exigència brutal. Amb la seva banda habitual, els Mothers of Invention, que és amb qui va fer els seus primers àlbums, però després per aquí van passar un munt d'artistes realment espectaculars, músics molts d'ells que venien del món del jazz. I és que, de fet, es diu moltes vegades que al voltant de Frank Zappa el que hi havia eren grans orquestres. Grans orquestres, en aquest cas, com si fossin big bands de jazz. I anem saltant una mica en el temps, amunt i avall, però sense moure'ns d'aquesta dècada dels 70. En 1972 es publica The Grand Wazoo. Aquí, una col·lecció de músics espectaculars al costat de Frank Zappa per jugar amb la psicodèlia i, sobretot, també amb el jazz, però sempre vist des de la seva perspectiva.

Semblava que hi havia música de romans aquí. De fet, la portada també una mica de pista donava al voltant d'això. Un altre cas a part serien les portades dels àlbums de Frank Zappa, perquè realment donarien molt de joc totes elles. La gran majoria o grans fotografies o il·lustracions realment tremendes. Sense moure'ns d'aquesta dècada dels 70, el 7 de setembre de 1973, Frank Zappa va publicar un àlbum que es deia One Night Sensation. I aquí hi ha com un cert punt d'inflexió en quant a que la figura de Zappa, que, com us deia, sempre incorregible en tots els sentits, doncs va decidir posar-hi un punt de sentit de l'humor. Les seves lletres sempre són realistes, en aquest cas parlen gairebé totes de sexe, i acompanyat de The Mothers of Invention, la seva banda publica un àlbum en el que el sentit de l'humor, diguéssim, està per damunt de moltes altres coses, fins i tot del que seria aquella seriositat amb la que s'agafava cada una de les seves partitures. Aquí teniu un exemple d'això que us explico. Aquesta cançó es diu Camarillo Brillo.

Camarillo Brillo, que és com ho deia ell, tot i que s'escriu Camarillo Brillo. L'últim àlbum de... M'estic quedant avui sense veu, eh? No sé si és perquè el fet de sentir Frank Zappa em torna... o m'altera les neurones. No, les neurones amb la gola no tindrien en principi res a veure. Els últims àlbums que va fer amb els Mother of Invention, que és la banda que el va acompanyar, tot i que va tenir diversos canvis de formació per allò de les exigències de guió del Frank Zappa, va ser l'àlbum que escoltareu ara, que es deia One Size Fits All. Es tracta d'un disc de l'any 1975. Aquí hi havia George Duke, Chester Thompson, la Ruth Underwood, el Tom Fowler i Napoleon Murphy Brook, el saxofonista, eren els últims membres d'aquests The Mother o The Mother of Invention. I en un disc en el que, entre altres, hi col·laborava posant l'harmònica, Captain Beefheart, i també un dels grans herois musicals del senyor Frank Zappa, com era el Johnny Guitar Watson, que hi posava la veu amb una de les composicions. Diuen que aquest Inca Roads, és la cançó amb la que s'obria aquest àlbum, és una de les composicions més complexes que ha fet mai Frank Zappa.

Doncs un cop sentit aquesta bogeria, queda clar que és una de les cançons més completes, o com a mínim més complexes a l'hora de produir-la, de cantar-la, d'interpretar-la. Això es deia Inca Roads, d'aquest àlbum One Size Fits All, que justament

Si heu estat atents cap al final de la cançó, presentava la banda, que eren Mothers of Invention. L'últim àlbum era el que hem escoltat abans amb la formació, però aquest era un enregistrament en directe fet a Austin, a Texas. Això també ho deia al final d'aquesta cançó del Muffin Man, que era la que conclou el concert en directe, amb la presència també de Captain Beef Ear a l'harmònica i a la veu, justament amb aquesta cançó que es deia Muffin Man. Avui al Delicatessen estem parlant de Frank Zappa. El dia com avui del 93 va morir, i em venia de gust fer un recorregut centrat, això sí, perquè és impossible fer un recorregut complet per la obra i miracles de Frank Zappa. Tot està concentradet a la dècada dels 70.

Black Napkins es diu aquesta cançó, el que vindria a ser el mateix, unes, uns tovallons negres. Cançó inspirada en una terrorífica, sembla ser, que jornada de, amb un sopar d'Acció de Gràcies. Això va ser fa 4 dies, que ho celebren molt els Yankees, i ara sembla que comença a estar de tradició per aquí. Primer van venir amb allò del Halloween i ara ens portaran també Acció de Gràcies. I és que qualsevol cosa podia ser font d'inspiració per la música de Frank Zappa. I amb això acabarem avui aquest Delicatessen, amb el Why Does It Hurt When I Pee i el Joe's Garage, dues cançons d'un àlbum totalment imprescindible. Que tingueu un cap de setmana. Ja sabeu que nosaltres ara fem cap de setmana llargs i ens retrobem dilluns a la mateixa hora. Why does...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Els Estats Units completen una setena nit consecutiva d'atacs contra l'Iran i, segons el règim, han matat 3 persones i n'han ferit 8 al sud del país. L'exèrcit de Donald Trump també assegura que ha inhabilitat un vaixell iranià i ha impedit el pas de 4 vaixells comercials que sortien o anaven a ports de la República Islàmica com a resultat del bloqueig naval reactivat aquesta setmana. A més, les últimes hores, les forces armades dels Estats Units han destruït ponts, aeroports, estacions de tren i dipòsits d'armes subterrànies en diferents punts del país persa. L'Iran amenaça ara de passar d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si els Estats Units mantenen aquesta agressió militar. La Guàrdia Revolucionària adverteix que l'objectiu serà la flota naval nord-americana. Més qüestions. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. És una tendència, però que ve de lluny, segons explicava al Catalunya Migdia l'economista Guillem López Casasnovas.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
1: França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París.
3: Incrementarem la nostra capacitat de defensa i estudiarem de manera seriosa la proposta que ens ha fet arribar el govern francès respecte a la dissuasió nuclear. I participarem per primer cop de manera convencional en unes maniobres d'aquest tipus.
4: L'objectiu quin és? Millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa entre els nostres adversaris.
1: Es crearà un grup estratègic que recuperarà la idea de cooperació militar entre les dues potències europees que ja es va formular a la dècada dels 60. El govern només autoritza el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona. La resta d'afectats hauran d'esperar fins que es garanteixi que el terreny és estable després dels danys causats, recordem-ho, per la tuneladora de les obres de l'L9 del metro. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa ben bé fins a principi d'agost.
5: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
1: Catalunya viu el pitjor començament d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que hem patit aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals, en declaracions a aquesta emissora.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: De moment, aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. En esports, Messi diu que Lamine Yamal és un referent amb 19 anys i que diumenge, en la final del Mundial, podria aconseguir una cosa històrica. El capità de l'Argentina li ha desitjat sort perquè, ha dit textualment, juga al Barça, el club que estimo. De la Lliga, nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera ha assegurat ara que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació actuació de David López. Fins al 2017, el defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny. També ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina de Futbol. El Badalona Woman ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, i el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Coruña.
0: Fins aquí les notícies.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: El 18 de desembre del 2018, la Guàrdia Civil deté a Castelló Manuel Macarro Tierbach com a presumpte autor de la mort de Carmen Fraile, assassinada d'un tret al cap i enterrada en una parcel·la de Sant Salvador de Guardiola. L'esquelet de la Carmen va ser trobat el 1999 i es va descobrir que, quan va morir, estava embarassada de 5 mesos. La germana de la Carmen i testimonis de Sant Salvador de Guardiola han afirmat que, quan ella va desaparèixer, estava amb el sospitós. La Guàrdia Civil busca una prova física que vinculi la difunta i el detingut. La clau pot estar en l'ADN del fetus. Ja se sap qui era la mare, però ara cal saber qui és el pare.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui acabarem el relat del crim de Sant Salvador de Guardiola. Coneixerem la versió del Manuel, l'únic sospitós de l'assassinat de la Carmen Fraile. Està detingut i no ha posat cap inconvenient perquè contrastin el seu ADN amb el del fetus que portava la dona assassinada. La Guàrdia Civil diu que és fred i calculador. Ara té 73 anys. La seva advocada diu que és un vellet dèbil. Veurem com acaba tot plegat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: En el capítol anterior ens havíem quedat al jutjat número 4 de Manresa, que és el que porta la causa de les restes òssies trobades a Sant Salvador de Guardiola el 1999. Unes restes que no es van poder identificar fins 18 anys més tard, el 2017. La víctima, ja ho sabeu, és la Carmen Fraile. Si us recordeu, el Manuel Macarro l'havien detingut el 18 de desembre del 2018 a Castelló, on vivia, i d'allà l'havien traslladat a Manresa per declarar davant del jutge. Allà l'espera la que serà la seva advocada, que li ha tocat d'ofici, la Maribel Jòdar. El detingut té 73 anys i la Maribel el veu emmanillat, arrossegant les cames, i li sembla una persona dèbil. I parla un instant abans d'entrar al despatx del jutge.
5: Jo el primer que li vaig dir és Manuel, soy su abogada de oficio, sobre todo no declare, porque a mí no me da tiempo de leerme todo el expediente y poderle ayudar en la declaración a enfocarla de una manera o de otra. Entonces no declare y más adelante veremos qué es cómo lo hacemos.
3: El Manuel no hi està d'acord.
5: Aquest senyor es va posar les mans al cap i em va dir no, i tant que declararé. Sí que declararé. I jo insistia que no perquè, clar, els advocats intentem que si no tens l'expedient doncs, molt estudiat i molt après, doncs, la persona aquesta que no declari perquè pot incórrer doncs, amb que parli de coses que no ha de parlar o amb alguna incongruència. I jo li vaig dir que no declarés, però ell em va insistir tota l'estona que sí que declararia.
3: L'interrogatori del jutge és llarg. N'hem dramatitzat alguns fragments.
6: En 1981, ¿usted era dueño de la empresa de traducción Stradecom?
7: Sí, es cierto.
6: ¿Por su trabajo conocía a una persona llamada Antonio Ampuero?
7: No recuerdo a este señor. Tenía muchos clientes. Es posible.
6: ¿Antonio tenía una novia llamada Josefa?
7: No lo recuerdo.
6: Usted pidió a Antonio y Josefa que le presentaran a alguna mujer para salir. ¿Le presentaron a alguien que no le gustó y al final le presentaron a una hermana de Josefa llamada Carmen?
7: No recuerdo estas cosas. Recuerdo que alguien me presentó a una chica que se llamaba Carmen y que ese mismo día pasé la noche con ella, con la hermana y con otro chico. Mantuve relaciones sexuales con ella.
6: Usted estaba casado desde 1971 y en aquel entonces vivía con su mujer y sus tres hijos en la localidad madrileña de Móstoles.
7: No estábamos casados, pero vivíamos juntos y teníamos tres hijos.
6: Siguió saliendo con Carmen y, de hecho, ¿ella quedó embarazada como consecuencia de las relaciones que habían mantenido?
7: No tengo ni idea. Yo vivía con mi mujer y mis hijos y esporádicamente nos seguíamos viendo. No sabía que había quedado embarazada. Ella me dijo que venía de una relación deprimente, que estaba desengañada y quería salir de aquel atolladero. Coincidió que había un congreso de 7 días en Barcelona y le sugerí a Carmen que si me quería acompañar, que me habían contratado como traductor.
3: Anem a pams. El Manuel ha canviat la seva versió. Si ho recordeu, quan va declarar en l'expedient de defunció de la Carmen un any abans de la seva detenció, va dir que no la coneixia de res. Ara, en canvi, davant del jutge, admet que sí, que li van presentar i que la mateixa nit van tenir relacions sexuals. I recordeu també que la Josefa que esmenta el jutge és la germana de la Carmen Fraile. Fem memòria.
8: La Josefa va posar una denúncia de desaparició de la seva germana el 2017 i diu que la policia va veure que feia 36 anys que la Carmen no s'havia renovat el DNI. Els agents li van demanar a la Josefa que donés una mostra d'ADN. La van comparar amb la base de dades policials i van detectar una coincidència. El perfil genètic de la Josefa concordava amb el de l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola el 1999. Segons l'estudi antropològic forense, havia mort d'un tret al cap. Així es va poder identificar la víctima, Carmen Fraile.
3: Continuem. El Manuel segueix declarant davant del jutge i la seva advocada escolta atentament tot el que explica.
5: El Manuel va comentar i va dir-ho davant del jutge que era una persona doncs, que quan era jove que li agradaven molt les dones, que era una persona doncs, que estava casat amb 3 fills, però que tenia relacions extramatrimonials contínuament i que fins i tot la dona doncs, n'era coneixedora i que la dona doncs, havia com acceptat fins i tot que ell tingués relacions fora del matrimoni. I que llavors ells, doncs, de tant en tant, buscava doncs, alguna noia amb qui tenir relacions. I amb aquestes que va conèixer Carmen Fraile, doncs aquella nit bueno, van tenir relacions o va passar el que va passar. I es van trobar alguna altra vegada esporàdicament. Aquestes trobades van ser a Madrid, perquè ells vivien a Madrid en aquells moments.
3: Sentim què va passar després d'aquella nit. Tornem a l'interrogatori del jutge.
6: ¿Viajó a Barcelona con Carmen?
7: Sí. Carmen me acompañó a Barcelona.
5: I ell va dir que sí, que sí, que se n'anava amb ell i que potser ja deixava Madrid, se n'anava a Barcelona i a partir d'aquí doncs, que se n'aniria a voltar pel món. Van anar a Barcelona, van estar un cap de setmana. Ell diu doncs, que la veia només doncs, quan marxava de l'hotel, perquè van estar al mateix hotel dormint. La veia quan marxava de l'hotel, es passava tot el dia doncs, aquest congrés, i quan tornava doncs, es tornaven a veure, però vull dir, va ser això. Durant el congrés va conèixer una persona que li va comentar que aquí a Barcelona doncs, que s'estava creant una urbanització a prop de Manresa, que venien cases i que eren molt econòmiques i això. I ell va comentar que en aquells moments l'empresa de traduccions que ell tenia a Madrid no estava digitalitzada. O sigui, havien començat a entrar els ordinadors a les empreses i ell no havia fet aquest pas dels ordinadors. I que això li havia comportat que la seva feina de Madrid li baixés bastant perquè no s'havia introduït en el món aquest de l'ordinador. I va pensar doncs, que potser estaria bé que Barcelona havia vist que podia tenir una projecció més gran la seva empresa i deixar Madrid per venir a Barcelona a viure. I quan va trobar aquesta persona que li va comentar doncs, que hi havia aquesta possibilitat d'aquestes cases noves d'aquesta urbanització, doncs va decidir que, bueno, que l'aniria a veure.
3: La casa, ja ho podeu suposar, és la que hi ha a la finca número 55 de la urbanització de Cal Esteve a Sant Salvador de Guardiola, on es van trobar les restes òssies de la Carmen fa 19 anys. L'home de la immobiliària li va ensenyar la casa i ell la va llogar amb opció de compra. La Carmen el va acompanyar.
5: I doncs, li va dir a ella, mira, jo compraré aquesta casa, sí que m'agradaria que en 2 dies marxessis d'aquí, pots quedar-te a la casa, perquè jo ara torno a Madrid a buscar la meva família, a la meva dona i els meus fills, a tancar l'empresa, a tancar tot el que tinc a Madrid per venir a viure cap aquí. Per tant, et deixo uns dies que estiguis a la casa, jo me'n torno a Madrid, però sobretot quan jo vingui cap aquí, tu no hi siguis. I van quedar, doncs, de deixar la clau en un lloc concret.
3: El Manuel explica davant del jutge que va anar a Madrid i al cap d'uns dies va tornar a Sant Salvador de Guardiola amb la família i una furgoneta carregada amb 4 mobles. Diu que quan va arribar a la finca, la Carmen no hi era i la clau tampoc, però que no hi va donar cap importància.
5: No va fer res, va pensar, diu, bueno. Sempre deia, clar, diu, jo la deixava a l'hotel a Barcelona, diu... Ella m'explicava doncs, que havia conegut gent a Barcelona. Diu, clar, jo no sé qui va arribar a conèixer Barcelona, si algú la va poder seguir, si... Bé.
3: El Manuel diu que va trobar la casa una mica regirada, com si s'hi hagués celebrat una festa. Li faltava un televisor petit i una ràdio que havia comprat a Manresa, però no ho va denunciar.
5: No, perquè en aquells moments jo crec que hi hauria d'haver molt poca cosa, també, a la casa, perquè, clar, suposo que no li havia donat temps, tampoc, de... d'haver-hi molts mobles o d'haver-hi molts elements a dins de la casa, perquè va ser això, veure-la, agradar-li i anar cap a Madrid a buscar la família, tancar negoci i tornar.
3: El dia de la declaració, el 20 de desembre del 2018, el jutge és molt insistent amb el Manuel.
6: ¿Por qué no denunció la desaparición de Carmen?
7: No me preocupó que Carmen no estuviera en la finca porque habíamos quedado como amigos y que ella se iría. Que cogería un autobús y se iría a Manresa o a Barcelona. No denuncié su desaparición porque Carmen no era nada mío.
6: Discutió con Carmen en la parcela y, conociendo su embarazo, la golpeó en la cara y la mató disparándole un tiro a corta distancia.
7: No es cierto. Jamás he tenido un arma en la mano. Jamás he golpeado a ninguna mujer. Nunca. No sabía que Carmen estaba embarazada.
5: Una manifestació que va fer ell davant del jutge... Bueno, a mi em va deixar una mica descol·locada. Ell va comentar que ell no havia matat aquesta persona perquè estigués embarassada, perquè ell havia tingut moltes relacions extramatrimonials i d'aquestes relacions extramatrimonials havia arribat a tenir 7 fills fora del matrimoni, que per tant si hagués hagut de matar a cada una de les dones que s'havien quedat embarassades d'ell amb aquestes relacions, doncs, bueno, que realment... seria molt fort i que no ho ha fet.
3: Quan el jutge interroga el Manuel, encara no té els resultats de les mostres d'ADN que li van prendre fa 2 dies a la comandància de Castelló, quan el van detenir, i, per tant, encara no se sap si és el pare del fill de la Carmen. L'interrogatori del jutge continua.
6: ¿Regresó usted con su familia a la parcela número 55 de la urbanización de Cal Esteve?
7: Sí. Viví allí 8 meses con mi familia.
6: ¿Cambió usted de residencia con el argumento de no poder pagar una vivienda tan cara, iniciando con ello una vida nómada para que no le pudieran localizar en el caso de ser relacionado con la desaparición de Carmen?
7: Eso no es cierto. Yo no podía pagar la casa y me dijeron que me podían dejar otra casa adosada.
5: Aquesta paraula ha sortit en diverses ocasions, això de la paraula de tenir una vida nòmada. El Manuel, el meu client, doncs, s'enfadava molt quan sentia això, perquè deia que jo en cap moment he tingut una vida nòmada. De fet, va estar vivint 1 any i mig en aquesta casa que va llogar. Va arribar a un punt que no tenia prou diners per mantenir aquesta casa i se'n va buscar una altra casa dins de la mateixa urbanització, vull dir que no era ni a les afores, al mateix poble se la va buscar, i a partir d'aquí doncs sí que ha tingut algun altre domicili, però vull dir, sempre s'enfadava molt perquè deia, home, però a mi sempre m'han arribat les cartes, jo sempre he tingut DNI, sempre m'he renovat el DNI, sempre he estat localitzable, dic, mai m'he amagat, vull dir, sempre se m'ha pogut portar tot el rastre, no? Se m'ha pogut seguir perquè sempre, doncs, no m'he hagut d'amagar per res.
3: L'interrogatori acaba així.
6: ¿Sabe de dónde salió la pegatina en alemán que apareció pegada al cadáver?
7: No sé nada de esa pegatina.
3: Aquí parlen d'una pegatina, d'un adhesiu. En altres moments de la investigació es parla d'un paperet i el fet que estigui escrit en alemany fa que el jutge hi doni importància per vincular el cadàver amb el detingut, que era traductor d'alemany. Però no entreu l'aigua clara. El jutge pregunta directament una altra cosa.
6: ¿Sabía que Carmen estaba embarazada?
7: No le noté nunca la barriga de embarazo.
9: Per acabar dient que no la va matar. I també diu que no sabia que estigués embarassada. Però hi ha un moment, hi ha una declaració que diu «Estava un poco gordita».
3: Aquest que acabeu de sentir és el Xavier Alsina, advocat que representava la Josefa. Continuem. Després de la seva declaració, el jutge deixa el Manuel en llibertat provisional i pendent de saber si més endavant el processarà com a presumpte culpable de la mort de la Carmen Fraile.
5: No va justificar-ho, va dir que el deixava en llibertat. Jo en aquells moments també vaig pensar doncs, que podia ser perquè és que realment es veia una persona molt delicada de salut. Físicament doncs es veia una persona així molt delicada i amb una avançada edat.
10: Este hombre tomaba, yo qué sé, 20 o 30 pastillas diarias. El hombre estaba muy mal de salud y, bueno, no sé, supongo que consideraría que el ingreso en prisión podía esperar un poco más adelante.
3: Aquest que acabeu de sentir és l'agent d'homicidis de la Guàrdia Civil, Carlos García Espejo, que va investigar el cas quan es va descobrir les restes òssies.
10: Nunca ha admitido que fuera el autor. Nunca. Nada, él admite que mantiene una relación con ella, pero poco tiempo y ya está. Que van a la finca a San Salvador de Guardiola y que le dice que cuando venga con la familia no quiere que esté allí. Ya está. Eso es lo único que nos admite. Pero la autoría del homicidio no lo hace.
5: Mai ha canviat res. Mai. Sempre ha tingut la mateixa versió. El Manuel sempre, o sigui, ha tingut aquesta convicció de que ell no ha estat. Per tant, ell, la seva veritat, sempre la porta per davant. Per tant, trobava just que no el detinguessin, sinó que no decretessin una presó, perquè ell, el seu convenciment i el que et trasllada sempre quan parles amb ell és que ell no ha estat. Per tant, ell ho trobava com just de que no hagués d'anar a presó.
10: Que no es ni verdad ni mentira, es su versión. Y como en el momento de estar detenido puedes mentir lo que quieras, pues él nos contó pues, lo que él quiso en ese momento.
3: El jutge, doncs, deixa el detingut en llibertat almenys fins que arriben els resultats de la mostra d'ADN i que han de determinar si el Manuel és el pare o no del fetus.
11: I'm ready, my lord.
2: Crims. Amb Carles Porta.
5: El van deixar allà a la porta amb el que portava. Jo crec que anava amb sabatilles a estar per casa. Això no ho recordo del tot bé, però crec que anava allò que em sortia un moment a passejar el gos i aturar-lo i ficar-lo dins del cotxe de la Guàrdia Civil. I això, i me'n recordo de donar-li doncs, 50 euros perquè pogués tornar en tren cap a casa, perquè no portava ni diners, ni mòbil, ni portava res. Bueno, doncs una miqueta per ajudar-lo també en aquell moment que em va semblar que, doncs, pobre home, quedava molt tirat. I el vaig ajudar. Clar, jo els vaig demanar al Guàrdia Civil si el podien tornar, ja que l'havien portat, i ens van dir que no. Que un cop estava en llibertat i sortia per la porta del jutjat, ja havia de ser ell qui tornés amb els seus mitjans. Clar, tampoc no m'he trobat casos així, que vinguessin d'altres llocs del país, sense res ni res. Que és una persona, se la veia com molt solitària, també. Té una parella de fa molts anys, es veu ara, també doncs, d'avançada edat com ell, i que porten una vida doncs, així molt... Tenen un gos... Aquest gos és com un fill per ells i fan una vida bastant d'estar a casa, passejar gos i poca cosa més. Per tant, tampoc no se'l veia una persona amb molts amics, ni no, que potser un altre pot trucar un amic o pot trucar algú que el vingui a buscar. No tenia... Sí que vaig parlar amb un amic, va ser el que em va tornar els 50 euros, que em va dir, ja que els hi has deixat, doncs jo me'n faig càrrec i te'ls torno.
3: Al març del 2019, més de dos mesos després que el Manuel comparegués davant del jutge, entra en escena l'advocat Xavier Alsina, que ja hem sentit abans.
9: Jo rebo una designa d'ofici, jo sóc advocat d'ofici. Sorprenentment, no era per defensar ningú, perquè els advocats d'ofici estem acostumats a portar la defensa dels investigats, dels imputats que deien abans, sinó era per una acusació particular. Ja és estrany que donin advocat d'ofici amb una acusació particular. Però en aquest cas ho van fer. Aleshores, al veure el cas, de seguida me'n dono compte que és un cas que havia passat justament al meu poble. Jo sóc de Sant Salvador de Guardiola i, clar, em va sorprendre i d'alguna manera em va agradar.
3: Ja us podeu imaginar qui era la clienta del Xavier Alsina.
9: És la Maria Josefa, la seva germana. Veig que és de Madrid i establim contacte amb ella. És una persona que al principi em pressiona una mica en el sentit de que han de castigar el culpable, que ja han trobat el culpable, que el culpable és el senyor Macarro, que és el que la va matar i que l'he de defensar. Parla d'indemnitzacions, parla de venjança, perquè té un ressentiment molt gran, i parla, evidentment, doncs, de que la defensi i de que el que vol és que estigui amb el senyor Macarro. Clar, llavors el que faig jo és anar al jutjat. Al jutjat hi ha tres tomos. Clar, d'entrada dius, mare meva, quina feinada.
3: Mentre el Xavier Alsina estudia els tres volums del cas, l'11 d'abril del 2019, el Manuel fa per escrit una declaració jurada voluntària on amplia la seva declaració davant del jutge i reitera la seva innocència. Aquests en són alguns fragments.
7: El que suscribe humildemente expone que encontrándome en un estado de salud deficiente y semi-inconsciente durante la citada declaración, a causa de los dos días y medio pasados en la comandancia de la Guardia Civil, siempre esposado, incluso en la celda, con la salud ya precaria entre la diabetes crónica y la arteriosclerosis múltiple, a raíz de un severo ictus sufrido tiempo atrás y ya recuperado en parte del estrés sufrido, manifiesto lo siguiente. Si de verdad hubiera cometido el horrible crimen que se me atribuye como principal sospechoso, no habría llevado una vida nómada para eludir a la justicia, sino que habría huido a un país de habla alemana, que es mi idioma natural y materno, y seguro que habría podido subsistir perfectamente, dado mi espíritu emprendedor. Pero yo no he cometido nunca un delito tan cobarde como absurdo, conservando el cadáver en mi propia casa y dejándolo en un terreno a mi nombre.
3: El Manuel también explica cosas de la seva vida.
7: He mantenido muchas aventuras, siempre esporádicas, y solo con armonía mientras duraba, sin hacer daño alguno jamás a nadie, y curiosamente, sin engañar a la pareja con la que vivía, ya que mientras ella necesitaba sexo cada 15 días, yo lo creía necesario cada día. Siempre he aborrecido al macho alfa. La injusticia del abuso por parte del supuestamente fuerte hacia otro más débil o apocado. Y si algún vestigio de agresividad se quisiera encontrar en mí, ha sido siempre en defensa propia y contra los abusos injustos de terceros. Por ejemplo, en prisión tuve que abrirle la cabeza a un interno que, en compañía de otros dos, intentaron violarme. La broma me costó 3 meses encerrado en el sótano del penal de Ocaña.
3: El Manuel aporta ara, en la seva declaració voluntària, més informació sobre el paperet, pegatina o adhesiu trobat al costat de l'esquelet.
7: Respecto al papelito encontrado escrito en alemán, parece un trozo de un prospecto de algún cliente de la agencia de traducciones que dejé en quiebra, con el que habrán jugado mis hijos. No tiene ninguna otra explicación desde el punto de vista personal sobre este caso. Conclusiones. Pienso que la víctima organizó una fiesta o alguien pasó por la casa en zona desértica y al verla sola, la atacó. Es inverosímil pensar que, en caso de haber cometido yo el delito, haya dejado la evidencia a unos pocos metros de la casa en la que después viviría casi un año, más otro año viviendo en el Calvet, a poca distancia de la finca en cuestión. En caso de ser culpable, habría trasladado el cuerpo en coche a cualquier otra parcela de aquella zona, casi desértica, tan extensa.
3: A la mateixa declaració jurada, el Manuel diu que es vol defensar davant dels mitjans perquè les notícies que s'han difós assenyalant-lo a ell com a possible assassí de Carmen Fraile li han causat problemes en el seu entorn familiar.
5: Jo he tingut contacte perquè bàsicament era una persona doncs, que, clar, li amoïnava el tema. Ha tingut unes conseqüències familiars molt dures, també, no? Doncs els fills d'aquesta persona que conviu amb ell, doncs en el moment en què se'n va enterar de la detenció, dels fets i tot, doncs, clar, van insistir a la mare doncs, que el deixés, que era una persona perillosa, no? Doncs això ha tingut unes conseqüències personals cap a ell importants. I, clar, m'insistia molt, em trucava molt per veure com estava el tema. Llavors, quan em deixava de trucar era perquè li havien fet alguna intervenció. I, bueno, insistia...
3: Finalment, el 13 de maig del 2019, gairebé 6 mesos després de la detenció del Manuel, arriba el resultat de les proves d'ADN.
12: El perfil genético de Manuel Macarro Zierbach se coteja con el del feto y con el del cadáver de mujer en cuyo interior se encontró el mismo. Se observa compatibilidad biológica paterno-filial entre Manuel Macarro Zierbach y el feto.
10: Y, bueno, nos dio un match de que sí, de que era el padre. Había una relación, bueno, ellos no te dicen que es el padre, hay una relación paterno-filial.
13: Si ell és el pare...
9: La va matar el 81. És que no sé per què diuen el 84. Sí, perquè l'informe forense, el primer i únic informe forense de la mort de la Maria del Carme és fet el 99, quan troben les restes. I el 99 no saben quan ha desaparegut aquesta persona. No ho saben quan ha desaparegut. Llavors el forense es cura amb salut. I diu, devia morir per l'estat en què es troben els ossos, devia morir entre el 84 i el 94, però no sap precisar. I s'equivoca, perquè l'ha hagut de matar el 81, que és quan estava embarassada.
3: El 30 d'octubre del 2019, 5 mesos i mig després que les proves ADN hagin determinat que la Carmen estava embarassada del Manuel, el jutge pren aquesta decisió.
12: Se declara procesado a Manuel Macarro Zierbach por la presunta comisión de un delito de homicidio en concurso con un delito de aborto.
3: El jutge envia el Manuel al banc dels acusats en un judici que serà per jurat popular. Fins que no arribi el dia de la vista, se li manté la llibertat provisional. Però la decisió del jutge es pot recórrer i s'haurà de pronunciar a l'Audiència de Barcelona. Aquest cas encara ha de fer moltes voltes. Primer, recapitulem les dates perquè seran molt importants en la resolució de la causa.
8: El 1999 es troba un esquelet en una finca de Sant Salvador de Guardiola. L'anàlisi antropològica forense determina que és una dona embarassada de 5 mesos i que ha mort d'un tret al cap. Les restes òssies s'aconsegueixen identificar 18 anys després, el 2017. La víctima és Carmen Fraile, que estava desapareguda des del 1981. El 2018, la Guàrdia Civil deté Manuel Macarro Zierbach com a presumpte assassí de la Carmen. Les proves d'ADN han determinat que és el pare del fetus i, a més, ell admet que van marxar junts amb la Carmen de Madrid a Barcelona el 1981. Si ho recordeu, els forenses que van estudiar l'esquelet el 1999 van determinar que la mort de la Carmen s'hauria produït entre 5 i 15 anys abans. Això situaria la mort del 1984, que és del que es queixava l'advocat fa uns instants quan la desaparició de la Carmen s'hauria produït el 1981, 18 anys abans de la troballa de l'esquelet. Entre aquell moment, el de la suposada desaparició i la detenció del Manuel, el 2018, han passat 37 anys.
3: Quedeu-vos amb els 37 anys que han passat des del suposat moment del crim fins que es deté el Manuel. A la seva advocada, la Maribel Jòdar, no li cal investigar si la versió del Manuel és certa o no. Tota la seva feina gira entorn d'aquesta xifra, 37 anys.
5: Jo, en definitiva, no he hagut d'investigar si tot això és verídic, no és verídic, perquè l'expedient que jo he tingut com a lletrada, l'únic que he hagut de treballar és si hi havia una prescripció o no. És a dir, són temes totalment procedimentals. Jo no he hagut d'entrar a fer una defensa o un... perquè no m'ha fet falta. L'únic que he hagut de fer és saber si aquest tema estava prescrit, si el declaràvem prescrit o no el declaràvem prescrit.
3: Ha prescrit, doncs, el crim de la Carmen Fraile?
5: Representa que des de que van ocórrer els fets fins que es dirigeix aquesta acusació contra aquesta persona, han passat molts anys, han passat tots els anys que el Codi Penal indica que no, que això ja està més que prescrit. clar, aquí doncs, hi havia un assassinat, però també hi havia doncs, un avortament, perquè hi havia un fetus, no?, dins de la mare, vull dir que hi havia diferents fets, no?, diferents delictes. I sempre s'agafa doncs, el més gran, el més greu, que en aquest cas seria el d'homicidi, que estaria castigat amb una pena de presó de 10 a 15 anys. O el d'assassinat castigat amb una presó de 15 a 25 anys. I aquí doncs n'han passat, i això prescriu els 20 anys, i n'havien passat ja més de 20 anys. Vull dir que aquest cas està totalment prescrit.
3: Al febrer del 2021, l'Audiència de Barcelona declara prescrit l'assassinat de la Carmen Fraile. El Manuel no haurà d'anar a judici.
9: La Josefa estava preparada, perquè jo li havia explicat que degut al transcurs del temps que era molt probable que això prescrivís, ella em demanava que jo fes tot el que pogués, i jo, evidentment, vaig fer els recursos pertinents i vaig argumentar el que vaig poder. Jo sé que vaig argumentar que si no s'havia identificat el cadàver fins al 2017, no podies dirigir l'acció contra el presumpte culpable. No podies buscar ningú si no sabies qui era aquell cadàver que tenies a Manresa, instrucció 4. I que, per tant, si la prescripció hagués començat a comptar des de que identifiques el cadàver i no des de que presumptament el van matar, que és entre el 81 i el 94, segons els informes forenses, és una mica absurd doncs, que t'aclarin la prescripció. Però, bé, la llei és clara. Llavors, aquí hi ha una discussió política o social de si, primer, aquests crims, com són els homicidis o assassinats, haurien de prescriure, i, en segon lloc, l'altra discussió és la que acabo de fer referència abans. Si no tens identificat el cadàver, no pots començar a dirigir l'acció penal contra ningú. La Josefa, lògicament, es va disgustar perquè tens una sensació de frustració. Això, la prescripció, jo crec que genera frustració.
3: I com s'ho va prendre la Josefa?
14: Pues ese día estuve un mes loca. En ese momento me entero y me volví loca. Luego entendí que el que yo me volviera loca no tenía razón de ser, porque ya me lo veía venir. Porque a mí no me dejaron llegar pronto. Me dejaron llegar tarde poniéndome palos en las ruedas. ¿Vale? Me fastidia mucho lo último que ha habido. Me da mucha rabia. Yo no puse un cadáver, yo puse dos. Ha terminado, como dice la Constitución, que tiene que terminar. Ya está. Y porque además no me apetece darle más trabajo a la justicia, ni irme a Bruselas.
3: El Manuel no anirà mai a judici. No s'ha hagut de demostrar judicialment si va ser ell qui va matar la Carmen o no. El que és segur és que la Carmen estava embarassada d'ell i que el Manuel ja tenia tres fills amb la seva parella habitual, que ell va convidar la Carmen a marxar junts a Barcelona i que els últims dies abans de ser assassinada els van passar plegats. També hi ha l'adhesiu o paperet escrit en alemany que es va trobar al costat de l'esquelet i que el mateix Manuel diu que podria ser part d'un prospecte dels que utilitzava en el negoci de traduccions amb el qual haurien pogut jugar els seus fills.
5: Opinió personal és que no te la sé dir. No te la sé dir perquè, clar, hi ha elements que, no, que farien doncs, pensar que sí, que aquesta persona hagi pogut cometre doncs, aquest assassinat, aquest homicidi. Però en realitat, quan el parlaves amb ell, doncs ella et convencia, perquè era una persona tan convincent de, doncs jo no he estat, doncs que arribaves, bueno, doncs també té el seu dret a defensa aquesta persona tan convincent. Però no he hagut de fer mai un judici de valors, ni he volgut fer-lo. M'he dedicat totalment a fer d'advocada d'ofici per tancar aquest tema en la prescripció i no he entrat a valorar mai personalment el tema.
9: Home, algun dubte hi deu haver. Clar, quan no tens cap testimoni presencial dels fets, quan la víctima no pot parlar, esclar que hagués pogut passar algú per aquella casa dos dies després de que el senyor Macarro se n'anés a Madrid i matar-la. Jo que també sóc advocat de defensa habitualment, clar que hi ha un dubte. Que hi ha molts indicis incriminatoris, sí, segur, però amb certesa que la vagi matar ell, clar, també és veritat que també és molt difícil que passi algú per aquella casa, o sigui, a robar i acabi matant a la persona que trobi a dins. És bastant improbable, eh? Però, i que l'enterri. Si ell no confessa, sí, si jo crec que un fil de dubte hi és.
3: Però a la Guàrdia Civil no n'hi ha de dubte.
10: Nosotros pensamos que hubo realmente una relación en Madrid, que la mujer se queda en estado, que él ya creemos que tenía pensado trasladarse hasta Barcelona, que él estuvo mirando algún tipo de finca, que la vio, le invitó a que viniera dos días, porque ella quería conocer Barcelona, y bueno, posiblemente pues allí ocurrieran los hechos. Y estaba embarazada, él era un embarazo fuera del matrimonio, ya tenía tres hijos, pues probablemente no quisiera tener más.
3: El relat del jutge, escrit en la interlocutòria de processament, coincideix amb el supòsit policial.
2: A mediados de octubre de 1981, Manuel Macarro viajó junto a Carmen Fraile Muñoz desde Madrid hasta Barcelona en un Seat 124 Sport de color rojo, propiedad de Manuel desde noviembre de 1979. Siendo visto con dicho vehículo en la casa chalet construida en la parcela número 55 de la urbanización de Cal Esteve de San Salvador de Guardiola. Encontrándose ambos residiendo en la finca, que finalmente fue alquilada por Manuel, este tuvo conocimiento de que Carmen Fraile se había quedado embarazada como fruto de las relaciones sexuales que ambos mantenían, haciéndose en todo caso notorio externamente el hecho, porque el feto llegó a alcanzar una edad cercana a los 6 meses. Sometido a la tensión provocada por esta circunstancia que Manuel había ocultado a su mujer, a la que hizo creer que el viaje a Barcelona era para encontrar una casa, un trabajo y empezar toda la familia una nueva vida en Cataluña, el investigado dio muerte a Carmen Fraile disparándola en la cabeza, desde atrás y desde un ángulo ligeramente elevado, con un arma de fuego de características no determinadas, hecho que provocó la muerte de la mujer y el feto que engendraba. Seguidamente, Manuel enterró el cuerpo sin vida de Carmen Fraile en el jardín de la casa que había alquilado. Unas semanas después, en noviembre de 1981, cuando ya la vegetación propia del jardín había ocultado las huellas del hecho anterior, Manuel regresó con el resto de la familia, compuesta por su mujer y sus tres hijos, a la parcela 55 de Cal Esteve de San Salvador de Guardiola. La familia vivió en dicha

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. Els Estats Units completen una setena nit consecutiva d'atacs contra l'Iran i, segons el règim, han matat 3 persones i n'han ferit 8 al sud del país. L'exèrcit de Donald Trump també assegura que ha inhabilitat un vaixell iranià i ha impedit el pas de 4 vaixells comercials que sortien o anaven a ports de la República Islàmica com a resultat del bloqueig naval reactivat aquesta setmana. A més, les últimes hores, les forces armades dels Estats Units han destruït ports, aeroports, estacions de tren i dipòsits d'armes subterrànies en diferents punts del país persa. L'Iran ha anunciat que ha respost amb atacs a Kuwait, Jordània i Bahrein, on els Estats Units tenen una important base naval. Catalunya viu el pitjor començament d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que estem patint i que hem patit aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
2: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Amb aquest panorama climàtic que s'estén a tot el món, avui Brussel·les ha proposat que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'admissió, és a dir, a pagar per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però Europa vol relaxar aquestes condicions i, per tant, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys. A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol de final de juny ja superen els 5.000. Hi ha gairebé 18.000 persones que s'han quedat sense casa i ara un dels objectius polítics passa per accelerar la construcció d'habitatge. Han calculat que caldran ben bé 25.000 pisos per acollir tota la població afectada. Tenen clar que, a mesura que avancin les inspeccions dels habitatges, sorgiran més necessitats. Aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. Un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs d'aquesta malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'ACE Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
3: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, l'ecanemab i donanemab a l'amiloide i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
1: Aquests dos fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però el problema és que de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs. En esports, Messi diu que Lamine Yamal és un referent amb 19 anys i que diumenge, en la final del Mundial, podria aconseguir una cosa històrica. El capità de l'Argentina li ha desitjat sort perquè, ha dit textualment, juga el Barça al club que estimo. De la Lliga, nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat ha assegurat ara que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny. I el Barça de bàsquet ha comunicat el seu 5è fitxatge pel nou curs. És el base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: Fins aquí les notícies.
4: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit.
4: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
6: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
7: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
6: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
7: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
6: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
8: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
9: Entendre és obrir els ulls.
10: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
8: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
13: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
12: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Sisplau, diguin que avui tenim un convidat músic, eh? Perquè només he vingut per això, jo.
0: Ens visita la Magalí Sare.
1: Vesca, bé. Canta molt bé aquesta noia, eh? Molt bé canta. Qui tria els cantants que venen aquí a la Renaixença?
2: Tens alguna cosa a dir sobre les actuacions?
1: No, tot bé. La vida no diré per res més.
0: Avui dediquem el capítol al supositori.
1: Mira que bé, una cosa més. Diré encara una altra cosa. Qui ha decidit triar aquest objecte al supositori?
0: Això ho trien des de dalt.
1: El director de Catalunya Ràdio?
0: Més amunt.
1: Oi, més amunt hi ha l'Illa, deu haver-hi.
0: Ara vas bé.
1: L'Illa? El president Illa ha triat el supositori?
0: No em facis xerrar més del compte.
1: Prem-me el supositori, el president Illa.
0: Calla, que arriba el jefe. Déu vos guard.
3: He vist el guatlla!

0: la Renaixença.
1: El supositori és més antic del que us pugueu imaginar. A l'antic Egipte ja es coneixien aquest tipus de tractaments, normalment reservats al faraó.
2: Deixa-la anar al faraó, també.
1: Era molt important. Home, és que la salut del faraó era crucial, eh? És com si ara Felip VI es posa malalt, l'Espanya queda parada, no? Oi, te l'illa aquí, quan es va posar malalt, el país del revés, eh? No funcionava res, eh?
2: Sí.
1: Ah, hòstia. Com que la salut del faraó era un tema d'estat, tenia un equip de metges, els guardians reials, i en tenia un per cada part del cos. Hi havia el guardià reial del cap, el guardià reial del cor, i llavors hi havia un dels més importants, que era el guardià reial de l'anus del faraó.
3: Ostres! Ai.
4: Bona feina!
1: Sí, no? El guardià reial de l'anus es cuidava de les malalties intestinals i de moltes altres coses.
2: Va, hem de seguir per aquí, Peyu, ui.
1: Bueno, noi, és el capítol del supositori.
2: Ja, hem de començar
1: per darrere, diguéssim.
2: Sí.
1: Es conserva un papir del 1200 abans de Crist, que detalla les tasques concretes del guardià reial de l'anus del faraó. Arnau, si el pots llegir, sisplau.
5: El guardià de l'anus, entre altres coses, feia rutinàriament neteges de la zona rectal del faraó introduint aigua que es bufava a través d'una canya d'or.
3: No! Ai, per què?
2: Per favor.
1: No. Amb una canya d'or, eh? I bufant per l'altre costat.
3: Ai.
1: Estem parlant de l'antic Egipte, vull dir que no hi havia tecnologia.
2: No
1: hi havia una càrxer del cul. Havies de fer-ho...
2: Bufant.
1: Era un tio amb les galtes plenes d'aigua, una canyeta d'or.
3: Ai.
1: Molt important la direcció, en aquest cas, eh? No confondre mai el bufar amb el xuclar. Cuidado. Explicar-ho a casa, déu-n'hi-do, també, eh? Hòstia. Papa, mira que m'han donat feina. Seré el guardià reial de l'anus del faraó.
2: Bueno, de fet, ara això es diu proctòleg.
1: Ah, sí?
4: Sí, senyor.
2: És un proctòleg.
4: Bueno, sí, no deixa de ser un guardià de l'anus, també, el proctòleg.
1: És el que mira...
2: Sí.
1: Hi ha feines que déu-n'hi-do, eh?
2: Sí.
1: No?
2: Sí.
1: Això pot ser vocacional, diguéssim. Jo, de petit...
2: Molt excepcionalment.
4: Tant t'agradava molt el forat.
1: A mi m'agradaria ser proctòleg de gran. Ja. És com els podòlegs. Sempre penso, hòstia, els podòlegs, no? Al final estàs remenant uns peus d'una gent que no coneixes. Peus que normalment els que van al podòleg no són els més macos,
4: tampoc.
2: No. Raro. Bueno, i els dentistes, Peyu?
1: Sí, també. Sí, però el dentista almenys s'ho fa pagar, diguéssim.
2: Ah, sí, no, i això sí.
1: Veus unes bestieses, podòleg milionari, jo no en conec cap, eh? No ho sé. Bueno, el supositori, tornem a l'anus, eh?
2: Estàvem
4: parlant
2: sisplau, del...
4: Sí, tornem a l'anus.
3: Sí. No ha estat res.
4: És una frase que...
2: Si algú ara posa la ràdio...
1: Tornem a l'anus. Més enllà de l'antic Egipte, el primer cop que s'introdueixen medicaments com metal per darrere és a principis del segle XIX. Les tropes de Napoleó pateixen greus brots de disenteria. Els pobres soldats francesos tenien febre, dolors abdominals i diarrea amb sang.
2: Això hi ha uns anàlisis, eh?
4: Hi havia un problema aquí, eh?
1: Estaven tan febles que molts no eren capaços ni d'empassar-se la medicació. Clar. Llavors, un dels metges de les tropes va proposar a Napoleó ficar les pastilles pel cul als soldats.
2: No.
1: Sí. Que també, quan no s'ha fet mai abans, has d'anar molt convençut a la reunió amb Napoleó. No?
2: Sí.
1: Li comento, Napoleó, mira, els soldats no poden empassar, i he pensat, com que no, d'allò, i si els hi fiquem per l'altre costat, la pastilleta?
2: Per l'altre costat? Quin altre costat?
1: Per l'altre.
4: Sí, per l'altre.
1: Sí, només n'hi ha un altre.
2: Ja.
1: Perquè pel clatell has d'apretar molt fort, eh? Perquè passi la pastilla. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Teniu tots el cap al supositori?
1: El cap?
0: Sí.
1: Bueno, havíem dit el cul, no?
0: No, el cap, que si el teniu la forma al cap...
2: Sí, home, l'imaginem.
3: Sí, home, i tant.
2: Jo n'he vist el que passa. Jo no n'he fet servir mai.
1: No? Hòstia, jo quan era petit, molts.
2: Sí?
0: Sí, és que pels nens va molt bé.
4: Jo no n'he vist mai cap.
1: M'agafaven així pels peus, com un conill, i et tiraven així amunt.
0: Doncs mira, per la Laia, que no n'ha vist mai cap...
4: Però tinc moltes... O sigui, tinc molts problemes amb la caca, eh? Però mai n'he vist...
2: Aviam, espera.
4: Vull dir, no parlem-ne. Parlem-ne.
3: Tampoc és un consultori,
4: ho estàs explicant i dic, hòstia, jo que tinc problemes amb la caga, per dir-ho finament, és a dir, que em costa cagar.
2: Et costa.
4: No n'he vist mai cap de supositoris.
0: Doncs van molt bé.
1: De glicerina.
4: De glicerina. No el faré servir mai.
2: S'ha fet servir l'expressió de, per dir-ho finament, problemes amb la caca.
4: Sí. Bueno...
2: Finament no és, finalment.
3: No. Bueno. No. De quina altra manera ho haguessis dit, Laia, si no haguessis
4: fet... Bueno, em costa cagar, no?
1: Sí. És que tenir problemes amb la caca és que no sé de què fer. Un cop l'he feta,
2: sí.
1: No sé de què fer-ne.
2: A veure, Mercè, supositori.
0: T'explico, Laia, la forma d'un supositori. La forma d'un supositori és arrodonida per una banda i per l'altra és plana, que vindria a ser com una bala.
2: Una bala d'una pistola.
0: Sí. La teniu present?
1: Sí.
0: I on podria pensar, i d'on, podria pensar que la part arrodonida és per introduir-la més fàcilment?
2: I ho és, no?
0: Doncs no.
2: Ah, no?
0: No, no, és just el contrari. O sigui, te l'has d'introduir per la part plana.
2: Què dius?
0: Sí, i deixar la part arrodonida. O sigui, just al revés de com ho pensem, doncs és així.
1: Ens ho podries ensenyar, això?
0: No.
3: Mercè.
1: És per acabar-ho d'entendre.
0: És bàsicament la forma que té aquesta d'arrodonida. Si la poses al revés... xucla cap a dins i no se'n va. Perquè si ho fas al revés, surt disparat.
1: Surt al revés.
3: Que tu, Mercè, si fa un any enrere et diuen que els migdies de Catalunya Ràdio ens ensenyaràs a posar un supositori, què haguessis dit?
0: Però has vist amb quina passió ho has posat?
3: La vida, com ens ha sorprès la vida.
5: Catalunya Ràdio, servei públic.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. Jo ho he imaginat, o sigui, la forma arrodonida és perquè quan se't tanca el cul allò tira cap
0: amunt. Això tira cap amunt.
2: Per tant, l'arrodonit ha de quedar fora.
0: Sí.
2: Ha de quedar fora.
0: Sí.
2: Està bé, està bé.
0: Té lògica.
1: Està ben pensat.
5: Bueno, jo, aviam, que m'atabalo, perquè jo no soc proctòleg. Ni soc el guardià de l'anus de ningú, però... O sigui, si es fan... Es poden fer les dues bandes arrodonides.
2: Jo no soc proctòleg, però et donaria la raó en aquest cas.
5: Vull dir, al Tour de França es posen els ciclistes, va un darrere de l'altre, saps? Per l'aerodinàmica. Bueno, és igual. Sempre feu aquestes... No, em feu aquestes passades dramàtiques, com ja està el boig parlant.
2: No,
5: estic dient coses amb sentit, no?
2: No, estem...
1: El salt d'introduir-te un supositori en el Tour de França, has d'entendre que a mi em costa. I ho haig de pensar.
2: La pausa és per seguir-te, eh?
5: Vale, perdó.
2: Sí, ja sí, està,
0: És que és tan profund el que ens expliques que ens hem de pensar molt.
2: S'ha entès perfectament.
3: Jo ho veig claríssim, eh? Sí.
5: Clar, vull dir, si la ciència pot fer tu vagis més de pressa, si vas darrere un ciclista, per què no pot fer que siguin les dues parts rodones? És com lo de la mà del morter i el morter, que us vaig explicar aquell dia. Més o menys.
2: Millor no recordar-ho.
3: No,
2: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Avui ens visita una boja coneguda. La vàrem sentir per primera vegada al programa Oh Happy Day amb el Quartet Mel i actualment ja ha publicat el seu tercer disc en solitari. Allunyada de les tendències, ha decidit no casar-se amb cap gènere musical, això sí, no para d'establir aliances amb artistes d'aquí i d'allà.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Magalí Sare! Bravo.

0: Magalí, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui per esmorzar he menjat iogurt amb coses.
0: Iogurt amb coses?
1: Tot el que tinc per casa em poso iogurt.
2: Ullastre.
0: Fuet.
1: Tot. No, però... O sigui, moltes coses. Nabius, fruits secs, crema de cacauet, chia, que té molta energia.
0: Molta energia.
1: Xocolata.
0: Molt bé. La Magalí, tens un nom que m'agrada molt, per cert.
1: Moltes gràcies.
0: Magalí trobo que és bonic.
2: És bonic.
1: És un nom occità. És Margalida, Margarita, és el mateix nom en occità.
0: Ah, mira, és la Margarita occitana, diguéssim.
1: Sí.
0: Magalí. I Sare, d'on ve Sare, ja que hi som?
1: Sare és artístic, és un matxembrat dels meus cognoms.
0: Ah. I es pot saber quins són o no?
1: Jo em dic Magalí CC Lara. Molta vocal repetida. I...
0: Aviam, torni. CC.
1: CC, és un cognom de l'Aragó.
0: Collo, tu.
3: Que és molt bonic, CC, també.
1: Sí. És bonic, és molt musical, també. I Lara és andalús.
0: Lara, sí.
4: Hi ha un vi que es diu CC.
0: Veus? Sí.
4: Doncs...
0: I una mosca.
4: Sí.
1: Sí, tens raó.
0: Anem a presentar-la més bé, a veure, com a presentar-la com Déu mana, com es mereix. Així sona l'últim treball de la Magalí.

0: Això és un fragment de la cançó titulada Mira la boca, que pertany al teu últim disc Descasada, que el vas publicar el passat 6 de febrer. Mm-hmm. Un disc que, si no tinc mal entès, has gravat des de casa teva.
1: He gravat des de molts llocs. O sigui, la seu era a casa meva i tot el que he pogut ho he gravat a casa meva.
0: On és casa teva, per situar-nos?
1: Centelles.
0: Centelles, a Osona.
1: Sí. Molt bé. De fet, t'he portat xocolata de Centelles.
2: Ah,
1: sí?
2: Molt bé! Oh,
0: home!
1: Bueno, és per tothom.
0: No!
1: Ficant moles. Sí, llavors...
2: Ah, per tothom,
1: boníssima.
2: Per tothom.
0: Per tothom no arribarà, vull dir, amb la que duia.
3: Però està bé, has dit, t'he portat xocolata i en Xuri ha dit, molt bé, bugat,
1: no, és per tothom, està molt comprimida ja.
0: Ja la repartirem, ja la repartirem.
2: No perdem minuts, sisplau.
0: Bueno, estic colorant la xocolata.
1: Doncs això, sí, veus, pianos, percussions, guitarres, perquè he vist que amb en Sebastià Gris, que és guitarrista, tot això ho he gravat a casa meva. I gràcies a tenir aquesta seu he pogut fer incursions a diversos llocs. He gravat un cor de 40 persones en una església.
0: Mira, com la Rosalia.
1: Com la Rosalia, no? Sí senyor.
0: Has
1: he gravat un orquestra,
0: primer,
1: també.
0: Tu, o sigui, t'has copiat tot, t'ha copiat ella.
1: M'ha copiat ella.
0: Ella.
1: Sí, sí. He gravat amb una orquestra, també.
0: Sí.
1: Amb l'orquestra de Terrassa 48. He gravat amb un cantautor brasilí que es diu Lucas Gel, amb en Pau Figueres, amb en Llorenç Barceló. O sigui, hi ha moltes col·laboracions en aquest disc i he gravat per aquí.
0: I amb molts idiomes diferents,
1: no? I a Londres he gravat,
0: no?
1: També.
0: Ostres, hi ha català, francès, portuguès, italià, anglès, croat, occità...
1: Croat no. Croat, no?
0: No.
1: Eslovac, deu ser.
0: Eslovac, bueno, aviam.
2: Eslovac, eslovac.
0: Sí.
2: Cas un dent a castellà, saps? Sí. És el mateix.
0: Car de liatge, no?
1: Sí. Hi ha 12 idiomes.
0: Els parles, aquests idiomes? No,
1: no, no els parlo, però intento cantar-los molt bé i sentir-los com si cantés en la meva llengua.
0: I per què aquesta afició de cantar en tants idiomes diferents?
1: Doncs he tingut la sort de viatjar bastant els últims anys gràcies a la música i una cosa que m'agrada molt fer és aprendre una cançoneta folklòrica de cada puesto on actuo i a més al públic li agrada molt, de cop cantes amb el seu idioma i s'entendreixen. I és una cosa que he anat fent i cada cop amb més rigorositat, perquè sí que em va passar una vegada que vaig cantar una cançó de Brno a Praga. Oh. És com cantar una cançó catalana a Madrid, saps? I el gest es va apreciar, però no era el mateix. I vaig dir, vale, doncs m'ho he de currar més.
2: Sí.
1: I d'aquí, d'aquesta pràctica, doncs ve de dir, faré un disc amb molts idiomes que, a part de la música, m'encanten els idiomes. Mm-hmm.
0: És com el que ve aquí a un concert, no? El Palau Sant Jordi.
2: Sí.
0: Bona nit, Espanya!
1: Sí.
0: Ai, bueno, cuidado, no. Cuidado.
2: Mira, bona nit, Espanya. Però és que a vegades s'ha sentit, bona nit, Catalina.
1: Hi ha artistes que van a Lisboa i diuen muchas gracias en lloc de obrigado. És una mica el mateix.
0: Magalí, el disc es diu Descasada. D'on va sortir la idea de parlar de dones descasades?
1: Doncs mira, va ser Eslovàquia.
0: Eslovàquia.
1: Justament, perquè això, jo demano que m'ensenyin cançons i tal de cada país.
0: A qui ho demanes, exacte? Tu vas caminant pel carrer i, escolti,
1: no.
0: Em pot ensenyar una cançó popular?
1: O sigui, tinc bookers una mica...
0: Bookers?
1: Bookers, bookers són els que tanquen bolos.
0: Ah...
1: Book. Sí, no sé...
0: Sí. El que seria un comercial de tota la vida.
1: Sí. Llavors puc preguntar als bookers o als programadors, o algun cop ho he preguntat per les xarxes socials i dic, algú em pot ajudar? I a Eslovàquia, doncs, vaig descobrir una cançó preciosa que un cop vaig acabar de fer-me la traducció, paraula per paraula, m'encanta com anar descobrint vocabulari i fonètica, doncs vaig entendre que era el lament d'una noia jove que deia que es casaria i s'acomiadava de la seva terra i de la seva família. I no, això em va fer molta pena. Casar-se no ha de ser una cosa bonica i era una experiència traumàtica. I d'aquí vaig dir, anem a buscar aquestes nòvies que no es volen casar. I a partir d'aquí vaig trobar tantes coses, una quantitat ingent de música, que per això, de moment, he fet un volum 1, perquè volia cantar masses coses.
0: I sempre tinc la sensació, no, que no t'has casat en un estil en concret, no?, que vas investigant a tort i a dret.
1: Sí, una mica... si vaig absorbint coses, les vaig incorporant sobre la marxa. I, sí, sempre m'agrada buscar el que no he fet i composar des d'algun lloc que no ho hagi fet encara. Sempre estic amb aquesta búsqueda.
0: Molts de nosaltres vam conèixer en la teva participació amb el Quartet Mel, el programa O Happy Day de TV3. Us podem veure assajant aquí.
1: Ai, ai.
0: Cuita'ls. A l'avió. When the spirits say shout, shout, shout. When the spirits say shout, shout, shout. Veu... Veu guanyar el programa, eh?
1: Exacte, això de fet era el premi, que era una gira per Europa de 3 concerts.
0: Mira, escolta, sí. Això fa més de 10 anys, no sé com recordes aquella època.
1: Doncs, bueno, va ser una època forta de canvi. O sigui, nosaltres fèiem concerts de tant en tant i ho celebràvem molt. Tenim un concert! I després va ser una bogeria. I fèiem... Vam estar un any fent sold out i fent... Bueno, ens vam haver de professionalitzar a la força.
0: Clar, clar. Aquest any et vam veure també a la gala dels Premis Gaudí, cantant amb el Salvador Sobral. Preciosa actuació, per
1: moltes
0: cert.
1: Moltes gràcies.
0: T'agrada això de les gales de premis?
1: Home,
0: és avorridot, eh?
1: És avorridot, és llarg, és feixuc. Però bueno... Mira, vaig cantar a Catalunya Aixeca el Taló al setembre.
0: Vas marxar com vas acabar o vas quedar fins al... Perquè vas començar, vas cantar ben bé al principi?
1: Vaig marxar.
0: Vas marxar.
1: És que era diumenge.
0: Ah, sí. Era tard.
1: Però bueno, anava a dir que a Catalunya Aixeca el Taló aquesta gala em va encantar.
0: Sí?
1: Em va encantar.
0: Mira.
1: Sí.
0: Bueno, ja està bé.
1: Vull dir que hi ha gales que...
0: Que li agradi algú i està bé.
2: Sí.
0: Escolta, estic fent una enquesta una mica, tots els músics sempre els hi preguntem el mateix. Fas alguna cosa per cuidar-te la veu?
1: Sí, moltes. O sigui, evito ambients sorollosos.
0: Ah, sí?
1: Sí, és el que més em rebenta la veu. O sigui, intentar xerrar fort i no sentir-me i... Sí, parlar. Sí,
0: a mi em passa això també.
1: Em canso més que cantar. Sí.
0: Si tens un bol al vespre i tens un dinar amb algú en un restaurant
1: al
0: mateix dia...
1: Allò que té molta river, no.
0: Hòstia, és horrorós.
1: És horrorós, és horrorós. I llavors, bueno, m'hidrato molt.
0: A no ser que quedis per dinar amb l'Arnau, que no canvia el to de veu per més soroll que hi hagi a la sala.
1: Ja.
4: Jo no he dinat mai amb tu.
0: És veritat. No, sí que hem dinat.
4: Vam sopar un dia.
0: És veritat, un dia vam sopar. Però l'ambient no era sorollós, precisament.
4: Certament.
1: Crec que el truco és fer moltes consonants. No, no pujar el to de veu, però com gesticular...
0: Què vols dir, moltes consonants, aviam, aquest truco?
1: No, una T molt forta, una S.
0: Vull dir que... Déu.
1: Clar, així no. Exacte.
3: Quin dinar que has de fer, no?, per anar a dir cago en Déu.
2: Tot el rato.
0: Cago en Déu, quins macarons.
1: Clar, això traspassa més. Clar.
3: Tia santa!
0: Tia santa! Ho provaré el pròxim dinar, fins que l'altre tio marxi, perquè dirà que aquest tio està boig, està malament del cap. Escolta, amb l'Arnau Tortera sí que heu dinat junts, a vegades.
1: Sí.
0: Us coneixeu.
1: I hem cantat junts.
0: Heu cantat junts.
4: He de dir que no hem dinat, Magalí.
0: Que
1: no? No hem dinat, no?
4: Ah, sí, bueno,
1: el dia que vam gravar...
4: Correcte, unes pizzas guarres que vàrem demanar. Sí. És el que li vaig poder oferir aquell dia.
1: Ja, jo no menjava gluten, o sigui que no vaig...
0: Vas participar en una cançó d'Obeses, que és el grup de l'Arnau Tordera, que és aquesta.

0: Potser ho hauríem d'haver vist, és com es titula aquesta peça, que l'Arnau em va dir que l'havia compost pensant, no? La vas compondre per ella.
1: En realitat la vaig compondre per una veu ideal i llavors va resultar que existia i era la Magalí.
2: Oh! No, no. Sí. Perdoneu, però és que l'altre dia vaig veure l'entrevista on deies per qui havies pensat aquesta cançó. Però he de dir, no era jo, però he de dir que... O sigui, és un honor que després d'aquesta persona pensessis en mi.
1: Certament. No, allà...
0: Tal com ho ha començat, encara és a temps d'espatllar-ho.
3: Els dimecres s'estan convertint els drapets bruts de l'Arnau.
1: En realitat no havia pensat en una veu concreta. Llavors la meva parella em va dir, ostres, això ho podria fer l'Àngels Gunyalons.
0: És el més lleig del món que acaba... És llançar les culpes...
1: No, però és veritat.
4: A la parella.
1: I vaig reflexionant i vaig dir, mira, Àngels Gunyalons em sembla genial, extraordinària, però no té el domini que jo necessito per aquesta.
4: Ara vindrà l'Àngels Gunyalons.
3: D'acord. Com ve l'Àngels?
4: Haurem de treure aquest tall.
0: No t'emmerdis, Arnau.
1: No, aquesta és la veritat, senyors. Jo us l'ofereixo.
0: Escolta, el passat mes de gener, això m'interessa, juntament amb altres artistes catalans, has format part d'un manifest de boicot a la plataforma Spotify. Per què això?
2: A veure, els artistes fa anys que estem emprenyats amb Spotify perquè és la plataforma que paga pitjor els artistes.
0: Sí.
2: I cada reproducció és un 0,00, hi ha dos zeros, o sigui, és menys d'un cèntim. I a més, crec que has de tenir un mínim de 1.000 reproduccions perquè cobris alguna cosa. O sigui, sí, diguéssim que Spotify és molt abusiu, però és que a més hi ha hagut moltes polèmiques l'últim any perquè han estat en els seus anuncis hi havia campanyes de recaptació de gent per la ICE, la policia aquesta d'immigració. El seu CEO en el seu moment va també invertir en armament. Bueno, és que a més Spotify concentra el 90% dels oients i resulta que és la plataforma menys ètica i més fastigosa. Per tant, el que demanem és que abandoneu Spotify perquè hi ha...
0: No hi ha un pam de net, però... T'aficiones una cosa, allò no està
4: bé.
0: Vas amb una altra, tampoc.
2: No. Hi ha moltes alternatives, per sort.
5: I llavors hi ha molta gent que va a Can Barça i posa Spotify.
0: Sí. Sí, però del que s'havia posat Spotify quasi, no?
5: Bueno, però bé que també, saps? Anar-hi pensant,
4: Diguem una alternativa, perquè que qui sigui, home.
2: A veure, ara mateix la més ètica es diu Qobuz. Escrit amb Q i acabat amb Z, Qobuz. És la que no està tacada de res. També hi ha Bandcamp, que és com la més ètica de totes, perquè tu decideixes com vens la teva música allà.
0: Bandcamp i Qobuz.
6: Perquè el Tidal tampoc, no? Jo vaig canviar el Tidal i es veu que tampoc.
2: Sí, jo també em vaig canviar el Tidal, després tampoc, resulta que també...
0: Que no hi ha mai, costa molt.
2: I el que està passant és que són plataformes que permeten la música feta amb intel·ligència artificial, de manera que tu et pots empassar música feta amb intel·ligència artificial quan estàs com modo aleatorio i no te n'enteres. Això fa molta por.
0: Magalí, si no et podem escoltar a l'Spotify, on et podem veure pròximament?
2: Faré una presentació del disc d'Escasada el 26 de març a la Paloma de Barcelona.
0: A la Paloma! Ben bonic.
4: 26 de març.
0: A més, en directe, no, als teus concerts, hi ha un punt d'escenificació i teatralització que és diferent escoltar-te que venir-te a veure. No?
2: És molt diferent sentir el disc i veure el directe, tot i que les dues experiències trobo que són molt guais i profundes, però sí, a més, a la Paloma serà un desmedio de pliegues, perquè hi haurà el cor i hi haurà moltes col·laboracions. El cor Bruckner Barcelona, que són 40 persones dalt de l'escenari.
0: Apuntat al calendari.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula, tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
2: És vera, sí, sí.
0: És vera. La paraula d'avui és àvol. Àvol. Sinònim de dolent. Persona que té com a objectiu fer mal, ja sigui física o psicològicament, contrari al bé d'algú o d'alguna cosa.
4: Diuen que l'alcalde del poble s'ha fotut tots els calés de la reforma de la residència d'avis a la butxaca. S'ha de ser realment àvol.
0: Bé. Àvol, ocell petit semblant a un pinsà que és conegut perquè sol cantar just abans que hi hagi un canvi de temps.
5: En Molina ha dit que farà sol, però a mi em fot mal el genoll i he sentit cantar l'àvol. Quedarà una tormenta...
0: O C, àvol, garantia que es demana per tenir accés a un préstec o a una hipoteca.
3: Aquests del banc són uns rancis. A veure, he demanat 800.000 euros de res
8: i em diuen que sense un bon àvol no me'ls donen. Merda de banc, tu.
0: A, B o C.
2: Ai, dubto entre la A i la B, però àvol em sona dolent. No sé, la A.
0: Doncs et sona perfectament. Àvol, dolent, t'emportes la llangrissa. I no marxaràs sense primer cantar-nos aquí en directe.
2: Sí.
0: Amb la Laia Gluck, l'Arnau Tordera i amb el Sebastià Gris.
2: En Sebastià Gris tocarà el banjo.
0: Qui és el Sebastià Gris?
2: És el meu company artístic i sentimental.
0: Fixa't.
4: Tot,
2: Tot, tot.
0: Tot.
1: Tocarà, i un músic extraordinari, eh? Sí. Un músic excepcional. Dels millors que ha passat per aquí.
0: Sí. Mira, què dius ara, tu, el Sebastià Gris?
4: Ja no em crec res d'aquest tio.
2: I cantaré en occità.
0: En occità, doncs vinga, en occità. Fantàstic sentir l'occità també a Catalunya Ràdio. La Mal Maridada amb Magalí Sare, Sebastià Gris, Arnau Tordera i Laia Gluck.

0: Creus que ets un boig per conèixer digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
1: Peyu, avui no parlàvem del supositori.
2: Encarda de rato que no s'ha dit res del supositori, Peyu.
3: Bueno, us toca a vosaltres, eh?
2: Ah, sí, és veritat.
1: Un altre...
3: Ara vosaltres, sí.
1: No, si ho tenim tot preparat.
3: Sí. Què us heu preparat?
2: Avui us parlem de remeis casolans per curar-se sense necessitat d'introduir-se coses pel forat on no entra la llum.

0: Escolta'ls una estona i tocaràs el cel.
1: Què passa aquí?
2: Aquests coros.
3: L'he volgut cantar aquesta vegada. Pot gràcia cantar-la.
4: Molt bé.
5: Això, per exemple.
3: Un refredat, Feixedes.
5: Un refredat. Vosaltres sabeu...
4: O sigui, no conto que a la ràdio s'hagi començat mai una secció dient per exemple.
3: Per exemple.
4: O sigui, la primera paraula, després de la sintonia, per exemple. Hòstia, prepareu-vos una introducció.
5: No, perquè tenim poc temps.
4: Ah, va.
5: Llavors, a mi molts oients m'han dit... Aneu directe.
4: A l'exemple.
5: Aneu directe.
4: Que...
5: Llavors, jo sé que hi ha molts oients...
3: Hi ha oients que m'han dit, aneu al final, sisplau.
4: Al final.
5: O aneu... Poseu un exemple. I per això he dit, per exemple.
4: No, digues.
3: Un refredat.
5: Ah, no ho hem dit perquè sí.
4: No, ja.
5: Està preparat.
4: Per exemple.
5: Per exemple, un refredat. Dius, un refredat amb medicament, tu saps que un refredat dura una setmana.
4: Sí. Sí, senyor.
5: Sense medicament.
4: S'ha de passar.
5: Dura 7 dies.
4: Sí.
5: Vull dir que un refredat...
4: És així.
5: Per tant, si et pots estalviar un bon supositori,
4: sí.
5: Que dius, a mi m'encanta que em fotin supositori.
4: Sí.
5: Palante.
3: És una altra cosa. Però... Palante no, patràs.
4: Hi ha algun refredat que es tracti amb supositori?
5: Sí.
4: Ah, sí?
5: Home, jo,
3: de... El refredat de cul.
5: Sí. Com fots un esternut i t'has de mocar per darrere...
3: Supositori.
5: I llavors, què va molt bé per això?
4: Sí.
5: Un xarop de ceba.
4: Xarop de ceba.
5: Xarop de ceba.
3: Aviam, diarrea. Si tens diarrea...
5: No, supositori.
3: No posis supositori perquè tot el que saps...
4: Sortirà.
3: Hi haurà un flux allà que no...
4: Sí.
3: Doncs llavors prens una altra cosa...
4: Porta sec.
5: Gingebre i sal.
3: Gingebre i sal.
5: Agafes una gingebre, la tritures, Thermomix.
4: Sí.
5: No, això és un Turmix, m'he equivocat. Sal.
4: La gingebre, una pregunta ara que...
2: Sí. Serveix per tot.
5: Sí,
4: sí, però quan s'ha de llançar? Bueno, vull dir...
3: Sempre, sempre.
5: Jo la compro i la llenço.
4: Que sí?
3: La
5: compro
3: sempre.
5: I quan la tinc, i vaia merda, i la llenço.
4: Perquè, vull dir, tu em fas servir un pessic molt petit, i et va quedant aquella rel a la nevera, i no sé quan caduca allò.
3: A la nevera? No, fot-la en un armari fosc i ja està.
4: Ah, sí? Ja està. Llençar greu, eh? Els consells eren interessants, però no tenim més
3: collons. Tenim
4: un altre dia, Adéu-siau, gràcies.
3: Adéu-siau.
4: Fel, Xuriguera, moltes gràcies.
3: No, gràcies a vosaltres.
5: Gràcies, Pei. Adéu-siau.

0: Avui sí que te l'encerto, eh? Marina Rossell.
1: T'has quedat a prop, hòstia.
2: No, aquesta bestialitat no és Marina Rossell, encara que pugui semblar-se en algunes coses harmòniques que fa servir la guitarra. Però això és What a Horrible Night to Have a Curse, una peça que la banda estatunidenca de death metal melòdic de Black Dahlia Murder va publicar l'any 2007. Just abans d'un concert, el cantant de la banda, el malaurat Trevor Strand, es trobava molt malament i no parava de vomitar.
0: Vaja.
2: Al camerino també hi havia Nergal, que és el cantant de la banda de black metal Behemoth.
0: Sí.
2: Doncs, curiosament, en Nergal, que té una aura satànica i tenebrosa, portava un supositori a sobre. No sé per quin motiu, però li va donar.
0: Mira.
2: I bé, malauradament, quan en Terbor se'l va començar a introduir, el supositori es va trencar, suposo perquè no ho va fer per...
3: Perquè no ho va fer bé, no ho va fer per la part plana.
0: Exacte.
3: I va fer per la...
2: I va acabar introduint-se una mica com va poder. Va explicar que era un dels moments més baixos de la seva carrera, i ja veieu que fins i tot el metall més extrem a vegades té moments de debilitat humana.
0: Doncs escoltem de Black Dahlia Murder i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'atemptat de Carrero Blanco.

0: Avui passegem una gossa que viu a Vic.
1: Mira.
0: I es diu Sushi.
1: Ah.
0: Però no és un gos japonès, una raça japonesa.
1: És bigatana. Sí. És bigatana.
0: És bigatana i és un llebrer.
2: Mm.
0: A veure, veiem-la.
1: Mira-la, aviam, a veure la Sushi.
3: Oh!
0: Coll més
1: recte,
0: més tieso.
1: Sí, escolta. Té aquest posat una mica de Vic, és veritat. Sí. És veritat.
3: Es que
0: com és el posat de Vic?
1: Sí. Així és com de mirar una mica per sobre els altres.
0: Ah, sí?
1: Una mica.
0: Ah, vaja. Sí. Heu vist quina cara de despavilada té la Sushi?
3: Sí.
0: Doncs resulta que la pobra gossa és bastant curteta. No sé si hi ha algun paral·lelisme amb Vic.
1: No,
0: deixem-ho estar.
1: Jo no he dit res. No ens estem ficant en un jardí que no ens convé.
0: L'Anna ens ha explicat que la Sushi és una mica ruca. Li agrada perseguir conills pel bosc i la pobra es perd amb facilitat. La Sushi és una mica despistada, o sigui que en el passeig haurem d'anar una
1: ja
0: mica amb compte,
1: ja
0: hem d'estar al cas.
1: Ja la lligarem curt.
0: Per què em mireu malament?
3: No, ens venen acudits al cap que no es poden dir.
4: L'any 1941, mig món està immers en la Segona Guerra Mundial. Malgrat això, encara falten dos actors fonamentals que han d'entrar en escena. Les tensions entre els Estats Units i el Japó estan a punt de desembocar en un conflicte que atacarà l'oceà Pacífic de vermell. Només falta saber qui farà el primer pas.
1: Avui passegem el gos per Hawaii, 7 de desembre de 1941.
0: Anem a Hawaii aquest estiu.
5: Hem de fer un especial.
1: Mira, la Renaixença des de Hawaii.
5: Té molt de sentit, eh?
1: I jo he vist coses d'aquesta casa que s'aguanten menys que aquesta. Mentre mig món està en guerra, nosaltres gaudirem d'un passeig amb la Sushi per Oahu, una de les illes més importants de l'arxipèlag hawaià. En aquesta illa és on hi ha la capital, Honolulu.
3: Honolulu.
1: Honolulu. Hi has estat?
3: No.
1: Veus? Tu, Mercè, potser sí que fas submarinisme.
3: Sí,
0: sí, però no, Hawaii no hi he estat mai, em cau molt lluny.
1: Heu de saber que és 7 de desembre, però clar, com que som a Hawaii, som a ple clima estival.
3: Ah, sí, això sí que ho tenen allà.
1: Mentre a Europa hi ha una guerra terrible, nosaltres podem gaudir de les vistes de Pearl Harbor, que és el port marítim que està enganxat a Honolulu.
6: Hòstia, perdona que t'interrompi, eh?
1: Sí.
6: Però aquí és on va passar la famosa batalla de Pearl Harbor, no?
1: No, Àlex.
6: Està guapo, això, eh?
1: Sí. No té per què.
6: Què?
1: No té per què. No
6: com que no? Has dit Pearl Harbor.
1: Sí, però
6: estava... Pearl Harbor es coneix per la batalla, no la coneixes per les mandarines de Pearl Harbor. No. Coneixes per la batalla. Ara aquí em diràs que no, la
1: ja
6: batalla.
1: Ja ho sé, ja ho
3: les
1: sé.
3: Les mandarines de Pearl Harbor.
1: Estaríem bé. Quilòmetre zero.
3: Depèn d'on els facis anar, eh? Perquè si han d'arribar fins aquí...
1: Sí.
3: Poden
1: sí.
3: passar per dalt...
1: Sí.
3: I...
1: O sigui, si tu surts de Pearl Harbor,
3: sí.
1: que això és Hawaii.
3: Hawaii.
1: Si voltes cap al cantó de...
7: Les merdes que fèiem abans de començar el programa no les has allargat fins al programa, sisplau.
1: No, pots passar pel Pacífic.
3: O per dalt.
1: O per dalt. Sí,
0: per dalt, perdona.
7: Per Santilària.
1: Bueno, sisplau. És veritat que Pearl Harbor últimament han viscut una gran concentració de vaixells de guerra americans
3: sí.
1: i hi ha rumors que diuen que el Japó vol declarar-los la guerra. Per sort, Hawaii és molt lluny del Japó i l'illa té un sistema de radar nou de trinca per detectar qualsevol amenaça.
7: Hola, nois, guiteu quina meravella de radar.
1: Ah, carai, aquest que està parlant és en Joseph Lockhart, l'especialista de tercera classe que s'encarrega del radar

0: clar, no ho tinc clar, no ho tinc clar. Que és un radar molt nou. Ah. Encara no sé ben bé com va, eh? Però...
1: Però Josep, Josep, t'has llegit les instruccions, no?
0: Ah. Tu saps el que és un manual d'instruccions d'un radar? El gruixut que és? I tot en anglès?
2: Oh,
0: i
2: tant.
0: Clar. És que és tot en anglès, eh?
3: No, al final aquestes coses, amb el dia a dia és quan n'aprens. Ah, a base de fer-lo servir.
2: És engegar-lo.
3: Sí. Ja ho aniràs veient.
2: Engegar-lo i mirar com apretar el piu.
3: Sí, mentre el radar...
2: Salut!
3: Què t'ha passat?
4: T'han olorat.
3: Allà sí que tens al·lèrgia al Porexpan.
0: He olorat molt fort i m'ha vingut un estorrut que no he pogut aturar.
3: Mentre el radar pita com un boig a la pantalla i apareixen un grapat de punts de color verd. Escolti, Josep, aquests puntets de color verd són normals, també, o no? Això ja ho ha de fer.
0: Això sí que ho sé. Sí, que ho ha de fer, sí. Això són... Aquests punts són avions.
3: Ah.
0: Veus? Un, dos, tres... 180 avions que es van aproximant cap aquí.
3: Bueno, potser perquè és primera hora del matí i en Josep encara està una mica adormit, però 180 avions es dirigeixen cap a Pearl Harbor. Mm. Tenint en compte els rumors que el Japó vol entrar en guerra, potser això ens hauria d'alarmar una mica.
0: Potser sí, no?
3: Sí. O sigui, vostè diu que aquests puntets 180, són avions.
0: 180 avions que venen cap aquí.
3: I si truques algú, poder?
0: Poder sí, no?
2: No serà res, això.
3: No?
0: No.
3: Jo trucaria.
0: Truco a casa, la dona.
3: No, home, truca...
0: No.
3: Algú de
0: l'exèrcit.
2: Això no són gent que ha sortit... Que és diumenge, avui? Deu ser que s'ha sortit de fer
0: un vol. No sé, 180 també...
1: Diumenge de mandarines, aquí a Pearl Harbor.
0: Oh, trucaré.
3: L'illa té equipament de sobres per defensar-se. Bateries antiaèries, vaixells de guerra, avions de combat... El problema és que és diumenge al matí i la gran majoria de soldats destinats a Hawaii tenen el dia lliure.
2: Clar. Ara truquen.
0: Calla.
3: Truca. No te l'agafen, eh?
0: Aquí no contesta ningú, eh? No, això és cap pixarrellisca, eh?
3: Tu, que ningú està al seu lloc, eh? En Josep truca i truca, però ningú contesta, tu.
0: Calleu.
3: Ara te l'agafaran, poder.
0: I si fos un concurs, això? Perdríem el premi.
2: Has de dir xiripipi. Ara quan despengi, has de dir xiripipi.
3: Sí.
5: Xiripipi. No.
3: Despenjar i dir directament mandarines de Pearl Harbor. Ah.
0: Així no es pot fer la guerra.
3: No, la gent no
0: es pot fer la guerra.
3: Finalment aconseguim parlar amb algú. A l'altra banda del telèfon hi ha el tinent Arthur Tyler. Aquella trucada serà crucial pel destí de Pearl Harbor. La conversa va anar tal com us relatarem a continuació.
6: Aquí, el lloc de comandament. Digui.
0: Hola, especialista tercera classe Joseph, a l'aparato.
6: Són les 7 del matí. Com és que truca tant d'hora?
0: Li truco, senyor, des del radar. A veure una cosa, hi ha una bestiesa d'avions que hi ha uns punts verds aquí que m'ha dit un noi que ha vingut, que això són avions que venen cap aquí, venen del nord.
3: La resposta del tinent és la clau de tot plegat.
6: Rebut.
0: Vale.
6: No es preocupi per res. Ah. Deuen ser els nostres bombarders que venen des d'Amèrica. No es preocupi, són dels nostres.
0: Val.
3: Resulta que està previst que uns bombarders arribin des d'Amèrica fins a Hawaii. El tinent confirma que són aquests els avions que ha detectat el radar. Evidentment, clar, el radar només indica 180 puntets de color verd i no saps si són dels teus o són dels altres.
2: No els veu.
0: A veure, senyor, segur que són dels nostres? Pensi, vull dir, són 180, m'agraden... Són molts, eh?
6: Faci'm cas que per això sóc tinent. Va. Aquests avions són nostres.
3: En veure la confiança del seu oficial, en Josep no té més remei que deixar d'insistir. Però, en el fons, en Josep sap que allò té mala espina. Ah. Hi ha un moment en què fins i tot pensa saltar-se la cadena de comandament i trucar a un altre superior. Truca.
2: Truca
3: amb un altre.
2: Truca.
3: Passa que també, si truca i la caga, sap que el poden cardar al carrer ràpid, eh?
0: Hòstia, ja, no, vosaltres estan
2: llibres. Aquí hi ha el coronel, després del tinent.
3: Després del tinent
0: ve
3: el coronel.
0: I gasta mala llet, eh?
3: I llavors, els que van junts, el tinent coronel no sé qui és.
0: Sí. És un que no sabien si...
5: No sé com un cosí germà.
2: Entre tots dos no hi arribaven i els van ajuntar.
3: Els van ajuntar. Em sembla que si juntes el tinent i el coronel fas un capità.
0: Sí.
3: No ho sé.
2: Que és
3: el
2: més...
3: No sé com va.
0: Què faig? Truco o no truco?
3: No truquis.
0: I si resulta que és una falsa alarma, fotrà una bronca que...
3: De moment tenim 180 avions que venen cap a Pearl Harbor.
0: Això sí.
3: Agafem la Sushi, la nostra gossa, i anem fins a la platja, on trobarem més pistes sobre què està passant. Resulta que a la platja, una pescadora acaba de fer una troballa ben curiosa. Acaba de trobar-se un mini submarí japonès embarrancat a la sorra.
5: Què és això? A veure, jo d'aquestes coses no hi entenc, eh? Però això no sembla un submarí?
3: És un submarí.
5: Oi?
3: Un submarí o una llauna de sardines. És un submarí espia japonès que no porta cap armament. Un petit vehicle que va a pocs metres de profunditat i que serveix per espiar els vaixells enemics.
2: Fixa't.
3: De cop i volta, l'escotilla del submarí s'obre i de dins apareix... Un soldat japonès.
0: Ah.
2: Ai, que vi... I què?
5: On te va?
3: Sí, quan he dit mini submarí,
2: clar,
3: és mini, però...

0: Oh, però, collons, és un submarí.
1: Vos que has dit llauna de sardines, jo m'he fet un submarí petit. No, però jo estic en japonès tan petit.
0: No.
2: Allà hi ha un tio normal.
0: En japonès com ara tu.
2: Bueno, com ara jo, pobret, no.
0: Sí.
2: No ho dic, pobret, en el sentit...
1: Hòstia, ja mira'm.
2: Què?
1: Un japonès com tu, però un cara japonès, de Xuriguera.
0: Bueno, Xuriguera, segons com et mira, ja ho sembles una mica japonès.
1: I el veiessis a les 5 del dematí a ràdio. Sí? Que no sap si és japonès o irlandès.
0: Surt el japonès i el tio intenta escapar-se nedant per l'aigua.
3: Jo, escolta, vaig a buscar ajuda, que cal alertar els soldats del port, eh?
0: Al cap de pocs minuts, aquella dona arriba amb uns quants soldats.
3: Mireu! Mireu! Aquell! És aquell trasto que hi ha allà a la platja i hi ha un home que ha sortit de dins nedant i...
4: Tu! Quiet! Atura't o disparo!
2: Què? Jo!
0: Veus com ets, el japonès?
3: Aquest!
2: Jo sóc el japonès!
3: Sí, ets el japonès! Anava dins del submarí, el japonès, aquest.
2: No, cuida, compte, jo sóc un pobre nedador.
0: Que sapigueu que això és un fet documentat, eh?
2: Sí.
0: El soldat japonès diu que és un nedador...
2: Sóc un nedador.
0: Intenta escapar-se nedant.
2: Intento escapar-me nedant.
0: Sí, sí.
2: Sí. Això ho haig de dir?
0: Sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Veus? És que encara que no vulguis, et surt el japonès, eh?
2: Sí, sí. Oso!
0: Per començar, com et dius tu? Què hi fas aquí?
2: Kazuo Sakamaki.
0: Ah?
2: Kazuo Sakamaki.
0: Sembla una peça de sushi, però que sapigueu que el nom d'aquell home és real. El conductor del mini submarí es diu Sakamaki.
2: Sakamaki, del Sakamaki d'aquí, de Torelló.
5: Nom,
2: de Torelló.
5: Això sona japonès, oi?
2: No.
5: El disparo?
2: No, Sakamaki no és japonès, eh? Aquesta gossa també es diu sushi i no és del Japó.
0: És de Vic. La gossa és de Vic. Al final, les excuses del pobre Kazuo Sakamaki no són prou convincents i acaba sent capturat. En Sakamaki s'ha convertit en el primer soldat enemic capturat als Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. Però nosaltres hem de continuar el passeig amb la sushi. Recordem que tenim 180 avions acostant-se a l'illa i acaben de capturar un japonès d'un submarí embarrancat a la costa. A hores d'ara, els senyals d'un atac són bastant evidents. Doncs heu de saber que els americans encara no han mogut ni un dit.
6: Home, és que els Estats Units són molt pacífics.
0: És veritat.
6: O sigui, sempre els ha costat molt iniciar conflictes armats.
0: S'ho pensen. Abans d'atacar, s'ho pensen ben bé 20 segons.
3: Poder abans s'ho pensaven més. Ara potser...
0: El passeig amb la sushi s'ha convertit en un compte enrere. Abans que arribin els avions japonesos, anem fins a l'aeròdrom americà. Tal com temíem, allà ningú ha mogut un dit. Són les 8 del matí i l'aeròdrom americà està desert. El més greu de tot és que els avions de combat americans estan aparcats just al costat de la pista d'aterratge. En lloc d'estar cada avió dins del seu hangar, estan tots posats en fila índia al costat de la pista. Un il·luminat ha pensat que si tots els avions estan a l'aire lliure, a la vista de tothom, és més difícil que algú els pugui sabotejar. El que no tenen en compte és que tot aquell rengle d'avions aparcats són un blanc molt senzill en cas d'atac enemic. Ara sí que arriba l'hora de la veritat. Els 180 avions... Oh, sorpresa! Són avions japonesos.
2: Ai, coi.
3: Ai, ai.
7: Es veia, això.
2: Ai, en Joseph.
7: Ho havia dit, eh?
0: És que t'ho he dit jo, truca.
7: És que he trucat.
0: T'he dit o no que truquessis?
7: He trucat o no?
2: Aquell tinent ha sigut.
7: He trucat, eh?
0: L'atac aèri a Pearl Harbor agafa els americans adormits i amb el peu canviat. La victòria japonesa és indiscutible. Els avions japonesos es passegen durant 2 hores per tota la badia, bombardejant vaixells americans i metrallant a plaer sense trobar cap defensa. Els Estats Units d'Amèrica, la gran potència mundial, acaben d'entrar en guerra amb bastant mal peu. Alguns números de l'atac, si voleu. Mireu, els Estats Units van tenir 2.400 soldats morts.
7: Hòstia.
0: És gent, això.
7: Collons, hi ha gent.
0: 21 vaixells i 188 avions americans destruïts. A l'altre costat, el Japó, 60 pilots d'avió morts, 28 avions destruïts i aquell mini submarí encallat a la platja.
3: Llauna de sardines.
0: Sí, i el presoner capturat.
7: Però...
3: I la sushi?
0: La sushi. La sushi.
7: A mi em fa patir?
0: El que et fa patir?
7: 60 pilots d'avió?
0: Sí.
7: Però només 28 avions?
0: Sí.
6: És bona.
3: És veritat.
0: Perquè hi ha avions que hi va més...
7: 32 avions?
0: Hi ha avions que hi va més d'un tio.
3: Ah, també és veritat.
0: Ah, hi ha un que pilota i dos que disparen.
7: Vale.
0: S'ho s'ha d'explicar tot, m'acago.
7: Sí, és que ara a la tarda m'he fet un nerviós, ara.
2: Tu vas fer la mili, Peyu.
0: Eh? Jo la mili la vaig fer Sant Bartomeu del Grau. No, home, no. La sushi, estàvem amb el gos.
3: Què havia passat a la sushi?
0: No ha superat la passejada.
3: Per què?
2: Sap greu, ara.

0: La pobra Sushi ha sigut una de les víctimes de l'atac japonès. Igual que els americans, la pobra gossa no ha vist venir l'atac. Quan hem tingut els avions japonesos a sobre, ja ha sigut massa tard. Era impossible sobreviure a la carnisseria de Pearl Harbor. I tenint en compte que la Sushi era una gossa bastant curteta, que ens ho han dit els seus amos, no ha tingut cap possibilitat de sortir-ne ben parada. Pobrota.
1: Ai, sí.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I amb el vostre esperit.
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Un atac amb drons ucraïnesos contra un centre logístic a prop de Moscou ha provocat aquesta matinada almenys 7 morts i una vintena de ferits. Les víctimes treballaven en un dels magatzems de l'empresa russa de comerç electrònic més important del país. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als voltants de la capital. En els últims mesos, Ucraïna ha intensificat els seus atacs contra territori rus, sobretot contra infraestructures logístiques i energètiques. Fem un repàs d'altres notícies amb la Núria Har.
2: El foc d'Urés a l'Aragó continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen la feina dels bombers. Roberto Bermúdez de Castro, conseller d'Interior de l'Aragó.
3: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegase sea un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
2: El govern aragonès ha demanat als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències.
1: Els Estats Units completen una setena nit consecutiva d'atacs contra l'Iran i, segons el règim, han matat 3 persones i n'han ferit 8 al sud del país. L'exèrcit de Donald Trump també assegura que ha inhabilitat un vaixell iranià i ha impedit el pas de 4 vaixells comercials que sortien o anaven a ports de la República Islàmica com a resultat del bloqueig naval reactivat aquesta setmana. Les últimes hores, a més, les forces armades dels Estats Units han destruït ponts, aeroports, estacions de tren i dipòsits d'armes subterrànies en diferents punts del país persa. L'Iran ha anunciat que respon amb atacs a Kuwait, Jordània o Bahrein, on els Estats Units tenen una important base naval.
2: I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol de final de juny ja superen els 5.000. Hi ha gairebé 18.000 persones que s'han quedat sense casa i ara un dels objectius polítics passa per accelerar la construcció d'habitatge. Han calculat que caldran ben bé 25.000 pisos per acollir tota la població afectada. Les autoritats tenen clar que a mesura que avancin les inspeccions dels habitatges sorgiran moltes més necessitats. Aquesta matinada, per cert, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. Segons el Parlament veneçolà, des del 24 de juny hi ha hagut, atenció, encara unes 1.300 rèpliques del terratrèmol.
1: S'ha donat ja el tret de sortida per a l'Ada, a l'Alt Empordà, un dels clàssics de cada estiu, que aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes d'un festival que s'allargarà fins al pròxim 9 d'agost. Des de Peralada, les cròniques del Fèlix Martín.
4: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
5: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
6: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos. That give
4: this amount of colors. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
1: Leo Messi diu que Lamine Yamal és un referent amb 19 anys i que diumenge en la final del Mundial podria fer història. El capità de l'Argentina li ha desitjat sort perquè ha dit textualment «Juga al Barça, que és el club que estimo». De la Lliga, nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Jean Laporta de fer teatre. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins l'any 2027. El defensa de 36 anys, havia esgotat contracte el mes de juny. Ha estat també un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina de Futbol. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Isarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Ranera al Deportivo de la Corunya. I en bàsquet, el Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: Fins aquí les notícies. Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
7: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
8: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
7: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
0: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
7: Tot es pot parlar.
0: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
9: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
10: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
9: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
11: Tot el que cantes.
0: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
12: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
13: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
14: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
15: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
16: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. És curiós,
17: acabes
16: això.
17: Acabes d'obrir un meló interessant.
16: Sí, sí, interessant, sí.
17: Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica
16: com de...
13: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
17: Hi ha gent que arriba a ser nens i no ho diries.
16: Sí, que és veritat.
17: Aquelles senyores que...
16: Biorritme lent, sempre en bata, van fresques.
17: A la que es posa aquella bata, una senyora?
16: Ja no és mort.
18: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
13: Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, bona hora. Arrenca una nova edició del Mans des d'ara i fins a les 7 del matí aquí a Catalunya Ràdio, tot a l'arrel a la Ràdio Nacional. Aquest cap de setmana la cultura popular té gust d'estiu. Viatjarem fins a Mataró, al Maresme, per començar a viure l'ambient de les Santes, una de les grans festes majors en el nostre país. També ens acostarem als Focs de Blanes, que tornen a convertir la Costa Brava i el seu portal de la Costa Brava en la capital de la pirotècnia. I escalfarem motors amb un dels festivals més esperats de l'estiu, el d'Ensanau, que tornarà a omplir les valls d'Àneu de dansa, de patrimoni i de música. A més, recuperarem una novetat discogràfica de La Coixinera, ja que som a Mataró, amb Quanta Ballera. A la producció de Dolors Genola, qui us parla, Quim Rotllant. Aquest és el Mans, aquesta és l'arrel a la Ràdio Nacional.
1: Deixa't de manies. Mans.
0: Som-hi. I començarem amb una composició de Pitu Chamorro amb la cobla principal del Llobregat i la barítona de Jordi Campos. I és que aquest cap de setmana al Festival de Sardanes de Ceret hi haurà la presència d'aquesta formació i s'hi sentirà precisament la barítona. Un festival que va començar ahir mateix divendres i s'allargarà fins demà diumenge. Hi haurà, a més de la Llobregat, la cobla mil·lenària. És el 68è festival d'estiu de la cobla i també s'hi celebrarà la 6a Copa Catalunya de competició. Aquesta és l'herència dels Lamot, de Pitu

0: de Pitu Chamorro, l'herència dels Lamot, que ens porta, recordeu, en aquest festival de música per a cobla que arriba a la 68a edició a Ceret, a la Catalunya Nord.
1: Fins a les 7 del matí a la Ràdio Nacional.
0: Veig que la coixinera explora els camins de la música tradicional amb una mirada pròpia, combinant repertori popular i composicions noves amb una clara vocació de portar l'arrel cap a espais de ball. Presenten ara Quanta Ballera, un disc que posa precisament el focus en això, en aquest ball convertit, en la plaça, en la comunitat que es crea al voltant de la música. I arriba en un moment d'aniversari, en parlem amb dos dels integrants de la coixinera, aquesta formació del Maresme, de Mataró, en Joan Ponsola i en Dani Álvarez. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: 25 anys s'han de celebrar, hi ha moltes maneres de fer-ho, moltes vegades és fer un recopilatori, vosaltres no, vosaltres us heu liat la manta al cap, i disco nou, a més cooperatiu i col·laboratiu, èxit de participació a Barcami, per tant, una bona manera de celebrar aquest aniversari.
3: Bàsicament també és perquè des que vam fer el Tenim i Tindrem, que és quan justament més o menys estàvem celebrant els 20 anys, no?, doncs que teníem ganes de fer un disc de ball. I per fer un disc de ball, doncs volíem fer material nou, material que hem trobat d'aquí de la comarca i peces que hem fet de nova creació i, per tant, vam dir, fem un disc, però un disc amb coses noves.
0: Continueu molt fidels al vostre estil, de retorn al que dèiem, no?, a fer ballar la plaça amb aquest concepte de sarau, que últimament se'n parla molt, però que vosaltres l'heu reivindicat sempre. A Fira Mediterrània, l'any passat, ja estàveu, diguem-ne, recuperant les peces del primer disc, però ara heu volgut fer, amb aquella línia i amb tota la maduresa d'aquests 20 anys, una aposta totalment nova, però sense oblidar aquest repertori del Maresme, de l'Alt Maresme, que forma part del vostre ADN.
3: Sí, la veritat és que sí. De fet, a la Fira Mediterrània vam anar amb 8 dels 14 temes que hi ha al disc, nous. La intenció era haver arribat doncs amb 12, probablement, dels 14. I tot en diem 14, però encara més, per seguir treballant. No vam poder arribar per circumstàncies de que en Jaume va caure en bici, es va trencar la clavícula i vam haver de dar més amb una substitució. Però si no haguéssim arribat a la fira, sí, amb aquest repertori. També s'ha de dir que el fet de no arribar a la fira a l'octubre amb tot, no?, ens ha permès doncs acabar-ho de rodonir, acabar-ho de polir. I la veritat és que, bueno, s'agraeix també, en el fons, que en Jaume tingués la patacada en bici.
0: Celebrem-ho.
2: És el primer cop que ho celebren, eh?
0: I ara arriba aquest Quanta Ballera, com dèiem, que recupera temes tornant als orígens. Heu anat a espigolar cançoners, recopilatoris, temes que estan en l'imaginari i que formen part d'aquest ADN, no només de Mataró, sinó també del Maresme, i permeteu-me dir que també fins i tot de la Selva Marítima.
3: Tenim la sort que en un moment determinat es recollissin grans melodies, grans cançons, no? Per exemple, el cançoner de Pineda, de Sada Llorenç, per nosaltres sempre ha estat allà, sempre ha estat un referent. De fet, Tatitani també vam estirar d'allà i portem, bueno, des del 2001, des d'aquests 25 anys, doncs, que és un dels llibres de consulta juntament amb les cançons de Mataró i amb l'obra El cançoner popular, l'arxiu dels Flabilaires i tota la feina que han fet els garrofers també d'aquí de Mataró, amb tots els antics flabilaires. I, bueno, és una sort i, a més, ens agrada reivindicar-lo de manera desacomplexada i amb alegria, perquè, com que és molt, molt festiu, de seguida jo penso que són melodies molt atractives i que a la gent agraden.

0: una de les virtuts de la coixinera, i en aquest disc s'hi veu moltíssim, és aquesta capacitat doncs, de fer servir aquestes melodies tradicionals, també algunes de nova composició, utilitzar els instruments tradicionals i posar-los al servei del rock, moltes vegades, o d'instruments que anirien més en la línia de rock. Aquest equilibri potser fa 25 anys ens podia sorprendre, avui ja forma part d'una normalitat.
1: Bé, clar, per nosaltres són 25 anys i no hem canviat... Sí que hem fet diferents coses, sí, hem anat cap a diferents costats, però mantenint sempre la instrumentació. Per nosaltres, amb aquests 25 anys, l'únic que hem fet és afirmar-nos amb el que pensem, fet el que busquem és un rap en el repertori de ball, que es pugui ballar, i el fet que no tothom, o no tots els concerts, espectacles, el que fem, seran ballables, perquè depèn de quina hora, o sigui, a les 3 de la matinada, possiblement fer una sardana curta pot funcionar perfectament. Però que la gent el vulgui ballar i estigui en condicions de ballar-lo com una sardana, ja és una altra història, no? Aleshores, pensem que el fet aquest, la instrumentació aquesta i els arranjaments van una mica cap aquí. I, si voleu fer un ball, fem un ball. No tenim cap problema i és el que tenim. Que voleu fer una cosa més desorganitzada, passar l'estona, també ho tenim.
2: De fet, des del 2001 que ens reivindiquem com a companyia de saraus per aquest motiu, no? Per la capacitat aquesta de que amb la nostra proposta musical, doncs, que pot encaixar en molts escenaris diferents, en moltes situacions.
0: Parlem d'algun dels tracks del disc, que mostra perfectament aquest concepte de companyia de saraus que comentàvem ara, i aquesta capacitat de dir, si voleu ballar un ball pla, el balleu, i si no, deixeu-vos anar, és igual. En el disc hi trobem, per exemple, el que obre el disc, que és aquesta La Torre Xica, un clàssic, que se'n va cap al contrapàs de Blanes.

0: tant. Format de suites, d'alguna manera, de barrejar temes. També ha format part de la vostra manera d'entendre la música que heu anat servint.
1: I ens va agradar, no?, perquè, bueno, de fet, el contrapàs nosaltres ja l'havíem fet amb Ministrils. Estem parlant d'abans del 2001. Els últims anys de Ministrils de la Palla vam incorporar el contrapàs en aquell moment de Sant Genís de Palafolls, no? Doncs ja veuríem d'on ha de ser exactament, jo crec que una mica tot arreu. I era una melodia que ens havia quedat allà. I com vam trobar la versió de la Sart de Llorenç a la Torre Xica, vam pensar que, bueno, al ser les dues de la mateixa zona, doncs que podia ser que li podíem donar l'oportunitat. I la veritat, nosaltres ens l'imaginem a plaça, de fet ja l'hem pogut posar en pràctica, i pensem que és una de les peces que tindrà molta fortuna en els propers anys a la Coixinera.
0: I ja parlant d'aquestes trobades espectaculars musicals, les muntanyes del Canigó amb una masurca, com la masurca d'en Borina, un dels grans noms també de Mataró.
1: També és una versió de la Sara Llorenç, aquesta de les muntanyes del Canigó, i ens va semblar que tenia un aire, no?, quan vam llegir la partitura, quan la vam començar a treballar, no?, que es recolzava molt amb els accents també de la masurca. I, de fet, la masurca d'en Borina, nosaltres, clar, la vam aprendre del repertori d'en Quirze Peric, no? Doncs era un dels temes que teníem pendents també feia molts i molts, molts anys del repertori d'en Peric i del repertori d'en Borina. I vam pensar que les dues tenien aquest regust i que les dues podien encaixar bé, i, de fet, ens agrada molt poder-les fer juntes.

0: Es respira també moltes gitanes. A vegades les gitanes les col·loquem només al Vallès, però hem de recordar que al Maresme, vaja, documentades hi són, a mínim, no? I que hi ha moltes mostres.
1: Sí, o sigui, aquí, bueno, nosaltres aquí a Mataró, precisament quan van començar, bueno, es van recuperar, vam estar ficats des del primer moment a Premià, vull dir que sí que potser en el Vallès van tenir més continuïtat, però aquí al Maresme, si algun, en algun moment van afluixar, amb el temps penso que han agafat adeptes i que han, bueno, està sortint gent jove i és fantàstic.
2: De fet, per això hi ha la Jota de les Gitanes d'Arenys Amunt, que no la tenim per Arenys Amunt, sinó que la tocàvem a Premià de Mar, buscaven una Jota i, a més, no per les Gitanes, sinó pel Vall de Panderos, que es van crear fa uns anys, la gent de Bòlit, de Premià de Mar. I, d'altra banda, doncs sí que hi ha una peça de composició pròpia que ens van demanar les Gitanes de Cardedeu, no?, que volien una polca, i nosaltres, doncs, la vam fer amb la coreografia d'en Cisco de Sande i l'hem volgut gravar en aquest disc.

0: sí que és evident és que vosaltres els gèneres de ball aneu al país. Ball pla, bolangeres, hi ha jota, rumba, s'hi ha anat respirant al llarg del temps. Per tant, teniu clar quins són els pals de ballables al nostre territori.
1: Ja ens agrada veure que les places ballin, que es balli de manera col·lectiva, de manera individual, en parella, no? Però, ostres, si nosaltres no ballem el que a nosaltres ens toca i el que... És una mica allò del català, no? Si ens passem de seguida, canviem d'idioma ràpid, doncs, hòstia, si canviem d'idioma de ballar i ens passem a cercles, xampanyes i companyies, i borrers i tot això, hòstia, està molt bé que hi sigui, no? Però no deixem de parlar la nostra llengua, com deia un Fred Xina en el disc, no? Vull dir, bé, ens reivindiquem que som catalano-ballants, i per tant, doncs, els gèneres són els nostres.
2: A mi se'm va acudir una vegada, i, ostres, aquí podríem fer un cercle sempre si hi ha... Bueno, o sigui, no vaig sortir en globo, però, bueno, va ser... No, vale, vale. No
0: farem tu prova-ho, això.
2: Vull dir, sí, sí, no, no. I em va quedar clar, que nosaltres som catalano-ballants, com diuen per Xina, i a veure, jo estic totalment d'acord, eh? Faltaria més.
0: Escolteu-me, Jaume i Dani, agrair-vos que hagiu atès la videotrucada, en aquest cas del programa. Felicitats per la feina, felicitats pels 25 anys i que rodi molt aquest Quanta Ballera.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Llarga vida a vosaltres, també.

0: Des del Quan Tavallera, Rossinyol a la Primavera, són la Coixinera, amb aquesta nova proposta que ens presenten, aquesta formació mataronina.
1: Mans, som l'arrel.
0: Seguirem amb la Bisbal Jove, des del treball 35 anys. Una Bisbal Jove que avui serà Viladecans, al vespre. Sentim Manel, de Marcel Sabater.

0: Manel, de Marcel Sabater, amb la Bisbal jove.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: I repassem ara activitats per fer. Bateria de festes majors complen el cap de setmana de moltíssimes activitats. Al Baix Ebre, l'Almadrava, municipi de Vandellòs, Hospital de l'Infant, estan de festa major fins aquest diumenge amb àpats populars, música i activitats i ball per tothom. També fins demà diumenge al nucli de Torrelletes, a Castellet i la Gornal, al Penedès, festa major amb cercaviles, concerts, sopars populars i activitats per viure en família. Sant Julià de Vilatorta, a Osona, van començar aquesta festa major que s'allargarà fins a finals de juliol amb una programació molt extensa que combina no només la cultura popular, sinó també esports, activitats infantils i el tradicional ball del Ciri. També des d'aquest divendres, Sant Cugat Sesgarrigues al Penedès celebra la seva festa major que s'allargarà fins al 26 de juliol amb música, cultura popular, cor a foc, balls i activitats per totes les edats. Cap de setmana intens també a Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia, així com al Pont de l'Armentera a l'Alt Camp. I acabarem mirant cap a la setmana que ve, perquè divendres comença una nova edició del Dansànau, el Festival de les Cultures del Pirineu, que fins al 3 d'agost omplirà les Valls d'Àneu, el Pallars Sobirà, de música, dansa, patrimoni i arts escèniques. Una proposta que combina artistes consolidats i noves creacions a partir, doncs, de la cultura d'arrel, en espais patrimonials únics, que s'ha convertit en una de les grans cites culturals de l'estiu als Pirineus. La Ruth Martínez és la directora d'aquest Dansànau.
2: No, la idea, una mica a nivell de dies, anem sempre ja fa 3 anys, diem que anem amb aquests 10 dies de programació, o sigui que fan el que són dos caps de setmana i tota l'activitat de la setmana, però sí que és veritat que hi ha aquesta intensitat, diguem, no?, de matí, tarda i nit, o sigui, 3 actes mínim cada dia. I és veritat que n'hi ha alguns que aquest any, per això n'hi ha més, que tenen alguna prèvia o que hi ha tota una part, diguem, de contingut que creix, que té a veure amb els debats, amb les taules rodones i que d'alguna manera complementa el que és estrictament la part d'exhibició, de concert, d'activitat artística, no? Llavors sí que al separar-ho realment sí que hi ha un extra, diguem, de programació, però sempre acotat, diguem, en aquests 10 dies, que ja per nosaltres és realment un esforç molt important des del punt de vista de producció i de mans, no? Mm-hmm. De mans que fan les coses.
1: Ets mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
0: Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans, aquí tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Ens avancem ara el proper cap de setmana perquè Mataró, al Maresme, comença ja a respirar l'ambient de les Santes, una de les festes majors més emblemàtiques i participatives del país. Durant més d'una setmana, aquesta ciutat acull gegants, nans, castells, focs, música, dormides al carrer, activitats que formen part de l'imaginari col·lectiu de generacions de mataronins. Però si hi ha algú que ens pot explicar què no ens hem de perdre i com es viu realment aquestes Santes des de dins, és algú que les ha viscut des de ben petit. En saludem avui el nostre company d'Esports de Catalunya Ràdio i qui va fer el mans durant uns quants mesos llargs aquesta temporada, l'Oriol Rodríguez, mataroní il·lustre de cap a peus. Bon dia, Oriol.
3: Bon dia, Quim.
0: El dia que ens vam acomiadar, l'últim mans que vas fer tu, jo et deia que aquest any ja no parlarem de les Santes perquè la quota mataronina està feta, però és que se n'ha de parlar.
3: Sí, home, ja sé que el dia que em vas dir adeu de la substitució del mans vas dir que ja no em volies parlar, però com que ja s'acosta, això ja ho tenim. De fet, aquest cap de setmana ja comença a haver-hi la prèvia de les Santes, que prèviament hi ha aquest portal de la Festa Major. Ja tenim un farcit d'actes avui també, i també demà, però les Santes, el que purament són les Santes, començaran dissabte de la setmana que ve amb la crida a la Festa Major del 25 al 29 de juliol. Ja us heu estat convidats a Mataró si voleu gaudir d'una de les festes potents que hi ha al calendari festiu de casa nostra.
0: Està clar. Com deies, que aquest cap de setmana comença totes les prèvies. Què creus, o quins elements són els que es fan característiques les Santes de Mataró? Quin fet diferencial destacaries?
3: Nosaltres tenim, evidentment, un patrimoni festiu potent, perquè, si té de ser sincer, és evident que moltes festes majors, quan diuen què hi ha en aquesta festa major, quins concerts hi ha? Nosaltres a les Santes mai ens hem basat en això. Tenim un col·lectiu festiu, doncs, molt potent, i jo em basaria, bàsicament, en que la gent vingui i gaudeixi Mira, potser el dissabte que ve és el que la gent de fora coneix més, perquè és la Nicoja, evidentment, allà ja sabeu que la seqüència per mi és immillorable pel que fa a qualsevol festa dels Països Catalans, és a dir, la seqüència de la nit boja, que comença a 2:15 de la nit amb el desfacament bellugós de la família Raufaves, que això és una cerca vila nocturna dels gegants, després hi ha una convidada a la plaça Santana, que és un concert de música folk, després els gegants tornen a pujar des de la plaça Santana, que és on han anat a parar fins a davant de l'Ajuntament, perquè comenci una cosa que es diu Escapada Negra Nit, que és el correfoc, molt potent a 1:15 de la matinada, arreu enlloc trobes un correfoc que comenci tan tard. Això s'acaba cap a 3:15, aleshores agafa tota la multitud, un grup de tabalers i els porta des d'on acaba fins a un altre indret, que és la part central, al parc nou, per fer ja la ruixada, que és una mena de bogeria, de mega discoteca, però no li podem dir discoteca, perquè ben bé no és una discoteca com a tal, a l'aire lliure, amb aigua, perquè la gent que ve esbarada, evidentment, de tota la seqüència de la nit, doncs li va ser una mica aquesta excitació. Doncs clar, això de 11:45 fins a les 6 no ho trobes enlloc, però això és molt mainstream, eh? És a dir, en rebrem milers de persones a Mataró el dissabte que ve, però jo vull parlar també d'alguns altres actes que són una mica més romàntics, que no hi ha l'aglomeració que hi ha en aquesta nit boja, com és, per exemple, l'endemà de tot això, el diumenge 26, a les 2 de la tarda, fem una cosa que es diu la Barram. Allà, per exemple, pots anar a embadalir-te durant 30 minuts, una cosa tan simple de veure com sonen les campanes. Com van girant les campanes, és un toc de campanes característiques, diu la Barram. Encara que et costi de creure, reuneix també no milers de persones, però sí centenars de persones a la plaça de Santa Maria per veure com giren les campanes. L'endemà, a les 7 del matí, les matinades que anuncien que hi ha festa major de Mataró, que són Santa Juliana i Santa Sempronyana, tenim unes matinades precioses, amb grups de grallers, no només de Mataró, sinó també vinguts d'arreu, que des de bàsicament gairebé tota la ciutat, doncs de 7 a 9 van fent el toc característic de matinades, evidentment, i també amb voladors que van despertant a la gent que és festa major. I després fem moltes altres coses. La festa major, ja saps que el dia 28 hi ha un acte, que aquest any el dia 28 cau en dimarts, que es diu No n'hi ha prou, que el coneixes bé, que és un acte també que ha anat agafant volada al llarg dels anys, que és de matinada, que és una bogeria de les figures en què ballen les unes amb les altres davant de l'Ajuntament, amb música de Marcel Casellas. Per tant, és un acte que l'any passat es va emetre a l'únic de TV3 i, per tant, la gent ja va veure una mica de què va. També diré una mica que la gent que ve de fora diu això ho enteneu vosaltres perquè és de fora, doncs no ho acabem d'entendre bé, però després, una vegada hi són, s'ho passen molt bé.

0: El 28 jo el defineixo com el dia més llarg de l'any, perquè comença a les 9 del matí amb la cursa popular. Si t'agrada córrer, pots venir aquí a Mataró a fer aquesta cursa. I després hi ha una cosa que es diu l'anada a la residència, que les figures van... les figures, bon dia, els entremesos festius de Mataró van des de l'Ajuntament fins a una residència a saludar els avis que hi ha allà. Després hi ha una ballada de sardanes. I després d'aquesta ballada de sardanes, que hi ha un esmorzar on les colles van esmorzar, després hi ha la tornada més boja de tota la festa major, en què els membres de les colles institucionals es canvien unes amb les altres. Veus gent del drac, per exemple, que porta la Moerota, gent de la Moerota que va vestida de geganter. I això, una vegada s'arriba a davant de l'Ajuntament per fer el que en teoria serien els balls tradicionals de les colles, doncs aquí no passa res del que hauria de passar. Les colles s'intercanvien, sonen músiques que no haurien de sonar, en Roba Faves, que és el gegant de la família Roba Faves, en Roba Faves, que és qui hauria de fer l'últim bis per entrar a dormir, a dormir vol dir que se'l tomba, perquè no entra dret a l'Ajuntament, doncs li cedeix a la geganta, o la geganta decideix que és ella l'última en entrar. Per tant, bé, és una bogeria de dormida, que és la, jo crec que és la més divertida de tota la festa major, i és una mica més íntima, perquè no hi ha aquella aglomeració de gent, per tant, és bastant, bastant divertit, i aquest 28 encara s'allarga amb la tarda, en què hi ha també la postal de gegants, després que hi ha el ball de dracs, la postal de gegants és una convidada de la família Rau Faves a uns altres, a una altra colla de gegants del país, hi ha un ball de dracs, a les 11 de la nit hi ha un ball de requisits. Un ball de requisits és un ball d'embalat de la festa de Bisbal, com els de l'època. Aquí s'hi serveix una beguda que es diu Juliana, que és una beguda típica de la festa major de Mataró. I després d'aquest ball de requisits de festa major, ja no n'hi ha prou a les 2 de la matinada. S'acaba a les 3 i després aquí, com que ja la programació s'ha acabat, aquí comença una mica la bogeria, no?
1: De la festa, una mica.
0: Sí, hi ha una cursa perd que no entra al programa, és a dir, després hi ha una dormida que no està prevista, en què la gent fa de figures, però això ja són les 6 del matí. Per tant, és un dia que comença a les 9 del matí, el dia 28 de juliol, per anar a córrer la cursa, i a les 6 del matí o quarts de 7 s'acaba. Per tant, són gairebé 22 hores d'absoluta bogeria que jo defineixo com el dia més llarg de l'any. I el dia 29, evidentment, l'últim dia de festa major, ja ens arrosseguem tots per terra, perquè si el que he vist jo és que cada any anem fent anys, per sort, però cada any costa més poder viure la festa major, sobretot si la vols viure de dia i també d'any.
1: Cada generació a Mataró ha sabut posar-hi la seva capa.
0: Sí, el que és el corpus de la festa major, sí que és veritat que clar, quan l'any 79 veníem del franquisme i hereus del grup de gent jove aleshores de la Santa Fe fent la festa major,

0: Són aquests actes que ara semblen imprescindibles, però que han anat creixent i s'han anat creant amb el pas del temps. No? També és veritat que ara ja, després de No N'Hi Ha Prou, fa anys que no apareix algun acte que sigui tan potent i que estigui inclòs al calendari, també perquè si mires el calendari del Festa Major, de buits, per posar-hi coses ja en queden ben pocs. Aquest No N'Hi Ha Prou va néixer el 2007, perquè el 2006, com que hi havia un buit al calendari a la nit del 28 de juliol, després d'aquests requisits que abans en parlava, com que hi havia un buit a la programació, la gent no sabia què fer, tothom va començar a fer de tot. Uns nois van decidir que feien una cursa a pèl pel carrer, la policia local els va aturar perquè anaven, evidentment, despullats, els va demanar la documentació, no la portaven a sobre, i arran d'això es va estar a punt de liar un enrenou considerable entre la policia local, que no entenia que aquests joves corressin, grups de joves que van anar allà a demanar a veure què estava passant, i no va arribar a la Sang al Riu per sort, no? Arran d'això vam dir, home, hem d'intentar omplir el 8 de la nit del 28, perquè no torni a passar mai més això, i arran d'aquí va sortir el... Ah, no, n'hi ha prou iniciativa d'unes quantes persones, no?
1: Doncs res, escolta, Oriol, t'agraïm que hagis fet aquesta aproximació a les Santes de Mataró, una de les festes més per celebrar aquest mes de juliol. Que tinguis unes bones festes i, escolta'm, dormir tant com es pugui a les hores que et deixin.
0: Ja sabeu que esteu tots convidats a la Festa Major i, per tant, aquest cap de setmana, i si no, a partir de la setmana que ve, que a més, a la 25, no n'hi ha prou de ni la nit boja i la crida a la Festa Major, sinó que també hi ha posat la Diada Castellera, amb els caps grossos dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa a les 5 de la tarda, que farà poca calor a la plaça Santana. Per tant, és un dia de bogeria, el 25 de juliol. Esteu tots convidats, i la gent que vingui aquí a Mataró, si no sap de què va, que vingui, que miri, i que sobretot respecti molt la festa, que és el que ens fa falta.
1: Moltes gràcies, Oriol, que vagi molt bé.
0: Una abraçada.
2: Cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Man.

0: Els Bon Vent, és a dir, l'Every Night, amb aquesta versió d'Aquesta terra és la nostra terra, des de les cançons de Xesco Boix. Els podreu sentir en directe a Mataró el proper dia 22 de juliol. I seguirem. Dimecres que ve comença la Festa Major de Santa Anna Blanes, una de les grans celebracions de l'estiu també de la Costa Brava, que s'allargarà fins al dia 28 de juliol amb l'Aplec de l'Amor, dies en què la ciutat es transforma, sobretot, també pel concurs de focs artificials. Però més enllà del concurs, també hi participen molt les entitats, tant culturals com esportives i socials, amb un esperit, doncs, molt participatiu, que mica en mica, any rere any, es va recuperant. Però, evidentment, si un acte, doncs, ha projectat Blanes no només arreu de Catalunya, sinó que arreu del món, doncs és el concurs internacional de focs artifici, que cada nit reuneix milers d'espectadors davant de mar, davant de la Roca de Sa Palomera, i converteix la badia d'aquesta població en un gran escenari pirotècnic. D'aquest gran aparador internacional de les novetats d'enguany en parlem amb el regidor de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes, en Quique Pérez. Bon dia, Quique.
1: Bon dia.

0: Festa Major de Blanes, és evident que el concurs marca el caràcter de la Festa Major, no?
1: Sí, bueno, el concurs és una de les coses més grans, importants, diguem, però no deixa de ser que potenciem tot el resta d'activitats, també bastant.
0: Més enllà de les activitats habituals d'una festa major, com són des d'un toc d'inici fins a balls de revetlla, etc. Clar, el concurs té 50 i tants anys. Parla'ns una mica de com es planteja aquest any, aquests 5 dies que hi haurà al voltant del dia de Santa Anna.
1: Bueno, són 5 dies, del dia 23 al 27, al qual hem potenciat econòmicament el concurs de cara a tirar-ho endavant i pensem que hem aconseguit de les millors pirotècniques que hi ha en el món, ja que tenim des de Xina fins a Orense i Portugal, hem aconseguit bones pirotècniques que crec que fa temps que no les tenim.
0: Parlem de cada una d'elles.
1: Bueno, el primer dia tenim la pirotècnia Hosman, que està disparant, acaba de disparar a Tarragona i dispara a Pamplona i Blanes, amb la qual són tres concursos importants de l'Estat. Després tenim una pirotècnia portuguesa, la qual és molt reconeguda dintre del nord de Portugal. Seguidament tenim la pirotècnia Xaraiba, que fa anys que anem darrere de que ho puguin disparar, ja que és una empresa fabricant i disparadora, però és el més important, junt amb un parell més a Espanya. Seguida la pirotècnia valenciana, que ens ha guanyat els últims 5 anys, i això és qualitat. Acaba de guanyar el concurs de l'Ejido i no para, dispararà a Sant Sebastià, dispararà a diversos concursos aquest any, això vol dir que endavant. I per últim tenim la Jinli, de Xina, la qual des de l'any passat estem darrere d'ells, que van estar veient l'espectacle aquí, els va encantar, el que és la zona de Sa Palomera i les dues, la Bahia, més la zona dels Pins. I...
0: clar, una persona que veu un concurs de focs, una tirada de focs d'artifici, bueno, ens imaginem una mica el que és. Els que ho veiem cada any en un concurs com és el cas de Blanes, sabem que cada un té les seves característiques, la seva manera de tirar, els seus ritmes i carcasses diferents, no? En què ens hauríem de fixar quan anem a veure un concurs?
1: Bueno, primer en disfrutar i després hi ha diverses coses, no? No és el mateix veure com a públic que veure com a jurat, no? Evidentment, no? Però, bueno, fixar-se en els colors, que no siguin els típics colors vermells i verds que sabeu durant la revetlla de Sant Joan, és important. Els colors blancs, blaus, turqueses, verd, llimona i tot això són colors molt macos. I una de les coses que aquí també apreciem molt tema jurat és potenciar molt el conjunt artístic que tenim, ja que és un lloc que es veu, i els aquàtics ja als dos costats són espectaculars.
0: Doncs a Blanes, del 23 al 27, dintre el marc de la Festa Major de Santa Anna. Quique Pérez, regidor de Fires, gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres i esteu convidats.

0: Quan sigui al ball ballaré, són la cosina, que en aquest cas sentim amb Germà Negre i les Antines. Seran a la Festa Major de Blanes el proper dia 24, concretament a la Barraca de l'Esbar, en aquesta població de la Selva.
1: Mans. Som l'arrel.
0: I nosaltres que ho deixem aquí, esperem que hàgiu gaudit d'aquest recorregut per festes i festivals. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora, amb una nova edició del Mans, continuant descobrint moltes músiques i moltes arrels. Nosaltres marxem amb els Fetus, que divendres que ve actuaran al Tinglado, a Vilanova i la Geltrú, compartint cartell amb artistes com Jonathan Penalba, Maria del Mar Bonet, entre de molts altres. Hi hem estat la Dolors Genola i en Quim Rutllan. Que passeu un molt bon dissabte. Ens retrobem demà a les 6 del matí aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Aquest és el romanço de la Rambla del Pollo.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça d'augmentar els aranzels al Canadà després d'acusar de negligència el govern del primer ministre Mark Carney pels grans incendis que cremen el país nord-americà que deterioren la qualitat de l'aire de ciutats dels Estats Units com Nova York. En un missatge a la seva xarxa Truth Social, Trump assegura que el fum dels focs del Canadà costa als Estats Units milers de milions de dòlars i que el cost d'aquesta contaminació s'afegirà als aranzels que el Canadà ja paga al seu país. El Servei Nacional de Meteorologia dels Estats Units manté les alertes per una mala qualitat de l'aire en gran part de la regió dels Grans Llacs i tota la costa est dels Estats Units fins a l'estat de Virgínia. En total hi ha 18 estats nord-americans que pateixen la presència de fines partícules procedents dels incendis al Canadà. De fet, es tem que la situació pugui afectar la final del Mundial de Futbol, que es juga demà a l'estadi MetLife de Nova Jersey. Més informacions ara amb la Maite Curto.
2: L'Iran bombardeja a aquesta hora Kuwait, Bahrain i Jordània, on els Estats Units tenen bases militars. És la resposta de l'exèrcit iranià a una nova jornada d'atacs nord-americans que han matat almenys 3 persones i n'han ferit 8 més al sud del país. La Guàrdia Revolucionària alerta els països de l'Orient Mitjà que respondran als atacs que els Estats Units facin des de la regió. L'exèrcit nord-americà assegura que ha destrossat infraestructures i magatzems d'armes subterrànies de la República Islàmica. És la 7a nit consecutiva d'atacs creuats que amenaça d'estendre el conflicte a tota la regió.
1: El Departament d'Economia assegura que negocia amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi inversions en línia amb la seva aportació al Producte Interior Brut. Resposta del govern després que ahir es fes públic que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Una tendència que ve de lluny, segons explicava ahir el Catalunya migdia l'economista Guillem López Casasnovas.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
2: 27 poblacions estan en el nivell màxim de risc d'incendi aquest cap de setmana i està restringit l'accés a 3 parcs naturals, 2 a la Noguera i un al Baix Penedès. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha viscut el pitjor començament d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que hem patit aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
4: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura en quant a nombre d'incendis és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions doncs és un bon indicador i a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Els treballadors de Pascual, Agurp, Osona, desconvoquen la vaga que tenien previst de fer el pròxim dilluns després que l'empresa lletera hagi anunciat que millora les condicions dels acomiadaments. La direcció assegura que la proposta econòmica que ha presentat està entre un 65 i un 125% per sobre del mínim legal de compensacions. Diu també que hi ha alternatives de recol·locació a Casa Tarradellas i a la fàbrica de Pascual, Aranda de Duero, amb el manteniment de salari i d'antiguitat. Els treballadors, però, expliquen que estudiaran l'oferta i, si no arriba a les seves expectatives, reprendran les protestes. L'acomiadament col·lectiu afecta una 80ena de persones. En esports, Leo Messi diu que Lamine Yamal és un referent amb 19 anys i que demà en la final del Mundial podria fer història. El capità de l'Argentina li ha desitjat sort perquè, textualment ha dit, juga al Barça, que és el club que estimo. De la Lliga, nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid als Blaugrana per Julián Álvarez. El director general de l'entitat Matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta d'estar fent teatre. A segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. Huguet, el defensa de 36 anys, havia esgotat contracte al juny. El Tour de França, moguda, 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. Un dia més, l'eslovè Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder. I a l'Open Britànic de Golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha quedat fora del tall en tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per un total de més 11. Lidera l'australià Lucas Herbert amb 8 cops sota el par.
0: Fins aquí les notícies.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola de nou i benvinguts al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que aquest estiu us acompanyem cada dissabte i diumenge per recuperar alguns dels programes més destacats de la temporada.
2: De la temporada, sí, perquè al llarg de la temporada d'hivern, podríem dir
1: així, sí.
2: Ens podeu escoltar cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Va. Exacte, però anem al tema que ens ocupa avui.
2: Sí, vinga, va.
1: Us imagineu, o Pedro, tu t'imagines una pel·lícula sense banda sonora?
2: No.
1: Tu que ets músic, has de dir, no?
2: Imagina't.
1: Va contra els teus interessos.
2: I jo que he escrit alguna banda sonora, doncs no.
1: Però encara podem anar més enllà, perquè sí, la música clàssica ha servit d'inspiració per a infinitat de pel·lícules.
2: Jo encara diria més, eh? Grans noms de la clàssica han estat protagonistes de grans pel·lícules. De fet, com avui us volem demostrar, eh? Així doncs, no marxeu, que avui comencem amb la pel·lícula Amadeus.
1: Home!
2: Amadeus.
1: Boníssima.
2: De Milos Forman.

0: Fixeu-vos, comencem ja amb una contradicció. Sí. Acabem de dir que no volem fixar-nos a bandes sonores creades expressament per al cinema i posem la banda sonora de Star Wars de John Williams, que va crear expressament per les pel·lícules de George Lucas.
1: Sí, sí, el cas de Lucas i Williams amb La Guerra de les Galàxies és un exemple evident, de bona entesa entre director i compositor, i que es va traduir amb un èxit descomunal.
0: És que,
1: de fet, Albert, a dia d'avui no podem entendre les pel·lícules de Star Wars, de La Guerra de les Galàxies, sense aquesta música de John Williams.
0: Totalment,
1: no?
0: D'acord.
1: És que està absolutament lligat.
0: Sí, sí, i segur, ells tenen molt clar que sense aquesta banda sonora no haurien tingut l'èxit que han acabat tenint aquestes pel·lícules.
1: I fins i tot a l'inrevés. No podríem escoltar aquesta música sense que ens vingui la imatge.
0: Clar, clar, clar.
1: Ara jo estic escoltant això i ve a Darth Vader.
0: Absolutament, sí, sí. Absolutament. Però el cas és que no sempre hi ha hagut una bona entesa entre director i compositor.
1: No.
0: En aquest cas, si més no, el resultat ens diu que hi va haver bona entesa entre George Lucas i John Williams. Uh-huh. I per això us volem parlar d'una de les pel·lícules més icòniques de la història del cinema. Comencem forts, perquè ens fixarem en 2001, Una odissea a l'espai.

0: No diguis el què, perquè amb les arrels d'aquest compositor...
1: Ah, no, això és veritat. Això és veritat. En tot cas, tornem a despistar, eh?
0: Sí.
1: Perquè segur que heu reconegut aquest Carmina Burana, que, per cert...
0: És Carmina.
1: Carmina Burana.
0: No Carmina.
1: No digueu Carmina, perquè Carmina és un nom preciós. La meva cosina es diu així. Però sembla que sigui nom i cognom, Carmina Burana.
0: I no m'ho veig dir.
1: Els Carmina Burana, de Karl Orff, que, per cert, sí que tenen relació amb Kubrick i 2001, una odissea a l'espai, no?
0: Tot i que vinculem més amb Excalibur, no?
1: Sí, aquesta... i tant.
0: No, no, el cas és que inicialment Stanley Kubrick va pensar, que és el director de 2001, una odissea a l'espai, va pensar en Karl Orff com a compositor per la banda sonora d'aquesta pel·lícula, perquè quan l'estava preparant.
1: En realitat, Carmina Burana no surt amb aquesta pel·lícula,
0: no.
1: De 2001.
0: Però Orff, que tenia uns 70 anys quan va rebre aquesta proposta de Kubrick, va dir... que amb l'edat que tenia, no tenia l'energia... No es veia capaç, vaja, d'assumir l'encàrrec a causa de la seva edat de fer la banda sonora d'aquesta pel·lícula de Kubrick.
1: Clar, llavors Kubrick va pensar en un altre grandiós compositor, com ho és? Bernard Herrmann.

0: conegut, no? Aquest és el preludi de la banda sonora de Psicosis, Psycho.
1: Psycho.
0: Sí, sí, amb música feta per Bernard Herrmann, com deia el Pedro, eh? Herrmann, de fet, es va fer famós en el terreny de les bandes sonores gràcies a les col·laboracions que va tenir amb compositors com el mateix Alfred Hitchcock i també Orson Welles. I Kubrick, clar, diu, ostres, si amb Hitchcock i amb Welles ha funcionat, per què no ha de funcionar amb mi?
1: Clar.
0: Va intentar convèncer el que participés en aquest projecte de participar en la pel·lícula 2001, Odissea a l'espai, per fer-ne la banda sonora, però Herrmann va dir, no, tampoc ho veig i no va voler hi participar.
1: Això em fa pensar, Albert, que Kubrick tenia molt clar que la música havia de ser molt important, no?, amb aquesta pel·lícula.
0: Sí, absolutament.
1: Perquè, clar, si estàs pensant en Carl Orff, gran compositor...
0: No van a buscar xitxarelos, no?
1: Exacte. O Bernard Herrmann, no?, dius, escolta, impressionant. Però, clar, és que, com que no trobava compositor, i ell ja anava fent, ja anava muntant,
0: ja la tenia rodada,
1: ell va començar a muntar la pel·lícula utilitzant com a banda sonora provisional algunes obres clàssiques, i algunes obres clàssiques tan cèlebres com aquesta.

0: Com ha de ser la ment recargolada d'un director de cinema que estigui fent una pel·lícula, això, una odissea a l'espai?
1: Futurista.
0: I s'imagini posar un dels valsos més clàssics de la música clàssica, com és aquest, no?
1: Sí, és que... però li funcionava. No, sí. Li va acabar funcionant, de fet. Fiquem-nos a la pell de Stanley Kubrick, el que apuntava abans el Pedro. Ell no troba compositor, llavors ell roda la pel·lícula i quan està fent el muntatge, clar, la pel·lícula ha d'anar amb música. I va, com que no tenia música, perquè no tenia cap compositor que li fes, va començar a ficar, a muntar les escenes, ficant obres com aquesta, aquest de Nuit Blau de Johann Strauss fill, no? Que és una de les composicions clàssiques que apareix a aquesta banda sonora 2001, una odissea a l'espai, però que no estava previst que així fos, perquè, repeteixo, ell va fer aquest muntatge de manera provisional, tenint en compte que en algun moment hauria de posar un compositor a treballar.
0: Bàsicament per poder anar avançant, m'imagino, no? Perquè ell clar, tenia també una deadline, o sigui, una data màxima per entregar la pel·lícula. I clar, mentre buscava un compositor que pogués fer la banda sonora original per la seva pel·lícula, doncs això, va anar utilitzant, per dir-ho d'alguna manera, aquestes composicions més clàssiques.
1: No? Hem de tenir en compte que les productores cinematogràfiques consideraven en aquell moment que una pel·lícula sense una banda sonora original, és a dir, una banda sonora feta expressament per la pel·lícula, eren un fracàs de taquilla assegurat. Consideraven que utilitzar música antiga, com va fer Kubrick originàriament, era un fracàs. Per això van insistir molt que Kubrick treballés amb composicions que no fossin originals per la pel·lícula.
0: Clar, amb tanta pressió, doncs Kubrick no va deixar de buscar un compositor i finalment en va trobar un disposat a crear música justament per aquesta pel·lícula. Es deia Alex North.

0: un advertiment ara i aquí, que no sigui dit, eh? Si no heu vist la pel·lícula, molt mal fet, perquè l'hauria d'haver vist. Mm-hmm. A partir d'ara, a partir d'aquest moment, en aquest programa, farem uns quants spoilers que crec, tenint en compte que la pel·lícula es va estrenar l'any 84, crec que ja els podem fer.
1: Sí, no? I a més, spoilers sobre Mozart, que està tot explicat.
0: Sí, sí, sí. Clar, però no tot el que passa a la pel·lícula
1: té
0: a veure amb la vida de Mozart.
1: No, perquè, a més, avui intentarem resseguir la pel·lícula a través de la banda sonora. De fet, comença amb la sinfonia número 25 de Mozart, que, home... Potser fins que es va fer la pel·lícula no era una de les més conegudes de Mozart, de totes les sinfonies que té, no?
0: És veritat, no és potser la més coneguda, però com amb tota la música de Mozart, és fantàstica, és fantàstica.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A més, en aquest primer moviment, que apareix moltíssim durant la pel·lícula, és greu un leitmotiv molt present en la pel·lícula, i podem percebre el dramatisme, la turbulència de la vida de Mozart, en deies tu, no? Fins tot apunta ja cap al Rèquiem, aquesta sinfonia. Però alhora també té moments d'alegria, no? I agitació per descriure com era aquest personatge. Per tant, una bona síntesi de l'obra i la vida de Mozart. Mm. Perquè a l'obra musical hi trobem obres de gran càrrega tràgica, però alhora obres brillants i divertides i alegres.
1: I tant, sí. A més, és que comencem aquest tema, ti-to, no? Aquests intervals són molt punyents, no? I t'arriben molt a dintre. De fet, justament aquests intervals i tota aquesta sinfonia li serveix al director per expressar la confessió fictícia de Salieri com a assassí de Mozart. Mm. És que hi va perfecta aquesta música. Sí, sí. De fet, insistim en una idea totalment falsa, o a menys que ningú ha pogut demostrar fins ara.
0: La pel·lícula diuen que Salieri l'enverina i tot plegat. No, no està de... No,
1: bé, vaja. Sí. Fa veure, no?
0: Sí, sí.
1: Dona entendre, no? Mm. Però en realitat no és així, no?
0: No, clar, clar. En tot cas, a la pel·lícula ens relaten la relació entre Mozart i Salieri explica que el primer cop que va escoltar música de Mozart va escoltar això.

0: Aquesta és la serenata número 10 en si bemoll major, que és el 361, més coneguda com a Gran Partita, concretament és el seu adagio, el tercer moviment. Mm.
1: Clar, segons la pel·lícula, la primera obra de Mozart que escolta Salieri és aquesta Gran Partita a la cort vienesa. Clar, com és lògic, si això fos veritat que és així, no? Que de cop i volta et trobes... a més, sent compositor, que jo crec que és un valor afegit, no? Perquè tens una capacitat analítica que una persona que no és músic no la té, no? Mm. Clar, és lògic que quedi totalment impressionat per la grandesa d'aquest pájaro que és Mozart, no?
0: Aquest pájaro que és un nen.
1: Sí, sí, sí.
0: Un nen. Ja era un jove en aquell moment, eh? Però, clar, és una composició que té un cert aire irreverent, però també impressiona per la seva perfecció. De fet, Salieri, d'alguna manera, escolta l'obra de Déu a través de Mozart, i això ja el trasbalsa des del primer moment.

0: Després d'escoltar per primer cop la música de Mozart, arriba el moment en la pel·lícula Amadeus en què es coneix amb Salieri a la cort de Josep II.
1: I Mozart, en aquell moment, quan s'acaben de conèixer, insistim, a la pel·lícula, eh? Estem parlant de la pel·lícula Amadeus de Milos Forman, s'asseu al piano i toca aquest segon moviment del seu concert per a piano número 20 en re major, que aquesta romança preciosa que tenim de fons, i totalment evocadora de la bellesa musical de les obres de Mozart.
0: De fet, és una música que encara a dia d'avui ens impressiona moltíssim. Per la seva bellesa, és aquest típic segon moviment de concert per a piano, sí, que diem tu i jo sempre que s'avança 50 anys, sí, no? Sí, sí. A l'estètica musical del moment, sí, eh? I clar, si s'avança 50 anys a l'estètica musical del moment, imagineu-vos els contemporanis de Mozart, no? Quan el descobreixen, clar, és que és normal que quedin impressionats, fins i tot aclaparats, no? Sí. Sobrepassats.
1: David, clar.
0: No?
1: Sí, si a dia d'avui passa, o sigui, ara estem escoltant una gravació amb Barenboim dirigint l'orquestra de cambra anglesa i tocant el piano ell mateix, i és una gravació, insisteixo, i ja trobem una cosa sublim. Això, si ho tinguéssim l'oportunitat d'escoltar-ho en directe en un auditori, un pianista i tal, ja ens aclapararia. Però si a més a més tens l'oportunitat, que és una experiència que darrerament estic tenint gràcies al Pedro, de que ho toquin a molt a prop, o sigui, tu allà al costat del piano, i perquè tens la vibració, l'impacte que tens és encara molt més fort. Doncs si aquesta escena que es produeix a la pel·lícula fos veritat, clar, jo entenc que el cop de puny que et significa una experiència com aquesta, en positiu, en aquest cas, l'impacte que et fa això a la pell ha de ser brutal. De fet, a la pel·lícula utilitzen aquest segon moviment per mostrar el talent espontani, perquè representa que Mozart es fica a tocar el piano així una mica de teclat, però no és ben bé un piano, de manera espontània, i la gràcia d'aquest genial compositor que hem d'assegurar, a recordar que, a més a més, era un gran pianista i un gran improvisador. I encara assegut al piano Mozart, i això sí que és 100% ficció, agafa una marxa de Salieri, sense saber que és de Salieri, em sembla recordar la pel·lícula.
0: Sí, perquè es veu que Salieri comença a tocar, no? Sí. I toca una cosa senzilleta, no? Una melodia amb un acompanyament, presentant-li a l'emperador, no?
1: Exacte.
0: I l'emperador diu,
1: és maco.
0: És maco.
1: Ja s'asseu ell al clave,
0: i
1: la comença a tocar, la va modificant, va jugant amb la música, i ens porta fins a la melodia d'aquesta ària de les noces de Figaro.

0: amor.
1: És el nom Pío Andrai de Les noces de Figaro que Mozart improvisa a la pel·lícula assegut davant d'un clave i partint d'una marxa Salieri.
2: No? Sí, o sigui, Salieri representa que fa tan molt rígid. I en canvi llavors ell apareix i comença a fer variacions.
1: I arriba aquí. Clar, insistim, això és ficció, això és de la pel·lícula Amadeus, de Milos Forman. Clar, també et serveix per entendre quina percepció tenien d'ell els compositors, podem dir, consagrats, els que estan més a prop del poder, els més conservadors, no? Clar, fa que sentin... D'entrada, Salieri sent molta ràbia cap a Mozart perquè altera una de les seves composicions, però la resta de compositors presents senten també per aquell jove desconegut una gran enveja, ràbia, si vols, o desconfiança, perquè és aquest nano que de cop i volta apareix a la cort de Josep II i els fa patir també perquè dius, aquest nano ens passarà mà per la cara i el nostre negoci, que és viure de la música que li fem a l'emperador, igual aquest tio ens el fot en l'aire.
2: Sí, i a més... Donar el punt de valor afegit a Milos Forman, no? Perquè la tria de Le Nozze di Figaro, amb el seu aire juganer, clar, podríem dir, és una tria perfecta per expressar justament la joventut de Mozart i alhora aquesta cosa que els que som grans ja els fa una certa ràbia, que és aquest... Ostres, en castellà es diu desparpajo, no? Aquesta arrogància, sí, aquesta cosa...
1: De la joventut.
2: De la joventut, sí, aquesta frescura...
1: Aquesta despreocupació.
2: Despreocupació, sí, que tu, els anys, pues, te la va traient perquè tens més preocupacions...
1: Perquè ets més conscient de les decisions que prens.
2: I en canvi, clar, si ets un jove com Mozart, escolta'm, doncs, endavant.
1: Exacte. Mm. No, i a més, clar, és normal, perquè és Figaro que està cantant a Querubino, s'ha acabat aquesta bona vida,
2: exacte,
1: i per això explica aquesta vida tan juvenil, no? Però també la pel·lícula evoluciona cap a la tragèdia personal de Mozart. I una de les primeres tragèdies del compositor és la mort del seu pare, Leopold, amb qui tenia una relació, ja ho sabem, molt, molt complicada. Aleshores, Milos Forman recorre a aquesta obertura.

0: És que no començaríem, no tiraríem mai.
1: Clar, és que la música és tan sensacional.
0: Sí, sí. Aquesta és l'obertura de l'òpera Don Giovanni. És que és impressionant, ara ho dèiem, no? Ella tenia... És que tenia tota la música al cap.
1: Segur.
0: La que havia de fer, fins i tot.
1: Sí, sí, exacte, sí, sí.
0: I li faltaven 3 anys i escaig per compondre el Requiem. I aquí ja hi ha Requiem. Sí. I ja hi ha aquesta genialitat, eh? És una música, és una obertura... Ostres, una obertura d'una òpera, que dius... Ostres, ens ha de donar alegria i tal. No. És una obertura...
1: És que l'òpera d'en Giovanni és una òpera molt inquietant, perquè...
0: És molt inquietant.
1: Diuen que és còmica, però no és tan còmica, no.
0: No, ni molt menys. I a més, expressa a la perfecció els turments interiors de Mozart que es mostren a la pel·lícula Amadeus,
1: sí.
0: No?
1: Clar, és una música d'entrada fosca, tràgica... Ara agafa llum, com estem escoltant del fons.
0: Sí, clar.
1: Però d'entrada és fosca, principi... tràgica, que a més té un gran simbolisme, ja que ens presenten el pare de Mozart com el comanador de l'òpera Don Giovanni. Per tant, el pare de Don Anna, que persegueix a Don Giovanni fins a endur-se'l on? A l'infern.

0: Aquesta és una de les grans escenes de la història de l'òpera, sense cap mena de dubtes. És el moment en què el comanador, al final de l'òpera Don Giovanni, després que Don Giovanni l'hagi convidat a sopar a casa seva, a l'estat del comanador, al cementiri el convida a sopar a casa seva, doncs aquest apareix, i això diu, no? Don Giovanni, Chenarte, com invitaste, son venutos, m'has convidat a sopar i estic aquí, se l'acaben portant als inferns. Fixeu-vos, però, ja que estem a la pel·lícula, analitzant la pel·lícula Amadeus de Milos Forman, des de la perspectiva estrictament musical, fixeu-vos com en poc temps hem pogut passar de la despreocupació i la bellesa nítida de la música de Mozart, aquesta despreocupació, per exemple, del Lompio Andrai, no? A la profunditat dramàtica i foscor, també en la música de Mozart. No?
1: És que, a veure, Albert, la grandesa de Mozart, entre altres coses, també passa per aquí. O sigui, la seva música sempre té aquest aire... Clar, si és de Mozart, té un aire mozartià, no?
0: Però... Exacte. Sí, sí.
1: Però, clar, que pot expressar ambients molt diferents.
0: Molt diferents. Molt. I clar, des de la perspectiva del director i muntador d'una pel·lícula, això ajuda moltíssim a crear una banda sonora.
1: Totalment, totalment. No podem posar tots els fragments que apareixen a la pel·lícula, però a veure, un dels moments determinants, com no pot ser d'una altra manera, és la mort de Mozart. I clar, aquí no us imagineu quina obra recorre el director.
0: És com l'Opi, no?
1: Efectivament, el Requiem.

0: Estem aquí ara, fora d'antena.
1: Fora d'antena, és estem que... analitzant sí, sí. harmònicament.
0: És que no era humà.
1: No.
0: Mozart no era humà. O sigui, que tota la música fos tan sensacional, és que és increïble.
1: Però aquest Confutatis és...
0: És una bestiesa. És una bestiesa.
1: És una bestiesa. El Requiem de Mozart és una obra grandiosa, i clar, això juga en benefici de la pel·lícula, perquè li permet al director, doncs, ajuntar, unir la grandesa de Mozart a la condició humana, ja que, evidentment, no hi ha res més humà que la mort.
0: És allò que diuen, no? L'única certesa que tenim en néixer és que tard o d'hora acabarem morint. I també és aquesta escena, no?, en què Mozart li va dictant la música a Salieri. Sí. Salieri la va notant a la partitura i fins i tot hi ha moments que dubta. Però què diu? No sap el que està dient. I quan s'ho mira, diu, quin geni.
1: Exacte.
0: Quin geni. Tot sí, acaba encaixant.
1: Li diu notes que, en teoria... Però això realment és fake.
0: Vull dir, això no va passar.
1: Això va passar... Possiblement va passar amb Sussmayer.
0: Això sí.
1: Possiblement.
0: Això sí. Però en tot cas, està molt ben jugat des de la perspectiva de Milos Forman, malgrat deixa molt malament a Salieri, està molt ben jugat perquè ens permet com a espectadors entendre la grandesa de Mozart, no? Des de la perspectiva d'algú que entén la música com Salieri i dir, ostres, aquest tio és un absolut geni, no?
1: Sí.
0: I aquest requiem, clar, és de Mozart, per tant també és una música genial, però també molt humà perquè ens emociona transportar-nos finalment fins a la mort de Mozart.

0: Jo ja ho sé, Albert. Ja ho sé. Que tu ets wagnerià i com la mort d'Isolda no hi ha res.
1: Però
0: escolta'm, escolta'm.
1: No, no, però jo no sóc de comprometre'm, amb això.
0: Escolta'm, amb una mort... amb aquesta mort amb Mozart, aquest lacrimosa... És que és... És que és indescriptible. Jo t'he de dir... jo tinc l'oportunitat, el goig i el regal de vida...
1: De dirigir-ho.
0: D'haver-ho pogut dirigir unes quantes vegades. I és que...
1: És preciós, sí, és una meravella.
0: És una passada.
1: És preciós i tràgic, eh?
0: Sí.
1: Perquè notes la tragèdia aquí, en aquesta música, eh?
0: Com no, la vida... Quantes vegades diem que aquestes cordes són llàgrimes.
1: Tara, sí, sí, sí, tara, sí, sí, sí, sí.
0: Tara, són, és aquest lacrimosa, que és la llàgrima.
1: T'arriba l'ànima.
0: Sí, sí.
1: Això que dèiem, preciosa i tràgica, com la breu vida de Mozart, que Milos Forman va retratar a la seva pel·lícula Amadeus, de l'any 1984, i que avui hem pogut conèixer una mica millor analitzant-ne tan sols la música. Una pel·lícula que, insistim, si no heu vist, aprofiteu, ara que s'acosten les festes de Nadal, per veure-la amb tranquil·litat i en família, perquè realment és una obra meravellosa per tot, per tothom. I ara anem cap a l'audició. Seguim el programa amb els clàssics, seguim a Catalunya Ràdio, arriba ara el moment de fer la primera aturada musical.
0: Sí, i us proposem escoltar una de les composicions més presents a la pel·lícula Amadeus, de Milos Forman, la sinfonia número 25, en sol menor, de Wolfgang Amadeus Mozart, que té quatre moviments, Allegro con brio, Andante, Menuetto i Allegro. Però no us preocupeu, que escoltarem només el tercer moviment.
1: Un fragment del tercer moviment.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí, sí, dirigit per Trevor Pinnock amb The English Concert.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
3: I després a la meva mare, Olot.
2: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
2: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
7: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
8: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
9: Sí, sí.
10: M'encanta.
7: Una tria musical de categoria.
11: Fixa't com sona, edició clàssics.
8: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
7: Oh, fixa't com sona.
8: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
7: sí.
8: Fixa't com sona, edició clàssics.
6: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo repassen alguns dels programes més destacats de la temporada. Avui, l'estreta relació entre la música clàssica i el cinema.

0: probable que en recordeu l'argument, però jo crec que ja és més difícil que recordeu el nom del personatge principal, que, a més, és un personatge que va existir realment.
1: Sí. Ens referim al pianista, compositor, escriptor i supervivent jueu de l'Holocaust, de la Segona Guerra Mundial, Vladislav Spilman.
0: Per tant, avui volem parlar del pianista, aquesta pel·lícula del 2002, de Polanski, però per entendre la pel·lícula, per entendre l'ús que en fan de la música, hem d'entendre qui va ser Vladislav Spilman. Com dèiem, va néixer a Polònia el desembre del 1911, una època en la que Polònia encara pertanyia a l'imperi rus. La seva família era jueva, i això segur que el va influir en el fet que va poder rebre una gran educació, especialment pel que fa al terreny musical, per l'interès que tenien per aquest món.
1: Exacte, perquè en un principi va rebre classes de la seva pròpia mare, però en veure que tenia molt de talent, doncs va acabar anant al Conservatori de Varsovia i a l'Acadèmia de les Arts de Berlín, on hi va estudiar piano, però també composició.
0: Un cop acabada la carrera d'estudiant, l'any 33, aquest gran talent el va portar a presentar-se com a pianista oficial de la ràdio polonesa.
1: Home, pianista oficial de la ràdio polonesa. És que en aquella època doncs no existia això del Dalet, que jo quan vaig arribar a la ràdio deia, però de què m'estan parlant?
0: El Dalet és un sistema, és un programa digital, diguéssim, no?
1: Explica-ho, perquè
0: és, diguéssim, és el programa amb el que treballem a la ràdio, on tenim les músiques.
1: Exacte.
0: I el Pau, a partir d'aquí agafa les músiques, que li preparen des de discoteca, o nosaltres, i les anem posant aquí al programa.
1: El cas és que està tot gravat.
0: Tot. La majoria de coses, sí.
1: Sí, quan sona una orquestra, sona gravada. No és una orquestra en directe, no?
0: No sé que sigui un concert en directe, clar.
1: En aquella època, el pianista era en directe.
0: Això mateix.
1: Sí, no tenien les gravacions que tenim avui en dia, i la música en directe era la que sonava per la ràdio. Bueno, de fet, el 1933, la ràdio era tot en directe.
0: Com a dia d'avui. Com aquest programa. Ara mateix l'estem gravant en directe.
1: Ah, no, això sí. I sempre el gravem en directe.
0: Exacte, no el gravem en diferit. Spilman va esdevenir un dels pianistes més reconeguts de Polònia gràcies a les seves interpretacions a la ràdio, perquè, clar, la ràdio era un mitjà de comunicació de masses. Més que no pas ara. Unes interpretacions on hi destacava, com no, la música de Chopin.

0: Aquesta que escoltem és la polonesa Fantasia en la bemoll major, opus 61 de Chopin, interpretada pel mateix Vladislav Spillman.
1: Sí, es que el so és antic, eh? Sí, sí. Però fixa't, com has dit abans, Spillman també va fer estudis de composició i algunes de les seves obres doncs, també van sonar a la ràdio com, fixa't, aquesta petita obertura per orquestra simfònica.

0: Quina música, no? Una mica comparant-ho amb els nocturns de Chopin que escoltàvem i tal, que era com més atormentat.
1: Sí, aquí és
0: una música molt alegre. Eh? De fet, sembla mentida que passés el que va passar i visqués el que havia de viure.
1: I fes aquesta música, aquesta petita obertura per orquestra del mateix Spielman. Sí, perquè només 6 anys després de l'inici de la seva carrera com a pianista a la ràdio, Polònia va ser envaïda per l'exèrcit nazi. Vull dir, no és... Vull dir, és una vivència molt bèstia, no?
0: Imagina't.
1: Era el 23 de setembre del 39 i a la ràdio nacional polonesa hi sonava en aquell moment això.

0: Spielmann estava a l'estudi de la ràdio polonesa interpretant el nocturn número 20 opus pòstum de Chopin quan de sobte una bomba de l'aviació nazi va esclatar i, esclar, ho va aturar tot. Imagineu-vos que vosaltres ara esteu escoltant això i de sobte... Cuc, es para de cop.
1: És fort, tot. Eh? I, a més, sí, a la pel·lícula sí. De Polanski està molt ben rodada aquesta escena. I ho expressen, ho expressen molt bé aquest horror que va viure, evidentment.
0: Per sort la bomba no el va tocar, però la ràdio doncs, va quedar inutilitzada i ell, com a jueu, doncs de seguida va ser traslladat al famós gueto de Varsovia.
1: I ja us podeu imaginar, no?, les condicions de vida en el gueto de Varsovia. I malgrat això, Spielmann va continuar fent de músic, guanyant-se com podia la vida tocant a cafès o impartint alguna classe de música. De fet, va començar a ajudar la resistència donant armes d'amagat entremig del menjar i va aconseguir escapar de ser assassinat pels nazis a dins del mateix gueto.
0: El gueto hi va ser traslladat amb la seva família, però aquesta, al cap d'un temps, doncs, va ser deportada al camp d'extermini de Treblinka. Ell, però, va aconseguir escapar dels nazis i va poder, doncs, fugir del gueto. De fet, al llarg de més de 2 anys va viure amagat gràcies a uns amics que li donaven menjar i l'amagaven.
1: Quin horror, eh? Quin horror. De fet, Spielmann no va deixar mai la música i algunes de les seves obres les va compondre mentre estava precisament amagat. Però poc temps abans d'acabar la guerra va passar allò que a la pel·lícula El pianista de Polanski, aquesta del 2002, és tan famós, no? Va ser descobert per un oficial alemany que va sentir-lo tocar. I, de fet, això el va salvar perquè l'oficial era un gran aficionat a la música i va fer que Spielmann no fos deportat a un camp de concentració. És a dir, dins d'una ànima tan seca, no?, tan corrompuda, encara hi havia una mica d'humanitat i es va commoure escoltar Spielmann al piano.
0: De fet, la peça que va tocar davant l'oficial va ser aquest mateix nocturn pòstum, que un cop acabada la guerra i ell, havent tornat a la ràdio, va ser la mateixa peça que va tocar quan es va reinaugurar la ràdio polonesa, com veieu. Tota una història de pel·lícula.

0: El deien fora d'antena, Pedro, que la veritat és que la vida de Spielman és que és un argument de pel·lícula.
1: Absolutament.
0: I ell mateix ho va saber, ja que l'any 45, el mateix any d'acabar la guerra, va escriure un llibre autobiogràfic que va titular Mort d'una ciutat i que, curiosament, va ser censurat. I prohibit, de fet, perquè tal com posa l'epíleg de la versió anglesa de l'any 99, hi posa, directament després de la guerra era impossible publicar un llibre a Polònia que presentés a un soldat alemany com una persona heroica i bondadosa.
1: Clar, ell va escriure la seva vivència.
0: Clar.
1: On va trobar aquell...
0: Malgrat tot...
1: Aquella persona.
0: Sí.
1: Les memòries de Spielman no van ser reimpreses fins 50 anys després, l'any 1998, quan van ser publicades en anglès i moltes altres llengües. De fet, jo tinc el llibre i està, juraria que en castellà, diria. En tot cas, a casa nostra, el llibre es va publicar l'any 2000 amb el títol El pianista del gueto de Varsovia.
0: De fet, Spielman va continuar la seva carrera com a músic, especialment en el món de la música de cambra amb el seu quintet.
1: De fet, coneixent aquesta història, home, no em sorprèn gens que Polanski decidís fer-ne una pel·lícula.
0: Això és el llibre i dius, ostres, això és una pel·lícula boníssima, a més.
1: Que a més, té de tot. Té èpica, té tragèdia, té superació...
0: I la música de Chopin, exacte. No te n'oblidis, que també és un argument a favor i ajuda moltíssim, I dit això, anem cap a l'audició. Recte final del programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio i ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música. I avui està clar que si una de les pel·lícules protagonistes ha estat El pianista de Polanski, que al cap i a la fi és una biografia del pianista Vladislav Spielman, avui hem d'escoltar Chopin, que també et diré, greu del tot no em sap,
1: No, és una meravella.
0: I tant.
1: Sí. Doncs ja que durant la segona part del programa hem tingut el piano sol com a protagonista, què et sembla, Albert? Ara podríem fer que dialogués amb una orquestra, no?
0: Sembla fantàstic.
1: I per això us volem proposar escoltar el final del concert per a piano número 2 en fa menor, opus 21, de Chopin.
0: Brutal.
1: Una composició que Spielman va tocar abans que comencessin totes les seves desgràcies, per tant, abans de la Segona Guerra Mundial. El problema és que no existeixen gravacions de Spielman.
0: Per això us proposem escoltar el concert per a piano número 2 en fa menor, opus 21, de Chopin, quin nom més llarg, Interpretat per Benjamin Grosvenor, dirigit per Elim Shan, amb la Royal Scottish National Orchestra. Abans, però, ens hem d'acomiadar. Pau Blasi al muntatge i al control tècnic, Joca Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
1: Adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Molt bon dia, són les 8. Vint-i-tres municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana. Hi ha restriccions a tres parcs naturals. La principal preocupació és la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Continua cremant sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ha calcinat gairebé 14.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Just avui, que es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de l'aval del TJUE a la llei d'amnistia. Els jutges més conservadors, en canvi, creuen que no implica una aplicació immediata ni incondicionada de la llei. Els Estats Units bombardegen l'Iran per setena nit consecutiva. Hi ha almenys 3 morts i una desena de ferits. La guerra s'estén a tota la regió amb els atacs de Teheran contra bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània. La Guàrdia Revolucionària amenaça amb una ofensiva total. Ja són més de 5.000 els morts per el terratrèmol de Veneçuela del mes passat, una xifra provisional que podria augmentar. Caracas ha rebut un paquet de 346 milions de dòlars del Fons Monetari Internacional per finançar la reconstrucció del país. I un diàleg entre grans àrees de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. El president del Barça, Joan Laporta, assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez. Però avisa Laporta al club matalasser que l'oferta per Julián estarà vigent fins a aquest mes de juliol, fins a finals de mes. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent amb el club i que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més. I el Barça de bàsquet ha comunicat el seu 5è fitxatge per la nova temporada. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que tornarà al club després de pagar la clàusula de sortida al Manresa.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana amb calor intensa rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana, núvols de tarda al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8, us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 23 municipis catalans estan en el nivell extrem d'incendis forestals aquest cap de setmana. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim, i, per tant, hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. A més, tant avui dissabte com demà diumenge, està prohibit l'accés a 3 parcs naturals: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. De fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys Pel que fa a incendis forestals, els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mures, inspector en cap del cos d'agents rurals, en declaracions a 3Cat Info.
2: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim de risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. I el foc d'Orés, a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Les altes temperatures, els constants canvis de direcció del vent i l'orografia de la zona compliquen les feines dels bombers, que a les últimes hores s'han centrat sobretot a protegir el nucli urbà de les poblacions de la zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
3: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. El director d'Extinció del Foc, Alfonso González, destaca l'envergadura de l'incendi.
4: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: El govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. Ara passa mig quart de les 8 del matí.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Avui, 18 de juliol, quan es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
6: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006 i que es coneixien com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració amb el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'arxiu, Pilar Cueva.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el 1936, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia, una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el TJUE no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
8: Que las dos sentencias que se han dictado son una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
0: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat la seva reserva sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el TJUE. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem. I Junts manté la distància amb el PSOE, tot i l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia. Les dues formacions encara es van distanciar més ahir després que el ministre de Transports, Òscar Puente, animés Carles Puigdemont a tornar, encara que s'arrisqui a ser detingut. El ministre, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, ha animat Puigdemont a tornar i encarar-se als tribunals.
9: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Des de Junts, Puigdemont no ha respost a Puente, però sí que ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Abans, Turull havia deixat clar que encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE. Per la seva banda, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez. I el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa a l'Hemicicle de 3Cat Info, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
10: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió. Catalunya va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des que el 2015 Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid, més del doble, uns 3.200 milions. Així doncs, Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que és una tendència que ve de lluny.
11: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi inversions en línia amb la seva aportació del PIB. Junts, per la seva banda, diu que hi ha una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa. I l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de Cerdà provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports, quan l'encapçalava José Luis Ábalos. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxón Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Passa un minut d'un quart de 9 del matí.
5: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Cap de setmana de calor novament intensa, canícula i de molta xafogó a la costa i al prelitoral. A l'interior els valors aniran entre els 33 i els 36, però a Ponent i a les Terres de l'Ebre una xifra pot tocar els 38 o 39 puntualment, 37-38 graus. I a la costa valors propers als 30, però amb la humitat que serà elevada, la temperatura de xafogó pot ser de 37-38 graus. Ambient molt humit, un dia per suar. Un matí que també he marcat pel cel sàrè a bona part del país, però tenim aquesta pols d'origen saharià en alçada, que deixa aquest cel una mica tèrbol, una mica blanquinós, tot i que està fent sol. També a la vegada hi ha núvols baixos situats a comarques de Tarragona, que faran la guitza als banyistes, però que frenaran la temperatura, però igualment l'ambient serà molt humit i xafogós. El mar està tranquil, a la tarda hi haurà també aquesta calma, una lleugera mar de fons a la tarda, i es preveu que creixin algunes nuvolades al Pirineu, però en principi sense ruixats, sense que algun serà molt aïllat. Demà diumenge la temperatura pot pujar algun grau més a comarques d'interior.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Setena nit consecutiva de bombardejos a l'Orient Mitjà. Aquesta matinada, els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que han provocat almenys 3 morts i 8 ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que també ha destruït infraestructura militar i magatzems subterranis d'armes. Diversos vídeos i informes de mitjans estatals iranians mostren danys a ponts, vies de tren i altres infraestructures en diferents punts del país. Com a resposta, la República Islàmica ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània, que han interceptat diversos míssils iranians. La Guàrdia Revolucionària ha amenaçat de llançar una ofensiva total i adverteix als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar noves víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció del país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda a l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic. França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz han anunciat que Berlín participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
14: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
15: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
16: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
14: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3CAT Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de dos dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc del Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la L9 del metro. Són els veïns d'11 habitatges i es reobriran 4 locals del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana vinent es podria permetre el retorn a un altre bloc, segons Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
17: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat a aquesta emissora que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
18: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions pels veïns afectats. Domingo Finez, propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, diu que ha arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
19: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat... Pues, yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i perjudicis causats per l'esvoranc. Un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses ha estrenat la 40a edició del Festival de Peralada a l'Alt Empordà. L'òpera, la dansa, dos concerts de Sílvia Pérez Cruz i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost. Peralada, Fèlix Martín.
20: Peralada ha estrenat aquesta edició d'aniversari amb un dels seus trets distintius, l'òpera, i ho ha fet amb un recital amb peces italianes i franceses, amb la parella formada per la soprano Armonella Yau i el tenor Benjamin Bernheimer, molt aplaudits i que han després molta complicitat entre ells. Acompanyats al piano per Marcos Madrigal, han interpretat, entre d'altres, peces de Verdi, de Puccini, de Massenet o de Gounod. Tots dos en parlaven.
21: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
22: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
1: this amount of colors.
20: Ha estat un gran recital en un espai reduït, només per a 150 espectadors, com és l'església del Carme de Peralada, però molt simbòlic pel que representa pel festival. Ha destacat també el seu director artístic, Oriol Aguilar.
2: Doncs, de fet, és com un homenatge a totes les veus que han passat per aquests 40 anys. Això pràcticament és impossible, perquè poder explicar tot aquest llegat amb un concert inaugural doncs no tindria sentit. Però sí que hem volgut programar un recital que deixarà petjada.
20: Aquesta és una edició del festival molt especial, després de 40 anys de feina, però ja pensant també en el futur.
2: Més d'un miler llarg de propostes artístiques que ja formen part d'un llegat, d'una història de les arts escèniques d'un país, de la música, de la dansa, de l'òpera. I, per tant, el que fem és compartir-ho, posar-ho en valor i amb una mirada present i, sobretot, de futur.
20: I pel que fa a la programació, doncs, en els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa. Sílvia Pérez Cruz hi farà dos concerts els dies 29 i 30. El trio Fortuny hi celebrarà el dia 5 d'agost el seu desè aniversari amb la participació de Judit Nederman, o el 9 d'agost Jordi Savall i Núria Rial clausuraran el Festival de Peralada amb un programa dedicat al barroc italià.
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. El president del Barça, Joan Laporta, assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez, però a la vegada avisa el club matalasser que l'oferta per Julián estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Recordem que l'oferta del Barça és de 100 milions d'euros i que Gil Marín va dir que no acceptarien ni 100 milions, ni 150, ni 200.
23: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
24: Finals de juliol, potser, o què?
23: Segurament serà així, sí.
3: Recordem les declaracions que havia fet el màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gil Marín, sobre Laporta i aquest interès, aquestes ofertes, aquesta oferta per Julián.
25: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
3: Unes declaracions que fan activar el Barça amb alternatives a Julián Álvarez, però a la vegada, si més no, per les declaracions de Joan Laporta, sembla que el club blaugrana no hi renuncia encara. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent i que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més. Així s'expressava Laporta davant l'allau de crítiques que han provocat entre un sector de l'afició del Barça el seu suport tan explícit a la selecció espanyola per a la final del Mundial demà contra l'Argentina. Declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Mira, aquí la Federació Espanyola, la Lliga, estan aquí presents, ens han convidat a la final, s'estan portant d'una forma excel·lent amb tots nosaltres i la veritat és que és una manera d'agrair el fet de que tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, eh? I la veritat és que estic molt molt molt agraït de com ens estan tractant.
3: Per últim, també sentireu ara Joan Laporta al micròfon de Catalunya Ràdio des de Nova York parlant del que suposa aquest duel de demà en la final del Mundial. Lamine Yamal, cara a cara contra Leo Messi.
23: Un duel generacional, sí. Messi és determinant encara, i el Lamine és present i futur. I bé, lluitant per, d'alguna manera, el Lamine per el relleu i el Messi per mantenir la seva hegemonia. Està molt bé, la veritat és que està molt bé.
3: Lamine Yamal estarà en plenes condicions per la final de demà, després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. Leo Messi diu que Lamine és un referent amb 19 anys i que demà en la final del Mundial podria fer història. El capità de l'Argentina, de 39 anys, li ha desitjat sort perquè diu textualment: juga al Barça, el club que estimo.
1: 3CAT Info.
3: De la final de demà al Mundial, Espanya-Argentina, en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça, Eric García, considera aquesta final com la final somiada i també es referia als dos jugadors que lideren les seves seleccions, Lamin i Messi.
4: Bé, està clar que Lamin, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
3: I en aquesta mateixa entrevista a Catalunya Ràdio, Eric García beneïa també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i d'Adeyemi, que ho seran els pròxims dies.
4: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
3: Adeyemi ja va estar ahir a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara.

0: Bon dia, són 9:15. Informacions destacades a aquesta hora. 23 municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana. Hi ha restriccions a 3 parcs naturals. La principal preocupació és la possible simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. A l'Aragó continua cremant sense control l'incendi d'Urés, que ha calcinat gairebé 14.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per facilitar la feina dels serveis d'emergències. I just avui, que es commemora 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. A partir d'ara parlarem de la descarbonització, perquè Europa relaxarà els criteris de contaminació ambiental si es tira endavant l'última proposta de la Comissió Europea. La intenció de l'executiu comunitari és que la indústria del continent pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. I a partir de 9:15 anirem a la Sagrada Família, que ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Bon dia. Les declaracions del president del Barça, Joan Laporta, a Catalunya Ràdio des de Nova York. Assegura que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez, però avisa que el club metal assegura que l'oferta per Julián estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Un Joan Laporta que en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent i que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin demà a la final del Mundial, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de calor intensa. Rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana, núvols de tarda al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 9:15 del matí.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 23 municipis catalans estan en el nivell extrem d'incendis forestals aquest cap de setmana. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim. I, per tant, hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. A més, tant avui dissabte com demà diumenge està prohibit l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. De fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3Cat Info.
3: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. El foc d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Les altes temperatures, els constants canvis de direcció del vent i l'orografia de la zona compliquen les feines dels bombers, que en les últimes hores s'han centrat sobretot a protegir el nucli urbà de les poblacions de la zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. El director d'Extinció del Foc, Alfonso González, destaca l'envergadura de l'incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: El govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. Avui, 18 de juliol, es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret, sobretot, dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
6: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades. I penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006, que es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, l'any 1936, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. Dos quarts i mig de nou del matí, tres que t'info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Europa relaxarà els criteris de contaminació ambiental si tira endavant l'última proposta de la Comissió Europea. La intenció de l'executiu comunitari és que la indústria del continent pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. D'aquesta manera, Brussel·les ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol suavitzar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi, això sí, que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del clima, Bogdan Kuskra, defensa que amb aquesta decisió no es comprometen els objectius climàtics.
8: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. I una setantena de persones van arribar ahir en tres pasteres diferents a Formentera i Cabrera, procedents del Marroc i del Sàhara. En el que portem d'any, ja són més de 3.000 els immigrants que han arribat a les illes en desenes d'embarcacions precàries que surten del nord d'Àfrica. Les cases de colònia reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector per pal·liar la greu situació per la qual estan passant. I és que ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent com a mesura de pressió de mestres i professors per aconseguir millors condicions laborals. Aquest dilluns hi ha una nova reunió entre diverses associacions del sector del lleure i el Departament d'Empresa en què demanaran al govern que apliqui normes que regulin el sector. Són declaracions al gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes afegeix que estan en la pitjor situació possible.
9: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: Davant d'això, demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat millor i no s'esperi acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses que no es podran recuperar. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació tan gran com la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics i s'invertiran més de 153 milions d'euros. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A amb els objectius que exposa la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela.
10: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També es faran treballs a l'exterior de la terminal amb la instal·lació de més il·luminació i la reorganització de l'accés als pàrquings. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data per retirar-lo. Està previst que les obres s'acabin el 2031. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'hi afegiran portes d'embarcament. Per la T2 hi passen 20 milions de passatgers cada any. I el Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a finals del 2028. Dels 34.000 empleats del Banc d'Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'entitat assegura que no té un objectiu prefixat de sortides. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander l'any 2020 va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors.

0: Els escocesos Belle & Sebastian fan ballar el públic del festival Bars amb èxits i simpatia. Han celebrat 30 anys de carrera al poble espanyol. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Belle & Sebastian han interpretat de dalt a baix el seu segon disc If You're Feeling Sinista. Durant aquesta gira alternen la interpretació sencera dels dos primers àlbums, Tiger Milk, que ara el juliol fa 30 anys, i If You're Feeling Sinista, que el van publicar una miqueta després. I a Barcelona li ha tocat aquest segon, més conegut, més Belle & Sebastian, i que acostuma a trobar-se a les llistes dels millors àlbums dels 90. I això, que el van gravar en només 5 dies. Benvinguts a la segona sessió d'enregistrament d'aquesta nova banda, Belle & Sebastian, ha dit Stuart Murdoch en català a l'inici del concert. Les projeccions del fons de l'escenari, on es veia una sala polivalent amb una pantalla al fons, que podria ser un estudi de gravació improvisat en una escola, reforçaven aquesta idea. El públic encantat amb aquest discurs en català encara s'ha emocionat més quan han sentit els primers acords de Stars of Track and Field. Les cançons sonen més àmplies, més lluminoses, com si els haguessin crescut colors amb el pas del temps, plenes d'un optimisme contagiós que fa venir ganes de cantar-les i ballar-les, com a l'alegre Get Me Away From Here, I'm Dying, de la que tothom acaba cantant la tornada. Aquesta combinació de lletres agradolces i melodies alegres és l'essència de Belle & Sebastian, com a la cançó If You're Feeling Sinister, escrita en tercera persona com si fos un conte de Salinger. Murdoch parla amb el públic, es fixa amb les samarretes d'Stereolab, diu que sempre n'hi ha una als seus concerts, i explica anècdotes com la de la persona que van conèixer a Madrid, que els va dir que acabava de deixar la feina i que estava enamorat de la seva vida. Cançons vitalistes com Like Dylan in the Movies, que fa pensar en la Velvet Underground, o Mayfly, fan avançar l'àlbum fins a Judy and the Dream Horses, que el tanca, i amb la que Stuart Murdoch aprofita per posar-se una màscara de cavall al cap. Però això no s'ha acabat. Els de Glasgow hi tornen amb èxits com Another Sunny Day, que de ben segur que ha marcat estius de molts dels fans que omplen el poble espanyol. Amb Chic Factor, Murdoch aprofita per ballar i saltar completament desinhibit, mentre és el guitarrista Steve Jackson qui canta. Un estil de ball que han imitat els fans que han omplert l'escenari al final del concert per cantar un altre clàssic celebradíssim, The Boy with the Arab Strap. Música optimista i una simpatia inesgotable que han fet oblidar qualsevol preocupació mentre ha durat el concert. I han dibuixat un somriure permanent al públic que sortia de la plaça.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
2: Cap de setmana de calor intensa, novament, amb molta xafogó a la costa i al prelitoral, on l'ambient és ben humit, el mar està calent, hi evapora, i això es nota a la que entra la marinada o de nit, es nota aquest ambient tan carregat. A l'interior, avui les temperatures màximes estaran movent-se entre els 33 i els 36 graus, però a les zones més calentes de Ponent i de les Terres de l'Ebre es pot arribar als 37 o 38 graus i algun valor proper als 39 on piqui més l'escalfor. Lleida pot arribar als 38 graus, les Borges Blanques als 37, també 37 a Balaguer o Tremp serien dels valors més elevats. En canvi, a la costa, valors al voltant dels 29, 30, 31, 32, però amb una sensació d'humitat ben elevada. I demà tindrem també aquesta calor, fins i tot una mica més, pot pujar una mica més la temperatura, sobretot en zones de Ponent i també d'interior de les Terres de l'Ebre.

0: Coll i el cor Cererols. Marta Vives.
1: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat, en un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles. Maria Arnal.
2: Hi ha una barreja bastant particular, bastant singular, pel fet que cantem dins de la Sagrada Família, que no és una sala de concerts, ni és un teatre, sinó que és un temple.
1: Des de l'Arbre no ho sap, d'Enric Gispert.
3: L'arbre no sap.
1: Fins a Morir, de Maria Mercè Marçal, que ha tancat el concert.
3: Morir.
1: Passant per Suburbi, d'Ovidi.
3: I jo veig que el món se m'obre fred i terrible com la mort.
1: O Que me quiten, de la mateixa Maria Arnal.
3: Que me quiten lo que soy, que me aten con espinas.
1: També el Salve Regina, o l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis, del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del cor Cererols i 6 músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral, des de les arrels a la llum, de les pedres de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls, fer natura com a mirall.
3: El gran llibre sempre obert i que cal esforçar-se a llegir és el de la naturalesa.
1: Han estat els eixos d'aquest muntatge que han elevat els assistents a la torre més alta del temple en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del Grec.
0: L'Orfeo Català interpretarà aquest cap de setmana l'obra Human Requiem de Johannes Brahms al Saló del Tinell del Museu d'Història de Barcelona. Els concerts, amb les entrades exaurides des de fa mesos, tindran lloc avui i demà a les 9 del vespre. Adrià Clotet.
4: L'Orfeo cantarà molt a prop del públic i una part del concert tindrà lloc a l'aire lliure, a la plaça del Rei. El Requiem alemany de Brahms, compost a mitjans del segle XIX, va néixer arran de la mort de la seva mare i és una reflexió sobre la pèrdua. Joan Uller, director general del Palau de la Música, explica el repte majúscul que té l'Orfeo amb aquesta obra.
5: L'Orfeo Català canta de memòria el Requiem alemany en alemany, no és en llatí, el Requiem alemany en alemany, de Brahms, i a més està actuant. Està actuant al mateix temps que canta en alemany i que s'ho sap de memòria. En termes circenses seria el més difícil todavía. I com que aquest any havia sigut un any que no hem tingut reptes, hi vam posar el repte més gran que podia imaginar.
4: Tot i que ja no queden entrades, Uller ha confirmat que el 20 de setembre el Palau de la Música acollirà un altre concert del Requiem alemany. L'objectiu serà recaptar fons per Veneçuela.
0: Un equip d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert 2 esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
6: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URBI, de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
7: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen, sobretot, una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament en lloc del món.
6: Fins ara només es tenia constància de 2 troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
7: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
6: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: Barcelona acull aquesta tarda la marxa del Pride per reivindicar els drets de les persones LGTBIQ i més, i amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. La mobilització vol mostrar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
8: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui...

0: pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
1: La campanya d'aquest any posa el focus en la idea que tothom tingui veu i representació, com explica la directora de l'àrea social del Pride Barcelona, Maria Giral.
2: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, l'origen, discapacitats, edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
1: La desfilada començarà a la plaça Universitat i baixarà fins a l'escenari principal al passeig Lluís Companys a l'Arc de Triomf. Es farà més en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride 2030, i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran la candidatura.
3: Esports.
1: Albert Benet, bon dia.
4: Bon dia. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendran Julián Álvarez al club blaugrana ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros. Joan Laporta assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián, però a la vegada avisa al club matalasser que l'oferta de 100 milions d'euros estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol.
5: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta, i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
6: Finals de juliol, potser, o què?
5: Segurament serà així, sí.
4: En aquest punt, recordem també les declaracions que havia fet el màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gil Marín.
7: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta...
4: Unes declaracions que fan activar el Barça amb alternatives a Julián Álvarez, però a la vegada, si més no, per les declaracions de Joan Laporta, sembla que el club blaugrana no hi renuncia encara. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio des de Nova York, també s'ha defensat de l'allau de crítiques que han provocat entre un sector de l'afició del Barça el seu suport tan explícit a la selecció espanyola per a la final del Mundial demà contra l'Argentina. Laporta diu que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors i que desitjar que guanyin demà no és incompatible amb altres qüestions.
8: Mira, aquí la Federació Espanyola, la Lliga, estan aquí presents, ens han convidat a la final, s'estan portant d'una forma excel·lent amb tots nosaltres, i la veritat és que, és una manera d'agrair el fet de que tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final, i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
4: Per últim, també sentireu ara Joan Laporta al micròfon de Catalunya Ràdio des de Nova York parlant del que suposa aquest duel de demà en la final del Mundial, Lamine Yamal cara a cara amb Leo Messi.
8: Un duel generacional, sí. Messi és determinant encara, i el Lamine és present i futur, i bé, lluitant per, d'alguna manera, el Lamine per el relleu i el Messi per mantenir la seva hegemonia. Està molt bé, la veritat és que està molt bé.
4: Lamine Yamal estarà en plenes condicions per a la final de demà, després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. Leo Messi diu de Lamine que és un referent amb 19 anys i que demà, en la final del Mundial, podria fer història. El capità de l'Argentina, de 39 anys, li ha desitjat sort perquè diu textualment: «Juga al Barça, el club que estimo».
3: 3CAT Info.
4: De la final de demà al Mundial, Espanya-Argentina, en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça, Eric García. Considera aquesta final com la final somiada i també es referia als dos jugadors que lideren les seves seleccions, Lamine i Messi.
9: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
4: Per cert, que en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio, Eric García beneïa també els fitxatges del Barça de Gordon, ja oficial, i de Adeyemi, que ho seran els pròxims dies.
9: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
4: Adeyemi ja va estar ahir a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. Mentrestant, trobada entre el club i Frenkie de Jong per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la lesió al genoll dret o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça van ser els més partidaris a l'operació.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: I abans de la final del Mundial de demà, avui es jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran. Deschamps.
6: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
4: I ara sentireu Tuchel.
10: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem professionalment, és clar.
4: El partit al França-Anglaterra a les 11 de la nit. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny. El Barça de bàsquet ha confirmat el cinquè fitxatge per la temporada que ve. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la clàusula de sortida al Manresa.
3: 3CAT Info.
11: Bon dia, són les 9.
3: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
11: És dissabte, 18 de juliol. Bon dia, Domènec.
12: Bon dia, Núria.
11: I tal dia com avui, de fa 90 anys, el 36, es va produir l'alçament feixista. Una data tràgica que va obrir la porta a una època molt fosca a l'Estat. De seguida conversarem amb Jordi Griset, autor del llibre Abans mort que Marica, i que de ben jove va patir les anomenades teràpies de conversió del franquisme. I la casualitat ha volgut que avui, 90 anys més tard... Barcelona celebri l'acte principal de l'Orgull aquesta tarda a les 6 a la plaça Universitat per reivindicar, visibilitzar i celebrar la diversitat. En un moment en què la capital catalana aspira a convertir-se justament en l'epicentre mundial de les celebracions del 2030.
12: En un cap de setmana ja de ple estiu tenim una vintena de municipis catalans a nivell extrem d'incendis forestals i hi ha 3 parcs naturals tancats. Molt pendents també de l'incendi que continua actiu a l'Aragó i que ja ha cremat 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres i que manté un miler de persones evacuades. Incendis que també estan afectant el Canadà i, de retruc, la qualitat de l'aire de Nova York, on demà es disputa la final del Mundial. Trump ja ha demanat al país veí que pagui aranzels pel fum dels seus focs.
11: I a l'informatiu també repassarem els principals concerts que han deixat els festivals d'estiu del país i també de l'acte del Grec per commemorar el centenari de la mort de Gaudí. I a partir de les 10 conversarem amb un dels responsables del Servei de Medicina Internacional del Clínic, ara que ve època de viatges, per saber què hem de fer si anem a països exòtics.
12: I després, amb la Paula Molés, aquí al Tot es pot parlar, ens endinsarem en el món del peix. Per què? Doncs per què mengem cada vegada menys? Per què tanquen tantes peixateries? I els pescadors, per què ho tenen tan complicat?
11: De seguida ens hi posem. I a aquesta hora, els dissabtes i diumenges, sabeu que voltem per tot Catalunya per parar l'orella a un cafè de qualsevol poble o ciutat. La setmana passada vam passar per Cervera i Tarragona. Avui ens preguntem de què s'ha parlat aquesta setmana al bar El Pa Sencer de les Corts a Barcelona.
13: El poble va dir que fa molta calor. Sí, que fa, eh?
14: Home, és que aquesta calor peta molt, eh? Peta molt, acabarem que no sabrem què fer, eh?
13: Aquí es porta com es pot, amb ventiladors per tot arreu, creuats, aires acondicionats a tope, finestres i portes obertes, i tot i així, suant tot el dia com pollastre a l'ast, amb xafogostre, i a més focs. I sempre crema el que no ha de cremar. És que aquest no anem bé.
14: La xafogó és la cosina de la calor.
13: Pensa que gràcies a la calor que fa, la Renfe té una excusa nova perquè els trens arribin tard, eh? Que les vies s'eixamplen. El futbol també, eh? S'ha parlat de la Roja. I jo em pensava que la Roja era allò de... A l'atzar agraeixo tres dons, no? Però es veu que no. Es veu que la Roja és una altra cosa. Què farem?
14: Com la semifinal. La semifinal, eh? Per què vaig? Una amb l'altra, perquè estem enmig, saps? Estem enmig i, clar, i dius, no t'hi ves per aquí anar.
13: Però jo ho tinc claríssim. Ha de guanyar Argentina, ha de guanyar Messi, 2 mundials seguits i confirmar que és el millor jugador de futbol de la història del món mundial.
12: Enric Agut, bon dia.
15: Hola, bon dia.
12: Com anem? Escolta'm, temperatures un pèl més baixes, dèieu aquest matí.
15: Un pèl,
12: dèieu, molt poquet.
15: Molt poquet, que gairebé ni es nota, eh? Perquè sé que en alguns indrets, a Girona, també al Pirineu, un indret ha baixat una mica, però bé, són molt altes, eh? Estem parlant de mínimes que normalment han estat tòrrides, a Figueres, on ha entrat una mica a tramuntana, també a Barcelona, mínima 26 al Raval, Sitges, a Terres de l'Ebre, i és que estem normalitzant temperatures molt altes, vaja estiu que portem, i, per exemple, a Barcelona, al centre, disculpa que parli ara de Barcelona, sembla que estic centralitzant, però portem tota la setmana mínimes tòrrides per damunt dels 25 graus. És a dir, que entenc aquests dos nois que estaven queixant de la calor i de la xafogó perquè no se'n va. Demà fins i tot pot pujar una mica més de temperatura. Demà, avui no s'arriba a les 40, les xifres més altes 37, 38 cap a Ponent, Conca de Tremp, també interior de les Terres de l'Ebre. Demà sí que pot pujar algun grau, però encara ens quedaria possiblement per sota dels 40, però dilluns i dimarts la calor ens torna a rematar, torna a inflar-se la calor i sí que podríem assolir aquesta barrera psicològica dels 40 en alguns indrets interior. I aquesta calor es mantindrà tota la setmana entrant. Sembla que a finals podria baixar, però no seria fins l'altre quan els models, tot i que encara queda dispersió, que els models indiquen que podríem apropar-nos ja a valors una mica més normals. És a dir, que encara paciència. Sol, cel tèrbol per la pols en suspensió, núvols baixos a Tarragona, que poden deixar alguna virga, ja a la tarda algunes nuvolades al Pirineu, i aquesta és la previsió. També d'un mar calent, l'aigua de la Costa Brava està votant dels 25 graus, 26, 27, 28 a la costa de Barcelona i també 27, 28 a la costa de Tarragona.
12: Doncs, Enric, moltes gràcies. Imperceptible aquesta cosa que imaginava jo d'un petit canvi. Gràcies, bon dia.
15: Sí, sí. Ja
11: I un apunt de mobilitat. A aquesta hora està interrompuda la circulació de trens de les línies de Rodalies R2, R2 Sud i R2 Nord entre les estacions de Barcelona Sants i Castelldefels per l'atropellament d'una persona. Renfe recomana fer ús de transport alternatiu. Això també afecta els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 que es desvien per Vilafranca del Penedès.
3: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
16: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Per tu, que l'estiu fas senderisme. I per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
20: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
21: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
20: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
21: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
22: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
23: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
24: A Lidl tria 6 burgers mixtes a 3,39 € i estalvia't un 15%. I amb Lidl Plus tria Gouda a 2,15 € i estalvia't un 13%. Lidl, val la pena.
25: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morrit. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Passen 8 minuts de les 9. I ho dèiem al començar, avui fa 90 anys d'una data tràgica, el 18 de juliol del 1936, va ser l'inici del cop d'estat feixista del general Franco, que dos avis centenaris, en Joan Escudé i la Núria Bosch, recordaven així a l'Agència Catalana de Notícies.
0: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via, doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Ho dic, s'ha acabat això. I més tiros, i tiros, i tiros.
1: Els meus pares van començar per tapar les obertures de la casa, matalassos, darrere de les portes, perquè hi havia bales.
0: I jo, el 19, havia de sortir d'excursió. Ja estava la motxilla a les costelles i a punt de sortir de casa i vaig sentir uns trets.
11: Amb aquell episodi començaven 3 anys de guerra civil i prop de 40 anys de dictadura amb una retallada de drets polítics, civils i socials. El franquisme va incloure una repressió ferotge cap a gais, lesbianes i qualsevol classe de col·lectiu que es desviés de la norma catòlica i tradicional.
12: Des de la fi del franquisme, el 1975, a poc la comunitat LGTBI ha anat guanyant drets i discurs, però en els darrers anys, i ho hem vist en els últims sondejos d'opinió, també hem vist un rebrot de l'ultradreta que voldria retornar a aquest col·lectiu, l'LGTBI, a la casella anterior. Jordi Griset, bon dia.
2: Hola, bon dia.
12: En Jordi, que ens escolta, va patir de ben jove les anomenades teràpies d'aversió del franquisme i més endavant va decidir explicar la seva vida i les tortures que va rebre al llibre Abans mort que americà. Jordi, tu tens 79 anys, has viscut de tot, vas començar estudis d'aparellador, però et senties tan diferent de la resta que vas acabar bloquejat. També expliques que vas viure l'odi. No sé si encara el vius, el perceps, l'odi?
2: Doncs, malauradament, sí. I ara, no només cap al nostre col·lectiu, sinó que ara jo veig odi contra els immigrants, les dones, els catalans, contra qualsevol persona o cosa que sigui percebuda com a diferent. I em preocupa. Em preocupa perquè les dades diuen que els delictes d'odi estan pujant. I em preocupa especialment pels joves. Mira, nosaltres, els de la meva generació, ens vam haver de construir una cuirassa per sobreviure. Que no dic que fos bo, però almenys nosaltres sabíem què era la discriminació. Ara, jo vaig viure un odi, perdó, que em negava l'existència, que em condemnava la clandestinitat, que em volia callat i amagat. Però avui l'odi és diferent. És més subtil i alhora és més sorollós, també, curiosament, no? Poder no estar escrit a les lleis, però ara circula per les xarxes, surten determinats discursos polítics i molt sovint es diu amb una impunitat que anys enrere a mi m'hauria semblat totalment impensable.
12: Avui,
2: i això és preocupant.
12: Avui justament es celebra a les 6 de la tarda aquí a Barcelona la manifestació del Dia Internacional de l'Orgull Gai. Vosaltres us heu empoderat, no us n'amagueu, però estem veient que els altres tampoc. Tu a què atribueixes aquest rebrot conservador entre els joves? Què està fallant? Com és que tornem a estar aquí?
2: És una resposta complexa,
12: Segur, no és pas fàcil de contestar. I és veritat que tenim poc temps, però digues, assagem-ho.
2: Mira, nosaltres, el nostre col·lectiu, portem doncs, gairebé 50 anys lluitant per guanyar drets i espais de llibertat, no? Que la gent podés pensar que això ha sorgit com a bolets, i no, això ens ho hem hagut de treballar, ho hem hagut de lluitar, no? Però molts joves avui tenen la sensació, i és així, que el futur se'ls escapa de les mans. No poden estalviar, no poden emancipar-se, no poden accedir a un habitatge o imaginar-se una vida millor que la dels pares. I quan hi ha frustració, sempre apareix algú disposat a oferir culpables i solucions senzilles per problemes complexos. A més, avui la informació els arriba sobretot a través de les xarxes. I a les xarxes hi ha continguts valuosos, però també hi ha molta manipulació i molts discursos extremistes disfressats de sentit comú, no? És allò del bé disfressat, perdó, el llop disfressat de bé.
12: El mes passat...
2: Jo crec que ens ha faltat educar més... educar més en educació emocional, en pensament crític, en convivència i poder també en el respecte a la diversitat. I també hi ha hagut responsables polítics que han preferit alimentar els prejudicis en lloc de combatre'ls.
12: Jordi, el mes passat, justament ara que dius que parles de responsables polítics, el Congrés va aprovar castigar fins a 2 anys de presó les falses teràpies de conversió per persones LGTBI. El PP es va abstenir i Vox hi va votar fins i tot en contra. Creus que aquesta norma podria perillar si en un futur hi ha un eventual govern de PP i Vox a l'Estat, per exemple?
2: Sí, jo ja vaig passar una dictadura i t'asseguro que no em vull passar una altra. Eh? El problema és que ara les dretes estan pujant a tot el món i això sí que és molt preocupant. I jo penso que sí, que si pugessin les dretes, poder el matrimoni, perquè té molt de recolzament jurídic, no perilla, però hi ha moltes altres coses que sí que perillen.
12: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia l'any passat va registrar 353 incidències a Catalunya per aquest motiu. Fins a finals de juny d'aquest 2026 ja en portem registrades 135. Tu com creus que reacciona la societat? Creus que ho hem normalitzat? Creus que es posa de costat i no reacciona com hauria de reaccionar?
2: A veure, penso que hi ha una majoria social que accepta i defensa la diversitat. Això és indiscutible i és visible, a més, no? Hi ha una gran diferència respecte al canvi, no? Fa 40-50 anys. Però també és cert que hi ha una minoria molt activa i sorollosa que alimenta la reacció i els discursos d'odi. Això ho podem veure a qualsevol lloc. I després hi ha un tercer grup, que és el poder, el que em preocupa més encara. I és la gent que no comparteix aquests discursos, però que tampoc no reacciona quan els veu. Doncs els drets no només es perden quan algú els ataca, sinó que també es debiliten quan la resta mira cap a una altra banda. O sigui, aquesta tercera part que no s'implica, per mi sí és preocupant.
12: Doncs Jordi Griset, t'agraïm molt que ens hagis atès aquest matí. El Jordi Griset és autor del llibre Abans mort que Amèrica. Ens ha recordat el que havia viscut ell durant la dictadura i també hem analitzat el present. Gràcies, Jordi, i bon dia.
2: A vosaltres. Adéu.
12: Per cert, que coincidint amb l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació.
11: Sí, el cens inclou 37.000 noms. De moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
5: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
11: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006, que són els papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o la unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya.
6: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
7: Fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Y que me detenga.
8: Tenim aquesta anomalia, el president que ha sortit, si el president estigués aquí. Però tenim aquesta anomalia. Junts per Catalunya funcionem d'aquesta manera.
7: Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político.
9: A mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret.
10: Tu i jo som dos amants perfectes. Paralienes circunstancias separadas.
26: Los demócratas respetamos las sentencias y punto.
27: ¿Qué més cal per aplicar que la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis?
10: I és el món que se'ls està espanyant.
8: La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
28: Que las dos sentencias que se han dictado es una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho.
27: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal.
10: I és el món que no està ben pensat. Tu i jo som dos amants.
11: Ha estat, sens dubte, un dels grans temes de la setmana, la validació de la llei d'amnistia per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. De fet, avui els diaris encara cueja. El periòdico escriu que l'aval de la justícia europea no posa l'agenda de la Moncloa a la reunió entre Sánchez i Puigdemont, que s'ha anat refredant, igual que la relació entre Junts i el PSOE. Avui també, l'Ara, el Punt Avui i el País entrevisten l'advocat de Carles Puigdemont.
12: Gonzalo Boye assegura que el Constitucional té les eines per aplicar l'amnistia directament i imposar-se al Suprem. També diu que ara no tindria sentit, dos anys després, que el Suprem digui que sí que té dubtes i presenti una nova qüestió prejudicial. Creu que faria el ridícul. Una afirmació que comparteix l'Associació de Jutges Progressistes, que pensa ara que el Suprem no té recorregut per tornar a recórrer a Europa després de la sentència sobre l'amnistia.
11: Una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el Tribunal Europeu no suposa a l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
28: Que las dos sentencias que se han dictado son una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
12: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat les seves reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el Tribunal Europeu. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés. I també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem.
11: Sobre el retorn de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye assegura ara que quan s'apliqui l'amnistia el president es fixarà una data de tornada, la data que també es pregunta a La Vanguardia Isabel García Pagán.
12: Que explica que dijous el secretari general de Junts, Jordi Turull, va brindar amb cava durant la direcció per l'aval de la justícia europea. Puigdemont es va sumar a la reunió telemàticament, però per ara refreda la seva tornada, que és ara per ara, diu Pagán, l'únic comodí de la formació en un escenari preelectoral i amb les enquestes en contra.
11: Més enllà de l'amnistia, avui l'altre titular són les dades d'inversió per part de l'Estat a les autonomies. En ple debat sobre el finançament autonòmic, Hisenda ha enviat als grups parlamentaris les dades de quants diners va invertir l'any passat a totes les comunitats i Catalunya no en surt ben parada. De tots els diners que l'Estat va gastar l'any passat en obres i serveis públics, a Catalunya no en van arribar ni un 10%. Intentem explicar. De quants diners estem parlant?
12: L'any passat, el govern espanyol va invertir en les comunitats autònomes més de 15.000 milions d'euros. Són diners que destina a obres o a serveis públics que són competència de l'Estat, com podrien ser els aeroports i els serveis ferroviaris, per exemple. A Catalunya s'hi va gastar uns 1.300 milions, i això és un 8,6% del total. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa.
11: I si ho comparem amb el que Catalunya aporta?
12: Catalunya aporta a l'Estat el 19% del PIB. Per tant, aporta molt més del que ha rebut. I per població, tampoc surten els números. Els catalans són el 17% de la població de l'Estat.
11: I la inversió que hem rebut és del 8,6%, recordem. Què passa si ho comparem amb Madrid?
12: Doncs que Catalunya hi surt perdent clarament. Tot i que la seva contribució al PIB és molt similar, la comunitat que presideix Isabel Díaz Ayuso va rebre molts més diners. Concretament el 20% dels recursos que va gastar l'Estat en les autonomies. En total, més de 3.200 milions d'euros. Per tant, més del doble que a Catalunya. O dit d'una altra manera, si mirem els recursos gastats pel govern espanyol per persona, el 2025 cada madrileny va rebre uns 450 euros, mentre que cada català en va rebre uns 160.
11: I la resta de les comunitats autònomes?
12: Segons aquest informe, Catalunya és la cinquena comunitat amb més inversió executada per part de l'Estat. Madrid, com dèiem, és l'autonomia que va rebre més diners, un 20% del total. La segueix el País Valencià amb l'11% del total i després venen Galícia i Andalusia amb un 10%. Després ja vindria Catalunya amb aquest 8,6%.
11: I aquest repartiment de recursos, però, no és nou.
12: Ve de lluny, però la diferència d'inversió entre Catalunya i Madrid s'ha eixamplat. No només s'ha equiparat, sinó que s'ha eixamplat en els últims dos anys. El 2024 el govern espanyol va gastar 940 milions més a Madrid i el 2025 la diferència va ser de 1.900 milions. En parlava el Catalunya Migdia, l'economista Guillem López Casasnovas.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
11: I què hi diuen el govern i els partits? Doncs el Departament d'Economia, en un comunicat, destaca que el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra ajudaria a millorar els recursos que dedica l'Estat a Catalunya en infraestructures. Junts, per la seva banda, parla d'asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez. Més temes. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospiten, insistim, la Guàrdia Civil, que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Des de Madrid, Àngels Lafuente.
4: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros.
11: I en aquest context, la Comissió Europea reclama a l'estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i es fixa sobretot en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez: la figura del fiscal general, de la qual en demana més independència, i la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control.
12: Això arriba just quan la justícia espanyola investiga els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. La Comissió d'Europa també denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics i lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política.
11: I una informació d'última hora, una informació de servei. Ja s'ha restablert la circulació de trens a la línia R2 de Rodalies després que aquest matí s'hagués d'interrompre el servei entre les estacions de Barcelona Sants i Castelldefels per l'atropellament d'una persona. Renfe informa que els trens aniran recuperant les freqüències habituals de manera progressiva en aquesta línia i també l'R2 Sud i l'R2 Nord, que també s'han vist afectades. Pel mateix motiu, els trens regionals de les línies R13, 14, 15, 16 i 17 tornen a fer el seu recorregut després que es desviessin a Vilafranca del Penedès. Això sí, els trens circulen amb retards de mitja hora de mitjana. I a Catalunya estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa als incendis forestals.
12: Sí, els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això n'ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3Cat Info.
13: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
11: I aquest cap de setmana, 23 municipis estan en el nivell extrem d'incendis.
12: Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. També està prohibit l'accés a tres parcs naturals. Anoteu, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà.
11: I a l'Aragó, a la comarca de les Cinco Villas, continua actiu l'incendi que ja ha cremat 15.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres.
12: Un miler de persones continuen evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior aragonès.
14: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegasen, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
12: En les feines d'extinció hi treballen 450 efectius dels bombers i 300 membres de la unitat militar d'emergències. Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es despassin a la zona del foc per facilitar la feina dels serveis d'emergències.
11: Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar dijous a Guadalajara, Castella-La Manxa, ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I parlant de focs, els grans incendis que hi ha al Canadà tenen ja una derivada política. El fum està arribant als Estats Units i ara Trump amenaça d'augmentar els aranzels al Canadà. Sí, sí, pels focs i pel fum. Acusa de negligència el govern del primer ministre Mark Carney perquè diu que aquest fum està deteriorant la qualitat de l'aire de ciutats com Nova York.
12: En un missatge a la seva xarxa Truth Social, Trump assegura que aquest fum costa als Estats Units milers de milions de dòlars i que el cost d'aquesta contaminació s'afegirà als aranzels que el Canadà ja paga al seu país. De fet, estem que la situació pugui afectar la final del Mundial de Futbol que es farà demà a l'estadi MetLife de Nova Jersey.
11: I encara en clau internacional, setena nit consecutiva de bombardejos a l'Orient Mitjà. Aquesta matinada els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que han provocat almenys 3 morts i 8 ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que també ha destruït infraestructura militar i magatzems subterranis d'armes.
12: Diversos vídeos i informes de mitjans estatals iranians mostren danys a ponts, vies de tren i altres infraestructures en diferents punts del país. Com a resposta, l'Iran ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrain, Kuwait i Jordània. La Guàrdia Revolucionària amenaça de llançar una ofensiva total i adverteix els països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases.
11: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz han anunciat que Berlín participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
15: Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuwenich en un helicòpter policial. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear.
16: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
17: L'objectiu, qu'est-ce que c'est?
18: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
15: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
11: Al punt de 2:15 del matí som al Tot es pot parlar i seguim amb més temes. A Venezuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar més víctimes.
12: Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per la reconstrucció del país.
11: Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar i a la tarda a l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala.
12: No hi ha víctimes, afortunadament, però el sisme va obligar als Estats Units activar l'alerta pel risc de tsunami en diverses zones del Pacífic.
11: De seguida anem cap al Putxet per saber quin futur els espera als veïns desallotjats per l'Esvoranc. De seguida tornem.
6: Tot es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
19: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
20: 69.323-69323 de la sèrie 124.
19: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
11: Passen 2 minuts de 2:15. Dels veïns desallotjats per l'Esvoranc del Putxet a Barcelona només podran tornar a casa seva dilluns 2 dels 8 edificis desallotjats. També reobriran 4 locals del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La resta d'afectats per les obres de la línia 9 del metro hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable.
12: La setmana vinent es podria permetre el retorn a un altre bloc, segons Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
21: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per
0: les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
12: Domingo Fines, el propietari de la pizzeria on va sortir l'esvoranc, explica que ha arribat a un acord amb la Generalitat per poder pagar tot el sou als seus treballadors. Un altre dels veïns, Pau Cabarroca, assegura que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
1: S'han dit que, de moment, una data prevista podria ser el 3 d'agost, que abans d'aquella data ho veien complicat.
2: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
12: És la veu que representa diversos veïns que s'estan organitzant ja per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per l'esvoranc.
11: I l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2, una inversió de 153 milions d'euros per una remodelació equivalent a la que es va fer per als Jocs Olímpics de l'any 92, segons la directora Eva Valenzuela.
5: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
12: Les obres s'haurien d'acabar el 2031, s'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A. També s'actuarà a l'exterior per aconseguir que l'entrada a Barcelona sigui un gran eix vegetal continu. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data ara mateix per retirar-lo. L'actuació, això sí, no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran portes d'embarcament noves. Ara, la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals.
11: I en plana cultural, la Sagrada Família ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec. Ha estat en un recorregut sonor que ha anat del segle XIV al segle XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols sota la direcció de Marc Díaz. Marta Vivas.
21: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat, en un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles. Maria Arnal.
22: Hi ha molt de repertori religiós, polifònic. Hi ha algunes cançons meves, hi ha unes cançons de la Lídia Pujol.
21: Des de L'arbre no ho sap, d'Enric Gispert.
23: L'arbre no sap.
21: Fins a Morir, de Maria Mercè Marçal.
23: Morir.
21: O l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis, del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del cor Cererols i 6 músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral des de les arrels a la llum, de les pedres, de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls, en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del Grec.
6: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
10: Kissing girls in secret at the back of the stand. You're a honey.
11: És el so en directe dels escocesos Belle and Sebastian, que han actuat al festival Bars. Han celebrat els seus 30 anys de carrera i ho han fet al Poble Espanyol, on hi ha anat el Marc Ruiz.
24: Benvinguts a la segona sessió d'enregistrament d'aquesta nova banda, Belle and Sebastian, ha dit Stuart Murdoch en català a l'inici del concert. I és que han interpretat de dalt a baix el seu segon disc, If You Feeling Sinister. Les cançons sonen més àmplies, més lluminoses, com si els haguessin crescut colors amb el pas del temps, plenes d'un optimisme contagiós que fa venir ganes de cantar-les i ballar-les. Murdoch parla amb el públic, es fixa amb les samarretes d'Stereolab, diu que sempre n'hi ha una als seus concerts, i explica anècdotes com la de la persona que van conèixer a Madrid, que els va dir que acabava de deixar la feina i que estava enamorat de la seva vida. Però no s'acaba tot amb el seu segon disc. Els de Glasgow hi tornen amb èxits com Another Sunny Day, que de ben segur que ha marcat estius de molts dels fans, complen el Poble Espanyol. Amb Chic Factor, Murdoch aprofita per ballar i saltar completament desinhibit, mentre és el guitarrista Steve Jackson qui canta. Un estil de ball que han imitat els fans que han omplert l'escenari al final del concert per cantar un altre clàssic celebradíssim, The Boy with the Arab Strap. Música optimista i una simpatia inesgotable que han fet oblidar qualsevol problema mentre durava el concert.
11: I un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses ha estrenat la 40a edició del Festival de Peralada, l'Alt Empordà. L'òpera, la dansa, dos concerts de Sílvia Pérez Cruz i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost. Peralada, Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia. Peralada ha estrenat aquesta edició d'aniversari amb un dels seus trets distintius, l'òpera, i ho ha fet amb un recital amb peces italianes i franceses, amb la parella formada per la soprano Armonella Yaú i el tenor Benjamin Bernheim, molt aplaudits, i que han després molta complicitat entre ells. Tots dos en parlaven.
4: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
7: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
3: This amount of colors. Ha estat un gran recital en un espai reduït, només per a 150 espectadors, com és l'Església del Carme de Peralada. I pel que fa a la programació, doncs en els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa. Sílvia Pérez Cruz hi farà dos concerts els dies 29 i 30, o el 9 d'agost Jordi Savall i Núria Rial clausuraran el Festival de Peralada amb un programa dedicat al barroc italià.
12: Canviem de registre amb l'Orfeo Català, que interpretarà l'obra Human Requiem de Johannes Brahms al Saló del Tinell del Museu d'Història de Barcelona. Els concerts, amb les entrades exaurides des de fa mesos, tindran lloc avui i demà a les 9 del vespre. Adrià Clotet.
8: L'Orfeo cantarà molt a prop del públic i una part del concert tindrà lloc a l'aire lliure a la plaça del Rei. El Requiem alemany de Brahms, compost a mitjans del segle XIX, va néixer arran de la mort de la seva mare i és una reflexió sobre la pèrdua. Joan Uller, director general del Palau de la Música, explica el repte majúscul que té l'Orfeo amb aquesta obra.
9: L'Orfeo Català canta de memòria el Requiem alemany en alemany, no és en llatí, el Requiem alemany en alemany, de Brahms, i a més està actuant. Està actuant al mateix temps que canta en alemany i que s'ho sap de memòria. En termes circenses seria el més difícil todavía. I com que aquest any havia sigut un any que no hem tingut reptes, hi vam posar el repte més gran que podia imaginar.
8: Tot i que ja no queden entrades, Uller ha confirmat que el 20 de setembre el Palau de la Música acollirà un altre concert del Requiem alemany. L'objectiu serà recaptar fons per Veneçuela.
11: I de seguida els esports, ja tot amb la mirada posada en la final del Mundial demà a Nova York, de seguida sentirem el president del Barça, Joan Laporta, en unes declaracions a Catalunya Ràdio des de Nova York. Laporta respon al director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, i també justifica el seu suport públic a la selecció espanyola per la final del Mundial. De seguida tota la crònica esportiva amb l'Albert Benet.
6: Catalunya Ràdio, tot es pot parlar.
25: Catalunya Ràdio.
6: Som 3Cat.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
26: Entres a Westfield Glòries. Et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
27: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
28: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
25: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
6: Som 3Cat. Catalunya
25: Ràdio. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
29: 161, un ric propietari de Batea.
30: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és
25: En Guàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
30: Una hora d'història que us captivarà.
0: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
11: Quan falten 3 minuts per 3 quarts de 10, la crònica esportiva, Albert Benet, molt bon dia.
1: Bon dia.
11: Dèiem que amb la mirada ja posada en demà al Mundial, ja tots mirem cap al mateix lloc. I avui ens portes la resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendran Julián Álvarez al Club Blaugrana ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros.
1: Joan Laporta assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián, però avisa al club matalasser que l'oferta de 100 milions d'euros estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol.
2: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
13: Finals de juliol, potser, o què?
2: Segurament serà així, sí.
1: Recordem les declaracions que havia fet el màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín.
14: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta...
1: Unes paraules des de l'Atlètic de Madrid que fan activar el Barça amb alternatives a Julián Álvarez, però a la vegada, si més no, per aquestes declaracions de Joan Laporta, sembla que el club blaugrana no hi renuncia encara.
12: Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, també s'ha defensat de l'allau de crítiques que han provocat entre un sector de l'afició del Barça el seu suport tan explícit a la selecció espanyola per la final del Mundial de demà contra l'Argentina.
1: Laporta diu que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors i que desitjar que guanyin demà no és incompatible amb altres qüestions.
2: Mira, aquí la Federació Espanyola, la Lliga, estan aquí presents, ens han convidat a la final, s'estan portant d'una forma excel·lent amb tots nosaltres i la veritat és que, és una manera d'agrair el fet de que tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres, doncs, els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
1: Per últim, també sentireu ara Joan Laporta al micròfon de Catalunya Ràdio des de Nova York parlant del que suposa aquest duel de demà en la final del Mundial. Lamine Yamal cara a cara amb Leo Messi.
2: Un duel generacional, sí. Messi és determinant encara, i el Lamine és present i futur. I bé, lluitant per, d'alguna manera, el Lamine per el relleu i el Messi per mantenir la seva hegemonia. Està molt bé, la veritat és que està molt bé.
1: Lamine Yamal estarà en plenes condicions per la final de demà, després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. Leo Messi diu de Lamine que és un referent amb 19 anys i que demà, en la final del Mundial, podria fer història. El capità de l'Argentina, de 39 anys, li ha desitjat sort perquè, diu textualment, juga al Barça, el club que estimo.
11: I de la final de demà al Mundial, Espanya-Argentina, va parlar ahir també al Tot Costa, Catalunya Ràdio, un altre jugador del Barça, Eric García.
1: Considera aquesta final com la final somiada i també es referia als dos jugadors que lideren les seves seleccions, Lamine i Messi.
15: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
1: I en aquesta mateixa entrevista a Catalunya Ràdio, Eric García beneïa també els fitxatges del Barça de Gordon, ja oficial, i de Adeyemi, que ho seran els pròxims dies.
15: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: Adeyemi ja va estar ahir a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. Mentrestant, trobada entre el club i Frenkie de Jong per determinar si el jugador segueix a un pla conservador per recuperar-se de la lesió al genoll dret, o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça van ser els més partidaris a l'operació. I abans de la final del Mundial de demà, avui es jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra. Miami serà a les 11 d'aquesta nit.
12: I el Barça de bàsquet ha confirmat el cinquè fitxatge per la temporada que ve?
1: Sí, es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
11: I moguda tretzena etapa del Tour de França, que va acabar amb la victòria de Mauro Schmidt.
1: El suís va ser el millor de la nombrosa escapada del dia. Un dia més, l'eslové Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, va quedar fora del tall en tancar la segona jornada amb 7 cops sobre el par del camp per un total de més 11. Lidera l'australià Lucas Herbert amb 8 cops sota el par.
11: I només últim apunt. Demà, TMB allargarà una hora el servei de metro per la final del Mundial de Futbol per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn. Transports Metropolitans ha comunicat que, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més, és a dir, fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns, el metro reobrirà a l'hora habitual a les 5. Albert, demà t'esperem per parlar del Mundial, eh?
1: Molt bé, fins demà.
11: Fins demà. I a aquesta hora, com sempre, fem el repàs dels diaris amb la Gemma Bonet i la Núria Har. Bon dia.

0: diversos diaris.
1: Doncs sí, el Punt recorda la marxa de la llibertat de l'estiu del 1976 als Països Catalans. Del Periódico crida l'atenció que aquell cop d'estat és un referent per als seguidors de Trump. I El País li dedica un editorial que adverteix que 90 anys després de l'inici de la Guerra Civil, les noves manipulacions del passat amenacen els consensos de la democràcia.
2: Com ens explicava a primera hora que hem fet l'entrevista al Jordi Griset, que podeu recuperar també al web del Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio. I Gemma, algun tema propi destacat dels diaris?
1: Doncs el del Periódico, els 8 projectes que estan en marxa a Barcelona per oferir 14.000 llits en residències d'estudiants, un sector on la demanda supera l'oferta. Finalment, El Mundo destaca que mig any després de l'accident d'Adamuz, les víctimes exigeixen que s'aturi el servei ferroviari perquè persisteixen les incidències.
3: Mirem a fora, Núria Hart, què diu la premsa internacional?
4: La premsa internacional recull els últims bombardejos dels Estats Units a l'Iran, també l'amenaça de Teheran d'estendre el conflicte a tota la regió. De fet, ho hem estat explicant aquesta matinada, l'Iran ha llançat atacs contra Bahrain, Kuwait i Jordània. Tot això, el conflicte a l'Orient Mitjà, ocupa un espai protagonista a la CNN, el New York Times, la BBC o Al Jazeera. The Guardian, en canvi, posa la mirada a Palestina i obre el portal amb els plans d'Israel per construir nous assentaments de colons israelians a Gaza i Cisjordània.
3: Els diaris internacionals hem vist que també es fixaven en aquesta conferència mundial d'intel·ligència artificial que es fa aquest cap de setmana a la Xina.
4: Sí, perquè Pequín vol reafirmar la seva capacitat de competir contra els Estats Units en matèria d'intel·ligència artificial. Per això la Xina ha convidat a la cimera una trentena de països com Rússia, el Brasil, Indonèsia i el Pakistan. Coincidint amb la cita, el país asiàtic ha presentat un model d'intel·ligència artificial gratuït que sembla reduir la bretxa amb les tecnològiques nord-americanes. Ho hem llegit al New York Times.
2: I Gemma, pel que fa als articles d'opinió, amb quines reflexions t'has quedat avui?
1: Amb l'article de Josep Maria Lozano al Periódico, que reflexiona sobre com el treball ha deixat de ser un mecanisme d'inclusió, perquè es pot tenir feina i, en canvi, no sortir d'una situació de vulnerabilitat. La feina, a moltes persones, no els permet viure amb dignitat.
2: I El Mundo, Andrés Trapiello, també recorda els 90 anys de l'alçament.
1: Sí, però en aquest cas per criticar que els comunistes i molts socialistes i republicans van considerar que, pel fet d'haver perdut la guerra, no tenien cap responsabilitat penal pels crims que havia comès el seu bàndol.
2: I no cal dir que avui tots els diaris van plens de temes també sobre el Mundial de Futbol.
1: Sí, tots els diaris generen expectatives sobre aquesta final de demà i La Vanguardia hi afegeix també un article d'opinió de Jordi Évole, en aquest cas, que diu que hi veu poesia en tot plegat, sobretot pel que anomena la generació Lamine. Évole descriu que el descriu a Lamine, pancaire, generós amb els companys, mestissa i una generació també alegre.
3: Núria, alguna cosa que t'hagi picat la curiositat, que t'hagi cridat l'atenció especialment del teu repàs de la premsa internacional?
4: El New York Times, que publica un reportatge multimèdia sobre un col·lectiu de dones nord-americanes que es fan dir senyores grans o ladies contra les escombraries submarines. Aquí les podeu sentir, són un grup de dones d'entre 65 i 85 anys que neden als llacs de Cape Cod, una península de Massachusetts coneguda per la seva natura. Doncs bé, el col·lectiu calcula que han aconseguit retirar més de 2.700 quilos d'escombraries, un balanç que diuen no les podria fer més felices. Si voleu veure les capitans Siam dels Estats Units en acció, entreu al New York Times.
5: I recordeu que els petits canvis són poderosos.
2: Gràcies, Núria, gràcies, Gemma. I ara aquí el promès, l'agenda. Tu, Domènec, en tens que dir, no, la cançó?
3: Més o menys.
2: Montse Barcón, què ens portes avui?
1: Doncs avui porto propostes per cada demarcació d'aquest país nostre.
2: Comencem per les comarques de Lleida.
1: Anem cap a Talarn, a la comarca del Pallars Jussà, un poble a dalt d'un turó, amb un nucli medieval murallat i el pantà de Sant Antoni als peus. Ja per si sol, visitar el municipi ja és un bon pla. Però és que, a més, s'hi fa un festival de música on actua aquesta nit Maria Jaume.

0: No podeu venir ara, no patiu, perquè faran més concerts al setembre i, si no, poseu un senyal al vostre mapa de festivals per l'any que ve. Música i natura, és que no pot fallar res.
1: L'any que ve també podré trobar l'amor?
0: Si no, segurament.
1: Va, ara anem a les comarques de Tarragona.
0: En aquest cas anem a Altafulla, al cor de la Costa Daurada, perquè tenim aquest cap de setmana un altre festival, Altacústic. Aquesta nit a les 8, a l'escenari a l'Església, de manera gratuïta. Guillemino!

0: parlarem de tu.
1: Després te'n vas a la platja del Canadell, fas una visita al castell i quan baixi el sol vas a la Vila Romana dels Munts o fas una excursioneta fins a la desembocadura del riu Gaià. Jo, és que si us quedeu a casa, és perquè voleu.
2: I tant.
3: Amb rodolins inclosos.
2: I va, marxem cap a Girona, Montse.
1: Concretament a la Bisbal d'Empordà, meca de la ceràmica i de músics com San Josex, Mazzoni, Miquel Agres o Núria Graham. I think we have fun. No va de música, això. Com això va de circ, el circ de la vida, eh? Perquè avui i demà envairen els carrers de la Bisbal pallassos, trapezistes, acròbates i, per berenar, un bisbalenc. Unes postres que han resistit el pas del temps i que paga la pena que tasteu, Domènec, els seus pinyonets, farcits de cabell d'àngel, crema...
3: Si estàs fent una promoció, has començat parlant de la ceràmica, ara el bisbalenc... Escolta...
1: És que tenim un país, nen, tenim un país...
3: Agència de Turisme Montse Barcón. Endavant, endavant.
1: A les comarques gironines també teniu el Festival de Peralada, si sou més de lírica, o el Festival de Cap Roig. I ara agafem el DeLorean, viatgem en el temps, perquè avui hi actua Rick Astley. Aquell ball de punter de GB, eh?
2: I acabem a Barcelona, Montse.
1: Sí, perquè avui al poble espanyol la diversió està assegurada al Bars Festival amb l'actuació dels Ojete Calor. El duet còmic format per Carlos Areces i Aníbal González fa les delícies als fans de l'univers de Muchachada Nui o Laura Charanté, perquè les penes, humor i ràdio. No mojamà.

0: ens actualitzem a les 10 amb la Marta Sánchez. Fins ara.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
1: Espanya cap a la segona estrella amb els nostres preus imbatibles. Com en la cindra ratllada sencera a 49 cèntims al quilo i la tira de llom de porcatrossos a 4,39 € al quilo. Del 17 al 19 de juliol.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
7: No ho comparteixo.
6: El que he dit?
7: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
6: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
1: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
2: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
8: Amb el Joan Antoni Fletxa.
9: El més difícil que tenia el
8: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
2: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. L'estiu.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.

0: Són les 10, hora d'actualitzar-nos amb la Marta Sánchez. Bon dia, Marta.
1: Hola, bon dia.
0: En un nou cap de setmana amb temperatures molt altes i risc d'incendi extrem en més d'una vintena de municipis.
1: Poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, a l'Urgell, la Noguera, Pallars, Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfen en nivell 4, que és el màxim, per tant, restricció d'activitats a l'aire lliure, entre moltes altres coses. A més, tant avui com demà està prohibit l'accés a tres parcs naturals, són el de la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Això mentre continuem pendents també de l'incendi d'Orés a la comarca aragonesa de les Cincovilles. Ha cremat ja més de 15.000 hectàrees, continua descontrolat avançant pel flanc esquerre. Les elevades temperatures i els constants canvis de direcció del vent dificulten les tasques d'extinció. Ara hi estan treballant més de 400 efectius i ara a aquesta hora hi ha reunió del CECOPI. El president de la comarca de les Cincovilles, Santos Navarro, ha explicat com ha anat la nit.
2: Esta noche ha sido un poco complicada porque el fuego viró el viento a norte y fue hacia una población, hacia Biota, pero bueno, gracias a las cuadrillas que había ahí, sobre todo a los agricultores que salieron con sus tractores, lo han podido controlar. También preocupa la zona norte, que es lo que está lindando ya con la Val de Olcella y la zona de Casillestar.
1: Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó, un de Navarra. El govern aragonès ha demanat als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos. I en el marc del Pride Barcelona, que aquesta tarda se celebrarà a la capital catalana per tal de reivindicar els drets de les persones LGTBIQI+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull, i també de la commemoració dels 90 anys a l'inici de la Guerra Civil, avui aquí al Tot es pot parlar hem escoltat l'activista Jordi Griset, que ha decidit explicar la seva vida i les tortures que va rebre el llibre Abans mort que Marica, alertat. Aquí al Tot es pot parlar del retrocés en els drets del col·lectiu amb l'auge de l'extrema dreta.
3: Jo ja vaig passar una dictadura i t'asseguro que no em vull passar una altra. Eh? El problema és que ara les dretes estan pujant a tot el món i això sí que és molt preocupant. I jo penso que sí, que si pugessin les dretes, poder el matrimoni, perquè té molt de recolzament jurídic, no perilla, però hi ha moltes altres coses que sí que perillen.
1: A les Illes, les autoritats han localitzat 27 persones més que aquesta matinada intentaven arribar en pastera a la costa de Formentera. És una nova embarcació que se suma a les altres tres que ahir es van interceptar, també a Formentera i Cabrera, amb una setantena d'immigrants procedents del Marroc i del Sàhara. Des de principis d'any són ja més de 3.000 les persones que han arribat a les Illes en desenes de pasteres que han sortit del nord de l'Àfrica. De l'exterior, un atac amb drons ucraïnesos contra un centre logístic a prop de Moscou ha provocat aquesta matinada almenys 7 morts i una vintena de ferits. Les víctimes treballaven en un dels magatzems de l'empresa russa de comerç electrònic més important del país. Durant la nit, Rússia més ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital. I aprofitem també per fer un cop d'ull al trànsit, perquè ara aquesta hora són les 10:03. A l'AP7 ja hi ha les primeres retencions. Carmina Malagarriga, bon dia.
4: Bon dia, sí, Marta. Retencions rellevants a aquesta hora, principalment a l'AP7. 4 quilòmetres a Martorell i 4 més a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, i al tram nord de l'AP7 retencions de 7 quilòmetres entre Mollet del Vallès, però també a Llinars en sentit nord. Finalment, destaquem també la C32, que va força plena a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
1: I fem un cop d'ull també als esports, perquè el president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat aquí a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar qualsevol oferta del Barça per Julián Álvarez, però avisa el club matalasser que l'oferta de 100 milions d'euros estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Un Joan Laporta en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, que ha assegurat també que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors i que desitja que guanyin demà la final del Mundial. Que desitjar que guanyin demà la final del Mundial no és incompatible, diu, amb altres qüestions.
5: A Catalunya Ràdio, Tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Passen 4 minuts de les 10 i ara abordem un altre tema. Un 10% de les persones que viatgen a destins exòtics tornen amb alguna malaltia. Són dades del Servei de Salut Internacional del Clínic, que és l'únic servei d'aquestes característiques a l'Estat. I ara que és època de viatges, val la pena estar informat per reduir aquests riscos.
1: D'entrada, la vacunació és clau per no agafar malalties durant el viatge, però amb això no n'hi ha prou. Si ens hem encomanat d'alguna malaltia, el control posterior és clau per evitar que, un cop a casa, no escapem el virus.
0: Saludem a aquesta hora el doctor Àlex Almuedo. És especialista del Servei de Salut Internacional i Medicina Tropical de l'Hospital Clínic i investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Dèiem ara, doctor, aquest 10% de persones que viatgen en algun país exòtic que tornen amb alguna malaltia, és una xifra que es manté, que va a l'alça, que va a la baixa?
2: Sempre parlem d'un de cada 10, per simplificar-ho. Però és una dada que pot variar entre el 8 i el 10%, però sí que és una xifra que es manté bastant estable al llarg dels anys.
0: I quan diem alguna malaltia, a què ens referim? Són greus? Són lleus?
2: És una bona matització, perquè, clar, quan donem aquesta dada, a vegades és alarmant.
0: Espanta,
2: no? Caram, de cada 10. Però són de diferent magnitud. Pot ser d'una diarrea simple fins a una taca a la pell o a vegades alguna mossegada d'animal fins a la malària, no? Una febre greu que necessita hospitalització.
0: I d'aquests que tornen amb algun tipus d'afecció, quants abans havien vingut, abans del viatge, a agafar informació, a informar-se, a vacunar-se?
2: Home, els que ens dediquem a això ens agradaria dir que tots els que van venir no han tornat malalts, però no
0: però
2: és així.
0: Però em temo que no és així.
2: No és així. La majoria havien vingut. La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
1: De tota manera, abans de parlar amb vostè, nosaltres ens hem mirat el butlletí setmanal del Centre de Control i Prevenció d'Epidèmies de la Unió Europea i la veritat, clar, vostè ha citat alguns casos d'algunes malalties, però nosaltres llegint aquest butlletí ens treien les ganes de marxar. Per exemple, ens trobàvem un brot d'èbola al Congo causat per un altre virus, el Bundibugyo. L'avenç de la grip aviària a nivell global, la vigilància estacional de les infeccions pel virus del Nil Occidental, la vigilància per la febre hemorràgica de Crimea-Congo. I bé, la llista continua, com vostè ja sap. Quin és ara mateix el país amb més risc, els que aconselleu menys de visitar?
2: Aconsellem no visitar, no ho fem generalment, a no ser que sigui un risc vital per la persona. Si parlem dels països amb més complexitat a nivell de malalties i que necessitaràs més intervencions abans del viatge, sens dubte és l'Àfrica subsahariana. És en els llocs on, per la naturalesa de diferents malalties, però segurament necessitaràs més vacunes i també necessitaràs algun medicament per prevenir la malària.
0: I doctor, clar, hi ha brots i casos que s'han fet molt mediàtics. L'últim, el que ens ve tots al cap, no és el del vaixell amb virus que venia de Xile i l'Argentina, per exemple. Això ajuda la gent a sensibilitzar-se, a marxar més informats, o en canvi provoca un pànic innecessari de deixar de viatjar? Les dues
2: diria
0: coses.
2: Les dues coses, però sí que és veritat que amb l'antivirus, el virus de l'Andes aquest que hem tingut, aquest brot, ha fet un nivell de reconsulta especialment en aquelles persones que viatjaven a Latinoamèrica i també el brot que mencionava prèviament del Bundibugyo de la República Democràtica del Congo, aquest tipus d'èbola, no?
1: El brot d'èbola, sí.
2: Que va haver-hi unes afectacions d'alguns casos a Uganda i Uganda és un destí turístic freqüent. És on la gent aprofita per anar a fer algun safari, veure primats, ximpanzés, goril·les. I aquests viatgers sí que va haver-hi certa temor de viatjar, no de viatjar. Llavors el que fem, i el servei de forma setmanal, fem una reunió en què repassem tots els brots amb tot l'equip que hi ha a nivell mundial i fem una mica la personalització de lo que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
0: I un altre dels destins turístics també dels catalans habitualment és el sud-est asiàtic, que ara amb la guerra a l'Iran doncs, s'ha reduït aquesta demanda. Es confirma que guanya pes tots aquests viatges que anaven cap al sud-est sud-est asiàtic, ara cap a l'altra banda, cap a Llatinoamèrica?
2: Això és estat molt interessant, no? Perquè la nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi de gent que el que es trobava és que a partir de la crisi geopolítica i de la guerra, moltes companyies van deixar de viatjar, o almenys les companyies que van cap al sud-est asiàtic. Penseu que l'Orient Mitjà és una zona d'escala per anar cap a Tailàndia, cap a anar, vull dir, tots els viatges de Qatar, Emirates, diferents companyies passen per allà. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient. O sigui, la gent canvia, la gent li agrada viatjar i vol viatjar.
1: Segueixen viatjant, però canvien de destí.
2: Canvien de destinació. I llavors va guanyar destinació cap a Àfrica, que Tanzania, és un viatge també molt, molt freqüent, i cap a Llatinoamèrica, que... Direu, Àlex, potser amb la crisi de l'antivirus això canviava. No va canviar massa, sinó que van anar als viatges perquè sabien que podia ser possible, i havia els brots de les malalties emergents són momentanis.
1: Ha citat Tanzània, aquest és un país que ja fa, també ho acaba de dir, ja fa uns quants anys que hi anem, però no sé, el tenim controlat, el tenim apamat, o les coses són difícils de tenir apamades i estan en constant evolució?
2: És un destí turístic familiar, conegut, però a vegades el viatger no es pensa que es trobarà... O sigui, anar a fer un safari a un lloc que no tens les mateixes condicions aquí té certs reptes, amb la qual cosa, quan dius apamat, hi ha algunes... coses que no només són les vacunacions abans del viatge, sinó que és saber quins riscos en aliments, quins riscos
1: allà,
2: en els comportaments, com es viatja amb nens, que és una mica diferent, no?
1: Totalment.
2: Estan a més risc, per exemple, de mossegades d'animals. Són coses que, apamat, no diria, és un destí que s'agafa amb alegria, però també és un destí que s'agafa amb cautela. És dels destins que, bàsicament, la gent normalment sí que consulta.
0: I abans que parlàvem també de l'Amèrica Llatina, crec que també teniu un ull molt posat al Perú. Per què?
2: Bueno, és un destí turístic molt freqüent, molt, molt tradicional a nivell d'aquí, i és un destí que tothom pensa que és fàcil, però és un país que té unes condicions que el fan singular, no? Perquè tens muntanya,
0: molta altitud.
2: Els llocs que vols visitar estan amb altitud, necessites certa aclimatació a això, perquè no tothom està acostumat a la muntanya, i pots patir de mal d'alçada, però alhora també tens la selva, no? Perquè pots anar a l'Amazones, i aquí pues, tens la malària, que és un altre tipus de malària que la de l'Àfrica, però tens la malària i tens certes coses com els dengues, els malalties transmetes per mosquits, amb el qual és un destí que té reptes, és un destí també que gent gran també va, gent gran que potser té alguna condició crònica. Per tant, és un destí que pots pensar que és fàcil, però no ho és tant.
1: Justament, ara que citava la gent gran, té més risc un jubilat de 70 anys que potser farà un viatge... Tenim la idea, no? M'estic agafant estereotips, evidentment, però tenim la idea que farà un viatge més controlat i més tranquil, o té més risc un de més jove que potser farà activitats més d'aventura, més de risc, o no té res a veure, perquè al final els mosquits piquen a tothom per igual.
2: Els mosquits piquen a més persones que d'altres, com tots sabeu, i patiu, però... Hi ha diferents matisos. La gent que té més de 65 anys, encara que estigui en forma i que estigui saludable, sempre estan a més risc de poder fer una malaltia més greu en un moment donat. Per exemple, si tens un dengue, estàs a risc de fer, que és una malaltia transmeta per mosquits, que pot potencialment greu. A més d'edat, o a més petit que siguis, més risc estat. Dit això, és veritat que, clar, un jove que va amb motxilla, que farà esports d'aventura, està en uns altres tipus de risc. Però el pacient jubilat, diguem-ho així, el viatger jubilat, és un viatger que li tenim molta cura perquè té uns certs riscos que s'han d'anticipar.
0: I vosaltres feu un vestit a mida per cada persona que us ve, o no es pot fer això? És a dir, depenent de l'edat, depenent de si és home, de si és dona, del país que vagi, és a dir, es pot fer un vestit a mida?
2: Es pot fer. No sempre anar a la primera consulta que ens facis es pot fer, perquè hi ha unes mesures que sempre s'han d'anar repetint, no? En el primer viatge que facis, no? El primer consell que fas, hi ha unes mesures que sí o sí les hem de saber. Però s'intenta fer un vestit a mesura, d'acord amb el viatge que facis, facis, quins antecedents tinguis, d'acord? Quines activitats faràs i si tens experiència o no amb el viatge i experiència o no amb alguna de les malalties, perquè algunes de les malalties, quan tens un segon cop aquella malaltia, pot ser més greu o menys greu. Ho hem de saber, això.
1: Vostè deia abans que donen atenció prèvia al viatge, però també després, durant el viatge, recomanacions i també una cosa que volem que ens expliqui que és l'escut virtual, una aplicació. Com funciona? Què és?
2: Això és una cosa que el nostre cap de servei està al darrere d'aquesta idea, el José Muñoz. La cosa és, tenim una aplicació que la idea és venim a la consulta abans del viatge, intentem acompanyar aquestes persones que viatgen durant el viatge, que és l'aplicació aquesta que tenim, que es diu Famba, que és una aplicació en la qual et va monitoritzant com vas, què fas, i si tens algun moment pots parlar amb un metge que està de guàrdia. I després tenim la consulta de després del viatge. Si tens algun problema de salut, vens i ens veiem. I també et podem hospitalitzar. Tenim la sala on tenim ingressats. Quan parla d'escut virtual, això és una cosa que està en marxa, s'està posant en marxa, i és bàsicament a partir de saber per on estàs, poder-te anticipar quins riscos hi ha. L'exemple més senzill és t'estàs aproximant al llac Victòria, et venen unes ganes de banyar-te perquè allò és meravellós, però t'informem, tingues en compte que aquí hi ha un paràsit que es diu esquistosoma i que et pot donar una malaltia. En tot cas, si et banyes o no et banyes, que és una elecció personal, que sàpigues que tu hauries de mirar després de fer-ho. Una altra és, te'n vas a una zona i hi ha un brot de dengue, posa't més mosquit. Vale? Aquesta és la idea de l'escut.
0: Doctor, i un cop a casa, un cop hem arribat a casa i tenim algun símptoma, o no sé també si els símptomes es poden manifestar al cap d'unes setmanes d'haver arribat a casa, que hem estat en contacte amb la iaia, amb la tieta, amb la mare, quan hem d'estar al cas i si els símptomes es poden manifestar més endavant de quan arribem?
2: Correcte. Els símptomes es poden manifestar generalment en els primers dies que tornem, després sí que és cert que poden manifestar-se al cap d'un temps, especialment la malària. Depèn de quin tipus de malària. El consell que donaria a tothom és que després d'un viatge, si presentes un símptoma, consultis algun facultatiu, no cal que sigui nosaltres, però sigui algun facultatiu, i que diguis que has viatjat. Sense aquesta dada epidemiològica, sovint podem pensar que una febre pot ser un constipat banal i és una malària. Per tant, dir he viatjat i he anat d'aquest període, d'aquest període, d'aquest altre lloc. I aquest seria una mica el consell. No banalitzar el que et passi després del viatjar. Consulta.
1: Doncs queden fetes aquestes recomanacions per abans, durant i després del viatge, i també doncs hem analitzat una mica aquestes noves tendències de viatge a causa de lo que són els conflictes geopolítics, no? Doctor Àlex Almoedo, moltes gràcies. És especialista en medicina interna i malalties infeccioses del Clínic i també investigador clínic de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Moltes gràcies per haver estat aquí.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Bon dia. Un quart d'11. De seguida tornem, però aneu pensant aquesta pregunta. A casa, on compreu el peix i quin és el peix que mengeu més?
3: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
7: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
9: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
8: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
9: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
10: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
11: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
1: Us feia aquesta pregunta ara fa un moment perquè avui volem parlar de peix, de pesca i de peixateries, perquè els catalans cada vegada en consumim menys de peix. Segons l'últim informe del Gremi de Peixaters, el consum de peix fresc ha caigut un 40% en menys de 15 anys. Si el 2020 cada català consumia de mitjana uns 10 quilos de peix fresc l'any, segons les últimes dades, ara són 6. Això té un impacte directe en les peixateries, que cada vegada en tanquen més. Però és que els pescadors tampoc passen per un bon moment.
0: I ha estat un any especialment complicat per la normativa que arriba d'Europa. Ara hi entrarem, però aquesta setmana hem tingut un altre exemple de les dificultats de l'ofici. Els pescadors de Sonso de la Costa Brava han aturat la temporada 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda peix per capturar. S'està acabant l'espècie. Per això avui volem parlar de tot plegat i comencem pel consum. Quin peix mengem?
12: M'agrada molt el salmó, sí, bueno, normalment compro molt de salmó, compro al supermercat perquè és més fàcil.
13: Salmó, a bacallà també compro i lluç. Jo el compro al supermercat, compro el congelat perquè així el puc posar al congelador i me'l puc anar menjant durant la setmana o per la setmana següent i no me l'he de menjar ràpid.
14: Merluza, o más que nada bichitos, como le decimos nosotros, calamares o langostinos.
15: Llobarro, mengem lluç, mengem bacallà, rèmol, de tot. Al supermercat, perquè és més cara la peixateria, però sobretot per l'horari, perquè jo quan arribo encara trobo peix al supermercat i el mercat ja està tancat normalment.
16: Rape, merluza, què més compro jo? Salmón.
17: Salmó. Mengem la sardina, bueno, bàsicament peix blau, eh? Fa alguna orada al forn, lluç. Normalment és la dona la que ho compra i ho sol comprar a les peixateries, dintre dels supermercats. De passada que vas a comprar altres coses, sabó i això, també hi ha peix, doncs ella aprofita.

0: Per parlar amb rigorositat de tota aquesta qüestió, avui ens acompanya la Paula Molés. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Realitzadora d'un restaurant caníbal a Berlín, el programa de gastronomia que ja sabeu que podeu escoltar cada diumenge a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Paula, què et sembla el que ens ha dit la gent al carrer? Perquè
1: Déu
0: jo només he sentit salmó.
1: Déu-n'hi-do, com us heu quedat, com us heu quedat. Bueno, a mi m'ha agradat escoltar molt la gent perquè crec que es percep clarament, no? Això que comentàveu, aquest auge del salmó, i aquest tant. Parell de coses. És a dir, l'auge del salmó per una banda i, de fet, que les peixateries de tota la vida doncs no estan a la primera opció a l'hora de comprar peix, no? Que és un canvi de paradigma enorme, de fet. És a dir, es redueix el consum de totes les espècies, és molt noticiable, menys, atenció, al salmó i al bacallà, que, de fet, són les úniques espècies que es consumeixen més. I, clar, això és un canvi de paradigma, Hem deixat de menjar peix i nosaltres som un país mediterrani, és a dir, la nostra dieta, la dieta mediterrània, sempre s'ha enorgullit justament de consumir peix, perquè té un impacte en la salut brutal, però, clar, també perquè forma part de la nostra cultura gastronòmica.
2: Comencem pel salmó, va, vinga.

0: Comencem pel salmó amb Björk i Rosalía, Paula.
1: Sí, sí, Björk va fer aquesta cançó, ella és islandesa, justament per denunciar les piscifactories de salmó a Islàndia, que tenen un impacte ambiental brutal, però com dèiem, el consum de salmó a casa nostra és elevat i és el que la Fundació Alícia va batejar fa uns anys. A mi m'encanta això perquè realment ens posa els peus a terra, com a salmonitis.
0: Tal qual.
1: I llavors ells explicaven una xifra, permeteu-me que anem una miqueta enrere en el temps, però jo crec que està bé perquè això ens ajuda a mirar en perspectiva. El 2012 només un 7% de consumidors preferien el salmó i el 2019 ja eren el 29% dels consumidors que triaven salmó per menjar-se'l a casa.
2: Déu-n'hi-do el sal, Déu-n'hi-do el sal. I tot això per què? Per què aquesta prevalència, aquesta preferència pel salmó, que a més, com deies tu abans, ens ve del nord?
1: Ens ve del nord, efectivament. Doncs mira, nosaltres li hem preguntat a algú que ho ha estudiat molt tot això, que és l'Adriana Galvez, responsable de projectes d'innovació de la Fundació Alícia, que ens explicava això.
3: I aquí s'han ajuntat diferents factors. L'han convertit en protagonista de discursos de salut, no? Sent un dels peixos dins de la dieta mediterrània, que en realitat mai s'ha pescat aquí, per tant, mai ha format part d'aquest patró mediterrani. I altres factors, no? Creure que no té espines, que és molt fàcil de manipular, és molt fàcil de tenir accés i consumir-ne durant tot l'any, que hi ha benet, no? En les porcions adequades. I això fa a la llarga que ens estiguem empobrint. Cada vegada som menys coneixedors de les espècies locals, estem més desvinculats del sector pesquer i de les peixateries. Al final estem perdent riquesa i patrimoni culinari.
0: Vaja, Paula, que no volem feina, que el salmó és molt fàcil.
1: Exacte, sí, sí. També tenim coses nostres, que no tenen gaires espines, però bé. Tot això ja ho apuntava una mica l'Adriana, és importantíssim això. Aquesta gran campanya des dels poders públics de Noruega amb milers d'euros invertits per promoure i posicionar el salmó arreu del món. Penseu que la importació de salmó noruec augmenta en un 265% entre el 2011 i el 2021.
0: I Paula, ara que deies espècies nostres, perquè clar, l'augment exponencial del salmó va en detriment d'altres peixos molt més d'aquí.
1: Exacte, perquè us en feu una idea, eh? Les llotges catalanes, que a vegades estem a la peixateria i sempre coneixem les mateixes, però en tenim més de 200 espècies diferents entre
2: 200.
1: Peixos, 200, mol·luscs i crustacis. Vosaltres, per exemple, una enquesta així ràpida i no mireu el guió, Domènec i Núria, quina creieu que és l'espècie de peix més pescada a Catalunya?
2: El lluç, no.
1: El lluç era un dels més consumits, mira, abans el salmó. Sí,
0: mira, sí, el salmó segur que no, però si no puc mirar el guió, ara no.
2: El sonso tampoc. Ja hem vist aquesta setmana, han estat dient que de sonso n'hi ha poc.
1: De sonso poc. És la sardina, eh? És la sardina, que representa gairebé el 40% de totes les captures catalanes. Després vindrien altres peixos blaus, com la latxa, el seitó, el sorell, eh? Però, clar, d'aquestes 200 que ara dèiem, en consumim poquetes.
0: Clar,
1: en consumim...
0: és que 200 és impossible.
1: És impossible. En consumim
2: quantes?
1: Més o menys 6. 6
2: de 200, només 6 són les que consumim més.
1: Són les que consumim més, exacte. Aquestes 6 representen el 60% del volum total de peix consumit. Sempre mengem les mateixes, el salmó lidera aquesta llista, seguit del lluç i del bacallà, que no es pesquen aquí, i en detriment, doncs ara ho dèiem, de sobretot la sardina, que és un peix nostre i és un peix blau carregat d'omega-3.

0: L'altre punt clau, Paula, que es deixava entreveure sentint la gent d'aquests talls del carrer, era on comprem el peix, perquè, clar, els darrers anys hem vist un tancament de peixateries destacable perquè comprar el peix, especialment el salmó, al supermercat, doncs clar, és que és molt fàcil.
1: És molt fàcil, ja ho tens allà mateix, eh? Molts ens ho deien, ara ho escoltàvem, eh? Però mireu, teniu un informe molt recent, és un informe del 2025 del Gremi de Peixaters de Catalunya i de l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC, que diu que Catalunya ha perdut gairebé una de cada quatre peixateries en 6 anys. És a dir, entre el 2016 i el 2022 han desaparegut gairebé el 24% de peixateries.
2: Però i això per què? Com s'explica? No donarem només la culpa al salmó, suposo.
1: No. Hi ha moltes altres coses. Algunes les apunta perquè li hem preguntat al senyor que coneix totes les peixateries del país, que és Alejandro Goñi, president del Gremi de Peixaters de Catalunya, apuntava diversos motius.
3: Un, evidentment, és un canvi social que hi ha respecte al tema de la cuina. Avui es cuina menys. El tema que teníem històricament d'anar a menjar a casa, sopar a casa, tot això, doncs s'ha canviat. I llavors resulta que el peix és un element que s'ha de cuinar normalment. Aquest és un dels elements. I també li diré, no és fàcil, no és un negoci fàcil. Vull dir, t'has d'aixecar molt d'hores, de treballar molt, de tenir moltes hores, això ja ho sabem. Però bueno, tota la vida ho hem fet. El que passa que ara els rendiments, al baixar les ventes, o són menys, i clar, tu treballa molt per arribar al cap de mes i veure que no has guanyat el que has de guanyar.
1: Canvi d'hàbits de consum, duresa d'aquesta professió. Això sí, Goñi insistia que tenim un producte de 10 de grandíssima qualitat, però clar, jo li preguntava, escolti, però vostès com treballen per afrontar aquesta davallada del consum i sobretot aquesta competència de les grans superfícies que també venen peix? I ens explicava això.
3: Les peixateries ja fa molts anys que nosaltres treballem el peix, vamos, jo diria, quirúrgicament, sense espina, preparat, filetejat, amb la recepta, si cal. Ara qui et toca? Potser es toca la segona part, que és cuinar-lo. No ho sé si arribarem a tant. El que ens diferencia de que en una gran superfície la majoria del peix que es ven pugui ser de piscifactoria i un peix ja preparat i un peix industrial, que en diríem, nosaltres podem pescar un peix que s'ha pescat al migdia i que a les 7 de la tarda pot estar en una peixateria. Això és una meravella. Ho trobarem a faltar quan no ho tindrem.
0: Però clar, és que el senyor Goñi parla ja de cuinar el peix a la peixateria. A mi em sembla una mica estrany que ja no puguem ni fer un volta-volta
1: de... És fort, eh?
0: Ostres,
1: no.
0: Però estan plantejant molt mandrosos.
2: Sí, sí. Però ja hi ha peixateries que et venen molta cosa cuinada per ells mateixos.
0: Sí, això també. Però si és que és més bo fet a casa.
2: Sí, sí.
1: Els horaris, que també són importantíssims, són claus i que de fet demanen una reflexió més de conjunt sobre tots els mercats. És una cosa que fa temps que la gent reclamem als mercats, que obrin també a la tarda. Però aquest canvi de model que ara deies, Núria, també de fet l'apunta el Gremi de Majoristes de Mercabarna, que literalment diu que el sector del peix, tal com el coneixem avui, durarà menys de 10 anys, que no vol dir que hagin de desaparèixer totes les peixateries. Però el futur, òbviament, passa per potenciar aquest producte processat, llest per consumir, i que tot estigui ja preparadet, perquè els nostres... som una societat d'oci, que dic jo.
0: Clar, vull dir que no desapareixeran les peixateries, però sí com les hem conegut fins ara. Clar, tu hauràs d'anar a comprar ja un salmó ja fet o una sardina ja cuinada. Estem perdent de tot i més. Paula, has parlat també amb peixaters, que són els principals afectats. Com ho veuen?
1: Sí, mira, avui com a representant Montse Catalán, peixatera del mercat de la Barceloneta, beligerant i convençuda dels valors del peix de Llotja català. De fet, ella cada dia va a la Llotja de Barcelona, per cert, una ciutat amb una fantàstica tradició pesquera com poques ciutats al món. Nosaltres l'entrevistàvem a un restaurant caníbal a Berlín i la Montse ens deia això.
4: Mira, jo te parlo el peix fresc de proximitat. Jo t'ho dic que és completament una desconeixença, la manca d'informació, perquè la gent no té ni idea que aquí hi ha una llotja i que es veu un peix de proximitat, que ja no és gastronomia, és cultura. Superimportant confiar en la teva peixatera. Jo sense la meva clientela jo no seria res.
1: És que, clar, prescriptores, informadores, transmissores, si us plau, no perdem, no tinguem por a preguntar, a preguntar què és això i com ho podem cuinar, perquè és que elles són un pou d'informació increïble.
2: De fet, mira, la feina a mi no fa gaire em va portar a Mercabarna a parlar amb quatre peixateres, i totes quatre, que en sabien moltíssim, coincidirien amb tot això que estem dient. Primera, em van dir que molts clients confonien el peix que tenien allà sobre la taula, i segona, que després d'elles no tenen relleu. Clar, però elles coincidien amb això d'aquesta de desconeixença de, per part de la gent, que no hi ha cultura, i aleshores hi ha la idea de que si volem preparar un sopar a casa nostra per celebrar o el que sigui, sembla que ens haguem de gastar molts diners, que és de comprar un gran peix, i això també és un factor a tenir en compte.
1: I aquí està la clau, eh? Per exemple, ara deies un homenatge, home, no cal que comprem gamba vermella, perquè tenim gamba blanca a meitat de preu, boníssima. Mira, un barat, en escabeig, és facilíssim de fer.
2: També.
1: Mireu, ahir jo vaig sopar unes sardines, que bàsicament les poso a la paella, 3 minuts a cada banda, amb una mica de julivert i all, musclos, és que aquí hi ha millor que uns musclos al vapor.

0: Paula, i d'on ve tot això que mengem? Perquè és un ofici molt dur, ja ho hem sentit. Com més que els pescadors i pescadores, que sovint no valorem prou, dèiem a l'inici que ha estat també un any molt dur per ells. Per què?
1: I tant, sí, sí. Aquestes polítiques europees de pesca que han ocupat titulars i portades a tots els diaris, que han fet trontollar-ho tot en l'últim any. Posem-hi context rapidíssimament. Tot comença fa 6 anys amb el famós i controvertit comissari europeu de Medi Ambient, Oceans i Pesca, el famós senyor Sinkevicius, molt polèmic per aquest pla que porta el seu nom, que vol reduir els dies anuals de pesca dels vaixells d'arrossegament. Tot això en pro de recuperar els estocs i protegir la biodiversitat marina. Clar, això és un canvi de plantejament històric per la pesca d'arrossegament del Mediterrani, perquè, clar, la idea és reduir aquesta pesca progressivament, no? Després és substituït pel senyor Costas Cadis, actual comissari, i és amb ell amb qui negocien govern espanyol, francès i italià per oposar-se a aquestes mesures.
0: És que d'això en van parlar molt i va ocupar molts titulars i semblava que ens haguéssim de quedar per Nadal sense gambes, ja, per exemple.
1: Sí, sí, sí, el titular era aquell, era a finals del 2025, aquells famosos 27 dies, que deien 27 dies, però com pot ser? Després la cosa va quedar amb uns 143 dies de pesca l'any, que és el que hi ha actualment. Com ho reben els nostres pescadors? Doncs força malament, òbviament. La flota catalana és una de les més afectades perquè depèn en valor econòmic molt de la pesca d'arrossegament.
0: I a mi m'agradaria saber què hi diu, per exemple, el president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Paula, que tu hi has parlat.
1: Sí, i tant. M'agradaria que el sentíssiu. Ell també és patró major de la Confraria de Roses. El tall és una miqueta llarguet, un minut, però sisplau, val la pena escoltar-lo i sentir-lo atentament.
2: És que, mira, és que és tan fàcil com que fiquin, que posin, millor dit, sentit comú a les coses. O sigui, no té sentit limitar una pesqueria, com és el cas de la gamba, per dos costats, per quilos i per dies. Això és un disbarat. I quan no saben, diu, bueno, us legislen com el nord de l'Atlàntic. No, però escolti, és que jo no soc l'Atlàntic. És que jo agafo 20 quilos de gamba al dia. Jo no agafo 200 tonelades de peix. Que no ho entén, això? Però no ho entenen. Doncs no ho entenen. Se'ns va dir que havíem d'anar de la mà dels científics. Ho estem fent, sobretot la flota catalana. Mesura, mesura, mesura... Però com me poden aplicar més mesures si fa 5 anys que n'estic fent i no m'han dit com està tot? Al final, queda el de sempre. Veniu aquí i ho veureu, però noi, no venen. Necessitem que el polític de torn de la Unió Europea doncs cregui en el pescador. Tant de bo si poguéssim portar les barques a la plaça Schumann a Brussel·les, perquè t'asseguro que hi serien, Si haguéssim pogut anar amb els pagesos i haguéssim anat, El que passa que com ho fem nosaltres?
1: Us imagineu la plaça Schumann de Brussel·les plena de barques dels pescadors catalans. Escolta, es pot percebre amb el Toni Abad aquesta una mica d'indignació, però, sisplau, recordem que justament Catalunya és considerada un referent europeu en cogestió pesquera. És importantíssim. Fa més de 15 anys que ho fem, això. És a dir, les decisions aquí es consensuen, no només la política i l'administració, sinó confraries, pescadors, comunitat científica, entitats ecologistes. És a dir, som model.
0: Tothom
1: i per això senten aquest greuge als pescadors catalans. Borra-lo la

0: O sigui que aquí tenim una cogestió, ens deies, modèlica, no? I, en canvi, la Unió Europea ho posa en tot el mateix sac, no? Queda clar, amb aquest retrat que hem fet, que afecta diferents oficis i professions, també nosaltres, els consumidors, cada vegada mengem més peix, menys peix, vull dir, i malgrat tenir una riquesa extraordinària a les nostres costes, estem optant, és irònic, per opcions que venen de lluny, del nord, canviem les nostres prioritats, pescadors i peixaters tenen la sensació que tot trontolla, nosaltres ara mateix potser també.
1: Sí, tot està lligat, tot està connectat. Acabem, si us sembla, amb una reflexió de Toni Massanés, a qui sempre hem d'escoltar amb atenció, director de la Fundació Alícia, que connecta justament tot això, territori, salut, tradició i gastronomia.
2: Hem de protegir aquests oficis, però també forma part del nostre país, o sigui, forma part de la nostra identitat. Què fotríem si de cop ja no quedés a Catalunya ni una barca de pesca, ni un port pescador, ni res d'això? Per tant, ostres, hem de menjar-nos tot allò que treuen, no? Clar, fixa't, érem un dels països del món que menjàvem més peix amb diferència i també que vivíem més amb diferència. Doncs que no en deixem de menjar perquè igual ens en penedirem.
1: Sí, ens en penedirem. Va, mengem peix nostre i anem a les peixateries, si us plau.
3: Ens ha quedat clar. Paula Molés, d'un restaurant Caníbal a Berlín, gràcies per posar una mica de llum a la foscor en tota aquesta qüestió del peix, que de vegades sembla que no el coneixem prou i tenim, recordem, 200 espècies pròpies.
1: Sí, un rebost extraordinari. Gaudim-lo, gaudim-lo.
3: Gràcies, Paula.
1: Adéu, Domènec.

0: Tot es pot parlar, amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Ocasión Plus.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
7: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
0: Catalunya Ràdio.
8: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
2: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
9: Es queixen d'aquest entrenador.
2: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
10: Tenim guàrdia la seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
2: Rècords.
11: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
2: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
0: Posem el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana. Tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.
12: Falten gairebé 6 minuts per 3:15.

0: Com cada dissabte, és moment ara de viatjar a alguns dels destins on treballen els corresponsals de Catalunya Ràdio. Són dies de Mundial i on millor que viatjar avui que fins a l'Argentina. Joan Biosca, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: El futbol corre per la sang dels argentins. Joan, tu que portes tant temps a Buenos Aires, com s'entén el futbol en aquest país?
1: Per entendre l'Argentina i els argentins cal desconnectar la part racional del cervell i multiplicar per dos la part emocional. Això s'ha de fer si es vol decodificar, entendre i comprendre la vida política, social, cultural, mediàtica, periodística, esportiva i en general del país sud-americà. Ara som en dies de Mundial i és quan més cal utilitzar, per exemple, la part emocional del cervell per entendre els argentins. El futbol desperta passions desfermades aquí a l'Argentina. Es segueixen els partits a les classes, a les escoles, des de parvularis, nens de 3 anys amb la samarreta argentina, fins als més grans, els de 18, també a universitats i empreses. És una cosa que em sorprèn encara 21 anys després d'haver arribat aquí a l'Argentina. Tot s'atura. És una barreja la que sento de sorpresa, de no entendre-ho i també d'enveja.

0: Marta Romagosa, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
2: Hola.
0: Com ha anat la setmana?
1: Home, doncs, sincerament, molt teatral.
2: Que bé.
1: Escolteu bé, eh? He vist una truita, he descobert un assassí i m'he emocionat amb una obra de teatre que no parla. I com que per les cares us veig que no esteu entenent res...
0: La teva família deu estar divertida darrere teu, eh?
1: Va, anem a pams. Aquesta la podeu cantar i tot, eh?
0: Aquí,
1: home, i tant.
0: Aquí no hi veig ni una truita ni un assassí.
1: No, però tot té el seu sentit. Això, el Teatre Poliorama de Barcelona es pot veure fins a l'octubre. Un altre dels èxits d'aquest festival grec de Barcelona, que és la truita.
0: De patates?
1: Doncs no.
2: De riu?
1: Exacte. La truita de riu, que a mi no m'agrada gens, no?
2: No té gaire gràcia.
1: No, a mi no m'agrada gens la truita de riu. Però la que he vist a l'escenari, doncs sí que m'ha agradat.
0: A veure, explica, perquè fins ara...
1: I malgrat que, mira, tot passa al voltant d'una taula, sí, i que la truita és força protagonista, aquesta comèdia familiar, que de fet no és tan comèdia com podria semblar, no parla del menjar. Bé, vaja, una miqueta sí... Però el punt de partida és fàcil, eh? És una parella que s'acosta allò a l'edat de jubilació, se n'acaba d'anar cap a un poble petit per obrir una petita fleca, tot molt ecològic, no? Casa nova, vida nova, diuen ells. Un diumenge reuneixen les seves tres filles, les parelles respectives, amb els nadons, per l'aniversari del pare.
0: Sembla que només hàgim de riure, fins a dir.
1: Doncs en realitat sí que rius, però penses força, perquè hi ha una mena de subtext sobre les relacions familiars, les relacions de parella, una mica de reflexió sobre la soledat quan allò hi ha gent que intenta construir-se una mica el personatge amb ganes que els altres se'ls estimin una mica més.
0: Sí, no, riure,
1: o se sentin protegits. Ja sí que rius, eh?
0: Yeah,
1: rius,
0: hi ha fons,
1: moltes
0: hi ha
1: coses,
0: fons.
1: Però hi ha fons. I la mare de la família és l'Emma Vilarasau.
3: Hi ha com tota una part més realista, més quotidiana del sopar, i després hi ha tota una part que són monòlegs, a vegades a públic, a vegades no, però molts d'ells són el pensament dels personatges. Crec que això és el que la fa tan especial, perquè explica aquella petita soledat que tenim tots en el nucli familiar.
2: I Marta, de qui és aquesta obra?
1: Doncs mira, ho he hagut d'anar a buscar, perquè és d'un autor francès que jo desconeixia, sincerament. Es diu Baptiste Amman, és director, és actor, té 40 anys. Ell, clar, la va ambientar a França, però aquí l'han adaptat al context català i a referències, allò perquè t'interpel·li més al públic, i ho ha fet precisament el mateix traductor, en Carles Batlle, que és qui va descobrir l'obra, que ha dirigit el Ferran Outzet.
0: Jo em sembla que vaig veure que el repartiment és força gran,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això de veure tanta gent a l'escenari, que no és tan sovint, perquè les obres amb tanta gent, evidentment, són cares, i llavors, quan veus una obra amb molta gent, fa molta il·lusió. A més de la mare, que és l'Emma Vilarasau, el seu marit és en Buixaderes, en Jordi Buixaderes, les tres filles, la Sara Espigo, la Miranda Gas i la Júlia Bonjoc, i les seves parelles, Arnau Puig, Marc Bosch.
2: És el fill?
1: Fill d'ella.
0: I d'en Jordi Bosch,
1: de l'Emma Vilarasau, d'en Jordi Bosch, i la Tai Fati. Jo us asseguro que riureu, potser us emocionareu, fins i tot podeu arribar a cantar, i no explico res més.
2: No farem
1: spoilers, exacte. La truita del Poliorama, que va per llarg fins a l'octubre, dues hores en què l'escenari no calla ningú. En canvi, ara us parlaré d'un tipus de teatre que es fa en silenci.
0: Com? No hi ha text?
1: No hi ha text. No hi ha text.
0: No sents a ningú? No parlen?
1: No parlen. Vull dir que és un espectacle que durant una hora i 20 minuts tots els personatges que hi surten no diuen res, però se'ls entén tot.
4: Y la gran dificultad está en conseguir esta partitura de acciones cotidianas que van a hacer que se entienda perfectamente la situación y lo que les ocurre a los personajes.
1: Exacte, són personatges que porten màscares, els de la companyia basca Kolunka, i escoltava més un dels seus membres, que aquest grec ha vingut a Barcelona amb tres dels muntatges. Jo vaig veure el primer, que es diu Andrei Dorine, una història d'amor premiada internacionalment, que explica el pas del temps i tota aquella fragilitat que porta quan vas tirant enrere
0: la
1: i vas
0: memòria.
1: Tenint records, no? Sí, sí.
2: I ara què estan fent?
1: Jo dic que vaig veure la primera, ara fan Solitudes, just fins demà, i després, del 22 de juliol al 2 d'agost, un altre que es diu Forever. Això és el Teatre Condal de Barcelona, són muntatges allò, molt fràgils, molt emotius.
0: O sigui, dius que no parlen i que juguen amb màscares, o sigui que ho expressen tot amb la màscara i amb el moviment.
1: Clar, però amb la màscara no mou els músculs de la cara.
0: No, clar.
1: O sigui, és el cos.
0: I no canvien de màscara, tampoc.
1: Hi ha surten diferents personatges.
2: I entenc que la música llavors també deu jugar un paper important.
1: La música sí, però sobretot és el gest que fan ells, el canvi de posició de la cara d'una banda a l'altra. Mm-hmm. Tu entens tot el que passa, però ningú diu res. Fins i tot, jo realment he trobat que és una experiència increïble, perquè veus tota la platea, tot el públic en silenci, a dalt de l'escenari només hi ha alguna mica de música, i el dia que hi vaig anar, André i Dorin és una parella gran, que es va fent gran, i te recorda quan era jove. T'asseguro que vaig sentir gent plorant a la platea, i jo en sentia el... Saps? I silenci a l'escenari. És boníssim. Jo vull destacar la feina dels tres actors de la companyia, que fan tots els papers de l'Auca, que es canvien algunes màscares i que adopten totes les personalitats. Es diuen José Daúlt, Garbiñe Insausti i Edu Cárcamo. Fa 15 anys que porten les seves obres pel món i han guanyat de tot, Max, Thalia o els Godot. Però va, que si voleu ho acabarem tornant a parlar i si no, cantant en català.
0: Va.
5: Sóc a la portada d'aquests diaris i altres noticiaris, però no surto al Times.
0: En català, per tant, un musical en català, un altre musical en català?
1: Un nou musical en català, sí, companys, una petita joia que fins al 25 de juliol es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona. Títol: No són maneres de tractar una dona. És un petit, gran musical, jo diria que és exquisit, que és àgil, que malgrat que parla d'un assassí, rius i et diverteixes. Un muntatge que s'havia fet fa molts anys, però que ara arriba amb un repartiment brutal, alguns dels quals estaven, per cert, a l'equip del Petit Príncep, en Xavi Duc, el Marc Pocielo, l'Anna Valldeneu, i a veure si us sona la Mariona Escoda.
6: S'assembla zero a la Rosa del Petit Príncep, s'assembla una mica a mi, però tampoc molt, i m'agrada perquè m'està ensenyant coses. M'agradaria ser més Sara a la vida, per tant, sí, surto de la zona de confort.
2: I Marta, et va agradar? Molt poc?
1: Em va agradar molt.
2: Molt?
1: Em va agradar molt, sí. Les directores Xènia Reguant i Maria Garrido han donat una mica un gir a la història, que és un actor en hores baixes, que no té feina, i que per sortir als titulars dels diaris es dedica

0: J. Cohen està basada en una novel·la de William Goldman que ha adaptat Sílvia Sanfeliu. I t'enganxa, tu. T'enganxa com el Crims del Carles Porta.
1: Ostres, això vol dir que t'enganxa molt, eh?
0: I surts cantant del teatre, que és una cosa imprescindible quan vas a veure un musical. Què més podem demanar, no?
2: Què més podem demanar? Ens hem quedat amb un assassí. Com ho deies, al principi, un assassí...
0: Un assassí en hores baixes.
2: Exacte.
0: Ah, no, la truita.
2: La truita, exacte.
0: Sí,
2: la truita.
0: Una truita, l'assassí... Un assassí i un teatre que no parla.
2: Exacte, exacte.
0: Sí, una mica de tot. És que, clar, hi ha coses que s'acaben aviat i he pensat, avui fem molt de teatre, perquè si no la gent s'ho perdrà.
2: Pel que fa a l'agenda molt bé i pel que fa als conceptes, al final els hem aterrat i ho hem entès.
0: Sí, no, la truita que no ens agrada, però la de teatre sí. Bé, una mica de tot.
2: Gràcies, Marta.
0: Vinga, fins la setmana que ve.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
1: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
3: Amb el Joan Antoni Fletxa.
4: El més difícil que tenia.
3: I amb la Mireia Benito.
1: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
6: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
7: Guardar un secret. No planta cara.
8: Parlis així, ho sents?
9: On és la Zoe?
8: A tu què t'importa?
10: He de fer una cosa molt, molt important.
7: Fer-se enrere.
11: Hola. Puc comentar una cosa?
7: Tota acció.
11: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
7: Té una reacció.
12: Ens encanta sentir els teus consells.
7: I tota història té un moment culminant.
13: Nico!
7: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
15: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
16: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.

0: ràdio.
1: Linkat.
2: Linkat.
0: Linkat.
1: El Maldà presenta Consulta familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: A Catalunya Ràdio.
3: The Atlanta Hawks select Pau Gasol. From
4: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
5: Es queixen d'aquest entrenador.
4: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
6: Tenim guàrdia seleccionada a la cara. Tu t'ho mereixen, el Pau.
4: Rècords.
7: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
4: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
1: Tot es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
8: I encarem ja la recta final d'aquest Tot es pot parlar. Demà hi tornem, demà diumenge a les 9, i amb tota la prèvia del final de la final del Mundial.
9: Evidentment, estarem molt pendents. Tindrem aquí l'estudi el Xavi Campos, el cap d'esports i editor del Club de la Mitjanit, la Sònia Gelmà, que ja és a Nova York, l'Albert Benet. Hem estat preparant aquest programa especial per parlar del Mundial. Les mateixes persones que l'hem fet possible també avui. L'Albert Hoder, a la part tècnica, la Sandra Novilla i l'Elisenda Sort, a la producció, la Marta Prat i la Gemma Bonet, a la coordinació d'informació, formatius, a la redacció, la Núria Hart, la Montse Barcón, la Pilar de Pedro, en Gerard López i també tots els companys de la redacció d'informatius i el control central, no ens n'oblidem tampoc, en Manel Gil. A partir d'ara, a les 11, segueix tota l'actualitat en antena conjunta a Catalunya Ràdio i 3Cat Info, però abans...
10: Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco.
8: I acabem sempre amb una reflexió, avui amb la del professor de Filosofia, Moral i Política, Jordi Mir. Nosaltres hi tornem demà, al Tot es pot parlar, demà diumenge a les 9. Que tingueu un bon dissabte.
11: Ara que acaba el Mundial, un dels fets que més conversa ha generat és l'article de Mariano Rajoy, on deia que la selecció francesa no hi jugava amb francesos. Una expressió que ella ha volgut justificar com una pràctica d'humor, però que majoritàriament a França i aquí s'ha vist com una expressió de racisme. Constantment es parla d'identitats, de qui pot ser d'aquí i qui no, de les persones que venen de fora. No obstant, hi ha qui denuncia que no es permet parlar dels efectes negatius de l'arribada de les persones migrants, quan hi ha qui aquí i arreu no deixa de fer-ho. En moltes ocasions utilitzant moltes mentides, dient que es mengen els nostres animals de companyia, que ens volen violar, matar, acabar amb la nostra societat. En un programa que defensa que tot es pot parlar, és bon lloc des d'on plantejar-nos com estem parlant de les persones migrants i com no ho estem fent. Parlem de tot allò que porten? Parlem de que no és culpa seva que els serveis públics no sempre arribin a tot el que necessitem? Parlem de que aquestes persones haurien de tenir el dret a no haver de marxar de les seves societats? Parlem de que les societats a les que arriben tenen, a vegades, massa a veure amb que no puguin viure les seves? Sempre cal pensar-hi. L'estiu, si tenim una mica més de calma, pot ser un bon moment per fer-ho.
10: Pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje.

Bon dia, són les 11. Continua cremant sense control l'incendi d'Urés a l'Aragó, que ha calcinat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per tal de facilitar la feina dels serveis d'emergències. Una trentena de municipis catalans estan en risc màxim d'incendi. Aquest cap de setmana hi ha restriccions a 3 parcs naturals. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Just avui que es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. Els jutges més conservadors, en canvi, creuen que no implica una aplicació immediata ni incondicionada de la llei. Els Estats Units bombardegen l'Iran per 7a nit consecutiva i almenys 8 morts i una desena de ferits. La guerra s'estén a tota la regió amb els atacs de Teheran contra bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània. La Guàrdia Revolucionària amenaça amb una ofensiva total. Ja són més de 5.000 els morts en el terratrèmol de Veneçuela del mes passat, una xifra provisional encara que podria augmentar. Caracas ha rebut un paquet de 346 milions de dòlars del Fons Monetari Internacional per finançar la reconstrucció del país. Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. La majoria són casos de diarrea o erupcions cutànies i no havien demanat consell mèdic abans d'anar de vacances. Són dades de l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat. Belén Sebastián rememora els seus èxits dels 90 al Festival Bars. El públic del poble espanyol ha ballat i s'ha emocionat amb les melodies alegres, amb lletres agredolces, característiques de la banda escocesa.

0: Esports.
1: En esports, doncs, el president del Barça, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, avisa l'Atlètic de Madrid que l'oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Declaracions de Laporta que arriben el dia abans de la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Avui a les 11 de la nit es disputarà el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra. També en futbol, el Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos. Els grecs incorporen l'extrem català pagant uns 6 milions i mig d'euros, mentre que el Girona es reserva un 15% d'una futura venda. I pel que fa al temps, tenim un cap de setmana de calor intensa. Rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents. Les temperatures de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre amb un temps assolellat i pols sahariana.
0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia. Des d'ara i fins a les 11 us acompanya Marta Sánchez i comencem parlant del foc d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, que ha cremat ja més de 15.000 hectàrees i que continua descontrolat, avançant pel flanc esquerre. Les elevades temperatures, també els constants canvis de direcció del vent, dificulten les tasques d'extinció dels bombers. Ara hi estan treballant més de 400 efectius i a aquesta hora hi ha reunió, a més a més, del SECOPI. El president de la comarca de les Cinco Villas, Santos Navarro, ha explicat com ha anat la nit.
2: Esta noche ha sido un poco complicada porque el fuego viró el viento a norte y fue hacia una población, hacia Biota, pero bueno, gracias a las familias que había ahí, sobre todo a los agricultores que salieron con sus tractores, lo han podido controlar. También preocupa la zona norte, que es lo que está lindando ya con la Val de Olcella y la zona de Casillesar.
1: També hi ha bones notícies, les explicava l'alcalde de Forès, Francisco Auría.
3: En el caso de Ores, el casco urbano se quedó a escasos 30 metros, pero no ha afectado el casco urbano.
1: Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó, un de Navarra. El govern aragonès ha demanat als ciutadans que durant tot el cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar també les feines dels serveis d'emergències. Mentrestant, a Catalunya hi ha més d'una trentena de municipis en el nivell extrem d'incendis forestals durant tot aquest cap de setmana. Poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, que és el màxim. Per tant, restriccions, entre d'altres activitats, per exemple, a l'aire lliure. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 molt alt a 175 municipis de 16 comarques. Davant d'aquest escenari, tant avui com demà, està prohibit l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Preocupa molt la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i també la Catalunya Central. Segons els bombers de la Generalitat, durant tot aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat i, de fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Durant el pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Són les 11 i 6 minuts.
4: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via, doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Ho dic, s'ha acabat això, s'ha acabat. Vam intentar per telèfon alguna amistat, però estava tallada, no es podia comunicar. I més tiros, i tiros, i tiros.
1: És el testimoni de Joan Escuder, una de les persones amb més edat del país, revivint l'inici del cop d'estat dels militars feixistes el juliol de l'any 1936. Avui fa 90 anys d'aquells fets i coincidint amb l'efemèride del Memorial Democràtic, ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè diu que porta dades molt precises.
5: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades. I penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò dels resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
1: a través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil, que es van retornar a la Generalitat el 2006 i es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians, com per exemple el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés o la columna o unitat amb la qual van anar al front. És un projecte que s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que totes dues entitats valoren molt positivament. Ho explica la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
6: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
1: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. Són les 11:09. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia. Una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el TJUE no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, Edmundo Rodríguez Achústegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa. És així de contundent.
7: Que las dos sentencias que se han dictado son una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho. De manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
1: De la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat les seves reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit la justícia europea. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés i afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem. Sortim a l'exterior. Hem viscut la setena nit consecutiva de bombardejos a l'Orient Mitjà. De matinada, els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que han provocat almenys 8 morts i una desena de ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que també ha destruït infraestructura militar i magatzems subterranis d'armes. Diversos vídeos i informes de mitjans estatals iranians mostren danys a ponts, vies de tren i altres infraestructures en diferents punts del país. La companyia iraniana d'aigua diu que 10.000 persones s'han quedat sense aigua en una vintena de municipis per aquests atacs nord-americans. Com a resposta, la República Islàmica ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània, que ha interceptat diversos míssils iranians. Kuwait diu que s'ha declarat un incendi en una planta elèctrica i desalinitzadora per un atac iranià. La Guàrdia Revolucionària, amenaçat de llançar una ofensiva total, adverteix els països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. Pel que fa al preu del petroli, el cost del barril ha pujat al nivell més alt de l'últim mes des de la represa de les hostilitats. I un nou atac amb drons ucraïnesos contra un centre logístic a prop de Moscou ha provocat de matinada almenys 7 morts i una vintena de ferits. Les víctimes treballaven en un dels magatzems de l'empresa de comerç electrònic més important del país, coneguda com l'Amazon Rus. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital, que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. El president Volodymyr Zelensky diu que també han aconseguit atacar una planta petroliera. De la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Ordesa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. Hi ha 3 persones ferides i danys en diverses infraestructures portuàries. Encara de l'exterior, us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat el Canadà amb més aranzels pels incendis que contaminen la qualitat de l'aire de ciutats nord-americanes de la costa est, com Washington o Nova York. En un missatge a la seva xarxa social, Trump acusa el Canadà de negligència deliberada per no tenir cura dels boscos i el culpa directament dels centenars d'incendis que fa dies que cremen el país. El primer ministre britànic, Mark Carney, no li ha respost. Els meteoròlegs dels Estats Units creuen que la situació podria millorar en les pròximes hores als estats que estan en alerta sanitària per la mala qualitat de l'aire. Les autoritats temen que la pol·lució pugui afectar la final del Mundial de Futbol que demà juga a Nova York.
0: 3CAT Info i Catalunya Ràdio
8: en emissió conjunta.
1: A les Illes, les autoritats han localitzat 27 persones més que de matinada intentaven arribar en pastera a la costa de Formentera. És una nova embarcació que se suma a les altres tres que ahir es van interceptar també a Formentera i a Cabrera, amb una setantena d'immigrants procedents del Marroc i també del Sàhara. Des de principis d'any ja són més de 3.000 les persones que han arribat a les Illes en desenes de pasteres que han sortit del nord de l'Àfrica. Música per arribar al punt d'un quart amb els escocesos Belle and Sebastian, que fan ballar el públic del festival Bars amb èxits i amb molta simpatia. Han celebrat 30 anys de carrera al poble espanyol en un concert on ha anat el Marc Ruiz.
9: Belle and Sebastian han interpretat de dalt a baix el seu segon disc If You're Feeling Sinister. Durant aquesta gira alternen la interpretació sencera dels dos primers àlbums, Tiger Milk, que ara el juliol fa 30 anys, i If You're Feeling Sinister, que el van publicar una miqueta després. I a Barcelona li ha tocat aquest segon, més conegut, més Belle and Sebastian, i que acostuma a trobar-se a les llistes dels millors àlbums dels 90. I això, que el van gravar en només 5 dies. Benvinguts a la segona sessió d'enregistrament d'aquesta nova banda, Belle and Sebastian, ha dit Stuart Murdoch en català a l'inici del concert. Les projeccions del fons de l'escenari, on es veia una sala polivalent amb una pantalla al fons que podria ser un estudi de gravació improvisat en una escola, reforçaven aquesta idea. El públic encantat amb aquest discurs en català encara s'ha emocionat més quan han sentit els primers acords de Stars of Track and Field. Les cançons sonen més àmplies, més lluminoses, com si els haguessin crescut colors amb el pas del temps, plenes d'un optimisme contagiós que fa venir ganes de cantar-les i ballar-les, com a l'alegre Get Me Away From Here, I'm Dying, de la que tothom acaba cantant la tornada. Aquesta combinació de lletres agredolces i melodies alegres és l'essència de Belle and Sebastian, com a la cançó If You're Feeling Sinister, escrita en tercera persona com si fos un conte de Salinger. Murdoch parla amb el públic, es fixa amb les samarretes d'Stereolab, diu que sempre n'hi ha una als seus concerts, i explica anècdotes com la de la persona que van conèixer a Madrid, que els va dir que acabava de deixar la feina i que estava enamorat de la seva vida. Cançons vitalistes com Like Dylan in the Movies, que fa pensar en la Velvet Underground, o Mayfly, fan avançar l'àlbum fins a Judy and the Dream Horses, que el tanca, i amb la que Stuart Murdoch aprofita per posar-se una màscara de cavall al cap. Però això no s'ha acabat. Els de Glasgow hi tornen amb èxits com Another Sunny Day, que de ben segur que ha marcat estius de molts dels fans que omplen el poble espanyol. Amb Jig Factor, Murdoch aprofita per ballar i saltar completament desinhibit, mentre és el guitarrista Steve Jackson qui canta. Un estil de ball que han imitat els fans que han omplert l'escenari al final del concert per cantar un altre clàssic celebradíssim, The Boy with the Arab Strap. Música optimista i una simpatia inesgotable que han fet oblidar qualsevol preocupació mentre ha durat el concert. I han dibuixat un somriure permanent al públic que sortia de la plaça.

0: Informació que ens ha situat al punt d'un quart de 12. Anem pel trànsit en connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Molta mobilitat a aquesta hora. Començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha 11 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès a Martorell en sentit sud i 7 quilòmetres de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. A més, també a l'Ampolla en sentit nord per un camió avariat que talla un carril i també a la Jonquera en sentit sud cap a Figueres. Deixem de banda l'AP7. També n'hi ha de retencions a la C35 i C65 a Llagostera cap a la Vall d'Aro, a la C63 a Lloret de Mar cap a les platges, a l'N2 a Tordera en sentit nord, a l'AP2 a Castelldans. Només hi ha un carril obert per un accident que hi ha hagut a primera hora del matí. A l'A2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera, a la C17 a Parets del Vallès en sentit nord, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i també a Castelldefels en sentit sud i també a la C32 resseguint la línia de Costa del Baix Maresme fins a Mataró en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud, justament per enllaçar amb la C32, a la C33 a Montmeló cap a l'enllaç amb la P7, a la B24 a Vallirana en sentit Vilafranca del Penedès i finalment també a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. La previsió amb l'Enric Agut.
2: Cap de setmana de calor novament intensa, canícula i de molta xafogó a la costa i al prelitoral. A l'interior, els valors aniran entre els 33 i els 36, però a Ponent i a les Terres de l'Ebre una xifra pot tocar els 38 o 39 puntualment, 37-38 graus. I a la costa, valors propers als 30, però amb la humitat, que serà elevada, la temperatura de xafogó pot ser de 37-38 graus. Ambient molt humit, un dia per suar. Un matí que també he marcat pel cel sàrea en bona part del país, però tenim aquesta pols d'origen saharià en alçada que deixa aquest cel una mica tèrbol, una mica blanquinós, tot i que està fent sol. També a la vegada hi ha núvols baixos situats a comarques de Tarragona que faran la guitza als banyistes, però que frenaran la temperatura, però igualment l'ambient serà molt humit i xafogós. El mar està tranquil. A la tarda hi haurà també aquesta calma, una lleugera mar de fons a la tarda, i es preveu que creixin algunes nuvolades al Pirineu, però en principi sense ruixats, sense que algun serà molt aïllat. Demà diumenge la temperatura pot pujar algun grau més a comarques d'interior.
0: A 3CAT Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
0: insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd, llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
7: Per la feina, ja.
8: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
9: Encetem la segona quinzena del juliol casteller amb nous al·licients a les places del país. Aquest dissabte a les 7 de la tarda hi haurà castells a la plaça Cap de la Vila de Sitges i actuen els castellers de Vilafranca al costat dels castellers de la Jove de Sitges.
10: Una altra diada a destacar és la Festa Major a la Riera de Gaià. A les 6 a la plaça Major hi actua la colla jove Xiquets de Valls acompanyada dels Xiquets del Serrallo i els Nois de la Torre.
9: També a la tarda a la plaça Nova de Cabrera de Mar hi ha prevista una altra actuació de nivell amb els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró.
10: Al Catllà, a la plaça de la Vila, s'hi celebrarà la diada de juliol. A les 7 de la tarda hi actuaran els Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Reus i els Nens del Vendrell. I a la llotgeta del monestir a Sant Cugat del Vallès a 8:15 hi podreu veure la colla local al costat dels Bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes de Montbui.
9: Dissabte a la tarda també hi ha castells a la plaça Josep Maria Vila de Masquefa. Hi actuaran els Xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Manresa, quarts de 6, diada dels Tirallongues a la Casa de la Caritat. Els vegencs hi actuen acompanyats dels castellers del Lluçanès i els del Riberal.
10: Finalment, dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça Doctor Puig de Sant Feliu del Racó hi actuen els castellers de Castellar del Vallès, els de Montcada i Reixac i els de Santa Coloma. I a Esplugues de Llobregat al vespre, els castellers locals participen a la processó del Ferro i la colla vella dels Xiquets de Valls actua a Salou.
9: Aquest diumenge a les 6 de la tarda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà a la diada de Festa Major del barri de les Vivendes de la capital de l'Alt Camp. I a 1:15 del migdia, a la plaça Catalunya de Castellvell del Camp, hi actuaran els Xiquets de Reus i els de Cambrils.
10: A Palafrugell, a les 6 de la tarda, els Marrecs de Sal, els Xerrics d'Olot i els Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima actuen a la plaça Nova. A la mateixa hora també hi ha castells a la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts, amb els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Sant Vicenç i els de Terrassa.
9: Els agarencs fan doblet diumenge unes hores abans, a 11:45 del migdia, també actuen Esplugues de Llobregat, amb la colla local dels Cargolins i els Castellers de Castelldefels.
10: I encara un parell de diades més de diumenge, a les 12 a la plaça Coc de la Ràpita, hi haurà els Xiquets de Vilaseca i els Xicuelos i Xicueles del Delta. I a la Catalunya del Nord, a Toluges, a les 10 del matí, a la plaça Lluís Esparra, hi haurà els Pallagos del Conflent.
9: Diumenge de 21 a 22 hores us explicarem el més destacat del cap de setmana casteller a l'informatiu 3 rondes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Vuit minuts i arribarem al punt de 2:15. Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i la situació geopolítica mundial. Us ho expliquem en aquest reportatge de la Núria Har, amb muntatge musical de Macià Closes.
7: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
11: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
7: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
11: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
7: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
11: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
1: 6 minuts i arribarem al punt de 11:45.
8: Esports.
1: Us deixem amb el Marc Andrés. Bon dia, Marc.
12: Bon dia. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendrien Julián Álvarez al club blaugrana ni per 100, 150 ni 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Jo respecto l'opinió de tothom. L'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
14: Finals de juliol, potser, o què?
13: Segurament serà així, sí.
12: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, en un vídeo a les xarxes publicat ahir.
8: 3Cat Info.
12: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
13: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
12: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Un Lamine Yamal, per cert, que estarà en plenes condicions per a la final de demà després d'entrenar-se amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi a la prèvia, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el mataroní quan aquest era un nadó.
15: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
12: De la final de demà al Mundial, d'aquest duel Espanya-Argentina, en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça. Eric García considera aquesta final com la final somiada.
14: Crec que tot el món hagués somiat, no? Aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí al Mundial, i òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no? Per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
12: Per cert, que en aquesta entrevista del Tot Costa, Eric García beneia també els fitxatges del Barça, Anthony Gordon, ja oficial, i Karim Adeyemi, que ho ha de ser dilluns. Abans, però, de la final del Mundial de demà, recordem que avui juga la final de consolació entre França i Anglaterra. A Miami, tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. Sentim el tècnic francès.
16: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
12: Aquest duel entre Anglaterra i França començarà a les 11 de la nit.
8: Trescat Info.
12: Parlem ara de futbol de clubs, començant pel Barça, ja que Karim Adeyemi va ser ahir a la ciutat esportiva Joan Gamper per conèixer Hansi Flick, tot i que encara sense poder-se entrenar. Mentrestant, el club espera resoldre la sessió de Marc-André Ter Stegen amb l'Ajax, mentre ahir va tenir lloc una reunió amb Frenkie de Jong on se li va traslladar que des del club és preferible l'operació per resoldre la seva lesió al genoll dret. Un Barça que aquesta passada nit ha anunciat que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, l'equip local, i al Nottingham Forest anglès. Més coses, qui s'estrena avui és l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 del vespre contra l'Olot al municipal de la localitat garrotxina. Un conjunt blanc i blau que aquests dies està fent una estada a Navata, a l'Alt Empordà. En parla Roberto Fernández.
17: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo. Los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
12: També inaugura la pretemporada avui el Sabadell, que recordem que torna a la segona divisió aquest curs 26-27. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la temporada. Pel que fa al Girona, l'equip ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions i mig d'euros i un 15% d'una futura venda. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
8: L'actualitat esportiva a fons.
12: Parlem ara del Tour de França.
18: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
12: Avui es disputarà la 14a etapa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marsden-Feleran, amb Tadej Pogacar, que continua amb el mallot groc amb un coixí de 3 minuts, 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. I recordem, a la 13a etapa, victòria del suís Mauro Schmidt.
19: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
12: I a la Fórmula 1, aquest matí a 1:15 del migdia, se celebrarà la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica, a les 4 a la classificació, i no abans de 6:15 en tennis, partit de semifinals del torneig de Yasi a Romania. Paula Badosa s'enfronta a l'eslovena Tamara Zidanec.

0: Són en bon 11:45 del migdia, continua cremant aquesta hora i ho fa sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ha calcinat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. Bufa fort el vent, també hi ha altes temperatures que dificulten les feines dels bombers. Ara us ho actualitzem. Tot això el dia que es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic ha presentat, coincidint amb aquest dia, una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com gènere, lloc de residència o també l'adscripció política. I als Estats Units han bombardejat l'Iran per 7a nit consecutiva. Almenys 3 persones han mort i una desena han quedat ferides. A partir d'ara també us explicarem que Barcelona acull aquesta tarda la marxa del Pride per reivindicar els drets de les persones LGTBIQ+, amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». És una mobilització que pretén mostrar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'increment dels discursos d'odi. I us parlarem també del concert Arrels de Llum. S'ha fet aquesta nit a la Sagrada Família a Barcelona per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i també el 50è aniversari del Grec. Marc Andrés, de l'actualitat esportiva, què ens destaques?
1: Les paraules del president del Barça, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, que avisa a l'Atlètic de Madrid que l'oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez estarà vigent fins a final d'aquest mes de juliol. Aquestes paraules responen a la posició pública de Miguel Ángel Gilmarín, el CEO de l'Atlètic de Madrid, de no vendre Julián Álvarez a cap preu.
0: Estem en un cap de setmana de nou de calor intensa, amb temperatures que voltaran els 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre. Temps que serà assolellat, amb pols sahariana i núvols de tarda al Pirineu. Doncs bé, aquest foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, que continua cremant, que ho fa sense control i que ha cremat més de 15.000 hectàrees. Ara, sobretot, preocupa el flanc esquerre, és per on estan avançant les flames. Les elevades temperatures i els constants canvis de direcció del vent dificulten les tasques d'extinció dels bombers i treballen més de 400 efectius i el SECOPI s'ha reunit per avaluar-ne l'última hora. El president de la comarca de les Cinco Villas, Santos Navarro, ha explicat així com ha estat la nit.
2: Esta noche ha sido un poco complicada porque el fuego viró el viento a norte y fue hacia una población, hacia Biota, pero bueno, gracias a las cuadrillas que había y sobre todo a los agricultores que salieron con sus tractores, lo han podido controlar. También preocupa la zona norte, que es lo que está lindando ya con la Val de Orsella y la zona de Casillestar.
0: De la seva banda, l'alcalde de Forès, Francisco Uria, destaca una bona notícia.
3: En el caso de Orés, el casco urbano se quedó a escasos 30 metros, pero no ha afectado el casco urbano.
0: Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El govern aragonès també demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per tal d'evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Mentrestant, aquí a Catalunya hi ha més d'una trentena de municipis en el nivell extrem d'incendis forestals, poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Solsonès, on està activat el Pla Alfa, en el nivell 4, que és el màxim, per tant, amb determinades restriccions d'activitats. A més, els agents rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 175 municipis de 16 comarques. A més, hi ha també espais, parcs naturals, on està prohibit l'accés, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de 11:45.
5: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Dic, s'ha acabat això, s'ha acabat. Vam intentar per telèfon alguna amistat, però estava tallada, no es podia comunicar. I més tiros.
0: És Joan Escudé, una de les persones amb més edat del país, revivint l'inici del cop d'estat dels militars feixistes. Just avui fa 90 anys, era el juliol de l'any 1936. 90 anys d'aquells fets, coincidint amb l'efemèride del Memorial Democràtic, ha presentat tota una base de dades que és inèdita, dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè diu que porta dades precises.
6: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través d'aquests documents se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política o sindical, també la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que totes dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar Cuba.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Setena nit consecutiva de bombardejos a l'Orient Mitjà. De matinada, els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que han provocat almenys 8 morts i una desena de ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit dels Estats Units assegura que també ha destruït infraestructures militars i magatzems subterranis d'armes. Hi ha diversos vídeos i també informes de mitjans estatals iranians que mostren danys a ponts, a vies de tren i també altres infraestructures en diferents punts del país. La companyia iraniana d'aigua diu que 10.000 persones s'han quedat sense aigua en una vintena de municipis per aquests atacs nord-americans. Com a resposta, la República Islàmica ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrein, a Kuwait i a Jordània, que ha interceptat diversos míssils iranians. Diu Kuwait que s'ha declarat un incendi en una planta elèctrica i desalinitzadora per un atac iranià. La Guàrdia Revolucionària amenaça de llançar una ofensiva total i adverteix als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. Encara a l'exterior, la Xina defensa un model obert i accessible d'intel·ligència artificial i ha reclamat una participació més gran dels països emergents en la regulació d'aquesta tecnologia. Són els principals missatges que el país asiàtic vol transmetre amb la primera conferència mundial sobre intel·ligència artificial que aquest cap de setmana se celebra a Shanghai. Coincidint amb la cita, la Xina ha presentat un model d'intel·ligència artificial gratuït que vol reduir la bretxa amb les tecnològiques nord-americanes, una declaració d'intencions de Pequín que vol competir contra els Estats Units en l'àmbit tecnològic. Ahir, la Xina, juntament amb països com Rússia, el Brasil, Indonèsia o el Pakistan, van firmar un acord per fer oposició al grup reduït d'empreses i estats que impulsen el sector liderat pels Estats Units. I a Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat superen ja els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per tal de finançar la reconstrucció del país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir la tarda a l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme sí que va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Barcelona acull aquesta tarda la marxa del Pride per reivindicar els drets de les persones LGTBIQ i més. Ho fa amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". La mobilització vol mostrar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Ferran Poca és president del Pride Barcelona.
8: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: La campanya d'aquest any posa el focus en la idea que tothom tingui veu i representació, com explica la directora de l'àrea social del Pride Barcelona, Maria Giral.
9: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, l'origen, discapacitats, l'edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
0: La desfilada començarà a plaça Universitat, baixarà fins a l'escenari principal al passeig Lluís Companys Arc de Triomf. Bé, en el marc d'aquesta Pride Barcelona, que se celebra, avui al programa Tot es pot parlar hem escoltat l'activista Jordi Griset, que ha decidit explicar la seva vida i les tortures que va rebre al llibre Abans mort que Marica. Griset alerta del perill de retrocés en els drets del col·lectiu amb l'auge de l'extrema dreta.
10: Jo ja vaig passar una dictadura i t'asseguro que no em vull passar una altra. El problema és que ara les dretes estan pujant a tot el món i això sí que és molt preocupant. I jo penso que sí, que si pugessin les dretes, poder el matrimoni, perquè té molt de recolzament jurídic, no perilla, però hi ha moltes altres coses que sí que perillen.
0: 4 minuts i 3 quarts de 12.
4: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Us parlem ara del Festival de Peralada. Un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses ha estrenat la 40a edició d'aquest festival que se celebra cada estiu a l'Alt Empordà. L'òpera, la dansa, dos concerts de Sílvia Pérez Cruz i també diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes en aquest festival fins al pròxim 9 d'agost. Des de Peralada, la crònica és del Fèlix Martín.
11: Peralada ha estrenat aquesta edició d'aniversari amb un dels seus trets distintius, l'òpera, i ho ha fet amb un recital amb peces italianes i franceses, amb la parella formada per la soprano Armonella Yaú i el tenor Benjamin Bernheimer, molt aplaudits i que han després molta complicitat entre ells. Acompanyats al piano per Marcos Madrigal, han interpretat, entre d'altres, peces de Verdi, de Puccini, de Massenet o de Gounod. Tots dos en parlaven.
12: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
13: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
11: This amount of colors. Ha estat un gran recital en un espai reduït, només per a 150 espectadors, com és l'Església del Carme de Peralada, però molt simbòlic pel que representa pel festival. Ha destacat també el seu director artístic, Oriol Aguilar.
14: Doncs, de fet, és com un homenatge a totes les veus que han passat per aquests 40 anys. Això pràcticament és impossible, perquè poder explicar tot aquest llegat amb un concert inaugural, doncs, no tindria sentit. Però sí que hem volgut programar un recital que deixarà petjada.
11: Aquesta és una edició del festival molt especial, després de 40 anys de feina, però ja pensant també en el futur.
14: Més d'un miler llarg de propostes artístiques que ja formen part d'un llegat, d'una història de les arts escèniques d'un país, de la música, de la dansa, de l'òpera, i per tant el que fem és compartir-ho, posar-ho en valor i amb una mirada present i sobretot de futur.
11: I pel que fa a la programació, doncs en els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa. Sílvia Pérez Cruz hi farà dos concerts els dies 29 i 30. El trio Fortuny hi celebrarà el dia 5 d'agost el seu desè aniversari amb la participació de Judit Nederman, o el 9 d'agost Jordi Savall i Núria Rial.

0: I la Sagrada Família ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec. Ha estat en un recorregut sonor que ha anat del segle XIV al XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols. Ens ho explica la Marta Vives.
1: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat, en un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles. Maria Arnal.
2: Hi ha una barreja bastant particular, bastant singular, pel fet que cantem dins de la Sagrada Família, que no és una sala de concerts, ni és un teatre, sinó que és un temple.
1: Des de l'Arbre no ho sap, d'Enric Gispert.
3: L'arbre no sap.
1: Fins a Morir, de Maria Mercè Marçal, que ha tancat el concert.
3: Morir.
1: Passant per Suburbi, d'Ovidi.
3: I jo veig que el món se m'obre fred i terrible com la mort.
1: O Que me quiten, de la mateixa Maria Arnal.
3: Que me quiten lo que soy, que me aten con espinas.
1: També el Salve Regina o l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del cor Cererols i 6 músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral des de les arrels a la llum, de les pedres de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls, fer i natura com a mirall.
3: El gran llibre sempre obert i que cal esforçar-se a llegir és el de la naturalesa.
1: Han estat els eixos d'aquest muntatge que han elevat els assistents a la torre més alta del temple en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del Grec.
3: Delint-me per delir, delint-me per delir, delint-me...
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Són 3:15. En aquesta hora de fer un cop d'ull al trànsit, situació a les carreteres del país amb l'equip viari, amb la Carmina Malagarriga. Bon dia, Carmina.
5: Bon dia, Marta. Se circula amb congestió a la P7, a Sant Cugat del Vallès, a Martorell, en sentit sud, i també de Mollet del Vallès a la Roca del Vallès, en sentit nord. També hi ha retencions a l'Ampolla, en sentit nord, per un camió avariat que talla un carril, i a la Jonquera, també a la P7, en sentit sud, cap a Figueres. També hem d'afegir que a l'A2 hi ha força retencions a Martorell, justament per enllaçar amb la P7. Retencions a la C35 i C65 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, a la C63 a Lloret de Mar, cap a les platges, a l'N2 a Tordera, en sentit nord, a la P2 a Castelldans. Només hi ha un carril obert per un accident que hi ha hagut a primera hora del matí. També a la P2, retencions a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. A la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, a la C17 a Parets del Vallès, en sentit nord, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i també de Castelldefels a Sitges, en sentit sud, i a la C32 a la línia de Costa del Baix Maresme fins a Mataró, en sentit nord. A la C60 hi ha retencions a Argentona per enllaçar amb la C32, en sentit sud, per tant. A la C33 a Montmeló per enllaçar amb la P7, a la B24, a Vallirana, cap a Vilafranca del Penedès, tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona, i finalment també a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
4: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
6: Cap de setmana de calor intensa, novament, amb molta xafogó a la costa i al prelitoral, on l'ambient és ben humit, el mar està calent, hi evapora, i això es nota a la que entra la marinada o de nit, es nota que també tan carregat. A l'interior, avui les temperatures màximes estaran movent-se entre els 33 i els 36 graus, però a les zones més calentes de Ponent i de les Terres de l'Ebre es pot arribar als 37 o 38 graus i algun valor proper als 39 on piqui més l'escalfor. Lleida pot arribar als 38 graus, les Borges Blanques als 37, també 37 a Balaguer o Tremp serien dels valors més elevats. En canvi, a la costa, valors al voltant dels 29, 30, 31, 32, però amb una sensació d'humitat ben elevada. I demà tindrem també aquesta calor, fins i tot una mica més, pot pujar una mica més la temperatura, sobretot en zones de Ponent i també d'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda tindrem núvols alts i prims, sol, però enterbolit, també per la pols sahariana, alguns núvols baixos a la costa de Tarragona i alguna nublada al massís del Port i també al Pirineu.
0: Anem per més coses. L'Orfeó Català interpretarà aquest cap de setmana l'obra Human Requiem de Johannes Brahms al Saló del Tinell del Museu d'Història de Barcelona. Els concerts, amb entrades ja exaurides des de fa mesos, es fan avui i demà a les 9 del vespre. Ens ho explica l'Adrià Clotet.
7: L'Orfeó cantarà molt a prop del públic i una part del concert tindrà lloc a l'aire lliure a la plaça del Rei. El Requiem alemany de Brahms, compost a mitjans del segle XIX, va néixer arran de la mort de la seva mare i és una reflexió sobre la pèrdua. Joan Uller, director general del Palau de la Música, explica el repte majúscul que té l'Orfeó amb aquesta obra.
8: L'Orfeó Català canta de memòria el Requiem alemany en alemany, no és en llatí, el Requiem alemany en alemany, de Brahms, i a més està actuant. Està actuant al mateix temps que canta en alemany i que s'ho sap de memòria. En termes circenses seria el més difícil todavía. I com que aquest any havia sigut un any que...

0: humana. Es tracta de saltar amb un vestit que aparenta la forma d'un ocell, amb ales, des d'un punt de suport natural o artificial, i planejar, com ho fan els ocells, abans d'obrir el paracaigudes. És una modalitat de paracaigudisme que consisteix a saltar des d'un lloc fix i no des d'una avioneta. El terme base és un acrònim anglès que denomina les quatre categories d'objectes fixos des d'on es pot saltar en la pràctica d'esports de risc. B de building, edifici. A d'antena. S de span, una manera de dir pont en anglès. I E d'earth, terra en llengua de Shakespeare. El salt base està considerat per a molts el més extrem dels esports extrems. Paracaigudisme extrem, però amb control. El salt base és una activitat que no està regida per cap federació. Llibertat absoluta. I riscos. A Catalunya es calcula que practiquen salt base entre 15 i 20 persones, una de les quals és Manel Varela, practicant de salt base.
1: Sí, jo, malauradament, he perdut tres amics en 5 anys. No és agradable anar a tanatoris d'un amic, evidentment, que està fent el teu esport també, que ho feia amb tu. Aleshores, a mi això em va afectar també en la meva etapa de transició en el salt base, a una etapa ja més tranquil·la mentalment, perquè cada cert temps passava que algun amic el perdia.
0: No és estrany que gairebé cada any els practicants de salt base els arribin notícies sobre la mort d'un company o companya en plena activitat, a vegades més pròxims, altres vegades menys. És probable que el saltador de base més popular, més conegut, va ser Álvaro Bultó, el penúltim fill de Paco Bultó, el fundador de les fàbriques de motos Montesa i Voltaco. Álvaro Bultó, conscient dels riscos i apassionat pel salt base, mor practicant-lo als Alps suïssos el 23 d'agost de l'any 2013. Recordem la figura de l'Álvaro amb el seu germà, Curro Bultó.
2: La gent que fa això no són bojos. És normal que en general no s'entengui el que fan, però que tenen el cap molt ordenat. Si no, no duren res.
3: Pel que va passar, li tens, entre cometes, mania al salt base? A mi no m'ho sembla.
2: No, pel meu germà, sí, que es va matar, no. Evidentment, en títol personal que he d'explicar, no? O sigui, han passat 12 anys i me'n recordo cada dia d'ell i el trobo molt a faltar. Però no li tinc en absolut cap mania. És el que et dic. Per la gent que li agrada viure amb intensitat, és una activitat que et fa sentir més viu que cap altra.
0: En el salt base només s'utilitza un paracaigudes. La distància és menor entre el salt i l'impacte i només hi ha temps per obrir-ne d'un de paracaigudes. Tot i que pugui semblar un esport destinat exclusivament als temeraris i que el risc que comporta el salt base és evident, el perfil del saltador s'acostuma a allunyar de l'estereotip de persona boja i inconscient a qui li agrada jugar-se la vida.
1: Hi ha gent que arrisca més, però és el que parlem. És un esport que no està regulat, no hi ha federació pel mig. Aleshores, tu decideixes lo baix que vols obrir o lo alt que vols obrir. Si obres més baix, tindràs més temps de caiguda lliure, però si tens algun problema quan s'obre el paracaigudes, tindràs molt menys temps de reacció. I si obres més alt, doncs potser gaudiràs menys, o gaudiràs igual, i t'esperarà un vol llarg amb paracaigudes per tota la muntanya que podràs gaudir-lo també. Aleshores, és molt personal, hi ha molts perfils.
0: El salt base es pot practicar on es vulgui. Un saltador rus va arribar a provar-ho des de la cara nord de l'Everest a 7.600 metres d'altitud. És rècord mundial.
4: Rècords, a l'app i al web de CatRàdio i al 3Cat.
5: Esports. Us deixem amb en Marc Andrés. Bon dia, Marc.
6: Bon dia. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendrien Julián Álvarez ni per 100, ni 150, ni 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Jo respecto l'opinió de tothom. L'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
8: Finals de juliol, potser, o què?
7: Segurament serà així, sí.
6: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del Club Matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, en un vídeo a les xarxes socials publicat ahir.
5: 3Cat Info.
6: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes mateixes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
7: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres, doncs, els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no...

0: no és incompatible amb res, amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
1: Per últim, com a president del Barça, Laporta ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per a la final de demà després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el mataroní quan aquest era un nadó.
0: Tenim 8 jugadors.
2: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
1: Per cert que en aquesta final del Mundial, en aquesta prèvia, en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça, Eric García, que considera aquest partit com la final somiada.
3: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial, i òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
1: Un Eric García que també va beneir els fitxatges blaugranes, Anthony Gordon, que és oficial ja, i Karim Adeyemi, que ho ha de ser dilluns. Abans de la final del Mundial de demà, per cert, recordem que avui jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. Sentim el tècnic francès.
4: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
1: Aquest Anglaterra-França començarà a les 11 de la nit.
5: Trescat Info.
1: Parlem del futbol de clubs, començant pel Barça, que aquesta nit ha anunciat que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, l'equip local, i al Nottingham Forest anglès. Mentrestant, en notícies de mercat, ja hem comentat la situació de Karim Adeyemi, mentre el club espera fer oficial la marxa de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax en format de cessió, mentre ahir se li va comunicar a Frenkie de Jong que la intenció del club és l'operació per resoldre la seva lesió al genoll dret. I més coses, perquè avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 del vespre contra l'Olot, el municipal de la localitat garrotxina. Un conjunt blanquiblau que aquests dies està fent una estada a Navata, a l'Alt Empordà. En parla Roberto Fernández.
6: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: També inaugura avui la pretemporada el Sabadell, que recordem torna a la segona divisió aquest curs 26-27. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la temporada. I pel que fa al Girona, l'altre equip de segona, el club ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: I parlem del Tour de França, perquè avui es disputarà la 14a etapa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Molú i la Marc-Stenfeleran, amb Tadej Pogacar, que continua amb el mallot groc, amb un coixí de 3 minuts 36 segons respecte a Jonas Vingegaard, i a la 13a etapa, victòria del suís Mauro Schmidt. A la Fórmula 1, aquest matí, a 2:15 del migdia, se celebrarà la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica, i a les 4 de la tarda tindrà lloc la sessió de classificació. Ahir, Max Verstappen va ser primer a la primera sessió, i Kimi Antonelli ho va ser a la segona.
5: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
7: Bon dia, us informa Marta Prat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la inversió de l'Estat a Catalunya. Illa ha xifrat les inversions en 20.000 milions d'euros i assegura que és una xifra considerable, tot i que no suficient. També ha demanat que es passi a la concreció i que Junts doni suport al consorci d'inversions que el govern ha pactat amb Esquerra Republicana.
8: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc. És una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
7: Recordem que, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, un 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Així doncs, Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. Més notícies amb Núria Hart.
9: Avui s'ha presentat a Mataró el full de ruta per al desplegament del conjunt d'actuacions que volen transformar la mobilitat al Maresme. S'hi faran obres de millora de connectivitat de la C32 amb els pobles de l'entorn i es pacificarà la Nacional 2 al seu pas pel Baix Maresme. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
10: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
9: En l'acte hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, així com diversos alcaldes de la zona, com els de Mataró, David Bote, i el del Masnou, Jaume Oliveres.
7: I continua sense control l'incendi d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, que ja ha cremat més de 15.000 hectàrees. La combinació d'altes temperatures, baixa humitat i els constants canvis de direcció del vent dificulten les tasques d'extinció dels bombers. Ara hi ha més de 400 efectius que han estat treballant tota la nit per evitar que el foc arribés a nuclis urbans. L'alcalde de Sin, una de les poblacions més afectades, Rogelio Garcés, explica la situació actual.
11: Lo que es el término municipal está todo quemado. El peligro está ahora en las viviendas, porque ahí autorizaron a subir y una persona entró a la casa y se estaba quemando, pero por combustión, no salían ni llamas ni nada. Entonces ese es el peligro, que hay puntos calientes.
7: Segueixen evacuades un miler de persones de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra.
9: I aquí a Catalunya, més d'una trentena de municipis estan en el nivell extrem d'incendis forestals aquest cap de setmana. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4 al màxim i, per tant, hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 molt alt a 175 municipis de 16 comarques. Davant d'aquest escenari, tant avui com demà diumenge, està prohibit l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès.
7: I de la política internacional destaquem que un atac amb drons ucraïnesos contra un centre logístic a prop de Moscou ha provocat aquesta matinada almenys 7 morts i una vintena de ferits. Les víctimes treballaven en un dels magatzems de l'empresa de comerç electrònic més important del país, coneguda com l'Amazon Rus. Durant la nit, Rússia ha batut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. El president Volodymyr Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera.
9: A Formentera, una setantena de persones van arribar ahir en 3 pasteres diferents, també a les costes de Cabrera, procedents del Marroc i del Sàhara. Des de principis d'any ja són més de 3.000 els immigrants que han arribat a les illes en desenes d'embarcacions precàries que surten del nord d'Àfrica.
7: Barcelona acull aquesta tarda la marxa del Pride per reivindicar els drets de les persones LGTBIQ i més, amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La mobilització vol mostrar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
12: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és, sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
7: La desfilada començarà a la plaça Universitat de Barcelona i baixarà fins a l'escenari principal al passeig Lluís Companys a l'Arc de Triomf. I els esports amb el Marc Andrés.
1: El president del Barça, Joan Laporta, ha respost al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid dient que no vendrien Julián Álvarez ni per 200 milions d'euros. Laporta ha explicat que els matalassers ja saben quina és l'oferta sobre la taula i aquesta caducarà a finals de juliol. Un Laporta que s'ha defensat per donar suport públic a Espanya en aquesta final. Molt criticat per un sector de l'afició del Barça, el president blaugrana ho justifica com un agraïment a tenir 8 jugadors amb el combinat espanyol. Tot això el dia abans de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Mentrestant, aquesta nit es juga la final de consolació a les 11 de la nit entre França i Anglaterra. Fora del Mundial, a casa nostra, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 del vespre contra l'Olot, al municipal de la localitat garrotxina. També inaugura avui la pretemporada al Sabadell. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva del Castelló. I pel que fa al Girona, l'equip ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda, també en clau gironina, però en aquest cas en bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge de Stanley Whittaker, el nord-americà, que signa per una temporada. I el Tour de França avui es disputarà la 14a etapa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Moulou i Le Maxtenfelerant. Tadej Pogacar continua amb el mallot groc de líder.
5: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.com/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
4: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
5: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
6: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
5: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
7: Hi ha una cabra que acaba de parir.
8: Ara mateix.
5: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
7: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
5: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: Quan Àtila i els huns van irrompre les fronteres...
10: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
5: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
10: Una hora d'història que us captivarà.
11: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crims.
11: És un vell que sortia bé de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
12: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
13: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
14: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
1: I per què?
15: No sé per què cogí el martillo i el pegué...
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
13: Comencem.
16: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
0: Catalunya Ràdio.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo. Igualment, no fotem mai res, tu i jo, asseguts aquí aquestes cadires, vull dir res.
0: A veure, parla per tu, eh? Parla per tu. El convidat que ens visita avui, nano, aquest sí que em fa de coses.
1: Aviam qui ve avui.
0: Avui ve l'Oriol Tarrida. És un doble d'acció i especialista de cinema, saps aquests?
1: Hòstia, d'aquests que salta d'un vuit de pis amb ple de foc i després, quan cau a terra, l'atropella un cotxe...
0: Ah, exactament i... això.
1: Collons, jo prefereixo estar aquí assegut a aquesta cadira.
0: Ah,
1: veus? No rieu, eh? Tampoc no està gaire còmode aquesta cadira. Acabo tot el dia amb un mal d'esquena que fa por, eh?
0: Sí. Bueno, en fi, i després farem allò també de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, ja ho saps, i la Mercè ens parlarà de bandolers. Avui dediquem el capítol al trabuc.
1: El trabuc.
0: Un collot de trabuc de tot
1: el allò...
0: Ojo, que arriba el jefe. Ah. Déu vos guard.
2: I visca el

0: La Renaixença.
1: Tot i que està poc documentat, és probable que durant la Guerra dels Segadors el 1640, els pagesos i milicians catalans ja utilitzessin el trabuc i armes similars per lluitar contra els castellans.
2: Vista Catalunya!
1: Bueno, moment. Em sap greu dir-vos que no és un invent català, eh? L'invent en qüestió se sol atribuir a un alemany, un tal Heinrich Tillmann.
3: Collons d'alemanys!
1: Sí, l'inventa l'any 1598 i ho fa principalment per tenir una arma per defensar-se dels abordatges dels vaixells. Així que el trabuc, en els seus inicis, és principalment una arma de mar. No sé si sabeu com funciona un trabuc.
2: No, jo no.
1: No?
2: No,
1: no. No n'heu remenat mai
2: no, cap? No, jo de petit tenia una escopeta.
1: Vale. Bueno, doncs...
2: Una d'aquestes de balín, una balinera.
1: Sí. El trabuc té forma com de trompeta. És com la gralla de la Laia, una mica, no?
2: Sí.
1: Llavors, la punta és oberta, com un con, així és per facilitar la càrrega. Es carrega per davant. La pólvora s'ha de posar per davant, per la punta, o sigui que s'ha de carregar per la mateixa punta, però després surt disparada. Ara mateix a Catalunya hi ha tres tios de riscos laborals que ja s'han desmaiat, però es fa així. Molt important carregar el trabuc apuntant cap a algun lloc que no sigui la teva pròpia cara.
4: Ben vist, Peyu, és un detall que diguis això.
1: Sí, quan Joan Carles I va matar el seu germà.
5: Peyu, frena.
6: Va ser un accident de canalla.
1: Sí, home,
6: eren nens petits, Peyu, calmem,
2: eh? Jo quan era petit tenia una escopeta.
1: Sí.
2: De balins.
1: I un germà, també. Sí. Bé, doncs l'accident aquell de canalla, de nens petits, sí, no? El clàssic nen petit de 18 anys, que són els que tenia en Joan Carles I quan es va carregar l'Alfonso.
6: Peyu, sisplau, sí. quan jugaven a coses de nens petits hi va haver un accident.
1: Sí, home, sí.
6: Ho pots dir així?
1: Així mateix. És que és com ho he dit. L'accident aquell, si en comptes de dir-nos que l'Alfonso es va rebentar el cervell amb una pistola ens haguessin dit que ho van fer amb un trabuc, potser la mentida hauria sigut un pèl més versemblant, diguéssim.
4: Peyu, tira pelant,
1: bueno, Peyu. El trabuc, a curta distància, es veu que és letal.
2: Clar.
1: Heu de pensar que la forma de la punta fa que surtin projectils disparats amb poca precisió cap a diverses direccions, val? Vull dir que...
2: Pel senglar. Això va bé pel senglar.
1: Per exemple, si el tens ben bé a sobre. Sí. Ah. Si te ve un senglar, dispares el trabuc, pots matar-ne 4 o 5 de cop.
4: Mates tota la família.
1: Ara, no li demanis precisió al trabuc. Vull dir... L'intent d'atemptat aquell del Donald Trump que li va fregar l'orella, allò ho fas amb un trabuc i en Trump ja no...
4: Ja.
2: Només quedaria la perruca.
1: Exacte. El moment àlgid del trabuc, però, quan realment fa el pet de veritat, és durant la Guerra del Francès, a principis del segle XIX, quan Napoleó volia fotre el seu germà a governar Espanya, però no ho va aconseguir. Entre altres coses, gràcies als trabucs.
2: Els trabucos.
1: Sí. Si no, ara potser parlaria en francès.
4: Bueno.
7: Mira.
4: Vols que digui? Sí.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu que el trabuc és l'única arma de foc de la qual legalment se'n pot fer ostentació i ús a la via pública?
1: No ho sabia.
0: No ho sabíeu? Doncs ara ja ho sabeu.
2: Pregunta si ho sabem, jo t'haig dit no ho sabia.
0: Doncs mira, ara ja ho saps. A Catalunya les celebracions on es disparen trabucs són una tradició molt més antiga del que sembla.
3: Sí.
0: El primer document on es fa referència a una festa de trabucaires data del 1687 a Solsona.
3: Okay. A Solsona, eh?
0: A Solsona. És un document on deixa constància del pagament que s'ha fet als trabucaires que han actuat a la festa major. Diu així.
3: Aviam.
4: 5 lliures, 3 sous i 10 pagats a Valentí Gelmà, administrador, per haver pagat i gastat per fer portar teia, il·luminar les graelles i pólvora per galejar en dita festivitat.
3: Això el feien difícil al català, aquella època.
2: Sí, com és bonic, eh?
3: Sí que és maco.
0: 1600. Després ja es va arreglar.
2: Al segle XVII deixava constància dels pagaments als trabucaires.
3: Sí.
2: I al 25 encara hi ha ajuntaments que volen pagar en negre.
3: Sí que és veritat. Curiós, eh?
0: Saps? Una de les colles de trabucaires de més tradició és la de Súria. Es diuen Trogros.
3: Trogros, no enganya.
0: El coneixíeu?
3: No, Trogros, no els conec.
2: Tu ens preguntes si ho coneixíem, et dic, no ho coneixíem.
0: Ja no t'ho preguntaré més.
3: No li facis més preguntes.
0: Van néixer el 1875 i el 1929 van protagonitzar una baralla bastant sonada, també documentada.
3: Aviam.
4: Van tenir una topada amb els trabucaires de Palà de Torroella per veure qui podia més i va haver d'intervenir la Guàrdia Civil, encara que tot va acabar al bar.
3: Mira, ja és on solen acabar les baralles quan hi ha la Guàrdia Civil pel mig.
2: Sí.
0: És veritat. Una bona manera de descobrir el trabuc és anant a veure les cantades de caramelles de Súria, que sempre van acompanyades de trets de trabucaires.
2: Home, segur que són més animalades, les caramelles. Si cardes 4 tiros,
3: sí.
2: Saps? Que estàs allà a les caramelles...
3: Sí, però les caramelles, hòstia...
2: És avorridot, això, eh?
5: Sempre m'han agradat les caramelles.
3: T'agraden, eh? Sí. Sense tiros.
5: Sí, perquè és una cosa molt de casa.
2: Sí,
5: i...
2: però t'estàs adormint. A les caramelles t'adorms i et ve un trabucai. Para, bam!
5: Ah, sí, esclar.
2: Saps?
5: Sí, esclar. Sí. No, doncs,
3: quina tocareu ara? Quina tocareu?
5: Fem-ho les sardanes, també, saps?
2: Que gent hi hauria, eh?
3: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui ens visita un savi per conèixer, Peyu. Saps quan mires pel·lícules o sèries i veus una persona saltant d'un edifici en flames, un atropellament espectacular o una baralla d'aquestes que dubtes que algú no hagi acabat amb res trencat?
3: Sí.
4: Doncs avui, darrere d'aquesta porta, hi ha aquesta persona.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Oriol Tarrida.

0: No sabia si donar-te la mà, Oriol, perquè he pensat, fotrà una clau d'ajuda, et deixarà estarracat a terra.
1: Podria passar.
0: Podria passar.
1: Podria passar, sí, sí.
0: Què has esmorzat avui, Oriol?
1: Bueno, jo cereals.
0: Cereals?
1: Sí, sí, sí.
0: Quin tipus de cereals?
1: Bueno, jo intento cuidar-me, sí? Però ja veus que no...
0: No ho aconsegueixo.
1: No. Però, ho intento, bueno, però bueno, aquí
2: estàs bé.
0: Pensa que l'última persona que va passar per aquest programa que havia menjat cereals ens va dir que havia esmorzat estrellites i un kebab després.
1: No.
0: Acosta't una mica al micròfon, Oriol. Escolta'm, explica'ns una mica en què consisteix la teva feina. Ara te l'has acostat massa, poder. Ara, aquí.
1: Ara, aquí, perfecte. Millor?
0: Sí.
1: Vale. La meva feina consisteix en ser doble d'actors.
0: Sí.
1: O jo tinc un personatge i fem, pues, tot el que no pot fer l'actor perquè pugui fer la pel·lícula.
0: Com, per exemple?
1: Atropellos en cotxe, suïcidis... Uh-huh. Bonzos,
0: sí.
1: Que marxi a lo bonzo.
0: Sí, sí, sí. Sí. Que marxi a lo bonzo vol dir cremant en flames.
1: Cremant en flames.
0: Hòstia.
1: Exacte.
0: Escolta, deixa'm, he de començar l'entrevista amb una interioritat del programa. Vull posar-vos un àudio que li vas enviar als nostres companys de producció.
1: Collons.
0: El primer dia... Perquè us feu una idea de la magnitud de tot plegat, eh? El primer dia que vam intentar contactar amb l'Oriol, sí, ens va enviar...
1: Jo vaig donar tota la informació perquè tinguéssiu informació.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Ens va enviar aquest àudio.
3: Hola, què tal? Escolta, mira, avui és un mal dia, ¿vale? Perquè ara estic rodant i ara tinc un atropell un cotxe, o sigui que ets atropellat. Paio, si vols, a partir de dilluns estic lliure.
0: Ara no em va bé perquè he d'atropellar un tio.
1: Sí. És veritat.
0: Te'n recordes qui atropellaves?
1: Sí, sí, sí.
0: Qui atropellaves?
1: Sí. I a més vam tindre un problema perquè el buscàvem de color.
0: Sí.
1: I aquí especialistes de color que poguessin atropellar, tots et deien que...
0: Que no.
1: Que no. Hosti. Clar, i estàvem rodant una pel·lícula on hi havia gent de color negre i buscàvem un negre per atropellar-lo i sí. No el trobàvem.
0: No el trobàvem.
4: És que dit així, buscàvem un negre per atropellar-lo.
1: Sí, sí, no, clar.
4: És, clar, clar, sí,
1: és
4: sí.
1: Que poden ser xinos, coreans i...
0: Clar. Sí. Lo que marqui el guió. Catalans, que marqui el guió. Sí, sí, sí.
1: I va dir, venir de París.
0: Veu veure-lo de portada a París?
1: Hòstia. Sí.
5: Un negre de París per atropellar-lo.
1: Sí, exacte.
4: Si és francès, millor.
1: Bueno, això ja depèn de cada un. El tio m'ha dit, paguem tant, i el tio, vale, jo vengo.
0: Endavant.
1: Sí, sí, sí.
0: I, escolta, entenc que en el moment d'un atropellament, per exemple, hi ha l'especialista, hi ha el que condueix i el que és atropellat. Tots dos han de saber què fan.
5: Bueno,
1: jo...
5: Més que sí.
1: Jo atropellava, sí, sí. O sigui, més val.
0: Tu ets atropellador.
1: Jo portava el cotxe.
0: Però sempre fas d'atropellador o també fas d'atropellat?
1: Jo ara ja tinc una edat.
0: Tio. Ja no, eh? Ja no t'agrada, eh?
1: La gent jove tenen ganes.
0: Que els atropellin amb ells.
1: Jo atropello, que estic a dins.
0: Però clar, per exemple, el guió pot demanar que s'atropelli un avi. Això també pot passar.
1: Sí, però no ho farem pas.
0: Val.
1: Sí, hi ha...
4: Ja hi ha avis de veritat.
1: Sí, exacte. Llavors... No, llavors el que agafem és... el caracteritzen, fem
0: que
1: veure...
0: Que sembli
1: i és un uns moments de... veure com vola, okay. I després poses l'avi a terra. Oh! I ja està.
0: Hòstia de Déu. Com és un dia, el dia a dia... D'on ets, primer? Explica'ns
1: jo,
0: ets, Oriol.
1: Jo sóc de Sant Cugat, Puigcerdà, i ara visc a Terrassa.
0: Hòstia de Déu.
1: Sí, és que he estat molts anys a Sant Cugat, després me'n vaig anar a viure 17 anys a Puigcerdà,
0: sí.
1: Vaig conèixer la dona, ella a Terrassa, i la dona...
0: Et va portar cap a Terrassa.
1: Em va portar cap a casa.
0: I tu et lleves a Terrassa, i te'n vas a treballar... A on?
1: Jo treballo principalment en una empresa d'efectes especials i coordinacions especialistes a In Extremis, a Barstema
0: sí,
1: Barberà.
0: Sí, els coneixem.
5: Ben trobat el nom.
0: Sí, i, In Extremis.
1: Sí, exacte. Sí, sí. I allà doncs, ens surten les feines i...
0: Oriol,
1: depèn del que hi hagi.
0: Has d'anar cap aquí, has d'anar cap allà...
1: No, llavors et diuen, tenim localitzacions, o tenim tal, ens ha entrat aquesta pel·lícula, vés a localitzar, lectura de guió, tal qual, comences a preparar... Els efectes, preparem els efectes, les coordinacions especialistes,
0: sí.
1: Qui et truques, qui s'assembla a l'actor, què li han de fer, què... I tot això és una pre d'un mes, un mes i mig...
0: Hi ha risc que et jubilis, per exemple, per accident, algun dia? Pot passar, això?
1: 0,1.
0: 0,1, sí?
1: Sí, està tot tan calculat.
0: Però el tio...
1: Preparat, calculat, meditat...
0: Sí.
1: Sí, hi ha coses que diem... Això necessita un especialista. No, volem l'actor. No, un especialista. No. És especialista.
0: Ja.
1: Està tot molt preparat, molt calculat. Sabem fins a on frenem, què fem, a on donem el cop de puny...
0: Sí.
1: Ah, jo m'he rebut punyetassos d'actors.
0: Ah, sí?
1: Evidentment.
0: Clar. Sí?
1: Sí, clar.
0: Per què? No
1: ho
0: ha fet...
1: Però són els que no colen, eh?
0: O sigui, assageu una lluita. Anem a ficcionar una lluita, no?
1: Mira, jo vaig fer una pel·li, una sèrie fa molts anys, de pirates.
0: Val.
1: Vale? I vam anar a Galícia una setmana sencera a fer un abordatge amb un barco, no sé què, tal, qual, qual. I el Trabuco, que era un personatge...
0: Mira, avui propi del programa.
5: Molt ben trobat, també.
1: Doncs mira, el Trabuco em va fotre un pinyaco. Hosti. Que me'n vaig anar a terra.
0: I llavors, vist per càmera...
1: No queda bé.
0: No queda bé. O sigui, s'ha de fer veure que fas el cop de puny, però el cop de puny real no queda bé per càmera.
1: Però és important que l'especialista vagi amb acordament... O acord,
0: sí, que es posi d'acord amb l'actor.
1: D'acord amb l'acció i amb l'energia. Uh-huh. Perquè si no és Superman, és pum, fa, se'n va a prendre pel sac.
0: I quan vas a gravar una pel·lícula, amb el de riscos laborals, us creueu en algun moment?
1: Bueno, jo he anat a fer cursos.
0: Ah, sí? I què has de fer? Com a, perquè,
1: bueno,
0: clar...
1: els expliquem tot el tema seguretat, què fem, com ho preparem, com ho tal, com ho presentem, hem de fer un escrit... Hem...
0: Sí, sí.
5: Rentar-te les mans, també.
1: Sí, exacte. Sí, sí.
0: Bueno, dic, perquè aquí ve el de riscos laborals, i diu, has de seure bé perquè a l'esquena no sé què. I bueno, dius, escolti, hi ha un senyor tirant-se d'un vuitè pis, un tros més avall, eh? Vull dir.
1: Clar. No. Sí, i que va haver-hi un problema amb l'Alec Dalwin, que va matar la persona.
0: Sí, senyor, amb la pistola. Se li va disparar la pistola...
1: No se li va disparar. Sí.
0: Què va passar? Explica'ns què va passar. Tu,
1: bueno, dedueixen, vale, que l'Alec Dalwin... Allà als Estats Units disparant amb armes reals.
0: Val.
1: Cosa que aquí ja no podem. Vale?
0: Aquí és tot de fogueig.
1: És fogueig o plàstic.
0: Val.
1: Vale? Que igualment s'han de presentar a Guàrdia Civil. Nosaltres, totes les armes que tenim quasi 500.
0: Això no ens ho porten els Mossos, encara, no?
1: No.
0: Això és Guàrdia Civil.
1: Això és Guàrdia Civil.
4: Alguna cosa han de fotre.
0: Sí, clar.
1: Sí. Però, bueno, la gestió, el control i tot és Guàrdia Civil. Nosaltres, que ens passi com l'Alec Dalwin, no, perquè no anem a dinar i després anem a fer punteria amb la...
5: No, ho feu, això.
0: No, feu.
1: No es pot.
5: No es pot.
1: És il·legal. Allà sí, allà es permet.
0: Ja. Ah, amic meu.
1: Llavors, allà hi ha les armes, tu les pots portar on vulguis. Llavors, jo crec que va haver-hi
2: un canvi
1: sense voler, o que van anar a disparar amb l'arma de rodatge.
0: Ja.
1: I quan li van portar una amb arma real.
0: Delicat.
1: I no li van comprovar, que s'ha de comprovar sempre. Bueno, si hi ha unes normatives, doncs, bueno, els riscos laborals vam dir, hòstia, què passa amb això? Llavors els hi vaig fer un curs de, bueno, com treballar, com gestionar i com treballar a dins del cine.
0: Recordes quina és l'escena més boja que has fet? La que recordis com a més espectacular?
1: Bueno, no, hi ha diverses. És el conjunt, no?, que vas fent. Sí que tinc especialistes que són joves que han fet unes coses que dic, esteu bojos o... Saps?
2: Però una mica el tarannà ja el teniu, aquest, clar, no? Esteu una mica...
0: Llampats. Una mica llampats.
1: Sí i no.
5: Ah.
0: Bueno,
1: sí
0: bueno.
1: I no.
4: Has de tenir
0: no, seny. És un punt de llampament.
1: Sí i no.
5: Amb seny.
0: Amb seny.
1: Exacte.
5: Pots estar sonat, però amb seny.
1: Una cosa és tindre un accident, que no saps que tindràs un accident, que et ve el pic d'algú per darrere conduint al carrer, i l'altre és fer un accident que saps que vas a fer un accident, que rebràs un cop i l'aguantes. I ens sortim bé perquè nosaltres... Tal, home, si es descontrola molt i t'has passat tres pobles i fas un salt de 30 metres amb un cotxe quan s'ha donat voltes de campana i no ho tenies previst... Doncs... Ah.
2: Home. Jo és que fa poc vaig anar a sopar amb tres especialistes.
0: Què dius ara?
2: Sí, sí.
0: Ah, sí?
5: Va. De tres en tres, Mercè, a sopar.
1: Qui són?
2: L'Adrià Rossell, el coneixes, el de Sant Cugat, el com es diu?
1: Sergi Sobirà.
2: El Sergi, i un que era de Canàries.
1: Òscar D'Horta.
2: Ben llampat, també.
1: Òscar D'Horta.
2: No.
1: Moreno.
0: No, si de cas les vostres català, coses ja us ho parlareu.
1: Sí,
0: vull dir.
1: Sí.
2: I vaig trobar que estaven molt locos.
1: No,
2: molt
1: no.
2: Locos. Sí,
1: no.
2: Sí.
1: Jo tinc penya molt loca, eh?
2: Això és el que dic.
1: Precisament, Sergi Sobirà, no, eh?
2: I que menjaven molt, també vaig trobar.
1: Ah, bueno, però això és... penses que això es conserva?
2: Perquè, clar, heu de cremar molt.
1: Home,
0: i de Déu.
1: Per favor.
0: Escolta, és que és una feina que em té impressionat, sobretot com hi arribes, com comences, quin dia decideixes, em vull dedicar a això?
1: Pues, jo tinc un amic que és localitzador, vale? Localitza llocs per rodar.
0: Sí, vale? Gravar pel·lícules. Sí.
1: Exacte, i llavors s'han d'anar permisos, tot el tema. I, bueno, em va trucar una mica si el podien ajudar per rodar un anunci combustibles.
0: Sí, vale? Pots dir la marca, no passa res.
1: Shell.
0: Sí, Shell. Em sembla, vale, que ens paguen ben bé 2.000 euros cada mes.
1: Exacte, oi? Molt bé. Aviam si col·laboro jo ara. I era fer salts base a la paret Catalunya. I tenien que preparar tot un tinglado baixant les grues. I el vaig ajudar a coordinar tot això i... Hosti, em va agradar.
0: Va agradar el mundillo.
1: Va agradar tot el tema, em vaig començar a formar, i llavors em van començar... Doncs, vaig fer moltes coses gratuïtes,
0: sí,
1: perquè em coneguessin, i després ja vam començar... Hosti, doncs mira, va sortir un dia una cosa, una casa... I bueno, a poc a poc va sortint.
0: Quants anys fa que t'hi dediques?
1: Ah, ja porteu... Ara que farà el 18.
0: 18 anys. Déu-n'hi-do. No has acabat mai a l'hospital? Algun accident?
1: Un.
0: Un? Què va passar?
1: Estàvem rodant a Màlaga.
0: A Màlaga.
4: És que Màlaga...
1: Sí, no, és jo, que és fins, mala, eh?
0: Només amb
1: mala.
0: Aquesta informació ja podria ser l'hospital. Ja,
1: exacte. Sí, i ara et diré el pitjor, que era en Bollywood.
0: Bollywood?
2: Ostres, i et vas dislocar la cadera.
1: No, estan... Jo l'esquena ja la tinc malament, jo tinc escoliosis de fa molts anys, i ara la tinc pitjor, eh? Però bueno, en aquella època... I bueno, hi havia una baralla i em van dir tu passes per sobre aquest motor, perquè estan rodant dins d'un desguace.
0: Sí, d'uns desballestaments.
1: Dels desballestaments. I no vaig passar per sobre, vaig caure sobre el motor.
0: I et vas fer?
1: No, res. Pues em vaig fotre un cop a l'esquena bastant fort i me'n vaig anar a casa. I...
0: Mal d'esquena.
1: I... Mal d'esquena, recuperar, pastilles, relax.
0: Va, res greu dins del que podria ser.
1: No, res greu. Això és el més greu que potser he passat.
0: Res...
6: Amb 18 anys.
1: Rodant,
6: amb 18 anys.
0: Home,
6: està,
0: home. Sí, quan tardeu a rodar una escena de risc, diguéssim? Tens calculat, això?
1: Depèn del pressupost que tinguin.
0: Ja. Com més pressupost, més estona.
1: Sí, clar. Nosaltres, amb el meu soci, amb el Jordi Nebot, vam rodar una escena de Mano de Hierro amb cotxes.
0: Sí.
1: I que vam tallar tota Barcelona i vam fer una bona moguda. I vam estar 2 dies.
0: 2 dies per una escena que durava?
1: Jo què sé, 30 segons.
4: Hola!
0: Bueno, ben invertits. Sí,
1: sí, sí. Un minut, no,
0: ben
1: arriba. No arriba.
0: Invertits.
1: Sí, a més van a trossos. Sí, que és un...
0: Fas alguna cosa per mantenir-te en forma? Per ser especialista?
1: Ja no faig tant d'especialista.
0: Ja no fas tant, eh? Ja
2: ara
0: no
2: atropella tant. Gent.
1: Sí, no, exacte. Exacte. Sí, no, no. Hauria d'entrenar més, però sí, havia estat molt fort abans.
0: No has coincidit amb algun actor que t'hagués agradat fotre-li el cop de puny de veritat? Vull dir, aprofitar l'escena i dir... Aquest?
1: Sí, no et diré el nom.
0: Ah. Ep. Ep. Semblava tonta la pregunta, però...
4: No.
2: Alguns se'ns ha passat pel cap, no?
6: Tots hem pensat en algú, eh?
1: Tots. Jo crec que tothom té aquell...
4: Hem vist el cop de puny puntar de peu a terra, el cotxe que l'atropella, vull dir que hem anat a l'escena grossa.
0: Tot.
1: Sí, sí, sí.
0: Com vas de català?
1: Bé, parlo català, però hi ha paraules que segurament... Jo sóc dislèxic, o sigui que imagina't.
0: Hòstia, dislèxic. No, no pateixis, perquè t'ho llegiré jo. No,
1: va, vinga, va.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula del diccionari i 3 definicions i has d'encertar quina és la bona.
1: Vinga.
0: La paraula és barrigar. A. Barrigar. Forgar la terra amb el morro. Remoure la terra com fan els porcs senglars o els gossos.
6: L'Antonio té un gos que l'ha fet milionari. Es fot a barrigar i treu les tòfones de 3 en 3.
0: B. Barrigar. Engreixar-se, però fent-ho sobretot guanyant molt volum a la part de l'abdomen.
4: L'Esteve, des de que se li ha mort la dona i no el controla ningú, s'ha embarrigat? Cago en Déu, és que no se li veuen ni els peus, eh? Quina embarrigada fotut, hòstia.
0: O C. Barrigar. Conjunt de cases situades dins d'un poble que formen un indret amb identitat pròpia.
2: La Vila de Gràcia és diferent de la resta de la ciutat. Aquí ens coneixem tots. És que és un barrigar.
1: Jo diria l'A.
0: L'A, eh? Barrigar. Sí. Forgar la terra amb el morro.
1: Sí.
0: Correcte!
6: Molt bé. Molt bé, l'especialista.
0: Molt bé, Oriol. I una última prova. Presidents de la Generalitat de Catalunya. N'ha tingut 133. A veure quants te'n saps de memòria. Començarem per l'actual, que és el 133è, i anem tirant enrere.
1: Sóc antipolítica, t'aviso.
0: 133è. El d'ara.
5: Què és el d'ara?
0: L'actual? No, eh?
1: President? El de Catalunya o el de...
0: El de Catalunya.
1: No.
2: Ni l'un ni l'altre.
0: Doncs res, escolta.
1: Ni m'interessa.
0: No.
5: Ha quedat clar.
0: I em sembla d'admirar. No és la primera persona que passa per aquí que li passa exactament el mateix. Oriol, anirem seguint. A veure si et veiem. Ara, quan miri pel·lícules i veig un tio que d'allò...
5: Home, que hi hagi un atropello.
1: Exacte.
0: Mirarem
1: aquí estem.
0: Oriol Tarrida, fort aplaudiment per ell.
1: Gràcies.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu.cat i omple el formulari. Ens agrada la gent del segle XXI amb esperit del segle XIX.
6: Avui no parlàvem del Trabuc.
5: Encara de rato que no s'ha dit res del Trabuc.
0: Un moment, nois. Avui parlem sobre una pel·lícula catalana. Oi, Mercè?
2: Sí. Si us dic que penseu en un home català, un Trabuc i una pel·lícula, qui us ve al cap?
6: Nacho Vidal.
0: Conradson.
5: A mi, les excursionistes calentes, anava a dir. Sí. Anava a dir les excursionistes
2: calentes. No. Parlem d'un bandoler de veritat. Ah. En Serrallonga.
0: Mira.
6: Molt bé.
2: Home, és que de veritat, teniu el cap ben podrit, eh?
0: Sí, noia.
2: El Serrallonga és del segle XVII, robar pels rics, com el Robin Hood.
0: Sí.
2: El que passa és que portava menys licre i una mica més de ronya a sobre, sabeu? I d'aquest personatge en van fer una pel·lícula, una pel·li catalana. Atenció, una pel·li catalana rodada a Catalunya en català.
0: Molt bé.
2: Molt bé. Encara no he acabat, eh? I fins i tot amb actors catalans protagonitzant-la. Què us sembla?
5: Sí,
2: increïble, però cert.
0: Ara fa dies que no es veu, això.
2: No es veu, això ja. Una pel·li protagonitzada per l'Isaac Ferriz, com a Serrallonga, i el David Selves fent de dolent. Ja, escoltem-lo.
8: Sou a boca de tothom, capità. Un ascens prodigiós. Diuen que no teniu por de res.
9: Menteixen. Tinc por de les dones.
2: Oh. Només té por de les dones, diu el personatge del David Selves, el capità antic. Després el recuperarem, això de la por. He estat parlant amb l'Esteve Rovira, que és el director de la pel·lícula.
0: Sí,
6: ja el coneixem, també.
2: Sí. I per preparar-la...
0: És el director de càsting de...
2: No.
0: Qui és l'Esteve Rovira?
2: És un realitzador de la tele, va ser el director de... Del...
0: I com es diu el que fa el càsting de les telenovel·les?
2: Abans era l'Armengol.
0: Ah, això, Armengol, ara.
6: Però és que no té res a veure el nom.
0: No
2: té res a veure. Però, ara és la Laia Espot.
0: Se m'han anat allà.
5: Després hi ha en Hansi Flick, que és l'entrenador del Barça. I per què no barregis?
6: Saps?
0: De veritat,
2: A veure, per fer la pel·lícula van haver de fer un màster en armes del segle XVII. Em va explicar l'Esteve que els trabucs de l'època d'en Serrallonga li deien pedrenyals.
6: El pedrenyals.
0: Sí.
2: I que la fàbrica més important que hi havia era Ripoll.
0: Mira.
6: Veus?
2: Què et sembla? Les armes que utilitzaven a la pel·lícula eren reproduccions, òbviament. Mm. Funcionaven de veritat, però no els hi posaven el projectil.
0: Val.
2: Posaven la pólvora, però no li posaven el projectil. I els actors van haver de practicar durant mesos abans de començar el rodatge per saber com funcionaven i, sobretot, per perdre la por. Perquè...
6: Fa por.
2: Creieu que ho van aconseguir els actors?
0: No sé.
2: Escoltem. No sé.
10: Tots menys junts. Sí, hi havia el David Serres i feia molta gràcia, perquè cada vegada que disparava tancava els ulls. Perquè que el so és impactant, el so que fa.
0: Hòstia, em sento molt identificat.
6: Sí.
0: Jo sóc dels que, per Sant Joan, encara que vegis la metxa del petard, que saps just quan explotarà,
6: sí.
0: A la que explota...
2: Ja tanques els ulls.
0: Espatlles arronsades i ulls tancats. No puc evitar.
2: Sí. No tenia por les dones, els Selves, però es veu que els trabucs que li feien por.
0: Mira.
2: I revisant la pel·lícula, vaig veure a diversos llocs que, pobre, tancava els ulls abans.
0: Ara la tornaré a mirar. L'aniré a buscar al 3CAT, a la plataforma.
2: El 3CAT, el 3CAT.
0: Repassarem les escenes on dispara els Selves.
2: Però és que és comprensible, perquè, veure, és que no és només el soroll. Cada pedrenyal pesa 10 quilos i més has de tenir els braços estirats, i a més hi ha la força del retrocés.
6: Que sí. Jo tancaria els ulls de dalt i el de baix,
2: I el de baix de tot arreu. Però és que sabeu què havien de fer per protegir les càmeres i l'operador de càmera? Havien de posar un metacrilat.
0: Clar. Mare de Déu, senyor.
2: Perquè treia, com a mínim treia un metre de foc.
6: Clar, no hi ha el projectil, però sí que hi ha la pólvora.
2: Hi ha la pólvora, i a més, com que té el bec aquest de trompeta, com la gralla, surt cap a qualsevol cantó, i això precisament és el que més espantava els actors, no?
0: Vols dir que valia la pena fer-ho tan realista? Vull dir que tu quan graves... ho fas veure i llavors sí. Hi ha programes amb, que, no, però, amb l'After Effects.
2: No, però fa temps, d'aquesta pel·lícula ja, no n'hi havia tant de...
4: Els còmics, si surt allò, bang, saps? Surt bang.
0: No, però la pel·lícula no és pas del segle XVII, de Xuriguera.
11: Ah, no?
0: No.
11: Era d'en Serrallonga.
0: En Serrallonga és del segle XVII, però la pel·lícula la van fer ara, no fa gaire.
11: O sigui, cada cop em costa més aquest programa.
2: Escolta, el que no us he explicat és la càrrega dels trabucs, perquè com a mínim, per ser un trabucaire i no morir en l'intent,
0: sí.
2: Havies de tenir com a mínim 6 pedrenyals carregats.
0: Si no volies... pedrenyals?
2: Sí. Sí,
0: és molt, això.
2: És molt, és molt, perquè, a veure, per carregar el pedrenyal s'havia de posar així cara amunt, s'havia de tirar la pólvora...
0: Per la punta.
2: S'havia de premsar...
0: Apretar.
2: Apretar. Després els projectils, posar-hi la metxa... Amb això ja t'han quedat 3 tiros,
0: Home, sí.
2: Posar-hi la metxa, encendre-la i disparar.
0: Sí, si no ets una mica riat...
4: Que ho havies de portar fet de casa,
2: Ho havies de portar fet de casa o tenir com un bandoler adjunt, allà amagat sota una roca, que te'ls anés carregant, saps?
11: En Sancho Panza.
2: Això es veu a la pel·lícula, això es veu.
0: Sí.
2: Doncs res, ja està. Escolta,
0: molt bé,
2: escolta. Si,
11: molt bé.
0: Recuperarem
2: si
0: la pel·lícula.
2: Si mai voleu un trabuc, ja sabeu com carregar-lo.
11: Veniu a casa.
2: Veniu a casa.
0: A Osona hi va haver molts sectors que aquesta pel·lícula no va agradar,
4: No?
0: Gent que el Serrallonga
2: no... És que la gent ens queixem per tot.
0: Que el Serrallonga no era prou Serrallonga. No?
4: Ja t'entenc.
0: Bueno, jo dic el que vaig sentir per casa.
4: Sí, caiu.
2: Bueno, l'accent no era molt d'Osona.
0: No era gaire d'Osona, l'accent.
2: Però era català, hòstia.
4: El Serrallonga, jo...
2: Queixem per tot.
0: Mercè Martínez, moltes gràcies.
2: De res.

0: Què és això que sona, Arnau?
1: Això és la Marxa dels Trabucaires, de Sant Andreu del Palomar.
0: Home.
1: Una de les tres grans seccions de la Germandat de Sant Andreu, on també hi ha geganters i grallers.
0: Sant Andreu del Palomar és un barrigà de Barcelona.
2: Sí, sí.
3: Un barrigà.
0: És un barrigà.
3: I deixeu-me dir que la composició és d'una grallera, de la Sònia Àries, també de Sant Andreu,
0: mira.
3: I la peça que estan tocant és la Banda de l'Esclat, i són amics meus, els músics XL, per tant.
0: La Banda de l'Esclat?
3: Banda de l'Esclat, que és qui fa l'esclat de la Festa Major de...
0: Ah!
4: No
3: de l'Esclat.
4: No de l'Esclat Oil.
0: No. Sembla que dic, hòstia, dic...
3: En
0: Font del Bon Preu Esclat està té una banda personal. Que... Està bé,
5: allà, entre els congelats i les pastanagues.
0: Doncs escoltem la Marxa dels Trabucaires i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: Atenció, que avui tenim un quiso nascut als Estats Units. Oh. És en Kraken.
1: Kraken.
0: A veure, veiem la foto.
1: A veure, en Kraken.
2: Mira que maco!
3: Preciós.
1: És un foto, anava a dir. És un gos colgat enmig de la neu. Preciosa.
0: En Kraken és el border collie d'en Sean, de Vilademuls. Ah. Té 4 anys i ens han dit que, tot i ser sociable, a ell li agrada fer la seva.
1: Bueno, ja, bueno.
0: Com a curiositat, sapigueu que el van entrenar per trobar banyes de cèrvol.
1: Has vist?
0: Sí. Sí, sí, es veu que de petit vivia als Estats Units i allà n'hi havia molts d'exemplats de cèrvols.
3: De cèrvols, sí.
0: I com que muden les banyes 2 cops l'any, en Kraken es feia un fart de rebuscar per trobar banyes. I diuen que les paguen molt bé, eh?
1: Van buscades, les banyes.
0: Van molt buscades.
3: Almenys tenen utilitat, eh?
1: Sí, sí.
3: No, perquè els gossos...
1: No sé què en fas, per això.
0: Vull dir, de les banyes o dels gossos?
1: Suposo que és com a objecte de decoració, no? Comprar una banya de cèrvol.
0: Suposo. La gent fa coses molt rares.
4: Cal barret.
1: Es menja, també.
4: Fan una sopa estranya.
3: O la cera de les orelles.
1: Jo sé que la de rinoceront diuen que és afrodisíaca. La banya de rinoceront.
0: Però això és mentida.
1: No sé.
5: L'aleta del tauró es veu que també ho és.
1: També.
0: I així anem acabant amb totes les espècies.
5: Sí, trobaríem de coses.
0: Fantàstic. Però amb ell no tots són beneficis, eh? En Kraken ens ha sortit del morro fi. No li agrada el pinso. Vai. Només se'l menja quan se li barreja amb carn, amb peix cru, ous, verdures i fruita fresca.
1: Collons de postres.
3: Sí. I un gelat de postres.
0: Exacte. I un cafetonet.
4: Nosaltres ens emportem el llapafils d'en Kraken a voltar per on va néixer, als Estats Units. Ens situem a Nova York a finals d'octubre del 1929.
1: Avui passegem el gos pel crack del 29. De veritat que no posem prou en valor la feina que fan els guionistes d'aquest programa, perquè fixeu-vos que el gos, d'entre tots els gossos que ens han enviat,
5: sí,
1: el gos que han escollit per explicar la història del crack del 29 és un gos que va viure als Estats Units, i que es diu Kraken.
5: Kraken.
1: Com el crack.
0: El Kraken de
1: De veritat. Perquè llavors la gent... No, aquest programa el feu així.
5: Improviseu. Està molt ben trebat tot.
1: No.
5: Jo tot el que dic m'ho sé de memòria.
1: Tot, eh? Ara aquesta conversa que
5: això
1: estem tenint...
5: Això que estic dient ara m'ho sé de memòria.
1: Estàs llegint aquí davant mateix.
5: No, de memòria.
1: De memòria. En Kraken ha escollit una bona època per passejar amb nosaltres perquè ha arribat a Nova York en un context de tanta bonança econòmica que es podrà alimentar amb els plaers que més li vinguin de gust. Ens trobem als feliços anys 20, l'època daurada de l'economia americana. Tot és gràcies a una bombolla econòmica que converteix en milionari a tothom qui no tingui por d'invertir els seus estalvis a la borsa.
3: Quina sort.
5: Molt bé. Sí. Quina
0: sort. Molt bé.
1: Qui hagués pogut viure això?
3: Facis el que facis. Sí. Ni foto 10, quin tens 20.
1: Ens trobem a això, els feliços anys 20. El retorn econòmic de Wall Street és tan bèstia que els banquers ofereixen crèdits als seus clients perquè també tinguin l'oportunitat d'invertir en borsa i fer-se rics.
0: Mira que bé.
3: Aquests dels bancs i caixes. Sempre estan per ajudar.
1: Sí.
3: Sempre estan per ajudar.
0: No em sona gent.
5: Doneu-me 1.000 peles, que els puc invertir.
3: 2.000. Aquí en tens 2.000.
1: A la hipoteca, si em ves d'un 80%, me podeu donar un 120% i compraré un cotxe.
3: Sí. 160.
0: I els electrodomèstics.
1: Això està demostrat que sol anar molt bé, a la llarga.
3: A la llarga
1: sol anar molt bé, això.
3: A la llarga, sí.
1: Es viu una plenitud econòmica que ni els més optimistes podien preveure. Tothom s'està fent ric i a tothom li ve de gust demostrar el seu poder adquisitiu davant dels altres.
5: Fer el merda que sentim.
1: Exacte. Comprar-se un quad. Comprar-se un quad. És això.
5: Sí. Un quad. De què em fots d'un quad?
1: Ara, digue'ls-hi amb els nous rics. És el primer que compren, eh?
5: Ah, sí?
1: Un quad o una moto d'aigua? Què em faràs d'això, noi?
0: Molt dels 80, allò de la moto d'aigua.
3: Hi ha un tio que s'ha comprat la moto d'aigua,
1: sí,
3: i puja i baixa un mercat amb la moto d'aigua.
1: Veus?
5: Per la riera.
0: A coll.
3: No, per l'asfalt.
1: Cardona, unes xispes, l'hèlice.
3: Sembla un autoxoc.
1: Bé, qui més qui menys estrena casa i fins i tot hi ha algun milionari que es poden permetre comprar-se un cotxe. En l'estona que hem estat passejant en Kraken pel centre de Nova York, ens hem trobat un parell de veïns que han sortit de casa per oferir-li un tros de bistec al gos. Els novaiorquesos van així de sobrats, tu. Vinga, bistec pel gos.
3: Vinga.
1: El quiso està encantat i nosaltres ben sorpresos amb les ganes de gastar que tenen aquesta colla de nous rics.
5: Vita'ls! Vita'ls, veïns! Quin goig que fan! On aneu també amb vestits parella?
3: Mira, ens hem comprat uns vestits nous. Un capritxet com un altre.
0: És que s'ha d'aprofitar la bonança.
5: Ja.
0: Clar.
3: I tu què? No t'animes a fer-te ric a la borsa, què? Ai. Deus ser l'únic que no hi inverteix. Hòstia, estic ben encantat, nano. Que no ets encantat.
5: Bueno, tampoc... Vull dir, m'has de faltar el respecte.
3: Encantat.
5: Hòstia, no sé, a mi em fot una mica de... És que em fa cosa, em fa por, eh?
0: D'acord.
5: Tot això de la borsa és
0: no,
5: molt...
0: No.
5: És molt volàtil, això,
0: que
5: eh?
0: Que volàtil, volàtil. No s'ha de tenir por. Tu, saps aquella d'aquí? No s'arrisca, eh? No pisca.
5: Sí, noia, vale, d'acord.
0: Ara,
5: ja, ja, home. Però... a veure, és que tampoc no sé si tinc gaires estalvis jo per poder invertir en borsa.
3: Estic encantat.
0: Estalvis.
3: Què vols tenir, estalvis? No se n'han pas de tenir, d'estalvis.
0: No.
5: Bueno, però quins calés voleu que inverteixi en borsa? Vull dir que...
0: Però què penses que en teníem nosaltres? No en teníem, nosaltres.
5: Ah.
0: Mira, els del banc, que són molt bona gent, ens van concedir un crèdit, perquè ho féssim. És la millor idea que hem tingut.
3: És ben bé que el qui no ho fa... I no es fa ric és perquè no vol, eh?
0: Perquè és encantat.
3: Encantat!
0: Burro!
5: Bueno, encantat. A part d'encantat, doncs, bueno, també tinc fills, tinc canalla petita.
0: Oh, encantat, home!
3: Ets l'encantat de Nova York.
1: Ets l'encantat de Nova York.
5: S'està passant molt... Això no hi diu en el guió, eh?
1: No, no, això ho vaig dir jo tot de memòria.
3: No, no. Jo fotia dies que t'ho volia dir i he aprofitat el guió per dir-t'ho.
5: Bueno, però no, que... no vull invertir perquè... I si em passa alguna cosa, què?
0: Què t'ha de passar?
3: No, és que et passi.
1: De veritat.
3: Sembles català en comptes d'americà.
0: S'ha d'invertir.
1: Inverteix.
0: Saps què s'ha de fer? Que els diners treballin per tu.
1: Les expectatives dels qui els van bé les coses empenyen els indecisos a pujar al carro de l'especulació. I aquí hi ha uns grans beneficiats, els bancs i els grans inversors, que són els qui realment s'estan fent d'or. Tot plegat està creant una pilota econòmica perillosa. El país està produint per sobre de les seves necessitats. Tothom s'està endeutant més del compte i, a més, els preus estan disparats. Des de l'habitatge fins al menjar. Aquell bistec que els veïns han ofert a en Kraken, el nostre gosset, ha costat un ull de la cara. Tot puja, però tothom ho accepta i aquí no passa res. Em sona d'algú.
0: No.
5: Sí.
0: És que ho anaves dient, dic, no em sona de res, això.
1: Jo menys el gos, l'altre em sona.
0: El bistec, car.
1: Hòstia.
0: No, home, no.
1: Tothom té diners per anar tirant i ningú es queixa. Es veu que queixar-se ara també fa de pobre, tu.
4: Déu vos guard.
2: Hola, xato, bon dia. En què puc servir-lo?
4: Em posaries dos entrecots de mig quilo i un parell de galtes, si us plau?
2: Oi tant, guapo.
1: Just en el moment en què la carnissera prepara la carn pel client, passem per davant de l'aparador. I quan en Kraken veu tot aquell patac de carn, se li posen uns ulls com taronges.
4: Ah, disculpa'm, posa'm també un bistec, que li donaré a aquest gos tan bufó d'aquí fora.
2: Oi tant, reietó. Com es nota que són bons temps, eh? És una meravella treballar així.
1: El gest del client ha estat molt lloable, però la rissada que li espera és de les que fan història.
2: Tingui, què? Aquí té la compra. I aquí? Aquí el tiquet.
4: Ah, moltes gràcies. Oh, collons! Sí que va car a la vedella.
2: Què? Ho troba car? Em pensava que vostè anava calent d'armilla.
4: Oh, hi vaig. Soc molt ric, senyoreta. Uf, a veure si es pensarà que sóc l'únic pòtol i aquell encantat que no s'ha fet milionari.
5: Això sobrava.
1: Sí? Això no ho deia el guió, tampoc, no?
0: A la que la veiem, aprofitem.
1: Ja ho veieu, l'economia va sobre rodes. Si més no, de portes en fora, perquè a mesura que ens passegem i ens acostem a la seu central de la borsa de Wall Street, intuïm un nerviosisme en les cares de la gent que camina per la vorera. Entren i surten de l'edifici de la borsa amb les mans al cap i els ulls plorosos. Ai, és evident que n'ha passat una de grossa.
5: Déu-n'hi-do,
1: alguna cosa ha passat. Algú s'ha deixat l'aire condicionat massa fort o alguna cosa ha passat. Lliguem curt en Kraken per tal de no perdre'l i ens endinsem a l'interior de Wall Street. Només cal posar-hi un peu per adonar-se que les coses no van gens bé. Hi ha crits i plors per totes bandes. En Kraken s'ho mira encuriosit, girant el cap. Nosaltres també intentem entendre què passa.
3: La borsa s'enfonsa!
2: Ai!
3: Els diners s'estan esfumant!
2: Ai, ai, ai!

0: Expert en economia per entendre el motiu de la desesperació d'aquests desventurats. Havien pagat un dineral per unes accions que ara, com ara, ja no valen res i ningú en vol comprar. Són paper mullat. Passen les hores, la caiguda borsària és cada cop més salvatge. Tothom s'està arruïnant, excepte l'encantat. La patacada és tan grossa que els bancs, els mateixos que havien prestat diners als inversors, comencen a caure en fallida en descobrir que no els retornaran els cèntims que havien concedit. Va, tot té la seva part positiva, oi? Sí. Passarem la nit a la borsa de Nova York, arrecerats a l'escalforeta del nostre gosset, en Kraken, amb l'esperança que demà potser serà un dia millor.
1: Ens n'anem a la merda! El desastre és més gros que ahir, encara!
0: És una llàstima, però l'encantat té tota la raó.
1: Espera que l'altre programa s'hagi oblidat, això ja.
0: No, només ho direm avui, Xuriguera.
1: Bueno, és que me toquen uns papers de merda, em digueu encantat...
0: No.
1: Només falta que em tireu coses per sobre.
2: Oh, espera, no donis idees.
0: Si ahir hi havia nervis a Wall Street, el que es viu avui és encara més dramàtic. Els valors continuen caient en picat i ho fan cada cop de manera més salvatge. I el panorama, lluny de millorar, només empitjora. Els economistes se'ls acaben els adjectius per anomenar els dies que viuen. D'ahir en deien el dijous negre i d'avui en podrien dir el divendres de merda, perquè tot continua anant igual de malament.
1: Sí, sí, sí.
0: En Kraken ja sospita que se li ha acabat això que els veïns li regalin filets. Ara com ara fa pinta que s'haurà d'acostumar al pinso que tant odia.
3: Bueno, ja li anirà bé, eh?
0: Sí.
3: Estava massa ben cuidat o no?
2: Pijo, que cos era un pijo.
3: Molt pijo.
2: Ja està bé que les passi una mica canutes, eh?
3: Una miqueta.
2: Vull dir que aquest també es pensava que a cada gosset per aquí passejar encara ens caurà el cap algun empresari, eh?
0: Sí.
2: Vull dir, cap a casa, gosset, vinga, va. Que d'aquests es foten dalt baix per la finestra, que ens en caurà una sobre que...
0: No, això no és cert, es veu?
3: No?
0: La imatge aquesta típica de l'onada de suïcidis per culpa del crac del 29, és un mite. La imatge d'inversors arruïnats llançant-se dalt a baix dels seus despatxos és molt cinematogràfica, però no és real. Heu de saber que aquells dies només es van comptabilitzar 10 suïcidis a Nova York i només 4 s'atribueixen a gent que van perdre-ho tot a la borsa.
2: 40%.
0: Un 40% dels 10, però a Nova York són més de 10 persones. Nova York.
2: Home, 40% dels que... Vull dir,
0: 40... Sí.
2: Home,
1: sí. Estigui'ns comptes.
0: No, però perquè sortirà el titular de... El 40% de gent es va suïcidar.
1: No. Estava intentant desmentir que es...
0: Exacte.
1: 40%.
0: No.
1: Es mata molt més gent a Andorra, encara.
2: Si hi ha 10 suïcidis...
0: Andorra?
1: Andorra hi ha molts suïcidis.
0: Ah, sí?
2: Un 35%.
0: D'on surt aquesta dada?
1: Bueno...
2: La tenim al cap.
1: Si de cas, borreu això del programa, borreu.
0: Tot... Hauríeu de mirar de dir menys coses de memòria
2: sí.
0: I més de les que estan escrites.
2: Ja.
0: Si us va bé, eh?
2: Gens encantat.
0: Bé, hi ha motius per voler acabar amb tot perquè la cosa no millora. Cap actuació per part dels directius fa repuntar els números. No funciona ni l'estratègia del vicepresident de la borsa, que es dedica a fer grans compres de valors per fer creure als inversors que torna a ser moment de comprar. Però ningú compra. L'únic que volen els qui encara tenen accions al seu nom és vendre's les accions com sigui. Llàstima que ja és massa tard. Tothom s'ha arruïnat.
4: Déu vos guard.
5: Bon dia, xato. En què puc servir-lo?
4: Em posaries un trosset de llom de porc, si us plau? Petit, petit i finet. I me'l talles per la meitat, que és l'aniversari de la meva dona i avui ho celebrarem.
5: Caram, no us esteu de res, eh? Alguna cosa més?
4: Sí, si em pots posar un grapadet de vísceres. Petitó, també, eh? Si et tens alguna de fa dies que em puguis arreglar una mica el preu, doncs millor.
5: Sí, sí, molt bé, d'acord, ho intentarem, però per al gosset aquell que ens mira des de l'aparador voldrà alguna cosa?
4: El que ha de fer aquest gos és vigilar o acabarà dins del meu forn.
0: La caiguda de la borsa batejada com el crac del 29 és un dels pilars de la gran depressió que es produeix immediatament després. Durant els dies en què va tocar fons, milions de persones van perdre els estalvis i van quedar endeutats fins les celles. Milers d'empreses van haver de tancar i van deixar sense feina tota la seva plantilla. I això va provocar unes taxes d'atur que pocs cops s'han vist als Estats Units. 14 milions d'americans es van quedar sense feina en els següents mesos.
2: 17%.
0: 17%. Fins i tot hi ha experts que apunten que la depressió econòmica americana va ser un dels motivadors de l'auge de l'extrema dreta al centre d'Europa i del posterior ascens d'Adolf Hitler al poder.
1: Està relacionat,
0: imagina't,
1: això?
0: Imagina't, eh?
1: Hòstia.
0: Així que, més enllà dels milionaris i els nous rics que es van arruïnar, ja

0: Veieu que el fet històric per on hem passejat avui va tenir conseqüències arreu del planeta.
1: Collons, Peyu, quina destrempada,
0: sí, noi. Sí.
2: Bueno, no, què? Ja està bé que ho digui, eh?
0: Sí, sí, és que s'ha de dir. Sí.
2: No, és que avui dia tothom torna a anar igual, eh?
0: Déu, obres l'Instagram i tothom inverteix.
2: Sí. Inverteix amb criptomonedes. Sí.
1: Oh, calla, fantasma.
0: Sí.
3: Escolta, i amb... Tu...
2: No. Ho ha dit a mi?
0: No, no, no.
1: Ets parent d'aquell encantat o què?
3: I què se n'ha fet del gos, Peyu?
0: Ai, el gos. En Kraken.
3: Se l'ha menjat l'Arnau. L'Arnau, oh, que tenia molta gana.
0: En Kraken... En Kraken, del crac del 29, és...

És viu, però li tocarà passar gana. Fins i tot el pinso és un luxe inaccessible. Així que s'haurà de tornar menys prim mirat i conformar-se amb algun os per rosegar. Per acabar, una dada. El pare del futur president Kennedy, que era inversor, va vendre a temps totes les seves accions. I sabeu per què ho va fer? Perquè el noi que li netejava les botes, mentre li estava enllustrant les sabates, va començar a donar-li consells d'economia i el tio va dir, nano, si fins i tot el que em neteja les sabates en sap, estem al pot. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Gemma Bonet. La secretària general de Podem, Ione Belarra, carrega contra el Partit Popular per no acceptar la llei d'amnistia en tota la seva integritat, tot i l'aval de la justícia europea. Avui, que fa 90 anys del cop de la insurrecció militar per derrocar la República, Belarra els acusa de ser descendents polítics dels colpistes. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. La diputada i líder de Podem, Ione Belarra, ha demanat al PP que deixi d'arrossegar els peus i accepti que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar a tots els líders del procés. Defensa que és una norma aprovada àmpliament pel Congrés i avalada pels tribunals, ara també per la justícia europea. I carrega contra el PP per ser hereu polític, diu, dels que van provocar la guerra civil amb la insurrecció militar del 18 de juliol del 36.
3: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
2: Podem, que va votar a favor de la llei d'amnistia, exigeix també als jutges espanyols que acatin i apliquin d'immediat la norma. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb la Marta Sánchez.
4: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que el president Carles Puigdemont tornarà a Catalunya encara que hi hagi jutges que no vulguin aplicar la llei d'amnistia. Turull ha parlat davant del Consell Nacional de la Formació just després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'amnistia.
5: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti, tornarà a Catalunya.
1: Últim Consell Nacional dels Comuns abans de les vacances d'estiu. La coordinadora nacional de la formació, Candela López, ha avançat que continuen les negociacions per fer una coalició d'esquerres de cara a les pròximes eleccions generals espanyoles.
6: Avui us podem afirmar que estem treballant i que tenim taules de treball amb totes les forces polítiques que van configurar la coalició del 2023. Més, Compromís, Xa, Partido Verde i Podemos. Per tant, avui puc afirmar també que no tenim res tancat, però també que és important, doncs, que hi ha la voluntat de totes aquestes forces polítiques de treballar conjuntament com haurien de ser les bases d'aquest projecte futur. Crec que és un pas endavant.
4: 5 persones han resultat ferides aquest dissabte al matí a Lleida després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer prop del Teatre de l'Escorxador. L'incident ha passat cap a les 11 del matí, ha afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han quedat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. Un dels afectats es troba en estat greu i ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que els altres 4 presenten ferides de menor consideració, 2 d'ells amb contusions.
1: Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El doctor Àlex Almuedo ha explicat al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
7: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
1: Molts dels viatgers han canviat ara a Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda pel brot d'Ebola. Els esports, Marc Andrés.
8: El president del Barça, Joan Laporta, ha respost al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid dient que no vendrien Julián Álvarez ni per 200 milions d'euros. Laporta ha explicat que els matalassers ja saben quina és l'oferta sobre la taula i aquesta caducarà a finals de juliol. Tot això el dia abans de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Mentrestant, aquesta nit es juga la final de la consolació a les 11 de la nit entre França i Anglaterra. Fora del Mundial, a casa nostra, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de pretemporada. Jugarà a les 8 al camp de l'Olot. També inaugura avui la pretemporada el Sabadell, que visitarà la ciutat esportiva del Castelló a les 7. Pel que fa al Girona, l'equip ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. També en clau gironina, però en bàsquet, l'equip masculí ha fet oficial el fitxatge de Stanley Whitaker, bax nord-americà, que signa per una temporada. Mentrestant, en directe, tenim la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica. on Kimi Antonelli en aquests moments és el més ràpid, seguit de Lewis Hamilton i Max Verstappen. I al Tour de França avui es disputarà la 14a etapa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marc-Stenfelleran. Tadej Pogacar continua com a líder amb el mallot groc.
0: Fins aquí les notícies.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Aquest menú del caníbal és rescalfat. Així que qualsevol referència temporal l'heu d'agafar amb pinces.
15: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
16: Un dels grans records d'infantesa de quan encara vivia en terres valencianes a la meva estimada Borriana és el dimarts de mercat. El meu camí a l'escola passava just pel mig del carrer on es muntaven totes les parades. Ara, per exemple, en aquesta època de l'any, allò a mitjans d'octubre, ja començàvem a olorar l'espectacle que esclataria al cap d'unes setmanes de mandarines i taronges a dojo. Tot el Pantone de taronja i les olors àcides dels paradistes que en menjaven. Era un goig fer aquell camí, els dimarts, i veure també les parades d'olives, de badejo, de moixama, que tallaven amb un ganivet esmoladíssim i embolicaven amb paper d'estrassa. D'aquell mercat de poble i fent un salt en el temps espectacular, 15 anys després, el meu primer contacte amb la ciutat de Barcelona van ser les Rambles i la Boqueria. Em va trasbalsar aquell mercat, aquella exuberància, aquella opulència, aquella sensació de ser on havies de ser, de tenir-ho tot. Amb els anys, i he portat familiars i amics de visita, visitar el Patràs o fer un platillo al Pinotxo, malgrat que he de confessar que cada vegada menys. Ara, de fet, feia mesos que no hi entrava, així que avui desfarem l'encanteri i anirem plegats a la Boqueria, en qualitat de ciutadans apassionats pels mercats, on el menjar s'expressa amb tota la seva bellesa i també tota la seva lletjor, on les persones ens trobem, comprem i gaudim pensant què menjarem. Els mercats que ens haurien de fer sentir afortunats de viure on vivim.
15: Un restaurant caníbal a Berlín.
16: Gerard Jubany, què tal? Benvingut, ben trobat, ganes
17: gràcies,
16: de veure't.
17: Gràcies. Igualment, fins que m'has recordat que s'acosta aquella època de l'any de l'olor de les mandarines.
16: Ah, i tenim algun problema amb això?
17: Sí.
16: Ah, ets el... Sí, hi ha dos equips, sí, eh?
17: Hi ha dos equips, doncs jo sóc el team Vés-te a menjar la mandarina a casa teva. Vull dir, exacte. Res contra les mandarines en com a fruita, no tinc cap problema amb mandarina, però...
16: Tu quina planta de Catalunya Ràdio estàs? A la redacció? A la primera, no? A la planta primera, noble, que es diu.
17: A la bona.
16: Jo sóc a la tercera. Ho dic perquè no em vinguis a visitar.
17: Sí, no, però també hi ha gent de la planta noble que menja mandarina.
16: Jo a partir d'ara començo, se'm queda cara de mandarina, sap greu, perquè és un aroma, fantàstica.
17: Ja procuraré no pujar al tercer pis.
16: Sí, doncs no pugis. Va, aquí convidem avui al restaurant caníbal.
17: Doncs mira, hi he pensat molt i convidaria la Maya Montero, que des d'aquesta setmana torna a ser la cantant de La Oreja de Van Gogh.
16: Ai, sí, una de les protagonistes de la setmana. Sí. El que no entenc ara és per què la convidem nosaltres i què té a veure amb aquest programa.
17: De fet, no hi té res a veure, perquè recordo que una de les seves cançons més famoses diu que por eso esperaba con la carita empapada a que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Mil rosas. Ah, és una quantitat de roses que només pots obtenir si treballes al sector primari, al sector de l'agricultura, cosa que em fa pensar que aquest dimecres s'ha celebrat el segon congrés de dones del món rural a Lleida.
16: Ho celebrem. Jo encara estic trasbalsada també pensant perquè has començat parlant de, això. Va, digues, sí.
17: Doncs amb el lema Mosaic Agrari, Produir, Consumir, Cuidar, aquest segon congrés ha servit sobretot per donar un altaveu a diverses reivindicacions del sector, que van des d'aconseguir preus justos per a les seves produccions fins a portar la pagesia a escoles, instituts, per explicar com és el sector, la importància que té i presentar-lo com una sortida professional vàlida. La Rosa Domènech, presidenta de l'Associació de Dones del Món Rural, també va voler subratllar el paper de la dona en la cura de petites explotacions agràries i la seva influència en el paisatge i el territori.
16: Sí, i al restaurant Caníbal hem parlat amb la Marcela Otamendi, que hi era al Congrés, i és una de les donasses del món rural, és pagesa, és pescadora al Delta de l'Ebre, i ens ha dit que, mira, congressos com aquest són imprescindibles.
11: Les dones del món rural sempre hem estat al camp, però se dona la circumstància que mai ningú mos ha vist ni mos veu. I si seguim sense fer res, possiblement mos veuran. Podríem dir que això que patim és un altre tipus d'exclusió social. Per això és tan necessari un lloc d'encontre on els nostres coneixements i experiència se porten a debat, amb la finalitat de poder viure dignament del nostre ofici i, sobretot, obrir camí per totes aquelles que vindran.
16: Clar que sí. I qui més hi havia al Congrés?
17: Doncs hi va haver visita d'autoritats, com la del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, l'Òscar Ordeig.
16: El nostre amic.
17: El nostre amic i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor. Que també és la nostra amiga, no sé, no la conec.
16: No, jo tampoc la conec, l'Eva. A què convidem a la Maya Montero?
17: Que és una bona persona, res en contra.
16: Home, si un només faltaria. Vull dir, no. Ah, i la Maya Montero la coneixes tu?
17: No, tampoc.
16: Ah, no, jo tampoc. Però mira, la convidem.
17: La convidem i jo, per exemple, la convidaria a una orella de porc saltejada en valls.
16: Ah, boníssim.
17: El tema d'orelles.
16: Sí, sí, sí. Qui més convidem al restaurant Caníbal?
17: La Beatrice Casella i l'Ivan García.
16: Home, sí, els dos cuiners propietaris per ella, també, del Gluck, del Gluck, restaurant
17: del
16: Gluck.
17: Exacte, els xefs del restaurant Gluck de Barcelona, que l'any passat van guanyar el premi a millor cuiner de l'any, premi compartit, en el marc del Gastronòmic Fòrum Barcelona. I els convidaria perquè ja s'ha obert el període de votacions pel millor cuiner de l'any del 2025.
16: Ah, ja es pot votar, llavors,
17: Sí, a principis...
16: Podem votar nosaltres, no? Tothom pot votar, no?
17: Exacte, tothom pot votar. A principis de novembre se celebra el Gastronòmic Fòrum Barcelona, que és l'esdeveniment on, entre d'altres coses, s'hi anuncia el nom del cuiner de l'any.
16: Mm.
17: Per tant, es pot votar fins al 31 d'octubre, em sembla que és a les 10 del matí, una cosa així.
16: Unes setmanetes encara. I els candidats qui són?
17: Vols saber qui són?
16: Sí,
17: tinc la llista aquí,
16: En
17: Robert Lechuga, de la Casa Perera de Mataró.
16: Boníssim.
17: Pau Feliu, Ricard Llop i Alberto Pontón, del Cub Vell de Tarragona. Clàudia Gozzi i Jaime Bes, del restaurant El Raier, de la Pobla de Segur, Helena Termes i Jeffrey Ruiz, de la Cort del Mos, de Palamós, Marc Pérez i Tània Dobles, de la Sosenga, de Barcelona, Fran Baixas, Gianmarco Greci i Josh McCarthy, del restaurant Franca, de Barcelona.
16: Escolta, quin planter. Ara em posaries realment amb greus dificultats
17: no
16: per triar-ne un.
17: No. A mi em passa el mateix, no sabria qui votar.
16: Per diferents motius, però sí. Escolta, com ho pot fer això la gent?
17: Doncs es fa a través del Diari Oficial del Gastronòmic Fòrum
16: Barcelona.
17: Ah,
16: calla, ja sé quin és. La Vanguardia. Sí. I a què convidem? La Beatrice Casella i l'Ivan García.
17: Doncs els podríem convidar algun dels productes singulars, per dir-ho d'alguna manera, que sempre es presenten en aquest gastronòmic. Jo encara recordo, i segur que tu també, aquelles croquetes de panetone de fa un... sembla que va ser de l'edició del 23.
16: I tant. Jo hi seré,
17: I
16: vull
17: seràs.
16: Dir que et
17: doncs
16: portaré coses.
17: Porta material,
16: Home,
17: i tant.
16: Que sí. I encara tenim un últim convidat.
17: Doncs convidaria un equip sencer de psicòlegs.
16: Mare de Déu, després de la Maya Montero, ara els psicòlegs. Vinga, per què?
17: Perquè s'ha publicat una investigació que explica, demostra directament per quin motiu plorem quan piquem una ceba. No és que tinguem cap mena de problema psicològic.
16: Per això, tot lligat.
17: Ja sabíem que hi ha una substància irritant, que és la que provoca la reacció als ulls, però ara un equip d'investigadors equipats amb unes càmeres de vídeo d'alta velocitat han gravat com aquestes substàncies surten disparades de la ceba en el moment en què hi clavem el ganivet.
16: O sigui que deu sortir clavat, jo m'ho estic imaginant, allò en totes direccions,
17: una cosa així, en totes direccions, però a molta velocitat,
16: a
17: 144 km/h surten, i això vol dir que un esquitx d'aquest pot anar a 70, fins a 70 centímetres. O sigui que si tu quan estàs pelant la ceba tens la cara molt a prop de la ceba, pringat.
16: Bueno, fuà. Això és allò de les clàssiques ulleres de bussejar. Hauríem de fer això, no?
17: És l'únic mètode perquè...
16: Una escafandra, o jo què sé. Sí. Va.
17: Bueno, els investigadors proposen també tallar la ceba a poc i amb un ganivet molt ben esmolat, sí, de manera que no fas tanta pressió després les quits, no, d'allò.
16: Ho he trobat molt interessant, la veritat.
17: Que,
16: va, a què convidem els psicòlegs?
17: Doncs uns cervellets de xai, ni que sigui. No? Un psicòleg li agradarà menjar cervellets.
16: Sí, sí, home, amb mantega i llimona, que és com ens agraden. Mateix, va, sí. I els tenim a tots, la Maia Montero de l'Oreja de Van Gogh, els dos chefs del Gluck, Beatrice i Ivan, i aquest equip de psicòlegs que, escolta, sempre ens va bé, perquè això dels psicòlegs trobo que està infravalorat. Necessitem més.
17: No ho sé.
16: Sí. Ah, Dolors.
17: Jo no.
16: La Dolors segur que sí. Com
17: estàs? Sí, la Dolors.
18: Ben tornats.
17: Un equip sencer.
18: Avui us hem preparat un menú degustació inspirat en el mercat de la Boqueria.
16: Ai,
18: sap greu, però no podreu triar.
16: Ah. Bueno, passa
18: res. Per començar, servirem flors de carbassó fregides i farcides de brandada de restaurador barceloní. Una recepta que hem recuperat d'un restaurant històric. I de segon, us oferim un plat combinat amb carns d'antropòleg, historiadora i unes quantes sorpreses més. Per postres, sorbet de violeta amb aroma de periodista.
16: Molt bé.
18: Esperem que el gaudiu. Que aprofiti.
16: Gràcies, Dolors.

0: Les turistes de
1: l'Ample
0: ajuden a sortir el sol.
2: Marc Casanovas, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Què tal, Marc?
3: Molt bé.
2: Mira, som... On som? On som? Digue-m'ho tu.
3: Doncs som davant de... d'un personatge que ens saluda amb el seu barret, amb el seu canotí. Ens està saludant. El saludem,
2: sí,
3: no?
2: Sí. Què tal? Bon dia, senyor Cabau.
3: Bon dia, senyor Cabau. Perquè... senyor Cabau o senyor Ramon? Perquè
2: ah, senyor Ramon,
3: gent,
2: tu creus?
3: Sí, eh? Com a senyor Ramon.
2: Ah, doncs li direm senyor Ramon. I el senyor Ramon que ens convida, ara explicarem més coses, i ens saluda i ens diu bon dia, ho fa davant de l'entrada principal, oi? Podríem dir del Mercat de la Boqueria.
3: Exacte.
2: Som a les portes del Mercat de la Boqueria. Mm-hmm. La de la Rambla, podríem dir, no? El mercat amb majúscules de la ciutat, la icona de Barcelona, símbol de moltes coses positives, l'únic que darrerament, no?, protagonista justament per l'altre costat, no?, per haver perdut una mica la seva essència, eh? Mm-hmm. Després de tot això en parlarem, Marc, si et sembla. De fet, convidarem a més gent, però abans tu i jo ens endinsarem en els passadissos, en el laberint de passadissos d'aquest mercat amb permís dels turistes. Val a dir que som dimarts, perquè el diumenge el Mercat de la Boqueria no obre. Som a quarts de 12, diguem-ho així, i encara, més o menys, com ho veus, això, podrem caminar?
3: Doncs que m'ha sorprès gratament. Jo crec que podrem caminar bé, pels passadissos.
2: Jo ho espero. Alguns, mira, encara ens faran alguna foto i tot, ja veuràs. Bé, passejarem per aquí amb un objectiu, que és conèixer una persona molt vinculada a aquest mercat, a la Boqueria. Parlo de Ramon Cabau, aquest senyor que ens saluda aquí, que va morir l'any 1987. És un dels personatges més singulars de la història de la gastronomia catalana. Protagonista, ara ho descobrirem, als anys 60-70 del segle passat. I alguns dels nostres clients, jo crec que pocs, diran, ah, jo sé qui és Ramon Cabau. D'alguns altres potser els hi sona el nom, i jo crec que potser la majoria diuen, ostres, és que no sé qui és aquest senyor.
3: Sí, aquesta és la primera pedra de toc, és... com hem hagut de recuperar de l'oblit un personatge que hauria de ser reconegudíssim no només per tots els barcelonins, sinó també per tots els catalans.
2: Mm. En tot cas, a qui li podem preguntar sí o sí qui és Ramon Cabau és a tu, perquè acabes de publicar una òpera gastronòmica, Vida i mort de Ramon Cabau, Ànima de la Boqueria, editada per Ara Llibres.

0: Clar, si anéssim a les coses fàcils o biogràfiques, podríem dir que Ramon Cabau és farmacèutic, que va ser advocat, que és pèrit agrònom, no? Que és restaurador, però per què tu el consideres una figura clau de la nostra gastronomia, Marc?
1: Mira, m'agrada molt, a més, que en aquest relleu, l'únic relleu d'una figura humana de tota la boqueria, que és Ramon Cabau, hàgim triat la paraula restaurador.
0: Ja,
1: m'agrada molt. Ell va ser un dels grans restauradors, un dels pares dels grans restauradors que han vingut després a Barcelona. Va aconseguir una mica codificar el que seria el restaurant català modern. Mm-hmm. Més que la cuina. El que seria el restaurant. Tot el que ara tots els restaurants defensen i el model aquest doncs, de proximitat, d'estacionalitat, de recunar plats de temporada, doncs ell ho feia en un moment on la cuina catalana dubtava de si mateixa, on la cuina catalana mirava a França, on la cuina, pel que fos, la cuina catalana tenia un complex d'inferioritat molt gran respecte a altres cuines. Doncs ell allà va posar el fre i va dir, s'ha acabat, anem a valorar i dignificar a tot el que tenim, que és molt.
0: Mm-hmm.
1: M'agrada molt que la gent estigui fent fotos, ara mateix els turistes.
0: Està fent fotos Ostres!
1: Perdona,
0: però
1: que
0: tu creus que és per nosaltres?
1: Doncs,
0: perquè han vist
1: no sé,
0: que nosaltres els hi fem fotos?
1: M'agrada molt aquesta... T'he de dir que he vingut durant els últims 12 mesos molt,
0: sí.
1: I és la primera foto d'un turista, perquè crec que ho és, fent foto a Ramon Cabau. Això que et deia, la sensació és que Ramon Cabau posa a lloc i posa en ordre moltes idees caòtiques que hi havia. Tenia molt bons cuiners i molt bones cuineres. Tenien molt bons restaurants, sobretot de poble. El que faltava era posar ordre a tot això. I entre alguns, ell seria un dels artífecs. Vam començar a tenir una mica més de criteri i, sobretot, de dimensió. Té molt clar que la gastronomia s'ha d'apropar a la política, s'ha d'apropar al turisme i s'ha d'apropar a l'economia. Parlem d'un moment on encara, quan ell obre el seu restaurant a principis dels 60,
0: mm-hmm.
1: no hi havia Via Veneto. Mm-hmm. No hi havia certs restaurants, no hi havia Jaume de Provença.
0: Ja.
1: Hi havia certs restaurants que funcionaven molt mirant a França, amb un receptari molt tradicional, i en canvi ell para màquines quan coneix la cuina del seu sogre, de la Font d'Agut.
2: Sur le pont d'Avignon on y danse. On y danse.
0: A tot això, ell decideix obrir un restaurant, perquè sempre s'ha sentit atret, per això de les coses del menjar, junt amb la seva dona, podríem dir-ho així, que és la Francisca Agut, més coneguda com a Paquita, que de fet és l'autèntica propietària, no? Aquest restaurant es diu Agut d'Avinyó, obre portes el 1962...
1: I ell obre un restaurant gairebé com a repte, perquè ell no tenia cap coneixement de gastronomia. Ell, com t'he dit, era un home molt culte que venia de la farmàcia, de la farmacèutica.
0: I el senyor Cabau venia aquí, a la boqueria, a fer la compra, És a dir, a comprar les seves coses.
1: Sí, entén que un restaurador, cada dia, cada matí, ha de trepitjar mercat, ha de tocar producte. I ho fa d'una manera molt especial, ho fa gairebé amb una performance. Entra, doncs, amb el seu vestit de dalt a baix, com un dandy. Mm.
0: Ara t'anava a dir, anem entrant,
1: sí,
0: com
1: anem
0: si
1: entrant,
0: tu i jo fóssim o anéssim acompanyats de Ramon Cabau. Però primera cosa que jo no tenia,
1: ara
0: que és el vestuari.
1: Ara ens mirarien molt, perquè tu imagina't...
0: Tothom ens miraria i tot això.
1: Imagina't un home als 60 entrant amb un canotier, amb un barret molt elegant, amb un vestit fet a mida, amb armilla de seda,
0: sí.
1: amb llacets de tots colors i ben llampant, i sense diners a la butxaca, molt important.
0: Com que
1: molt
0: sense
1: important.
0: Diners?
1: Sense diners a
0: ell
1: la butxaca.
0: No pagava?
1: Ell es gastava cada dia unes 200.000 pessetes de l'època, que estem parlant d'un dineral, però ell no tocava els diners. Ell parlava amb les paradistes, les abraçava, ell no portava mai diners a la butxaca. Després, la seva mà dreta, al cap d'una hora o dues hores, pagava, evidentment, tot el que ell comprava. Era una manera de començar la seva òpera matinal que feia cada dia, la seva performance.
0: Hi ha una cosa, segurament, en l'època de Ramon Cabau, si ara nosaltres tornem al passat i estiguéssim al 63, alguna cosa així, que són les olors. Perquè jo ara m'està venint el flaire del peix.
1: Sí.
0: Ja el començo a intuir, el peix.
1: Bona senyora,
0: ara el veurem.
1: Això,
0: ara el veurem. El que passa que, clar, aquí tenim, diguéssim, com xocolata fosa, que déu-n'hi-do també l'olor que fa, no, però com han canviat les olors del mercat, no?
1: Sí.
0: Des de Ramon Cabau fins avui.
1: De seguida, quan vaig començar la documentació del llibre i a visitar molt a diari gairebé la boqueria, em vaig adonar el que estàs dient. Doncs d'aquests, sobretot en els primers trams, els canvis d'olors, que a vegades doncs, et ve molta olor a maduixa que es ven tot l'any, olor a xocolata, i a mi aquesta olor, sí, mira, que ens demanen permís per passar amb la mercancia. Jo crec que un mercat municipal ha d'olorar sang, ha d'olorar a peix, ha d'olorar enciam humit, i si això es perd,
3: es perd gran part de l'essència.
1: Jo crec que un...
3: Deixa'm-ho dir d'aquesta manera, un mercat municipal ha de secretar suor,
1: sang i escata. Estem parlant d'un mercat que necessitava certa ajuda, ja fos d'administració, de qui sigui, i ell apareix una mica del no-res, sense cap experiència gastronòmica ni de restauració, i decideix dia a dia, com una formigueta, convertir això en portar-lo a una altra dimensió, a la boqueria.
0: Com dèiem, venia a la boqueria a comprar, és a dir, que per ell el bon producte era era imprescindible.
3: Sí.
0: De fet, si et sembla, mira, l'escoltem. Sentint el que li deia a Jordi Estadella al programa Piano Bar, l'any 1985, això ja havia tancat l'agut d'Avinyó,
3: sí.
0: A TV3.
4: Jo considero que els pollastres han de ser de pare conegut, com dic, i per consegüent has de buscar certa persona que tingui el mateix sentiment que tu. I aquesta persona ha de ser un pagès o una pagesa, que tingui uns pollastres, que sàpiga que la gallina està covant i que el gall va ser aquell. Això és el que jo buscava. Avui dia a Barcelona, i ho vaig a dir perquè just dir-ho, compta el mercat de la boqueria amb un individu que jo vaig conèixer en un d'aquests mercats i que vaig dir, per què tu no vens i no montes alguna cosa? I avui aquest xicot que es diu Llorenç Patràs és l'home que estava esteixent de bolets i de bons bolets a Barcelona.
0: Per cert, Marc, has vist que ens ofereixen de tot, eh? Podem menjar ostres, si vols.
3: Sí.
0: Podem menjar...
3: Hi ha cartells, has fixat, Paula? Els
0: sí.
3: Cartells, it's not allowed to eat here, please,
0: mira.
3: Que vol dir que no està permès
0: sí,
3: menjar
0: sí,
3: aquí,
0: sí.
3: Cartells
0: però
3: en anglès.
0: Però això ho està posant un paradista de peix, eh?
3: De peix, perquè se'ls hi paraven aquí a menjar i llavors ells, evidentment, els estorbava la venda.
0: Mira, paperines de peix fregit. Després
3: sí.
0: Tot això en parlarem, eh? De tot això, però tornem a Cabau. Venia aquí a la boqueria a comprar els seus productes, després tornava a l'agut i... Ara, gairebé no ho hem dit perquè tu i jo ja ens ho sabem, però és que el senyor Ramon Cabau no cuinava a tot això.
3: No. Era un gran restaurador,
0: sí.
3: Però que no cuinava. És més, dit per tots els seus familiars i coneguts, no era quan cuinava, també pels amics, no era un gran cuiner. El que sí que sabia fer era, des de la seva sensibilitat i de trepitjar molts restaurants, sabia aplicar aquell coneixement a través d'altres mans per materialitzar les seves idees. Els inicis és una barreja estranya, ara ens sonarà estranya, però era cuina catalana molt tradicional, algo de cuina basca i algo de cuina provençal. Tot això barrejat, imagina't, en una carta que va anar canviant amb els anys. La cuina de Cabau no era sofisticada. Era cuina de pocs productes, molt digestius, que això era molt novedós a l'època, i amb prioritat pel producte fresc i que es notés el sabor d'aquest producte fresc, que no pas una recepta molt elaborada.
0: A mi m'agrada quan Toni Segarra et diu al llibre que era un director creatiu, no?, realment.
3: És el primer gran home anunci, així ho defenso jo, de la nostra gastronomia, amb paraules del gran publicista català, tot agafa una altra dimensió.
0: Això, la pota de pop aquesta.
3: Vaja,
0: ja no em fa tanta gràcia, eh? Això ja no,
3: aquí,
0: això,
3: una mica,
0: això ja no
3: una mica seques. Tot el fruit sec, això
0: secs.
3: És meravellós veure aquesta estesa. I a més no m'estranya que segons quina parada es quedin totalment captivats, eh? Hi ha parades que per mi són postals de Barcelona.
0: I tant. A tot això, Marc, el restaurant L'Agut d'Avinyó tanca l'any 1985. Aquest capítol em sembla que el títol és de l'estrellat a l'ostracisme, perquè hem d'imaginar el senyor Ramon Cabau tornant, bueno, fer de pagès tornant, perquè ell a vegades es definia com a pagès,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: A Can Moreu, al Maresme.
3: El canvi és radical. Passa de ser, doncs, l'estrella que tothom el ve a rebre, tothom l'aplaudeix, tothom li vol fer dos petons, a ser venedor de productes, perquè ell, a la seva finca de Canet de Mar, ell produïa certs productes frescos que considerava essencials de la nostra cuina i que, pel que fos, no hi eren o estaven desapareixent, no? Podem parlar de la ruca, podem parlar de la flor de carbassó, de certs tipus d'enciam...
0: Clar, tot això podríem dir que el final tràgic arriba, com tota òpera, gairebé, podríem dir,
3: sí.
0: I la cosa no acaba bé, eh? Caminem fins on hem de caminar per situar i posar-nos en situació per descriure aquest final?
3: Doncs...
0: És el replà del portal de direcció?
3: Estem arribant molt bé. Estem,
0: sí?
3: Ara estem
0: Mira.
3: Sota direcció. A mà esquerra ens quedarà la parada del Patràs, que ara, com
0: a veure?
3: Ara està tancada.
0: Oh, sí. Fa una... Això sí que veus? Fa
3: sí,
0: pena,
3: aquesta,
0: eh?
3: Aquesta fa... Sobretot perquè, vaja, estem parlant de l'essència, no? De la boqueria que estigui tancada és una
0: sí,
3: llàstima.
0: Sí.
3: Tu imagina't el Llorenç Patràs des de la seva
0: sí,
3: parada.
0: Sí, des d'aquí.
1: on veu a Ramon Cabau a uns metres, amb una actitud molt, molt estranya, i sobretot bevent amb un got de plàstic, que això no ho feia mai. Yeah. I això era l'acte premeditat del suïcida, aquest got el portava de casa, també portava una miqueta de cianur, i quan el veu ja, amb aquest got, és massa tard. Ha fet ja el primer glob, va corrent, surt, arriba a treure-li el got de la mà. El que li diu en braços és, pensava que això seria més ràpid.

0: Això passa el 31 de març del 1987.
1: Sí.
0: És tràgic, és operístic, però també penso, amb tots els aspectes, que ben triat, diguéssim, no? És a dir, és un final perfecte.
1: Ell volia... Ell, des d'aquest punt que tenia ell de voler eternitzar la seva figura, des del 87 fins al 2025, hi ha molts factors que provoquen el seu oblit.
0: A tot això, el suïcidi, si avui el tinguéssim, l'haguéssim diagnosticat potser amb un trastorn bipolar, el senyor Cabau?
1: Sí, a mi em va costar moltíssim atrevir-me a dir-ho en el llibre, però dit per psiquiatres i, a més, per documents que he trobat, sí, malauradament, la seva malaltia, sumada a l'ostracisme que rep per part de la ciutat que tant l'havia adorat i sense quedar-se amb la seva joguina, que era el seu restaurant, tot accelera el procés d'un malalt bipolar per decidir suïcidar-se.
0: Mm-hmm.
1: Jo crec que estaríem parlant d'un personatge ara mateix reconegut a l'alçada de... Ara em diràs exagerat, però de Mercè Rodoreda, de Cavaller, de Montalbán, d'Eduardo Mendoza... El poso a aquesta alçada, de veritat.
0: Gràcies, Marc, per aquesta passejada, per explicar-nos, recordar-nos, vaja, qui era, qui va ser Ramon Cabau. Nosaltres ara farem una petita pausa per a la publicitat i tornarem d'aquí re, aquí, al Mercat de la Boqueria. També escoltarem els paradistes, escoltarem cuiners i restauradors coneguts de la ciutat. En definitiva, intentarem una miqueta entendre per què aquest mercat que tant estimem s'ha allunyat una mica tant dels barcelonins, a veure si això ho podem redreçar o recuperar.
1: Que bé, quina gran iniciativa, Paula,
0: sí,
1: de veritat.
0: Vinga, ens escoltem ara.
1: Moltes ganes d'escoltar-ho tot.

0: Catalunya Ràdio.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Espanya cap a la segona estrella. Amb un 15% de descompte directe en tots els televisors. Del 17 al 20 de juliol.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar. Ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
6: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
2: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
8: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
7: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
9: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
7: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
10: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: L'eclipsi que no s'ha vist mai a la Ràdio Nacional de Catalunya.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Oye, Clark. ¿Vamos a almorzar?
15: Yeah, man, I'm ready. I'm hungry enough to bite a meal.
14: Bueno, ¿a dónde te gustaría ir?
15: Well, let's go up to Harlem, man. Let's go up to Fat Mama's Soul Food.
14: Ven acá, ¿no quieres ir al foro
15: no,
14: de los Four Seasons?
15: No, no, no Seasons, baby.
14: ¿Qué tal a la Fonda del Son?
15: Fonda la Soul, ain't got no soul there, man.
14: Bueno, bueno, y entonces, bueno, ¿a dónde quieres ir entonces?
15: Let me think. Old Restaurant Cannibal a Berlín.
14: Muy buena idea.
7: Obre diumenge a la 1 del migdia. A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
16: Doncs som a la Boqueria, és dimarts, vora les 12 del migdia, i després de fer un vol amb Marc Casanovas, tot parlant de Ramon Cabau, ens acostem, això és la nostra última parada final, que es diu Destinació Final, Marc,
17: sí,
16: que és l'Aula Boqueria.
17: Qui no venen productes, venen idees, no?
16: Sí, exacte. Entrem perquè ens hi espera gent a dins, eh?
17: Som-hi.
16: Bon dia.
18: Bon dia.
17: Molt bon dia.
16: Bon dia, bon dia. Com esteu? Inés, Xavier, Òscar, què tal?
19: Hola, hola, Paula, molt bé, molt bé.
20: Hola, molt bon dia.
18: Hola, bon dia.
16: Bé, suposo que us coneixeu tots. Us coneixeu més o menys, eh?
18: Més o menys.
16: I el Marc, sí.
18: Sí.
17: Sí.
16: Bueno, el Marc, de fet, qualsevol persona que s'hagi passejat per Malcat en els últims mesos l'haurà vist sovint.
17: Algunes vegades.
16: Això segur. Jo sé que sí, però si us sembla, us presento, per qui no conegui aquestes veus autoritzades amb qui conversarem avui. Inés Butrón, que és bona coneguda d'aquest programa, escriptora, divulgadora gastronòmica, professora d'Història de la Gastronomia i autora de diversos llibres de cuina i de cultura gastronòmica, com, per exemple, Colmados de Barcelona. Ben trobada, Inés. Gust de veure't en persona.
19: Moltes gràcies.
16: Moltes gràcies. Xavier Teros és escriptor, és antropòleg, és cronista de Barcelona, historiador urbà, en podríem dir. Premi Josep Pla de Narrativa, ha escrit extensament sobre el Raval i sobre la Rambla. I, a més, també, curiosament, Xavier, la teva família ha tingut parada a la Boqueria, això ho hem descobert llegint el llibre del Marc.
18: Bueno, parada no, eh? Van treballar a la Boqueria.
16: Van treballar, o sigui, no parada pròpia, però...
18: Com a carnisseres.
16: Carnisseres.
18: Tota la família materna són carnisseres.
16: Molt bé, o sigui que tu, de petit, òbviament, doncs ja t'afanejaves per la parada.
18: La primera vegada que em vaig menjar un bistec fora de casa vaig tindre un trauma. Perquè de sobte vaig descobrir que no tota la carn es tallava com si fos mantega.
16: Clar. I Òscar Ubide, que és gerent de l'Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria, el senyor amb més poder d'aquesta taula, gairebé podríem dir, eh?
0: No, no, que va, que
16: bueno,
0: va.
16: Una mica sí.
0: Sí, avui jugo a casa.
16: Avui jugues a casa. I Marc Casanovas, doncs, periodista i autor d'una òpera gastronòmica, Vida i mort de Ramon Cabau, Ànima de la Boqueria, editat per Ara Llibres, i venim, com dèiem, de passejar pel mercat amb ell. Som el mercat més cèntric de la ciutat, indiscutiblement, oi, podríem dir, el més emblemàtic de Catalunya i un referent internacional. L'atractiu turístic, això també ho sabem, no? És a ulls de tothom, ha transformat sense cap mena de dubte aquest paisatge de parades, aquest paisatge de gent i també la funció mateixa del mercat. Ara en parlarem. Venim de seguir aquestes passes de Ramon Cabau i, clar, gairebé per al·lusions, si el tinguéssim aquí, ens aniria bé un nou Cabau, una nova figura com Cabau, una mica per recuperar l'essència, si en podríem dir així, amb totes les cometes que podem posar del mercat de la Boqueria?
20: Un no, més d'un. Més d'un, naturalment, prescriptors del que significa realment estar en un mercat i comprar el menjar en un mercat, que és el que hi ha a la portada del llibre, és estar en contacte amb la natura. O sigui, quan tu entres a un mercat, tu el que estàs veient és la natura comestible que hi ha en cada temporada. L'únic contacte que tenim la gent de ciutat amb la natura i amb el menjar fresc i real és el mercat.
18: Bé, qualsevol ajuda per recuperar els mercats tradicionals, benvinguts siguin. De tota manera, amb l'estil de vida que tenim avui dia, dubto que algú tingui temps per anar a comprar al mercat. El supermercat és una cosa molt impersonal, els productes no tenen res a veure.
17: Jo trobo que és una pregunta molt pertinent, perquè si la pregunta la fas aplicada a la Boqueria, a mi em genera dubtes buscar altres, perquè personalment crec que no hi ha millor catalitzador de passat, present i futur per parlar bé de la Boqueria. El buscaríem i de veritat que jo crec que no el trobaríem, una figura que aglutini tantes coses i que ens pugui portar a defensar una Boqueria com un exoplaneta a part de la resta de la xarxa de mercats municipals. Si volem defensar això, jo crec que Cabau és la persona adequada parlant de passat, present i futur. Respecte a altres mercats municipals, fan falta molts Cabaus i moltes Cabaus, és a dir, moltes figures femenines que també puguem posar en valor, perquè si no, això se'ns embenorris, la xarxa de mercats municipals.
16: Això que deies, puntualitzem, òbviament avui parlem de la Boqueria, és on som, és el mercat que ens acull, però no oblidem que la xarxa de mercats municipals de Barcelona, sempre l'hem posat com a exemple, déu-n'hi-do, tenim 39 mercats municipals i potser a vegades això que deies dels exoplanetes està molt bé, però sí que sortiran problemes o escletxes, diguéssim, que parlen de nosaltres com a societat, no? Òscar, l'últim en parla.
21: Sí, Cabau només n'hi havia un i és molt difícil que es repliqués, no? Però sí que hi ha hagut i hi ha molts cuiners que continuen comprant al mercat, a la Boqueria i a altres mercats, I que els veiem diàriament aquí i que d'alguna manera són els que ens posen les piles, no? Perquè aquest client és un client molt exigent, que et demana que el producte hi sigui i el producte hi és per això. Jo no veig tant el problema aquí, el veig més en el que heu parlat vosaltres de com ens estem alimentant en els darrers anys. Deies, Xavier, això de que no tenim temps de dilluns a divendres, que, ostres, la que no tenia temps era la meva àvia, que tenia 4 filles, treballava 12 hores a la fàbrica i dinaven, sopaven, esmorzaven, les 4 filles a casa i el marit i, a més, la iaia, no? El temps hi és, el que passa és que no el sabem buscar o tenim altres preferències. No podem menjar 6 dies per setmana, menjar ultraprocessat, i que llavors el diumenge ens fem un arrosset per sortir del pas, no?
16: Clar, és que això ens porta, potser, comencem gairebé, perquè això ho teníem plantejat al final del debat, per la pregunta nuclear, no? Gairebé. O sigui, per què hauria de servir un mercat? Per què serveix un mercat? Quina és la utilitat d'un mercat?
17: No? Bueno, està més catalogat perquè ha de ser un mercat. Ha de servir per oferir alimentació fresca, de qualitat i de proximitat a la gent del barri. Això és essencial. Si això no es compleix, algú es perd pel camí. El problema és quan aquesta iniciativa privada entra de ple a la xarxa de mercats municipals, que allò comença a trontollar.
20: És un servei públic, és per abastir la ciutat, però sobretot per fer aquests lligams que comentava abans, ensenyar. Hi ha una funció educativa del mercat que no la tenen d'altres llocs. no hi ha uns valors que ens diguin, és que el principal, el tema principal, el més important durant el dia és que tu mengis bé. Bueno, de veritat, per cuinar, per sentir que, no sé, l'adrenalina al mercat, com diu la meva filla, que jo tinc l'adrenalina al mercat.
16: Tu tens aquesta pulsió, no? I a més sempre l'has defensat, i tant de bo, no? Molta gent pogués agafar una mica, no?, aquesta ànsia gairebé, no?, necessitat d'anar al mercat, no?
20: Sí. Mm-hmm.
21: Bueno, jo crec que el mercat el que té és el fet d'això. Jo quan vaig a comprar peix no trio mai el peix que vull menjar. Jo quan vaig dic que m'emporto avui. Penseu que estem parlant de que el segon mercat que més parades té la ciutat de Barcelona estigui entre una tercera i una quarta part de les parades d'aquí, en poblacions de barris molt superiors a barris, vull dir, de famílies que hi viuen i que mengen, no? Llavors, si un mercat de barri està entre 15 i 30 parades i algun extraordinari que en pugui tenir 50 o fins a una seixantena, aquí estem gairebé en 200 parades. Uh-huh. Per què les parades d'aquí es poden mantenir? Bueno, doncs perquè tenim aquestes visites forànies que ens ajuden a fer-ho. Si no, si fos un mercat estrictament de ciutat i ho vam veure al confinament, potser amb 30 parades en teníem prou.
16: Òbviament, no? Està clar als ulls de tothom aquesta turistificació i per això s'ha votat aquest nou reglament, de fet fa molts pocs dies, que ha de ser, podríem dir, com una eina de canvi per, i ara obrim cometes perquè així és com ho diu el reglament al web de l'Ajuntament de Barcelona, revitalitzar-se el mercat com a mercat alimentari singular, no? Que és una mica el que estem dient. Si us sembla, escoltem un petit informe que ha preparat la Sílvia Comet per veure una mica com ha evolucionat durant l'última dècada el mercat i fer un cop d'ull a aquest reglament.
0: La Boqueria és un dels mercats més visitats del món. L'any passat hi van anar 24 milions de persones. Actualment té 178 establiments i és el mercat amb més parades en funcionament de la xarxa municipal. Amb el suport de més del 90% dels paradistes, s'acaba d'aprovar un nou reglament que busca equilibrar l'oferta tradicional i la venda de productes elaborats i adaptar el mercat als nous temps. Segons el nou reglament, es mantindran els 1.493 metres lineals de superfície de venda i es conservaran tots els sectors tradicionals actuals, com el peix, la carnisseria, la fruita, l'aviram o el forn de pa. El gran canvi el trobem en l'equilibri entre el producte fresc i l'elaborat.
1: Hi haurà d'haver un mínim del 50% de producte tradicional. Hi haurà d'haver un màxim del 50% de producte elaborat amb la possibilitat d'arribar al 60% en casos justificats. Es farà inventari de productes tradicionals de presència obligatòria per evitar l'homogeneïtzació comercial i el producte elaborat haurà de derivar de productes frescos autoritzats. Només es permetrà el format fred, trossejat o preparat per consumir amb l'objectiu d'evitar que els plats cuinats desvirtuïn l'essència del mercat.
0: El reglament també va acompanyat d'una reforma física i funcional del mercat, que preveu una inversió mínima de 12 milions d'euros. Les obres han de començar després de l'estiu del 2026 i les actuacions han de ser visibles a partir de finals del 2027.
16: Bé, hem desgranat una miqueta aquest nou reglament. Jo no sé si ara escoltant aquests percentatges, no?, que aquests dies ens hi hem fixat tant amb els percentatges de productes tradicionals que hi haurà, de productes elaborats que hi haurà, teniu esperances de poder una mica tornar a l'essència del mercat, que dèiem?
21: Jo vull destacar una cosa. Si sí, heu escoltat, per sobre del 90%, era exactament el 91,4%, dels propis comerciants. No de la ciutadania de Barcelona que està demanant això, sinó els propis comerciants, que ells mateixos creuen que això s'ha de reconduir i que ha d'anar aquí. Uh-huh. Jo us he de dir que quan vam fer la votació a l'Assemblea jo estava molt feliç. El que no m'esperava en cap cas és que més d'un 90% dels comerciants diguessin que volen jugar aquest partit.
16: Clar,
21: no?
16: Esperàveu menys, eh?
21: Bueno, jo particularment. Tu, aquí cadascú,
16: a títol personal.
21: Sí, no, em va sorprendre i vaig estar molt, molt content i molt agraït, no?, que el propi comerciant sigui el que veu que alguna cosa ha de canviar i que no tot ha de valer.
20: Quan veníem aquí hi havia com un dicho, no? Lo que no encuentres en la boquería no lo encuentres en ninguna part. O sigui, allò era com... Aquest és el lloc... On, és una mena de cornucòpia d'on sortia tot.
17: Jo sé que Bau, després d'aquesta votació, hauria obert botelles de cava per tothom i hauria acabat tothom a la Gut Avinyó, això ho sé. Això ho sé que hauria passat. I deixa'm, amb l'esperit de mosca collonera etern que tinc, no puc evitar-ho, dir que m'hauria agradat també que aquest... Ara potser l'Òscar em dirà per què, però m'hauria agradat que aquest reglament intern arribés molts anys abans, o dècades abans.
16: Però aquesta sensació, Òscar, de que arriba una mica tard, també la teniu?
21: Sí, probablement quan hem volgut posar la solució al mal, ens ha agafat massa tard. El per què? Bueno, no hi ha un per què, ni hi ha excuses, ni hi ha motius. És a dir, sí que es va començar a parlar amb el 15, quan es parlava d'un reglament intern. Ens vam posar a treballar, sense donar-te compte va venir la pandèmia, que va ser un pal fort. Aquí ens vam estancar 2 anys i realment aquest reglament, que sembla molt fàcil i molt... Hem estat gairebé 2 anys treballant-lo amb l'Institut Municipal, i ha estat una negociació dura, per una banda i per l'altra, en la que sempre hi ha hagut molta cordialitat i que al final doncs, ens hem entès, no? Però vull dir que això no ens hem sentat un dilluns i el dimecres votàvem. Ha estat llarg, tampoc ens hem d'enganyar, eh? Vull dir, aquí la gent ha de venir i ha de poder menjar, perquè si no, us deien, que ens quedarem amb 30 parades. Uh-huh. Ara bé, com deia el Marc, per què no es poden menjar una brandada, es poden menjar un fricandó o poden menjar un empedrat, no?
18: Aviam, jo crec que tindria que ser un mercat de menjar fresc, però ja que oferim menjar cuinat, tindria que ser un menjar que fos... respectant l'excel·lència i respectant la identitat del país.
16: A tot això, Òscar, ara tenim el reglament escrit sobre la taula amb aquests percentatges i tots contents i obrim ampolles de cava, però qui ho ha de fer complir tot això a partir d'ara?
21: Bueno, al final l'autoritat com a mercat municipal és l'Institut Municipal de Barcelona, o sigui, l'Ajuntament de Barcelona. Ells són els que tenen el dret de sanció, que és l'únic efectiu més enllà del raonament normal, no?
16: Però, diguéssim, això serà d'aplicació immediata? Com funciona? És a dir, quan començarem a veure aquests canvis reals aquí al mercat?
21: Doncs mira, no ho sabem del cert, perquè com encara que l'encabau no hi sigui, sí que vam obrir cava i encara estem passant la ressaca, eh? Vull dir que tot això és molt nou i ara és quan realment tot això s'ha d'aterrar i posar-nos-hi, però... Que en tenim ganes.
16: A tot això, clar, què n'opinen els paradistes, no? Que els tenim ara per aquí en ple funcionament. Així que, si us sembla, els sentim en aquest reportatge. Vam venir la setmana passada a parlar amb ells, que ha preparat la Sílvia Andrés.
3: Se'm trenca el cor i se'm ajunta també.
4: Passejant pel mercat de la Boqueria, fem la primera parada a Olives Francesc. L'Imma Roquet és la tercera generació de la botiga que ven olives i conserves des del 1947. L'Imma veu la reforma bé, però té una petició clara.
22: Jo estic d'acord perquè cada parada ha de tenir el seu producte original i una banda, evidentment, perquè és renovar o morir, és la situació és aquesta, doncs també producte de cara al turisme. El que passa és que demanaríem que la gent de Barcelona doncs, vingués més al mercat de la Boqueria, perquè a mi m'agrada parlar la meva llengua, sincerament, i cada vegada és més hi, good morning, bonjour, comment ça va? I, sincerament, m'agrada a mi el bon dia, el tracte, senyora Maria, senyor Josep, com es troba? I això cada vegada s'està perdent més.
4: També hem trobat una altra de les parades més conegudes del mercat, Cal Neguit. El Pere Miquel és la cinquena generació. Ven fruita i verdura en aquesta cantonada del mercat. El Pere creu que cal reorganitzar el mercat d'una altra manera.
23: Ens equivoquem si pensem que la Boqueria només depèn del seu veïnat. Mai ha depengut del seu veïnat. La Boqueria era un mercat era el mercat de Catalunya. No, era el mercat del Raval, de Ciutat Vella, era el mercat de Catalunya, de Barcelona. La bona estratègia seria dividir el mercat en dos i fer mig mercat que qui es vulgui dedicar al turisme s'hi dediqui, si és que no passa res. I l'altre mig mercat dedicat totalment a el que és a producte fresc i recuperant l'essència d'abans. La Boqueria al final no deixa de ser una representació del que és la ciutat, aquesta deshumanització, aquest vendre'ns a fora i no pensar en la gent d'aquí.
3: Recorda antics moments i festes de fa temps, d'èpoques glorioses del passat.
4: Algunes parades estan tancades a l'espera de com serà el futur mercat. És el cas de la mítica Bolets Patràs, que va tancar l'estiu i de moment no ha tornat a obrir. Xavier Patràs ens explica la situació que viuen.
24: Nosaltres vam tancar per vacances a l'agost i ara estem esperant una reobertura. Jo ara no puc fer reformes demà sense saber quina orientació té que agafar aquest mercat. És que, a més, és tot una contrarrelotge. A més, no et deixen pensar tranquil·lament. Jo tinc que tenir ja un projecte sobre la taula o si no, estan treuen les llicències per vendre a mi. Clar, és que hi ha les dues vertientes. La del todo 100 i la del producte de qualitat. i una clientela s'esbaralla amb l'altra.
4: Però també trobem paradistes com la Maria José Barrachina de la carnisseria Barrachina Lauma. Fa 40 anys que està a la Boqueria i explica com s'ha transformat la seva feina.
2: Ara mateix el mercat és quasi pràcticament turístic, però sí que és veritat que no tindríem de perdre l'essència de lo que és el mercat. Però és que és complicat perquè la gent no ve a comprar. La gent no va als mercats a comprar. Pues què hem de fer?

0: Déu-n'hi-do aquest retrat, diferents opinions, alguns com molt conscients, no?, de per quin públic treballen, no?, és a dir, el nostre públic, el 99% són turistes, també hem de pensar, són negocis, vull dir, l'agència ha de guanyar la vida, hem de facturar, i d'altres, Déu-n'hi-do aquesta proposta de Pere Miquel de Cal Neguit, d'escolta, dividim el mercat en dos, que això no devia, això s'havia plantejat el reglament o no?
1: Això va sortir al principi de les converses, plantejant-se de partir el mercat i fer un mercat gastronòmic, o com li diuen ara, i mantenir el de fresc. El que passa és que entenem que en molts casos no... és molt complicat. És a dir, a la parada on compro jo el pernil per casa meva també li venen al turista que ve a comprar el pernil. I finalment es va decidir de fer-ho tot barrejat.
0: També hi havia aquella proposta que vam llegir en algun diari dels famosos... les portes que... els torns giratoris, perdó, que no em sortia, sí. I l'entrada de 5 euros. Això també es va plantejar al reglament o no? Això
1: mai.
2: Això es desdiu amb el servei públic.
1: Sí. Això des d'aquí es veu com una barbaritat.
2: El servei públic.
3: Exacte. Seria la fossilització del mercat. Exacte. Seria la seva mort.
4: Sí. Mm-hmm. No estic parlant ara en concret de la boqueria, però tinc la sensació que ens hem de replantejar si consumim i comprem i mengem diferent al model tradicional de mercat municipal dels anys 60-70, també s'ha de reviscolar d'alguna manera i s'ha de regenerar, no?
3: Mm-hmm. Home, i una reflexió més general de cara a la ciutat. Vivim en una ciutat que ens queixem contínuament d'allò de lo que estem vivint. Mm-hmm. Ens agradi o no, la indústria d'aquesta ciutat és el turisme. Mm-hmm. Quan es critica tant el turisme, m'agradaria sentir alguna veu que m'expliqués quina és l'alternativa. Yeah. Quina és la indústria de la que viurem si els turistes no venen? Mm. I en segon lloc, una reflexió. Vosaltres creieu que hi hauria alguna ciutat europea que no volgués tenir la boqueria? A vegades veiem com a problema el que tindríem que valorar molt més com una cosa a preservar i a buscar solucions perquè funcioni millor.
2: Jo no vull veure desaparèixer la boqueria.
3: Clar, la boqueria és part indesxifrable de la identitat d'aquesta ciutat.
1: Fa mil anys estava aquí la boqueria i es anirà transformant i li anirem posant ordre, però tindrà aquella espontaneïtat sempre que fa canviar. Gràcies a Déu és viu. Ara acaba de passar per aquí darrere, perquè els que no sàpiguen on estem amb una urna de vidre enmig del mercat. Acaba de passar, que heu parlat abans d'ell, l'Eduard Soleil, i ell sempre ho diu, no és que el mercat ha d'anar fluint i ha d'anar cap on vagi. Li posarem ordre, evidentment, perquè no tot val, però el mercat, gràcies a Déu, està viu.
0: Bé, Déu-n'hi-do, marxem de la boqueria amb moltíssimes reflexions, però el que està clar és que continuarem observant tot el que passa al voltant d'aquest mercat, de la boqueria, que simbolitza, com hem dit, tantes coses, i que volem veure viu, això estem tots d'acord, jo crec, vibrant, no?, i abanderat de coses que ens representen, no?, i que expliquen la nostra cultura gastronòmica. Això seria, podríem dir, la carta als Reis, gairebé. Moltes gràcies, de veritat, per acceptar la invitació del restaurant Caníbal i venir aquí a la boqueria. Inés Butrón, escriptora divulgadora de la història de la cuina, un plaer escoltar-te, com sempre.
2: A tu també, per convidar-me, gràcies.
0: I tant. Xavier Teros, escriptor, antropòleg i cronista d'aquesta ciutat. Un plaer.
3: Jo animo els oients a que vinguin a la boqueria, que sempre, sempre és un goig, fins i tot en els pitjors moments.
0: Fins i tot si t'has de fer espai,
3: Exacte.
0: Entre masses de gent. Òscar Uvide, el senyor de tot això, gerent de l'Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria. Bona feina a partir d'ara, que Déu-n'hi-do. Venen anys moguts, amb reformes i coses, és a dir, que segurament continuarem parlant.
1: Gràcies, sobretot per venir a fer la xerrada a casa vostra.
0: I Marc Casanovas, periodista, ens retrobem aviat al restaurant Caníbal i avui, en qualitat, aquí d'autor d'una òpera gastronòmica, Vida i mort, de Ramon Cabau, Ànima de la Boqueria, editat per Ara Llibres, un llibre que us recomanem moltíssim i que, per cert, demà dilluns, al restaurant Franca de Barcelona, presentació, escolta, amb les 5 floristes que queden a la Rambla.
4: Sí, és que
0: vindran.
4: Fem un homenatge a un dels restaurants més bonics de la ciutat. Sí. Volem fer un homenatge a les 5 floristes de flor fresca que queden, que, per cert, les floristes de la boqueria formen part de la boqueria, tenen número de parada i que molta gent,
0: mira, això no ho sabia.
4: Molta gent no ho sap. I són, formen part
3: de... Les parades de la boqueria, quan van vindre aquí, a l'espai lliure que van deixar a la Rambla, el van ocupar les floristes.
4: Doncs les portarem a les que vulguin, perquè algunes d'elles potser no poden, però les portarem per fer-los un homenatge. I, a més, la Fran Baixes,
0: de cuinera,
4: la restauradora de Franca, ens servirà sorbet de violetes, que era un dels plats estrella del moment de Cabau, en el moment que estava amb Josep Bullich, i aquell restaurant.

0: Hi havia hores i hores de cua al carrer, també.
1: Escolta, acabem, com sempre, tanquem el restaurant sempre amb una especialitat, ja ho sabeu, d'algun restaurant del país. Avui ens hauríem de quedar, ens havíem de quedar a Barcelona, ens havíem de quedar a la Boqueria amb tot un clàssic d'aquest mercat. El Quim Márquez és cuiner, és propietari del restaurant Quim de la Boqueria des de fa 39 anys. I avui ens serveix, ara l'escoltarem, un timbal de bolets, seguint una mica les regles del joc, no podríem dir, del que volem que sigui la Boqueria, és a dir, un plat preparat amb producte fresc de temporada i comprat aquí mateix. Moltíssimes gràcies a tots quatre, de veritat. Una abraçada i ens retrobem aquí o on sigui, en algun mercat. Segur. Adéu, adéu.
2: Vaig explicar un plat que fem bastant sovint ara en temporada de bolets, a la tardor. És un plat que té molt d'èxit. Fem un timbal d'una barreja de bolets, depenent del que trobem al dia. El barregem amb una mica de ceba confitada, posem a sobre del timbal un ou ferrat i després fem un tall de foie d'ànec caramelitzat. Li tirem una miqueta de reducció d'aceto balsàmic, una miqueta de sal Maldon i després ja recomanem al client que ho trenqui tot i ho barregi tot. Espero que us hagi agradat.
1: I fins aquí el caníbal d'avui. Nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora, a la una del migdia, rescalfant un altre dels menús servits durant la temporada. A l'equip de cuina, Isma, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.

Sóc un pagès. Sóc un pagès que conreu una quantitat de terra, que portem els nostres productes al mercat, i jo sóc com si diguéssim l'home que dirigeixo què és el que la societat actual vol.

0: Catalunya Ràdio.
1: Salvador Illa reconeix que la inversió de l'Estat a Catalunya podria ser millor, però demana deixar de queixar-se i posar fil a l'agulla per avançar. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marta Prat.
3: Són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc. És una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades. L'Estat ha d'invertir més, sí. Però per què no passem de la queixa a la feina?
1: Una primera valoració del president de la Generalitat després que s'hagi publicat el balanç del que l'Estat espanyol va invertir l'any passat en les comunitats autònomes i que en el cas català queda molt per sota del que pertocaria per la seva aportació al PIB global. Per augmentar aquesta aportació, Illa posa en valor el Consorci d'Inversions, una entitat pactada amb Esquerra Republicana per supervisar el compliment dels compromisos de l'executiu espanyol. I pendents també del risc d'incendi que acompanya l'onada de calor i que fa que es mantinguin restriccions a nivell màxim a més d'una vintena de municipis catalans i 3 parcs naturals. Mentrestant, a Orés, a l'Aragó, continua sense control el foc forestal que ja ha arrasat 15.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar 1 miler de persones de l'Aragó i Navarra. De l'àmbit internacional, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran per 7a nit consecutiva, aquest cop també contra objectius civils, que han fet almenys 7 morts i una desena de ferits. Això mentre Teheran ha bombardejat bases militars nord-americanes a Bahrain, Kuwait i Jordània. I d'altres qüestions destacades d'aquest dissabte 18 de juliol, en què recordem els represaliats del cop d'estat militar que avui compleix 90 anys. Això enmig d'un ambient que en molts casos sembla fer una regressió en el reconeixement de drets. Avui ho explicava el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio el periodista Jordi Griset.
4: Jo ja vaig passar una dictadura i t'asseguro que no em vull passar una altra. Eh? El problema és que ara les dretes estan pujant a tot el món i això sí que és molt preocupant. I jo penso que sí, que si pugessin les dretes, poder el matrimoni, perquè té molt de recolzament jurídic, no perilla, però hi ha moltes altres coses que sí que perillen.
1: I precisament aquesta tarda sentirem la veu del col·lectiu LGTBIQ+, que celebra la gran manifestació del Pride a Barcelona, amb una crida en defensa de la diversitat i de la cohesió davant l'augment dels discursos discriminatoris. Tot plegat a poc més de 24 hores de la final del Mundial. Marc Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, i viatjarem avui cap a Nova York perquè allà hi tenim els enviats especials de Catalunya Ràdio, el Roger Busà i la Sònia Jalmà, que ens explicaran l'última hora tant del partit com de l'oferta del Barça per Julián Álvarez. A més, recordem que encara estem en època del Tour de França i, per tant, també connectarem amb l'Isaac Vilalta per saber com va la 14a etapa.
1: Informació ara sobre la situació a la xarxa viària catalana. Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Doncs continuen tallades en tots dos sentits i, a més, per accident, la C-55 a Castellbell i el Vilar i la C-44 a l'Hospitalet de l'Infant. També continuen les retencions encara a l'AP-7 a Martorell en sentit sud, a la C-65 i C-35 a Llagostera cap als nuclis de la Vall d'Aro i, finalment, també a la C-32 a Montgat i Cabrera de Mar en sentit nord. Això és tot des de l'equip viari.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I ara ho dèiem, Enric Agut, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Sembla que la calor no ens dona respir, eh? Continuem amb temperatures altíssimes.
8: Doncs sí, seguim amb aquestes temperatures molt altes que de moment no ens volen deixar i que ens acompanyen. I ara mateix, mira, tenim xifres de 36, 37 graus, 38, per exemple, a Cabanes, a l'Alt Empordà, gairebé 38, 37 i mig, a Girona 36, també a Espolla 35, van pujant i avui és un dia doncs, també deixar fogó cap a la costa i al peritoral amb valors d'humitat del 60-70% en alguns indrets i això fa que la temperatura de sensació a la costa sigui molt elevada, de 37-38 en tota aquesta humitat. Un cel que avui es presenta una mica també tèrbol, amb aquesta pols en suspensió, fa sol, però no és un sol que diguis que és blau. que tenim aquesta pols i aquesta humitat. A la tarda pot créixer alguna nuvolada del Pirineu, difícilment deixarà anar algun ruixat, i demà diumenge doncs la tònica serà molt semblant, és a dir, calor, fins i tot alguna xifra podria arribar als 39 graus cap a Ponent, cap a Pla Lleida, gairebé arribar als 40. A la tarda algun xàfec podria caure cap a l'àrea del Pirineu, també les muntanyes interior de Tarragona, fruit de la calor, i aquesta calor s'intensifica dilluns i dimarts i dimecres. Sembla que aquests tres dies, novament, en alguns indrets de Ponent es podria arribar a la barrera psicològica dels 40 graus.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia.
1: Passen 5 minuts i mig de les dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya, que xifra en 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar la concreció. Tot plegat l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix, Gemma Bonet, des del 2015.
0: Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable, però no suficient, i fa una crida als partits catalans perquè el consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans sigui una realitat.
3: Mou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: Des de Junts, Jordi Turull ha respost a Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i defensar els interessos de Catalunya davant la Moncloa.
1: I precisament pel que fa a les inversions de l'Estat a Catalunya, avui se n'ha anunciat una del Ministeri de Transports i Mobilitat per millorar l'autopista C32 al Maresme. Abans del 2032 tindrà tres noves sortides entre Taià i Vilassar de Mar. També es faran noves actuacions per pacificar l'N2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri que compta amb més de 380 milions d'euros.
0: Aquest mes de juliol ja s'ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de tres nous enllaços de la C32, el de Taial, de Premià de Mar i el de Cabrils-Vilassar de Mar. També es completen el de l'Ella i de Llavaneres. Les obres es preveu que comencin el 2029. El secretari de Mobilitat Manel Nadal ha explicat els tres objectius principals d'aquestes inversions.
9: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: Pel que fa precisament a la pacificació de l'N2, que es vol convertir en un passeig de 40 quilòmetres, ja estan en marxa les obres en 19 trams diferents. S'hi fan carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i autobús que connecten amb Barcelona.
1: Els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, tot i que està lluny de ser controlat. Des d'ahir no ha augmentat el perímetre i els esforços dels equips d'extinció es concentren en les zones on el foc es pot estendre i arribar a nuclis urbans. Maite Curto.
10: El foc d'Orés, que es va declarar el dimecres, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones de 6 municipis. Hi treballen més de 400 efectius dels bombers i la seva feina està condicionada als constants canvis de la direcció del vent, les altes temperatures i la baixa humitat, segons el director d'extinció.
11: En principio, la previsión es mejor que la de ayer. Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
10: Pel que fa a Catalunya, avui hi ha 21 municipis catalans de 7 comarques en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, l'Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals. A més, els agents rurals han activat el nivell 3, el molt alt, a 177 municipis de 17 comarques.
12: Catalunya migdia.
13: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
14: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
13: Tota la informació a boitaüll.cat.
14: Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
15: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
16: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Quatre minuts i mig i serà un quart de tres. Obrim crònica política. Avui el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que el president Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia. Turull ha parlat davant el Consell Nacional de la Formació just després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'amnistia.
17: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
1: Segons Turull, la sentència europea ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I sobre l'aplicació precisament de la llei d'amnistia també n'ha parlat la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat, tot i l'aval de la justícia europea. Avui que fa 90 anys, com dèiem, del cop d'estat per derrocar la República, Belarra acusa els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
18: Recordar-li al senyor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea como hemos visto esta semana.
1: I avui els comuns han fet el seu últim Consell Nacional abans de les vacances d'estiu. La coordinadora nacional de la formació, Candela López, ha avançat que continuen les negociacions per fer una coalició d'esquerres de cara a les pròximes eleccions generals espanyoles.
19: Avui us podem afirmar que estem treballant i que tenim taules de treball amb totes les forces polítiques que vam configurar la coalició del 2023. Més, Compromís, Xa, Partido Verde i Podemos. Per tant, avui puc afirmar també que no tenim res tancat, però també que és important, doncs, que ja la voluntat de totes aquestes forces polítiques de treballar conjuntament com haurien de ser les bases d'aquest projecte futur. Crec que és un pas endavant.
1: I a Madrid, després d'una setmana difícil per la Moncloa, amb la sentència al germà de Pedro Sánchez i la confirmació que Begoña Gómez anirà a judici davant un jurat popular, el calendari judicial no afluixa. Dimarts, l'empresari i amic de Zapatero, Julio Martínez, està citat com a investigat davant del jutge del cas Plus Ultra. Anem cap a la capital espanyola. Tània Tàpia, bon dia.
20: Bon dia. L'agost és un oasi per als tribunals, però la Moncloa encara ho veuen lluny. Sense temps de pair, la condemna David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació i amb la bala el jutge Peinado per enviar davant d'un jurat popular la dona del president espanyol. Aquesta setmana, la causa contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero tornarà a acaparar títols. Julio Martínez, propietari de l'empresa Anàlisi Relevante, declara dimarts davant del jutge José Luis Calama, que investiga el rescat de Plus Ultra. Se'l considera a Martínez la figura visible de la trama, el receptor i executor de les instruccions directes de l'expresident. La policia va trobar-li, a més, amagats a casa seva més de 280.000 euros. Haurà d'explicar els seus negocis i si feia de testaferro de Zapatero. L'expresident va cobrar d'anàlisis en Relevante gairebé mig milió d'euros en 5 anys i les seves filles prop de 240.000. A l'abril, el PP va cridar Julio Martínez al Senat al·legant motius de salut, llavors era de baixa per estrès, i perquè ja estava investigat no va contestar cap pregunta.
21: Me lleva a acogerme a mi derecho a no contestar a las preguntas de sus señorías. Es todo lo que voy a decir.
20: El jutge del cas encara té pendent posar data a la declaració també com a investigades de les dues filles de Zapatero i de la seva secretària, Gertrudis Alcázar. Ho farà, segons fonts jurídiques, ja passat l'estiu. L'expresident espanyol continua sense aclarir al jutge l'origen de les joies trobades al seu despatx.
1: I de la informació internacional destaquem una informació d'última hora, i és que un dels grans aliats del canceller alemany, el conservador Jens Spahn, ha dimitit fa pocs minuts per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Feia dies que el cas del portaveu parlamentari de la CDU, que va ser conseller de Sanitat amb Angela Merkel, havia reobert el debat de la gestació subrogada en aquell país, que està prohibida. El seu propi partit i fins i tot ell mateix havien condemnat aquesta pràctica per qüestions ètiques. Anem a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
2: Bon dia. La imatge mostra dos homes somrient. És el compte d'Instagram de Daniel Funke. Al darrere, amb un carretó de nens, el seu marit, Jens Spahn. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, s'ha limitat a donar-se per assabentat.
12: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
2: Gratulit. Spahn és un home clau dins la CDU. Com a ministre de Sanitat, però, es va oposar a la regulació de la gestació subrogada a Alemanya. La contradicció l'han aprofitat els socis de la SPD per demanar que els conservadors reconeguin la doble maternitat en el cas de mares lesbianes.
1: I els Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per setena nit consecutiva, aquest cop també contra objectius civils. Al país persa hi ha almenys 7 morts i una desena de ferits. També 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una dessalinitzadora. Teheran ha bombardejat bases militars nord-americanes a Bahrain, Kuwait i Jordània, Núria Har.
22: Kuwait és el país més perjudicat per l'ofensiva d'avui. Acusa l'Iran d'atacar objectius civils i infraestructures essencials. Els bombardejos iranians han provocat un incendi en una planta elèctrica i una dessalinitzadora. També ferits i danys importants en una planta petroliera de Kuwait. Lluny de baixar el to, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha amenaçat amb una ofensiva total i ha advertit als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. Davant la situació actual, Israel ha deixat aterrar avions cisterna nord-americans perquè puguin repostar el seu territori. Per cert, que el preu del petroli ha pujat al nivell més alt de l'últim mes des de la represa de les hostilitats.
1: De seguida continuarem parlant d'Israel, però anem abans amb un altre front obert, és el d'Ucraïna, que torna a exhibir múscul amb drons que arriben a centenars de quilòmetres de les seves fronteres, Núria.
22: Ho hem vist aquesta matinada. Kiev ha atacat uns magatzems propers a Moscou de la companyia de comerç electrònic més important del país, a qui acusa de enviar material al front de guerra. L'incendi al centre logístic, que es coneix com l'Amazon Rus, ha provocat almenys 8 morts i una vintena de ferits. Per la seva banda, Rússia també ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort. També hi ha 3 persones ferides i danys en diverses infraestructures portuàries.
1: I el que us dèiem relatiu a Israel, precisament, és que a Gaza 3 persones han mort avui en un nou bombardeig ocasionat precisament per l'exèrcit israelià, la capital de la franja. Sentim el pare d'una d'aquestes víctimes.
23: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
1: Es tracta d'una nova vulneració de l'alto al foc per part del govern de Netanyahu. Marc Camps, bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, assegura que 16 palestins han mort en atacs israelians les darreres 24 hores, la meitat dels quals ahir en un bombardeig durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut la vida des que va entrar en vigor la treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament.
1: I no deixem la regió perquè creix l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular a Jerusalem. Una cafeteria que obre en sàbat és l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Jerusalem, Jordi Brascó.
25: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
26: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
25: No pensa fer-ho perquè Obrint en Sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem, una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
3: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
25: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós i Tamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
1: I als Estats Units, Donald Trump, que amenaça el Canadà amb més aranzels pels centenars d'incendis als boscos canadencs que contaminen l'aire de ciutats nord-americanes com Washington o Nova York, Miquel Àngel Violant.
4: El president nord-americà acusa de negligent amb els boscos el primer ministre Mark Carney, que no li ha respost. Les autoritats temen que la pol·lució pugui afectar la final del Mundial de Futbol, que demà juguen a Nova York, Espanya i l'Argentina, si bé les últimes previsions apunten a una millora de l'aire.
1: I a les Illes Balears, les autoritats han localitzat 27 persones que aquesta matinada intentaven arribar amb pastera a la costa de Formentera.
24: Aquesta nova embarcació se suma a les 3 que hi van ser interceptades també a Formentera i Cabrera, on anaven una setantena de migrants en total. Des de principis d'any ja són més de 3.000 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica.
5: Catalunya migdia.
6: Guardar un secret. No planta cara.
7: Parlis així, em sents?
8: On és la Zoe?
7: A tu què t'importa?
9: He de fer una cosa molt, molt important.
6: Fer-se enrere.
27: Hola. Puc comentar una cosa?
6: Tota acció.
27: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
6: Té una reacció.
28: Ens encanta sentir els teus consells.
6: I tota història té un moment culminant.
27: Nico!
6: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
30: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol als hipermercats i a Carrefour.es.
31: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
32: La cinta de Möbius.
31: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
32: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
31: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
32: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
33: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
1: Dos minuts i mig i arribarem a 7 minuts i mig, volem dir, arribarem a 2:15. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha deixat 5 persones ferides. Una d'elles en estat greu, Quim Codines.
34: L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. A hores d'ara, els 5 afectats es troben a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos d'Esquadra ja investiguen els motius de l'explosió. Les primeres hipòtesis apunten que la deflagració hauria estat originada per un aerosol.
1: I Barcelona celebra aquesta tarda la gran manifestació del Pride amb una crida a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més sota el lema Totes les realitats, un sol orgull.
34: La convocatòria vol reivindicar la diversitat i la cohesió del col·lectiu davant l'increment dels discursos discriminatoris i dels casos de LGTBI-fòbia. En aquest sentit, el president del Pride Barcelona, Ferran Poca, defensa la necessitat de continuar sortint al carrer per fer visibles aquestes reivindicacions.
35: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
1: El Festival de Peralada a l'Alt Empordà celebra avui 40 anys amb una vetllada molt especial, amb una barreja de música, dansa contemporània i gastronomia que ha dissenyat el director d'escena Joan Antoni Recchi. Serà la segona jornada d'un festival que va arrencar ahir al vespre amb un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses del segle XIX, Peralada, Fèlix Martín.
0: Ha estat una arrencada, un inici de celebració d'aquests 40 anys, gairebé en petit comitè i amb només els 150 espectadors que ahir al vespre van poder gaudir d'un gran recital d'òpera a l'Església del Carme. Ho van fer àries italianes i franceses, amb la soprano Armonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima, molt aplaudits. Però fins al dia 9 d'agost passaran pel Festival de Peralada Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall, la veterana organista Montserrat Torrent o el trio Fortuny. Tots ells amb un tret en comú, d'una forma o d'una altra. El fet que també estan de celebració, ha destacat el director artístic del festival, Oriol Aguilar.
2: Acompanyar-nos d'amigues i amics, compositores, músics, creadors, que també estan de celebració. Des del trio Fortuny, amb els seus primers 10 anys, fins un debut importantíssim, 100 anys de Montserrat Torrent, que debuta amb aquesta edat del Festival de Peralada. I això ens fa molta, molta il·lusió. 85 anys del mestre Jordi Savall, 30 anys de carrera de Sílvia Pérez Cruz.
0: Aquest vespre es farà l'acte formal de celebració dels 40 anys amb un espectacle dissenyat especialment per l'aniversari. El festival tindrà com a colofó un concert fora de Peralada. Serà al Palau de la Música Catalana el dia 29 d'agost.
1: I els últims minuts d'aquest informatiu pels esports. Marc Andrés, bon dia de nou.
5: Bon dia. El focus esportiu és als Estats Units, on demà s'hi juga la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Ara parlarem del partit, però abans, des de Nova York, hem sentit el president del Barça, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio. Roger Bosà, bona tarda.
8: Bona tarda. El president blaugrana respon Miguel Ángel Gilmarín i insisteix que l'oferta de 100 milions per Julián Álvarez hi és i que caducarà a finals de juliol.
10: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
8: Finals de juliol potser o què?
10: Segurament serà així, sí.
8: Laporta també deixa clar que la Catalunya Ràdio, que dona suport a la selecció espanyola pels 8 jugadors del Barça que estan jugant aquest Mundial, que està convidat per la Federació Espanyola i que està molt agraït pel tracte rebut i que tot això no és incompatible amb els seus ideals.
5: Gràcies, Roger. Això pel que fa a l'actualitat més blaugrana d'aquest Mundial, però aquesta matinada ja hem tingut la prèvia pròpiament dita de la final. A Nova York també tenim la Sònia Gelmà. En una prèvia, en un dels focus, ha estat la fotografia antiga de Leo Messi banyant Lamine Yamal. Sònia, bona tarda.
11: Bona tarda. N'ha parlat Messi a pregunta de Tom Brady en un acte amb aficionats organitzat per la FIFA 48 hores del partit. El 10 de l'Argentina s'ha rendit a la qualitat de Lamine Yamal i ha aprofitat un cop més per declarar el seu barcelonisme.
12: La verdad que ver esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona també.
11: Lamine Yamal ahir ja es va entrenar amb normalitat, per tant, els maldecaps de la Fuente són a l'altra banda, on hi ha Messi. La seva última víctima, Tuchel, es va arribar a plantejar fer-li un marcatge individual. De la Fuente ho descarta amb aquesta anècdota.
13: Hablando de Messi. Mira, a Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club, en categoría División de Honor, y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Sevilla, del Sevilla-Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. En el minuto 70 íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No.
11: Mentrestant, Scaloni assegura que li preocupa tot d'Espanya. Les dues seleccions faran aquesta tarda els últims entrenaments abans del partit.
5: Això mentre avui en clau mundial, gràcies Sònia, es disputarà la final de consolació a les 11 de la nit a Miami, França i Anglaterra competiran pel tercer lloc. Sentim el seleccionador francès Didier Deschamps.
14: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot i així ho farem el dissabte perquè és l'últim partit de la competició.
15: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
5: Parlem ara del Tour de França perquè tenim la 14a etapa ja en marxa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marstin-Feleran de força muntanya que ens està seguint l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
3: Bona tarda. Part inicial encara d'aquesta etapa. Queden 130 quilòmetres per al final. Els ciclistes pujant al primer port de la jornada, el Gran Balón de primera categoria. Quedarà el Col du Page de segona, el Balón d'Alsàcia de primera i l'ascensió final també un port de primera categoria. I situació interessant perquè hi ha una fuga de 37 ciclistes que li treuen un minut i 20 segons al gran grup. D'entre els 37 destaca la presència de Tom Pidcock, escapat ahir i que ara mateix és quart a la general a 4 minuts del gran grup. Encara queda molt, com deia, 130 quilòmetres per al final de l'etapa.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
5: I tres apunts de futbol català, perquè l'Espanyol s'estrena avui a Olot a les 8 de la tarda, primer partit de la pretemporada. També juga el Girona contra l'Alquats ja saudita a les 6 i el Sabadell s'estrena a les 7 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Castelló.
7: Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
2: La gent quan va al gimnàs fa peses, i clar, els tios estan més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
3: Vols dir que hi ha gent que va a lligar al rocòdrom més que a escalar?
2: El 90%.
3: Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
4: Què vols dir?
3: No, res. Ah. No, tots els meus respectes per vostè, que es diu, com es diu, per cert?
4: Roswell.
1: La Renaixença. Amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. The Atlanta Hawks select Pau Gasol. Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
5: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
1: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Continuï tot recte 30 minuts i en la segona rotonda giri a l'esquerra i incorporis a l'autopista AP7.
8: Hola, sóc l'Anna Ponsí. Avui ens endinsarem en el boom canàbic que viu Catalunya, convertida en els darrers anys en l'hort de la marihuana que consumeix la resta d'Europa. Us explicarem la història d'en Pol Cugat, un dels casos que millor reflecteix la violència de les màfies que han arrelat al nostre territori atretes per aquesta planta. Estem parlant d'un jove de 25 anys, normal i corrent, de Barcelona, que en un moment de crisi va creure que podia treballar temporalment per uns traficants de marihuana. Però una cosa és entrar-hi i l'altra sortir-ne.
9: AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
8: La història que us expliquem avui mostra la cara més tràgica del cultiu de marihuana. És un relat amb tres protagonistes, un fill que confiava en la bona sort i uns pares amb moltes preguntes encara sense resposta. De vegades a la vida tot passa molt ràpid, sense que hi hagi temps per reaccionar ni per saber d'on ha vingut la patacada.
7: Continuï tot recte per la P7 en direcció a França i agafi la propera sortida cap a la P2 en direcció a Lleida.
8: Les organitzacions criminals que cultiven marihuana a Catalunya amaguen les plantacions molt a prop de la P7. És la mateixa carretera que després fan servir per portar-la cap a Europa. De fet, la concentració és tan elevada que està tot saturat. N'hi ha tantes que ja no n'hi caben més. Falten naus i domicilis on ocultar-les. Això ha provocat que les organitzacions criminals ara busquin nous amagatalls per la demarcació de Lleida. Francesc Guillaumet és el director del diari La Mañana, un mitjà de referència a Ponent.
10: És un lloc on està creixent moltíssim el cultiu de marihuana, no només exterior, sinó també interior. Un quilo de marihuana es pot valorar a 2.000 euros el quilo, mentre que si es porta a l'estranger, sobretot al mercat europeu, es pot duplicar el preu. Setmana rere setmana estem fent notícies de que els Mossos d'Esquadra estan entrant en plantacions, sobretot indoor, de marihuana, i les estan desmantellant. Quan estàs explicant moltíssimes notícies sobre un mateix tema, corres el perill que el receptor acabi no donant-li la importància que té, i ho és molta. El grau de perillositat, com demostren casos com el del Pol Cugat, és realment preocupant.
8: Avui anirem fins a les Borges Blanques per explicar el cas d'aquest noi que comença en una plantació de marihuana que està amagada en aquesta població.
10: És una masia que està en una partida de les Borges Blanques, que està a uns 25-30 minuts de Lleida. És una comarca que viu sobretot del cultiu de l'olivera, hi ha molt bon oli. I aquesta és pràcticament una masia molt apartada, on d'alguna manera era fàcil que poguessin desenvolupar algunes activitats que poguessin escapar una miqueta de la policia. Era més fàcil que tot podés passar desapercebut. Però bàsicament és una zona agrícola, una zona on hi ha algunes masies aïllades.
8: Josep Lluís Jordan és l'advocat de la família d'en Pol Cugat. És qui millor coneix aquesta història, que surt a la llum el dissabte 23 d'octubre de 2021.
11: A
6: Es presenten tres persones amb dos advocats a la comissaria de Mossos de Lleida i els hi diuen que tenen una plantació de marihuana en una masia de les Borges Blanques i que han anat a la masia i que es troben el cos d'en Pol, que estava amb una bossa al cap i amb les mans lligades, amb unes brides a l'esquena i tot ple de sang.
8: Estem a dissabte i els tres traficants declaren que van descobrir el vigilant assassinat el dia abans. Tot i que mantenen que el cadàver duia una bossa al cap, l'identifiquen sense cap dubte. Asseguren que el mort és un jove de 25 anys nascut a Barcelona que duia gairebé 3 mesos vivint tot sol en aquesta casa.
10: Els Mossos d'Esquadra, evidentment, quan saben això, se'n van corrents cap a la casa de les Borges. I quan entren, per gran sorpresa seva, veuen que allí no hi ha el cadàver de ningú. Sí que troben restes de sang. Troben restes de sang, evident, amb un matalàs. Troben restes de sang, fins i tot, amb unes tirores de podar de color verd, que fins i tot creuen que podia ser l'arma del crim. Però el cos del Pol Cugat, aquestes tres persones que es van entregar, diuen que han vist mort, no es troben mai més.
8: Els Mossos donen credibilitat al relat dels tres traficants. Afirmen que en Pol ha mort durant un narcoassalt, és a dir, un atac perpetrat per una banda rival que ha vingut a robar la seva marihuana. Però els policies saben que han de sospitar d'ells. Per començar, no és normal que hagin trigat 24 hores en avisar-los. Els investigadors decideixen no contactar amb els pares del desaparegut, que comencen a trobar a faltar el seu fill.
11: El divendres tenia que anar a recollir una parella al tren i ell no es va presentar. I el Pol era molt complidor amb això. Si no arribava, ell trucava i deia que no hi anava, que feia tard, que li havia passat això, vull dir que... I aquell dia no va dir res als amics i els va deixar penjats a l'estació. I aleshores el van estar trucant, ja no va contestar, ningú sabia res del Pol, era molt estrany. I aleshores el dissabte jo també el vaig trucar, no vaig rebre resposta. I el dissabte al migdia va ser quan m'ho van comunicar. Bueno, em van comunicar que no el trobaven, que si havia passat alguna cosa a la família, perquè el Pol no contestava, i tots els amics ningú sabia res. I nosaltres tampoc sabíem res perquè no havíem pogut contactar amb ell. Aleshores ja ens vam posar en alerta, vam començar a trucar més gent, vaig començar a trucar al Pol més seguidament i ja no vam tenir resposta.
8: La Carme Peguero i el seu marit, Ricard Cugat, es troben aquell dissabte al migdia a casa d'uns amics de Ripoll. S'aixequen de la taula i marxen a la comissaria dels Mossos més propera, la de la mateixa localitat.
11: Mentre estàvem posant la denúncia, nosaltres veiem que els Mossos entrava un i deia alguna cosa a l'orella a l'altre, ens miraven malament, no ens deien res, i va acabar sent un interrogatori a nosaltres, no? Al pare i a mi. I aleshores no enteníem res. Ha passat alguna cosa, hi ha hagut un accident, no? No, és que no et podem dir res. I això va durar 3 hores. Ens miraven l'ordinador, ens van començar a preguntar si el nostre fill trepitxeava amb drogues, ens ho van dir així. Jo vaig dir que no. Jo no he anat a posar moltes denúncies per desaparició, però penso que t'han d'acollir d'una altra manera, no? Ens vam sentir agredits en aquest sentit, en el sentit de que no ens acollien a sobre que teníem la desaparició del Pol en aquell moment que ens preocupava. I ens vam sentir malament, com a pares.
8: Els pares d'en Pol marxen espantats de la comissaria de Ripoll i segueixen intentant localitzar el seu fill trucant a amics i coneguts. No obtenen cap resposta.
11: I després, el diumenge, ja ens vam posar en contacte i ens va dir un amic que s'havia enterat que el Pol havia mort. I aleshores vam agafar i vam anar cap a Lleida.
8: Els pares surten disparats cap allà des de Ripoll.
7: Continuï tot recte per la C-12. En 7 minuts haurà arribat al seu destí, Lleida.
11: No m'ho vaig poder creure, vam quedar amb el nano. Estava acompanyat de tots els amics i ens va dir que li havien dit i que, bueno, que estava amenaçat i que tenia por i que només ens podia dir això, que ell tampoc no sabia res més.
8: L'amic insisteix que en Pol és mort, però no diu res més. Els pares, cada cop més nerviosos, tornen a una comissaria dels Mossos, aquest cop a la de Lleida. Allà els policies els atenen bé, però porten males notícies. Són agents de l'àrea d'investigació criminal. Els fan seure i els comuniquen que creuen que en Pol ha estat assassinat i que el seu cos ha desaparegut. Afegeixen que el seu fill estava fent de vigilant d'una plantació de marihuana a les Borges Blanques.
11: No teníem res, perquè no t'ho pots creure, ni nosaltres estàvem bé per sentir aquesta notícia, ni sabem com la vam encaixar. Vull dir, en aquell moment et quedes com molt aturada, que no saps per on et venen les coses.
8: El cas d'en Pol Cugat és l'exemple més clar de la violència que les organitzacions criminals de la marihuana despleguen a Catalunya per controlar el mercat. Aquest és el seu negoci, cultivar la marihuana aquí i vendre-la a l'estranger, on multiplica el seu valor. Però si val més diners allà, per què venen aquí a produir-la? Per al fiscal antidroga Gerardo Cavero, la resposta és tan senzilla com incòmoda. Nosaltres som massa tous amb els traficants.
12: Esto pide piedra, es decir, es lo que piensan a lo mejor de nosotros, de que no somos suficientemente severos, que somos extraordinariamente escrupulosos con el respeto de los derechos fundamentales, pues sí, a mucha honra, y hemos de estar muy orgullosos de ello. Pero algo debe fallar, puesto que si el crimen organizado acude aquí porque tiene prácticamente garantizada o unos niveles altos de impunidad, incluso después de ser detenido, ¿no? Claro, porque digas, no, es que la policía es incapaz de echarte el guante y aquí no hay manera, no hay forma de... No, pero es que además luego resulta que, bueno, pues hay, en cierto modo, pues cierta benevolencia. Vente para aquí, es un chollo, son tontos.
8: Els Mossos consideren el cultiu i el tràfic de marihuana la principal amenaça per la pau social a Catalunya. Escoltem el responsable de la lluita contra el crim organitzat, l'inspector dels Mossos, Toni Celleres.
13: El que és real és que el tràfic de drogues té, primer, una afectació molt gran sobre la salut de les persones, però té una afectació molt gran sobre el que és els nivells de seguretat que hi ha al carrer. I, de retruc, empastifa altres sectors de la societat que no tenen en la seva finalitat relació amb el tràfic de drogues, però de cop i volta estan immerses dintre del tràfic de drogues. Qui vulgui veure el tràfic de drogues des d'un punt de vista romàntic, com que algú li facilita una substància que una altra per gaudir, això és totalment irreal. I un cop hi entres, és molt difícil sortir-te'n.
14: I els Mossos han localitzat el cotxe de la suposada víctima mortal en una plantació de marihuana de les Borges Blanques. El cadàver, però, continua sense aparèixer.
15: De moment, l'únic que s'ha localitzat és el seu cotxe. La plantació estava en una masia pròxima al cementiri de les Borges Blanques i els Mossos tornen a pentinar la zona per intentar localitzar el cos amb la unitat canina i la subaquàtica i l'ajuda de drons.
8: 3 mesos abans de la seva desaparició, en Pol s'havia quedat sense feina i sense casa, però no volia tornar a viure amb els seus pares ni demanar-los diners. El Néstor, un amic del desaparegut, li va oferir treballar uns mesos per ell vigilant una plantació de marihuana que tenia amagada a les Borges Blanques. En Pol, un jove sense cap antecedent, va acceptar.
11: Jo sé que el Néstor el coneixen perquè havia anat a l'escola on havien anat els meus fills. Ell no va veure el perill, perquè amb l'edat aquesta tots hem fet tonteries a la vida i suposo que no va veure el perill. I va dir, tinc un espai on puc guardar les meves coses, què pot passar, no passarà res. Jo quan trobi la casa marxo i bueno, el dia que va passar és el dia que ell marxava. No?
8: En Pol va amagar als seus pares quin tipus de feina havia acceptat.
11: No ho sabíem. Si ho arribem a saber, evidentment no l'haguéssim deixat. Es queixava que no li pagaven. Jo li deia, deixa la feina, passa d'ells i busca't una altra cosa. Pensant que era una feina normalitzada, no? De forestal, de jardiner...
8: El pla d'en Pol era guanyar alguns diners per marxar a viure a una casa a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, a la tardor, i fer de monitor d'escalada.
11: La seva vida no era aquesta, això t'ho puc assegurar. La seva vida era viure al camp i treballar del que ell li agradava, no? Que era la muntanya i fer excursions i fer de guia.
8: Però en comptes de fer realitat el seu desig de viure ensenyant a escalar, en Pol ha acabat assassinat a la plantació que vigilava.
11: I, bueno, aleshores ens vam posar a disposició dels Mossos i vam anar seguint tot el que ell ens deia. Vam parlar amb el Josep Lluís, que se'ns va oferir, i, bueno, és el suport que hem tingut, no?
8: En Josep Lluís Jordán és l'advocat de la família d'en Pol Cugat, perquè també és el pare d'un dels millors amics de la víctima. El seu fill i en Pol jugaven junts de petits a rugbi a Barcelona.
6: Soc advocat de la família i ho soc perquè en Pol jugava a rugbi. En un equip de rugbi hi ha un sentiment que som bastant més que amics o bastant més de germanor, pràcticament. Jo, a més, era el delegat de l'equip i entre tots hi havia una unió molt important, un apropament molt important. Jo estava a Sevilla, estava fent un viatge doncs, de plaer amb la meva dona i vaig rebre una trucada del meu fill. Plorava, no entenia què em deia, era per la tarda, no sabia, no entenia ben bé què m'estava dient, i només em deia que en Pol, que l'havien mort, però que ha tingut un accident... No, que l'han mort,
8: Tot i que el cos d'en Pol Cugat està desaparegut, les evidències que ha estat assassinat a la plantació són innegables.
6: La quantitat de sang que hi havia en el lloc dels fets és incompatible amb la vida d'en Pol. Simplement, no, en Pol no pot estar viu amb la quantitat de sang que es va arribar a perdre.
8: Els Mossos creuen que l'assassinat d'en Pol s'ha comès el dijous 21 d'octubre, dos dies abans de la visita dels tres traficants a la comissaria de Lleida. Ho dedueixen a partir de l'activitat del seu telèfon mòbil.
6: Aquella tarda, cap a les 5:45 de la tarda aproximadament, la Carme, de la seva mare, li va enviar un missatge a en Pol. I aquest missatge el Pol el va contestar.
10: Cap a les 17:32, 17:34 de la tarda, el Pol contesta aquests missatges. Però després, a posteriori, a les 18:41 de la tarda, li tornen a enviar un altre missatge i el Pol ja no respon. Estem parlant del dijous 21 d'octubre, 18:41 hores de la tarda, i el Pol no respon. Tampoc respon un missatge que li envia la seva mare. A partir d'aquí, del Pol ja no se'n sap res més.
8: Però tot i que en Pol no torna a fer servir el seu telèfon, aquest terminal, hores després del crim, es mou.
10: El mòbil del Pol, de manera estranya, per dir-ho amb alguna paraula suau, es desplaça de les Borges Blanques fins a Castelldans, que és un poble que hi ha una mica més enllà de les Borges. És evident que algú desplaça aquest mòbil, no se'n va sol. Però, curiosament, és l'endemà a la una, el divendres, quan declaren els Mossos d'Esquadra que l'han vist mort. O sigui, el mòbil ja havia marxat, entre cometes, cap a Castelldans, però declaren que veuen el cos mort del Pol l'endemà a la una.
8: Acotar l'hora del crim és fonamental. No només permet deduir que en Pol ja era mort quan el seu telèfon es desplaça fins a Castelldans, també fa possible descobrir, gràcies als posicionaments dels telèfons, que durant aquella franja de la tarda del dijous 21 d'octubre, els tres traficants i en Pol estaven junts a la plantació de les Borges Blanques i que allà hi havia algú més.
10: Hi havia tres persones que es van entregar i que han vist el Pol mort. Hi havia una quarta persona que també s'havia d'entregar, que formava part del grup, l'Albert, que finalment no s'entregué.
6: El telèfon de l'Albert el situa a la Masia la tarda en què pensem que es va produir el crim.
8: La família d'en Pol Cugat creu que té motius per dubtar de l'Albert. Un home amb pes dins d'aquest grup criminal, segons la resta d'implicats que eren a la Masia, i que fuig d'Espanya en lloc d'anar amb la resta dels seus companys a la comissaria.
6: Era una persona especialment agressiva i amb un caràcter molt explosiu.
8: Els investigadors, per la seva banda, cada cop confien menys en la versió que han donat els traficants que sí que han anat als Mossos.
6: Aquí el que hi ha és que se'ns pretendrà vendre per part de les defenses que aquí hi ha hagut un narcoassalt.
8: És lògic que els seus advocats escollin aquesta estratègia de defensa. En els darrers anys s'han multiplicat els narcoassalts en territori català. El 2023 els Mossos n'han comptabilitzat gairebé un centenar.
12: Cuando se producen lo que se llaman los vuelcos, es decir, que una banda roba la droga a otra, los asaltantes, los ladrones, por así decirlo, se disfrazan de policías. Pero, claro, con los policías de narcóticos no van de uniforme generalmente, van con una armilla con destellos reflectantes y eso se puede conseguir en una tienda de efectos militares con facilidad. ¿Y qué pasa? Pues que cuando llega después la policía, pues la banda crea lo mejor que es la banda rival. A veces las agresiones son tremendas.
13: Els narcoassalts han pujat d'una manera estrepitosa, perquè hi ha molts llocs on es produeix marihuana. I la marihuana és una droga que val molts diners. I és millor atracar i prendre-li a algú que no pas produir-la jo. Però si jo sé on hi ha una plantació de marihuana, aquesta plantació de marihuana, a no ser que la policia la desmantelli, estarà aquí avui, demà i el mes que ve, perquè fan quatre plantacions l'any i estan tota l'estona produint. Ja tinc temps per dissenyar i fer el narcoassalt quan jo vulgui. Si jo vull assaltar algú i doblegar la seva capacitat de resistència, aniré armat.
8: És això el que ha passat a la plantació de les Borges Blanques?
6: No hi va haver un narcoassalt primer perquè els narcoassaltants normalment no es preocupen d'anar a emportar-se cap cos. El cos els és igual, el cos el deixen. Això primer. I després fan servir un altre tipus d'armes.
8: Hi ha un altre detall que no encaixa. En els narcoassalts, els atacants acostumen a irrompre amb gran violència a la plantació per sorprendre els vigilants, i després fugen en el menor temps possible.
6: Aquesta masia està envoltada d'una tanca perimetral i la porta de la tanca perimetral estava tancada amb un candau, no estava forçada, i ells l'han de forçar per accedir-hi. Per tant, el que ho va fer, una de dos, o tenia claus, o en Pol els hi va obrir. Quan van arribar els Mossos, la droga no hi era, els ordinadors no hi eren, els ordinadors per controlar tots els sistemes de REC, els sistemes lumínics, tampoc els Mossos no han trobat o no van trobar altres empremtes d'altres cotxes. Ningú no ha vist altres cotxes diferents que anessin allà.
8: Els Mossos no creuen que hi hagués cap narcoassalt. Els assassins d'en Pol no van trencar cap porta, van invertir hores en recollir la marihuana i desmuntar la instal·lació, van fer servir unes tisores de podar per matar-lo i van fer desaparèixer el seu cos. Per tot això, els investigadors sospiten que cal buscar els autors de la seva mort dins del grup criminal que va contractar-lo perquè fes de vigilant. L'advocat de la família té una hipòtesi clara del que va passar.
6: Què pensem que va passar? Sabem que en el Pol li van prometre que li pagarien 12.000 euros. Sabem que no li van pagar.
11: Jo sé que aquell dia el Pol marxava i tancava aquesta història. I no el van deixar marxar. És això. El per què? Perquè va reclamar els diners o perquè... Jo què sé, no ho sé.
6: Jo em puc imaginar que aquell dia, aquell 21 d'octubre, per la tarda, aquestes persones van anar a buscar la marihuana que estava preparada per endur-se-la. I es van topar, doncs, que en Pol els hi hauria dit d'aquí no us en porteu res fins que no em pagueu. I clar, era una plantació important. I els diners que s'estaven jugant eren molts. I jo crec que en aquell moment van ordenar en els que estaven allà que el matessin. Pel que sembla, i per les fotos que hi ha del lloc, no sembla que en Pol hagués tingut

0: quadre que veuen les imatges de les càmeres que veuen l'entrada del vehicle, del mateix surt una persona, una mica borrosa, però les caracteritza pel tipus de roba que porta, que se'n va a l'estació de l'AVE de Lleida, a Lleida Pirineus. Allà, doncs, les càmeres també el capten, és la mateixa persona pel tipus de roba, per la complexió, etc etc, és la mateixa persona, i allà resulta que l'Albert Renfe ha certificat que amb diners en efectiu va comprar un bitllet de l'AVE cap a Barcelona.
1: L'Albert arriba en tren a l'estació de Sants poc abans de les 12 de la nit.
0: Va arribar a Barcelona, va anar a un edifici on tenia llogada una habitació, penso que era una habitació. Unes càmeres que hi ha també a la zona també capten aquesta persona. Va entrar, va agafar les claus d'una moto i se'n va tornar cap a Lleida. Va anar a dormir a casa de la seva mare, que molt normal no és. Vols plantejar una coartada perquè, a més, dona la circumstància que l'Albert no tenia xarxes socials i de sobte es crea xarxes socials i comença a penjar fotos.
1: Els Mossos creuen que quan l'Albert torna de Barcelona de matinada, coordina el trasllat del cos d'en Pol fins a Castelldans, tal com ha captat el telèfon mòbil de la víctima i el fa desaparèixer. La policia científica inspecciona el cotxe d'en Pol i el pis de l'Albert a Barcelona i troba restes orgàniques que confirmen que aquest sospitós ha estat en contacte amb el desaparegut.
0: Troben sang al pedal de l'accelerador i del fre del vehicle. Analitzen l'ADN i l'ADN correspon amb la sang d'en Pol. Entra al domicili de l'Albert, del principal sospitós, accedeixen i, entre altres coses, com anotacions manuscrites per l'Albert, amb quantitats de diners que provenien de la droga i quins destins els donava, etc etc, troben unes sabatilles esportives. Hi ha la sabatilla a la dreta, o en una de les sabatilles esportives, doncs hi ha restes de sang encara. Analitzen l'ADN i el resultat és que és sang d'en Pol.
1: L'Albert s'entrega voluntàriament als Mossos d'Esquadra mesos després de l'assassinat, però nega els càrrecs i surt en llibertat al cap de poc temps.
0: Aviam, l'Albert és el principal sospitós com a autor material. És a dir, jo penso que ell va ser l'autor material, que no vol dir que els altres no estiguin igualment implicats. Era una plantació considerable. Estem parlant d'una organització criminal. Aquí cada un dels membres tenia unes funcions atribuïdes i cada un feia el seu rol i el feia tal qual les directrius que rebien. I penso que van ordenar la seva mort perquè no hi ha escrúpols i aquesta gent només pensen en els diners.
1: L'Albert, segons tots els indicis, era l'encarregat del transport de la droga per l'AP7.
0: Nosaltres pensem que aquesta droga va anar a Itàlia o almenys aquí hi ha connexions internacionals amb Itàlia. Primer perquè en els atestats de Mossos ja figura algun nom italià i després, per coneguts del barri, sabem que hi ha alguna connexió italiana en tot això. Com va anar la droga? Normalment no puc saber-ho, no ho sabem encara. Potser algun dia ho arribarem a saber arrel de les investigacions que puguin fer lògicament Mossos d'Esquadra, perquè nosaltres, com a acusació particular, tenim doncs, els mitjans que tenim. Però normalment va simplement per cotxe i jo penso que en aquest cas havia d'anar per cotxe.
1: Actualment, tots els implicats en la mort d'en Pol Cugat, també el Néstor, l'amic que va contractar-lo i que exercia un rol de líder, estan pendents de judici. En total, hi ha 9 investigats per aquest crim. La majoria són catalans. Tots continuen guardant silenci i ocultant a la seva família on està el cos.
2: Apel·lant també, primer, a les persones implicades, o a tothom que ho pogués saber, que digués alguna cosa, precisament per això, perquè estem parlant de la dignitat també d'una família de poder enterrar el seu ésser estimat. És que jo considero que això, com a persona, és l'ABC de tot plegat.
3: Que es posin al meu lloc, que es posin com a pare. De cop i volta tens el teu fill, de cop i volta no el tens i a sobre no et volen dir. Jo penso que això no és de persones. Això és inhumà, completament inhumà. I tan culpable és el que calla, el que sap, el que va ajudar o el que el va matar. Perquè això no és viure. No és viure, tot et recorda el Pol. No vull deixar de parlar d'ell perquè no el vull oblidar, que no l'oblidaré mai. Però el vull tenir present cada dia. Escolto els seus whatsapps, la veu, i li escric whatsapps que penso que és una xorrada, però a mi em va bé. I el sento i és com si el tingués allà, no? I la sort que tenim ara és que tenim missatges de veu que podem sentir, no? I encara puc sentir la seva veu. És l'únic que tinc. I això vull que els hi quedi clar, els assassins i els col·laboradors, que l'únic que tinc són missatges de whatsapp i fotos. No tinc res més del meu fill, no? Que com a mínim em diguin on està el cos, que això no els hi costaria tant.
1: La Carme també lamenta que durant els primers dies els

0: els Mossos d'Esquadra no busquessin amb prou intensitat en Pol. Creu que va pesar massa el seu vincle amb una banda criminal.
1: I aleshores ja no tracten com a persona, sinó tracten relacionat amb la banda o amb el que sigui. En el moment de les recerques, els Mossos han buscat, però en aquell moment no va venir ni Protecció Civil ni bombers. I els Mossos, bueno, van quadricular tota la zona, vam estar buscant diversos dies, però érem nosaltres, els Mossos que buscaven, els aquàtics, els drons i tal, i els gossos, però no vam trobar res. Hem buscat els amics, els que fèiem nosaltres, els grups que fèiem nosaltres. Però ni Protecció Civil, ni bombers, ni res, perquè els Mossos no els havia cridat.
0: La Carme ha decidit participar en aquest capítol perquè vol evitar que altres joves cometin el mateix error que el seu fill.
1: El que és la xarxa, tot el que envolta, tot això la gent no ho veu, no? Sobretot la gent jove. I hi ha perill.
2: Si li ha passat en Pol, significa que és que ningú no està exempt.
1: Això és la xacra que tenim ara, no? Que podem anar més en compte, però també penses que la gent jove no pensa en el més enllà, no? De què pot passar o... I aleshores, bueno, teòricament amb Isma ja els hi passarà res.
0: Els pares d'en Pol no deixaran mai de buscar el seu fill i demanen la col·laboració de qui pugui tenir alguna pista. Gràcies per acompanyar-nos.
3: AP7, la narcopista. Els traficants viuen entre nosaltres i la seva cobdícia deixa rastre.
4: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
5: Bona tarda, us informa Berta Torrades. A l'Aragó continua cremant sense control l'incendi del municipi d'Orés, a Saragossa. Ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees i el vent dificulta aquesta hora la feina dels bombers. Tot i que està lluny de ser controlat, des d'ahir no ha augmentat el perímetre del foc i els esforços dels equips d'extinció es concentren ara en les zones on el foc es pot estendre i arribar a nuclis urbans. Hi treballen més de 400 efectius i la feina dels bombers està molt i molt condicionada als constants canvis de la direcció del vent, com explica el director d'extinció.
6: En principio, la previsión es mejor que la de ayer. Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando e intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
5: Pel que fa a Catalunya, avui hi ha 21 municipis catalans a 7 comarques en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Solsonès. Està prohibit l'accés a 3 espais naturals i, a més, els agents rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis de 17 comarques. Més notícies amb la Montse Mir.
7: Un dels grans aliats del canceller alemany, el conservador Jens Spahn, ha dimitit fa pocs minuts per la polèmica generada pel fill que ha tingut utilitzant un ventre de lloguer als Estats Units. Feia dies que el cas del portaveu parlamentari de la CDU, que va ser conseller de Sanitat amb Angela Merkel, havia reobert el debat de la gestació subrogada que està prohibida al país. El seu propi partit, fins i tot ell mateix, havien condemnat aquesta pràctica per qüestions ètiques. Berlín, Jordi Regàs.
8: Bon dia. La imatge mostra dos homes somrient. És el compte d'Instagram de Daniel Funke. Al darrere, amb un carretó de nens, el seu marit, Jens Spahn. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, s'ha limitat a donar-se per assabentat.
9: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
8: Gratulit. Spahn és un home clau dins la CDU. Com a ministre de Sanitat, però, es va oposar a la regulació de la gestació subrogada a Alemanya. La contradicció l'han aprofitat els socis de la SPD per demanar que els conservadors reconeguin la doble maternitat en el cas de mares lesbianes.
5: El govern destina 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre afectades pels aiguats de la Dana al setembre i a l'octubre passats. La línia d'ajuts està destinada als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de l'activitat agrària i també compensar part dels costos. Les subvencions es destinaran a fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre d'altres. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'avui i fins al 7 d'agost.
7: Detingudes dues persones per robar joies valorades en 8.500 euros al barri de Gràcia de Barcelona. Tots dos havien actuat en altres localitats i se'ls havia detingut també a Reus, Tarragona, Girona i en algunes ciutats europees. De fet, l'home té una ordre de detenció europea emesa per les autoritats de Luxemburg. La investigació continua oberta per determinar si els arrestats podrien estar relacionats amb altres robatoris similars.
5: I Barcelona celebra avui a les 6 de la tarda la gran manifestació del Pride amb una crida a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més, sota el lema Totes les realitats, un sol orgull. La convocatòria vol reivindicar la diversitat i també la cohesió del col·lectiu davant l'increment dels discursos discriminatoris i dels casos de LGTBI-fòbia. En aquest sentit, el president del Pride Barcelona, Ferran Poca, defensa la necessitat de continuar, diu, sortint al carrer per fer visibles aquestes reivindicacions.
10: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és, sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
5: La capital del Baix Ebre torna a viatjar en el temps amb la Festa del Renaixement de Tortosa, que enguany compleix 29 edicions. La programació, amb una setantena de propostes culturals, aposta per nous espais d'interès històric per donar a conèixer el patrimoni a veïns i visitants. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquest esdeveniment té una repercussió econòmica a la ciutat que s'enfila fins als 7,7 milions d'euros. Anem fins allà, fins a Tortosa, amb l'Ariadna Escoda.
11: De la setantena d'activitats del programa de la Festa del Renaixement de Tortosa, gairebé la meitat són novetats. Algunes, com el viatge històric o artístic pels túnels subterranis del Castell de la Suda, també han permès conèixer de primera mà un patrimoni renaixentista que normalment no està obert al públic. No és l'únic espai que es posa a disposició del públic per primer cop. Ho detalla el regidor de la festa, Jordi Jordan.
12: Hi ha espectacles al balneari del Porcà, l'antic Cal Jueu, també recuperat recentment, a la mateixa catedral on ara es pot visitar els arcs botants i, per tant, pujar al sostre o als Reals Col·legis, que és l'edifici renaixentista més important de Catalunya, i allà també s'ha fet una actuació en noves tecnologies sobre els tapissos renaixentistes de Tortosa, que avui dia estan a Nova York.
11: L'any vinent, la Festa del Renaixement arribarà a la 30a edició, xifra rodona. L'organització apunta que afegiran novetats al programa, si bé la recreació històrica seguirà sent un dels pilars de l'esdeveniment.
5: Els esports, Sergi Camps, bona tarda.
13: Bona tarda. Esport en directe. Tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Marcenfelleran. Una segona etapa de muntanya amb tres ports de primera categoria i un de segona en aquests moments. L'etapa li queden 118 quilòmetres per acabar i Carapaz lidera aquesta etapa. A la general, Pogacar continua el mallot groc amb un coixí de 3 minuts 36 segons respecte a Jonas Vingegaard. En futbol, abans de la final del Mundial de demà, avui jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami a partir de les 11 de la nit. Pel que fa al futbol de clubs, avui tres amistosos, a les 6 Girona Alcatxià, a les 7 Castelló Sabadell i a les 8 Olot Espanyol. Pel que fa al Girona, ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Juan Chitam, de 30 anys, el nord-americà amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verdinegre fins al juny del 2027. De la seva banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whitaker, de 31 anys. Whitaker prové de la Liga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
4: Fins aquí les notícies.
14: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.

Entre el 28 de juliol i el 3 de setembre de l'any 1285, en temps de Pere II el Gran, una flota reduïda de galeres catalanes, reforçada en un segon i definitiu assalt per l'armada siciliana encapçalada per l'almirall Roger de Llúria, es va enfrontar a una flota francesa que la superava clarament en nombre. Aquestes escaramusses van tenir lloc prop de les Formigues, uns petits illots situats a menys d'una milla de la costa entre Palamós i Palafrugell. Els vaixells catalans van aconseguir agafar per sorpresa l'armada francesa de Felip III l'Ardit i fer-la caure en un parany, en una de les batalles navals més interessants i més importants de la història de la Corona d'Aragó.

0: Pere el Gran, casat amb l'hereva legítima de Sicília, Constança, havia aconseguit arrabassar l'illa de les mans dels Anjou francesos, aprofitant una revolta local coneguda com les Vespres Sicilianes l'any 1283. Després d'aquesta conquesta, fonamental en l'expansió catalana per la Mediterrània, el papa Martí IV, que era francès, va excomunicar el rei Pere II i va nomenar sobirà de tots els seus regnes Carles de Valois, el fill segon del rei de França. El pontífex li va donar categoria de croada a l'exèrcit francès que el juny de 1285 estava disposat a invadir Catalunya. Un cop les forces enemigues van aconseguir entrar per l'Empordà, la croada contrària al rei Pere va posar setge a Girona. La guerra naval va adquirir una importància aleshores clau. Per tal de socórrer la ciutat, calia intentar que els francesos no els arribessin els queviures que estaven rebent des del port d'Aigües Mortes, a la Provença, i que es descarregaven a Roses i Sant Feliu de Guíxols. En un primer enfrontament, el juliol, les 11 galeres comandades per Berenguer Mallol i Ramon Marquet van aconseguir trencar una línia francesa de 24 galeres que els intentava encerclar. Tot i que les cròniques de Bernat Desclot i Ramon Muntaner discrepen alguns detalls importants d'aquest episodi, com la ubicació exacta, per exemple, l'arribada de les naus capitanejades per Roger de Llúria va precipitar la batalla definitiva, que es va resoldre la nit del 3 al 4 de setembre, prop de Roses, el que va ser una victòria material i psicològica fonamental per la Marina catalana. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'una batalla fonamental, però que els que coneixem, i és la immensa majoria de la població, la costa catalana, les Illes Formigues, un lloc molt bonic,
1: molt.
0: On alguna gent va fer petites excursions marítimes, sí, sí. On quan et banyes ho veus allà davant, si tens la sort de banyar-te per allà, però això d'una batalla naval allà al costat és una cosa xocant.
1: Bueno, s'ha de dir que aquesta batalla, diguem, del 1285, gairebé surt tots els elements més llegendaris de la història de Catalunya medieval surten amb aquesta batalla o al voltant d'aquesta batalla. Mm-hmm. És a dir, surt per un cantó que, clar, Catalunya d'aquí es farà l'ama de Sicília. Surt el papa, que el papa, és a dir, vol posar com rei de Catalunya un rei francès, perquè ell és també francès, la qual cosa amb una croada, i també explica part de l'enemistat històrica que en aquells anys ja entre França i el regne de França amb Catalunya i Catalunya amb França. Després surt tot un aspecte nou, és a dir, que no tenim massa en compte, de partir d'aquí vindrà la gran expansió catalana cap a Orient, perquè clar, això es basa en una marina extraordinària, és a dir, moltes...
0: Clar, i a més la base de Sicília,
1: clar, és clau.
0: És que Sicília no és un lloc menor, jo ho hem comentat algunes vegades en aquest programa, no és un illot gros. Sicília és la clau del forment, del blat i de tot el que comporta, és realment la illa més important i el lloc més important en aquella zona del Mediterrani, és un salt, perquè la illa dona per això, per saltar cap a la península italiana, etcètera, etcètera.
1: És el cobre, l'Orient i l'Occident,
0: exacte,
1: del Mediterrani.
0: És la clau, i per tant és la clau de volta del Mediterrani.
1: I a més de tot això, hi ha una cosa que és important. En la nostra història no tenim massa consciència d'una marina catalana exitosa. Doncs va ser no solament molt exitosa, sinó que serà el peu perquè després, fins gairebé al segle XX, la marina catalana sigui molt i molt important. Avui dia el món ha canviat, els viatges han canviat, les tecnologies han canviat, però durant tots aquests anys dins de la Mediterrània, i en aquest període concret del segle XIII, en surten tots els personatges que formen part, diguem, de l'imaginari col·lectiu mític català de la nostra extraordinària història medieval.
0: Qui ens ajudarà a posar peus a terra, o peus a la nau, o sigui, que és el que toca, és el doctor Pol Junyent, doctor en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, membre del grup de recerca consolidat que hi meten els noms. Els grups de recerca sempre tenen uns noms absolutament absurds.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí.
0: Que, clarament, aquest no és un exemple de tants noms absurds de qualsevol grup de recerca, de qualsevol especialitat. Que treballa la corona catalana aragonesa, l'islam i el món mediterrani. Doctor Junyent, Pol Junyent, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
2: Molt bon dia, Enric, i moltes gràcies per convidar-me. Molt bon dia, Josep. Doncs sí, com dèieu, sobretot enfocat a Sicília, que és el que m'heu deixat aquí a punta de vol. Jo recordo una frase de quan encara era estudiant de la carrera, del doctor Prim Bertran, que em va quedar gravada.
0: Jo vaig venir moltes vegades i vam lamentar moltíssim la seva desaparició.
2: Va ser una gran llàstima.
0: Inclús personalment, perquè l'estimàvem molt.
2: Totalment, com a historiador i com a persona, era una persona fenomenal.
0: Extraordinària, sí, sí.
2: I ell deia que Sicília, posat com a exemple, era el gran portaavions de la Mediterrània. És això el que heu dit, és el gran enllaç entre les dues vessants, les dues conques de la Mediterrània, també la oriental i l'occidental.
0: Això explica... clar, no s'hagués pogut, malgrat les polítiques d'aliances matrimonials, que és en definitiva la clau de volta d'aquell moment en què Sicília passaria a l'entorn de la corona catalana-aragonesa pel matrimoni de Pere amb Constança, però, esclar, tu ja pots tenir tots els matrimonis que vulguis i els lligams dinàstics i el que vulguis, que si no tens un exèrcit en aquella època o unes forces potents, no, ja pots explicar el que sigui. Evidentment que hi havia un exèrcit de terra català, diguéssim, però la clau de volta també era la Marina. Sense la Marina ja podia ser casat amb qui vulguis, que Sicília no hagués sigut teva. No?
2: Tant la Marina comercial, que en aquests moments que estem entre les voltes de finals del segle XII com la Marina ja pròpiament Marina de Guerra, són claus de volta per poder consolidar una presència de la corona d'Aragó, de la corona catalana-aragonesa, sobretot en la Mediterrània occidental, i fer front a aquests conflictes que comencen a explotar a finals del segle XII amb la guerra de les Vespres Sicilianes i que no acaben, com diu, per exemple, el doctor David Abulafia, parla de la guerra dels 200 anys.
0: De la Abulafia és magnífica.
2: Parla de la guerra dels 200 anys, aquest conflicte de la corona d'Aragó amb l'eix franco-angeví, que dura fins ben bé entrat al regnat d'Alfons el Magnànim.
0: Era especial la Marina catalana o va tenir bons mariners? Perquè això podria ser coses diferents, que tecnològicament fos superior o que simplement l'habilitat dels mariners ho fos per tenir els èxits que va tenir.
2: Aquí hem de parlar d'una gran especialització de la Marina, sobretot parlant de la Marina mercant, que és el nucli que esdevindrà la Marina Reial i la Marina de Guerra, hem de saber també que la Marina mercant s'armava per protegir-se i ja hi ha unes, des dels usatges i de les ordinacions de la defensa de la Ribera de Barcelona, ja hi ha unes bases, unes primeres pedres per assentar el que vindrà més endavant i just la guerra de les Vespres Sicilianes amb l'almirall Roger de Llúria, els nomenaments dels vicealmiralls de Catalunya i del Regne de València, això ja comença a explotar i es consolida, per exemple, en els regnats posteriors d'Alfons III o de Pere el Cerimoniós.
0: O sigui, era un muntatge institucional, per tant, o sigui, hi havia una estructura... Pensem que els estats medievals i la corona d'Aragó en aquest sentit no... Estaven començant a canviar, i en el cas de Jaume I ja es notava la diferència, però tot i així eren estructures molt febles en comparació al que nosaltres ara pensem que és un estat, vull dir que tot estava una mica una sabata i una espardenya, la manera de fer-ho.
2: I econòmicament més febles que, per exemple, les potències de Gènova i Venècia, que a més tenien un sistema de reclutament o d'acordament molt diferent del propi de la corona d'Aragó. Ells vestien els seus estols navals mitjançant un sistema de circumscripcions que els assegurava un agent sempre. En canvi, la corona d'Aragó, el seu sistema era voluntari. Si és veritat que Pere el Gran, quan ja és rei de Sicília, intenta assajar el sistema franco dels Anjous, però els sicilians, amb el record del despotisme francès, diguem-ne, no ho veuen bé i es torna a potenciar el sistema voluntari, que a més el sistema voluntari què fa? Que hi van convençuts. Són reclutats convençuts.
0: El sistema voluntari tenia, suposo, també avantatges econòmiques, perquè si no tampoc la gent, per molt patriòtica que sigui, són quatre, però els altres 400 havien de tenir un incentiu més positiu, no?
2: Evidentment, el tenim totalment ja establert i controlat al segle, a primers del segle i mitjans del segle XIV, amb les armades de Cerdanya d'Alfons III, amb la croada de 1309 contra Almeria, ja es comencen a veure tot el sistema de les taules de reclutament, l'escrit de reials per anunciar que s'instal·lava una taula en un lloc, generalment, per exemple, amb les flotes, es feia a la zona de la Llotja de Barcelona, al front marítim,
0: tenia lògica,
2: i la gent se'ls hi avançava una paga, sempre se'ls hi avançava una paga, una prorrata, una bestreta, perquè ells poguessin fer front a la compra d'armament o fins i tot saldar deutes de la família.
1: Clar. La pastanaga per endavant.
2: Ah, exacte.
0: És que és el sistema...
2: I amb la pastanaga de després de la resta de la bestreta, un cop, o sigui, la resta del sou, un cop haver complert el servei.
0: És que és el mateix sistema que s'utilitzava fins a les guerres napoleòniques, és que estem parlant d'un sistema de reclutament molt establert a tota Europa. De paga a través de la crida, d'avançament de paga, d'uns acords pels quals el mariner doncs, o se'l vesteix o no se'l vesteix, o dorm d'aquella manera o dorm... O sigui, és un contracte com una catedral i que té un punt, un rerefons, si voleu, patriòtic, però és només un rerefons llunyà, eh?
1: És que a vegades l'expressió mercenari no completa exactament...
2: No, és que no ho són.
0: Sí, clar, clar.
2: No ho són, perquè justament, jo dic reclutament perquè la gent m'entengui més aviat o allistament, però realment el nom que s'utilitza en la documentació és acordament, perquè és, no deixa de ser una forma d'acord.
0: És un contracte.
2: És un contracte, i de fet té fermadors. Hi ha una gent que assegura aquell mariner, assegura aquell ballester, conforme complirà el seu servei. I després, per exemple, estava reglamentat i molt punit el fugir amb la paga.
0: Clar, lògic. Bé, tots els exèrcits del món, això sempre ha passat, l'avançament, clar, la temptació era dir sí, no em pagaran tot, però ja tinc una part, adéu-siau.
2: I els van a buscar, eh?
0: Sí, home, i tant.
2: Els van a buscar, els persegueixen, i llavors sí que els envien a galeres, a remar, a bugar el rem.
1: Que és el càstig més dur.
2: Que és el càstig més dur. Que no és un càstig com a l'edat mitjana, bugar el rem, com si ho és a l'edat moderna, però en aquests casos se'ls envia a bugar.
0: Anem cap a les Illes Formigues. No, però està bé per fer una mica la idea de com anava la cosa. La conquesta de Sicília, aquesta conquesta inicial, és molt mal vista, com hem comentat, pels Anjou. El regne de França és un regne molt potent, no tant com serà posteriorment, però en tot cas és una gran potència europea.
2: Comparat amb la Corona
0: d'Aragó, se'l menja amb patates, diguéssim. Sí. Em sembla, recordo que hi havia unes xifres de població que parlaven de 10-12 milions de francesos en aquella època, i al voltant de mig milió de gent que vivia a la Corona d'Aragó. Només aquestes xifres ja et dona, encara que no siguin exactament correctes, perquè clar, és difícil de dir.
1: Sí, però... perquè encara no s'ha passat, diguem, la pesta negra. Sí.
0: No sé.
1: Però, sí, la població...
2: Tenim unes poblacions altes.
0: Però la diferència és abismal. Encara que fos el doble la Corona d'Aragó, un milió, i fos menys, i fossin 8 milions, és igual, vull dir que estem parlant de...
1: La proporció és desmesurada.
2: És desmesurada i, a més, compta amb que Pere el Gran està de sol. Els nobles d'Aragó no hi participen, no hi volen participar, estan revoltats contra el rei, o sigui, es troba molt sol.
0: I, per tant, la situació té totes les de perdre, però no perden. Per què no perden? No. Amb aquesta fase inicial, no em refereixo a les Illes Formigues.
2: Sí, no perden, comencen perdent. Els francesos entren. Quan ja es convoca la croada, el papa Martí, francès, com has dit, li dona tenor de croada a l'exèrcit francès, i a més aquesta posició ambivalent del rei de Mallorca, germà de Pere el Gran, de Jaume, ja aconsegueixen entrar a Perpinyà molt d'hora i es posen...
0: Controlava el regne de Mallorca, controlava el que coneixem com a Catalunya Nord, diguéssim.
2: El dit regne de Mallorca és quan té aquests segles aquests anys d'independència de la part nucli central de la Corona d'Aragó, derivat del testament de Jaume I. La gent a vegades no sap que la part del Rosselló pertanyia al regne de Mallorca. De fet, el gran palau de Perpinyà és el palau dels Reis de Mallorca.
1: Arriba fins al Baridà, és a dir, el Pirineu arriba fins al Baridà, que ara més o menys diríem que seria cap a Martinet, una mica més cap allà, cap a Toloriu, tots aquells pobles d'allà, abans d'arribar a l'Urgellet, a l'Alt Urgell, de la Seu d'Urgell, diguem.
0: Sí, és més o menys l'actual Catalunya Nord, més o menys, diguéssim, no és exacte, però ens en pots fer una idea de més o menys que representa.
2: Sí, ens en podem fer una idea.
0: Esclar, per això és gairebé una traïció, que el teu germà deixi passar a les tropes que et van atacar, home, és una mica lleig, no?
2: Sí, a més, compta amb el suport de molts abats francesos, francesos, de l'actual Catalunya Nord, de la zona del Rosselló i dels Comtats, que veient el tenor de croada de l'exèrcit francès, de l'exèrcit croat, obren les portes i...
1: Ah, és una croada.
2: És una croada. Es reten l'homenatge que deuen al papa. I, per tant, avancen fins a la plana de l'Empordà bastant
0: de
2: pressa.
0: Sense cap mena de problema, no?
2: Amb alguna escaramussa, de fet, Elna aguanta les primeres tompades, però, si no m'equivoco, l'assalten i la cremen.
1: Tota aquella història d'Elna està molt ben explicada, van arrasen la població.
2: Sí.
0: Per tant, comença molt malament la cosa.
2: té mala pinta, diguem-ne.
0: Quina força catalana es pot oposar amb aquella força francesa? És molt gran, la força francesa, primer
2: de tot? És molt gran. Les cròniques ens parlen que, per exemple, hi havia uns 4.000 cavallers armats francesos, i un cavaller armat generalment no és un sol home, són diferents homes. És el cavaller, un ajudant, que els francesos en diuen cotiller, aquí a la baixa edat mitjana se'n diu pillard, i després diferents patges, que molts també van en cavall o són homes armats, ballesters que els acompanyaven. La llança francesa, aquesta mena d'unitat de cavalleria medieval, comptava d'entre 3 a vegades a 6 o 7 homes.
0: Clar, o sigui que
2: per tant, hem de comptar els cavallers, però els hem de multiplicar.
0: Clar, perquè a més a més una cosa que també de vegades s'oblida és que el cavaller, clar que portava un cavall, d'aquí li ve el nom, però no tenia només un cavall, n'hi havia diversos.
2: Clar.
0: I aquests diversos cavalls, alguns eren de guerra i altres eren simplement pels seus servidors que poguessin també acompanyar-lo, etc, etc, etc.
2: Gairebé hem de pensar que aquests grans exèrcits són com ciutats ambulants. És i quan s'estableixen funcionen com ciutats ambulants, amb els seus mercats, amb les seves
0: postes. El sistema logístic no era dels exèrcits com actualment, en què els camions, per entendre'ns, traslladen d'un lloc a l'altre els queviures, sinó que els mercaders s'encarregaven de vendre sobre el terreny, fins i tot en el camp de batalla, de vendre els queviures. Clar, això és molt xocant, però a part de les prostitutes, els monjos que els acompanyaven, etcètera.
2: Forners, pastadors, fusters, fabricants de molins de sang, que serien els molins d'animal per moldre el blat al mateix exèrcit, o fins i tot fabricants de moneda, perquè s'encunyaven monedes en els mateixos campaments medievals per anar pagant.
3: Clar, clar.
0: Per tant, era un exèrcit immens troba en quina resistència? Què va poder posar per davant Pere II?
2: Es va trobar en aquesta resistència més local i, clar, evidentment, estem parlant d'un moment que la corona d'Aragó, la Casa Reial, no té unes forces permanents i té un embolcall de nobles allegats al rei que poden armar les seves mainades, i al rei Pere el Gran no li queda res més que invocar l'usatge Prínceps Nanque, que és aquest usatge de Barcelona, que en un moment d'invasió, en un perill d'entrada de gens estrangeres, com diuen les cròniques, al país, doncs es fa una lleva generalitzada, és una lleva de tots els homes capaços, amb certes excepcions, que això hi ha els juristes sempre ho van tipificant, amb excepcions dels forners, dels homes grans, dels homes massa joves, pot arribar a armar unes hosts per poder fer front, però s'ha de retirar de Girona, per exemple.
0: Clar, perquè no dona temps ni té prou potència.
1: Aquest concepte del príncep Namco sempre s'ha utilitzat en la història de Catalunya per dir que és molt de les raons de l'antimilitarisme històric de Catalunya. Sí. Perquè només has de servir el país quan el país està en perill. Molt perill, si no, no cal. Però clar, príncep Namco, què vol dir? Que si el país està en perill, hi vas, però si no... Escolta, això són aventures militars que...
0: Jo no hi entro.
2: No ens van ni ens venen.
0: Sí,
2: de fet, és un dels grans conflictes en època moderna, quan ja existeix la corona hispànica.
0: Sí, sobretot la guerra dita dels segadors, doncs és el cas més clar. Tornem-hi al cas. Per tant, l'entrada sembla que és gairebé imparable, com a mínim el màxim que es pot pretendre és frenar, però tot i així els francesos no aconsegueixen avançar. Què està passant en el front marítim?
2: L'exèrcit francès necessitava no podia transportar tots els queviures amb exemples, amb carros, perquè era molt pesat, necessitava del mar. I llavors, mentre es va conquerint per terra, es va fent pinça pel mar. Això és un tipus d'estratègia bastant comuna, molt comuna, per exemple, amb les conquestes de les croades teutòniques, que l'armada va per mar i va suplint a l'exèrcit de terra fent pinça entre terra i mar. I aquí fan una miqueta el mateix. Mentre l'exèrcit de terra va baixant, molt ràpidament, la flota francesa, i tant del rei Felip el Vell, de Felip l'Ardit, com de Carles de Valois, i tots els corsaris marsellesos, provençals, molt heterogènia, va fent la pinça pel mar i va conquerint ports molt importants, tan importants com Roses, com Palamós, que és un port dels més importants de la Corona d'Aragó, o Sant Feliu de Guíxols.
0: I a partir d'aquí poden entrar queviures que venen de França, diguéssim.
2: Queviures, diners, material militar...
0: Allò, reemplaçaments, el que sigui.
2: Però fins i tot forces de terra, perquè també els vaixells transportaven gent.
1: El suport bàsic és la marina.
2: El suport bàsic a l'edat mitjana és la marina.
1: De preveïments i de tot, és la marina amb aquesta campanya militar, diguem.
0: Clar, per tant, l'estratègia catalana és frenar a terra i necessàriament atacar aquest subministrament marítim.
2: De fet, mentre hi ha el setge francès de Girona, van ja preparant les defenses de Barcelona i es va armant una esquadra, petita esquadra catalana, al front marítim barceloní, per poder fer front, en un principi, a aquesta armada francesa que estava ja ancorant els ports del litoral de l'actual Costa Brava.
0: En la victòria catalana a la batalla de les Illes Formigues hi va jugar un paper decisiu el sicilià Roger de Llúria, que el 1283 va ser nomenat gran almirall de la flota catalana per part del rei Pere. Es va mantenir al servei de la corona catalano-aragonesa fins a la seva retirada l'any 1302. A la crònica de Ramon Muntaner es descriu el nomenament de Roger de Llúria subratllant els vincles que havia tingut des de petit amb el rei.
3: I llavors, lo senyor rei apellà lo noble en Roger de Lòria, que ell havia nodrit, e feu-lo s'agenollar davant e dix-li.
4: En Roger, dona vella, vostra mare, havent servida la reina muller nostra, e vos havets nobrit ab nos, entró ací nos havets ben servit. I així donant-vos ab la gràcia de Déu la verga de l'almirallat, així que d'aquí avant si ets el mirall nostre e de Catalunya, e del regne de València, e de Sicília, e de totes les terres que Abemna Déu nos darà a conquistar.
3: El noble en Roger de Lòria agitàs en terra e besà los peus al senyor rei, e puis les mans, e pres la verga de l'almirallat, en tal bona ventura que placi a nostre senyor Deus que a tots los oficials que el senyor rei comanarà sus oficis, que així bé los li administren con lo dit noble feu. Que ben potom dir que, ang jamés vassall en negun ofici, no honrà millor son senyor que ell feu. I això li durà del jorn que pres la verga de l'almirallat. Verets alegres jocs i danses a Messina, i fer festa tan gran que meravella seria de contar. I con tot això fou passat, el senyor rei feu aplegar Consell General a l'Església de Santa Maria la Nova, i preicar tan bé i tan ordenadament, i castigar i somonir totes les gens, així catalans com aragoneses i llatins, i los pregar que tots s'amassen i sonrassen los uns los altres, e que negun departiment no hagués entre ells, e que s'amassen així con a frares. E con tot això e moltes altres bones paraules los hac dites. Ell los dix.
4: Tu i sàbats que no es havem curt temps per anar a la batalla que vam empresa a la batalla del rei Carles, a la qual per neguns afers del món no nos fallríem que aquell jorn no nos fóssem dins lo camp.
5: En Guàrdia.
6: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
7: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
8: L'espectacle.
9: Serà genial.
7: Aquest estiu, tots som súpers.
10: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
11: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
12: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
13: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
14: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
12: El divan, el valor de la conversa.
15: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
12: El divan amb Sílvia Coppolo.
16: El divan s'hi està divinament.
12: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
18: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
19: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
18: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
19: Perquè no controlem a vegades les emocions.
18: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
20: Comencem.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
24: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí amb en Pol Junyent i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de encara no hem parlat, de la batalla de les Illes Formigues, una batalla de l'any 1285, clau la guerra provocada per l'intent de conquesta de Sicília per part dels francesos, que l'acabaven de perdre a mans dels aragonesos catalans. Pol Junyent, acabem de sentir aquesta descripció de Roger de Llúria, tant dels dos dels grans cronistes d'aquella època, Bernat Desclot i Ramon Muntaner. Llúria era tan important? Va ser un element clau? Una persona que, gràcies en bona part amb la seva manera de veure l'estratègia naval, va salvar la situació? O en fi, també és un fill de la seva època, com tants altres.
1: La persona de Roger de Llúria va ser molt important i segurament devia saber envoltar d'aquella gent que necessitava perquè encara ho fos més, o encara ho fos més rellevant.
0: Això també fa que sigui un bon almirall, no?
1: Exacte, perquè, no, exacte. Sí. I, de fet, el seu, diguem-ne, entre moltes cometes, patriotisme o fervor amb el rei d'Aragó no li deixa de venir perquè la seva mare era una dama de la cort de Constança i ell va marxar a Catalunya. De fet, Ramon Muntaner diu que s'acultura catalanament, que parlava catalanès, juntament amb Conrad Llança, que és un altre d'aquests sicilians que fugen a la corona d'Aragó peninsular en aquells moments abans de les vespres sicilianes. I llavors la gran explosió de la Marina Catalana és amb la Guerra del Vespre, la figura de Roger de Llúria, amb les noves normatives i aquesta gran capacitat de controlar flotes, de saber-les dividir, de l'estratègia militar, dels atacs nocturns, entre moltes altres.
0: És que normalment es produeix això a la història amb el tema de les guerres navals, que és una eclosió d'elements que fa que aquella flota determinada pugui ser tan, tan exitosa o tan hàbil estic pensant en els Estats Units de la Segona Guerra Mundial, sobretot a la part del Pacífic, o estic pensant en les grans flotes, tant les corsàries angleses com les flotes hispàniques, etc. Són moments
2: del segle XVIII i XIX,
0: clar, de eclosions, o francesos també, sí. En el seu moment, no? Amb la conquesta de Canadà. Vull dir que hi ha una sèrie d'eclosions amb què s'ajunten personatges molt importants, logística molt ben feta, tàctiques i estratègies navals de primer ordre, tot junt, que donen aquests moments màgics, diguéssim, amb moments determinats històrics. No?
1: Clar, i el text que acabem de sentir, a més parla del primer gran nomenament d'un gran almirall conjunt de la corona. Fins ara teníem cosa que fa una jerarquia, fa que hi hagi un ordre i que no hi hagin almiralls propis de cada estol, de cada armada petita, que doncs, quan s'armava l'armada es feia el nomenament i un cop s'acabava aquella armada aquell nomenament desapareixia, ja perdien tots els drets sobre la jurisdicció civil i criminal de l'armada, etc. Això crea una jerarquia del gran almirall i les figures dels vicealmiralls de tots els regnes marítims. Per exemple, Aragó no en tenia perquè, evidentment, no tenia costa, per tant, tots els regnes marítims de la corona d'Aragó tenien vicealmirall i això crea...
0: Coordinats, en aquest cas, per Roger de Llúria.
1: Exacte, i en aquest cas coordinats per Roger de Llúria i una disposició, per exemple, dels famosos, que ara en parlarem, de Berenguer Mallol i de Ramon Marquet, sota de les ordres de Roger de Llúria, sense cap mena de dubte.
0: Doncs parlem-ne. Com funcionava això i com dos personatges que més aviat semblen mercaders de Barcelona acaben participant de manera tan directa amb la batalla? Batalles.
1: Burgesos, mercaders, però també grans mariners i que ja havien participat. Per exemple, Ramon Marquet el trobem també a la Guerra de les Vespres, el trobem atacant el sud de la península, ja ha participat en diverses campanyes navals, i Berenguer Mallol el mateix. Són dos grans mariners i per això el rei Pere els demana que organitzin aquesta petita armada, aquest petit estol d'11 galeres, per poder fer un front ràpid, tenir una petita defensa contra aquest gran estol francès que s'havia de combatre, sí o sí.
0: Les galeres eren purament militars o feien una feina mixta entre mercaders? O sigui, hi havia èpoques que es dedicaven a la mercaderia i èpoques a la guerra.
1: Aquí trobem una gran frontera, no?, entre aquesta cosa del mercader pirata i el mercader mariner soldat.
2: Que també vegades fa de pirata, clar.
1: Ui, tant, sí. La història de la corona d'Aragó trobem milers d'exemples de, per exemple, al segle XV, que potser jo ho domino més, que s'ha acabat la campanya i mentre retornen a Barcelona o a València, on sigui, aprofiten per assaltar una nau de genovesos que s'han trobat per allà i se l'emporten.
0: Aprofitant la vina entesa,
1: sí, allò. Sí, tenien forat, tenien lloc a la... A les,
0: a la... Anem a matar genovesos, exacte, que és un esport... Que
1: era un esport català en el seu moment. Sí,
0: igual que l'esport genovesos, era matar catalans, sí. Mm. Aleshores, amb aquests dos personatges són burgesos de Barcelona, burgesos, sí, mariners, i són cridats per part del rei Pere o per part del gran almirall Roger de Llúria?
1: El rei Pere. Mm. El rei Pere, al final, tot i que hi hagi un gran almirall, és el feudalisme, això ho fa, també, de crear aquesta jerarquia, i l'últim eslabó més alt de tot el domini de la guerra és el rei. El que passa que el rei delega aquests drets, aquests poders, en altres personatges, i es deixa aconsellar a la vegada, però en principi el rei és el que té la darrera decisió. I llavors Marquet i Mallol tenen les seves pròpies naus, i el rei al final el que fa és una mena de lloguer, un nòlit, els contracta. Sí.
3: Perdona, aquestes galeres, aquestes naus, són fruit, filles de les drassanes de Barcelona?
1: Doncs molt probablement. En aquests moments estem que ja s'està construint la drassana de la gran drassana reial, la famosa, la que encara conservem, molt modificada en època moderna, però també teníem la drassana de la zona de Regomir, del final del carrer Regomir, que era la platja. No? I molt probablement...
3: És el carrer que surt gairebé de Correus a Navall,
0: sí,
3: el carrer Regomir.
0: Barcelona.
1: De fet, en els famós dibuix de Vingegaerde tu pots veure com encara la platja, la sorra, hi ha magatzems de piles de fusta, i gent treballant les barques. Les galeres llavors ja es feien a la zona de la,
0: clar, és que
1: de la gran drassana.
0: En aquella època, de fet, fins pràcticament al segle XIX, la platja era considerat un terreny de sorra, un sorrenc, que gairebé no era de ningú i que s'utilitzava per
1: treball,
0: termes industrials. Sí.
1: Sí, sí.
0: No, la gent no anava a banyar-se ni a prendre el sol. Aquest era una, una cosa que es pogués banyar per refrescar-se en un moment determinat, per entrar i sortir i treballar, però no era l'objectiu.
1: No anaven a prendre el sol.
0: No,
1: a torrar-se com a llargantaixos.
0: De fet, fins i tot estèticament, les persones, quan més blanca tenien la pell,
1: millor,
0: eren de més categoria, perquè volia dir que no treballaven el sol, i per tant, no com ara, que ho veiem d'una manera una mica diferent.
3: I per fer ja, diguem, l'última sortida cronològica, hem de pensar que totes les platges que ara té Barcelona, tot això fins al 1992 van ser terreny que les indústries anaven allà i es van instal·lar, tota la part del Poble Nou,
0: sí,
3: i totes aquelles zones.
1: Sí, sí, sí.
3: Fins al 1992.
0: Sí. Havia canviat molt la idea ja abans, però encara continuaven amb aquest ús. En tot cas, ells fleten aquest estol de naus, d'onze naus, i cap on van? Van a trencar el lligam logístic dels francesos?
1: Aquí les cròniques difereixen una mica. Per exemple, en la crònica d'Esclot es parla de que el poble de Barcelona murmurava que els dos almiralls de la flota d'aquestes 11 galeres tenien por a enfrontar-se a aquesta gran flota. I no, jo tindria molta por, la veritat. I que degut a aquests murmurejos, a aquests xiuxiuejos, decideixen anar enfront a la...
0: S'envalentonen.
1: Sí. I llavors, també aquí les cròniques difereixen una mica de la situació dels tres assalts, quatre assalts diversos que hi ha, però és a la zona de Sant Feliu de Guíxols, on hi ha el primer enfrontament, i els francesos fan una estratègia naval molt bàsica, que és la d'intentar, com que veuen que la flota catalana, la flota de Barcelona, és molt més petita, intentar encerclar-la. I una de les tècniques que es veu al llarg del temps que els catalans fan, a vegades fracassa, com el 1435, amb la batalla de Pons, a vegades no, com en aquest cas, és anar directe al centre de l'armada contrària.
0: O sigui, és una mena
1: de
0: mitja lluna que fan...
1: És una mena de mitja lluna que intenten fer els francesos, sí. I la flota catalana està com una mena de punta de llança molt, molt junta, i va directe...
0: De fet, de la batalla de Trafalgar no van fer mitja lluna, però l'armada franco-espanyola fa una mica el mateix.
1: Anar a trencar la línia.
0: I, en canvi, això, Nelson va directament a trencar la línia d'una manera molt arriscada, sobretot amb l'etapa de Trafalgar, perquè hi havia uns canons impressionants, cosa que ara no passava.
1: Aquí encara no tenim artilleria de foc en les armades de...
0: Per tant, et pots apropar relativament, ràpidament, fins al moment de xocar.
1: Et pots apropar, exacte. I, de fet, aquesta tradicional tècnica d'anar amb l'esperó de la galera i rebentar el
3: vaixell
1: al contrari encara es feia servir.

0: Al vespre del 27 de juliol de 1285, les 11 galeres comandades per Berenguer Mallol i Ramon Marquet van apropar-se a les 24 galeres encapçalades per l'almirall francès Guillem de l'Odeva, que eren entre Roses i Sant Feliu de Guíxols. Tot i que van intentar encerclar els catalans en formació de mitja lluna, aprofitant la superioritat numèrica, l'atac de les galeres al servei del rei Pere va aconseguir dividir la flota enemiga. A la crònica de Bernat d'Esclot, el cronista més pròxim als fets, s'inclou una descripció del primer assalt prop de l'illa de les Formigues, destinada a subratllar l'astúcia i la ferocitat dels mariners catalans.
1: Los almiralls del rei d'Aragó, amb llurs mariners, amb llurs ballesters i amb llurs sobresenyals, recolliren-se en les galeres i partiren-se de Barcelona. I vengueren-se en aquella nit davant Sant Feliu de Guíxols. I deixaren detrás l'armada del rei de França Major. I puixtremeseren una barca armada per espiar si l'armada major del rei de França s'era tota ajustada així com d'abans. I hagueren sabuderia per la dita barca, que el rei de França havia triades de la sua armada 24 galeres, en les quals havia mesa tota la flor de la sua armada, així com dels millors mariners i ballesters que ell hagués en l'armada. I aquelles 24 galeres, que s'eren apartades entre Roses i Sant Feliu, i que volien anar a Barcelona. Quan los almiralls del rei d'Aragó hagueren açò entès, i saberen açò per cert, hagueren gran goig i gran alegria, i no se trigaren gaire, mas que bateren de rems, a hora de vespres, un poc abans, foren allà on aquelles 24 galeres eren. I sempre que les veren, cridaren-los, que s'aparellasen de la batalla. I l'almirall de les 24 galeres, qui veu que aquestes 11 demanaven batalla, i que no en venien pus, hagueren gran goig i atengueren-les per llurs. I meteren-se en escala amb les 24 galeres. I les 11 galeres del rei d'Aragó totes ensems feriren en mig lloc d'aquelles, allà on veren estar l'estandard major en la galera de l'almirall. I feriren de tal virtut que d'altra les passaren totes, i partiren-les en tres parts, mal llur grat. Així que les 7 galeres d'aquelles 24 romangueren enmig de les 11 galeres del rei d'Aragó. He aquí los catalans de les galeres del rei d'Aragó, amb sos coltells al puny. Saltaren en aquelles 7 galeres, i així com a homes folls que no guardaven nulla res, en sols no es guardaren, ne dubtaren nulla cosa, mas que farien amb llurs coltells, de sa e d'allà, e d'amunt e d'avall, a tots parts, de popa a proa. Així que alguns per morts i altres per nafres mortals cuidaren aquelles 7 galeres, que no hi romangueren entre tots lo cos 200 homes. E preseren-los, e puixlexaren-se anar les altres. E primerament aquelles qui eren de la banda de migjorn, les quals eren armades d'homens de Narbona, e hagueren a ells gran batalla. Mas a la longa los narbonesos no pogueren suferir la batalla, anant s'arrateren tots. I los altres de Marsella, qui estaven de la banda vers llevant, que veren açò, bateren de rems i fugiren al mils que pogueren vers l'armada major del rei de França. I totes les altres romangueren desbaratades i preses.
2: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctor Pol Junyent, això que acabem de sentir d'aquest combat dels dos, del petit estol barceloní, en aquest cas, no és la batalla de les Illes Formigues.
3: No és la batalla
0: encara de les Illes Formigues. Encara no, encara que passa més o menys per allà, però no és... O sigui, és una escaramussa inicial que suposo que, és clar que la victòria menor, però victòria catalana, devia posar els pèls de punta als francesos, no? Perquè els per superaven això... més del doble i perden.
3: Exacte. Per això no és tant una victòria menor. Ells fins i tot encerclen el rei en el seu moment, com, si no m'equivoco, s'avisa en el text, i a més aconsegueixen capturar, tenir captures tant de personatges importants com el mateix Guillem de l'Odeva, l'almirall francès, com d'embarcacions, i això vol dir botí.
0: Sí, sí,
3: i
0: clar.
3: Vist enfront...
0: Cosa que ens interessava molt.
3: Exacte, sí, sí. I vist enfront en un moment de molta tensió, de molta problemàtica, això no deixa de ser un augment dels ànims dels catalano-aragonesos. Mm.
0: De tota manera, el subministrament logístic que venia de la Provença no es talla per això.
3: En aquest moment encara no es talla, i el rei Pere el Gran està preocupat, i els almiralls catalans també, perquè la flota siciliana encara no ha arribat.
0: Roger de Llúria encara està a Sicília.
3: Roger de Llúria en aquestes dates deu estar sortint de Sicília, perquè arriba al poc, al setembre.
4: Sí, juliol, però, agost al mig, setembre, sí, sí.
3: Preparar la logística d'una gran armada com la que estava preparant a Sicília Roger de Llúria no és una cosa fàcil. Porta molta feina. Has de fer panificar el forment a l'interior de l'illa, l'has de convertir en bescuit, l'has d'ensecar, l'has d'embarcar, l'has de transportar als ports... És molt complicat, la gent, has d'aconseguir remés, sí. I un cop ho tens tot...
0: La gent que ho tens, la gent que se'n va, la gent que torna, la gent que...
3: Els retrassos sí. en fer salpar una armada són continuats en tota la història de la Corona d'Aragó.
0: Per tant, el rei Pere tenia clar que aquella victòria podia ser pírrica, al final.
3: Podia ser pírrica, però Roger de Llúria arriba. Arriba amb la gran armada.
0: Per tant, aviam, com està la situació per no... Això. Continuem amb el setge francès per terra a Girona,
3: sí.
0: Que el rei Pere està intentant mantenir. Girona no ha caigut.
3: Encara no, però acaba de... caurà.
0: Caurà, eh? Però...
3: Caurà, i què passa? Que l'orografia de Catalunya, amb moltes... Des del Pirineu, i amb molt... És molt trencada. Tenim moltes muntanyes intermitges, i això protegeix Barcelona. Però el rei francès vol anar cap als Vallesos. Que passa que els vallesos ja no són un Empordà on els abats de l'Empordà han deixat han obert la via als francesos també. No, aquí tenim ja la gran defensa de castells que està per al gran estadi, diguem, hem de reforçar els castells dels vallesos, que era la gran, és a la porta d'entrada a Barcelona. I això s'aconsegueix fer.
0: Els Moncada, exacte.
3: Exacte. I allà hi viu molta gent.
0: Cabrera, diguéssim, són la gent que realment pot parar
3: exacte.
0: El tema. I, per tant, els francesos ho saben. Que el que teòricament els havia de resultar molt fàcil, i no ho ha estat sent tant per la defensa de Girona, encara serà més complicat quan continuïn baixant.
3: Els francesos ho saben, i els catalans saben que no es poden enfrontar els francesos a camp obert.
0: Perquè són massa importants.
3: Tot aquest temps, mentre no arriba la flota de Roger, estan fent una mena de guerra de guerrilles amb almogàvers per aquí, amb un assalt per allà, van hostatjant l'exèrcit francès, que a més amb el setge de Girona arriben les pestilències a l'exèrcit, perquè ferits... les mosques i els grans problemes que té tot exèrcit si no té un sistema de...
0: Ho dic per Sant Narcís, que hi va contribuir, que a vegades els historiadors us oblideu d'aquestes coses, però si no, malament rai.
3: No tant, no tant.
4: A Gironins no se n'obliden.
0: No, home, no, i tant, per això ho deia. En tot cas, tenim la situació per terra així. Per mar tenim aquesta petita flota barcelonina que va fer mal, però que fa un mal limitat, fa un mal més moral que no pas real el que està passant. I està arribant la flota, o va venint, la flota siciliana.
3: I mentre arriba la flota siciliana, sis galeres catalanes que s'havien quedat resegades, arriben i els francesos els confonen amb la gran flota de Roger de Llúria, sí. I llavors decideixen no enfrontar-s'hi, perquè eren sis galeres només, i fugen cap al nord, on ja es trobaven les esquadres catalanes, i arriba també l'esquadra siciliana.
0: O sigui, les sis galeres són les que fugen?
3: No, hi ha sis galeres catalanes que s'estaven fent a Barcelona,
0: sí.
3: I que no havien anat amb aquelles 11...
0: Són els francesos els que les confonen.
3: Exacte.
0: Val, d'acord, sí. D'acord. No
3: confonen aquelles sis galeres amb el gran estol de Roger de Llúria.
0: No acaba d'entendre. I per tant, diguéssim, amb un tema d'engany, sense pretendre-ho, els francesos també tiren cap enrere per culpa d'aquesta qüestió.
4: Amb la visió de l'època, en la mirada de l'època, en la capacitat de l'època. No es veu res des del cel, tot és des del mar i des de terra.
0: Clar,
4: vull
0: si
4: dir
0: tu
4: que
0: veus...
4: sis galeres allí, sí, sí. Pots confondre't.
3: De fet, la crònica ens explica que des de terra l'abat de Sant Pol de Mar, Cartuixà, i rendit al papa, avisa els francesos de que les flotes del Maiol i de Marquet hi eren per allà, i és quan comença tot plegat i ja deriva cap a la batalla de les formigues.
0: Per tant, aquesta situació, hem de pensar que ja estem entrant al setembre i que, per tant, per els exèrcits medievals s'està apropant ja l'època dolenta. Vull dir,
3: sobretot al mar.
0: Clar, encara

0: Segons la versió de la batalla narrada per Desclot, Roger de Llúria es va comportar de manera molt cruel, poc escaient en un heroi contingut i mesurat. Els 300 ferits francesos de la batalla van ser ofegats al mar i els 260 presoners sants els hi van treure els dos ulls, deixant-ne només un presoner borni perquè el guiés fins al rei francès. Roger de Llúria hauria actuat d'aquesta manera per venjar les accions franceses a Sicília. En un altre moment de la crònica, l'almirall italià rep una ambaixada del comte de Foix, que li demana una treva. En el discurs de resposta, Roger de Llúria fa una defensa encesa del rei Pere i proclama el seu domini sobre la Mediterrània, vaixells i peixos inclosos.
1: E quan diets que gran astre he hagut sobre mar i temps, jo ho graesc a Déu, qui el m'ha donat, e esperança que ell me darà encara e defendrà lo dret de Monsenyor lo rei d'Aragó e de Sicília, e a car vendre lo tort que el pren no degudament. En un façat reguard, com deïts que el rei de França armarà l'altre any 300 cors de galeres, jo creu bé que ell les porà armar, a queixes o encara més. E jo, a honor de Monsenyor lo rei d'Aragó, si el rei de França n'arma 300, armant-ne 100, sens pus. E quan aquelles 100 hagué armades, pens n'ha d'armar lo rei de França 300, o 1000, si es vol, que no em tem que es gosen amb mi trobar en neguna part. No sol no em pens que galera ni altre vaixell gos anar sobre mar menys de guiatge del rei d'Aragó. Ni encara i no solament galera ni leny, mas no creu que negun peix se gos alçar sobre mar si no porta un escut absenyal del rei d'Aragó en la cua per mostrar guiatge d'aquell senyor rei d'Aragó.

0: En guàrdia.
1: Ai, Pol Junyer, aquesta és la frase famosa, no? La de que no hi haurà peix al Mediterrani que no porti l'escut, les barres del rei d'Aragó, que teòricament va dir en Roger de Llúria.
2: I un cop la batalla de... la batalla de les Illes Formigues ja s'ha acabat, s'ha d'anar contra la resta i recuperar els importants ports de Roses, que és el port principal d'entrada per suplir l'exèrcit francès, i allà cap allà hi van, i aquí a Roger de Llúria torna a fer servir una estratègia que és canviar les banderes dels seus vaixells.
1: O sigui, posa... De quines banderes posa? Posa banderes franceses?
2: Posa banderes franceses,
1: i els enganya.
2: Molt probablement dels vaixells capturats, i enganya a la flota francesa que està allà anclada a la zona de Roses.
1: Clar, que de sobte es troba que els estan atacant
2: que
1: uns que teòricament són aliats.
2: Que relativament amb els braços oberts i es troben amb una trampa.
1: Clar, clar.
2: De fet, els vaixells, si no fos per les ensenyes i les senyeres, serien, si no van pintats, més o menys iguals, negres per la part de dalt, de tot del quitrà i de l'art de calafatejar, i blancs de l'obra viva, perquè s'hi posava seu, una mena de greix. Sí, sí.
1: Per tant, després d'aquests enfrontaments navals, la flota francesa queda destrossada.
2: No? Queda destrossada, els catalano-aragonesos capturen molts vaixells, molts mariners, personatges importats per demanar rescats, que això també va molt bé, i gran part fuig.
1: Executen un munt de presoners.
3: Tots els presoners a les batalles navals
1: llançats a l'aigua.
3: Se l'eliminaven tots. De fet, tots els exèrcits fent el mateix.
2: Pensa que els presoners també mengen.
1: Clar, no, i no.
2: No has d'alimentar l'enemic.
1: En canvi, els morts no ho fan.
2: No, per tant, els morts no ho fan.
3: Crueltat extrema.
2: Exacte.
1: Clar, això destrossa tota l'estratègia francesa a terra.
2: La línia d'abastament francès està totalment tancada.
1: I han de retirar-se, clar.
2: I això provoca que l'exèrcit francès no es pugui abastir i han de tornar cap al nord, cap a les seves terres, fins i tot amb la conseqüència, que no sabem si per ferida d'algun enfrontament, Felip Lardit, Felip III de França, acaba morint, si no m'equivoco, per septicèmia o degut a les ferides.
1: Era molt habitual. A més, els almogàvers els esperen al coll de Panissars.
2: Exacte.
1: I és on hi ha ara l'autopista i on es passa, per entendre's amb el coll.
2: És l'altra gran batalla d'aquest moment, de 1285, coll de Panissars. De fet, fins i tot en certa documentació es parla de Pere el Gran com

0: el de penissars.
1: O sigui, clar, perquè el que fan és esperar-los amb una posició avantatjosa, amb un exèrcit en retirada, amb molts problemes i amb la moral per terra, probablement, això no està clar, amb el rei ja malmès, podria ser que sí, podria ser que no, però en tot cas aquella topada és mortal pels francesos.
0: És la, ja és la, el toc final.
1: El toc final és el que ens ha tocat ara perquè se'ns ha acabat el temps. Doctor Pol Junyent, moltíssimes gràcies per haver vingut. Feia temps que volíem que vingués el doctor Junyent, però no hi havia manera, no coincidíem, però estem molt contents de que això hagi esdevingut i esperem tornar-lo a veure ben aviat. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Josep Maria Soler i Sabater és una de les grans batalles de la història de Catalunya.
2: A més, les conseqüències duren favorables a Catalunya en aquest cas dècades i dècades i dècades.
1: Per tant, valia la pena explicar-lo. Això és L'Enguàrdia.
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Els bombers treballen a aquesta hora en un incendi de rostolls que hauria agafat massa forestal a Pontils, a la Conca de Barberà. De moment, el foc està coronant la carena i no genera focus secundaris i els efectius estan treballant amb 13 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. A la resta de Catalunya, mentrestant, avui hi ha 21 municipis de fins a 7 comarques en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, l'Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, a la Noguera, el Pallars Jussà i també el Solsonès. A hores d'ara, l'incendi que continua cremant sense control, però és el del municipi d'Urés, a Saragossa. Ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees i el vent dificulta la feina dels bombers, com explica el director d'Extinció.
2: En principi, la previsió és mejor que la de ayer. Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
1: També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. Més notícies amb el Quim Codines.
3: El president del govern, Pedro Sánchez, viatja ja d'estí a Nova York per assistir a la final del Mundial de la selecció espanyola contra l'Argentina. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra els socis de la Moncloa perquè, diu, n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. Madrid, Tània Tàpia, bona tarda.
4: Bona tarda. En un acte per presentar els alcaldables de les capitals espanyoles, el líder del PP ha fet servir símils futbolístics per dir que el PP s'assembla a la selecció espanyola per la decència, l'interès col·lectiu i la falta d'egos. I ha afirmat que tots els seus alcaldes volen que guanyi la selecció espanyola, cosa que, segons diu, no passa a tots els partits. I ha esmentat Esquerra, Bildu o el BNG.
5: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
4: Feijóo veurà el partit des de la pantalla instal·lada a la madrilenya plaça de Colón, mentre Pedro Sánchez ja és camí a Nova York. Ho fa sense la seva dona, Begoña Gómez, tot i que des de dijous ja podria viatjar fora de l'estat després que l'Audiència de Madrid hagi ordenat que li tornin el passaport. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Gràcies, Tània. El pas a la final del Mundial de Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit. Recordem que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat una onada de patriotisme enmig de l'eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
6: La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982, els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
7: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrará jamás.
8: Es una cuestión de legitimidad y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
9: Felipe Piña es historiador.
10: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas?
9: Una euforia colectiva catártica que los argentinos volen como energía para guanyar el Mundial.
3: Prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de tres pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Ahir, tres embarcacions més van ser interceptades, també a Formentera i Cabrera, on hi anaven una setantena de migrants en total. Des de principis d'any, més de 3.300 persones han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica.
1: Segona i última jornada del Festiuet a Salou, al Tarragonès, amb caps de cartell destacats com Ginestà. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. El Parc del dels Emprius d'aquesta localitat de la Costa Daurada és l'epicentre de la música catalana i d'altres indrets, amb un festival que compta amb artistes i grups que encapçalen les llistes d'èxits amb molta varietat, entre ells la Gossa Sorda. Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València. I ja ve l'entrada a la matinada, el grup brandallenc de pop-rock Lacs en Buston. Tan fàcil com ser cigarr, tan fàcil com mira la lluna. Seran 12 hores de música en directe que acabaran cap a les 6 del matí. Avui també hi actuen Leire Martínez o Figaflaues, entre d'altres, els organitzadors que esperen tancar el festival que va arrencar ahir divendres amb més de 30.000 persones. Els esports, Sergi Camps, bona tarda.
11: Bona tarda. Esport en directe. Tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marsan-Feleran, una etapa de la d'avui de muntanya en tres ports de primera categoria i un de segona. En aquests moments, a 64 quilòmetres de la meta, lidera l'etapa un grup d'escapats amb Carapaz al capdavant. A la general, Tadej Pogacar continua amb el llot groc, amb un coixí de 3 minuts 36 segons, segons respecte del segon Jonas Vingegaard. A la Fórmula 1 ara mateix comença la classificació pel Gran Premi de Bèlgica. Recordem que Kimi Antonelli ha estat el més ràpid a la tercera sessió d'entrenaments lliures. I parlem de futbol per dir que abans de la final del Mundial de demà avui jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, a partir de les 11 de la nit. Pel que fa al futbol de clubs, avui tres amistosos, Girona al Catxià a les 6, Castelló Sabadell a les 7 i Olot Espanyol a les 8. Pel que fa al Girona, l'equip ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam. De la seva banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whitaker.
0: Fins aquí les notícies.
12: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
13: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
14: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
15: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
13: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
17: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
16: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
18: Tot el que cantes.
19: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
20: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
21: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamin o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
22: El Mundial al Club de la Mitjanit.
21: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
23: L'estiu és tu.
24: Catalunya Ràdio.
23: La llum dins dels meus ulls.
19: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu.
22: L'estiu ets tu.
23: Quan em mires i somrius.
22: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
25: Mira, Martí, veus aquests tan petits? Aquests hem d'anar vigilant que mamin bé, perquè a vegades, com que acaben de néixer, les mares doncs, sí que els volen, però poder no s'agafen bé o el que sigui, i hem d'anar vigilant que tothom mami on toca i que tothom mami bé.
26: Veig que tothom va trobant el seu lloc, eh? No hi ha perill de que es confonguin de mare, de que es confonguin de cria?
25: Home, en principi no, però a vegades sí, eh? I per això s'ha d'anar vigilant una mica. Però vine, vine, Martí, que farem una cosa que t'agradarà, ja veuràs. Veus aquells petits d'allà al final, que són molt petitons?
26: Sí?
25: Aquests, o per una raó o per una altra, les seves mares no els hi han pogut donar de mamar. I, per tant, el que farem ara és preparar-los i biberons i alimentar-los nosaltres.
26: M'hi acostaré si els cabrits que tinc per aquí al costat deixen d'arrossegar els cables de la gravadora, per exemple.
25: A veure si arribes, a veure si arribes. Espera't, que agafo els biberons. Mira, Martí, ara els donarem aquestes ampolles amb una tetina a la punta, que són els biberons, i el que farem, aquests tan petits com que encara no s'hi saben agafar gaire bé, si vols m'ajudes, i n'agafem un cada un i els anem donant.
26: Amb l'energia amb què estan prenent aquesta llet, sembla que els hi vagi la vida, eh?
25: Bueno, és que en realitat sí, perquè són molt petits, tenen dos dies i han de beure, perquè si no aniran endavant. I llavors és important que tinguin gana i és important que vulguin menjar com ho fan i que els puguem ajudar i que puguin anar bé.
19: Camí de Cabres, un podcast de temporada amb en Marc August Muntanya i en Martí Albesa.

0: Marc, mentre aquests petits acaben de menjar amb aquest entusiasme, allà baix veig que tens unes quantes ovelles.
1: Sí. Al ramat tenim cabres, sobretot, però tenim quatre ovelles. I m'agrada molt veure que les saps diferenciar, eh? Perquè és una cosa que normalment la gent s'equivoca bastant.
0: Bé, jo si t'hagués de dir la principal diferència que hi veig és que unes tenen pèl i les altres llana, però no sé si m'haig de quedar amb això.
1: Sí, t'has de quedar amb això, que és la diferència bàsica. Moltes vegades la gent es confon i em pregunta: les cabres tenen banyes, les ovelles no, els mascles tenen banyes, les femelles no, i totes aquestes coses, que en realitat no és així. Tant tenen banyes mascles, femelles, cabres, ovelles. La diferència principal és que les ovelles tenen llana, que és aquest pèl tupit i espès que serveix per fer fil, i en canvi les cabres tenen pèl.
0: Som a mig matí, jo ja fa una estona que m'he tret el jersei amb què he arribat. Elles els hi convé desbrigar-se una mica, no?, ara que arribem a la primavera.
1: Sí, el que passa és que per elles és una mica més difícil, que treure's un jersei, i de fet tens raó, perquè anem una mica tard, ara comença a fer calor, i van molt peludes, tenen la llana molt llarga i els hauríem d'anar traient. Això ho fem quan ve la calor amb la tosa, que és el tondre a les ovelles, que és esquilar.
0: I d'això parlarem avui?
1: I d'això parlarem avui, perquè s'acosta la calor i amb la calor s'acosta el temps de tondre.
2: Camí de cabres, un camí estret i accidentat, per on es transita amb dificultats, però amb molt bona companyia.
3: Del llatí tondere ens ha arribat la paraula tondre, i del llatí vulgar exubiliare, xullar. Esquilar, en canvi, ve del germànic sequiren. Tres paraules per una mateixa cosa, i totes tres amb unes arrels ben fondes en la història. No fa pas segles, sinó mil·lennis, que esquilem ovelles i n'aprofitem la llana. Un bon exemple el trobem 4.000 anys enrere, quan la llana va ser fonamental per la prosperitat i riquesa d'una de les primeres ciutats d'Europa, Cnossos, a l'illa de Creta. A casa nostra, ja des de temps antics, la tosa era un dia important al calendari de pagès. Marcava l'entrada de l'estiu i la prèvia del gran moviment migratori que és la transhumància. De fet, el dia de l'esquilada era un dels pocs dies a l'any en què els pastors podien fer festa. Fins ben entrat al segle XX, esquilar, xullar o tondre va ser una d'aquelles activitats que encara es feien pràcticament amb les mateixes eines que les que utilitzaven mil·lennis enrere a la ciutat de Cnossos o a tants altres indrets. En poques dècades, les tisores han donat pas a les màquines, però avui la llana ja no s'utilitza i no se'n treu rendiment. Això no obstant, any rere any segueix creixent a l'esquena de les ovelles i els tonadors continuen fent la seva feina, ara pel bestiar, i qui ho sap, potser també una mica per la inèrcia de la història. Així, malgrat que hagin canviat les eines, avui coneixerem un ofici mil·lenari.
0: Sant Llorenç de Morunys, al nord del Solsonès. Estem ben entrada la primavera i les primeres calors ja es fan notar. A pagès, cada dia de l'any hi ha feina, però avui és un d'aquells dies marcats al calendari. Un dia de feina dura i important, però també un dia de trobada i celebració. Avui, aquí, és el dia de la tosa. L'Emma, a part de ser una jove pastora, és una de les poques dones esquiladores del nostre país. Es passa part de l'any voltant amunt i avall del territori, esquilant ramats d'altres pastors i pastores. Emma, bon dia. Avui un dia assenyalat al calendari, no?
4: Sí, és els ramats d'ovelles grossos i més petits, és un dia que marca un abans i un després.
0: Meitat de temporada de la tosa, que vas per diferents cases, però avui et toca a casa teva, al teu ramat.
4: Sí, és així. Avui és un dia que sembla important per una banda, però per l'altra també és de treballar i disfrutar per l'altra banda, que em pertoca com a esquiladora. I he deixat totes les coses ben preparades pels dies abans per no haver-hi de pensar molt. És un dia que amb molts els ramats i totes les cases doncs, sempre es té una planificació molt important al darrere. Doncs és un dia que es necessiten moltes mans doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles, per fer passar les ovelles, no? Com que al voltant i al darrere doncs, que hi ha molta gent treballant-hi.
0: I per un ramat, què suposa? Perquè el dia de la tosa, més enllà de treure l'abric, vol dir que comença l'època de la calor, que comencem a estar més a fora?
4: Clar, per nosaltres estem aquí a muntanya, vol dir que d'aquí 3 o 4 dies les començarem a fer dormir fora del corral, sense donar-los palla i d'això, perquè també doncs, l'herba ja està més feta i el complement de fibra ja el tenen. I també és un bueno, d'aquí molt poquet ja pujarem el ramat a muntanya, no? I sí que és un canvi d'època, d'estació, com aquell qui diu.
0: I què ho fa que t'hi dediquis? Explica'ns una mica, quan fa que et dediques a això?
4: Doncs va molt paral·lel a la feina de pastora. Quan vaig començar a treballar a Santa Maria d'Oló amb el Jaume i la Roser, al Jaume li agradava fer-ho, i a vegades doncs, fèiem els marrans o fèiem 3 o 4 ovelles i me n'anava com ensenyant, i llavors quan venien la colla d'esquiladors el dia d'esquilar, doncs a vegades ens portaven com una màquina sencera per nosaltres, no? Tot el tablero, tota l'estructura i això, perquè provéssim. Llavors no sé com va anar, que vaig dir que això pues, que jo volia aprendre de veritat. Llavors vaig començar a anar aquell mateix any amb una colla, això devia ser el 2016 o 2017. Llavors a partir d'aquell any, l'any sobre, vaig fer un curs, curset d'esquilar així com més professional amb un altre esquilador. I a partir de llavors doncs, l'experiència l'agafes fent ovelles.
0: I tu creus que si d'aquí 10-15 anys ens tornem a trobar, et trobarem esquilant ovelles?
4: No ho sé. El fet de tenir ramat propi complica bastant poder fer una bona campanya esquilant. Ara mateix doncs, tinc el suport del pastor que li faig el relleu, que em cuida el ramat mentre estic esquilant fora. Però bueno, doncs, a nivell vital hi ha un tema, i és que el meu cos està preparat per parir. Jo en algun moment potser voldré ser mare, i llavors no sé si això afectarà a poder continuar fent aquesta feina.
0: Una noia esquiladora en un món d'homes?
4: Sí, ha sigut bastant dur, però ara ja no me'n recordo gaire de tot això.
0: Carles, una altra de la colla dels que esquileu avui. Estàs muntant tot un artilugi que a veure, explica'ns una mica pels que no ho coneixem.
5: Per treballar i penjar la màquina, això, portem una plataforma amb un màstil i pengem el motor a dalt, a més per tindre el cinturó per ajudar-nos de pollo. I estem muntant això, la instal·lació, i estem lligant una mica per reforçar-ho, perquè quan hi ha ovelles grosses, ben com se'n poden endur.
0: Perquè ens entenguem, és una plataforma amb un màster que puja i una mena de faixa que en penja.
5: Aquesta faixa és per ajudar a aguantar l'esquena i d'això, però ens ajuda molt.
0: Perquè entenc que podeu estar una bona colla d'hores ajupits.
5: Sí, clar, tot el dia, depèn com estàs tot el dia, 8 hores, 10, depèn.
0: Sense pressa, però sense pausa, comença la coreografia de la tosa. Del gran grup del ramat n'han separat un lot d'unes 20 o 25 ovelles que seran les primeres de ser esquilades. L'Emma, en Carles i en Dimas, les tres persones encarregades de treure la llana a cada una de les ovelles, ja estan penjats de les seves màquines i les seves mans estan repassant amb destresa totes les parts del cos de cada ovella que necessita ser esquilada.

0: Sapiguem-ne una mica més. Un apunt històric.
1: Natàlia, benvinguda aquí al Corral. No sé si havies hagut de respondre mai preguntes o parlar de la teva feina al mig d'un ramat, al mig dels animals.
2: Sí, de fet, és el que fem cada any a Mongòlia. Estem amb els pastors i mentre fem nosaltres, en aquest cas, fem l'entrevista.
1: Així ja hi estàs acostumada, eh?
2: Sí.
1: Natàlia Egüez, arqueòloga. Avui has vingut aquí per ajudar-nos a entendre una mica més d'on ve tot aquest món de les ovelles. Des de quan tenim les ovelles domesticades amb nosaltres?
2: Les ovelles es domestiquen fa 10.500 anys a la zona del Llevant, tot el que seria l'Orient Pròxim, i des d'allà venen cap al Mediterrani.
1: I les ovelles, des d'aquell moment, s'esquilen? És a dir, la llana, com ho feien fins aquell moment?
2: Pensa que en els primers moments segurament encara tindrien aquesta capacitat de perdre la llana anualment, que normalment seria ara la primavera-estiu, però a poc a poc es van anar modificant genèticament, no? Perquè el producte que els pastors o la gent que tenia ovelles volia era la llana. I ara mateix no sabem exactament quin és el moment en què van perdre aquest gen, però no creiem que va trigar gaire, potser un parell de mil·lennis.
1: Els tempos en l'antiguitat són uns altres, eh?
2: Sí. Ara mateix, quasi totes les ovelles domèstiques tenen aquesta capacitat, no? El gen, que se'n diu el gen FGF5, però encara hi ha alguna raça d'ovella que ha mantingut aquest gen actiu, com a les ovelles del nord d'Escòcia, hi ha una raça que encara té aquesta capacitat de perdre la llana naturalment.
1: I el fet d'esquilar les ovelles és una cosa molt estacional, és una feina molt estacional, i és una feina que és molt general a totes les cultures que tenen ramaderia.
2: Sí, és una feina que sempre sol començar a la primavera. Hi ha llocs del món on es fa més tard. A Àsia Central no es fa la primavera en si, sinó que es fa a inicis de l'estiu, podem parlar de juny, juliol. A més, és una feina que es fa en comunitat perquè requereix molt d'esforç, no? Esquilar, i especialment depèn del tamany del ramat, clar.

0: l'equip ja ha tret la llana a ben bé una setantena d'ovelles i toca parar per esmorzar. Entrem a la casa i l'olor i el xup-xup de les cassoles evidencien que, a part de ser un dia de feina molt intensa, avui és un dia de bon menjar i celebració amb comunitat. Dimes, aquí a Catalunya, com està l'ofici d'esquilador?
1: Bueno, jo el veig com sempre des que jo el conec, clar. Vull dir, no som una minoria que ho fem i... Jo, per exemple, vaig estar uns anys fent un curs cada any per si volia gent començar i així, i no tenia més de 2 alumnes cada any. Vull dir, era... O fer, ara ja l'he deixat de fer. I, per exemple, allà al País Basc ara estan amb... han fet la selecció nacional i estan molt animats amb tot això.
0: Ara... Per tant, estàs dient que aquí costa trobar gent que s'animi i a altres llocs de no tan lluny doncs estan fent una selecció d'esquiladors. Per tant, hi ha bastanta diferència en aquest sentit.
1: Bueno, això allí tampoc no és per tirar coets, però estan molt animats. Han aconseguit fer la selecció d'Euskal Herria i llavors doncs, bueno, podran anar als campionats del món, de xullar i llavors doncs això, vull que no, doncs la gent jove és una motivació també.
0: A l'altra banda, hi tinc les generacions joves, l'Emma. Aneu esquilant ovelles i aneu emplenant sacs de llana, que és evident que l'ús d'aquesta llana també està canviant i està canviant una mica l'economia d'aquests ramats. Què passa amb aquesta llana? De què en fas?
2: Nosaltres aquí a casa la tenim des de fa 3 o 4 anys, apilada amb sacs grossos i esperant si la podem llançar a algun lloc o si algú ens la ve a recollir i se l'emporta de forma gratuïta. No hauríem d'estar en aquesta situació, la llana en cap cas s'hauria de regalar ni llançar, però ara mateix aquí a Catalunya no hi ha una indústria al darrere que sigui capaç de transformar aquesta llana en qualsevol cosa, i els projectes que ja són molt petits. Hem de pensar que sí, a Catalunya hi ha 230.000 ovelles ara mateix, això vol dir que cada any es generen a Catalunya 230 tones de llana, no? I per tant, doncs, si no hi ha al darrere una indústria que sigui capaç d'assumir-la, ja sigui per fer teixits, ja sigui per fer enfaltrats, ja sigui per fer aïllaments, no? Per molts múltiples usos, doncs aquesta llana el que fa és acumular-se als corrals. Hi ha molts ramaders que agafen i l'enterren i que la porten a la deixalleria perquè no té cap mena de valor i comença a considerar-se un residu.
0: Carles, tu ja fa temps que esquiles. Això que explica l'Emma, tu has vist i viscut diferent?
3: Sí. Jo quan vaig començar a esquilar valia més la llana que el preu d'esquilar l'ovella. Vull dir que el pastor hi guanyava diners. Vull dir, feia el jornal amb la llana. I a mica en mica d'això, sobretot el canvi es va notar quan vam entrar al mercat comú. El mercat comú va ser un sotregada, almenys aquí a Espanya, perquè de vora 100 pessetes que anava va passar a duro l'any a sobre. Vull dir, i a més va anar d'augmentar això, vull dir, però s'ha estancat i ara ha quedat a zero. Però abans sí, abans la gent hi guanyava diners amb la llana.
4: Abans els pagava l'esquilar, la llana de l'ovella. Els pagava algun lloc turístic de la muntanya i encara sobrava cèntims. I aquí, qui sés, n'hi havia uns que pujaven 40 quilos de llana cap a Andorra, baixaven 40 quilos de tabaco i encara s'hi sonava calés. A coll, eh?

0: Hem esmorzat en una taula llarga i de fusta massissa entre històries de com s'esquilava abans, de com s'esquila ara i bromes pròpies de l'ofici. La jornada va avançant. La calor es fa cada vegada més protagonista i els esquiladors van xullant ovelles a bon ritme. Mica en mica es van acumulant sacs de llana que, com m'expliquen, acabarà llançada. La veritat és que costa pensar que sigui així, que tinguem tota aquesta matèria a l'abast i que alhora tants pastors i pastores del nostre país tinguin dificultats econòmiques per poder tirar endavant. Ens apartem un moment de la zona de treball i estem amb en Isidro, el més veterà de la colla, i que abans ens explicava una mica que vostè ja fa molts anys que jornades com les d'avui les ha viscut, però que abans la tècnica era un pèl diferent, les eines també, eh?
1: Sí, jo abans ho feia amb els tisoros, les tijeres que diuen, i bueno, lligàvem les ovelles, lligades, i anàvem fent d'aquella manera. Però, esclar, era una altra vida. Després ja vaig comprar la màquina i, bueno, vaig anar d'això així i així hem acabat.
0: I ara persones més joves com l'Emma i com en Dimas doncs parlen d'aprendre, de processos d'ensenyar-ne, i vostè deia que em va aprendre sol.
1: Sí, sí, sol. El vaig aprendre sol, primer amb les tisores, després em vaig comprar una maquineta petita i després em vaig comprar una altra de més gran, però llavors ja se'm va espatllar, ja estava... Bueno, fotut de l'esquena, i vaig dir, ara s'ha acabat. Ja ho faré fer, i bueno. I esclar, abans tampoc no eren de bon esquilar com són ara, perquè he patit més gana, i bueno, també depèn de l'ovella que es trobava. De vegades n'hi havia que les collaven, com ara. I els que es collaven eren més grasses, els que no es collaven eren més seques, i amb les estisores, esclar, més amb la punta de les estisores, cric, cric, cric, i bueno, allò era... I esclar, llavors pel dia d'esquilar era una festa, perquè tots els veïns, tots els ajudants d'uns als altres, com que tots ho tenien ramat més o menys, un dia fèiem les unes, l'altre dia les altres, i anar-ho fent així.
0: Vostè, que ha viscut la muntanya molt més poblada d'ovelles, segurament que ara, com veu el panorama actual?
1: Fatal. Sí, fatal, perquè les ovelles estan acabant totes. I, bueno, si ara se n'hi posen alguns de joves, però, esclar, pocs. La primera vegada que vaig engordar al Port del Comte, que fa 26 anys, engordava 3.200 ovelles. I ara, no sé què hi ha, unes 700 ovelles, mentre les nostres i tot. Imagina't. Ara més tot vaques i vaques i vaques, i, bueno, així s'ha d'acabar.
2: Fem-hi una volta més. Què en diu la ciència?
3: Soc com un ells, al Baix Empordà, a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, per parlar amb en Toni Dalmau. Avui parlem d'ovelles, de tosa, de transhumància... Toni, parla'ns una mica de la transhumància de les ovelles, perquè és important.
4: És important per dues coses. Primer, perquè els animals ja estan dissenyats per fer aquesta transhumància.
3: Què vols dir, que estan dissenyats?
4: Després del desaparició dels dinosaures, comença el gran auge dels mamífers, i aquest gran auge dels mamífers coincideix amb l'aparició d'un nou tipus de plantes, que són gramínies i lleguminoses. I amb aquestes gramínies apareixen un nou tipus d'animals, uns animals que aprofitaran aquestes plantes per poder créixer. Els primers que apareixen es diuen fermentadors psicocòlics. Cavalls, elefants, etc., mamuts, etc., etc., etc. Al cap d'un temps apareixen unes bèsties molt més eficients, molt potents a l'hora de digerir la matèria vegetal, que són els remugants. Dins d'aquests remugants hi tenim les ovelles. Aquests remugants el que van fer van ser especialitzar-se molt en aquestes plantes i seguir el creixement anual que feien aquestes plantes, fent grans migracions nord-sud. L'ovella, com un bon remugant que és, està dissenyat i pensat per fer aquestes migracions i seguir el creixement estacional de les plantes. El que ha fet l'humà és aprofitar aquestes condicions. I quan fan aquests moviments, aquests animals, a més fan una cosa molt interessant. I és que generen corredors naturals. És a dir, aquests corredors naturals, aquestes vies pecuàries, no?, que tenim, per exemple, per tot Espanya, són corredors que connecten diferents ecosistemes entre ells i fa que les plantes que connecten per aquests corredors, els microorganismes, els insectes, fan que Espanya sigui un dels països europeus amb més biodiversitat de tota Europa. I és gràcies a aquests recorreguts. Per tant, la transhumància no és només que movem animals amunt i avall, sinó que és vida, és biodiversitat i és manteniment d'un territori.
0: Avui aquí hi ha feina per tothom i és clar que ha arribat el moment de deixar el micròfon i intentar donar un cop de mà. Així doncs, em poso a les ordres d'un dels agafadors perquè m'expliqui la tècnica que fan servir i provar d'agafar alguna ovella jo també. Intueixo d'entrada que no serà una feina fàcil i que segurament, pel bé de la jornada, valdrà més que de seguida torni a agafar el micròfon. Però com a mínim ho intentarem.
5: On s'agafa? Bueno, hi ha moltes maneres d'agafar-la. I pots agafar-la per la boca, ficant-hi el dit gran, retorcent-li la boca avall i llavors es deixen anar, o agafar-la per la cuixa del darrere i tombar-la. Però és més, més tàctica agafar-la per la boca i retorcer-li i cauen sola.
0: Vale, anem a fer una cosa, com que em fa una mica de cosa, malgrat em toqui treballar, fes-ho primer tu, et miro i després a la pròxima el faig jo.
5: Vale, molt bé. Has de ficar aquest dit, que si el fiques a la punta te'l mossegaran. Cap aquí la boca i cau. Sense banyes és més fàcil que em banyi. Però bueno.
0: Vale, bueno, anem a provar. Aquesta, per exemple.
5: Sí. Agafa-la, aviam.
0: Va, que Déu ens agafi confessats, eh?
5: Es retorça-li el morro, perfecte.
0: Hòstia, com apreta.
5: Bueno, fa-la venir cap aquí, que les altres se t'apoyen. Però ja ho fas bé, ja.
0: Hòstia, quina força!
6: Ara,
5: sí, ara, veus? Ja ha caigut del cul. Ara l'aixeques de les potes de davant. Deixa-li anar a la boca.
0: Uah, fa força, eh? Agafar-ne una, vale, però agafar-ne tot un matí.
5: Bueno, falta de pràctica.
0: I ara un cop estic així, el primer esquilador o esquiladora que acabi, li porto.
5: Ja la pots anar arrastrant.
0: Vinga, noia, a la pelo. Hòstia, com pesa. No m'ha pensat. Anem?
7: Sí. Demana que...
8: Adéu, Carles. Molt bé. Hòstia, quin parada. Al mig de la fusta ha de quedar.
0: Aquí.
8: Vale, molt bé.
0: Hòstia.
8: Neva.
0: Quina força.
9: Objectiu aconseguit. He comprovat amb les meves mans que, sigui quina sigui, la tasca que et toqui fer, la d'avui és una feina exigent. Ara que les últimes ovelles ja estan esquilades i a punt per pujar muntanya, l'equip desmunta els seus artilugis per tornar-hi demà a una altra casa i amb un altre ramat. Marxem i ho fem amb la sensació d'haver format part d'una jornada especial. Final de jornada, com ha anat amb això?
10: Bé, hem acabat molt d'hora i això sempre agrada als pastors perquè així a la tarda les ovelles es poden atipar tranquil·lament i les ovelles han suat, feia calor i ha anat bé, no?
0: Molt bé, doncs a nosaltres ens queda només donar-vos les gràcies per l'acollida. Hem après moltíssim. No tinc clar si em dedicaré a agafar ovelles ara o no, però bé, moltes gràcies per l'acollida i ens anem veient.
11: Molt bé, per molts anys ho podem fer i tornar-hi.
2: Estàs escoltant Camí de Cabres, el podcast de Pagès. Camp obert, l'espai on la gent de Pagès hi diu la seva.
12: Hola, bon dia a tots. Mira, el meu nom és Marina Cardona. Tinc una finca que es diu Campovil, que du el nom de la meva família. Soc pallessa d'Eivissa, en el municipi de Sant Josep, i a la primavera tenim molta feina perquè és temps de començar a sembrar tot el que vindrà i cuirem a l'estiu. I sobretot el que més m'agrada de la primavera és les flors que comencen a sortir en els marges de sorts. Entre ells, la flor de frígola, que fa una oloreta molt especial de color lila i és preciosa, i comença a sortir a la primavera i la cuim per Sant Joan. Molta sort i salut a tots.
6: Hola, sóc l'Esther Gomis de Vilallonga del Camp, la que fa avellanes del Camp de Tarragona. Mira, doncs ara la primavera el que fem és anar darrere l'herba, passem picadores per tallar l'herba i tindrà tot el que és l'herba controlada, que no s'escampi massa, i després també ara ensofatem tot el que són els arbres que ja comencen a tindre fulla, els avellaners i també els ametllers, perquè tenim, bueno, hi ha els atacs de fong i hem d'estar una mica al tanto. I res, preparant per acabar d'abonar d'estiu i anar fent.
13: Hola, sóc Alexandre Beltrà, de Mas de Roc, Alcoi, la comarca de l'Alcoià, i les tres feines que fem nosaltres a primavera són aclarir fruits de bresquilla, de pruna, de poma també. Després el que fem és embolsar la bresquilla, cada fruit va en la seva bossa, i conforme va avançant comencen a vindre les cireres i comencem la collita.
14: Hola, sóc l'Helena des de Cerdanya. Doncs aquí la primavera costa que arribi. Arriba tard, però arriba i és ben bonica, està tot ben verd. Els peixos hi entren les fulles, que són els últims, i fan que canvi moltíssim el paisatge. I res, i ara la principal feina del ramat, ara ja estem en plena producció, ara estem munyint cada dia, elaborant els formatges, surten a pasturar tantes hores com podem, des de que acabem de munyir pel matí fins que es pon el sol, i comercialitzant formatges i ja començant a portar cabrits d'escorxador per vendre també la carn del cabrit.
15: Bones, soc Francisco Blanquet, de Tortosa. Mira, la primavera el que hem de fer en les eues, el primer de tot, és desparasitar de dintre i de fora. Llavors, quan tenim això, canviem les bateries dels collars localitzadors i llavors les desplacem als punts més alts, que hi ha pastures al parc natural dels ports. I bueno, després, pues, és primavera i és època de parts, hem d'estar vigilant molt que tot funcione bé. Llavors, bueno, com tothom que té animals, això és dedicació 365-24. Així és que molts d'ànims per a tots i salut i vida.
2: A Camí de Cabres anem a mercat.
16: Bon dia, som en Biel, de la parada del mercat de Maracà de Sant Amagat, que és el nom de la finca, i el que podem trobar de temporada ara són carabassons, cogombres, que això ja comença, és un poc més de temporada d'estiu, però de temporada de primavera podem trobar faves, enciam, espinac, calfora, cal, carxofa. I això seria una miqueta per elaborar qualque plat de temporada, el que podrien trobar. Altres coses que també poden trobar a la nostra paradeta són productes de la terra, com vins, olis. Som un punt de venda també de llavors de varietats locals, on si t'interessa... Si t'interessa fer un art i fer-ho en llavors d'aquí de Mallorca, és molt interessant perquè en aquest estant sempre venem les llavors de temporada.
0: Ostres, Marc, tota la llana que porten les teves ovelles tampoc la podràs aprofitar?
3: No. De fet, una part la farem servir per l'hort, probablement, i sí, la llançarem. És trist, però és així.
0: Realment m'ha impressionat que sigui tan difícil i hi hagi tantes traves a l'hora d'aprofitar un recurs que en el nostre país hi és en quantitats molt grosses.
3: Sí, i de fet és un recurs que es pot aprofitar, i de fet hi ha iniciatives per aprofitar-lo, tant en construcció com en filatura. Vull dir, hi ha gent que ha intentat fer-ho, hi ha gent que ho intenta, i a vegades se'n surten, a vegades costa més, però, clar, en el món que vivim, a vegades és aquesta paradoxa, de tenir una cosa tan a l'abast, tan a mà, tan senzilla, i, en canvi, doncs, bé, a les escombraries.
0: Jo crec que si algú escolta aquest capítol de Camí de Cabres i en el pròxim jersei que es compri és capaç de qüestionar-se d'on ve la llana del que està fet aquest jersei, ja hem guanyat.
3: Sí, sí, sí, perquè al final és una mica això, poder aprofitar els recursos que tenim a l'abast, les coses que tenim a prop, i donar-los el valor que tenen.
0: Bé, doncs, si et sembla, continuem aprofitant aquest dia tan preciós que fa aquí en el teu corral i seguim amb la primavera.
3: Sí, perquè queden moltes coses per explicar, ja ho hem dit, que evidentment no podrem explicar tot el que passa a la primavera, però encara n'explicarem alguna més.
0: Doncs va, fins a la propera.
2: Camí de Cabres és un podcast de Marc August Muntanya i en Martí Alvesa, amb les veus de la Neus Assín i l'assessorament lingüístic de la Carme Kelmer. Fins la propera.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Els bombers treballen a aquesta hora en un incendi de rostolls que hauria agafat massa forestal a Pontils, a la Conca de Barberà. Els efectius treballen amb 23 dotacions terrestres, 5 mitjans aeris i també amb la col·laboració de tractors dels pagesos. Els bombers també estan intentant tancar el flanc dret de l'incendi i fan descàrregues al flanc esquerre, que ha tingut alguna revifada, ens expliquen. També a aquesta hora, a Baronia de Rialp, a la Noguera, els bombers treballen en un foc que hauria cremat ja 9 hectàrees. Però l'incendi que més preocupa aquesta tarda encara i que continua cremant sense control és el del municipi d'Orés, a Saragossa. Ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees i el vent dificulta la feina dels bombers, com explica el Marcos Rodríguez, que és professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament de grans incendis forestals a l'Aragó. Són declaracions a aquesta emissora.
2: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupere rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
1: Rodríguez alerta que aquest estiu serà especialment complicat pels incendis forestals i recorda que a l'Aragó no es recorda un foc tan gran i tan virulent dels últims 32 anys. Més notícies amb la Mar Camps.
3: La temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des que se'n fa el registre. Va ser ahir i la dada l'ha aportada 3CAT Info l'observador Josep Pasqual, que la recull regularment des del 1996. Els 30 graus superen els 29,2 de l'any passat i els 29 del 2024. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950. Amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol del 2023.
1: Ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals. Davant d'aquesta iniciativa, les cases de colònies reclamen al govern una concreció de les ajudes econòmiques al sector. Aquest dilluns, representants de diverses entitats del sector del lleure es reuniran novament amb el Departament d'Empresa per reclamar una regulació específica pel sector. Així ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure Educatiu i Cultura, Pep Montes.
4: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
3: Els estats del Golf qualifiquen els atacs iranians d'avui contra infraestructures civils de crims de guerra enmig d'una nova escalada de conflicte a l'Orient Mitjà. Per la seva banda, des de Teheran eleven a 50 els morts pels atacs dels Estats Units en les últimes 3 setmanes, tot després de la setena nit consecutiva de bombardejos a banda i banda de l'estret d'Hormuz. A les últimes hores, al país persa han perdut la vida 7 persones i una desena han resultat ferides. També 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una dessalinitzadora.
1: Barcelona celebra d'aquí a tot just una hora, a les 6 de la tarda, la gran manifestació del Pride amb una crida a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més. Enguany, la campanya també posa l'accent en la representació de totes les identitats i realitats que formen part d'aquest col·lectiu. Ho explica la directora de l'àrea social del Pride Barcelona, Maria Giral.
5: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, l'origen, discapacitats, l'edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
1: La marxa arrencarà a la plaça Universitat i baixarà fins a l'escenari principal, al passeig de Lluís Companys, a l'Arc de Triomf. Tot plegat coincideix amb un moment clau per Barcelona, que rep la visita de diverses delegacions internacionals per avaluar la candidatura de la ciutat per acollir el World Pride l'any 2030. Els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
6: Bona tarda. En marxa la 14a etapa del Tour de França. Ho està seguint l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
7: Bona tarda. Els ciclistes pujant ja al Col d'Iuhà, que l'últim port de la jornada, un port de primera que es corona molt pocs quilòmetres de meta. Ara mateix dos ciclistes són cap de cursa, Tobias Johannessen i Richard Carapaz, per darrere alguns perseguidors, i a un minut clavat el grup amb Tadej Pogacar i la resta d'homes importants, on ara mateix estan perdent contacte, estan patint el quart i el cinquè de la general, Pidcock i Juan Ayuso, i qui està marcant el ritme és el Decathlon, l'equip de Pol Sexas. Per tant, a 15 quilòmetres per al final, nou d'ascensió al Col d'Iuhà, amb dos homes, Johannessen, Tobias Johannessen i Richard Carapaz, cap de cursa, a un minut el grupet de Tadej Pogacar.
6: Gràcies, Isaac. I abans de la final del Mundial de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami a partir de les 11 de la nit. Pel que fa al futbol de clubs, avui tres amistosos. Girona al Cadixa a les 6, Castelló Sabadell a les 7 i Olot Espanyol a les 8.
0: Fins aquí les notícies.
8: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
9: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
8: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
9: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
10: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
11: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
12: Comença l'espectacle.
13: Serà genial.
11: Aquest estiu tots som supers.
0: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
14: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
14: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
14: Sona Nou.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
14: Escolta'ls abans que ningú.
8: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
15: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
0: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
16: Sí, sí. M'encanta.
15: Una tria musical de categoria.
17: Fixa't com sona Edició Clàssics.
0: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
15: Oh! Fixa't com sona.
0: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
15: sí.
0: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
8: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. La cinta de Mòbius. Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Amb Laura Ferrer Rozada. La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio.
19: La música no és una mera seqüència lineal de notes, sinó que les nostres ments perceben les obres musicals a un nivell molt superior. Quan sentim música, automàticament agrupem les notes en frases, les frases en melodies, les melodies en moviments i els moviments en peces completes. De la mateixa manera, les proteïnes només tenen sentit quan s'agrupen en unitats més grans. Imagineu-vos una cadena d'ARN com un tros llarg de cinta de gravació magnètica i el ribosoma com una gravadora. A mesura que la cinta passa pel cap de reproducció d'aquesta gravadora, es llegeix el codi genètic que conté i aquest codi es converteix en música o altres sons. Aquesta cadena d'ARN permet transcriure, a nivell molecular, una informació genètica difícil de percebre visualment. Però, quan aquesta cinta passa pel cap de reproducció d'un ribosoma, els aminoàcids esdevenen notes i les proteïnes peces musicals. En el transcurs d'aquest procés pot passar que ens sorprenguin amb noves sonoritats i, fins i tot, que els significats més ocults del nostre ADN es revelin de maneres que no hauríem imaginat mai.

En el mític llibre Gödel Escherbach, el científic i filòsof nord-americà Douglas Hofstadter traça un clar paral·lelisme entre els gens i la música. I ho fa aprofitant les propietats bioquímiques i biofísiques tant de l'ADN com de les proteïnes per fer audibles els patrons genètics d'aquestes macromolècules. Tal com succeeix amb la música, l'estructura de les proteïnes és jeràrquica, amb diferents nivells i escales de durada o temps. Per això no sorprèn que Douglas Hofstadter suggerís per primera vegada la música com un mitjà natural per expressar els patrons complexos de les proteïnes i les cadenes d'ADN.

com que avui volem entendre millor com es materialitzen tots aquests paral·lelismes, hem convidat una guitarrista que també domina i brilla a l'hora de revelar els significats més ocults del nostre ADN musical, ja sigui amb les seves composicions, arranjant i interpretant la música d'altres o transferint el seu coneixement en el terreny educatiu.

0: Maria Camaort, benvinguda a la cinta de Mòbius.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Què t'ha semblat aquesta introducció?
1: Molt maca,
0: sí?
1: Molt maca i molt interessant, i estic encuriosida per veure cap on anem.
0: Me n'alegro molt. Maria, tu ets una persona amb un perfil molt poc habitual, perquè com a intèrpret has actuat a països de tot el món, com ara el Regne Unit, França, Rússia, Bèlgica, Polònia, Mèxic, els Estats Units o Nova Zelanda. Però que com a compositora també tens un recorregut igual d'internacional.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, com has arribat a equilibrar aquestes dues facetes i quins avantatges hi trobes?
1: Ha sigut... O sigui, el de composar ha vingut més tard, a partir de la Covid, de fet, però ha agafat molta engegada. I m'agrada molt combinar-ho, no sé. Hi ha un punt... És difícil també, perquè has d'anar... Una cosa és més física, l'altra és més mental, però et dona molta riquesa.
0: I ets tu mateixa que sempre toques les teves composicions o també hi ha altres intèrprets que s'han aficionat a tocar la teva música?
1: Comença a haver-hi.
0: Sí?
1: Hi ha gent, sí, per Anglaterra, per Àustria també i per Portugal. Sobretot.
0: I si dic el nom d'Ahmed Dickinson, parla'ns d'aquest personatge, perquè si entres a la seva web té una secció específica que diu The Camaort Concerts i The Guitar Wall of Maria Camaort.
1: Sí, a veure, l'Ahmed és un guitarrista que vaig conèixer a Londres, coincidir amb Guildhall en el màster, i ell, a banda d'altres projectes que pugui fer, de tant en tant es fixa en un compositor i li treu suc, diguéssim, no? Va fer amb Nico Rojas, compositor cubà, té un duo amb Eduardo Martín, que fan tota la seva música, i ara sembla que m'ha tocat a mi.
0: Sí, i li has caigut bastant bé, no? Sembla que sí. Has parlat del confinament, t'hem presentat amb una composició teva que es diu Alba Nova.
1: Sí.
0: Podries parlar una mica d'aquesta música i per què ha sigut tan especial per tu?
1: Per mi va ser una mica la inflexió a començar a composar. Abans havia fet alguna cosa, però estava més en interpretació i arranjaments... I amb el Covid, clar, com tots, ens vam reinventar una mica, no? Llavors, com no hi havia concerts, vas començar a escriure. I aquesta és com la peça primera que va suposar una inflexió. Em van donar després un premi, quan va acabar el confinament, i a partir d'aquí es va començar a obrir la porta de composar.
0: Però de premis te n'han donat molts a tot l'estat.
1: Sí.
0: En quins temes trobes inspiració per escriure música?
1: Faig normalment una mescla entre les coses personals que m'estan passant, que aquestes moltes vegades es queden més amagades, i temàtiques que em van sorgint. Una vegada va ser Viktor Frankl, perquè ho havia de contraposar a Shostakovich per un encàrrec, per exemple. Ara estic molt ficada amb el mar, van sortint coses, sí.
0: A part d'escriure la teva pròpia música, també t'agrada molt arranjar la música d'altres compositors i m'agradaria destacar aquí la teva faceta també com a arranjadora i concretament amb un projecte que és de la música d'Enric Escudé Cofiner.
1: Sí.
0: Per què vas decidir arranjar la música d'aquest compositor?
1: Això va sortir a partir del Carles Marigó, que som prou amics, pianista. Ell està dins, i jo també ara, d'una fundació, que és la Fundació Cofiner, i la porta la seva filla i està intentant fer que tota l'obra del seu pare surti. Llavors em va contactar ella i en un principi volia arranjar l'obra per guitarra sola, però ho vaig veure com molt, molt complicat. Hi havia un guitarrista flamenc que si tenia les partitures volia fer-ho. I llavors li vaig dir, jo a guitarra sola no ho veig perquè perdrà prou, però a duo de guitarra sí. I al final em van acceptar la proposta.

0: Estem sentint el disc Embrujo d'en Carles Marigó, que l'has esmentat i que ja has comentat que va ser com el catalitzador de que t'involucressis en la música d'Enrique Escudero Cofiner. Sí. Per qui no coneixem aquest personatge, parla'ns una mica d'algú que va tenir una trajectòria tan internacional com la teva.
1: Escudero Cofiner.
0: Sí.
1: Sí, ell és un perfil molt curiós, perquè el seu pare va ser guitarrista, ell va passar per l'orga, es va formar moltíssim, i llavors té com un doble perfil. Té obra clàssica, però es va fer molt famós amb l'obra popular, amb cançons populars molt, molt paregudes a la copla. I clar, ara ha perdut una mica, no? Ell va morir a principis del 2000, i per això la filla està que vol que tota la producció, no només la clàssica, sinó també la popular, surti a la llum altre cop.
0: De fet, li has dedicat un disc juntament amb un guitarrista noruec que es diu Somos Rostro, el mar baila por la playa. Parlant d'aquest projecte.
1: Doncs és això, és aquests arranjaments que em va demanar la filla. Al final les vam acabar gravant. I la Isabel Escudé té un punt molt maco, que sempre que involucra artistes volen que fem una petjada pròpia. Llavors també hi ha una composició meva dedicada a Escudé Cofiner dins d'aquest projecte.
0: I quins reptes principals et vas trobar a l'hora d'arranjar música per a piano a la guitarra i per dues guitarres, perquè és música per a duo?
1: Una de les coses és els canvis de tonalitats, perquè la guitarra hi ha unes tonalitats que respon molt bé i altres que no. I el piano, ja, segur que n'hi ha dificultats, però a nivell de resposta de vibració, en general, respon bé, no, diguéssim. Llavors, buscar una mica com fer-ho perquè quadrés.

0: Com ja hem comentat, Maria, tu et trobes molt a gust arranjant música, també treballant amb en Carles Marigó, i l'any 2022 vau publicar un disc força peculiar que es diu Keep My Cows, el títol del qual ens genera dubtes, no?, o sorpresa, com a mínim, no et deixa indiferent, però és música dels segles XVI i XVII. Parla'm de per què aquest títol i quin va ser un projecte, perquè no és el típic disc de música antiga.
1: No gens, no gens. El Carles i jo hem treballat junts en diferents moments, però moltes vegades ens trobem com que anàvem en paral·lel, no?, i hi havia aquesta cosa de volem fer alguna cosa junts, no? I el Carles és una persona que s'involucra molt en projectes molt diversos.
0: I és molt creatiu, també.
1: I és increïblement creatiu. I llavors va quadrar en aquell moment que ell estava, doncs, ostres, hi ha una música del segle XVI i XVII que mai m'he indensat, i de fet la viola és un instrument molt important, no? Llavors hi havia una connexió de dir, vale, anem a indensar-nos aquest món, que és l'àvia de la guitarra, i que a ell li venia de gust.

0: Però encara no m'has explicat quin rol hi tenen les vaques aquí.
1: Doncs perquè hi ha una cançó que és molt típica, de fet es fa grau professional, de guitarra clàssica, que es diu Guarda-me les vaques.
0: Sí.
1: Que té una lletra també, que és, bueno, és una mescla entre amor pastoral, un flirteo con vaques por el medio. Llavors, quan vam anar a Nova Zelanda, en lloc de dir-li take care of my cows, que seria la manera, no? Guarda-me les vaques, cuida-les, ens va sortir keep my cows. I ens va agradar la fonètica i tot plegat, i el vam ficar com a nom del disc.

0: Estàvem sentint ara 10 diferències de folies, que és potser la secció més estàndard, entre cometes, tot i que hi ha molts canvis de timbre, sí. Però també hi ha moltes, moltes peces en el disc que, o sigui, tu pots sentir que provenen de la música antiga pel tipus de sonoritats o cadències harmòniques, però realment hi ha una experimentació sonora important que
1: totalment.
0: Toca bastant la música experimental i fins i tot podries dir que és música contemporània en certes maneres, sí. No? Una manera bastant diferent de concebre la música.
1: Sí.
0: Creus que és un dels projectes més experimentals que has fet, malgrat ser de música antiga, fonamentalment?
1: Jo crec que per mi sí.
0: Sí?
1: Jo crec que per mi sí, a nivell tímbric expansiu, déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, sí.
0: Tens un altre projecte que també m'agrada molt, que és el Maria Camaor Quintet, que ja pel nom sembla un combo de jazz.
1: Tal qual.
0: Però jo diria que no ho és. No, t'agrada
1: gens.
0: Bastant canviar d'estils, no?, pel que veig,
1: sí,
0: de jugar amb les etiquetes.
1: Dintre del que puc. Me'n vaig sempre al meu territori, saps? Però sí, m'agrada molt l'eclecticisme.
0: Amb aquest projecte, Maria Camaor Quintet, teniu dos projectes discogràfics i sota el mateix lema, que és Iberian Colors.
1: Sí.

0: Amb el projecte anterior, Keep My Cows, es tractava una mica de revisitar, de replantejar la música antiga, o què podem entendre per música antiga, barrejant-la una mica amb l'experimentació més contemporània. Amb aquest projecte del Maria Camor Quintet, quines idees tenies ganes d'explorar? Perquè a tu t'agrada molt experimentar.
1: Hi havia un punt de... Bueno, primer em va pillar a Londres, llavors això sempre et fa tirar una mica...
0: Tu a Londres hi vas estar 8 anys, oi?
1: 9 anys.
0: 9 anys, sí. Déu-n'hi-do.
1: Llavors et fa tirar una mica, no?, cap a música d'en Provence.
2: Sí.
1: Però era molt aquesta cosa de que molts compositors han viscut... han begut de la música tradicional, no?, i treure això una mica a relluir.
0: Molt bé. Sí. Doncs, Maria, tu tens molts projectes, tots molt interessants, tant de bo tinguéssim més temps per poder-ne parlar, però avui t'he preparat moltes sorpreses, algunes les saps ja, d'altres no,
1: vale.
0: I és el moment de començar a revelar tots aquests secrets.
3: La cinta de Mòbius. A Catalunya Ràdio.
0: Avui a la cinta de Mòbius ens acompanya la guitarrista i compositora Maria Camaort per parlar de música i matemàtiques, tot i que la nostra convidada encara no sap com la relacionarem aquesta vegada. Maria, ara mateix estàs preparada amb la guitarra, t'he donat un munt de partitures diferents, una mica estranyes, o bueno, què t'han semblat aquestes partitures?
1: Curioses, sí.
0: Sí? Em faria molta il·lusió que ens les poguessis anar interpretant, per anar revelant alguns secrets que t'he preparat. Et vindria de gust començar, per exemple, per aquesta que posa partitura 1.
1: Vinga, sí? Anem-hi.

0: Algun comentari inicial que vulguis fer?
1: Això, doncs, m'ha semblat... És que hi ha una paraula en anglès que m'encanta, que és random, sí. Que seria com aleatori, però sí, sí, li falta una mica de context.
0: Bueno, però aquest punt experimental a tu ja et va, no?
1: Sí, sí, sí, sí? Benvingut.
0: Per provar coses
1: i
0: noves,
1: tant,
0: no? Sobretot
1: tant.
0: Si no saps d'on prové, no?
1: Cap problema.
0: Té la seva gràcia.
1: I tant.
0: Tinc una segona partitura que està molt relacionada amb aquesta primera, llavors, per tal de comparar-les millor, et sembla bé que ara ens toquis aquesta i després ja comentem amb més detall?
1: I tant.
0: Sí?

0: Abans de tot em volia disculpar per una benvinguda tan estrambòtica. Estic convençuda que quan vas als altres programes a fer una entrevista no et fan fer aquest tipus de coses. Això és la cinta de Mobius i som una mica especials en aquest sentit. Abans d'entrar en detall, dona'm la teva opinió en termes de... És una música que et sembla musical, idiomàtica, per la guitarra? T'ha agradat? Però aquesta ja última ja em fa més por. Què t'ha semblat, així en general?
1: Idiomàtica no, tot i que es pot fer perfectament.
0: Sí?
1: I la rítmica m'ha matat.
0: T'ha descol·locat una mica, sí. Oi? Sí, no és una música molt intuïtiva, que diguem.
1: No gens. Vale. Bueno, jo ho trobo no gens, no sé.
0: T'he comentat que aquestes dues partitures estan relacionades. Tenint en compte que ara tens les partitures davant, em podries dir quines similituds o diferències hi veus o hi trobes entre les dues?
1: A veure, com a similitud veig que la semicorxera està ahí com a cosa important. Però després la unitat de temps, si parlem de 4x4, ja no hi és com a tal tan fàcilment o tan intuïtivament, diria.
0: Estèticament, creus que també tenen algun vincle o no tenen res a veure una amb l'altra?
1: Estèticament en el sentit de si les mires de lluny i si les escoltes...
0: Com si fos un quadre de Pollock, no?
1: Exacte. Llavors sí, té clar. Sí? I tant, sí. Sí.
0: Parlem una mica de l'origen. Creus que és una creació humana o no?
1: Jo diria que no.
0: Tu diries que no. Per què no?
1: Perquè no hi ha... No hi veig... Bueno, o igual sí, però és algú que culturalment està molt allunyat a mi. No hi veig gramàtica, diguéssim. No hi veig una estructura major que no la semicorxera, potser.
0: Aleshores, sí.
1: I l'escala de do, en el sentit, i les tecles blanques.
0: Vale. Aleshores, si creus que no és una creació humana,
1: sí.
0: D'on l'he pogut treure? T'ho imagines?
1: Pues intel·ligència artificial, combinatòria, vale. No ho sé. O reducció de patrons que no estan del tot adaptats a l'estructura musical, si podem dir així. Sí.
0: Aquestes dues peces que acabes d'interpretar són fragments, o sigui, són traduccions musicals de fragments de cervell de dues persones diferents. Concretament, la partitura 1 és un fragment de cervell d'un home de 40 anys i la partitura 2 és un fragment de cervell d'un home de 85 anys. Aleshores, una de les diferències principals que hi podem observar és que amb la partitura 1 hi ha moltes més notes que en la partitura 2, perquè en el cervell d'una persona relativament jove hi podem trobar moltes més connexions neuronals que en el d'una persona molt més gran.
1: Sí.
0: Aleshores, concretament, en la primera partitura hi ha 146 notes,
1: vale.
0: I a la segona n'hi ha 97. I aquesta diferència de connexions neuronals, a la pràctica, es tradueix en més notes o menys.
1: Vale.
0: Aleshores, és bastant curiós també perquè en aquesta direcció també s'han fet estudis per veure com de musical és el cervell, en termes morfològics, i fins i tot s'ha arribat a veure que els cervells sans sonen afinats, harmònics, i els cervells que tenen alguna malaltia és perquè, per exemple, l'Alzheimer és un cervell que sona completament desafinat, que sona molt malament.
1: Wow.
0: Llavors, és molt interessant que, si traduint musicalment un fragment de cervell pugui sonar tan poc musical, però a la vegada sí, aquest és el recurs que es fa servir també per identificar l'estat mèdic d'aquest òrgan, no?
1: Vale.
0: Okay. Aquesta manera d'expressar musicalment aquestes diferències en el cervell, neuronals, etc., és bastant recent. O sigui, fins ara el que es feia era estudiar el cervell des d'una perspectiva bidimensional i llavors això es combinava des d'una perspectiva visual amb mètodes matemàtics i estadístics, però amb el temps s'han adonat que aquesta perspectiva tan científica no sempre et dona tota la informació que necessites per entendre la morfologia del cervell. Aleshores, a partir de l'any 2013, hi va haver un grup d'investigadors de diverses universitats de Madrid, inclòs el Javier de Felipe, els quals han desenvolupat una manera en la qual pots traduir musicalment la morfologia del cervell a partir d'assignar diversos tipus de paràmetres musicals a les neurones i a partir d'aquí poder recrear una neurona en tres dimensions.
1: Déu-n'hi-do.
0: I això et permet poder tenir un coneixement molt més profund.
1: Wow, ok.
0: Però per explicar-te exactament com ho fan, com assignen aquests tipus de paràmetres musicals, tens una tercera partitura, que no sé si després d'aquesta experiència tindràs ganes d'interpretar-la o no, però bueno...
1: Benvingut.
0: Has vingut ja preparada per tot, no? Doncs et sembla bé interpretar-la ara?
1: I tant.
0: Sí?

0: Molt bé, però què t'ha semblat a tu? Has estat còmode aquesta vegada? Una mica millor, no?, que les altres anteriors,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, he estat més còmode, sobretot pel punt d'anar a negres i poder projectar, encara que no hi sigui del tot, un 4x4, i ja està, sí.
0: Mm-hmm. Has pogut tocar la partitura tal i com està escrita o has necessitat anar fent canvis sobre la marxa?
1: Sí, sí, he mentit una mica.
0: Has mentit una mica. Quin tipus d'obstacles t'has trobat?
1: Doncs sobretot unísons i segones, que en la guitarra no és tan obvi de fer, a la vegada, diguéssim.
0: O sigui que ara hem pogut veure en acció la Maria Camaort, arranjadora.
1: Sí, d'alguna manera sí.
0: Sí,
1: sí. Sí.
0: Ja que t'he revelat d'on provenien les dues partitures anteriors, en aquest cas, què creus que has interpretat musicalment?
1: Ostres, no ho sé, perquè... O sigui, hi ha com més continuïtat, però voldria pensar que no és com el top 10 dels serveis, perquè si no el de 40 tampoc estem tan bé, no ho sé.
0: Sí.
1: No ho sé.
0: En aquest cas, has interpretat la traducció musical d'una espina dendrítica,
1: vale,
0: que és la part de la neurona que s'encarrega de fer les connexions amb altres neurones, les que s'anomenen connexions sinàptiques.
1: Vale, sí.
0: I també és un plantejament que està tenint molta cabuda ara mateix en investigacions recents, perquè les espines dendrítiques visualment, o sigui, elles són molt diferents, però visualment no es poden percebre aquestes diferències.
1: Vale.
0: Aleshores, l'única manera o la millor manera que hem trobat actualment de poder distingir-les és, de nou, traduir-les a música. Llavors, com poden ser diferents aquestes espines? Per exemple, en termes de volum, de longitud, de forma, de posició angular i orientació.
1: Vale.
0: Aleshores, en aquest cas, en aquesta espina dendrítica que has interpretat, hem vist que hi havia moltes més notes que silencis, per tant, hi ha moltes més connexions. És un zoom, és com si haguéssim fet un zoom en aquell cervell anterior que era tan dispers. I els codis que fan servir els investigadors per transformar-ho en música és, per exemple, el ritme es fa servir per veure quina freqüència de connexions o d'espines pots trobar, o sigui, com de freqüent apareixen. Després tenim les notes de l'escala diatònica, perquè ens soni una mica més convencional, ja que el ritme és molt inestable.
1: Però això és un paràmetre elegit.
0: Que han escollit ells mateix,
1: no?
0: Exactament, vale. Sí, per trobar unes convencions que després auditivament tinguin sentit per la
1: nostra cultura
0: occidental.
1: Clar.
0: Per això han escollit l'escala diatònica, que és per la posició angular, és a dir, en quina posició, quin angle estan una respecte de l'altra.
1: Vale.
0: Després hi ha l'aspecte de les dinàmiques sonores, que tenim quatre varietats diferents, el pianíssim, el mezzo forte, el forte i el fortissimo. I això ens indica com de grosses són,
1: vale,
0: o sigui, el volum d'aquestes espines. Oh. I, finalment, el timbre de l'instrument, que ens indica la longitud. És a dir, comencem per les espines que són molt curtetes, amb un pizzicato de violí, o sigui, amb la guitarra ja ens ha anat bé.
1: Vale.
0: Hem fet com unes espines així petitetes. Després hi ha el piano, la trompeta i el violí tocat a marc.
1: Vale.
0: Què sembla tot això?
1: Molt curiós, molt curiós. Sí, sí.
0: Ho haguessis dit mai, quan estaves tocant aquesta música, que realment venia d'un cervell, que podria ser una espina dendrítica del teu cervell?
1: No, tant no. Què va?
0: Aquest procés que estem fent es diu sonificació, que és la ciència que permet traduir a música elements que no necessàriament són musicals. Tu amb les teves composicions també ho fas, això, en certa manera.
1: Sí, en certa manera, sí. Sí. Hem passat per aquí. I, de fet, en una de les últimes, prou, perquè estic en col·laboració amb l'Institut de Ciències del Mar.
0: Molt bé.
1: I ho estic fent d'una manera no científica, perquè no tinc el número amb el qual passar-ho, no?, a la lògica musical, però sí que estic pensant en sonificar dades que em van passant.
0: El motiu pel qual aquests investigadors també s'estan interessant molt per utilitzar la música com una manera de donar-nos o revelar-nos informació que visualment no és perceptible, és sobretot perquè podem gestionar molta precisió moltes dades complexes. També el fet que, o sigui, a vegades no podem percebre un cos, per exemple, amb astrofísica es fa servir molt aquest tipus de tècniques per detectar cossos celestes que visualment no els podem percebre, o fins i tot a escala més petitona. Aleshores, per parlar d'aquesta escala més petitona, que ja veus per on va una mica la cosa, tens una altra partitura. Aquesta quarta partitura és com les que t'he donat abans, o no?
1: No, és diferent.
0: És diferent.
1: Sí.
0: Com la descriuries?
1: Sembla com una escala.
0: Sí. I pels nostres oients, ens podries interpretar aquesta escala, a veure com sona.
1: Sí, sembla com una escala, tot i que passa de l'octava, i en teoria la definició d'escala...
0: Uh-huh.
1: Però bueno, ahí va.

0: Què et sembla aquesta escala, Maria? La veus convencional o...?
1: No, convencional no.
0: No?
1: No, hi ha molt de semitó i després sobre una mica l'interval, però ja està, sí.
0: Alguna tonalitat que creus que predomina o...?
1: A mi m'ha anat el re per ser la més greu, suposo.
0: Mm. D'acord. I, bueno, ja has demanat molt, eh? A mi em sap greu, perquè t'estic exigint molt avui, però ja que ets tan bona com a arranjadora, com a improvisadora, et vindria de gust fer-nos una improvisació sobre aquestes notes?
1: Vinga.
0: Sí?

0: Déu-n'hi-do, no? Per ser una escala poc convencional, el que has fet.
1: Bueno, sempre es pot intentar trobar sentit a les coses, que és el que intentem a la vida, no? No...
0: Per què aquest tipus de música? Què t'ha portat a conduir la improvisació cap aquí?
1: Bueno, això, el res i el baixes li dona molt de... Molt de ressonància, i després suposo que m'han anat cap a sensació de pregunta, no? Que ho faig prou. I el tres, que sempre... Tres gestos, sempre ho he de fer.
0: Estava molt ben estructurada, pregunta-resposta, diferents tipus de sonoritats, perquè hem pogut sentir harmònics, també.
1: Sí.
0: Per què has pres aquestes decisions i no unes altres? Curiositat, eh? Perquè estic flipant ara mateix.
1: No ho sé, suposo que és això que deia de la gramàtica, no? Del que abans no es veia tan fàcil amb les altres.
0: Sí.
1: Sí, buscar un sentit més enllà, no? Tens uns elements i els combines... com creus, no sé.
0: Molt bé. I d'on creus que podria sorgir aquesta escala? T'he parlat de l'astrofísica, t'he parlat del camp mèdic...
1: De les dendrites...
0: Sí.
1: No ho sé. Tinc curiositat perquè cap a la part aguda és quan hi ha més intervals, una miqueta més grans, una tercera. Normalment és al revés.
0: Aquesta escala ja has comentat que se surt d'octava.
1: Sí.
0: Per tant, en aquest sentit ja és una mica estranya. Però ja la tens estructurada d'una determinada manera, no?
1: Sí, sí, sí. Hi ha semitons fins que arriba a l'octava i després sí, és tercera, semitons. Sí, hi ha un punt. Sí.
0: En total són 20 notes.
1: Vale.
0: I estan estructurades en 5 tetracords, és a dir, de 4 en 4. I ara et donaré una altra versió d'aquesta escala musical, que és la mateixa, però amb informació addicional.
1: Vale.
0: A veure si trobem alguna pista més de cap on podem tirar.
1: Vale. Sí, que és la mateixa, però hi ha lletres.
0: Hi ha lletres a sota de les notes?
1: Sí.
0: Vale. I pels nostres oients, que ara mateix no poden veure la partitura, les podries llegir perquè sapien quines lletres apareixen?
1: Vols que faci la nota també o no?
0: Si pots fer mentre toques, seria fantàstic.
1: Sí,
0: crec. Em sap greu demanar-te tant, eh? Però és fantàstic, això.
1: F, M, I, L, V, baixa, C, W, A, T, G, S, P, Y, H, Q, N, E, K, D, R.
0: Aprofitant que ho has tocat i ho has llegit a la vegada, hi veus alguna relació entre les lletres assignades i les notes?
1: En un principi no, en el sentit de que la mateixa nota no té la mateixa lletra les poques vegades que es repeteix. Ara, les lletres no es repeteixen. No ho sé, entens?
0: I tampoc hi ha el codi aquell de la notació anglosaxona...
1: No, res a veure.
0: Oi que no?
1: Menys la A? Espera, a veure. No, clar, no. No.
0: Vale. Pots interpretar el primer tetracord?
1: Sí.
0: Aquestes quatre notes, quines notes són? Si ho pots dir als oients.
1: Ah, sí, re, re sostingut, mi i fa.
0: Vale. Quina, les lletres són, per això?
1: F, M, I, L.
0: Vale. Les lletres F, M, I, I, L fan referència als aminoàcids fenilalanina, metionina, isoleucina i leucina. És a dir, aquesta escala musical de 20 notes que t'he donat, ens la pots tornar a interpretar sencera, sisplau?
1: Sí, tant.

0: Aquestes notes, aquestes 20 notes, és el codi musical que han establert un grup d'investigadors del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, als Estats Units, per identificar i traduir musicalment els 20 tipus d'aminoàcids que s'uneixen en cadenes per formar totes les proteïnes que podem trobar a l'ADN. Aquest és l'origen d'aquestes notes musicals. I això amb ells els hi permet convertir llargues seqüències d'aminoàcids, que és una informació molt complexa, en seqüències de notes musicals i, per tant, entendre musicalment les cadenes que formen les proteïnes, que, de fet, és la unitat més bàsica que podem trobar en qualsevol ésser viu.
1: Entesos.
0: I és interessant veure que tu pots fer la conversió musical de les proteïnes, però també un cop tens la música creada i pots fer variacions, i de fet aquest equip d'investigació està fent variacions a la música i després, utilitzant aquesta conversió, torna a traduir-ho a proteïnes i estan creant proteïnes noves que no existeixen a la natura. Vull dir que té aquesta bidireccionalitat a l'hora de... Què et sembla tot això? Estàs posant les cares espectaculars.
1: Sí, és que estic una mica en aquestes coses ara, llavors...
0: Sí?
1: Bueno, no, amb l'imaginari també estic llegint sobre hormones i també sobre energia, o sigui, medicina energètica, llavors em ressona una mica, sí.
0: Potser plantejaries implementar-ho, aquest tipus de...
1: A nivell compositiu no ho sé, perquè el que més em costa de veure és el llenguatge científic passar-ho al llenguatge musical i que soni musical, no? És aquest... que segurament hi ha paràmetres, però qui sóc jo per trobar aquests paràmetres de traducció, no? Que complicat.
0: Ells concretament el que han fet és, de les molècules existents, trobar mitjançant la química quàntica quines freqüències vibratòries tenen. És a dir, que són notes reals de les molècules, però que estan adaptades al rang audible
1: humà. Auditiu que tenim, clar.
0: Exacte. Et ve de vos sentir algun exemple
1: i tant.
0: De com es tradueix això en música, més en termes de composició, entre cometes?
1: I tant.

0: Què t'ha semblat, Maria? Perquè estaves molt dins de la música, eh?
1: Sí, pot ballar.
0: Sí?
1: Sí, no?
0: Reaccions més enllà de, no sé... quan hem començat avui amb la guitarra, crec que t'he espantat una miqueta.
1: Sí.
0: Però ara crec que ho hem millorat, no, això?
1: Sí, home, m'ha agradat. Clar, també m'agradaria saber quan hi ha de composició. Uh-huh. No? Però bueno.
0: I algunes imatges que t'hagin vingut al cap amb aquesta música o la veus una música completament abstracta?
1: No sé si com a imatges, no. A mi em venia molt el món de la dansa contemporània, no? Que moltes vegades ha gastat textures d'aquest tipus per crear la seva... Bueno, per la seva creativitat, no? Diguéssim, de moviment.
0: És com molt fascinant que el món de les proteïnes de cop et pugui crear una música que la fem servir en contextos totalment diferents i que estan com molt establerts ja, no?
1: Sí.
0: Tinc un últim joc per tu.
1: Vale.
0: Crec que aquest t'agradarà bastant més que aquestes partitures estrambòtiques que t'he fet interpretar avui a la guitarra. Hi ha un grup de recerca actualment a la Universitat de Cork, a Irlanda, que de fet l'any 2024 van publicar un estudi en el qual havien també, de la mateixa manera que Javier de Felipe i tots aquells investigadors de Madrid havien generat models virtuals de tres dimensions de les neurones per estudiar-les millor a partir de la música, aquest grup de recerca ho està fent a partir de les proteïnes, és a dir, crear models també en tres dimensions de les proteïnes i utilitzar la música per poder analitzar determinades característiques que, de nou, visualment no funcionarien. És a dir, que d'aquí la sonificació torna a aparèixer des d'aquest camp.
1: Sí.
0: Aleshores, el joc que et proposo és... Ells han fet una certa recreació artística d'aquest resultat musical. Jo posaré alguns àudios i es tracta de que tu em diguis quin tipus de context o què et ve al cap amb aquesta música, a veure si coincidiu l'origen de la música amb quina percepció que tens tu del caràcter, dels motius musicals, no sé, qualsevol idea que se t'ocorreixi, completament lliure.
1: Imaginari meu...
0: Sí, totalment subjectiu.
1: A partir de cada música que...
0: A partir de cada música.
1: Vale.
0: Sí.
1: Vinga.

0: La primera pregunta seria, et genera bon rotllo aquesta música o no?
1: Sí, em genera bon rotllo.
0: Sí, creus que és una cosa positiva?
1: Em ve cap aquí, sí.
0: Sí? Com sí. Ara què?
1: A mi el que m'ha vingut al cap és aigua, primer, i després una mica com sensació de lleugeresa dintre de... Sí.
0: Lleugeresa?
1: No sé. Sí.
0: Sí, que ho associis amb algú positiu. En general, sí, sí, fins sí. I tot ballable una mica, no?
1: Sí, ballable de moment, sí, i tant.
0: Té un component de ritme africà, també, trobo.
1: Sí, no? Podria ser, i tant, sí. Clar.
0: Vale. Aquesta música s'ha creat a partir de l'estructura molecular d'un virus, que es diu el virus del Zika.
1: Vaya, por Dios.
0: I que es transmet a partir d'una certa tipologia de mosquits.
1: Sí, igual els mosquits estan contents, o sigui, vull dir, clar.
0: Jo crec que ells sí, jo clar. Crec que ells sí. I es va identificar per primera vegada a Uganda l'any 1947. Mm. I la música que sorgeix a partir de l'estructura molecular d'aquest virus, que és el virus del Zika, és aquesta que estàvem sentint.
1: Tal qual reduïda, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Que fort.
0: És fort. Vale. Ells, de fet, ja han afegit alguns...

0: aquesta sensació, igual més eteri d'alguna manera, i em donava més sensació d'harmonia, una mica. Era... Sí, en sensació de corxo una mica, però no sé.
1: Prové aquesta música... Sí, és ho sé, és complicat, però bueno, sí, jo sé que tu ets molt creativa, així que no pateixo gens en aquest sentit. Aquesta música que estem sentint prové d'un enzim dels bacteris que s'anomena DNB helicasa, i és un dels elements més importants en la creació de nou ADN.
0: Vale.
1: Vull dir que aquesta perspectiva més harmoniosa que hi has trobat concorda bastant amb l'origen d'aquesta música.
0: Vale. Wow.
1: Vols fer un altre exemple?
0: Dale, dale. Sí, sí.

0: Crec que aquest està agradant bastant, està rient molt.
1: Bueno, m'estàs... O sigui, em resultava més antipàtic. Estava pensant, això després de treballar no m'ho ficaria.
0: Ja. És més simpàtic.
1: És simpàtic, és graciós, és graciós, però té un punt de... No sé, com d'enremaliat, no? De,
0: sí,
1: no ho sé.
0: I d'on creus que podria venir o... Uf. Què t'imagines? Dins del món de la biologia.
1: Dins del món de la biologia.
0: Estàs fent un projecte sobre això, doncs...
1: Ja, però clar... Ai, no ho sé, si m'imagino alguna mica intermitent per la manera de... Ai, no ho sé, digues.
0: És una hormona.
1: És una hormona, bueno, sí, intermitent pot ser-ho, sí.
0: I és una hormona que concretament es diu insulina de porc.
1: Vale.
0: És força similar a la insulina humana.
1: Vale, anava a preguntar per què de porc. Sí. Ja m'ho has dit.
0: Sí. I fins a la dècada de 1980 era el tractament més efectiu que es tenia per la diabetis insulinodependent.
1: Vale.
0: Però és insulina de porc, és una insulina que trobem en el cos dels animals.
1: Sí.
0: Entre altres, el porc, com el seu nom molt m'indica. I tinc un últim exemple, si et ve de gust.
1: I tant.
0: Sí?
1: I tant.
0: Vale.

0: ara què diries?
1: Clar, connectant amb insulina i el que has dit, em venia ara en plan més connexions nervioses, més... de quan has dit lo del so pensava cap a electricitat, però... No sé.
0: Al principi sonaven com unes respiracions.
1: Sí, també, sí.
0: Perquè aquesta música prové de la oxihemoglobina,
1: vale,
0: que té un paper crucial en el bon funcionament del nostre cos i concretament en traslladar l'oxigen dels pulmons a través de la sang fins als teixits.
1: Té a veure amb el ferro, això.
0: Sí, exactament, sí, sí, exactament. Uh-huh. Doncs aquest era l'últim exemple.
1: Ah, mira.
0: T'ha agradat aquest joc o què?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, hem anat millorant. Jo crec que hem anat pujant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, en sí, intensitat. Les textures són més maques, sí. Sí.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Ràdio. Amb Laura Ferrer Rozada.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa. Espero que ho hagis gaudit molt.
1: M'ho he passat molt bé, moltes gràcies.
0: Sí, me n'alegro. Avui ens acomiadem amb aquesta obra Release, interpretada per Libre Ensemble, un dels molts projectes que té la nostra convidada d'avui, la Maria Camahort. I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. Us hem acompanyat Pau Blasi, el control tècnic, Vanessa Esteve a les xarxes socials i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins aviat.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda.

0: Us informa Berta Torrades. Els bombers treballen a aquesta hora en un incendi de rostolls que hauria agafat massa forestal a Pontils, a la Conca de Barberà. Els efectius treballen amb 23 dotacions terrestres, 5 mitjans aeris i amb la col·laboració de tractors de pagesos. Un foc que a aquesta hora afecta una superfície de 4 hectàrees i que, segons els agents rurals, s'hauria iniciat en una línia elèctrica. Encara a Catalunya, els bombers també treballen en un segon incendi que ja està estabilitzat a la Baronia de Rialp, a la Noguera. De moment hi treballen 48 dotacions terrestres i, segons dades provisionals, el foc ja afecta una superfície aproximada de 9 hectàrees. Com a conseqüència d'aquest foc, s'ha tallat la pista forestal de la Baronia de Rialp cap a Perdiguers en tots dos sentits. També molt pendents aquesta tarda de l'incendi que continua actiu al municipi d'Orés, a Saragossa, i que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees. El professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament de grans incendis forestals, Marco Rodríguez, ha explicat a aquesta emissora que no ha recorda un foc tan gran ni tan virulent a l'Aragó en els últims 32 anys.
1: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupera rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
0: Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
2: Aquesta hora arrenca al centre de Barcelona la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat 170 incidències, la majoria a la via pública. Barcelona, Montse Mir, bona tarda.
3: Una filera de camions engalanats amb pancartes, amb el lema de la marxa i banderes amb l'arc de Sant Martí obrirà la desfilada aquí a la plaça de la Universitat, on ja fa estona que la gent balla i gaudeix de la música que sona pels altaveus instal·lats per l'ocasió. De moment estan concentrats, la majoria a l'ombra, fa força calor i s'espera que aviat comenci la marxa, que està previst que acabi a l'Arc de Triomf. Cal advertir que els carrers per on passaran estan tallats al trànsit i també hi ha modificacions a les línies d'autobús que habitualment fan el seu recorregut per aquesta zona. Montse Mir, Catalunya Ràdio, plaça de la Universitat de Barcelona.
0: Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes faran que la qualitat de l'aire millori quan falten només 24 hores per la final del Mundial de Futbol, que recordem disputaran Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, una xifra que es considera que significa aire insalubre. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis del Canadà, Donald Trump, el president dels Estats Units, ja ha amenaçat aquest país a qui acusa de negligent amb els boscos amb un increment d'aranzels.
2: Daltabaix per la companyia aeroespacial SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk. Les accions han perdut un 45% del valor des que va arribar al seu màxim després de sortir a borsa fa un mes i mig. Fins i tot fan entrar en pèrdues els accionistes més recents i els experts apunten que continuaran caient. Problemes amb el llançament del seu megacoet Starship han accentuat la baixada. Davant el baix moment de SpaceX, altres companyies com OpenAI, creadora de ChatGPT, han posposat fins a l'any que ve la seva entrada en borsa.

0: Segona i última jornada del festiuet a Salou, al Tarragonès, amb caps de cartell com el que ara escoltem, Ginestar. El Parc dels Emprius d'aquesta localitat de la Costa Daurada serà l'epicentre de la música catalana amb un festival que compta també amb el grup brandallesenc de pop-rock Lacs en Boston.
1: Caus a terra, molt avall.
0: En total seran 12 hores de música en directe que acabaran cap a les 6 del matí. Els organitzadors esperen tancar aquest festival que va arrencar ahir divendres amb més de 30.000 persones. Els esports, Sergi Camps, bona tarda.
2: Bona tarda, Esport en directe acaba de finalitzar la 14a etapa del Tour de França. Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Bona tarda, quarta victòria d'etapa de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari al Marstein, atacant a 1,5 km del Col d'Uhag, l'últim port de la jornada, un port de primera categoria que es coronava a pocs quilòmetres de l'arribada i, per tant, Pogačar, que guanya, és la seva quarta etapa en aquest Tour. Avui li ha tret 38 segons a Isaac del Toro, el seu company d'equip segon, seguit de Paul Sexas i Jonas Vingegaard. A 10 segons d'aquests ha arribat Remco Evenepoel amb Lipovic i Juan Ayuso. La general, Pogačar es manté líder, amplia diferència respecte de Vingegaard. Remco Evenepoel pateix per mantenir la tercera posició, Paul Sexas és quart.
2: En Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole als entrenaments oficials del Gran Premi de Bèlgica, que es corre demà. A l'italià l'han seguit Verstappen i Norris. En futbol, els entrenaments de les seleccions espanyola i argentina, previs a la final del Mundial de demà, s'han cancel·lat per risc de tempesta. En qualsevol cas, no corre perill la final del Mundial. Avui jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a les 11 de la nit. I en joc, el partit amistós del Girona contra l'Arcadiats, el partit al minut 4 de la primera meitat, empat a 0.
4: Fins aquí les notícies.
5: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
6: Hola a tothom.
5: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
7: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Nou d'estiu, amb Lluís Andrau.

Salutacions cordials, això és el Sona Nou d'Estiu, una sèrie de 8 programes especials a Catalunya Ràdio i ICAT que dediquem a l'escena musical emergent catalana. Aquesta 26a edició del concurs Sona Nou que fem conjuntament entre ICAT, Catalunya Ràdio, TV3 i la revista Enderrock ha rebut enguany 176 candidats. És la tercera edició més important de la història i també la més elevada dels últims 14 anys. I avui descobrirem 4 propostes de les que el jurat ha seleccionat, en total 30, que avui ens permetrà descobrir la cançó d'autor de l'Oet d'Amposta, el pop indi de Cristina Montllau de Tortosa, el Catalan Gays de Demà de Barcelona i l'indie rock de Pla Moguda de Vinyoles. I justament comencem amb aquesta formació d'indie rock, perquè hi tenim el seu cantant i guitarrista, el Jani Cabau. I vull començar preguntant-te sobre una cançó. Posem-la un moment, sisplau. M'estic...

0: Aquesta és la cançó que vau presentar al concurs i que això és un èxit que us acompanya a la història de Pla Moguda des de fa temps ja.
1: Sí, sí, bé, Pla Moguda no té molt temps, però és la primera cançó que els hi vaig ensenyar en Tomàs, bueno, i en aquell moment una altra bateria, en Ramos, i que des d'allà va sortir la idea de fer el grup.
0: I això és una història autobiogràfica d'una noia que es diu Judit i és de Rubí? O és com allò dels Catarres, que no és una Jennifer i que no és de Castelldefels?
1: No, no, és una història real, però no és autobiogràfica. És d'un amic, que jo, o sigui, va ser de l'època universitària, ja fa anys, al pis d'uns amics que jo anava molt, i anava cada dilluns, fèiem hamburgueses i miràvem Crims i tocàvem la guitarra. I de sobte eren quatre jo, i un d'aquests amics va deixar de venir, perquè havia conegut una noia que es deia Judit i era de Rubí. Lo de fatxa i no fatxa, no és tan fatxa com el concepte de fatxa que tenim ara, és més un meme, lo de fatxa. Però bueno, nosaltres ens quedàvem tocant la guitarra fins que ell tornava, després li cantàvem, se'n anava a dormir emprenyat i nosaltres rient.
0: I ha quedat la cançó. I ara la gent us la demana, aquesta cançó.
1: Ara la gent ens la demana. I sobretot a l'acabar el concert. Hòstia, Joan, ets tu? Va ser tu? I no em sap molt greu de ser-vos, però no vaig ser jo.
0: Molt bé, doncs després descobrirem més coses. És que teniu unes quantes etiquetes. Rock de Tito?
1: Rock de Tito, després...
0: Què és el rock de Tito?
1: És el nostre estil que fem. No sabem com definir-nos. Indie rock, pop rock, rock... Rock de Tito. Fem rock de Tito.
0: Bé, això és Pla Moguda. Després en sabrem més coses. Anem a descobrir una altra proposta, o presentar-vos un altre dels artistes avui convidats. Són una formació que es diuen Demà.

0: Demà és un quartet i vosaltres el que us va són les guitarres i teniu una etiqueta que és Catalan Gays.
1: Catalan Gays.
0: Vol dir que feu shoegaze a la catalana?
1: Bé, sí, sempre ens preguntaven què era, quin estil fèiem i sempre estàvem cansats de dir que no ho sabíem, perquè tampoc ens agrada etiquetar-nos. I un dia vam dir, mira, hem de fer alguna cosa que sigui en català, que sempre el que fem, i sense trompetes, doncs, Catalan Gays.
0: Eduard Fernández, veu guitarra dels Damas, és una banda de Barcelona, i això de les trompetes, ara t'ho anava a preguntar, teniu molta mania als grups de trompetes, eh?
1: Bueno, ens l'hem estimat molt. O sigui, Charango l'hem escoltat sempre, però ja estem una mica cansats d'escoltar totes les festes majors o totes les noves propostes que encara segueixen utilitzant trompetes i copien, entre cometes, a Charango, no? I ja està bé, anem a abraçar les guitarres d'una vegada, també, no?
0: Torna al rock and roll.
1: Que torni al rock and roll.
0: Després en sabrem més coses, de part d'aquesta formació barcelonina. I una altra artista convidada avui és Cristina Montllau. Comença amb aquestes bases electròniques, una de les cançons del teu primer àlbum. Cristina, tu fas pop indie electrònic, ets de Tortosa, Terres de l'Ebre, i em fa gràcia perquè t'identifiques amb el territori, com a ebrenca, 100%, i a més ens dius que et situes lluny del, que, del centre, de la gent que té que viu al centre de Barcelona, que tot se situa al centre, i a més també allunyada dels tòpics del queer.
2: Correcte. És una mica, pues sí, fugir de lo que jo, com a ebrenca i acostumada als no referents que tenim, pues, o que jo he tingut a l'adolescència, pues m'identifico molt en los no referents que he tingut, no? Llavors, pues jo en lo projecte tinc o intento buscar pues donar a conèixer l'Ebre i el nostre, i parlo en plural perquè Alouette també és del meu territori. I pues això, no? Com donar a conèixer el nostre dialecte i sortir una mica a part també dels estereotips que, bueno, que hi ha gent de la comunitat que no s'identifica encara en els estereotips que es promouen i que més se coneixen per la gent que no és de la comunitat.
0: I a més, fins ara tothom pensava que a les Terres de l'Ebre només hi havia propostes de música d'arrel. Els Quicos han triomfat arreu del país, tothom sap que són de les Terres de l'Ebre, però també s'hi fan altres músiques.
2: 100%, sí, sí. I de fet, els Quicos per a mi són referència principal. A més, conec el guitarra perquè que era el pare d'un amic meu que va anar amb mi al col·le, i de fet a una de les cançons faig referència a ells perquè jo he crescut en los Quicos i estic molt orgullosa, però és cert que me venia molt de gust pues, que a les ràdios sonés el nostre dialecte en un altre tipus de música més moderna que també en sabem fer.
0: Montse Castellà seria un altre referent també.
2: 100%, sí, a més compartint
0: música...
2: cognom. Sí, sí, jo soc Cristina Montllau Castellà. No som mira. Família, m'ho ha preguntat molta gent. Però sí, sí, és Montse Castellà també ha sigut un dels grans referents de la nostra
0: ella
2: terra.
0: Ella porta 30 anys fent cançons. Molt bé, i la quarta convidada, en aquest cas, també va néixer a les Terres de l'Ebre, viu a Girona i es fa dir Alouette. Alouette és la Cristina Adell, benvinguda, Cristina. I aquest nom d'Alouette, esclar, et situem a les Terres de l'Ebre perquè, tot i que treballes i vius a Girona, aquest nom és d'una platja que de petita et porta molts records. On està això d'Alouette?
3: Pues sí, hola. Pues tot va començar perquè a mesura que vaig començar a fer cançons i tal, vaig veure que remetia molt a la infància. De fet, el disc que estem fent se diu Voldria tornar pels que han marxat. Ja ho aniré explicant. I res, i va ser com des del principi pues, dir, vale, pues vaig a categoritzar o a no etiquetar tampoc, però com dir, hòstia, em sento bastant representada en això i vaig a posar-li el nom d'Alouette al projecte.
0: Com era aquesta platja? On està?
3: Està a la Ràpita i jo recordo això, pues, és una platja molt gran. Ara fa bastant de temps que no baixo, però això a mi em porta molts de records i crec que té molt de sentit dins de...
0: I feies castells de sorra a la platja.
3: Exactament, sí.
0: I anaves amb la família.
3: Exacte, sí, sí.
0: Camins en bicicleta.
3: Que per Sant Jaume se van quedar, sí. O sigui, hi ha com unes quantes referències dins del projecte a posar la terra, també.
0: Doncs posem-hi, comencem descobrint més coses de Alouette, ara que ja esteu tots presentats, i anem a aquestes nits a la fresca que et recorden quan eres petita.

0: casella qui els fa marxar.
1: El projecte de Luet sorgeix de posar ordre a emocions difícils de verbalitzar a través de la música, una veu pròpia per ordenar emocions, entendre absències i donar forma a tot el que sovint queda a migdir. I amb cançons com aquesta voldria tornar. És una mena de record de la infància, no? Aquestes nits de la fresca que dèiem ara, els castells d'arena, els fantasmes a la nit, els camins amb bicicleta, caigudes, xafades per créixer, quatre pams. Cristina, per què has volgut anar a buscar aquesta època quan eres petitona? I...
2: A veure, jo vaig començar a escriure cançons, això va posar ordre com a coses que no entenia. I de cop crec que m'agrada pensar que és una cosa que va ser molt orgànica, no? Que de cop un dia crec que, de fet, voldria tornar a ser de les cançons que vaig dir. Vale, crec que li donarà sentit com a tot este disco i a tot això. I me'n recordo que això, que va ser una cosa molt orgànica de dir, uau, m'ha sortit esta lletra. No, o sigui, estic com molt connectada a ella, però l'haig de posar en ordre encara. I ja et dic, no havia com un... com una cosa externa de dir, vaig a buscar això, sinó que va ser com la forma que jo escric, que és com així, que de cop surt això i dius, vale, i ara què faig en això? M'ho quedo per mi, decidixo com convertir-ho en algo real i això.
1: És una cançó molt bonica, que també il·lustra aquest disc, que es diu Voldria tornar pels que han marxat.
2: Exactament.
1: Qui ha marxat? I a qui li dediques aquest disc?
2: Pues a persones que ja no estan al nostre entorn, sigui per unes causes o unes altres. M'agrada pensar que és com un homenatge, no? Al que és la vida i al que a poc a poc creixent vaig aprenent.
1: Són cançons que parlen de la nostàlgia. És nostàlgica?
2: Mm-hmm. Sóc una persona nostàlgica, sí.
1: Ancorada en aquest passat, però la veu i la paraula... Jugar amb la veu i la paraula són una mica la teva columna vertebral, no?, per explicar aquestes emocions.
2: Exactament. O sigui, és això. Jo de petita sempre, ja et dic, ara estic parlant molt de quan era petita, tal, perquè tinc com el projecte al cap i el disco i tot això, i és una cosa que penso cada dia. I el que vull dir és que... Pues això, que de petita sempre escrivia. Jo me'n recordo com dels primers ordenadors que teníem a casa d'obrir un Word i dir, vale, pues vaig escriure una història sobre una xiqueta que va en una cometa, o sigui, va volant una cometa per la platja, no sé què. I és com tot això que s'ha anat posant en ordre i també quan anant creixent vaig veure que una forma d'expressar-me és a través de l'escriptura i a poc, pues, diguéssim que ho he anat canalitzant cap a la música.
1: De petita vas estudiar trompa i piano al Conservatori de la Lira,
2: sí,
1: en Postina.
2: Exactament.
1: Després vas agafar una guitarra i vas aprendre tu mateixa a tocar la guitarra. I ara vas anar a viure a Girona, no sé si arran de voler estudiar producció musical a l'Escola Eumes.
2: Efectivament. Jo estava estudiant història a la UB. I va vindre el Covid, aquella època tan rara i tot això, de cop mos van tancar a casa i res, i em vaig posar en la guitarra i també teníem un grup d'amics, de fet, amb el Jani compartíem un grup d'amics.
1: Caram, quines connexions en aquí.
2: Sí, sí, i era això, que tocàvem la guitarra bastant i era una mica d'este rotllo i això.
1: I a poc has anat fent cançons a partir també d'una base electrònica, no? Jugues amb aquestes electròniques subtils, amb teclats, darrere les cançons...
2: Sí, jo vaig començar, doncs, ja et dic, guitarra-veu, i de cop vaig dir, ostres, estic una mica cansada de guitarra-veu, i de dir, hola, sóc cantautora, vinc a fer una mica de xapa sobre com me sento. I a partir d'això... Pues a mesura d'anar fent cançons, de treballar amb gent i de curtir-me de tot un entorn en, pues això, no? A Girona, crear xarxa amb gent que també fa música i de diferents punts de vista, va ser com, vale, pues vull provar alguna cosa, de trobar, potser sona molt ambiciós, però com trobar un so propi. I en este disco estic prou contenta que crec que ja hem aconseguit, pues... trobar diferents sons que em representen més.
1: Un disc on hi ha aquesta cançó que es diu Suposo que això és fer-se gran, que l'escoltarem ara, que aquí ja parles d'aprendre que les coses s'acaben un dia, no?
2: Exactament.
1: Que no tot dura per sempre, que no cal tenir pressa per escriure un final, que potser val la pena viure la vida.
2: Clar, no anticipar-se les coses, no? Jo crec que pues, ho estem vivint i ja està.
1: Que soni.

0: El Huguet té 24 anys i ja parla de fer-se gran en aquesta cançó, que d'alguna forma és una introspecció, no? Són cançons introspectives que hi ha aquestes electròniques subtils, teclats, percussions, despullades, paisatges sonors, que dibuixen les teves cançons i també les teves emocions. Explica'm una mica en quin moment vas tenir clar que et volies dedicar a la música.
1: Uau, moment clar. A veure, jo crec que és molt ambiciós a dia d'avui dir, vale, vull dedicar-me a la música, perquè és molt complicat. Però crec que a mesura que he anat compartint les cançons i rebent feedbacks i tot això, he tingut més clar de dir, ostres, al final el meu objectiu és que la gent connecte en les cançons i es vegi reflectit en les emocions que pot ser, jo explico. I a mesura que això ha anat passant, he vist que pues potser tinc coses a dir i que hi ha gent que pot arribar a connectar en això.
0: Històries escrites des de la veritat?
1: Sí.
0: Dius, per buscar transmetre un sentiment específic, un sentiment real?
1: Sí, jo crec que és això, que a mi m'agrada pensar que la forma en què faig les cançons és bastant genuïna i sense esperar com res. I crec que aquí també està la gràcia del projecte de dir, és com també bastant transparent, sense això, esperar res.
0: Més enllà de mirar-te cap a tu mateix o cap al futur, també mires els núvols. Aquesta forma de dibuixar formes als núvols per resseguir l'horitzó és també una manera de, no sé, de crear un món abstracte?
1: Sí, òbviament. O sigui, jo me'n recordo que quan era petita, un dels primers dolç que vaig tindre va ser la mort de la meva àvia. Llavors, pues, jo me'n recordo que anant un dia al cotxe i pensar, ostres, los núvols, tal, no sé què, potser són dibuixos que fa la gent que no està i una forma de comunicació. Vull dir, jo tenia la meva imaginació i la meva cosa i arrel d'això pues, vaig escriure aquesta cançó molts anys més tard.
0: Doncs mira, ens quedarem mirant els núvols i escoltant aquesta cançó.

0: Diu l'Aluet que li agraden Manel i Von Iver, també. Són referents teus?
1: Són referents meus, sí. Von Iver, sobretot, la forma com produïix i el so, i buscar una mica més aquesta experimentació. I Manel, pues, perquè de tota la vida han sigut referents.
0: La narrativa, sí, sí. De Manel.
1: Exactament.
0: Anem a preguntar a la Cristina Montllau, ella que també fa pop indie electrònic, què li agrada?

0: A les teves cançons, Cristina, està plena de referents. No sé si hi ha Aitana, la Bandini, els Van Gogh, no? L'Oreja de Van Gogh.
1: Sí, sí, sí. I en esta en concret, l'electrolatino de l'època de quan jo sortia d'adolescent, no? De les primeres sortides de festa, va ser l'objectiu principal d'esta cançó. Jo, quan la vaig escriure... sortia de gravar una de les cançons més tristes, l'única que hi ha així com més trista a l'EP, que és Quan. I a l'estudi vaig decidir, no, ara vull tot el contrari. Vaig fer un fart de plorar en la primera i dic, necessito tornar a estos moments i que la gent tingués este sentiment de quan sortia de festa, però en cançons i dient algo més, bueno, més de veritat per a mi, no? Jo al final a les cançons busco alegria i que la gent s'ho passe bé, però dins
0: pop de... indie per ballar la vida.
1: Exacte, sí. Jo sóc molt del perreo i de... i de ballar i de molt mainstream, la veritat. Jo tinc referents, pues, com los que has dit, l'Oreja de Van Gogh, Aitana, i seguixo... Sí que és cert que consumixo tot tipus de música, també escolto GT Calor, o sigui que soc variopinta per a tot. I m'inspiro una mica de tot una... Bueno, pues de tota la música que vaig escoltant que m'acompanya quan treballo, quan viatjo, quan... Bueno, pues sempre.
0: I, per tant, aquestes cançons també hi ha un orgull d'identitat, no? De mostrar-te que l'amor forma part d'aquesta... de la teva vida, perquè es diu Amors, el teu primer...
1: Sí.
0: Amors, jo... en plural, entre parèntesis, la S de plural,
1: sí.
0: Perquè n'hi ha hagut molts d'amors a la teva vida.
1: Sí, i n'hi ha hagut de molts tipus, i això és el que jo vull comunicar en este EP, no? O sigui, jo, per a mi, l'amor romàntic és molt important. De fet, me vaig casar el 2 de maig.
0: Amb la teva DJ?
1: En la teva DJ. La meva DJ, sí, anem les dos de bolo, m'encanta, sempre que pot, perquè també ella és actriu, llavors fem el que podem, en la vida. Però sí, per a mi han sigut importants molts tipus d'amor, no? L'amistat, llavors ja, en este EP... una cançó per a cada amor. Pues estas 6 vides, que és per a l'amistat, que per a mi en moments fonamentals han sigut pilars que m'han ajudat a tirar endavant. Pues l'amor romàntic, que per a mi és molt important reivindicar-lo, perquè durant molts anys pues, vaig estar dins, no m'agrada gens la frase, no? Però dins l'armari. Llavors, jo ara, actualment, al moment vital que estic vivint, tinc la necessitat d'expressar l'amor i que la gent sigui lliure de viure l'amor i els amors en plural que els hi doni la gana, no?
0: Sí, les teves cançons parlen d'estimar sense demanar permís.
1: Exacte, sí, 100%. I va una mica lligat en el que et dia ara, no? Jo, pues, invito a la gent a que estime i faci el que... Pues que el que li fa ser feliç, en general, a la vida.
0: Quan demanàvem quin moment tens especial, ens expliques que un moment especial és trobar-te amb una amiga amb qui quedes per fer un vinet, parlar de la vida, celebrar els èxits i superar els drames i gaudir d'històries quotidianes per sobre les expectatives. Ets de celebrar sempre les coses?
1: Sí, i no fa tant que ho faig. De fet, me costa. Faig un exercici per a... una mica el que dia ella també, no? Pues... intentar no avançar-me a les coses i pensar que aniran millor o pitjor. Jo era molt planificadora i quan a mesura que he anat creixent he vist que fer plans pues, no sempre és el millor, perquè moltes vegades la majoria a mi no se m'han complert, però la vida m'ha sorpresa bé i llavors jo intento pues, això, en les coses tan bones com pues, los drames que tots tenim a la vida real, sóc una persona bastant positiva i m'ho sol prendre en humor i no hi ha res millor que quedar en una amiga o un amic i pues, bueno, compartir. Los drames compartits sempre són menys drama.
0: D'enginyera electrònica a fer de cantant un amor de revista. Com és aquest amor de revista que et canvia per sempre?
1: Uf, pues mira, jo per sort he tingut dos d'amors molt grans a la meva vida, però sobretot en este amor de revista per a mi és... vull fer referència a l'amor a la meva terra, que pues, bueno, a mi pues, m'ha definit molt.
0: La terreta.
1: La terreta, sí. Quan vaig... jo, per exemple... el primer xoc, entre cometes, i que per això és tan important per a mi com generar este referent, que potser és molt ambiciós ser referent d'algo, no? Però igual que els Quicos ho han sigut per a mi, pues a mi m'encantaria que la gent que de les Terres de l'Ebre que surt a estudiar fora, jo vaig estudiar a Tarragona esta enginyeria, i jo anava a parlar i no era conscient de que hi havia moltes vegades que literalment la gent no m'entenia. I era com, però si estic parlant en català, per què no m'entens? No, per a mi va ser com el primer punt que vaig dir... vale, pues aquí està passant algo, llavors per això és un dels pilars que a mi m'agrada pues, reivindicar.
0: Doncs que són l'accent de les Terres de l'Ebre.

0: És Cristina Montllau, des de Tortosa, presentant cançons com aquesta, Amor de revista, on diuen que on dius que la música ha de servir per trencar la norma i viure tal com ets, sinó com ens diuen que toca, no?
1: Sí, sí, sí. A mi m'ha passat en molts aspectes de la vida, per a començar, pues que encara quan a la meva època s'esperava que fossis heterosexual i per sorpresa pues jo no ho vaig ser i em va costar el meu procés d'acceptar-me. També em va passar pues en la música, no? Que jo traia molt bones notes al col·le i tothom me deia, no, has d'estudiar algo serio. Vaig estudiar enginyeria, després vaig trobar feina en seguida, no? I vaig fer durant molts anys tot el que s'esperava de mi i al final, pues mira, la vida, després de fer el que en teoria s'havia de fer, pues vaig acabar tirant a la música al final.
0: I jo t'imagino ballant amb aquestes cançons que t'agraden a tot volum, a la discoteca, amb la Uxia, amb la DJ, no? I vivint la vida al 100%.
1: Sí, sí, sí, m'encanta, m'encantaria. De fet, estem encara començant, però m'encantaria arribar a discoteques, a festes majors. Jo, literalment, quan gravava el disco, pensava, buah, jo m'imagino, literalment, a festes majors d'Esparreguera, que és on visc ara, la meva dona, o a, jo què sé, sí, que la gent cantés, ballés i ja està, i generar moments de celebrar-nos i de passar-nos-ho bé junts, que avui en dia, últimament, tot són notícies no tan positives.
0: I tant. I encara una altra cançó, aquesta que es diu Quan, on et preguntes quan podràs tornar a respirar amb normalitat. Això aquí hi ha un trencament aquí i un punt i a part.
1: Sí, sí, sí. Jo a la vida he perdut sobretot a quatre persones molt importants, començant amb, en uns iaios quan jo era molt petita, que tenia 5 anys i 8 anys, més o menys. Després, als 16, vaig perdre un amic que era molt, molt, molt amic. I fa, bueno, a l'època de la pandèmia, fa 6 anys ja, vaig perdre a un altre iaio. I quan composava, me van vindre un dia la reflexió de, buah, què diferent he viscut aquestes pèrdues, però al final, com a que sempre, tot i viure-les diferents, perquè, clar, en 5 anys pues, no entens res, en 16 t'enfades en el món, i en 20 i pocs que tenia va ser com, bueno, des d'un punt molt, molt, molt diferent a totes les anteriors, però al final sempre acabava en el mateix sentiment de mirar cap amunt i dir, bueno, pues, què estaràs fent, estàs content... Sí, i una mica era el que volia transmetre en esta cançó, no? El sentiment de buit que sempre et queda, que t'acostumes, però que sempre passa alguna cosa a la vida que dius, aquí estàs.
0: Que la vida ve i se'n va, diu.
1: Sí.

Canviem d'estil musical, perquè el tercer convidat és l'Eduard Fernández, veu guitarra, membre d'aquest quartet anomenat Demà. I ells fan Catalan Gaze, com aquesta peça.

0: Indi sí. Sense trompetes, nascut al barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona, i també parleu de sortir de festa, perquè aquest és la manera de viure la vida, no? Estirats a la gespa...
1: Sí, sí, bueno, aquesta cançó és de les més antigues que tenim. La vaig fer més o menys quan teníem 16 anys i amb un altre grup. I era això de dir, volem sortir de festa, volem ser grans, ara ens l'escoltem i, mana meva, no té sentit, no? Però sí, sí, s'ha de celebrar la vida sempre.
0: I a l'hora de muntar aquesta banda, que es diu Demà, què és el més important? Dius que venies d'altres bandes, què volies, quin és l'objectiu de Demà?
1: L'objectiu de Demà va ser fer el que a nosaltres ens agradés, sense cap complicació amb objectius de no, anem a fer pop, anem a fer rock, anem a fer el que nosaltres volem. I venim d'unes influències musicals diferents i similars. Jo sóc molt fan de Pink Floyd, The Cure, tot això més fosc. El nostre teclista, el Joan, també és d'aquest estil. I tenim doncs, gent que li agrada el rap a la banda. I ho intentem ajuntar per fer el que nosaltres vulguem. Per això, el del Catalan Gaze, d'inventar-nos un estil musical.
0: Shoegaze, Catalan Gaze, rock gòtic... Has citat aquestes referències que passen també per les Strokes, no sé si Arctic Monkeys, també clar, veig que formen part de la teva llista.
1: Sí, sí. Home, Arctic Monkeys va ser la banda que ens va descobrir l'indie. Sí, nosaltres veníem d'escoltar Dire Straits, que ens molava molt, i ara trobar un altre grup que faci alguna cosa que realment ens agrada és increïble. Arctic Monkeys, referent sempre.
0: A diferència d'altres convidats, per exemple, no ho sé, Alueto, Cristina Montllau, vosaltres sou una banda de local d'assaig, de tocar, de trobar-vos els quatre allà en el, i anar fent cançons?
1: Sí, sí. O sigui, nosaltres som una banda molt friqui. Som cinc i ens encanta tancar-nos al local amb els nostres pedals d'efectes i fer melodies, fer capes, i d'allà surten les cançons. O el que serien cançons, clar.
0: Joel Adorno a la guitarra, Arnau López a la bateria, Pol Casanovas al baix, Joan Orozco als teclats. El vostre primer EP es deia Potser Demà, i ara heu fet el segon, que porta per títol La divisió del Joy. I en aquest cas... Abans t'ho preguntava, de qui és aquest Joy? Em deies Joy Division,
1: sí.
0: Aquesta banda de punk britànica dels anys 70, però això us queda molt enrere, no?
1: Molt enrere, o sigui, ens agrada molt, però va ser més que res perquè vam tenir alguns conflictes personals, tots els de la banda, i ens anàvem dividint de la gent, ens anàvem separant de gent que ens va fer, bueno, no sé si es pot dir putades, no? I fent aquest EP va ser el nostre procés de dir, vale, hem de sortir d'això i hem de passar-nos-ho bé, i per això La divisió del Joy, com el Joy entenent l'alegria, no?
0: La joia. Però hi ha una cosa que es diu Llàstima.
1: Llàstima.
0: I Llàstima parla de... Tot canvia quan m'has assenyalat... No sé si és algú que també... Algú que us ha fet alguna putada, parla del paradís, no, que el paradís només viuen els déus.
1: Sí, sí. Llàstima va ser la cançó que més tard vam fer la lletra, i era això, de dir, ja està. O sigui, m'hauria d'haver fet cas a mi i hauria de deixar tot el que no ens fa bé, ho hem de deixar, i llàstima no haver-me fet cas, sempre diem. Doncs aquí va la cançó.
0: Sona així.

0: La potència dels demà des de Barcelona, aquesta proposta de rock indie, una mica gòtic també en aquests temes, i deies, he llegit que dieu que aneu una mica contracorrent, heu buscat sempre innovar per no fer el que la indústria ja ofereix habitualment a les radiofórmules.
1: 100%, sí. És això, no... Ens agrada el que fa a vegades. Manel, som molt fans de Manel tots, però sí que ens agrada innovar, fer coses noves, fer el que ens agrada. Si algun dia volem fotre, no sé, efectes raros, el fem. És, no volem pressió de cap manera. I fer el que ens agrada és això.
0: I tu també estàs convençut que torna el rock, ara que esteu fent gira per Catalunya i que aneu descobrint pobles i poblets i sales, la gent com us acull?
1: Bé, ens acull estan... Bueno, acabem els concerts i la gent està bastant content en com sonen les guitarres, i és això, ostres, és que també hi ha instruments que sonen raro i sonen guitarres distorsionades o amb coros i sonen bé. I, bueno, si el rock està tornant, potser sí, potser no, és una moda de 2 mesos, no ho sabem, però nosaltres seguirem fent.
0: De l'escena musical catalana, hi ha algú que diguis m'agrada el que està fent? Ens agradaria seguir també el seu camí?
1: Bons Nois, d'en Peralbo i el Comboi, això són dos grups molt necessaris, jo crec. Ens agraden molt Bons Nois, els hem anat a veure alguns cops, i el que estan fent ells és... Quan van treure aquest nou disc, va ser... Han fet el que nosaltres volem fer, ja no podem fer-ho. Però sí, Bons Nois i d'en Peralbo.
0: Molt bé, d'en Peralbo i el Sona Nou.
1: És que, home, clar, sí.
0: Aquí estan, doncs, demà, per exemple, amb un altre tema que es diu, això, la divisió del Joy.

Sí, senyor, com ens agraden aquestes guitarres de mà. Aquesta banda de Barcelona, si la veieu a algun lloc, segur que en directe us ho passareu fantàstic veient-los. I, per tant, aplaudint també aquestes referències musicals. Anem ara cap a l'indie rock i marxem cap a Vinyoles, a Sant Hipòlit de Voltregà, aquella zona de Catalunya on hi ha els Pla Moguda.

0: Això diuen els Plamoguda, una cançó dedicada a la Maria. Aquesta no et va fer el pes, la Maria, no?
1: No. O sigui, la Maria és guapíssima, com diu la cançó. Però la cançó tracta sobre això, sobre una amistat entre un noi i una noia que només són amics. I la Maria és una de les meves millors amigues. I ma mare ve molt a casa, o sigui, ve molt a casa i la ma mare insistim, però Jani, amb la Maria res, de veritat. No, mama, és que només som amics. I ja està, i d'aquí vaig treure la cançó de Maria.
0: És el Jani Cabau, veu i guitarra dels Plamoguda, juntament amb el Guillem Pagès a la guitarra, l'Oleguer Roca a l'altra a la bateria i el Tomàs Garcia al baix. Dieu que sou un grup de l'avantguarda de la música en català. Què vol dir això?
1: Mira, aquí agafaré el com es diu, el plus de dir que aquests temes els porten Tomàs.
0: No,
1: és una frase que
0: no
1: ha llançat ell. Plamoguda és un grup que vol formar part de l'avantguarda de la música en català. Que ho som i que ho arribarem a ser, ho esperem. Vol formar segur. Volem estar allà. Volem tocar, volem que ens sentin, volem rock de Tito.
0: Rock de Tito. Abans t'ho he preguntat. Lletres amb caràcter, melodies enganxoses, actitud que no demana permís. Què és el rock de Tito?
1: Això,
0: Tito, fes rock, com va això?
1: No, Tito, fer no. Rock de Tito, rock ben parit, rock sense demanar ni permís ni perdó. Som una mica, doncs això, desenfadats, o sigui, desenfadats i sense vergonyes, i anem a l'escenari i fem el que volem i el que podem.
0: Dos veïns de Vinyoles, el Tomàs Garcia i el Jani Cabau, van començar fa un parell d'anys a fer un grup de versions i a partir d'aquí vau veure que volíeu fer temes propis, vau buscar un parell de membres més i va sortir el Plamoguda.
1: Exacte.
0: Això, el Plamoguda és com el nostre pla, és un projecte de futur.
1: Plamoguda, exacte, és el nostre pla. és una cosa secreta que no es pot dir, però és el nostre pla, Plamoguda.
0: I amb el Guillem Pagès i l'Oleguer heu fet un EP de 5 cançons que es diu Tot Apuesto, amb bus.
1: Tot Apuesto, tal com sona. Tot Apuesto.
0: Què hi trobem, aquí? Com sou vosaltres? Quina és la definició? Frescos, despreocupats, sou una mica canalles?
1: Sí, sí. O sigui, és que som així. Som uns tios que ens veus som uns despreocupats. Som uns... És que no sé com dir-ho, és que és això el que has dit.
0: I què més? Si hem de vendre... Vendre una mica, Plamoguda.
1: Si hem de vendre Plamoguda. Jo et diria que tenim un directe molt potent. El directe guanyem moltíssim. I això, fem gaudir, fem passar-nos-ho bé, fem ballar, fem saltar, ens portem bé, després ens podem veure després del concert, som propers, ens xitxarem junts, ens emborratxarem junts, farem el que faci falta pel nostre públic.
0: Hi ha una cosa que us defineix, que són les lletres, això està clar. Hi ha una part aquí de conya, les lletres, integral, com, per exemple, A la Xina ja és estiu, una cançó que sentirem ara, i que... també parla d'una noia que podria ser la mare dels teus fills, però que no sé si al final acaba sent-ho o no.
1: La lletra justament parla com si fos una noia, però és... La vam fer un dia que buscàvem un bateria. Perquè
0: carai.
1: Teníem un bateria i just el bateria... Havíem quedat per assajar i composar i el bateria estava aquí a Barna, que havia sortit de festa en un local d'aquest ambient otaku i d'aquest ambient com de més Xina. I estàvem en Tomàs, jo i en Guillem, el guitarra, esperant per composar i fer cançons, i ens va sortir, tio, vine, que la Xina ja és estiu, has d'arribar allà i composar. I llavors aquest noi s'ha anat a Holanda a estudiar i hem agafat a l'Oleguer. Però això és la dona aquesta que busquem és el nostre bateria.
0: Doncs aquesta és la carta de presentació dels Plamoguda.

0: Salut, un concert de Pla Moguda no us deixa indiferents i, a més, si mirem el repertori de referències musicals, és una bogeria, no?
1: Sí, no?
0: Diu Antònia Font, Carolina Durante, Pixis, Manel i Hipnosi. Hi ha de tot aquí, no? Les referències us són iguals, no? Us escolteu de tot.
1: Ens escoltem de tot, a més... Clarament hi ha com les referències en Tomàs i les meves referències són totalment distants.
0: Hi ha una banda d'Osona, l'altra sou d'Osona, els Power Burkers us agraden?
1: Els Power Burkers m'agraden molt.
0: T'agrada a tu, perquè sí, són sí. Per l'actitud, pel que diuen...
1: Per l'actitud, per les lletres. Hòstia, recordo l'any passat el concert a les Odeveries amb música IVA, sumament espectacular. Sí, sí, i les lletres, i els ritmes, i, bueno, i el nou disco que han tret, me l'he menjat.
0: També Dan Peralbo, eh? Igual que deien els demà, és una referència per vosaltres?
1: Sí, sí, amb en Dan, a més, som molt propers, en Dan el vaig descobrir just... com nosaltres ara el sona nou, i ja quasi veus que podria dir que som amics, perquè he anat a tots els seus concerts, i quan estàvem sols amb els seus amics, i ja ens hem vingut molt bé, amb en Dan, i amb tots, amb en Jimmy... en Piti
0: i
1: res.
0: I aquesta ironia de la Plana, d'on surt, això, quan escriu les lletres?
1: Jo crec que això potser és una cosa nostra, no?, d'allà fet a la casa. I també una actitud de la Plana, que ens és una mica igual tot.
0: Us en foteu del Mort i del Quilvetlla? Una mica podria ser això el que fa Pla Moguda?
1: Ens en fotem del que podem. I del que ens deixen.
0: Mira, acabem amb la cançó que hem començat, va.
2: M'estic tirant a una fatxa.
0: I mentre sona aquesta cançó, que serà el comiat del programa, sí que us demanaré a la gent que avui heu vingut al Sona Nou que em digueu res, una frase. Què espereu de la vostra música, Luet? Què ha de passar amb la música?
3: Què ha de passar?
0: Què fas?
3: Pues, amb la música que faig, ja ho he dit abans, jo crec que dona un espai per a aquestes emocions que veient el panorama i tot això, que són pot ser una mica més crues i que la gent connecta en elles.
0: Cristina, quan ballarem una cançó de Cristina Montllau a la discoteca?
4: Pues per a mi ja. Ja poden començar ballant. Anar està ja disponible per a tothom. Però a mi això, el meu projecte, m'agradaria pues, que totes aquelles que senten que no encaixen en les etiquetes que se'ls ha imposat, en la meva música troben pues, este moment de celebrar-se i de passar-s'ho bé i de dir, vale, pues, no sóc l'única, que encara no m'identifico en res, no passa res i anem a fer-ho totes juntes i respectant-nos i en llibertat.
0: Què passarà demà, Eduard Fernández?
5: Ens esperem que demà ens porti molta alegria, podem gaudir i conèixer pobles i bona gent.
0: I el Pla Moguda... Marxem amb aquesta... A part del control, aquest noi, però diu, acaba dient que mai et tiris a una fatxa, no, aquesta cançó?
1: Sobretot. Encara que tinguis una mala ratxa, m'ha tirat una fatxa. Pla Moguda, esperem xitxar, Pla Moguda, esperem que la gent xitxi, Pla Moguda... Espero que sigui Pla Moguda.
0: Paraula de Jenny Cabau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Els bombers treballen en l'extinció de 3 incendis, un en una zona de Rostolls, a Pontils, a la Conca de Barberà, i que s'hauria estès a una àrea de massa forestal, un segon que ha cremat 15 hectàrees però que està estabilitzat a la Baronia de Rialp, a la Noguera, i finalment un tercer a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Això mentre a Orés, a l'Aragó, el foc que crema sense control des de dimecres ja afecta més de 15.400 hectàrees. Ho ha explicat Luis Biendicho, que és conseller de Medio Ambiente de Aragón.
2: Somos más optimistas porque en estos momentos el fuego no avanza, el fuego en estos momentos lo tenemos controlado. No podemos decir...

0: decir que está perimetrado el conjunto de los 80 kilómetros, pero desde luego la situación es más positiva de lo que teníamos ayer a estas horas.
1: Paraules del conseller de Medi Ambient de l'Aragó, que deia que poden ser ja una mica més optimistes perquè estan ja intentant controlar aquest incendi. També preocupa un altre incendi que crema en aquest cas a Mierla, Guadalajara, i que continua sense control. Ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir-hi els evacuats. Més notícies amb la Mar Camps.
2: En marxa aquesta hora pel centre de Barcelona la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. La manifestació que aplega milers de persones ha sortit de la plaça Universitat i acabarà al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts fins a la matinada. Barcelona, Montse Mir, bona tarda.
3: Bona tarda, amb el lema totes les realitats, un sol orgull. S'està fent una desfilada festiva, però també reivindicativa i multitudinària, molt públic i 70 grups participants. És l'any amb més participació. Hi ha molts vehicles engalanats, però també grups de gent que marxa a peu amb la voluntat, segons han explicat els organitzadors, d'apropar les seves reivindicacions als ciutadans. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha explicat que tot i els avanços dels últims anys, cal continuar amb la lluita.
4: I per tant, avui vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBI+.
3: Fins aquesta setmana, segons dades de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, hi ha hagut 170 incidències a Catalunya, la majoria als carrers. Montse Mir, Catalunya Ràdio, Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona.
1: Gràcies, Mir. Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, admet que l'estat espanyol hauria d'invertir més a Catalunya, però demana abandonar la resignació i passar de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des de l'any 2015. De cara a revertir-ho, Illa fa una crida als partits catalans perquè tirin endavant el consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans.
5: Molt soroll, si vagi inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
2: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha denunciat les repetides violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units després que la signatura del memoràndum d'entesa d'ara fa un mes hagi quedat en paper mullat. En un comunicat, l'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà i ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat, tot després de la setena nit de bombardejos encreuats en què ha escalat encara més el conflicte amb diversos atacs contra infraestructura civil.

0: Aquesta nit actua el Cap Roig, l'anglès Rick Astley, que ara sentim i que ha passat a la història per haver signat una de les cançons més intrínsecament vinculades a la dècada dels 80, aquest Never Gonna Big You Up. A Cap Roig repassarà la seva extensa trajectòria amb un nou disc d'estudi. Els esports, Sergi Camps.
1: Bona tarda. En futbol, els entrenaments de les seleccions espanyola i argentina previs a la final del Mundial de demà s'han cancel·lat i posposat per risc de tempesta elèctrica. Enviat especial de Catalunya Ràdio, Nova York, Roger Busà, bona tarda.
2: Bona tarda. La selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa en aquesta sessió prèvia a la final. Entrenament definitivament suspès davant la tempesta elèctrica que ara mateix cau sobre Nova Jersey. Els jugadors fan treball d'activació dins les instal·lacions. Tampoc ho ha pogut fer l'Argentina, que de moment posposa el seu entrenament, també per motius de seguretat. Avui plou molt aquí a Nova Jersey, tot i que, en principi, les previsions per demà són bones i no fan pensar que perilli aquesta final. Roger Arbusà, Catalunya Ràdio, Nova Jersey.
1: Avui final de consolació, França-Anglaterra a les 11. Encara en futbol, avui tres amistosos, en joc a la segona meitat, minut 3, el Girona 0, el Catsia 0. Acaba de començar el Castelló 0, Sabadell 0, amb el debut de Pere Pons amb la samarreta arlequinada, i a les 8, Olot Espanyol. Pel que fa al Girona, l'equip ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6,5 milions d'euros. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové ha atacat quan faltaven 1,5 quilòmetres per coronar el Col d'Uhac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Demà, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
3: Fins aquí les notícies.
4: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
5: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
6: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
7: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
10: Avui, a Rècords, la gimnàstica artística és protagonista, amb dos documentals emesos al juliol i a l'abril de 2026. Molt recents. Aquest juliol ha fet 50 anys del primer 10 de la història de la gimnàstica. El va aconseguir la romanesa Nadia Comaneci, als Jocs de Montreal del 1976. Un moment icònic de la història de l'esport mundial que ens ajuda a recordar i a valorar la Marta García.
11: És un dels moments claus en la història de la gimnàstica i també de l'esport olímpic en general. Ningú estava preparat per veure la perfecció en directe. Ningú. Però més enllà d'eixa deu perfecte, la figura de Nadia Comaneci transcendeix una xifra i ho fa perquè va revolucionar el seu esport i va canviar la manera d'entendre i fer gimnàstica.
10: I també, al voltant de la gimnàstica, la Ruth Vilà va treballar la història de l'Andreu Vivó, gimnasta olímpic català, medallista un europeu, que va morir massa jove i de manera sobtada, poc després de retirar-se de la gimnàstica. Ruth, per què l'Andreu Vivó era el gimnasta valent?
12: Els companys recorden que l'Andreu sempre era el primer de provar nous elements, d'intentar l'exercici sempre més difícil. Mira que una vegada va anar a Cuba, no tenia magnesi, i va fer, sense cap problema, tot l'exercici de barra, amb la humitat, a més que hi ha a Cuba, i sense magnesi a les mans. L'Andreu era un gimnasta especial, perquè no tenia por.
10: Gimnàstica en vena de l'època en què encara les puntuacions eren de l'1 al 10.
8: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Àudio.
8: Som podcast.
13: Deixe a trei anotă de 10 la paralele pentru Nadia Comăneci. Fantastic, fără precedent.
14: The perfect 10!
15: But I was busy, you know, getting
16: estava ocupada preparant-me per tornar a desfilar i només em vaig girar perquè vaig sentir de sobte molt de soroll al pavelló. Aleshores vaig veure el marcador amb un 1-0-0 i va ser molt confús per a tothom. I crec que va ser una de les meves companyes que em va dir, escolta, potser és un 10 això. Però jo pensava que hi havia alguna errada en el marcador.
17: El 18 de juliol del 1976 alguna cosa canvia, no només a la història de la gimnàstica, gimnàstica artística, sinó en la dels Jocs Olímpics i l'esport en general.
11: Una jove gimnasta romanesa de només 14 anys ho capgira tot, perquè a més de qüestionar l'indiscutible domini soviètic fins a eixe moment, marca una fita històrica.
17: Nadia Comaneci aconsegueix per primera vegada la perfecció en gimnàstica, el 10 mai vist fins al moment, però el seu llegat és molt més important que un número de dues xifres.
11: Soc Marta García i això és Nadia Comaneci, la gimnasta 10.
17: Soc Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
18: Rècords a la ville de Barcelona.
7: Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
13: Tocarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Soskov per la vaquera, pica Koeman!
19: Somriu la badalonina, medalla d'or campiona olímpica.
20: Quina badalona, tamo de retalla, gol, gol, gol, gol, gol, quin gol, quin gol, quin gol, quin gol, murri, murri, murri, murri, murri, murri, hasta el murri tamuda.
21: Hasta el murri tamuda.
7: Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
22: Benvinguts a casa vostra, apreteu-vos els cinturons que ens ho passarem bé.
23: Bela Caroli, descobridor i entrenador de Nadia Comaneci.
24: Vaig entrar a la classe de l'escola i vaig preguntar qui de totes vosaltres sap fer una roda lateral? I dues nenes van dir, nosaltres en sabem. I els vaig dir, demostreu-m'ho. Aquestes dues nenes eren la Nadia i la seva amiga, Teodora, i aleshores els vaig dir, us vull veure aquesta tarda al gimnàs.
11: I és aixina com comença tot. Nadia té 6 anys. Estem a les acaballes de la dècada dels 60. I en aquest moment ningú preveu el que pot arribar a ser. Ningú?
25: Girls, 10 push-ups.
24: Recordo que els hi vaig dir, noies, feu 10 flexions. I va començar, pa, pa, pa, pa. Quantes en va fer la Nadia? 20. Així era ella, una lluitadora. De seguida vaig veure que seria una gran estrella.
11: Una gran estrella, sí, però realment Nadia és molt més que això.
17: La Unió Soviètica és la gran dominadora de la gimnàstica artística del moment. Des dels Jocs Olímpics de Hèlsinki, en 1952, la competició femenina només ha conegut un equip campió. I no només això, tampoc cap altre combinat que sigui capaç de fer ombra a les potents gimnastes soviètiques, fins que arriba Nadia.
26: Yes, I was a kid, but
7: Nadia Comaneci, primera gimnasta en aconseguir un 10.
16: Sí, jo era una nena, però crec que sabia què estava fent. Però sí, la gent es pensava que era molt petita. Jo ja portava molts anys fent gimnàstica, així que no em considerava jove dins del món de l'esport. Sabia què feien els entrenaments, així que pensava que això és el que havia de fer en la competició. Només m'havia de concentrar, per descomptat que estava una mica aclaparada per tanta gent. Era un pavelló immens, hi havia molt de soroll i estímuls en totes les direccions, però crec que estava preparada per això i és el que em deia a mi mateixa tota l'estona. Això són els Jocs Olímpics. No puc fer cap errada perquè només hi ha una oportunitat.
17: El jove equip romanès, amb Nadia Comaneci al capdavant, qüestionarà aquell statu quo. Però això encara no ho sap ningú. Montreal 76 és el gran aparador de Nadia cap al món, tot i que en l'univers gimnàstic aquella menudeta esportista ja havia destacat un temps abans. El seu primer èxit internacional és, amb 13 anys, quan guanya 3 ors i una plata a l'europeu de Skien, a Noruega, per plantar-se ja al 1975 i superar en fins a 4 ocasions la soviètica Ludmila Tulisheva, la gran estrella del moment, un fet que li comporta ser escollida per l'Associated Press com a l'esportista de l'any. I amb aquest cartell arriben els Jocs Olímpics de Montreal 76.
27: Celebrant la 21e Olimpiada de l'ère moderne.
11: La reina Isabel II d'Anglaterra, en qualitat de cap d'estat del Canadà, inaugura els Jocs Olímpics que comencen el 17 de juliol i que s'allargaran fins a l'1 d'agost. Com és tradició, la gimnàstica entra en competició el primer dia. És el 18 de juliol, i arranca la competició femenina per equips.
24: El públic estava entusiasmat. Eren els Jocs Olímpics. Però, per desgràcia, els mitjans de comunicació no ens feien gaire cas. No es fixaven en l'equip romanès de gimnàstica. Els mitjans dirigien l'atenció del públic i dels jutges, i això és el que va passar a Montreal. Aquí arriba el gran equip de la Unió Soviètica. Elles es van emportar tota l'atenció.
11: El potent combinat soviètic, encapçalat per Ludmila Turisheva, i on destaquen també Nelly Kim, Olga Korbut i Maria Filatova, i completat per Svetlana Grozova i Elvira Saadi, acapara totes les mirades i tots els focus. Ningú té ulls per a ningú més. Mentrestant, l'encara poc conegut equip romanès va fent i comença molt bé la competició.
24: Tothom estava mentalitzat per fer una bona actuació. Vam començar bé, amb un exercici molt ben controlat i molt ben executat. Vam fer un gran inici. Rondàvem el 9,90, que és una nota molt elevada. I després van arribar les asimètriques, la famosa rutina de la Nadia en les asimètriques.
17: Aquella rutina, l'exercici que ho canvia tot.
0: Nos quedamos alucinadas porque tenía...
1: Elisa Cabello, gimnasta espanyola participant en els Jocs de Montreal 76.
0: Tenía un ritmo de trabajo increíble, era un estilo con muchísima seguridad. Tenía un nivel técnico impresionante, la verdad. Era increíble.
11: Les gimnastes que ja han competit prèviament amb Nadia Comaneci la coneixen i ja saben del seu nivell, però tampoc esperen el que està a punt de passar. Comaneci encara les asimètriques i els comentaristes destaquen el seu nivell tècnic en eixe aparell.
2: On the uneven bars.
3: Chris, this could be the highlight of the compulsory event. She is one of the technically strongest, best gymnasts that I've ever seen.
11: Va fent un element darrere un altre, amb molta amplitud. No fa cap errada.
3: Watch this. Beautiful rhythm. Right to a handstand. Oh, look at that amplitude. Ooh, she is really moving well.
11: D'un ritme frenètic i va arribant al final. Prepara l'eixida i la clava.
3: Another handstand. Look at that. Right to the handstand. Gorgeous routine. Beautiful and the crowd loves it.
11: Són apenes 20 segons d'exercici. Arranquen els aplaudiments. Ha sigut una gran rutina.
0: Que estábamos muy, muy, muy encima de las paralelas, ¿sabes? Estábamos muy, muy cerca. Y cuando todo lo que iba haciendo, ¿qué te digo yo? Estaba todo perfecto, ¿sabes? Todos los elementos que ella hacía, todo era perfecto. Entonces llegó un momento que cuando terminó y encima cae y no da ni un paso.
11: Un exercici gairebé perfecte. Gairebé perquè fins a eixe moment encara no se coneix la perfecció. I quan el marcador mostra la nota, incredulitat.
24: Finally, the scoreboard is... I al final surt la nota al marcador. Hi havia un gran 1.0. Un 1.0?
4: 1.0.
11: En aquest moment tot passa molt ràpid. Primer, se fa el silenci en el pavelló. L'estupefacció preval sobre un públic que no entén res. Però instants després...
4: So I'm heading toward the jury...
24: I mentre la Nadia baixava del pòdium i jo em disposava a anar cap a la taula dels jutges, algú va dir: senyores i senyors, per primera vegada a la història, sense precedents, el 10 perfecte!
11: I aleshores sí, se desferma la bogeria.
13: A tres anotes d'eixo la paral·lele per Nadia Comaneci. Fantàstic, fuera precedente.
0: Nosotros nos quedamos como, ala, ¿esto qué es? ¿Sabes lo que te digo? Porque no sabíamos, nunca habíamos visto un 10.
17: És el primer 10 de la història de la gimnàstica, el primer exercici perfecte.
15: My routine on the uneven bars.
16: Aquella rutina en les asimètriques era realment un exercici obligatori, que vol dir que totes les gimnastes de tots els països el fan igual. Fan els mateixos elements una vegada i una altra. Però crec que el meu exercici va ser una mica diferent, perquè vaig fer el que jo anomeno el toc Nadia, i que és fer els elements com més grans, donar-los una mica més d'amplitud.
15: I made it bigger.
17: Nadia no ho sabia, però aquell dia va marcar un abans i un després en l'esport olímpic.
16: No sabia realment que aconseguir un 10 era una gran fita, perquè practicava gimnàstica des de feia 8 o 9 anys. Ja havia competit fent aquelles rutines abans, però potser sí que era una mica jove per entendre-ho. I potser sí que va ser millor no ser-ne tan conscient. No vaig anar a Montreal a fer història, ni tan sols sabia què volia dir això de fer història. Ningú m'havia explicat que mai s'havia vist un 10 perfecte en uns Jocs Olímpics, així que jo vaig anar a Montreal a fer el que tenia plantejat fer i el que havia entrenat.
5: Nadia Comaneci.
6: An extraordinarily composed young lady of 14.
11: I és justet en eixe moment, en la vesprada d'aquell 18 de juliol del 1976, quan la gimnàstica artística entra en una nova dimensió personalitzada en la figura de Nadia Comaneci.
17: Nadia Comaneci guanya 3 ors en Montreal 76, en la competició individual All Around, o el que és el mateix, en el concurs complet i també en les finals de simètriques i barra d'equilibris, a més de la plata per equips i el bronze en la final de terra. Aquest primer històric 10 se n'hi sumen 6 més. Es converteix aleshores en tota una icona mundial. A Romania l'adoren. És el gran orgull nacional i la seva millor figura per exportar la imatge del país a l'exterior. I a la seva arribada a l'aeroport de Bucarest la reben milers de persones amb tots els honors.
8: When we landed in Bucharest,
16: quan vam aterrar a Bucarest i vaig veure tanta gent, crec que hi havia com 10.000 persones a l'aeroport. Vaig tornar dins l'avió perquè no entenia per què hi havia tanta gent. No entenia la magnitud que tenien els Jocs Olímpics. És a dir, sabia el que eren, però no entenia que tota aquesta gent ha tingut temps de veure-ho.
8: Did everybody have time to watch it?
17: Nadia s'ha convertit en un ídol nacional i allà mateix, en un discurs multitudinari en romanès, es dirigeix a l'afició, a un país sencer. Nadia assegura estar emocionada pels èxits aconseguits.
9: Scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, sunt foarte emoționată.
11: Al capdavant del país, Nicolae Ceaușescu, el dictador no tardarà en instrumentalitzar la figura de Nadia Comaneci, a qui controlarà com una titella i espiarà de manera malaltissa. No només a ella, també a la seva família. I aixina, entre esta fèrria vigilància, passen 4 anys i arriben els Jocs Olímpics de Moscou 80. Allà la xicoteta Nadia ja ha crescut, s'ha fet més alta, amb tot el que això comporta en un esport com la gimnàstica per la qüestió del centre de gravetat a l'hora de fer els elements. A més, les rivals han estudiat bé la seva gimnàstica. Aixina i tot, guanya 4 medalles, repeteix la plata per equips i en la competició individual puja al segon grau del podi en l'All Around i s'emporta 2 ors en barra d'equilibris i terra. Malgrat alguna polèmica del seleccionador Bela Karoly amb, obrint cometes, els amics soviètics de Ceaușescu, que tensa la relació del tècnic hongarès amb el govern de Romania, l'equip rep una invitació per anar de gira pels Estats Units. No sense reticències, moltes, el dictador dona llum verda a eixa expedició, on se suma també algun membre de la federació i, sobretot, diversos policies de la Securitate. I este viatge, que pot pareixer anecdòtic, també canvia les coses. Però ja hi tornarem.
17: El cas és que 4 anys després dels Jocs Olímpics de Moscou, 1980, el mite anuncia la retirada en un altre acte multitudinari presidit per la família Ceaușescu, òbviament, però també amb l'assistència d'importants personalitats de la gimnàstica internacional que l'honoren, com ella mateixa destaca parlant en romanès amb la seva presència.
9: Personalitats ale gimnasticii internaționale mi-au făcut onoarea de a fi prezenți la manifestarea organizată cu prilejul retragerii mele din activitatea competițională.
17: A Nadia li costa assumir que a partir d'aquell moment no tornarà a competir ni a experimentar moltes de les sensacions conegudes fins al moment, i s'emociona.
9: Că de aici înainte nu voi mai concura, nu voi mai trăi emoțiile specifice.
17: Però el llegat de Nadia Comaneci en la gimnàstica és molt més que un 10 perfecte i per analitzar-ho, ningú millor que la periodista especialitzada en gimnàstica i amb 9 Jocs Olímpics d'estiu a l'esquena, Paloma del Río.
11: D'entrada, Nadia suposa un canvi de rumb en la manera de fer gimnàstica després del domini soviètic.
10: Un canvi d'estil completament de lo que estábamos acostumbrados a ver.
7: Paloma del Río.
1: periodista especializada en gimnástica artística.
10: Y por ahí empezó una tendencia diferente a hacer la gimnasia. Y vimos los espectadores y también los entrenadores y los jueces, toda la comunidad gimnástica, que había una manera diferente de hacer gimnasia que la que estábamos acostumbrados, que era fuerza, potencia y muchísima dificultad de la escuela soviética. Uh-huh. Y sin embargo, con Nadia Comaneci lo que empezamos a ver es una sonrisa, una niña dinámica, con su coletita, ese aspecto aniñado que tenía, en donde hacía esas dificultades, pero se lo pasaba muy bien. Y parecía que se lo estaba pasando muy bien, a la vez que nos lo hacía pasar a nosotros.
11: Segon aspecte, la dificultat del que fa. Sí, és important, però sobretot és com ho fa.
10: Tu te fijas en la col·locació de les mans, la col·locació de los pies, de les piernas. Quan hay que hacer un ángulo recto, lo hace perfectamente. Cuando hay que hacer un plano de cuerpo, lo hace completamente. Cuando hacen las asimétricas, no dobla los codos en ningún momento. Las lleva las manos en paralelo completamente durante todos los vuelos, de los cambios de banda, de la inferior a la superior. Eso es muy difícil. Es que es un ejercicio de 20-30 segundos. Y mantener todos esos puntos fijos y de equilibrio en tu propio cuerpo es muy difícil, y precisamente yo creo que le sale tan bien porque durante esos 20 o 30 segundos está permanentemente pensando y concentrada en todas esas cosas, esos pequeños detalles de pies, rodillas, cadera, hombros y manos alineadas y en paralelo.
11: Fa gimnàstica artística i l'esport se diu així per algun motiu. Ella es la primera gimnasta que realmente lo entiende.
10: Cuando se vio que había otra manera de hacer gimnasia, que no era solo salto, potencia, potencia, salto, y ejercicios y elementos mecanizados, como habíamos visto en la mayoría de las gimnastas anteriormente, sino con cierta gracia, con cierta parte artística, una base de ballet importante, pues fue cuando de repente abrimos los ojos y dijimos, bueno, aquí hay algo más. Esta gimnasia femenina ya no se parece tanto a la masculina, que era lo que estábamos viendo muy reflejado en las gimnastas femeninas de ese momento. Era la gimnasia potencia, potencia, gimnasia y salto. Pero uh-huh. Con Nadia Comaneci cambia aquello, porque se empieza a ver la parte artística de una disciplina que se llama gimnasia artística deportiva.
11: I arribats a este punt, tornem ara fins a la gira americana. Perquè així se dona l'altre moment clau que provoca un gir dels esdeveniments.
17: Acaba la gira pels Estats Units i Nadia intueix que passa alguna cosa. Els seus entrenadors, Bela i Marta Caroli, decideixen no tornar a Romania i quedar-se en territori estadounidenc, on demanen asil. Això tensa molt la situació personal de Nadia Comaneci en la tornada al seu país. La vigilen més que mai perquè el règim la considera una figura clau. L'obsessió de la família Ceaușescu per Nadia és tal que fins i tot comença a quedar amb el fill del dictador Nicu, tot i que finalment la relació no passa d'aquí. Després d'anunciar la retirada, li ofereixen un treball dins de la federació, però, com a la gran majoria de la població romanesa, li costa arribar a final de mes i viu envoltada de penúries. No la deixen viatjar, ni tampoc quedar amb gent ni fer amics. Els Ceaușescu comencen a no voler saber res d'ella. Asseguren que és perquè no volen que ningú ni res els faci ombra, però tampoc la volen fora del seu radar. Millor tenir-la controlada. El 24 de novembre del 1989, Nicolae Ceaușescu és reelegit per unanimitat com a líder del país. I en aquest context, Nadia Comaneci pren una decisió vital.
12: El que no em va agradar és el que va passar després que Bela marxés. M'arribaven diverses invitacions per viatjar a altres llocs, però no m'ho permetien. Vaig entendre que probablement aquell seria l'últim viatge que faria en la meva vida. No em va semblar just, així que vaig pensar que ja n'hi havia prou. Vaig tenir l'oportunitat de fer alguna cosa i pensava fer-ho.
17: Nadia deserta i fuig de Romania. Anys després, en una entrevista a TV3 amb Julia Otero, en dona més detalls.
12: El govern no em donava el visat per sortir, hi havia moltes pressions. Quan em convidaven com a jutge o amb l'equip júnior que jo entrenava, em seguia contínuament la seguretat. Fins i tot tenia intervingut el telèfon de casa. En aquella època pensava que l'única manera de sortir del país per ser una persona normal era escapant-me, però això no era fàcil. Vaig esperar a tenir l'oportunitat per fer-ho i se'm va presentar el 1989. Sabia que posava en perill la meva vida, però no hi tenia res a perdre.
11: Després d'un llarg trajecte caminant i de travessar Hongria sencera, arriba a Àustria i en l'ambaixada estatunitenca demana asil. Finalment, aterra en l'aeroport John Fitzgerald Kennedy de Nova York. Reconeix que fa temps que pensava en la fugida, que busca la llibertat i que no és el seu problema saber quin impacte té en Romania la seva decisió de fugir del país. És l'1 de desembre del 1989. That you felt impelled finally
14: to escape. I wanted to have a free life long time ago. I had in my mind.
18: Were you aware of the impact this would have on the Romanian government right now?
14: It's not my business. No me privesti. Not my business.
17: Els detalls de la seva vida personal a Romania, de la deserció i la fugida del seu país, així com la seva vida posterior als Estats Units, són tota una aventura. Una altra història que donaria per un altre capítol.
11: Però deixeu-me afegir ara un epíleg, perquè ja en este segle apareix un altre fenomen. Precisament una gimnasta dels Estats Units, Simone Biles.
19: Creixer sentint a parlar d'aquest 10 perfecte de la Nadia, així que veus el vídeo i et quedes meravellat. Vols replicar exactament el mateix que ella va fer i mirar d'aconseguir el 10, però és molt difícil. Els Estats Units dominen la gimnàstica des de fa anys. L'admirem molt per tot el que va fer i ara ens inspira a ser tan bones com puguem. To be the best that we can be.
11: I malgrat ser gimnastes molt diferents que fan una gimnàstica molt diferent, les comparacions són inevitables.
10: Des de que apareció en 2015 Simone Biles, la comparativa ha sido directa entre un tipo de gimnasia y otro, con 40 años de diferencia casi por en medio, pero con una diferencia de estilos completamente diferentes. La Simone Biles de ahora, que es inalcanzable en cuanto a dificultades, es comparable su gimnasia a la gimnasia que veíamos de fuerza y potencia, pero aun siendo graciosa, no tiene la parte artística que tenía Nadia Comaneci, que era lo que le caracterizaba a ella.
11: Però això per què? Doncs pel que han suposat, més enllà dels seus resultats en si, per a la història de la gimnàstica artística.
10: A tot el món le preguntas, tot el món sabe quién es Nadia Comaneci, tot el món sabe quién es Simone Biles, y en ese periodo de esos 40 años, sí, ha habido otras gimnastas, pero no han tenido ni el peso específico ni la importancia que tuvo aquel ejercicio de asimétricas de Nadia.
11: L'últim 10 en la gimnàstica artística femenina es dona en Barcelona 92 i, curiosament, l'aconsegueix una altra gimnasta romanesa, Lavinia Milosovici, en la final de terra. El destí ha volgut que el cercle se tanque complint els desitjos de Nadia, que ho manifesta en aquella entrevista a TV3 a les portes dels Jocs.
16: Tenia 14 anys quan vaig guanyar les medalles olímpiques al 76 i vaig creure que el que feia era una cosa natural, com qualsevol persona normal. Vaig començar la gimnàstica perquè m'agradava molt i no m'adonava que tenia l'oportunitat de convertir-me en campiona olímpica. Em va sorprendre molt que tothom estigués tan content i vaig pensar, doncs he fet el que faig al gimnàs, res més d'especial, tret de treballar molt. Aquí a Barcelona esperem tenir l'oportunitat que la gent vegi què és això d'un 10 perfecte després de 16 anys.
17: Ara ja no podem veure el 10 perfecte en gimnàstica. El sistema de puntuació canvia després dels Jocs Olímpics d'Atenes 2004. El de Nadia sempre serà el 10 més especial de tots perquè és el primer.
16: Ser capaç de fer el millor exercici en el moment clau, crec que això és el que defineix ser una campiona i crec que és el que em va passar en aquell moment. Estava en un gran estat de forma en el moment correcte i el moment més important.
11: Aquell 10, aquell 1.00 que ho canvia tot.
16: Crec que a mesura que ha passat el temps he valorat més tot el que he aconseguit perquè no me n'adonava quan era tan jove i realment han estat grans fites. It's a big deal.
17: Però el llegat de Nadia Comaneci és alguna cosa més que la nota perfecta.
11: És una manera diferent de fer i entendre la gimnàstica que ho revoluciona tot en eixe moment.
16: La gimnàstica per a mi va suposar una manera diferent de viure. Va definir totalment la meva vida. Vaig començar només perquè fent gimnàstica podia fer coses que la meva mare no em deixava fer a casa. No sé què hauria pensat si en aquell moment algú m'hagués dit que faria història. Segurament hauria pensat, però què diu aquest? Però va passar. Soc conscient que represento la gimnàstica i que el meu nom s'associa amb l'esport, ja saps. Nadia, gimnàstica i Romania.
27: Nadia, gimnàstics and Romania.
11: Soc Marta García i això és Nadia Comaneci, la gimnasta 10.
17: Soc Sònia Oleart i això és Records, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
20: Guió i redacció, Marta García. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Sònia Oleart i Marta García. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Fran López. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Paloma del Río, Elisa Cabello, Xavi Campos, Pere Miró, Jesús Márquez, Federació Andalusa de Gimnàstica, Montse Raya, Sergi Andreu, Julián Felipo, Olympic Channel, Comitè Olímpic Internacional, Servei d'Arxiu i Documentació de Catalunya Ràdio i TV3 i web de Ràdio Televisió Espanyola. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Àudio.
20: Som podcast.
3: Rodalies. Destinació Manresa. Amb sortida a les 12 hores, dia 7.
4: Molt bé, doble pirueta, el tio. És que les nota, ja quan ha fet una es nota que la pot fer... Té sensació espaial brutal.
17: Cada tarda, centenars de nens i nenes omplen l'espai Andreu Vivó i Tomàs, la sala de gimnàstica del Vell Congost de Manresa, i s'hi entrenen sota les ordres dels tècnics del Club Agiva. Veus infantils que reboten contra les parets i magnesi surant a l'aire mentre cruixen les paral·leles.
21: L'espai Andreu Vivó i Tomàs és el nom oficial de la sala de gimnàstica del Vell Congost de Manresa, un espai que recorda el gimnasta olímpic Andreu Vivó, mort de forma sobtada la nit del 30 de desembre del 2012 mentre corria per la muntanya del Collbaix. Tenia 34 anys.
17: En aquesta sala del Vell Congost hi ha una fotografia gran de l'Andreu a les anelles, en posició invertida, i en una vitrina el mallot, el dorsal, les calleres i l'acreditació dels Jocs Olímpics de Sydney 2000.
21: Però com un bailet esquifit de Manresa, a qui l'entrenador Alfredo Hueto bateja com el mini de tan petit que era, arriba a participar en uns Jocs Olímpics? Hem buscat la resposta entre companys, amics i familiars d'Andreu Vivó.
17: I també sabrem...
22: Els Jocs de Sydney, va ser tu qui va posar una senyera catalana en un balcó de la Vila Olímpica.
21: Soc la Ruth Vilà i això és Andreu Vivó, el gimnasta valent.
17: Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
23: Rècords a la Vila de Barcelona.
25: Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
26: Tocarà Soskov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman!
25: Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
28: Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
25: Andreu Vivó, el gimnasta valent.
29: Andreu Vivó serà l'último que competirà en paral·leles. Vamos. Muy bien. Doble carpa. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Con este gimnasta, con Andreu Vivó, termina la competición de España en paralelas en la tercera rotación.
17: L'Andreu Vivó comença a practicar gimnàstica a Manresa als 4 anys i s'hi dedica fins a gairebé als 30. Una carrera llarguíssima, poc habitual entre els gimnastes.
21: Quan era petit, el pediatre va recomanar a la família que l'Andreu fes esport per canalitzar una energia inesgotable. Judo o gimnàstica els proposa. Però era tan petit i esquifit que la mare, la Montse, pensa que judo li faran mal i l'apunta al Gimbe de Manresa.
30: Hi havia el Club Gimnà Gimbe i el Claret Gic.
25: Míriam Font, exgimnasta i entrenadora de l'Egiva.
30: Tots els nens i nenes de Manresa feien gimnàstica. Una època tots, era com allò a l'esport rei, que, com és ara als Estats Units, era aquella època aquí.
21: Del Gimbe, Andreu Vivó passa aviat al Centre de Tecnificació Esportiva de la Federació Catalana, a la Foixarda, on coneix l'entrenador Alfredo Hueto, clau en la seva carrera.
20: Juan Anguita, exgimnasta.
31: El més enclenque, molt primer, molt primer.
21: I també allà, a la Foixarda, amb només 9 o 10 anys, l'Andreu Vivó comença la llegenda del gimnasta sense por. Quan, què destacaries com a gimnasta?
0: Hòsties, perdó, doncs la seva temeritat, per un cantó, ben dita en aquest cas, la no por i no hay nada que no se pueda hacer.
1: El que més destacaria a l'Andreu era la valentia.
20: Víctor Cano, exgimnasta.
1: Que era capaç de fer moviments molt difícils, que a molta gent li feia molta por.
5: Enguixat dels turmells.
20: Raül Grau, exgimnasta.
5: I res, al mes i mig, vindre al gimnàs i pujar-se a la barra i fer un catxef. I no matar-se de casualitat. Bé, el seu aparell estrella era les paral·leles. I també es fotia unes hòsties de caldeu.
21: I així continua el CAR, on comparteix infància i adolescència amb una generació pionera, amb Juan Anguita, Víctor Cano o Gervasi Defer. Hores i hores d'entrenaments, competicions, bromes i una ambició silenciosa.
20: Víctor Cano.
1: Vam fer vida de germans des dels 13 anys fins als 26, 27 o por ahí.
20: Juan Anguita.
0: Ens estimàvem tant que ens barallàvem sempre i per tots.
21: Companys com Juan Anguita recorden mig en broma, mig seriosament, aquell no hi ha dolor que regna en molts centres del rendiment als anys 90. I l'Andreu assumeix aquesta consigna fins a l'extrem.
6: Fins que es va retirar, bueno, per a com 10 o 12 vegades, o 13, no sé, una bestiesa.
20: Albert Sala, exatleta.
6: Una vegada lligaments del turmell, que el van operar, quan el van operar ja no tenia lligament. El dolor per ell era, no sé, era molt sofert.
7: Hola, Raül, com estàs? Soc la Ruth, de Catalunya Ràdio. Escolta una cosa, he parlat amb la Montse, amb la mare de l'Andreu, i clar, la Montse em diu que hauria d'intentar parlar amb l'Alfredo Hueto, perquè l'Alfredo va ser l'entrenador de l'Andreu de tota la vida, i a més, en molts moments li va fer gairebé de segon pare. Tu tens el contacte?
8: Hola, bon dia, Ruth. Mira, que jo tinc un telèfon, però em sembla que no és el seu. Llavors, m'has demanat el telèfon de l'Alfredo Hueto i el demanaré en un grup de WhatsApp que tenim dels gimnastes de la nostra quinta i això. Aviam si algú el té, val? Vinga, gràcies.
17: Pel que fa als títols, la primera gran fita de l'Andreu és la medalla de bronze al Campionat d'Europa Júnior de 1996 a la barra fixa. Feia 39 anys que un gimnasta de la Federació Espanyola no pujava a un podi continental, des de Joaquim Blume.
21: Vivó brilla especialment a les paral·leles, però a la barra fixa es guanya un sobrenom entre companys i tècnics, el rei dels còvecs, un doble mortal cap enrere amb regrapada a la barra, agrupat, carpat, en planxa, en pirueta.
1: Tenia un agarre de mans que no crec que tingués molt poca gent en el món.
20: Víctor Cano.
1: Feia paral·leles, feia com si tenia la mà una miqueta gran, però a més tenia molta força, molta confiança en el seu agarre, i clar, jo va anar multiplicant i quan van passar uns anys, a barra i a paral·leles era un dels millors del món.
30: Molt polit i tot, treballant, es feia veure, la gimnàstica que feia l'Andreu, tenia els braços molt llargs.
25: Míriam Font.
30: I quan feia barra fixa, doncs clar, el veies i deies, uah, quina barra, i també quan feia paral·leles.
11: Una de les coses que a mi sempre me venen al cap quan pense en Andreu Vivó.
25: Marta García, periodista de Catalunya Ràdio.
11: I que m'agradava molt quan el veia competir era la seva elegància. Crec que lluny de gimnastes molt més explosius o potents, ell mantenia molt el que per mi és l'essència d'aquest esport, que és la part artística. De fet, l'esport se diu gimnàstica artística i sempre dic que és per algun motiu, no? I més enllà dels codis de puntuació que van canviant i van adaptant-se als nous temps, en els que la dificultat tècnica també va augmentant, mantindre la part artística crec que és superimportant. I ell tenia això, la seva amplitud i moviments li ajudava precisament a això, a destacar per la elegància. I després és una cosa curiosa que com la seva especialitat eren les paral·leles, els gimnastes en este aparell competeixen no en pantaló curt, com per exemple fan en terra o en salt, sinó que competeixen en estes malles o en estos pantalons llargs que inclús porten els mitjons incorporats, lo qual això estilitza encara més la cama i encara se notava més o destaca més la part aixina més elegant perquè l'amplitud de moviments encara se fa més palesa. I és una de les coses que sempre me venen al cap quan penso en ell.
21: Que bonic això, Marta. Per cert, busco l'Alfredo Hueto, l'entrenador de l'Andreu. Saps com el puc trobar?
9: Doncs l'últim que jo sé és que se'n va anar a Mèxic i allà li vaig perdre la pista, realment. No sé, però se m'acudeix que igual en la Federació Catalana te poden ajudar. A veure si tens sort.

0: 1999, al Mundial de Tianjin, a la Xina, la selecció espanyola amb tres catalans, Gervasio de Fer, Víctor Cano i Andreu Vivó, aconsegueix la classificació olímpica. Amb 22 anys, Andreu Vivó aconsegueix arribar a Sydney i formar part d'un equip històric per a la gimnàstica artística masculina d'aquí. Així ho recordava ell mateix en una entrevista a Catalunya Ràdio.
1: El principal objectiu era classificar per uns Jocs Olímpics i ja ho hem fet. I, a més, molt bé. O sigui, tothom està parlant molt bé de nosaltres. Tothom està molt content, impressionat del nivell que hem portat aquí a Tianjin, i estem tots molt contents i se'n parla i se'n donarà de parlar d'ara en endavant.
2: Jocs Olímpics de Sydney, setembre del 2000.
3: Hay que decir que el equipo español desde 1960 no se clasifica para unos Juegos Olímpicos en la categoría masculina. Pues hace 40 años de esto, necesitamos asegurar un poquito más.
4: Bien, coño, bien.
3: Porque ha habido ya dos errores.
4: ¿Cómo he pesado los brazos, macho? La madre que me parió.
3: Andreu Vivó le dan un 9,662 con ejercicio nota de partida 10. Fenomenal, fenomenal. Y queda Víctor Cano.
4: Gracias, familia.
3: Que teóricamente aquí mandando besos. Fíjense qué competición ha hecho Andreu.
5: Recordo molta alegria.
6: Víctor Cano.
5: Inclús la innocència de pensar que vindríem amb medalla tots, saps? Per dir-ho d'alguna manera. Quan diuen, bueno, Juegos Olímpicos, pues vinga. Sí que és veritat que l'Andreu o jo vam viure un moment de la gimnàstica que, amb el Jesús Carballo, que de repente amb el Herbie començàvem a guanyar medalles als espanyols, vam pujar el nivell competitiu i una de les peces fonamentals d'aquest creixement va ser l'Andreu.
0: A la Vila Olímpica, l'Andreu Mestre Pella no passa desapercebut, espontani, directe. Se salta el protocol per fer-li dos petons a la reina Sofia en una visita institucional. I també aprofita per reivindicar la seva identitat catalana amb una naturalitat desarmant. Pareu bé l'orella a aquesta entrevista amb la Montse Mir després dels Jocs de Sydney de l'any 2000.
7: Els Jocs de Sydney, va ser tu qui va posar una senyera catalana en un balcó de la Vila Olímpica. Com va anar això?
8: Sí, vaig ser jo. Sempre estem amb les punyetes, amb els companys de gimnàstica. Ah, de Catalunya a Madrid, i si em poso a parlar en català amb un company o diuen que no ho entenen. I em va donar la casualitat, doncs, que estàvem a Sydney i era l'11 de setembre, no? I va venir un company, l'Albert Marcet, de Manresa, del diari Regió 7 d'allà, i portava una senyera catalana. I la vaig veure i dic, ostres, Albert, deixa-me-la, que me la posaré allà per xinxar-los. I dic, a més, com que és 11 de setembre, doncs a més tinc l'excusa, no? I la vaig deixar allà instal·lada dintre la meva habitació, allà a la finestreta, que estava just al costat del Comitè Olímpic, però bueno, allò d'algun comentari d'això, hòstia, això què és, no? I una senyera, o dius, no, és que va ser la diada.
0: Vivó també tasta la part més amarga de la política esportiva. Les tensions durant anys amb la Federació Espanyola que obliguen els atletes catalans a mudar-se a Madrid per entrar a les estructures estatals i optar a beques. I també el marca la disputa amb els organismes espanyols per poder comptar amb el seu entrenador, Alfredo Hueto, en competicions internacionals. Finalment, el 2004, després d'alguns estira i arronses, el seleccionador espanyol el deixa fora de l'equip que ha de competir als Jocs Olímpics d'Atenes.
9: Jo recordo molt bé la retirada, a més jo li deia, Andreu, ja, no es mereixen que continuï, ja, és que...
6: Albert Sala.
9: A veure, que no ho veus, que no t'hi volen, o que no tenen en compte, que per molt que facis, has de mostrar molt més que els altres.
10: La retirada li arriba amb més interrogants que certeses, enrabiat amb el sistema, després d'una vida organitzada al voltant d'horaris d'entrenaments, concentracions i campionats. Cal reinventar-se, i no és fàcil.
11: Els gimnastes, quan acaben, busquen algun tipus d'esport o afició que els hi aporti aquesta adrenalina, i costa molt, no?, de trobar-ho.
2: Míriam Font.
11: Que no en tenen mai prou, eh? I l'Andreu era això, era el cul del Jaumet, que dic jo.
0: Un parell d'anys després, l'Andreu sembla trobar la pau per encarar una nova vida lluny de les anelles o paral·leles, i surt sovint a fer rutes per la natura. Alguna vegada, amb el muntanyenc manresà Oriol Estefanell, com el 30 de desembre del 2012, el dia de la seva mort.
12: Amb l'Andreu ens coneixem des de feia temps i normalment sortim a fer nocturnes.
6: Oriol Estefanell, muntanyenc.
12: A vegades escalant, o a vegades hem anat a fer alguna hivernal amb raquetes cap als rasos, i aquell dia, pues, al vespre, li vaig dir, ostres, em faria anar a fer un coll baix, i ell, com que sempre és molt motivat, es va motivar també per acompanyar-me i em va dir, pues, t'acompanyo. I total, ens vam trobar allà a la base del coll baix i vam pujar. Bueno, un dia que feia fred, 30 de desembre, temperatures baixes, I la pujada, tot correcte, molt bé. Ell tampoc li agradava molt més ràpid. Vam pujar més aviat caminant, allò una mica àgils, però en cap moment corrent. I fins ara al cim, bé. De fet, pel camí ens va trucar la Montse, la seva mare, van estar xerrant un moment, què tal, tot bé. I just a dalt al cim, allò que ens vam parar un moment, a veure les vistes, de Manresa... Bueno, el Collàs, per qui no ho coneixi, és la muntanya emblemàtica que tenim aquí a la ciutat, que és com l'icona, no?, pels que ens agrada caminar i sortir a esvergir-nos. Total, que quan estàvem a dalt, ell ja em va dir, ostres, em noto aquí com una mica cansat, una pressió aquí, però tampoc va donar-li molta importància. I com que no se sentia massa bé, va dir, jo vaig tirant cap avall. Jo vaig quedar una estona més allà al cim i res, al cap de pocs minuts vaig desfer el recorregut que havíem fet de pujada. Bueno, havíem pujat per una de les rutes clàssiques que es diu el Pedregà. I a mitja carena, abans de, diguéssim, la peixada ja més dreta, me'l vaig trobar parat a sobre d'una espècie de roca que fa que sobresurt més del que és el camí normal, assentat d'esquena a mi, i vaig pensar, ostres, que rara, dic, va, no ho està esperant, però el veia com així molt moix, cap ajupit, i a la que el crido, bueno, se'm gira així molt, com amb una cara així molt de pena, i dic, què fas aquí? Diu, no, no, que no em trobo gaire bé, noto moltes punxides aquí, i dic, hòstia, dic, aviam, que no t'hagis fet alguna contractura a les costelles, o... I dic, agafa una mica d'aire, intenta respirar, no, ja ho he intentat, no sé què. I a la que es va ficar dret, es va desplomar, però instantàniament. I, bueno, jo, hòstia, al principi, allò que va fer d'una forma tan natural que jo m'he pensat, bueno, potser és que m'està fotent una broma. I no, no, i a veure que ell no responia gens. Va fer com uns intents així com de reaccionar, com si s'estigués ofegant. Vaig mirar ràpidament que no tingués la llengua a dintre, bueno, que se l'estigués empassant i tingués problemes amb les vies respiratòries. I llavors li vaig obrir ràpid, vaig veure que no reaccionava i, bueno, que no hi havia manera, feia com uns intents així de respirar però que s'ofegava i ja ràpidament vaig intentar, bueno, com reanimar-lo, vaig estar bastanta estona, vaig trucar ràpid també perquè vaig veure que allà el problema era d'una magnitud ja grossa perquè el lloc on estàvem, l'hora on estàvem i les temperatures, dic, això se'ns en va. Vaig trucar, bueno, amb gent propera, també vaig trucar al 112, i bueno, van dir que seguís fent reanimació, que ells venien el més ràpid que podien. Però clar, ja era que allà el problema era gros, perquè per arribar on estàvem, clar, caminant des de baix al camí, normalment pots tardar 20 minuts, mitja hora, depèn del ritme que portis. Quan van arribar ja ell estava amb hipotèrmia, que jo no sé si ja era molt severa o no. Al baixar sí que la temperatura la tenia molt... O sigui, l'arribar baix a l'ambulància, quan el vam baixar, estava ja molt, molt baix de temperatura. I, bueno, ja el van intubar, vam posar oxigen i vam baixar-lo amb la camilla, esperant aviam si realment a baix feia una reacció, però ja no hi va haver. No hi va haver sortida.
9: Bueno, portava, era com una rotgeria que portava el seu cos i era una, portava el gen de la mort súbita i no ho sabia.
6: Albert Sala.
9: I això podia passar a qualsevol moment. I amb una prova d'esforç, si no et passa aquell moment, no t'ho veuen, això. I bueno...
5: A mi em va donar la lliçó de que la vida dura el que dura, el que no. És la lliçó més gran que m'ha donat.
6: Víctor Cano.
5: La manera com l'Andreu va acabar, perquè clar, o sigui, ell estava tan tranquil, se'n va anar a fer una excursió, tothom pensaria que tornaria, inclús ell. I no va tornar. Vull dir, és una cosa per reflexionar, per valorar la vida cada moment, perquè mira, tu, no se sap el que duraràs.
13: Hola, Ruth, de nou. Mira, sóc en Raül Grau. Ja he aconseguit el telèfon de l'Alfredo Gueto i el seu mail. Te'ls passo per WhatsApp, d'acord? Vinga, una abraçada.
0: Alfredo?
14: Sí.
0: Hola, soy Ruth de Catalunya Ràdio. S'ha tallat, Salva, o...?
14: Hola.
0: Hola, Alfredo.
14: Sí, hola.
0: Ahora,
14: Ruth?
0: Sí. Ahora, muy bien. ¿Ahora me oyes bien?
14: Sí, te oigo bien, así un poco lejos.
0: Ya, bueno, que estamos lejos. ¿Qué tal?
14: Bien, aquí en México.
0: ¿Estás entrenando aquí?
14: Bueno, ya estoy jubilado y como hace muchos años ya me vine para aquí. En Cataluña y en España nunca han querido volver a contar con mis servicios, pues aquí estoy. Y a ti te oigo de vez en cuando. Yo soy un fan de la TDT.
0: Sigo
14: todos los partidos aquí desde México o ahí donde, en cualquier lado del mundo donde estoy.
6: Alfredo Hueto, entrenador d'Andreu Vivó.
0: Doncs, Alfredo, estic fent un podcast sobre l'Andreu Vivó, i la seva mare, sobretot, em va dir que havia de parlar amb tu sí o sí.
14: Yo te puedo decir, Ruth, que para mí la pérdida de Andreu fue una catástrofe personal, ¿no? Lloré mucho en aquellos momentos porque Andreu era para mí una persona muy especial, muy, muy querida, la verdad. Y lo sentí mucho. Y todavía tengo en mi casa algunas de sus pertenencias, ¿no? Sus guantes, ropa, o sea, nadie lo sabe hasta hoy. En fin, Andreu era para mí como un hijo.
0: ¿Y cómo arriba l'Andreu a la Foixarda?
14: Andreu vino al centro de tecnificación de Foixarda, que era de la Federación Catalana, a través de un compañero mío del INEF. Me habló y me dijo, oye, tengo aquí un niño en el club, aquí en Manresa, que parece como un mono que salta, está sin parar todo el día. ¿Te crees que te lo lleve para allá? Y entonces, pues, me lo envió. Y ahí enseguida vi que tenía posibilidades y bueno, pues le apodé el mini, porque era el más pequeñito de todos, era enclenque, era delgadito, pero muy, muy fuerte, ¿no?
0: ¿Qué es lo que más recuerdas de él como gimnasta?
14: Le sacaría el sufrimiento. Andreu pasó por momentos muy complicados, tanto en su vida personal como en el entrenamiento. Se rompió varias cosas o muchas cosas y él seguía un nivel de sacrificio y de esfuerzo brutal. Él le gustaba hacer, era el especialista en paralelas, pero también era bueno en la barra fija. Entonces una vez en Argentina nos invitan a una exhibición, había habido unas tormentas y no había magnesia. Y, oye, ¿qué hacemos? Y Andreu dice, no, yo voy a hacer mi rutina. Y tenía que hacer un elemento, un doble mortal, a volver a agarrar la barra, ¿no? Y era impensable, ¿no? Sin magnesia. Y él se subió y ahí lo hizo, ¿no? Andreu era, pues eso, muy, muy aventado en este aspecto, ¿no?
0: Alguns companys em parlen d'aquesta relació que tenia, ¿no? Una mica amor-odi. ¿Què treia de polleguera de l'Andreu?
14: Lo que menos le gustaba hacer era la preparación física. Era terrible. Por eso te digo que a veces teníamos ciertas disputas y problemas porque la preparación

Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i han pogut controlar el que s'ha declarat aquesta tarda a la baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen al foc de Vilademuls, al Pla de l'Estany. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat, que s'havia tallat per un foc a prop de les vies del tren entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra una base dels Estats Units a Jordània. Segons l'exèrcit, també hi hauria un altre soldat desaparegut, tot en plena escalada del conflicte. El líder suprem de l'Iran, en un comunicat, ha atiat encara més el foc amenaçant Washington. Milers de persones es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona en la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat 170 incidències, la majoria a la via pública. El president de la

0: Generalitat Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més diners a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra. Junts considera un escàndol que el 2025 el govern espanyol destinés a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la Nacional 2. Ha dimitit a Alemanya el portaveu parlamentari de la CDU, el conservador Jens Spahn, per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Exconseller de Sanitat amb Angela Merkel, el seu propi partit i també ell mateix s'havien oposat a la gestació subrogada que està prohibida a Alemanya. El president del govern, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir a la final del Mundial. Alberto Núñez Feijóo, del PP, creu que alguns socis del PSOE prefereixen que demà Espanya perdi contra l'Argentina.
1: Esports.
2: La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a New Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. En els primers amistosos de pretemporada, Girona 0, el Cadix 0 i ara mateix ha arrencat l'Olot 0, Espanyol 0 en el primer minut de partit. Quarta victòria d'etapa de Tadej Pogacar, que ha tornat a guanyar en solitari a la 14a etapa i ara treu 4 minuts i 30 segons al segon classificat Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 es celebra la cursa.
0: I pel que fa al temps, acabem el dia amb calor, amb molta xafogó i algunes gotellades o xàfecs cap al Baix Ebre i al Montsià. La nit serà calorosa, amb mínimes de 24 a 27 graus a gran part de la costa i del prelitoral. Diumenge començarà amb sol, alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda alguns ruixats al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I des de primera hora de la tarda que estem pendents de diversos incendis que cremen a Catalunya, a aquesta hora els bombers donen ja per estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, on hi continuen treballant 15 dotacions dels bombers, tot i que el foc ja no està avançant. També donen per controlat l'incendi de la Baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció, en canvi, continuen a l'incendi de Vilademuls, al Pla de l'Estany, on ja han cremat 2 hectàrees, i els bombers asseguren, però, que aquest incendi no és alarmant. També us informem que s'ha restablert la circulació de la línia S1 dels ferrocarrils de la Generalitat després que s'hagi hagut de tallar per culpa d'un incendi a prop de les vies entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. Tot això en un dia en què a Catalunya hi ha 21 municipis de 7 comarques diferents amb un risc extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. A més, també continuem molt pendents de l'incendi que crema des de dimecres a Orés, a Saragossa, un incendi que continua cremant, que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees i, tot i així, l'evolució, els bombers diuen que és favorable. De moment, han pogut protegir els nuclis urbans d'un Castillo i de l'Oesia i han evitat l'entrada del foc al paisatge protegit de la Serra de Santo Domingo. Tot i això, el vent dificulta la feina dels bombers, com ha explicat Marcos Rodríguez, professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament de grans incendis forestals, a aquesta emissora.
3: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además, hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupere rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
0: D'altra banda, Luis Bendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó, ha explicat quines zones poden ser les més complicades aquesta nit.
4: Como consecuencia de las dificultades que tuvo la noche de ayer, pues en el flanco izquierdo sabéis que por la noche avanzó una lengua de fuego que realmente pues se aproximó a Malpica de Arba sin llegar a afectar a la población, pero sí que generó un mayor impacto de superficie y sí que ha generado pues bueno, una mayor actividad. Entonces es la zona que más nos preocupa para para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: A més, també preocupa l'incendi que crema a Mierla, això és a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones d'una dotzena de municipis.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I ho hem sabut fa pocs minuts, dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Enmig de l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc amenaçant els Estats Units amb més represàlies. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de l'alto al foc acordat ara fa un mes. També ha dit que Donald Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què s'ha atacat específicament infraestructura civil. Washington, de fet, ha destruït diverses vies de comunicació del país persa, inclosos un túnel i dos ponts, i 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig contra una desalinitzadora. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant bases militars nord-americanes a Jordània, a Bahrein i a Kuwait. Aquest últim n'ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i també una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ho hem destacat en titulars. Està en marxa aquesta hora al centre de Barcelona la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. La manifestació, que aplega milers de persones, ha sortit de la plaça Universitat i acabarà al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts fins a la matinada. Anem, doncs, en directe cap al centre de Barcelona. Montse Mir, bona tarda.
5: Bona tarda, una desfilada que aquest any, a més, té rècord de participants amb 70 grups que van recorrent en camions engalanats i amb música de fons al centre de la ciutat. El lema d'aquest any, totes les realitats, un sol orgull, reivindica la singularitat de totes les veus i col·lectius i també pretén que tothom se senti representat. Abans de l'inici de la rua, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha alertat que l'augment del suport a partits d'extrema dreta suposa un retorn al passat que cal evitar, i ho ha fet amb aquest exemple.
6: Que fa uns dies vam portar a votació la reforma del Codi Penal per prohibir les teràpies de conversió en aquest país, i ens vam trobar un Partit Popular aliat amb Vox votant en contra de la prohibició de les teràpies de conversió, és a dir, votant directament en contra dels drets de la comunitat LGTBIQ+ en el nostre país.
5: Per la seva banda, Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, ha lloat la ciutat, l'ha qualificada com a espai de llibertat. Barcelona, per Collboni, ha de ser lloc d'acollida.
7: Que ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats. Tot el que hem aconseguit durant aquests anys s'ha de mantenir sobre la base.
5: Barcelona, per cert, opta l'organització del World Pride del 2030.
0: La Montse Mira, en directe des del centre de Barcelona, seguint aquesta marxa del Pride. Gràcies, Montse, bona tarda.
5: Adéu, bona tarda.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 10 minuts de les 8 de la tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, admet que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana abandonar la resignació i passar de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes, el percentatge més baix des de l'any 2015. De cara a revertir-ho, Salvador Illa fa una crida als partits catalans perquè tiri endavant el consorci d'inversions que ha pactat amb Esquerra.
8: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però perquè no passem de la queixa a la feina. Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: Avui també hem sentit què n'opina Esquerra Republicana de Catalunya. La seva secretària general, Elisenda Alemany, ha reclamat a Salvador Illa que defensi Catalunya davant les inversions de l'Estat i a Junts que vagi més enllà de la queixa.
9: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: Per la seva banda, Junts considera que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant la Moncloa per no incomodar a Pedro Sánchez. Això ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull, que avui també ha parlat de l'amnistia. Ha assegurat que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia. N'ha parlat davant el Consell Nacional de la formació.
10: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per a Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I de l'aplicació de la llei d'amnistia, avui també n'ha parlat la secretària general de Podem, Ione Belarra, ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat. Ho ha fet avui, que fa 90 anys del cop d'estat, i Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
11: Recordar-li al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
0: Més coses. Aquest hivern està previst que comencin les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 a Mataró, al Maresme. Ho ha anunciat avui el Departament de Territori, que ha presentat a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar la C32 i per pacificar la Nacional 2. A la capital del Maresme és on el projecte de pacificació de la Nacional està més avançat. L'objectiu és convertir la Nacional 2 en un passeig des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Tindrà 40 quilòmetres de llarg i serà per a vianants i tindrà un carril bici per tot el litoral. A més, també es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32 en Barcelona i entre els pobles de la comarca. Per això, aquest juliol ja s'han adjudicat els projectes de tres noves sortides, la de Tallà, la de Premià de Mar i la de Vilassar de Mar. També n'està prevista una de nova a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
12: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar, i això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: El conveni inclou també altres obres, com la instal·lació de plaques solars allà on abans hi havia peatges i la creació d'aparcaments per accedir a estacions d'autobusos i de tren.
1: El temps.
0: Ara és un quart de nou. Actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
13: Acabem aquest dissabte i ho fem amb calor, amb xafogor, encara molts llocs per sobre dels 30, fins i tot a l'interior dels 33, 34, 35, i evidentment molta humitat. Portem més de 7 o 8 dies amb moltíssima xafogor cap a la costa i al prelitoral, amb sensació equivalent d'uns 40 graus, i això, doncs, de moment no s'acaba. Continuarà demà, diumenge, 3 dies més ben bé fins dimecres. Probablement entre dijous i divendres baixarà la temperatura. Segons uns mapes sembla que la baixada pot ser notable, segons altres baixaria un parell o 3 de graus. Ho anem veient, però de tota manera mai s'arriba a normalitzar la temperatura. Quedaria per sobre la mitjana. Dijous, divendres, temperatura 2 graus per sobre la mitjana, quan aquest dilluns o dimarts podem estar 8 graus per sobre la mitjana. Bé, molta, molta calor, compte, tornarem a superar ja els 40, 42 graus a punts a l'interior. Per exemple, ja ho notarem aquest diumenge,
14: El Pla de Lleida, 39, 40, 41 de màxima, també cap al Baix Cinca, cap a Fraga, i un dia de sol al matí, algun núvol baix a la costa tarragonina, i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, amb algun ruixadet aïllat, principalment cap al Ripollès, no ho descartem al Pallars o a la Vall d'Aran, o també al Principat d'Andorra, i, per cert, encara pot caure alguna gotellada cap a les Terres de l'Ebre. S'han format ruixadets, alguna tronada molt aïllada, molt limitada, cap als ports, Baix Ebre, interior del Montsià, que han deixat un litre als ports. Dilluns, dimarts, molta, molta calor, i a la tarda alguna tronadeta al Pirineu, que de moment sembla poc important.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen dos minuts d'un quart de nou. Alemanya ha dimitit i es retira de la política el portaveu del grup parlamentari demòcrata cristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica prohibida a Alemanya i, per cert, també a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que li ha valgut ara crítiques de doble moral. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
15: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
16: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
17: Gratulit.
15: Hi ha altres polítics homosexuals a la CDU que han recorregut a l'alternativa de la gestació subrogada als Estats Units per fer realitat el seu somni, però que ho fes Spahn ha desfermat una tempesta política, no només per ser el portaveu de la CDU al Bundestag, sobretot perquè ell, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, el 2020 s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. La contradicció ha estat tan flagrant que, en el millor dels casos, a Jens Spahn se l'ha acusat de doble moral, unes crítiques que no li han arribat només des de l'oposició, també des de dins del seu propi partit. Aquest migdia, en un comunicat adreçat al grup parlamentari, Spahn ha anunciat la seva retirada. A la nota reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz, poc després, ha afirmat que Spahn havia pres la decisió correcta.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir demà a la final del Mundial de la selecció espanyola contra l'Argentina. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra els seus socis a la Moncloa perquè diu que n'hi ha que no volen que demà guanyi Espanya. Ens ho explica des de Madrid la Tània Tàpia.
18: En un acte de presentació dels alcaldables a les capitals espanyoles, Feijóo ha fet servir símils futbolístics per elogiar la selecció i carregar contra el govern espanyol i els seus socis. Assegura que el PP va a l'una defensant l'equip espanyol, però que no tots els partits poden dir el mateix i ha parlat directament d'Esquerra, Bildu o el BNG.
19: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles. En fútbol y en todo.
18: I s'ha fet seus els valors que creu que empenyen la selecció, la feina dura, la humilitat i la fe.
19: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
18: Feijóo veurà el partit de demà des de Madrid. El PP envia Borja Semper, portaveu i responsable de Cultura i Esports a Nova York. També seran a l'estadi la família reial al complet i Pedro Sánchez, que hi va sense la seva dona, tot i que Begoña Gómez podria haver viatjat des de dijous, ja pot tornar a sortir d'Espanya i l'Audiència de Madrid ha ordenat tornar-li el passaport.
0: El pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer a Anglaterra, ha ressuscitat entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines, que estan en mans del Regne Unit, que les va recuperar, recordem, militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat una onada de patriotisme enmig de l'eufòria futbolística. Ens ho explica des de Buenos Aires, Joan Biosca.
20: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
17: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
21: Es una cuestión de legitimidad. Y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
20: Felipe Piña es historiador.
22: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
20: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 5 persones han quedat ferides, una de les quals de gravetat, a Lleida, a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. L'incident ha passat cap a les 11 i ha afectat el conductor del cotxe i també 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. A hores d'ara, els 5 afectats es troben a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia probablement a dins del cotxe. I prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i també Mallorca. Ahir, 3 embarcacions més van ser interceptades, també a Formentera i Cabrera, on anaven una 70ena de migrants en total. Des de principis d'any, més de 3.300 persones han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica. I de seguida arriben els esports, però abans, música.

0: El Cap Roig Festival torna a convertir el Baix Empordà en l'epicentre musical d'aquest estiu. El cartell reuneix grans noms internacionals i estatals en un total de 23 concerts. Aquesta nit hi actua l'anglès Rick Astley, que ara sentim, i que ha passat a la història per haver signat una de les cançons més intrínsecament vinculades a la dècada dels 80. És aquest Never Gonna Give You Up. A Cap Roig repassarà la seva extensa trajectòria amb 9 discos d'estudi.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Alfons Gorina. Bona tarda.
2: Bona tarda, comencem parlant del Mundial. Aquest diumenge juga la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a New Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que s'han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquesta final.
3: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
2: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a Lamine Yamal quan era un nadó.
4: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
2: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
5: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
2: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Abans de la final del Mundial de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami i a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran.
1: 3CAT Info.
2: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. Ara mateix està jugant l'Espanyol al camp de l'Olot, estadi municipal Francesc Ripoll. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. 25 minuts de la primera meitat del primer partit de pretemporada de l'Espanyol, que juga al camp de l'Olot, equip de la segona federació. Un Espanyol que en el seu 11 ja presenta un nou fitxatge, és el del jugador Àlex Calatrava, un dels més actius durant tota la primera meitat. L'Espanyol, que tot i estar empatant a 0, està sent superior. Ara aquí que ha tingut una ocasió clara, n'ha tingut dues més, també una altra, el mateix Calatrava. 25 de la primera meitat, Olot 0, Espanyol 0.
2: Gràcies, Francesc. I per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
7: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
2: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I per tancar l'esport en directe, Paula Badosa està jugant un partit de semifinal del torneig de Romania contra l'eslovena Tamara Zidanec. De moment, la tenista de Begú ha perdut el primer set, però s'ha refet i ha guanyat el segon, i ara mateix estem al final del tercer set. 5-4, domina Badosa amb servei per la jugadora eslovena.
1: 3CAT Info.
2: Parlem del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari i a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
8: Yeah, really perfect day. We marked this.
9: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
8: As a team we had another one.
2: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau des d'Olesdon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
1: 3CAT Info.
2: I acabem dient que a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica i la cursa llarga se celebra aquest diumenge a les 3 de la tarda.

0: I a aquesta hora estem pendents de diversos incendis. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils, això és a la Conca de Barberà, i han pogut controlar el que s'ha declarat també aquesta tarda a la baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen al foc de Viladamuls, al Pla de l'Estany. I, evidentment, també tenim un ull posat a l'incendi que crema des de dimecres a Orés, a l'Aragó. Els bombers són relativament optimistes perquè, tot i que està lluny d'estar controlat, les últimes hores no ha augmentat el perímetre. Ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones. Del món, estem destacant que dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra una base dels Estats Units a Jordània. Segons l'exèrcit, també hi hauria un altre soldat desaparegut. Tot això en plena escalada del conflicte. El líder suprem de l'Iran, en un comunicat, ha atiat encara més el foc amenaçant a Washington. I a més, des de les 6 de la tarda ja en marxa al centre de Barcelona la marxa del Pride. Aquest any porta per lema Totes les realitats, un sol orgull. De seguida hi tornem en directe. A més, des d'ara i fins a les 9 del vespre, també destacarem que, coincidint avui amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes. Inclou dades de 37.000 persones. S'han extret de documents confiscats per les tropes franquistes després d'11 anys d'investigacions. A més, explicarem que les cases de colònies demanen al govern que concreti ajudes econòmiques pel sector. El motiu és que més de 1.300 centres educatius del país han decidit no fer sortides escolars al curs vinent com a mesura de pressió al Departament d'Educació per aconseguir millors condicions laborals per mestres i per professors. I abans d'arribar a les 9 també passarem per Banyoles perquè avui la temperatura de l'aigua de l'Estany ha batut un rècord. Per primera vegada ha superat els 30 graus de temperatura. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Amb quins titulars, Alfons?
1: Doncs que la selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a New Jersey. L'Argentina sí que s'ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa del final de la final no perilla. En els primers amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, i ara mateix l'Espanyol està guanyant 0-1 a l'Olot a la minut 30 de la primera part. El Tour, quarta victòria d'etapa per Tadej Pogacar, a la 14a etapa, ara l'eslovè li treu 4 minuts i 30 segons a Jonas Vingegaard, i a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica.
0: I pel que fa al temps, acabem el dia amb calor, amb molta xafogó i algunes gotellades o xàfecs cap al Baix Ebre i al Montsià. La nit serà calorosa, amb mínimes de 24 a 27 graus a gran part de la costa i del prelitoral. Diumenge començarà amb sol, alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda alguns ruixats al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 2:15.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I des de primera hora de la tarda estem pendents de diversos incendis que cremen a Catalunya. Els bombers a aquesta hora donen ja per estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, però hi continuen treballant 15 dotacions, tot i que el foc ja no avança. També donen per controlat l'incendi de la baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen també a l'incendi de Viladamuls al Pla de l'Estany, on ja han cremat 2 hectàrees. Els bombers, però, asseguren que no és un foc alarmant. També us podem informar a aquesta hora que s'ha restablert la circulació de la línia S1 dels ferrocarrils de la Generalitat després que s'hagi hagut de tallar per culpa d'un incendi prop de les vies entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. Tot això en un dia en què a Catalunya hi ha 21 municipis de 7 comarques amb un nivell extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Solsonès. A més, un dia més, i ja en són uns quants des de dimecres, estem pendents de l'incendi que crema a Orés, això és a Saragossa, un incendi que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees i que té una evolució, sembla que és favorable. De moment, els bombers han pogut protegir els nuclis urbans d'un Castillo i de l'Uècia i han evitat l'entrada del foc al paisatge protegit de la Serra de Santo Domingo. Tot i això, el vent dificulta la feina dels bombers, ho ha explicat aquesta emissora Marcos Rodríguez, que és professor de la Universitat de Saragossa Saragossa i investigador del comportament dels grans incendis forestals a l'Aragó.
3: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupera rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
0: D'altra banda, Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó, ha explicat quines zones poden ser les més complicades aquesta nit.
4: Como consecuencia de la dificultad que tuvo la noche de ayer, pues en el flanco izquierdo sabéis que por la noche avanzó una lengua de fuego que realmente pues, se aproximó a Malpica de Arba sin llegar a afectar a la población, pero sí que generó un mayor impacto de superficie y sí que ha generado pues, bueno, una mayor actividad. Entonces es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones a una dotzena de municipis.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De la crònica internacional, dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Enmig de l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà, el líder suprem de l'Iran, Mostafa Khamenei, ha atiat encara més el foc amenaçant els Estats Units amb més represàlies. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de l'alto al foc acordat ara fa un mes. També ha dit que Donald Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'Ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què s'ha atacat específicament infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació del país persa, inclosos un túnel i dos ponts, i 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig contra una desalinitzadora. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits pels atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant bases militars nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait. Aquest últim ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I mentrestant, a Gaza, 9 persones han mort al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració de l'alto al foc per part de Tel Aviv. Sentim el pare d'una de les víctimes.
5: El meu fill era un jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: D'altra banda, una família amb 3 fills menors d'edat ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. A més, ahir l'exèrcit israelià va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut la vida des que va entrar en vigor la treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Israel ha intensificat els atacs contra l'enclavament.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Està en marxa a aquesta hora pel centre de Barcelona la manifestació del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. La marxa, que aplega milers de persones, ha sortit de la plaça Universitat i acabarà al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts fins a la matinada. Tot plegat, ho està seguint des del centre de Barcelona, la Montse Mir. Bona tarda.
6: Bona tarda. Festa, música, ball i també reivindicació de drets i igualtat per tots els col·lectius. És el resum d'una desfilada massiva, tant pel que fa públic com a la participació, la més multitudinària, amb 70 grups. Amb el lema Totes les realitats, un sol orgull, el Pride d'aquest any reivindica que tothom tingui veu i representació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès aquest missatge just abans del començament de la rua.
7: És un dia de manifestació, és un dia de lluita, també és un dia de celebració. celebració de l'orgull a tot Catalunya, a molta gent que avui està desfilant als carrers de Barcelona recordant que avui és un dia de lluita, però també estem enviant un missatge com a país molt important. Estem enviant aquest missatge a tothom el dret a estimar com vulguis.
6: Els organitzadors i participants també alerten que tot i els avanços no poden abaixar la guàrdia. L'augment del suport als partits d'extrema dreta preocupa i Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ho ha resumit amb aquest exemple.
8: Que fa uns dies vam portar a votació la reforma del Codi Penal per prohibir les teràpies de conversió en aquest país i ens vam trobar un Partit Popular aliat amb Vox votant en contra de la prohibició de les teràpies de conversió, és a dir, votant directament en contra dels drets de la comunitat LGTBIQ+ en el nostre país.
6: L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha comunicat, per cert, 179 incidències aquest any a Catalunya, la majoria als carrers. D'altra banda, recordem també que Barcelona opta a organitzar el World Pride del 2030.
0: Gràcies, Montse Mir, des del centre de Barcelona. I ara una notícia que acabem de saber. Una baralla a Badalona ha acabat aquest dissabte amb 4 ferits, 2 per armes de foc, un tercer per arma blanca i un quart amb un cop al cap. Segons han informat els Mossos d'Esquadra a aquesta emissora, les agressions s'han produït en el context d'una baralla al carrer Marquès de Mont-roig i no perilla la vida de cap dels ferits. La policia ha obert una investigació per esclarir-ne les causes.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Dic, s'ha acabat això, s'ha acabat. Vam intentar per telèfon alguna amistat, i, però estava tallada, no es podia comunicar. I més tiros, i tiros, i tiros.
0: El que acabem de sentir és el testimoni de Joan Escudé, una de les persones amb més edat del país, revivint l'inici del cop d'estat dels militars feixistes el juliol del 1936. Avui fan 90 anys d'aquells fets i, coincidint amb aquesta efemèride, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca després d'11 anys d'investigacions. El cens inclou 37.000 noms de moment i se'n podrien afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de manera molt positiva perquè diu que aporta dades molt precises.
10: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil, que es van retornar a la Generalitat el 2006 i es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o la unitat amb la qual van anar al front. Tot plegat, un projecte que s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya i que totes dues entitats valoren molt positivament. Ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
11: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho hem destacat al sumari, ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals de mestres i professors. Davant d'aquesta iniciativa, les cases de colònies reclamen al govern una concreció de les ajudes econòmiques per normalitzar la situació per la qual estan passant. Aquest dilluns, representants de diverses entitats del sector del lleure es reuniran novament amb el Departament d'Empresa per reclamar a la Generalitat una regulació regulació específica pel seu sector. Així ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montés, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
12: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes assegura que la seva situació és molt dolenta.
12: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: Davant d'això, demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat possible i que no s'esperi a acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses, diuen, que no es podran recuperar.
2: El temps.
0: Actualitzem la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
13: La temperatura més alta avui al país ha estat de 39 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà. Realment, quina ratxa que porten a l'Alt Empordà, unes temperatures molt, molt elevades. Després ja ens en anem al nord d'Osona, Montesquiu, amb 38, o Serós al Segrià, amb 38. Doncs bé, demà ja podríem arribar als 40, al Pla de Lleida, i que no sigui 40 i mitja, 41. Molta calor. Dilluns, dimarts, fins i tot 42 graus en aquests sectors del Pla de Lleida. Ens referim al Segrià, sud de la Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, i no descartem també cap a les Garrigues. Aïlladament, algun valor de 40 graus propers dies, fins dimecres, també es pot donar Pla de Bages, interior de l'Ebre, la Conca de Tremp, puntualment al prelitoral gironí. En definitiva, ens ve molta calor, superarem aquest llistó tan alt dels 40 graus i probablement cap a dijous i divendres ja començaria a baixar una mica la temperatura, una baixada que, segons sembla, es podria mantenir força dies. És a dir, que quan acabi la calor tan forta d'aquests dies, a partir de dijous i divendres vindria una època de calor una mica més normal, sense arribar a normalitzar-se, però almenys no seria tan alta la temperatura i ens escaparien de situacions de calor extrema o d'onades de calor. Veurem si això ho podem confirmar. De moment, acabem el dia amb alguna gotellada cap a l'Ebre, Baix Ebre, Montsià, zona dels ports, 4 trons, nit tranquil·la, demà farà sol al matí, aquest diumenge, 4 núvols baixos o com boires de la humitat a la Costa Daurada, Tarragona, i a la tarda nuvolades al Pirineu amb algun ruixadet, algun xàfec aïllat al Ripollès, a la Cerdanya, poca cosa. Potser també Pallars Sobirà, Vall d'Aran i Principat d'Andorra, aquestes 4 gotellades. Fa molta calor i de tant en tant doncs, pot donar-se una tempesta una mica més forta, però els mapes indiquen molt poca pluja i poques tempestes de moment. Cada tarda farà algun ruixadet, dimarts una mica més pel que fa a la seva abundància, i de moment el més destacable són les nits càlides. Avís de calor nocturna, ho indica el Meteocat, a l'Alt Empordà, aquesta propera matinada, també el Baix Ebre i el Montsià.
0: I conseqüències d'aquesta calor que ens explicava el Dani, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des de que se'n fa el registre. Va ser ahir i la dada l'ha portat a 3CAT Info l'observador Josep Pasqual, que la recull regularment des del 1996. Els 30 graus superen els 29,2 de l'any passat i els 29 del 2024. També s'ha registrat una temperatura de 31 graus i mig a la superfície del petit estanyol del Vilar, que està situat al sud-est del principal. A més, també aquest juliol, a la capital del Pla de l'Estany, s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950, amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol del 2023. I amb aquesta calor us expliquem que a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, que són les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat, i és que cada cop hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. Ens ho explica el Roc Fargas en aquest reportatge amb el muntatge musical de Miquel Guiu.
14: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
15: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement amb altres tipus de botiga.
14: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimu. Ell ens explica amb quins productes treballen.
16: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimu i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera yumeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat i tot això ho portem del Japó. Jo
14: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Paralelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant en productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
17: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
14: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor
0: trencat. 10 minuts per les 9, més coses. L'estació d'esquí d'avui, Taüll, amplia la seva oferta d'activitats turístiques per gaudir de la muntanya i el seu paisatge més enllà de la campanya d'esquí. L'equipament ha inaugurat una nova tirolina de més d'un quilòmetre per atraure més visitants i públic familiar. Alba Mor.
18: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i s'assume a una altra inaugurada l'any passat, més curta, de 200 metres. L'impuls d'aquesta activitat s'emmarca en l'estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat perquè les estacions de muntanya continuïn sent un atractiu turístic els 365 dies de l'any. Precisament l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, assenyala que aquestes iniciatives ajuden a dinamitzar l'economia de la zona i crear un territori d'oportunitats.
19: Jo crec que això és un atractiu no només per Boitaüll, per convertir l'estació de Boitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atreure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
18: La nova tirolina està ubicada a la base de l'estació i compta amb un desnivell de 102 metres. El trajecte d'un minut i 10 segons permet gaudir de vistes privilegiades de les muntanyes i el paisatge del Pirineu. A més d'aquesta nova infraestructura, l'estació també ofereix activitats entorn l'esport i la natura.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui, segona i última jornada del Festiuet a Salou, al Tarragonès, amb caps de cartell destacats com els germans Júlia i Pau Sarrasolses, més coneguts com a Ginestar. Sí.

El Parc dels Emprius d'aquesta localitat de la Costa Daurada és l'epicentre de la música catalana i d'altres indrets, amb un festival que compta amb artistes i grups que encapçalen les llistes d'èxits amb molta varietat de gustos i de tendències. Entre ells, avui també hi seran la Gossa Sorda.

Els de Pego hi posaran els seus ritmes de rock, punk i reggae amb ritmes mediterranis i altres influències. I ben entrada la matinada, el grup vendrellenc de pop-rock, l'Axambusto.

0: Seran 12 hores de música en directe que acabaran cap a les 6 del matí. A més, avui també hi actuen Leire Martínez, Figa Flauas, Malifeta, Abril i el grup d'estil escabasc Entol Sarmiento. Els organitzadors esperen tancar el festival que va arrencar ahir divendres amb més de 30.000 persones. I diu que en llenci, que no pensi en tot el... Esports. Amb l'Alfons Gorina, bona tarda de nou.
1: Bona tarda i comencem parlant del Mundial. Aquest diumenge juga la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. I aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre New Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que s'han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
2: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
1: Per part de l'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Lamine Yamal quan era un nadó.
3: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
1: D'altra banda, Joan Laporta en declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
4: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat.

0: Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Partit ara al descans i està guanyant l'Espanyol per la mínima 0-1 al camp de l'Olot, equip de la segona federació. Ha marcat Baus al minut 27 de la primera meitat, el primer i únic gol del partit. Un partit prou igualat, tot i que l'Espanyol és superior i és qui està arribant amb més perill. De fet, Quique García i la nova incorporació, de moment l'única que s'ha estrenat com a titular, que la Trava han tingut ocasions clares pels de Manolo González per marcar algun altre gol al marcador. Ara escalfen alguns jugadors de l'Espanyol, també de l'Olot. D'aquí poc comença la segona meitat d'aquest Olot 0, Espanyol 1.
0: Gràcies, Francesc. I per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
2: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
0: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem del Tour de França, quarta victòria de l'esloveta de Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col de Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
4: Yeah, really perfect day. We marked this.
5: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
4: As a team we had another one.
0: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebrarà la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff, després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Dos militars nord-americans moren i un altre es troba desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Enmig de l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà, el líder suprem de l'Iran, Mostavà Khamenei, ha atiat encara més el foc amenaçant els Estats Units amb més represàlies. L'aiatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de l'alto al foc acordat fa un mes. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunitat de l'aiatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos creuats en què s'ha atacat específicament infraestructures civils. El so d'aquests atacs, recordem que amb aquestes morts dels militars nord-americans ja són 14 els efectius dels Estats Units que han perdut la vida des que Donald Trump va començar aquesta guerra ara fa més de 4 mesos. Més notícies amb el Quim Codines.
2: Una baralla a Badalona ha acabat aquest dissabte amb 4 ferits, 2 per arma de foc, un tercer per arma blanca i un quart amb un cop al cap. Segons han informat els Mossos d'Esquadra aquesta emissora, les agressions s'han produït en el context d'una baralla al carrer Marquès de Mont-roig. De moment no perilla la vida de cap dels ferits. La policia ja ha obert una investigació per esclarir-ne les causes.
1: Més coses, els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Pontils, a la Conca de Barberà, on hi continuen treballant 15 dotacions, tot i que el foc ja no avança. També donen per controlat l'incendi de la Baronia de Rialp, a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen també a l'incendi de Vilademuls, al Pla de l'Estany, on ja s'han cremat 2 hectàrees. A hores d'ara, l'incendi que més preocupa i que continua cremant és el del municipi d'Orés, a Saragossa. Tot i que ja ha arrasat més de 15.000 hectàrees, l'evolució de l'incendi és favorable. Roberto Bermúdez es el conseller de Interior aragonés.
3: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía.

0: Nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: En marxa aquesta hora pel centre de Barcelona la manifestació del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. La marxa, que plega milers de persones, ha sortit de la plaça Universitat i acabarà al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts fins a la matinada. Barcelona, Montse Mir.
2: Festa, música, ball i també reivindicació de drets i igualtat per tots els col·lectius. És el resum d'una desfilada massiva, tant pel que fa públic com a la participació, la més multitudinària, amb 70 grups, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. El Pride d'aquest any reivindica que tothom tingui veu i representació. L'augment del suport als partits d'extrema dreta preocupa i Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ho ha resumit amb aquest exemple.
3: Que fa uns dies vam portar a votació la reforma del Codi Penal per prohibir les teràpies de conversió en aquest país i ens vam trobar un Partit Popular aliat amb Vox votant en contra de la prohibició de les teràpies de conversió, és a dir, votant directament en contra dels drets de la comunitat LGTBIQ+ en el nostre país.
2: D'altra banda, recordem també que Barcelona opta a organitzar el World Pride del 2030.

0: Segona i última jornada del festiuet a Salou, al Tarragonès, en caps de cartell com Ginestar o els Lacs en Buston, que ara escoltem. El parc dels Emprius d'aquesta localitat de la Costa Daurada és l'epicentre de la música catalana i d'altres indrets. En total seran 12 hores de música en directe que acabaran cap a les 6 del matí. Els organitzadors esperen tancar el festival, que va arrencar ahir divendres amb més de 30.000 persones. Els esports, Sergi Camps, bona nit.
1: Bona nit. En futbol, els entrenaments de les seleccions espanyola i argentina previs a la final del Mundial de demà s'han cancel·lat i posposat respectivament per risc de tempesta elèctrica. En qualsevol cas, no hi ha risc de suspensió de la final. Avui, final de consolació, França-Anglaterra a les 11. Encara en futbol, avui tres amistosos, ja ha finalitzat el Girona 0, al Qadsiyah 0. Aquest equip és de la Lliga de l'Aràbia Saudita. Ha finalitzat ara fa pocs minuts el Castelló 2, Sabadell 0, i tenim en joc a la segona meitat el partit entre l'Olot i l'Espanyol. Municipal d'Olot, Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda, comença tot just ara la segona meitat d'aquest partit que està guanyant l'equip blanquiblau per 0-1 a Mercat Bausa. El 27 de la primera meitat, Calatrava ha sortit com a titular, un dels nous fitxatges. També han debut anar ara Hartman i Gabriel Moscardo. Al primer minut de la segona meitat, Olot 0, Espanyol 1, Francesc Ripoll, Catalunya Ràdio, Estadi Municipal d'Olot.
1: Pel que fa al Girona, l'equip ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6 milions i mig d'euros. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogačar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col d'Uhac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Pogačar amplia el seu lideratge al Tour i ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, el danès Jonas Vingegaard. Demà, 15a etapa, de nou de muntanya, 184 km entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha fet la pole als entrenaments oficials del Gran Premi de Bèlgica, que escorre demà.
3: Fins aquí les notícies.
4: Que la clàssica no s'aturi.
5: L'espectacle ha de continuar.
3: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
4: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
3: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
5: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
3: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.

0: ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Ràdio. Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom. Què tal? Com estan els ànims en aquests instants? Nosaltres a punt de solfa per aquest segon especial del Fixa't com sona, edició Clàssics i estiu a Catalunya Ràdio. I per això el capità Esrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils engega ara mateix i un full de ruta intens, fresc, equilibrat, lleugerament fumat, punyent i molt aromàtic. Combina salat, àcid i amarg amb un lleuger toc dolç, vaja, com el deliciós i celebrat Chateau. Sortirem de Barcelona via el Vendrell, d'allà a Sant Germain d'Oval, a França, cap a Nimega, Països Baixos, Munic, Alemanya, Pèrsia, Àgria, Grècia, Mòdena, Màlaga, Xàtiva i acabarem el Pla de l'Estany. Avui que hem sabut aquest nou rècord, no?, de la temperatura de l'aigua de l'Estany, a 30 graus. Escoltarem una deliciosa sardana per tancar. Serà la cirereta del pastís. Què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord, quina és aquella tornada que se us repeteix més sovint al pensament? És a dir, aquella cançó que no sabeu per què, però últimament la porteu molt a sobre. Per la Gemma és aquesta.
3: Lero, lore, lore, lero, lore, lore, tu sabes que...

0: ens agradaria saber quina és aquella música enganxosa. El directe ara mateix és obert al 93-201-7474 i també al 607-470-305 per si voleu enviar una nota de veu o bé la resposta a alguna de les preguntes que farem aquí al programa. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música al comandament, Joan Arroyo.
1: Bona nit, benvinguts a bord.
0: I copilotant, Andy Franco.
2: Bona nit, mariners.
0: A punt, saludem els que esteu en ruta, que tingueu bon viatge, gràcies per triar Catalunya Ràdio. I hi ha algú que sàpiga a quina peça musical fa referència aquest breu? Nen. Molt breu, eh, Joan? El repetim? Nen. 93-201-7474 o bé 607-470-305.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics, un programa de Catalunya Música que aquest estiu es fa a Catalunya Ràdio. I ara amb Xavier Solà.
0: Exacte, i ara mateix som a Barcelona, la ciutat que va viure un abans i un després amb els Jocs Olímpics de 1992, un canvi d'imatge que va projectar la ciutat internacionalment com a moderna, creativa i oberta al món. La campanya de comunicació i la identitat visual dels Jocs van tenir un paper molt important en aquest canvi, però hi va haver un element igualment poderós, la música. Fixa't com sona.

0: Això va ser una galeta de categoria. Barcelona, de Mike Moran i Freddie Mercury, fruit de l'admiració que Mercury sentia per Montserrat Caballé, que el seu somni era conèixer-la i cantar amb ella, i ho va aconseguir, i aquest tema es convertiria en himne oficiós dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. La fusió entre la lírica de Caballé i el rock de Mercury simbolitzava la Barcelona que es volia projectar al món, moderna, cosmopolita, unint tradició amb innovació. El director creatiu d'aquella celebrada cerimònia va ser el publicista Lluís Bassat. A més d'una ocasió, ha dit que aquell va ser el treball més important de la seva vida. Lluís Bassat, benvingut i moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per què Barcelona 92 com el treball més important?
1: Home, perquè jo amb esforç publicitaris he arribat a vendre, no sé, milions de fulles d'afaitar, de caldos, de sopes, de texans, de sabatilles esportives, arribant pues, a uns quants milions de persones. Però les cerimònies olímpiques van arribar a 1.500 milions de persones alhora. O sigui, mai havia fet que qualsevol cosa que arribés a tanta gent al mateix temps. No? I la responsabilitat, com pots imaginar-te, va ser immensa. No? Vam estar 3 anys treballant perquè allò sortís bé.
0: I així va ser. Lluís Bassat, com a escriptor i des del seu article a La Vanguardia, ha convidat a aprofitar l'estiu i una de les coses que està fent és escoltar música. Quina música escolta Lluís Bassat?
1: Bueno, tota. Vaig ser músic durant els anys de la universitat. Tocava amb un conjunt universitari, primer jazz i després rock and roll i després cançons franceses o italianes. I la música va començar per agradar pues, aquesta, no? Després vaig entrar a la música clàssica, que em va agradar moltíssim, i finalment, i amb motiu dels Jocs Olímpics, vaig entrar en l'òpera, que va ser l'última de les coses que vaig... dels tipus de música als que jo hi he entrat, no? Però com que al pensar quina música faria pels Jocs Olímpics, tots els països havien fet sempre música pop, no? Però nosaltres no tenim uns Beatles com Anglaterra o un Bruce Springsteen com Estats Units. No? I teníem només el Julio Iglesias com artista internacional. I jo no em veia fent unes cerimònies olímpiques basades en la música del Julio Iglesias, amb tots els aspectes, eh? I llavors vaig pensar, home, però si és que en música popular no, però en música d'òpera és que tenim els millors del món. És que tenim amb excepció del Pavarotti, tenim el Plácido Domingo, el Josep Carreras, la Montserrat Caballé, a Teresa Berganza, el Pons, el Kraus, la Maria Victòria dels Àngels, bueno, els millors, no? Teresa de Berganza. I llavors vaig pensar, per què no fer òpera? Per què no clausurar la cerimònia olímpica, per què no acabar la cerimònia olímpica amb un concert de les millors òperes de la història cantada per cantants nostres, no? Que això ens donarà una bona imatge al món, dient, mira, aquest país que no hi pensàvem, resulta que és el primer país del món amb cantants d'òpera.
0: A Lluís Bassat li hem demanat quina música fa dissabte i s'ha decantat per aquesta.

0: Ha triat country i un tema d'Alan Jackson. Com més gran em faig, Lluís, com més gran ens fem.
1: Quan més gran ens fem, més pensem, diu ell, no? Més penso. I quan més gran em faig, més me n'adono que és l'amor de les persones el que em fa ric i no els diners. Clar, això, tu em deies, quina música faries per un dissabte, no? Jo els dissabtes i els diumenges, que són els dies que no treballo, penso molt. I la meva feina de publicista m'ha obligat a pensar molt sempre, no? I clar, és veritat això que diu aquest senyor, que quan més gran et fas, més penses. I te n'adones de coses que abans no t'havies adonat. I per això l'he escollit.
0: Amb la seva senyora, Lluís Bassat és un rellevant col·leccionista d'art contemporani i més de 3.000 obres, moltes de les quals es poden visitar a la Nau Gaudí de Mataró. Lluís, per què ens hi convideu a fer-hi una visita?
1: Estaré encantat. Mira, tan aviat com acabi l'exposició que hi ha ara, que és del Gaudí, aprofitant el 150 aniversari, tornarem a exposar obres nostres. Primers de gener farem una exposició monogràfica del Guinovart, perquè l'any 27 el Guinovart hauria fet 100 anys. Esteu convidats, i a més a més no és això, és que jo us ensenyo l'exposició personalment.
0: Bona part del seu temps lliure el dedica a la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat, la cultura com una eina de transformació social. Lluís, com poden ajudar la cultura i l'art en la construcció de la pau?
1: Mira, molt. En el moment en què la gent és conscient de que la cultura és universal i que tan bona cultura fem nosaltres com fan altres països, com fa la Xina o com fa el Japó, com fa la Índia o com fa França o Anglaterra o Estats Units, però resulta que no hi ha coses que ens apropen molt. O sigui, la guerra et separa, la guerra mata, la guerra és terrible, no? En canvi, la cultura apropa la gent, la cultura et fa pensar que a l'altre li agraden les mateixes coses que a tu. La prova és que la música bona agrada a tot el món, però a tot el món. I amb música, sobretot, jo crec que podríem arribar a fer acords, o hauríem d'arribar a fer acords de pau.
0: Lluís Bassat, estem molt contents de compartir una estona amb tu, i abans d'acabar, pregunta obligada, un pronòstic per la final de demà.
1: Home, guanyarà Espanya, encara que només sigui per 1-0.
0: En qualsevol cas, és un partit, diguem, de bandera, eh?
1: Molt difícil, molt difícil. Però Espanya està jugant molt bé. Argentina també, s'ha de reconèixer. A més a més, tenen el Messi, que és excepcional. I si Lamine Yamal té un bon dia, està bé, totalment recuperat de la seva lesió, jo crec que compensarà. I tinc l'esperança que Espanya guanyarà. I que com a mínim 1-0, però tant de bo siguin 2 o 3. I que continuï la porteria a 0, que això és molt important.
0: Lluís Bassat, un goig per sempre. Moltes gràcies.
1: Igualment, gràcies a vosaltres.

0: A Catalunya Ràdio, fixa't com sona Edició Clàssics. Dissabtes de 9 a 10 del vespre i amb segell solar.
1: Som a Barcelona i ara marxarem, ens n'anirem cap al Vendrell, però abans, a veure aquesta música. Ens escriu el Pere, diu, podria ser l'ària Umbeldi Vedremo de la Butterfly? No, no és aquesta, però la tornem a escoltar. I Joan, què tal si els posem la segona misteriosa també? 9-3-2-0-1-7-4-7-4 o bé 6-0-7-4-7-3-0-5. També ens agrada saber on sou, què esteu escoltant, què esteu fent en aquests instants. I de Barcelona ens anem al Vendrell, vila natal de Pau Casals. El 1876, el 29 de desembre, es compliran 150 anys del seu naixement. Entre els molts actes previstos, l'homenatge que li retrà el Congrés dels Diputats el 21 de setembre, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, es reconeixerà la vigència dels valors que el mestre va defensar al llarg de la seva vida a través de la música. Fixa't com sona.

0: Això és confitura de la bona. Après un rêve, o després d'un somni, de Gabriel Fauré, 1877, inspirada en un poema de Romain Bussin i amb la transcripció per a violoncel i piano del mestre Casals, un clàssic del repertori del violoncel. El violoncel sembla cantar-hi amb una emoció extraordinària. Casals la incorporava sovint al repertori, ara acompanyat al piano per Charles A. Baker. El poema descriu un somni en què l'enamorat vola amb la persona estimada cap un món ideal i en despertar lamenta haver perdut aquell instant de felicitat. Així, aquests són els minuts del Fixa't com sona, just ara en el Vendrell. I aquesta, la música misteriosa. Aquesta, hi ha un oient de Sabadell, la Cristina, que apunta qui és la resposta. De moment no direm res fins que algú en antena ens confirmi. I l'altre, Joan. Això és...
1: Fixa't com sona, edició Clàssics, una zona de confort.
0: I del Vendrell marxem cap a Saint-Germain-d'Hubal. És un petit nucli històric que avui forma part de la ciutat de La Flèche. Som al País del Loira. És conegut sobretot per ser bressol del compositor Leo Delibes, 1836. El públic l'adorava. Un dels seus temes estrella és aquest. Fixa't com sona.

0: Carallós todos, què me'n dieu d'aquest gelat de torró? És una preciositat, un duet de les flors, probablement la pàgina més famosa de l'òpera L'Acme de Leo Delibes. És una d'aquelles melodies que molta gent reconeix, encara que no sàpiga d'on prové. Va esdevenir icona mundial quan British Airways la va utilitzar com a identitat sonora dels 80. L'hem escoltat a Monroe Butter Rigby, artísticament Monroe. Si voleu apuntar-ho, Monroe, cantant francoamericana de 17 anys, guanyadora del programa de talents de la televisió francesa. Aquest, precisament, Monroe, és el seu àlbum de debut. I ens agrada molt saludar a l'Àlex de Sant Sadurní d'Anoia. Àlex, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, bona nit.
0: Què estàs fent mentre escoltes el programa? A veure.
1: Doncs mira, estava preparant una pizza per jo i la meva mare.
0: Doncs sona fantàstic, perquè de seguida dius pizza i de seguida sents aquella olor de fromatge.
1: Sí.
0: A veure, la primera és aquesta, un moment. I la segona és aquesta. Per quina vas?
1: Per la segona.
0: A veure, és...
1: Diria que és Veles de Vents de Raimon.
0: Molt bé, molt bé. Efectivament, i com és que l'has conegut tan bé?
1: Mira, m'agrada molt aquest disc de cançons de Raimon i he sentit les dues primeres notes i ja he sabut que era aquesta.
0: Doncs de ple, la mare també està escoltant el programa, ara?
1: Sí.
0: Com es diu ella?
1: Pilar.
0: Pilar, moltes felicitats també per aquest fill. I, per cert, tens com a premi, i això no cal que ens ho diguis ara, ja quedaràs d'acord amb l'Andy, poder-la dedicar a qui vulguis, no aquesta, qualsevol tema que tu vulguis. Ara, precisament, ho farem amb l'Elisabet, que és la persona que ara fa una setmana va endevinar un dels temes. Vols dir alguna cosa més, per antena?
1: Bueno, saludo a la meva germana, Núria, que està a Suïssa, i que la trobem molt a faltar.
0: Doncs un plaer, Àlex, per tu, la mare i per tota la família. Que vagi
1: bé.
0: Molt
1: bé, gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Aquest és el premi per endevinar una d'aquestes músiques misterioses, poder dedicar a qui vulgueu una cançó. I és el que li hem demanat a l'Elisabet. Ara fa una setmana va endevinar Fix You, tema de Coldplay, que vam escoltar en versió de Greta Bredman, australiana. I l'Elisabet li vol dedicar una música al seu marit, en Xavi. Diu que fa 5 anys que estan casats i aquest tema que ha triat els uneix especialment. És la banda sonora d'Outlander. Fixa't com sona. Sí.

0: preciós aquest tema principal d'Outlander. És l'amor posat a prova pel temps, la història i la identitat. En aquest cas ho sentim amb la veu de Raya Yagbrough, una selecció de l'Elisabet dedicada al seu marit, Xavi, com a premi per haver endevinat la peça. I ens queda per endevinar aquesta. Hi ha algú que li vingui 93-201-7474 o 607-470-305.
1: Catalunya Ràdio.
2: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
3: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
5: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
6: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
5: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
6: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
5: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
2: Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I en directe ara mateix, són 10:45. Ens trobem a Saint-Germain-du-Val, a França, i marxem a Nimega. Anem a una de les ciutats més singulars i antigues dels Països Baixos i amb festivals de llarga tradició artística. Això ho sap molt bé Lara Luis, nascuda aquí, a Nimega. En rep amb veu sensual i a ritme de guitarra i violí.

Que bé que si està amb calça curta i dient Ceci Bon. Ceci Bon, el plaer d'estar enamorat i de gaudir de petits moments compartits. Estàndard de la cançó francesa del 47 del compositor francès Henri Betti, amb lletra d'André Ornay i versió elegant de swing, jazz, amb Lara Louise i el violinista i compositor Mats Tolling.

0: I només ens queda una peça per endevinar, que és la que sonarà després d'aquí, d'aquesta visita a Nimega. Us donarem una pista, marxarem a Múnich, de Nimega a Múnich. Però abans ho mirarà d'endevinar, posem-la un moment, Joan. El Joan Josep del Bosc de l'Àliga, la noia. Joan Josep, benvingut.
1: Aquí present. Vols prendre alguna cosa, Xavier?
0: No, però m'agradaria saber com es diu aquest tema.
1: Ah, el tema. Jo penso que és en Josep Carreras.
0: A veure, tornem-lo a escoltar, Joan.
1: Sisplau. Sembla un la. Doncs escolta, m'ha recordat a l'Ignasi Terraza fa un moment, que fa un parell de dies va complir la meva edat, que és la seva, 64.
0: Molt bé.
1: Que maco.
0: Molt bé.
1: I amb aquest jazz menús i amb aquest Sessi Baum. És que ens ho fas passar tan bé, ho lligues tot, saps tant,
0: molt
1: Xavier.
0: Bé. Un aplaudiment per al Joan Josep del Bosc de l'Àliga.
1: Deixa'm dir una cosa abans de l'aplaudiment. Sé perfectament què passarà demà al futbol, però d'aquesta nit no ho tinc massa clar.
0: Ah.
1: Així com tu vas a França i dius que guanyarà França aquesta nit, jo et portaré la contrària i dic Anglaterra. Vale?
0: Jo no he dit res de que guanyarà
1: França. No diguis res. Tu no et mullis. Però els de Sant Feliu saben nedar, però no es mullen, eh?
0: Joan Josep, una abraçada i moltes gràcies.
1: I demà tenim que guanya la Masia.
0: Molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu-siau.
1: Bona nit.
0: Bona nit. Va, tornem-la a posar, Joan, un fragmentet petitet. És el Joan Carles, de Barcelona. Comira de Nadal. Joan Carles, benvingut.
2: Hola, què hi, Xavier, com va?
0: Molt bé. I què estàs fent tu mentre escoltes el programa?
2: Pues mira, estava tombat al llit.
0: Ah, molt bé. També és molt bona hora d'estar al llit, ara.
2: Sí, no, perquè escolto la ràdio i m'agrada escoltar-la aquí.
0: Molt bé. Deus estar fresc.
2: Sí, perquè tinc aire acondicionat, si no...
0: A veure, quin tema fa referència aquest fragment?
2: A veure, jo crec que el que el canta és Luchando Pavarotti.
0: S'hi assembla, una mica.
2: Ah, no és, sí.
0: Però no és, no és.
2: Pues jo pensava que era ell... I era la... El que no tinc molt clar era la... Com es diu, l'òpera. Però em sembla que és Nessun un dorma, a lo millor.
0: No, però ara l'escoltarem. De totes maneres, Joan Carles, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Xavier, moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
3: A Catalunya Ràdio, els dissabtes d'estiu i de 9 a 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb energia solar.
0: Sí.
3: Ben sostenible.
0: Ben sostenible. Mira, de Nimega, el que us dèiem, als Països Baixos, ens endinsem a Alemanya. Anem a Múnich, que ve de monjo, pel monestir benedictí proper. Ciutat associada a la cervesa, les tradicions populars, l'elegància i la música. D'allà és un dels grans tenors de la seva generació, que uneix potència dramàtica i delicadesa lírica. Aquest és el tema Misteriós 1. Fixa't com sona.

0: Què me'n dieu? És que no hi ha paraules. Nela, Nela, fantasia, amb Jonas Kaufman. Inspirada en Gabriel Soboé de la missió 1986, música d'Ennio Morricone, lletra de Chiara Ferraú, en la meva fantasia, una cançó de somni i esperança, gairebé com una pregària. Kaufman hi aporta aquesta veu de tenor amb color fosc, càlid i profund. La trobeu al seu disc, El so de les pel·lícules, The Sound of Movies. I aquí estem, a Catalunya Ràdio. És que, escolta'm, aquí hi ha un... És difícil d'explicar, per això direm...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I tant que sí. I de Munic no diríeu mai cap on anem. No, no, anem a l'Iran. Anem a l'antiga Pèrsia. Visitarem Xerassada, de les Mil i una Nits, clàssic de la literatura universal. Aquella dona que es casa amb el sultà Xariar, que es veu que executava les seves esposes verges després de la primera nit. Quines coses. Per salvar la seva vida, Xerassad cada nit li explica històries inacabades en una mena de coitus interruptus. Fixa't com sona.

0: Això és Canyella, en Rei Mas. Sí, sí, sí. El jove príncep i la jove princesa, el tercer moviment de la suite sinfònica Scheherazade, opus 35 de 1888 i de Nikolai Rimsky-Korsakov, obra mestra de la música russa, orquestració brillant, plena de colors que evoca l'univers màgic de les Mil i una nits, i la posterior versió coreogràfica creada pels ballets russos de Sergei Diaghilev es va estrenar a París el 1910 amb una escenografia i vestuari de León Blas que ho va petar. Va convertir aquesta música en una icona de l'Orient imaginari i exòtic. Aquí estem, a Pèrsia.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: Són tres quarts tocats de 10 i ens anem a Grècia, així, tal com raja. En concret, marxem fins a Àgria. Àgria és una petita localitat costanera de Tessàlia, bressol d'un dels compositors grecs més singulars i universals, un músic sense fronteres, que va començar a experimentar de petit amb sintetitzadors i sons electrònics, orquestració sinfònica, vaja, influències de la música grega i una sensibilitat gairebé espiritual. Fixa't com sona.

0: Això va ser tota una farra, però una farra de categoria. Els Carros de Foc, banda sonora mítica, sintetitzador, 1981, il·lustra la història real de dos corredors britànics als Jocs Olímpics de París, 1924. Òscar a la millor banda sonora original, primer lloc a les llistes d'èxit i fenomen de masses, i en un tema instrumental, vaja que ho brodava. Anècdota, Vangelis no va anar a recollir l'Òscar per por a volar en avió, allò que passa també. I una més, no sabia ni llegir ni escriure partitures. Gravava improvisacions i encarregava, doncs, un entès que transcrivissin el llenguatge musical. És a dir, talent innat, als 4 anys ja componia melodies i Vangelis va morir als 79 anys de causes naturals. Està enterrat al cementiri parisenc de Père-Lachaise.
1: A Catalunya Ràdio, fixa't com sona Edició Clàssics. Dissabtes de 9 a 10 del vespre i amb segell solar.
0: I d'Àgria marxarem ja cap a Xàtiva, amb un dels castells més espectaculars del País Valencià. La primera ciutat que va allotjar una fàbrica de paper de tota l'Europa occidental. Parlem del segle XII, temps de l'Àndalus. Els àrabs havien après el secret de la fabricació de paper dels xinesos i el van perfeccionar a Xàtiva, introduint-hi l'ús de palla d'arròs i lli, producte d'una qualitat excepcional que es va exportar a tot el continent. A Xàtiva hi va néixer fa 85 anys Ramon Palaguero Sanchís. Fixa't com sona...

0: tota la immensitat va conspirar a favor de Raimon amb aquest Veles e Vents, un dels millors poemes d'Ausias Marc, magistralment musicat per Raimon sobre un viatge a través de mars embravits, lluita de vents, metàfora de l'amor i del conflicte interior de l'enamorat. Quan Raimon el va musicar el 69, no només va donar una nova vida al poema, sinó que el va convertir en una obra emblemàtica de la cultura catalana contemporània i va contribuir decisivament a redescobrir Ausias Marc per al gran públic. I de Xàtiva ens anem al Pla de l'Estany.
1: La cirereta del pastís.
0: La cirereta avui és una preciositat de sardana de Manel Saderra i Puigferrer. Va néixer a Tortellà, a la Garrotxa, el 1908, i va morir a Porqueres, al Pla de l'Estany, el 2000. Músic i compositor de sardanes, gran innovador del gènere, i la que, per alguna manera, doncs, marca un abans i un després, és Somni, del 44. Diu Antoni Roquer, en el seu llibre Les històries de les sardanes, si aquest compositor només hagués escrit aquesta, ja hagués passat a la història del sardanisme. És veritablement una obra excepcional, plena d'inspiració i amb l'originalitat que ell ha sabut donar a moltes de les seves composicions. A nom de Joana Arroyo i d'Andy Franco i d'un servidor,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, on hi continuen treballant 15 dotacions, tot i que el foc ja no avança. També donen per controlat l'incendi de la Baronia de Rialp, a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen a l'incendi de Viladamuls, al Pla de l'Estany, on ja han cremat 2 hectàrees. A la resta de Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en el nivell extrem de perill d'incendi forestal. Per altra banda, el foc que crema a l'Aragó ja és el més extens d'Espanya aquest any, amb unes 16.000 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder perimetrar-lo en les pròximes hores. Ho ha explicat Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
2: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: També preocupa a aquesta hora l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. De moment ja ha cremat 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar fins a 15 municipis. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
3: 2 soldats nord-americans han mort i un estat desaparegut en l'atac de l'Iran amb míssils balístics i drons a una base militar de Jordània. Amb aquests ja són 14 els militars dels Estats Units que han perdut la vida des que Donald Trump va començar aquesta guerra fa més de 4 mesos. Les baixes nord-americanes tenen lloc quan es compleix una setmana ininterrompuda d'atacs creuats i l'Iran ha deixat en suspens l'alto el foc pactat fa un mes. El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha dit en un comunicat que les repetides violacions de l'alto el foc mostren que la firma de Trump no té cap credibilitat.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja avui destí a Nova York per assistir a la final del Mundial de la selecció espanyola contra l'Argentina. Mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra els socis de la Moncloa perquè diu n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. Madrid, Tania Tapia.
4: Bona tarda. En un acte per presentar els alcaldables de les capitals espanyoles, el líder del PP ha fet servir símils futbolístics per dir que el PP s'assembla a la selecció espanyola per la decència, l'interès col·lectiu i la falta d'egos. I ha afirmat que tots els seus alcaldes volen que guanyi la selecció espanyola, cosa que, segons diu, no passa a tots els partits. I ha esmentat Esquerra, Bildu o el BNG.
5: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
4: Feijóo veurà el partit des de la pantalla instal·lada a la madrilenya plaça de Colón, mentre Pedro Sánchez ja és camí a Nova York. Ho fa sense la seva dona, Begoña Gómez, tot i que des de dijous ja podria viatjar.

0: a fora de l'estat després que l'Audiència de Madrid hagi ordenat que li tornin el passaport. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: 140.000 persones es manifesten, s'ha manifestat a Barcelona en defensa de la diversitat del col·lectiu LGTBI. Ajuntament i Generalitat donen el seu suport a la candidatura de la ciutat com a capital internacional del Pride 2030. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
3: Els castellers de Vilafranca han estrenat el 5 de 9 a Sitges i completen la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem fins allà, fins a Sitges, amb el Josep Almirall.
4: Gran actuació dels castellers de Vilafranca que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: Ara els esports, Sergi Camps, bona nit.
5: Bona nit. Els entrenaments de les seleccions espanyola i argentina previs a la final del Mundial de demà s'han cancel·lat i posposat respectivament per risc de tempesta elèctrica. En qualsevol cas, no hi ha risc de suspensió de la final. Avui, final de consolació, França-Anglaterra a les 11. Ja tenim els 11 dels dos equips, 11 plens de suplents. De fet, no juguen cap dels dos jugadors del Barça, ni Gordon amb Anglaterra, ni Koundé amb França. Encara en futbol, avui 3 amistosos. Girona 0, Al-Qadsia 0. Aquest equip és de l'Aràbia Saudita. Castelló 2, Sabadell 0, i acaba de finalitzar l'Olot 0, Espanyol 3. Municipal d'Olot, Francesc Ripoll, què tal? Bona nit.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer partit de pretemporada per 0-3, amb gols de Bausa, Marcos Fernández i Roberto. Bones sensacions de l'equip blanquiblau, on han debutat els tres fitxatges, Cala, Hartman i Gabriel Moscardo. La setmana que ve, l'Espanyol jugarà dos partits amistosos més. Francesc Ripoll, Catalunya Ràdio, Estadi Municipal d'Olot.
5: Pel que fa al Girona, l'equip ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogačar a la 14a etapa del Tour de França. Pogačar amplia el seu lideratge al Tour i ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, el danès Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha fet la pole als entrenaments oficials del Gran Premi de Bèlgica, que es corre demà.
7: Fins aquí les notícies.
8: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
9: Guardar un secret. No planta cara.
10: Parlis així, ho sents?
11: On és la Zoe?
10: A tu què t'importa?
12: He de fer una cosa molt, molt important.
9: Fer-se enrere.
13: Puc comentar una cosa?
9: Tota acció.
13: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
9: Té una reacció.
14: Ens encanta sentir els teus consells.
9: I tota història té un moment culminant.
15: Nico!
9: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
16: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
7: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
16: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
17: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Què hi veuríem si ens miréssim en un mirall escocès? Si reflectiria res de diferent al que mostraria un mirall català? El dubte potser ofèn el nostre convidat d'avui al divan, hostatge d'una atracció que ja fa més de 20 anys que el va portar des de la Barcelona on va néixer i al Sant Pol dels seus estius daurats, als passadissos de poder d'Edimburg. I això que ell només hi venia per aprendre una mica d'anglès.
1: Tot va començar de matinada a la barra d'aquell bar.
0: Més que el whisky, aquest analista polític, reconvertit en lobista de la Gran City de Londres, des d'on us parlem, el que de debò li va robar el cor va ser la meritocràcia anglosaxona. A Londres sí que et valoren pel que pots fer, diu aquest català universal que va sortir del foc de la diplomàcia catalana al Regne Unit per anar a les brases d'assessorar els líders independentistes escocesos. Potser és aquesta dicotomia entre la meritocràcia anglosaxona i l'arrel catalana el que li manté la flama d'un eventual retorn a Catalunya. La diàspora, de fet, sempre té mig peu a casa, en un racó del pensament, en un combat titànic entre l'èxit professional i l'enyor de la família, dels afectes, de les olors, i més quan els fills rondinen. Però què hi fem a Londres? Doncs això, la meritocràcia. Xavier Solano, benvingut al divan.
2: Moltes gràcies.
0: Somriu en Xavier Solano ara. Què pensa?
2: No, penso que l'entrada és molt interessant. S'ha aconseguit una mica recollir molts anys de la meva vida i allò que és important en dos minuts.
0: Amb en Xavier Vilatge, de Xavier, Xavier diríem que ens hi ha ajudat i moltíssim. Som a Londres, ho dèiem abans aquí, avui això va de Xaviers, no? Diríem amb en Xavier Cussó al so, amb l'Albert Castellví a la coordinació, Josep Lluís Santiso i aquí, encantada de la vida, Sílvia Còpolo. Mira, si agafo un diari, jo m'he anat a la documentació de la ràdio i veig Xavier Solano, fa anys, delegat del govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit, o sigui, on som ara.
2: Exacte.
0: Això va ser casa teva.
2: Això va ser casa meva del 2008 al 2011.
0: Quin record en tens?
2: Molt positiu. Va ser una etapa molt interessant. Era el primer delegat de la Generalitat de Catalunya de... Bueno, el primer delegat, tanto perquè abans de la Guerra Civil ja en va haver un altre,
0: sí,
2: de representant del govern de la Generalitat de Catalunya, i també va fer servir aquestes instal·lacions, aquest mateix edifici. Vull dir que hi ha una gran tradició, una llarga tradició de representants de la Generalitat de Catalunya estar localitzats aquí a Fleet Street, a Londres, a la City de Londres.
0: El que pugui dir The Economist, deies, és cabdal. Per què? Perquè referent a Catalunya.
2: Perquè és una publicació que llegeix moltíssima gent i molta gent de nivell. És a dir, normalment als despatxos de la gent que pren decisions et trobes principalment dues publicacions. Una és el Financial Times i l'altra és el The Economist.
0: Per tant, s'ha d'aconseguir que parlin aquests dos diaris de Catalunya i que parlin bé?
2: Exacte. Vull dir, el Financial Times és una publicació, per exemple, que és complicat perquè ells no accepten cap mena de suggeriment.
0: Bons periodistes.
2: I triguen molt de temps. Vaig poder, per exemple, aconseguir que el Financial Times publiqués una cosa, però em va costar 2 anys.
0: Sí?
2: I era perquè ells feien un retall que es deia Doing Business in Barcelona, i jo els anava dient que no era Barcelona, que era tot Catalunya, perquè tocaven sobretot empreses que estaven en altres demarcacions, no?
0: Sí.
2: I al final, al cap de 2 anys, sí que van treure un Doing Business in Catalunya, i això jo trobo que va ser una fita important perquè ens posava al mapa una altra vegada. Aquesta és una publicació que està a tots els despatxos de gent important de tot el món. Per tant, era important. I amb el d'Economist, 3/4 del mateix. És important que allò que diguin, si més no, reflexi la realitat.
0: I ho fa, habitualment, sí.
2: Bueno, depèn.
0: Depèn de què va. A veure, què diu el lobista?
2: No.
0: Aquest home de món, aquest home que hi entén tant i tant.
2: Hi ha vegades que les coses s'interpreten d'una manera i s'interpreten d'una altra. I allò important és que sempre es doni la possibilitat de rèplica de les informacions que es donen. I a vegades hi ha mitjans de comunicació que les donen i a vegades que no.
0: I en aquest cas?
2: Depèn de l'article. L'Economist ha escrit diverses vegades sobre Catalunya.
0: Sí.
2: N'hi ha que sí, n'hi ha que no.
0: Molt bé. El govern nomena un assessor del Partit Nacional Escocès com a delegat al Regne Unit. Me n'he d'anar també fa 15 anys, ben bons, eh?
2: Sí.
0: Dolç i tot, eh? Com va anar això?
2: Bé, en el sentit de que era la primera vegada que hi havia un delegat, per tant, em tocava una mica obrir una mica de via. I va ser, doncs... aquí ja comptava amb el suport de les oficines sectorials de la Generalitat de Catalunya, com pot ser Acció, Turisme, l'Institut Ramon Llull també, i l'ISIC, Indústries Culturals, però jo el que venia a portar era representació del govern, la més política. I va ser interessant perquè, clar, això va representar, doncs, obrim el pas també amb l'ambaixada espanyola, però amb els governs britànics i el que diuen aquí Devolved Administrations, els governs escocès, galès, i també de la República d'Irlanda. I va ser una aventura interessant.
0: Quants anys fa ara ja que ets aquí?
2: Ara ja fa 23.
0: Perquè veníem per una estona, també.
2: Venia per 9 mesos a millorar el meu anglès.
0: Sí, sí, i l'anglès ja està dominat, ara.
2: Encara no, encara em falta una mica.
0: Això ha de ser molt, molt, molt exigent. Ens hi hem quedat i content?
2: Sí, estic molt content. És un país que m'ha tractat sempre molt bé, m'ha donat oportunitats molt bones. Aquí on tinc també la dona i els nens, i és un país que realment si m'hagués maltractat o m'hagués sentit malament hagués agafat la maleta i hagués tornat sense cap mena de problema, però és que és un país que t'atrapa.
0: Per què?
2: Perquè saben reconèixer el talent.
0: Això que deien de la meritocràcia, eh?
2: Arribes aquí, et veuen, tu veus feines, sol·licites feines i et donen feines que dius això no m'ho haguessin donat mai a Catalunya, malauradament.
0: Perquè com va ser això que tu un bon dia vas veure un anunci en un diari i vas pensar, calla, que em puc presentar aquí a assessor polític? Com va anar això?
2: Sí, fascinant. O sigui, jo quan vaig anar cap allà havia fet política, ciències polítiques a la Pompeu Fabra, i vaig dir, sí, mira, quin bon lloc per aprendre anglès que un lloc on acaben d'inaugurar un Parlament nou, no? Perquè això ho van inaugurar el 99, el nou Parlament d'Escòcia. Per tant, jo vaig pensar, és una institució democràtica nova, en el món occidental, i per tant segurament hi haurà coses molt a aprendre, no? I vaig arribar aquí i vaig dir m'agradaria treballar al Parlament i m'agradaria treballar per un partit polític en concret, mm-hmm, no? Per l'Scottish National Party, que en aquella època era el partit de l'oposició, però veia que estaven donant un discurs diferent i que hi havia possibilitats de fer alguna cosa. I vaig veure un anunci al diari que demanaven assessor,
0: sí,
2: per
0: al
2: grup parlamentari.
0: Sí, sí, això no ho hem vist.
2: A l'Scottish National Party.
0: No ho he vist mai a Catalunya, sí, sí, ni a Espanya. Això, un anunci al diari que demanen un assessor, sí, sí, polític per un partit important. Mai. Sí,
2: I això ho fan tots els partits, eh? No només ho fan a l'S&P.
0: Uh-huh.
2: Llavors, vaig presentar i em van donar la primera entrevista i allà em vaig trobar, doncs, amb el comitè que feia l'entrevista, no? I també em deien que s'havien presentat familiars de diputats.
0: Clar.
2: Per aquest càrrec, i vaig dir, bueno, pues ja està, ja sé com va la pel·lícula. I no, em van trucar per una segona entrevista. Aquesta, sí, segona entrevista ja va ser amb la Nicola Sturgeon, que va ser la primera, després va ser la primera ministra escocesa,
0: uh-huh,
2: i em va fer una prova tècnica i em van oferir la feina. Però és que hi ha un cas que encara és més graciós, que és que al mateix temps que buscaven un assessor, també buscaven un de premsa.
0: Sí.
2: I per la posició de premsa es va presentar una noia, que la vaig conèixer després,
0: sí,
2: que en aquell moment ja els hi va dir a l'entrevista que estava fent... s'havia presentat a la feina de premsa de l'S&P, però també a la de premsa del Partit Conservador.
0: Mm-hmm.
2: En el mateix...
0: Ah, molt bé, a l'hora.
2: A l'hora.
0: Ja ho va dir. Ja. Eh? I això no era un inconvenient?
2: No, perquè van dir, mentre tu acceptes una feina i estiguis i defensis els valors del partit, nosaltres t'acceptarem si creiem que ets una bona professional. I aquesta dona, al final, va acabar sent una assessora del primer ministre, Alex Salmond.
0: Tu t'identificaves amb els valors independentistes escocesos, pregunto?
2: Sí, perquè jo trobo que els països, i sobretot el director, el propietari de Virgin...
0: Richard Branson,
2: que és anglès, ja li van fer aquesta pregunta i ell va dir small is beautiful, per respondre, per sortir-se una mica del pas, però el que va dir és veritat, perquè els països petits,
0: sí,
2: si són independents i tenen tots els poders per promulgar les seves decisions i les seves regulacions i les seves lleis,
0: molt bé,
2: ho tenen molt més fàcil, perquè normalment tendeixen a tenir una economia molt més definida, i una societat molt més integrada. Llavors, és molt més fàcil de poder treure profit de les oportunitats que t'ofereix el món, no? I això és una cosa que Catalunya, per exemple, i Escòcia podrien fer molt bé, però clar, això depèn dels ciutadans d'Escòcia i de Catalunya de voler tirar-ho endavant.
3: Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
0: Per què no va sortir que sí al referèndum a Escòcia?
2: Bueno, suposo que són diverses raons. La primera és que a molta gent li costa molt trencar amb la tradició. O sigui, el Regne Unit i Anglaterra i Escòcia ja fa més de 300 anys que estan units per un acord. No va ser una conquesta militar, va ser per un acord. I Escòcia, dins dels paràmetres de la península ibèrica, per exemple, l'estat espanyol està molt millor tractada, perquè està considerada com a nació. El Regne Unit està formada per 4 nacions. Escòcia té les seves seleccions esportives reconegudes. Amb la qüestió del pressupost, és molt interessant, perquè ells tenen una cosa que es diu la Barnett Fórmula, que bàsicament és un percentatge basat en la població del pressupost que es donen als departaments britànics. Llavors, aquesta execució del pressupost no és allò que es promet una execució de 2.000 milions i al final només t'arriben 700. Això no és
0: perfecte. Això passa, diríem, aquí amb el govern espanyol pel que fa a les infraestructures a Catalunya, però quan les infraestructures són a Madrid, llavors es gasta un 120% del que té pressupostat i a Catalunya no arriba al 50%.
2: Doncs aquí és diferent. Aquí, bàsicament, la quantitat es determina a Westminster, però automàticament Escòcia rep un percentatge basat en la seva població d'aquests diners.
0: Sí.
2: I a partir d'aquí té llibertat absoluta per fer servir aquests diners. Les competències del Parlament escocès no són repartides com tenim a Catalunya i a Espanya, on Madrid pot fer una llei base, per exemple, i limitar limitar l'abast d'una legislació que es pugui passar a Catalunya, sinó que al Regne Unit, si l'Escòcia té el poder sobre salut, o sobre universitats, per exemple, Escòcia exerceix, és l'única institució, el Parlament escocès, que decideix sobre aquella matèria. El Regne Unit no pot dir res sobre aquesta competència. I la veritat és que això es nota, perquè al Regne Unit, per exemple, a Anglaterra, les universitats que són... una universitat costa per unes 10.000 lliures l'any, mentre que a Escòcia és gratuïta.
0: És gratuïta?
2: Sí, pels escocesos... per la gent que resideix a Escòcia, és gratuïta.
0: Dius per la gent que resideix a Escòcia encara que no hi hagi nascut?
2: Encara que no hi hagi nascut, sí. Si vas a viure a Escòcia durant uns anys i et consideren resident d'allà, automàticament tens accés a la universitat de manera gratuïta, no? Això és una política que es va decidir fer a Escòcia, però és que quan estàvem dins de la Unió Europea van dir que els ciutadans de la Unió Europea també podien accedir-hi gratis, però els anglesos havien de pagar.
0: Caram.
2: I això és perquè... hi havia una llei que deia que no podies discriminar els ciutadans de la Unió Europea, però deien que sí que podies discriminar els ciutadans del mateix estat.
0: Yeah.
2: Llavors, ells, per protegir les seves places universitàries pels seus estudiants, van decidir imposar una taxa als estudiants que vinguessin d'altres llocs del Regne Unit que no fossin a Escòcia.
0: Com ens deia molt bé el Xavier Solano, ell va estudiar Ciències Polítiques, no? I de l'Administració Pública a la Pompeu Fabra, màster en Direcció i Gestió d'Empreses Internacionals a l'Autònoma, ho hem dit també una mica de passada, assessor al Parlament Europeu, també analista de la diputada laborista escocesa Wendy Alexander, per tant, la laborista, però després hem estat a l'Scottish National Party i... no sé, diríem, són valors diferents, no?
2: Són molt diferents, però això va ser interessant perquè em va demanar si la podia ajudar a entendre una mica el sistema de finançament autonòmic a l'estat espanyol. I li vaig dir que molt de gust.
0: I com li expliques?
2: Bueno, vaig fer una anàlisi, vaig fer un estudi,
0: sí?
2: I li vaig presentar una mica quins eren els resultats i quins eren les tendències i les dinàmiques.
0: Si li haguessis de tornar a explicar, què li diries del finançament de Catalunya ara?
2: Diria que no ha canviat res.
0: Més enllà d'això, quina valoració en faries? El finançament que té és adequat, és bo, és dolent? Pot canviar realment malgrat aquests acords que s'incompleixen?
2: A l'estat espanyol és difícil que canviïn les coses.
0: Per què?
2: Perquè hi ha una necessitat de recaptar més diners o de deixar d'invertir diners en determinats territoris, perquè si no l'estat segurament faria fallida.
0: Per què creus que realment, o com es viuen aquí, que no pogués ser considerat legal el referèndum de l'1 d'octubre i que els dirigents anessin a la presó o a l'exili? Com s'entén això aquí?
2: Aquí no s'entén perquè una vegada el Xavier Roig ja va dir que el Regne Unit era un dels pocs països que sabia escriure la paraula democràcia sense cometre faltes d'ortografia. I aquí ho van demostrar un cop més. Ells entenen el referèndum com una manera de resoldre problemes relacionats amb la sobirania de l'Estat. Ho van fer amb el referèndum d'Escòcia el 2014, però també ho van fer amb el referèndum del Brexit el 2016.
0: Uh-huh.
2: Ells resolen les coses a través de referèndum, com altres països europeus, com Suïssa, per exemple. Llavors, això és una cosa que l'Estat espanyol encara no s'ha acabat d'entendre.
3: Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
0: El Brexit com ha afectat aquí?
2: Negativament a curt termini. Hi ha hagut un impacte econòmic important. Un impacte també de... Molta gent ha deixat de venir al Regne Unit. I ha estat un cop dur econòmicament. Ara bé, jo personalment crec que a mitjà i llarg termini el Regne Unit se'n sortirà bé.
0: Nicola Sturgeon, que abans n'has parlat, d'aquí a poc deixarà, no?, fins i tot la vida política, per dir-ho així. Què sí i què no, si haguessis de dir el que brilla en positiu i el que no tant d'aquesta líder política?
2: La Nicola Sturgeon és una persona que ha anat més enllà del seu paper institucional. És a dir, ella... anant molt més enllà en el sentit de reconeixement internacional per la seva figura. És una mica l'equivalent que tindríem a casa, seríem el president Pujol. És una persona que estava reconeguda més enllà de les nostres fronteres. Doncs amb la Nicola Sturgeon ha passat, en certa manera, ha passat una mica el mateix, igual que l'Alex Salmond, el seu predecessor. Són dues persones de l'independentisme que han canviat el moviment independentista per bé, perquè l'han consolidat com una opció de govern, però també perquè han pogut demostrar que hi ha un cas econòmic important per a favor de la independència. Han fet avançar molt el moviment, però ara es troben en una situació una mica complicada, perquè judicialment els han dit que el Parlament escocès no pot tirar endavant un referèndum de manera unilateral, però ara es concentrarà en la via d'aconseguir la majoria absoluta una altra vegada i Londres hauria d'entendre que quan hi ha majoria absoluta que demana un referèndum s'hauria de concedir com van fer el 2014.
0: Això ho veus possible a l'Estat espanyol?
2: L'Estat espanyol... jo és que he deixat de pensar fa molt de temps en l'Estat espanyol.
0: Per què?
2: Perquè no... Així com sí que veus que políticament hi ha societats que avancen, hi ha altres societats que donen voltes. Per tant, és una mica esgotador.
0: I Catalunya?
2: Catalunya ha entrat en una dinàmica de donar voltes.
0: És a dir, que està fent una cosa similar?
2: Diguem que ha adoptat molt maneres de fer de Madrid.
0: Fes d'assessor ara del món polític català. Què els diries que s'ha de fer?
2: No gosaria pas.
0: Sí, jo em vaig dir, va...
2: No gosaries?
0: Per què no?
2: Perquè no, és massa complicada la política a Catalunya.
0: Però si tu estàs amb les primeres figures...
2: Només et diré una cosa.
0: Va.
2: Tenim un sistema electoral que, bàsicament, el resultat d'aquest sistema electoral fa que tots els polítics hagin de fer cas sense qüestionar gairebé el líder del partit.
0: Uh-huh.
2: El Regne Unit té un sistema polític, un sistema electoral, que en aquest cas és el majoritari, i Escòcia el mixt, que permet que els diputats puguin reptar posicions al líder, fins i tot fer-lo fora, si cal. I això crea una dinàmica que és molt positiva perquè el líder sempre fa les coses amb molta més cura que no pas sabent que sempre ha de tenir una majoria dins del partit, mentre que això a altres latituds és inconcebible. I bàsicament els polítics, hi ha molts polítics que estan més concentrats en caure bé al líder que no pas a fer la seva feina. Aquí és al revés, perquè si no fas bé la seva feina amb el sistema majoritari, els votants de la teva circunscripció et deixen de votar.
0: T'abandonaran. Per tant, aquí et deus primer és a la població necessàriament perquè t'hi va la teva continuïtat, t'hi va la teva vida política.
2: Per això jo he dit que, en principi, amb el Brexit, a mitjà termini, al Regne Unit li anirà millor estar fora de la Unió Europea que dins, precisament per això.
0: Avui tenim l'oportunitat i la sort, i li agraïm moltíssim a en Xavier Solano, politòleg a Londres. T'agrada aquesta definició? Com et diries tu?
2: Ara estic més amb el món de la
0: Frances, no?
2: Regulació financera que no pas amb la política.
0: Sí.
2: Però també és molt interessant.
0: Sí, la regulació... Però la política la dus al cor? O, és una banda, només una vàlvula que per allà...
2: No, és molt interessant la política en general.
0: A la regulació financera, era. Doncs ara som a Londres, amb la col·laboració també del Departament d'Unió Europea i Exterior, som a la delegació de la Generalitat i estem mirant i sabent coses d'aquests catalans que tenen... El cor on el tens?
2: El cor el tinc a Catalunya, però el cap el tinc aquí.
4: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Per què ens has triat aquesta peça musical, Xavier Solano, no? Riquiti, Mamaduixa i Scotty D.K., oi? Sí, per què?
1: Ja, perquè és impressionant, és un bombó.
0: És un bombó, aquesta peça.
1: Perquè la temàtica és sobre un casament.
0: Sí.
1: O sigui, la cosa més tradicional que pots trobar.
0: Sí.
1: Canvia el... Dius, té una melodia molt senzilla, li afegeix un punt d'innovació de música electrònica... Vull dir, i heu de veure el vídeo.
0: De veure el vídeo.
1: El vídeo és espectacular, o sigui, tot plegat.
0: Sí?
1: És un bombó perquè té sorpresa, eh? Mossega, si no saps mai què hi haurà dins.
0: Sí, el bombó no és una figura ara metafòrica, és un bombó.
1: És un bombó de la música catalana.
0: Sí.
1: I que ja sé que és més o menys coneguda, però si tinguéssim una plataforma industrial potent,
0: sí?
1: Aquesta cançó hauria de ser coneguda molt més enllà de les nostres fronteres.
0: Mira.

0: Avui coneixem una mica més Xavier Solano, Barcelona i Sant Pol, ho he de dir així, no? Tot junt. Sí, no?
1: Correcte.
0: Des d'on es pot néixer Barcelona i Sant Pol. O pujar, no? Créixer a Barcelona i Sant Pol. I després, doncs, què hem de dir? Edimburg, Londres, quines altres poblacions aquí a la Gran Bretanya?
1: Ja en tinc prou.
0: Ja en tinc prou, eh? Parlàvem abans i comparàvem una mica Escòcia amb Catalunya perquè justament ha publicat un llibre que miralla un país amb l'altre, una nació amb l'altra. En quin punt coincideixen?
1: Coincideixen amb la seva ambició de ser, de tenir un autogovern on es puguin manar a elles mateixes, d'una manera o una altra. El nivell d'intensitat és, no, per alguns serà una autonomia, per alguns altres serà la independència, però hi ha una clara voluntat de romandre catalans i escocesos i de ser responsables dels nostres afers.
0: I la immigració? El pes demogràfic de la immigració?
1: Aquí, Escòcia i Catalunya estan en pols oposats perquè Catalunya atrau molta immigració i Escòcia els hi costa atraure immigració. De fet, me'n recordo que quan estava allà dalt vivint em deien d'on ets, Barcelona, i em deien què fas aquí, però no de manera despectiva, sinó realment com una pregunta, què fas aquí?
0: Sí, clar.
1: No podien entendre com una persona a Barcelona pogués estar...
0: Però a Nova York també t'ho deien, eh? No sé, diríem, què fas aquí si ets de Barcelona? És a dir, Barcelona té un prestigi universal, encara ara.
1: Sí, Barcelona és molt coneguda.
0: Catalunya no, eh?
1: Sí,
0: està
1: canviant moltíssim.
0: S'ha canviat?
1: Sí, t'explicaré una història molt bona.
0: Va, explica'm la història, Xavier Solano.
1: Abans del 2017, per exemple, ja estava aquí a Londres, i estava a la City, i me'n recordo que un director general d'una empresa molt important, quan em van presentar, em va dir si jo era el destructor. I jo li vaig dir, què vol dir amb això? I diu, sí, home, perquè tu ets català i has treballat per l'S&P escocès, per tant, tu què vols fer és destruir països. Però després del 2017, aquesta mateixa persona em va trucar i em va dir, escolta'm, ara l'única solució que tenim els catalans és tirar endavant, que no us tremolin les cames i aconseguir independència, perquè si no, us eliminaran. A partir d'aquí, l'1 d'octubre del 2017 va donar a conèixer Catalunya molt al món. Recordo, per exemple, que l'any passat estava a Tòquio i també una gent pel carrer ens van preguntar d'on érem, els van dir que eren catalans, i de seguida la seva reacció va ser referèndum. Vull dir que en Catalunya cada dia és més coneguda a nivell internacional.
0: I tu creus que el món espera que Catalunya es mogui?
1: Això és una cosa que... importa poc el que pensi el món. Allò important és el que decidim fer els catalans.
2: Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
0: En Xavier Solano, d'ençà del 2015 que treballa a la City, abans ja ens hi hem referit, aquí al districte financer de Londres, i en aquests últims anys, no, com assistant director, no, del CAP, de la regulació, de l'associació de les empreses asseguradores, no? No sé si ho he traduït així a l'anglès, no? I a més a la Borsa de Londres.
1: Correcte.
0: I abans també, que potser ho he passat per alt, el Parlament aquí, anglès també, no?
1: Britànic,
0: el britànic, eh? Esclar, que aquí hem d'afinar molt, eh? I del temps d'estar en el Parlament britànic, què te'n vas endur? Quines experiències?
1: Quines experiències? És un Parlament molt diferent a l'escocès, és el contrari, és molt tradicional, té una història molt llarga i té unes tradicions. Per exemple, està prohibit morir al Parlament britànic, no pots, està prohibit.
0: Em pots morir?
1: No pots morir.
0: O sigui, si tu et ve un infart, has de dir ara no.
1: Ara no.
0: Ara no, eh?
1: Si et morissis, el Parlament Britànic, que no pots morir,
0: no,
1: el que farien, se t'agafarien, et portarien a l'altra banda del riu, que hi ha un hospital, St. Thomas Hospital, i allà et declararien mort.
0: Clar, però no el Parlament Britànic, per favor. Hi ha llocs per morir-se, no?
1: Però espera la raó. Que això, no. Si més no, això és el que em van dir. El Parlament de Westminster és un palau reial, i es veu que si mors en un palau reial tens dret a un funeral d'estat.
0: Oh, clar.
1: I per evitar aquests costos...
0: Competències, no?
1: Per evitar els costos van dir que millor que no podia... I van passar una llei dient que no podia... No sé si van passar una llei, però teòricament no pots morir allà.
0: Sí, però és un tema econòmic, eh? Però a banda, suposo que de...
1: No ho sé.
0: Litúrgia...
1: Es diuen moltes coses. També, per exemple, la Cambra dels Comuns, no sé si veieu la...
0: Hi ha...
1: La Cambra dels Comuns és un front davant dels altres, no és com amfiteatre, com a l'estil més continental, no? Llavors, hi ha dues línies a terra.
0: Sí, sí.
1: Fixeu-vos que, teòricament, els speakers, els que xerren, no poden creuar aquella línia, i la distància entre les dues línies són dues espases, perquè antigament sí que podies anar amb espasa. Llavors, per evitar que es matessin, havíem posat les línies de manera que ni dues espases juntes es toquen. Per tant, és la distància de seguretat correcta per poder tenir els debats polítics emocionants.
0: Emocionants, però que no arribin a ferir-se, eh? Xavier Solano, avui aquí al divan. What a difference a day made. Oh, aquesta cançó. Que saps ballar?
1: No.
0: Però t'agradaria saber-la ballar, o no cal?
1: Soc molt gandul.
0: No ho crec. Què, aquesta cançó? Què et porta de record?
1: Aquesta cançó és un senyor que es diu Jimmy Humbert.
0: Sí.
1: I és d'Essex, que la zona on visc de Londres, abans sí. Era Essex.
0: Sí.
1: I ara és part de la ciutat de Londres, perquè Londres continua creixent, no?
0: Uh-huh.
1: I és una persona que ha portat el jazz a una nova generació de joves.
0: Uh-huh.
1: I ho ha fet amb una elegància substancial. És un nano jove, vull dir que ho fa molt bé.
0: Aina Washington en versió de Jamie Cullum, no és?
1: Jamie Cullum.
0: Jamie Cullum, molt bé, que ens l'ha triada també en Xavier Solano, perquè tu vius a prop d'un bosc?
1: Sí, visc a... és molt interessant. Visc al costat d'un bosc que es diu Epping, i eren els boscos, bueno, de fet són els boscos del rei per anar a caçar, això antigament, eh? Ara ja no crec que vagi a caçar.
0: L'hem vist passar avui, eh? L'hem vist passar amb el rei, sí, l'hem vist passar amb tota una comitiva de cotxes,
1: sí.
0: De bon embolic d'allà col·lapsats, però sí, hem vist passar el rei.
1: Sí, sí, ja pot ser, ja. I és interessant perquè aquest bosc, el rei, a la seva època, no sé quin rei va ser, va demanar a la City de Londres, però no, a la City és el districte financer, que curés, que tingués cura d'aquest bosc. I encara avui en dia, no sé quants segles després, encara tenen cura d'aquell bosc. I quan vas al bosc, poses les plaques de dir la City de Londres, el districte financer, té cura d'aquest bosc.
0: Xavier Solano, l'home que ve del bosc, també ens ha escollit aquesta peça. Això que ens deies.

0: aquesta peça?
1: M'ajuda a cuinar.
0: T'ajuda a cuinar?
1: És correcte.
0: Ah, o sigui, l'home que es dedica al tema financer, que és assessor polític, es posa aquesta peça per cuinar quins plats?
1: Faig de tot. Intento combinar els ingredients britànics amb l'estil mediterrani.
0: I el teu plat preferit, el que et surt més bé, vindrem, encara, si ens convides, és clar.
1: Suquet de peix.
0: Oh.
1: Faig arrossos, faig xuleta, la carn aquí és molt bona.
0: Sí.
1: Tenen un producte natural molt bo, el que passa és que els costa entendre com combinar aquests ingredients.
0: Ha passat una ambulància. Sí. I el suquet de peix a l'estil de què? De Sant Pol, potser?
1: No ho sé. Potser sí, perquè està basat en una recepta ruscallada, que és de Sant Pol. Per tant, potser sí que és veritat, que és de l'estil Sant Pol.
0: El Sant Pau de Sant Pol.
1: El Sant Pau de Sant Pol, correcte. Sí, sí, sí. Doncs després d'un dia hèctic, un dia mogut, a la nit, quan arribo a casa i haig de fer el sopar per la família, doncs em poso en Jamie, aquest tipus de música, i m'ajuda molt a relaxar-me i a crear alguna cosa decent que els agradi als nens.
0: Mira, això és un tresor nacional, diu en Xavier Solà, no? Your heart will learn to love another. Però qui és que canta ben bé?
1: Aquest senyor es fa dir Joe Fields.
0: Però
1: és català, I allò fascinant és que va ser reconegut com el millor cantant de country amb el concurs internacional de Texas de fa 3 anys. I és un tresor nacional que a casa no el coneixem, perquè Catalunya té aquestes coses, no? Però, en canvi, si hagués estat un altre tipus de cantant amb un altre tipus de premis internacionals, potser sí que estaríeu d'arreu, però aquest senyor només canta en català i en anglès.
0: En
1: i ho fa molt bé amb els dues idiomes, i sempre canta country, i que el reconeguin els de Texas abans que nosaltres, ja té cosa.
0: Ja és gros, Mira-te'l. Joe Fields o Josep Ponsa,
1: Exacte.
0: I encara ara, una altra peça. Tot va començar de matinada a la barra d'aquell bar. El que ens deies, o en anglès o en català, Com el vas descobrir?
1: La veritat és que no ho sé. Suposo que Spotify té aquestes coses bones, no? Però em va cridar molt l'atenció perquè sempre fa moltes referències al whisky.
0: Sí.
1: I era... Això és important perquè, clar, jo estic 6 anys a Escòcia. Si vaig aprendre alguna cosa és entendre el món dels whiskies. I em va fer gràcia per una de les raons per aquesta raó.
0: Per això, el món dels whiskies podria ser un assessor de whiskies?
1: Sí, de fet, el Miquel Calçada, quan va fer un Afers Exteriors,
0: sí.
1: Em va entrevistar, vam parlar de política, d'economia, i al final, quan estàvem fent el programa, li vaig dir, però has cobert els whiskies? I em diu, no. Dic, espera't, que vaig portar un pub, li vaig posar uns quants whiskies davant i vam fer una mena de 5 minuts sobre whiskies. La gent només se'n recorda de la secció dels whiskies.
0: Dels whiskies, no?
1: És igual que hagi estat assessor del Parlament Escocès, és igual, els whiskies.
0: Doncs ara jo diríem... com el Mikimoto, som amics, companys de mil anys. Fa mil anys ja. Quins recomanes ara, tu? Ara que ve a Tom.
1: Si us agraden els vins forts, tipus Priorat, jo recomano els whiskies de les illes. Sobretot el d'illa d'Aila. Aila s'escriu Islay, que és una illa que té 4.000 habitants i 11 destileries dels millors whiskies del món, inclosa el Lagavulin, que és el millor, la Freud, que també és molt bo. La resta està molt bé, però aquests dos són els que destacaria. Una vegada vaig conèixer un senyor de l'illa d'Aila i li vaig dir, ostres, no havia conegut mai cap. I diu, ni en coneixeràs mai més cap. I dic, per què? I diu, perquè no deixem mai l'illa. Aquí tenim tot el que ens cal. I efectivament no n'he conegut mai més d'Aila.
0: Som a Londres avui al divan Xavier Solano. I aquesta, per què ens l'has escollida?
1: Aquest és un cas interessant perquè és un nano també de Londres, a la part de l'est, i que bàsicament era un desastre com a estudiant, un nano que es fotia en problemes, però té un talent únic i gràcies a la indústria que tenen aquí doncs l'han pogut pujar, no? De la mateixa manera una mica que l'Amy Winehouse també, una mica així. Són talents autòctons perquè bueno, tenen el sistema de la meritocràcia funciona en tots els àmbits, no només amb l'econòmic i polític, sinó també amb el musical, etcètera, etcètera.
0: Aquí això tu et mires, molt.
1: Sí, perquè aquí t'escolten abans de prendre una decisió, això és important.
0: Algú t'escolta i et miri a tu per qui ets tu realment, no?
1: De fet, mira, et diré més una cosa. Vaig fer el canvi de la política al sector financer i en cap moment em van dir si en tenia el món financer i em van dir tranquil que ja l'aprendràs.
0: Tranquil que ja l'aprendràs. És a dir, el que vam veure és la capacitat que tenies d'aprendre i d'arribar. No si ja hi eres, sinó l'actitud i la capacitat.
1: Exacte. Això és important.
0: Això és bàsic, no? Però si no funcionen així les empreses, es queden com encotillades, sense capacitat d'arriscar, no?
1: Exacte.
0: Xavier Solano, mira. I mires la televisió en català, sí?
1: La miro poc, la televisió en general, però aquesta cançó...
0: Què?
1: És important perquè és la cançó que els meus fills els ha quedat més del programa aquest d'Eufòria que fan de... I això és important. Aquests programes són cabdals per mantenir la diàspora ben connectada en Catalunya i que sobretot les noves generacions se sentin còmodes escoltant cançons molt bones, perquè promociona la Scorpio, perquè ella va ser una participant de l'Eufòria.
0: Conta tu.
1: Però promociona, fa un lligam estret entre una audiència nova i la música en català.
0: I, clar, i la diàspora, que ara t'hi has referit, als catalans que hi ha pel món. A Gran Bretanya, quants n'hi ha?
1: No ho sé, però som uns quants. Tenim com es diu això? El chapter d'alumnes de la Pompeu Fabra i en tenim uns quants centenars, un parell de centenars, només aquí a Londres, vull dir que... I això només són exestudiants de la Pompeu. O sigui, jo crec que tenim molts milers de ciutadans del Regne Unit, molts.
0: Aquesta diàspora es podria aprofitar d'alguna manera a Catalunya de tota la gent que esteu voltant o que heu viscut tants anys fora, que heu après coses, que heu pogut comparar? Com ho faries, Xavier Solano?
1: Això és una pregunta molt bona i molt difícil de respondre, però sí que sé, per exemple, que la República d'Irlanda va passar de ser un dels països més pobres de la Unió Europea a un dels més rics gràcies al fet que van saber aprofitar la diàspora i la diàspora els va ajudar a formar la Irlanda moderna que coneixem ara. Catalunya hauria de fer el mateix, sé que s'han intentat, hi ha intents de fer això, però allò que és molt important és conèixer gent que ha viscut molts anys a economies molt competitives i que a l'hora de tornar a casa no han pogut aconseguir bones feines perquè els hi han marcat una mena de veto per dalt de dir no contractaré tu perquè si no em prendràs la feina. O sigui, hi ha una mena d'en comptes de cuidar aquest talent que ha sabut sobreviure amb unes adversitats, amb unes economies competitives, en comptes de cuidar-los sembla que a vegades que no els vulguin, no? I això és un problema greu que s'hauria de resoldre.
0: I tu t'imagines tornant a Catalunya i fent què?
1: Segurament acabaré treballant o continuaré treballant per empreses anglosaxones.
0: És a dir, te n'aniràs a Catalunya, però el cap estarà aquí, a Londres.
1: Suposo. Coneixem uns quants aquí a Londres, i això es porta, que gent que treballa a Sud-àfrica però treballa per empreses aquí, per exemple, o gent que treballa... altres jurisdiccions, però treballen per empreses a Londres. Perquè, Londres té l'abast global.
0: Perquè tornaràs?
1: Suposo que sí.
0: I els teus fills què hi diuen? I la parella?
1: Els meus fills estan en una edat que sempre que van a Catalunya a l'estiu i per Nadal sempre són o festes majors o fent cagar el tió o reis i clar, ells no entenen què fem a Londres.
0: Què feu a Londres, clar.
1: Si a Catalunya sempre estan de festa, per què estem a Londres treballant?
0: Sí.
1: I és una cosa que suposo que es donaran compte d'aquí a poc de que allà també es treballa.
0: Allà també es treballa,
1: I molt.
0: En català, parles amb els fills en català?
1: Sempre.
0: Sempre?
1: Sempre.
0: Parlen, o sigui, això va ser una decisió presa?
1: És la meva llengua. Diuen que quan tens nens, encara que visquis en un altre territori, els has d'ensenyar la teva llengua materna, la que tu domines, amb la que tu penses. Si no, els estàs complicant la vida perquè els ensenyes una llengua mal ensenyada. Llavors, en el meu cas, va ser molt clar.
0: El moment de dir parella, família, fills, tot això, com vas encaixar, on sóc, què vull ser, on em vull quedar, com ho vas fer?
1: No planifiques res. La vida et porta cap aquí, la vida et porta cap allà. A mi no m'agraden les ciutats, estic aquí acabat vivint a la ciutat de Londres, una de les més grans d'Europa. O sigui que els meus plans, òbviament, no funcionen.
0: Però tens el bosc, home.
1: Tinc el bosc.
0: Avui amb Xavier Solano.

0: L'Adel també ha vingut al teu divan. Què t'agrada de l'Adel?
1: Bueno, és una de les millors cançons del James Bond que s'han fet mai, eh? I James Bond a Londres és obligatori.
0: Home, és clar, eh?
1: A més, ara, que no sabem qui serà el proper James Bond, encara no se sap, crec.
0: Qui t'agradaria que fos?
1: No ho sé, que em sorprenguin.
0: Mm. I encara ens ha triat una altra peça? Shaping Scottish, but the lowest of the low. Estem veient una pel·lícula. Miserable, servile, pathetic trash that was ever shot in civilization. Què estem veient, Xavier Solano? They're just wankers. We, on the other hand, are colonized by wankers. Can't even find a decent culture to be colonized by. We're ruled by a few assholes.
1: Aquesta pel·lícula és Trainspotting, eh?
0: Sí.
1: I és una pel·lícula que està feta a Edimburg i que quan la passaven per Anglaterra la passaven amb subtítols. I que jo vaig veure amb el meu millor amic, que és català però va néixer a Anglaterra, estàvem a Sant Pol, i la vaig veure la nit abans de venir cap a Escòcia.
0: Que vas venir a aprendre una mica més d'anglès, no?
1: I ell va posar la pel·lícula i va dir: "Estàs segur que vols anar a Edimburg a aprendre anglès?" Perquè realment és una pel·lícula que és difícil d'entendre en anglès. Té un accent molt tancat.
0: I ens ha triat també diversos llibres, per exemple, aquest, no sé com l'hem de pronunciar, no? IPO Process, no sé, de com d'important és per a les pimes accedir al capital internacional per créixer, no? Un problema que és estructural a Catalunya. Per què ens l'has triat?
1: L'IPO, Initial Public Offering, això és el sortir a borsa. Una cosa que em vaig donar compte quan treballava a la borsa de Londres és que a Catalunya hi havíem identificat més de una cinquantena d'empreses que haurien d'estar a borsa i que no estaven. I tenim un problema estructural amb això, perquè hi ha moltíssimes empreses a Catalunya que podrien estar a borsa accedint a capital internacional, sobretot via Londres o via mercats americans o els nòrdics, i no ho fan. Tenen por de deixar entrar inversors estrangers. Hi ha moltes pors de perdre l'empresa, etc., quan no és el cas. I el que estem aconseguint és crear molt bones empreses, i al final el que passa és que venen els grups xinesos i americans, les compren, les deslocalitzen i s'ha acabat el somni, no? O sigui, nosaltres ens hem convertit en una gran incubadora d'altíssima qualitat, de crear empreses molt resilients, amb àmbits molt innovadors, però ens costa molt aconseguir que aquestes empreses es consolidin, continuïn creixent i siguin elles les que comprin altres empreses. I jo crec que un dels problemes és l'accés a capital.
0: Xavier Solano ens ha triat algun altre llibre. Imagina que tenim un gra de raïm. En comptes d'esprem-lo per fer-ne vi, el tallem per la meitat amb un ganivet increïblement esmolat. Ara imagina que agafem una de les dues meitats i la tornem a tallar per la meitat, i així successivament. Després d'una dotzena de talls, ens trobaríem amb un tros de raïm més petit que un gra de sorra. Ara imagina que continuem. Després d'una dotzena més de talls, el nostre tros seria tan ample com un cabell humà. Una altra dotzena i tindria la mida d'un glòbul vermell. 7 talls més i tindria la mida d'un bacteri. Si perseveréssim fins a haver petit el nostre raïm per la meitat 80 vegades més, toparíem amb la unitat més petita de la matèria ordinària de la qual està fet el nostre món. El filòsof grec antic Demòcrit hauria donat aquesta porció diminuta de raïm el nom d'àtomos, que significa de manera ben adequada intallable. En el seu esperit, nosaltres li donaríem un nom semblant, un àtom. Què ens has triat? Quin llibre és? Solano?
1: Crec que és el llibre que es diu Going Nuclear.
0: Sí, senyor.
1: Que és un llibre que ha sortit aquest any, que parla sobre l'energia nuclear i els reptes que té i les possibilitats que ofereix. I és un debat important perquè jo moltes vegades també vaig a l'Hospitalet de l'Infant i des d'allà veig una central nuclear, i allà hi ha una segona també, i en total a Catalunya en tenim 3 de centrals nuclears, i també em dono compte que la gent en sap molt poc d'això.
0: No parlem gaire de les nuclears, no?
1: No parlem gens. Jo me'n recordo que quan estava com a assessor al Parlament escocès, sempre que hi havia una aturada no prevista d'una nuclear escocesa, sortia a tots els mitjans de comunicació com un acte, com un esdeveniment molt greu. En canvi, a Catalunya veig que en tenim 3, són velles, i no en parlem gaire d'això, i és una cosa que preocupa. Hauríem de saber-ne més.
0: Quan a l'any 1989 vaig llegir per primer cop íntegrament el diari de bord d'en Cristòfer Colom, vaig quedar impressionadíssim pel gran nombre de catalanismes i catalanades que contenia. Com a filòleg, escriptor, poeta i home preocupat per la llengua, m'era absolutament inconcebible que un italià pogués escriure amb un estil tan català sense no haver estat mai a Catalunya, però encara m'era més extraordinàriament impensable que aquells escrits que deixaven entreveure una ment catalana amb una nitidesa escruixidora no haguessin estat mai estudiats per cap filòleg català competent ni haguessin suscitat al nostre país la més mínima controvèrsia intel·lectual. Si bé d'una banda aquesta constatació em revoltava i em produïa una tristesa infinita, d'una altra, però, m'encoratjava a denunciar aquella obliteració amb els sòlids arguments que la palpitant evidència lingüística em proporcionava. Una història nova per a una consciència lliure. Jordi Bilbeny, per què l'has escollit?
1: Bueno, ara s'ha demostrat que en Colom no era italià, amb aquest programa que vam fer de l'ADN, que ara diuen que era valencià, en tot cas era de nació catalana i parlava, i la seva llengua era el català, no? I, o sigui que en Jordi Bilbeny tenia raó. En Jordi Bilbeny i molts altres, no? A l'Ulloa, que era un peruà que jo ho va dir als anys 30, i molts altres, no? És a dir, que tenim una part molt important de la nostra història està amagada, i ha estat totalment repigersada, i és una cosa que és important que tinguem consciència d'això, perquè Catalunya hem fet coses molt dolentes, però hem fet coses molt bones, i és important ser-ne conscient d'això. I en Jordi Bilbeny i altra gent doncs estan aconseguint doncs demostrar-ho i portar, identificar altres modificacions de la història, i és molt important que en Catalunya sàpiguem i siguem conscients de la nostra pròpia història.
2: Avui al divan amb Sílvia Coppolo, Xavier Solano, politòleg, delegat de la Generalitat a la Gran Bretanya i Irlanda del 2008 al 2011, amb la col·laboració del Departament d'Unió Europea i Acció Exterior.
0: Tu t'hi dediques, diríem, estudies bé la història, ho has fet molt, no?, per poder assessorar per tu mateix.
1: M'agrada molt llegir història, però perquè sóc una persona curiosa, però la història és important, perquè t'explica d'on venim, com som, i ens pot arribar a ajudar a entendre què és el que farem.
0: Com li explicaries a Donald Trump que és Catalunya?
1: Li diria que és la part econòmica, és el motor econòmic de la península Ibèrica, i que, malauradament, l'estan obligant a perdre pistonada, i és una mala notícia per l'economia catalana, espanyola, però també occidental.
0: I on hi hauria la sortida, la solució, que tu ets un home de trobar-ne?
1: Els Estats Units haurien de ser uns bons amics nostres.
0: Com fer-ho, aconseguir-ho?
1: Sí, tot es basa en interessos econòmics, però tenim interessos econòmics per fer.
0: O sigui, tu t'hi veuries amb cor d'entendre't amb Trump?
1: Amb els americans, sí, que sí. Sí?
0: Sí,
1: sí? Sí, tant.
0: Què li enfocaries? Pam, què?
1: Això requereix temps, suposo.
0: Només una idea, un començament.
1: Hi ha aspectes econòmics importants. Ells tenen un llistat d'actius importants a la península Ibèrica. Un dels més importants és l'empresa Grífols. Això va sortir publicat ja, és a dir, que tenim actius. Catalunya té actius importants, és un país altament innovador. Aconseguim obrir mercats amb nous productes, però ens falta tenir una plataforma global que ens ajudi a fer un scale-up, a aconseguir jugar una altra divisió. I Estats Units seria una plataforma excel·lent, però ja n'hi ha més, però als Estats Units seria una plataforma excel·lent.
0: Xavier Solano, que acabem, avui hem vingut a Londres i t'agraïm molt, perquè aquí anem dient coses, per tant, una mica i una mica més, que ens vagis responent. Digue'm un objectiu que tinguis a curt termini, a mig i més lluny.
1: Curt termini és sobreviure, perquè déu-n'hi-do, panquem fort. Si a llarg termini, senzillament, de cara a la família, no? Una mica, que els nens s'acabin d'estudiar bé, que siguin feliços, que se trobin bé tant a una societat britànica com la

Maria Cussó, a les gravacions a Londres, Josep Lluís Santiso, al muntatge, Albert Castellví, a la coordinació, i Sílvia Coppolo, agraïda de fer-nos-ho possible. Mare meva, sé que és un moment de fer.

0: Bona nit, són les 11, som els del club i el tindrem obert avui fins a la mitjanit. Ja som a l'hora de la veritat i realment ha passat tot plegat volant. D'aquí 24 hores, el Mundial 2026 pot ser que ja sigui història i espanyols i argentins viuen amb ansietat i amb intensitat les hores prèvies a una final que ara mateix també mira de reull al cel. De fet, la contaminació dels últims dies a Nova York ha donat pas aquest dissabte a tempestes elèctriques que han deixat les dues seleccions finalistes sense poder fer l'entrenament que tenien previst a l'hora que tenien prevista. Ja ho veieu, ni un dia de tranquil·litat. Demà sabrem si Espanya guanya el segon títol de la seva història, seria el primer amb Lamine Yamal, o si Leo Messi guanya el segon Mundial de manera consecutiva. I ara mateix a jugar aquell partit que fa una mica de mandra als qui l'han de jugar, és el que decideix el tercer i quart lloc d'aquest Mundial, la final de consolació, que en uns jocs tindrien l'al·licient d'un bronze, que és possiblement el que s'hauria de fer en un Mundial, però que avui i a cap i a la fi no interessa pràcticament ni els seus protagonistes. És una Anglaterra i França, de totes maneres, és un gran partit. Les dues seleccions frustrades a semifinals juguen ara pel tercer lloc del Mundial. Ara acaba de començar el partit, de moment, amb empat a zero. Això s'acaba, així que comencem, que només tenim una hora.
1: El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.

0: El Mundial, el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial. És l'edició del dissabte 18 de juliol. És el dia 38 de Mundial. Només en queden dos. Això s'acaba demà. El dia de la gran final passarem la nit amb totes i tots vosaltres que ens escolteu o sentiu, i també ho farem amb la Sònia Jalmà, que de seguida connectarem amb ella, i també amb en Roger Arbusà, els dos des de Nova York. De seguida els saludem, amb aquestes tempestes elèctriques que avui han irromput a Nova York i que han deixat sense plans la selecció espanyola i també la selecció argentina. També hi haurà, com sempre, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas amb tots nosaltres. Bona nit als dos.
1: Bona nit.
2: Bona nit, Oriol,
0: també,
2: què tal?
0: També l'Andy Franco a la producció, en Joan Arroyo avui a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio i al Control Central, i el Xavi Vall i en Joan Massana, també amb en Sergi Camp. Sergi, bona nit.
3: Què tal? Bona nit.
0: De seguida parlarem d'altres coses que han passat més enllà del Mundial, però potser sí que ens divertirem avui amb el partit pel tercer i quart lloc d'aquest Mundial.
3: Sí, perquè mira, minut 2 de partit, s'avança Anglaterra, un bon gol de Declan Rice, mala sortida de pilota des del darrere de França, la recupera Declan Rice, abans d'uns metres, zona de 3 quarts, avança fins a la frontera de l'àrea, xuta amb la cama dreta des de pràcticament la corona, la pilota que marxa a l'esquerra de la porteria de Maignan, que fa vista, potser el porter francès, i podria haver fet alguna cosa més per evitar aquest gol.
0: Veurem si Tuchel ja prepara canvis per fer una tàctica defensiva en el que resta de partit, o si bé, evidentment, avui ja no serà d'aquesta manera. El que em deia, m'han passat més coses aquest diumenge, més aquest dissabte més enllà del Mundial. Julián podria plantar l'Atleti de Madrid?
3: Sí, el periodista Leo Paradiso de la ESPN diu que està molt dolgut amb les paraules de Gilmarín a poques hores de la final. Paradiso afegeix que Julián es planteja no presentar-se als entrenaments amb el conjunt matalasser.
0: Debut de l'Espanyol a la

0: temporada.
1: L'equip de Manolo González s'ha imposat al Camp de l'Olot per 0-3.
0: També ha debutat el Girona.
1: Sí, ha empatat a 0 la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut al Camp del Castelló per 2-0.
0: Adai marxa de l'Europa.
1: Amb un comiat agraint la seva etapa a Gràcia, Adai diu que no té la il·lusió per afrontar una nova temporada. Josep Maria Gené, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip.
0: Tadej Pogacar continua amb el seu passeig pel Tour.
1: Quarta victòria a la 14a etapa de la Ronda Francesa. L'eslové amplia el seu lideratge al Tour i ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya de 184 quilòmetres.
0: Ja alerta amb aquesta, que és bona, cau el rècord del món de la milla.
1: El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El Guerrouj de fa 27 anys.
0: 27 anys. Antonelli fa la pole a Spa.
1: Antonelli, líder de la Fórmula 1, sortirà primer al Gran Premi de Bèlgica, que es corre demà.
0: La catalana Paula Badosa juga a la final del torneig de tennis de Iaşi.
1: Això és a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif, o Sherif, després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanzek en 3 sets.
0: A la Lliga CB, dos fitxatges.
1: La penya ha fitxat l'epivot Quan Sheetham. D'altra banda, el Girona ha incorporat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whitaker.
0: Això és el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Ja ho sabeu, que som una gran alternativa pels vostres plans d'un dissabte de nit ben calorós.

0: Bé, doncs ara ho dèiem, bona nit a tothom, benvinguts al Club de la Mitjanit. Ara mateix aquest partit en joc pel tercer i quart lloc a Miami. Ara mateix, Sergi Camps, aquest França-Anglaterra, que ha començat ben distret.
1: Amb un gol de Rice, ara ho dèiem, al minut 2, ara estem al minut 6 gairebé de partit, França 0, Anglaterra 1, uns 11 amb moltes rotacions, les segones unitats dels dos equips, pràcticament. Tot i així, a França hi juga Mbappé, no ho fa Koundé, i a Anglaterra no juguen, en aquest cas, ni Kane, ni el jugador del Barça, doncs Gordon.
0: De moment Gordon a la banqueta i Mbappé entre cella i cella, suposo, el fet de continuar marcant gols, que el podrien acostar, evidentment, a ser el màxim golejador d'aquest Mundial i també el màxim golejador en tota la història del Mundial. I un altre que han tingut a Anglaterra fa l'efecte Ricard Torquemada, que el partit d'avui, tot i que fa mandra, però serà distret i divertit.
2: Sí, i normalment aquests partits es desinhibeixen, els equips ja no tenen cap responsabilitat. Algun està més afectat anímicament, emocionalment, també la combinació que fas de suplents i titulars. No, jo m'esperava gols d'aquest partit, m'esperava un partit obert i ha començat així amb una França més deprimida que Anglaterra. Curiosament, jo m'esperava que Anglaterra hauria quedat més tocada, però també és veritat que com descansen Kane, Bellingham, Gordon, gairebé descansen de mig camp cap endavant tots els titulars.
0: Clar, Àlex, els jugadors que evidentment avui també es volen reivindicar, els que no han tingut gaire minuts en aquest Mundial, però s'hauria de buscar també un al·licient per fer-lo més atractiu a segons quines seleccions, és a dir, potser el fet de donar una medalla de bronze a un tercer lloc que fos una mica més honrosa faria que aquest partit doncs fes menys mandra a les seleccions.
3: Sí, sí, seria molt bona idea i s'hauria d'anar per aquí, perquè òbviament doncs, hi ha al·licients, com deia el Ricard, sobretot individuals, però es queden molt curts després d'haver arribat a unes semifinals del Mundial. De fet, hem d'esperar, com tu dius, un partit divertit, perquè Anglaterra, tots els, exceptuant la mitja hora que li vam veure davant de l'Argentina, on Tuchel va fer aquell plantejament tan i tan defensiu, tots els partits són oberts i tots els partits són divertits. Per tant, veurem. Avui Olise per part de França torna a la banda, veiem a Rashford, per cert, molt bon moviment en el gol. Jo crec que sí que serà divertit.
0: Avui no juga Koundé, Sergi, ja que no?
1: No, ja et dic que no juga ni Koundé ni Gordon. Si vols repasso els 11 perquè tothom els tingui clars. França juga mañana a la porteria, defensa per Malogusto, Konaté, Lacroix i Hernández, doble pivot per Rabiot i Zay Emery, tres mitges puntes, de dreta a esquerra Olise, Cherki i Doué, i com a davanter Kylian Mbappé. Pel que fa a la selecció anglesa, Henderson a la porteria, defensa per Kwanzaa, Konsa, Gay i Spence, mig del camp per Rice, Rogers i Eze, a la banda dreta Saka, la banda esquerra, Rashford, i com a davanter, Toni.
0: Després, amb l'Àlex Damas, analitzarem també el paper de Koundé en aquest Mundial, que ha estat un dels més destacats de la selecció francesa, però d'altra banda, ja ho hem dit, les tempestes han tocat els nassos a Espanya i Argentina. Marxem ja fins a Nova York. Roger Bosà, bona nit. En Roger, que el tenim per Nova York. Roger, ets aquí o la tempesta s'ha d'endur per endavant?
4: Hola, bona nit.
0: Em sents, Roger? O hi ha una mica de delay i de seguida hem de recuperar?
4: Et sento.
0: Em sents bé.
4: Hi ha una mica de delay, crec, però et sento bé.
0: Vale, és d'ells, per això no pateixis. I a veure si la Sònia ja el maté menys delay també a Nova York. Sònia, bona nit.
5: També som aquí, bona nit.
0: Perfecte. Escolta, a veure, menys de 24 hores perquè comenci aquesta gran final de Mundial, Arbusà, amb aquestes tempestes que ho han trastocat evidentment tot i que ha fet que la selecció espanyola no es pogués entrenar, de fet, com ho tenia previst, i la selecció argentina que ha anat una mica amb delay per poder-se acabar exercitant, no?
4: Sí. Avui ha fet molt mal temps aquí a Nova York. De fet, encara en fa. Ha caigut un diluvi important aquest matí. Hi ha hagut tempesta elèctrica a la zona de Nova Jersey, on aquest matí s'havia d'entrenar la selecció espanyola. L'entrenament era a les 11. S'ha aplicat el protocol, que és aturar l'activitat durant mitja hora després de l'últim llamp en un radi de 13 quilòmetres. Si no hi hagués hagut més activitat elèctrica, els jugadors doncs haguessin pogut sortir a la gespa i s'haguessin pogut entrenar, però no han pogut. La tempesta no s'ha aturat i finalment s'ha cancel·lat l'entrenament. Els jugadors s'han quedat a dins, han fet activació i gimnàs a dins de les instal·lacions on s'havien d'entrenar. En canvi, la selecció argentina sí que ho ha pogut fer amb una hora de retard però ho ha fet, no ha pogut fer la sessió sencera, és veritat, com estava previst, però almenys sí que s'ha pogut entrenar damunt la gespa.
0: Per tant, els argentins s'han pogut entrenar, els espanyols han hagut de buscar una alternativa. Ens explicaves que aquest dissabte ha fet molt mal temps i continua fent mal temps a Nova York, però per sort, si mirem una mica, a veure, no fa falta ser massa espavilar, perquè vas i mires la previsió que hi ha de cara a demà, no s'ha de patir perquè hi hagi ni tempestes, ni mal temps, ni aquesta contaminació, també pol·lució que hi ha hagut a la ciutat als últims dies, no, Roger?
4: Sí, en principi demà no perilla. És veritat que ha empitjorat la qualitat de l'aire i que avui, com dèiem, ha fet molt mal temps. Encara plou, en segons quins moments encara plou. Ha plogut sobretot molt al matí, com dèiem, amb aquest diluvi que ha caigut, però demà la previsió és bona i no fa pensar que el partit perilli, que aquesta final perilli.
0: Molt bé. Continuem de reull amb aquest França-Anglaterra. Això és un festival, Sergi?
1: Sí, mira, acaba de marcar el segon Saka. Crec que el gol, però, no pujarà al marcador. Hi ha hagut fora de joc, així ho dictamina l'àrbitre assistent. Saka havia fet una bona jugada per la banda dreta, s'havia internat a l'àrea fent la diagonal, havia superat el seu defensa, havia superat el porter Mañán, però efectivament hi havia fora de joc. Per tant, el marcador encara és, doncs, relativament curt per la derrota de França, que havia encaixat el segon, només en té un en contra seva. Anglaterra 1, França 0.
0: Ricard, quan veus el poder que té ofensiu Anglaterra, i que de fet avui ho està demostrant aquests 11 primers minuts amb un futbol bastant alegre i ofensiu, clar, Tuchel sortirà en globo com en Kobe dels Jocs de Barcelona, no? És a dir...
2: Des d'aquí ho veiem així, sí. El que es diu Anglaterra és que no està tan clar que s'acabi la seva etapa, però sí, a mi em sembla que és una petjada molt dolorosa, un atac al currículum que no és la primera vegada, li va passar al Bernabéu amb el Bayern, aquesta necessitat que té de protegir segons quins resultats, amb un tercer central, ja ho havia fet amb Anglaterra contra Mèxic i Noruega, li havia anat bé, però Anglaterra és una selecció amb un potencial bestial, o sigui, hem parlat molt de França, però tu agafes el grup de 26 anglès, és un grup molt jove. Anglaterra, França i Espanya tenen seleccions joves, molt riques, molt diverses, amb molta capacitat per deixar futbolistes fora dels 26. Recordem que no hi ha Phil Foden, que no hi ha Cole Palmer, o sigui, que han faltat, que no hi ha Wharton, que és un dels migcentres de futur, però, com dius, tenen molts recursos. És que avui està jugant la segona unitat de mig camp cap endavant, i aquests primers 12 minuts França no pot frenar totes les ambicions atacants d'Anglaterra.
0: En la mateixa línia del que diu el Ricard, Àlex, tu creus que el futbol europeu, en aquest cas aquesta França, aquesta Anglaterra, Espanya amb seleccions molt joves, això han de dominar el futbol mundial de la propera dècada, gairebé?
6: Sí, per mi sí. De fet, ja s'està veient una mica en aquest Mundial. Argentina és l'única que els ha aguantat la roda de totes les seleccions europees, que jo crec que tenen molts recursos. Jo crec que per una cosa o per l'altra, cada una d'aquestes seleccions, Espanya potser per nivell, Anglaterra, perquè a través de la competitivitat dels clubs que estan arribant a moltes finals, doncs el gran gruix estan aprenent no només a competir, sinó a guanyar, i França, per el potencial que té, crec que han d'estar dalt. També Portugal, crec que sí, que han de dominar, i Argentina és l'única que els està aguantant la roda, però també és una selecció molt més experimentada, que se li acaba sobretot l'era de Messi i d'algú altre. Per tant, sí, jo abans del Mundial ja apostava per una europea, i crec que a partir d'ara les grans competicions Europa tindrà molt, molt a guanyar.
0: Sergi, continua aquest marcador favorable a Anglaterra, eh?
1: Sí, França 0, Anglaterra 1, minut 14 gairebé de la primera meitat.
0: Això és la final de consolació. Demà hi haurà, evidentment, la gran final a partir de les 9 del vespre, hora catalana, entre Argentina i Espanya. Sònia, han anat parlant els protagonistes a les últimes hores, els hem sentit de matinada aquí, però no està malament recordar que hi han anat dient en aquella roda de premsa una mica estranya que van protagonitzar amb Messi, amb De La Fuente, amb Scaloni, amb aquells xiulets, aquelles sí. Coses rares, no?, que van passar.
7: Sí, sí. De fet, et diria que van acabar tots un punt enfadats amb la manera com s'havia gestionat. Hi va haver com la roda de premsa habitual dels seleccionadors amb els capitans. Aquesta va ser, com sempre, amb només periodistes, però era en aquesta mena de festival que ha muntat la FIFA aquí a Manhattan, a un centre de convencions, i allà mateix, entre la roda de premsa de La Fuente i la de Scaloni, van fer fer aquest acte que haureu vist amb aquestes xiulades, per exemple, de la Fuente, per part dels aficionats argentins. Com si fos... Jo crec que aquí la cultura americana també, tot i que hi havia molts argentins, però de potser d'aquella mena de show previ que fan als combats de boxa, on hi ha molt trash talking, doncs potser es van contagiar d'això i es van pensar... De fet, la cara de Messi, per exemple, cap als seus propis aficionats, era d'estar bastant enfadat. De la Fuente va haver de cridar una mica l'atenció dels aficionats, i s'ha dit que després Scaloni va dir: jo només he anat a aquest acte per De la Fuente, però que d'acord, que és el moment que viuen, però que ell no hi pensava anar. El que passa que quan va saber que sí que hi assistiria el seleccionador espanyol, per deferència i per la bona relació que tenen, va explicar que havia anat per això. I en aquesta mena de roda de premsa hi havia esportistes que apareixien a l'escenari, com Djokovic, com Kevin Durant, com Tom Brady, que els hi feien preguntes als protagonistes. I va haver-hi una pregunta concretament a Leo Messi per part de Tom Brady, sobre la famosa foto ja entre Messi i Lamin, quan Lamin era un bebè i un nadó, i Messi no va perdre l'oportunitat, una, per elogiar Lamin Yamal, i dues, per tornar a mostrar el seu barcelonisme.
8: La verdad que lo de esa foto es una locura, porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé, y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
0: Leo Messi, amb aquests crits de fons que ens explicava la Sònia, aquesta mena de roda de premsa una mica estranya. N'hem parlat 40.000 vegades d'aquesta fotografia, del que és de vegades una cosa fortuïta, que si s'arriba a fer expressament, evidentment no t'arriba a passar al llarg de la història. Ricard, que ara en Lamin agafi un altre nen que el banyi, potser d'aquí a 15 anys es tornen a veure les cases al Mundial, però em sembla surrealista i impossible que torni a passar. Això és molt bèstia.
2: Cap pel·lícula ni cap guionista no hauria atrevit a dibuixar això. Sí, és increïble. Quina casualitat, com dius, tan estimulant després. No? Bé, jo crec que passarà la història, i que demà, com dieu, també es confirma que juguin una final del Mundial, perquè podien haver donar-li el testimoni, com fins ara, que ja havíem al·lucinat amb aquesta foto, però imagina't ara amb una final a 90 minuts entre un i l'altre per guanyar un Mundial, la primera de Lamine Yamal i probablement l'última de Messi. La veritat és que el futbol a vegades té guions que no són inimaginables, i qualsevol ment humana que els hauria volgut construir no s'hi hauria atrevit per falta de credibilitat.
0: Tu, Ricard, Messi probablement aquí s'acabarà la seva aventura amb la selecció argentina. No tindrà l'ansietat que potser sí que tindrà la mina en aquesta final? Això pot pesar del cantó espanyol respecte a l'argentí, o no hi tindrà res a veure demà?
2: No, jo crec que no hi influirà gaire, Oriol, perquè Messi és veritat que es va treure la motxilla, que era una motxilla que el penalitzava, però no crec que la Lamine Yamal l'afecti gaire. Un noi tan jove, amb 19 anys, es presenta a una final com aquesta sense gaire càrrega, sense encara un criteri sobre la por a perdre, la il·lusió per guanyar pesa molt, sap que no s'acaba res, que tot comença, i jo crec que és, si Messi no tingués un Mundial a la butxaca, et diria... Hi ha diferència, però el 2022, el que va deixar Messi, igual a tot plegat, Lamin, jo crec que jugarà el partit de demà amb un somriure.
1: El partit que tenim en joc, el partit pel tercer i quart lloc en el Mundial, marca el segon, ara sí, la selecció anglesa, marca Consa, córner des de l'esquerra de l'atac d'Anglaterra, centrada boníssima de Rice, pilota molt dolça cap a l'interior de l'àrea, cap a l'interior fins i tot de l'àrea petita. Consa es desfà de Rabiot amb la lluita per guanyar la posició, salta, remata amb el cap, deriva la pilota cap al pal esquerre de la porteria de Maignan, i ara sí, França 2, Anglaterra 0.
0: Avui no hi ha Koundé a la defensa, sembla que a priori França està en un estat més depressiu després d'haver quedat eliminat contra Espanya a la semifinal. però l'Àlex Delmas, que ha anat prenent dades del que ha fet Koundé al llarg de tot el Mundial, tot i que no jugui la final, ha estat un dels destacats, per tant, el defensa del Barça, que en aquest cas es revaloritza respecte al que havíem vist a aquesta temporada blaugrana, no, Àlex?
6: Sí, per mi, Mundial notable, de Koundé, i segurament avui doncs, França, de moment almenys, l'està trobant a faltar perquè estan pressionant malament i s'estan ajustant malament. Com et deia, per mi, Mundial de notable, crec que hem vist la versió més propera al Koundé de la temporada 2024-2025 amb el Barça que no el d'aquesta última temporada. I què vull dir amb això? Hem vist un Koundé molt regular, hem vist un Koundé molt responsable. Crec que ha entès perfectament que amb una selecció tan exuberant, amb aquests quatre davanters a dalt, l'equip o la selecció necessitava d'ell la versió més equilibradora que no la versió més ofensiva, i això ho ha demostrat. L'hem vist defensivament molt bé, promitja 3,6 recuperacions per partit, ha guanyat el 71% dels duels, ha defensat molt bé cap endavant, i després una cosa molt important per mi és que ha seleccionat molt bé els moments d'aparèixer, no? Com et deia, amb aquests quatre davanters que ha jugat França, doncs era un ingredient imprescindible i que segurament Deschamps li ha demanat al llarg del campionat. Fixa't, Oriol, que té un promig de, o ha tingut un promig de 39 passades per partit, i d'aquestes 39 són 25 a camp contrari i la resta, que són aquestes 14 a camp propi. Per tant, ha seleccionat molt bé quan incorporar-se, perquè França, tenim en compte que ha estat una selecció que ha viscut bastant a camp contrari durant tots els partits, exceptuant el d'Espanya. És a dir, que l'hem vist en bona selecció, ha estat un d'aquests 8 intocables per Deschamps, avui no juga, però evidentment ha estat titular en tota la resta de partits, i crec que sí, que surt revaloritzat, i jo crec que ha firmat un molt bon Mundial. Fixa't que en el partit on es queda fora França, els problemes venen per banda esquerra, els dos gols d'Espanya venen per banda esquerra i no per la banda dreta de França.
0: Koundé, a veure si té algun minut avui o si no que acabi de descansar, que també li fa falta el defensa blaugrana. Sònia, m'ha escoltat Messi parlant d'aquesta fotografia amb Lamine, també a veure què ha dit De La Fuente en aquesta roda de premsa, també el tècnic argentí Scaloni.
7: Sí, hi ha dos noms propis i ara en parlàveu d'aquest duel entre Messi i Lamine d'aquesta final, i si sentíem Messi parlant de Lamine, també Scaloni deia, per exemple, que Lamine és un patrimoni del futbol i que serà molt difícil de marcar, i des de l'altra banda l'enfoc que fa De La Fuente respecte a Messi, també elogis de la part de la selecció espanyola cap a l'estrella de l'altre equip, De La Fuente, que ha preguntat per si li faria marcatge. Volen explicar aquesta anècdota. A mi no em queda del tot clar què aporta, però en qualsevol cas que descartava aquest marcatge individual.
9: Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final, yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además, tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento.
0: Bé, són maneres de veure les coses. Sí, sí. Són maneres de veure les coses.
2: Però firmaria perdre sempre totes les finals? Sí, totes les finals de la història.
0: Arribar-hi sempre, però perdre-la sempre, però vol dir que ja has arribat. Ja, jo no sé si firmaria.
2: Home, però tenir com a mínim la possibilitat de guanyar-ne alguna estaria bé, no?
0: Una mica per llàstima, si no semblaria l'Atlètic de Madrid a la Champions, no? Contra el Madrid, que sempre l'has perd. Perquè en Sergi Camps també ha fotut uns ulls complats escoltant aquest tall de La Fuente explicant això.
2: Vosaltres firmaríeu que el Barça arribés cada any al final de la Champions?
0: Home, no perquè no. Jo crec que el soci aficionat a Barça no podria aguantar al final d'unes quantes anar-les perdent unes darrere l'altra. I això de vegades, mira, en Dani Ballart, que és col·laborador nostre, com sabeu, ell valora molt, evidentment, el fet d'haver perdut la final de Barcelona als Jocs, perquè després també van guanyar l'or a la medalla del 96, però si ell hagués passat a la història com un esportista que després de perdre la final del 92 també hagués perdut la final del 96, probablement no li faria cap gràcia, però és una manera de veure les coses. Delmas, no sé si tu firmaries o no.
6: No, home, jo crec que com a frase queda molt, molt bé per treure pressió, però crec que no la firmem cap, no? És a dir, no té cap sentit arribar a totes les finals i no guanyar-ne cap, per tant, no.
0: Molt bé. Què més ha dit De La Fuente, Sònia?
7: Doncs ara m'hauríeu de dir... És que anàvem a sentir un De La Fuente parlant, explicant una anècdota sobre Leo Messi. Si voleu, us l'explico jo, perquè no sé si està a punt el document. El cas és que ell explica que quan era entrenador del juvenil del Sevilla, s'havien d'enfrontar al Barça juvenil i li van parlar d'un jugador que es veu que era bastant bonet, que es tractava de Leo Messi, i va decidir fer-li un marcatge individual. Aleshores, ell explicava que fins al minut 70 el jugador que l'estava marcant realment anaven 0-0, però va veure una groga, el va canviar, i que després Messi els hi va marcar 4 gols. Però aquesta era la seva reflexió per dir, per tant, no faré un marcatge individual, sinó que decidiré sobre tots.
0: El podem escoltar, si vols, Sònia?
7: Sí,
0: escoltem-lo.
9: Os voy a contar una cosa muy graciosa, hablando de Messi. Mira, a Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club, en categoría División de Honor, y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Sevilla, del Sevilla-Barcelona, Fútbol Club Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Bueno, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. Y en el minuto 70 íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No.
1: Tampoc he acabat d'entendre el raonament, eh? Però bé.
7: Clar, però això, és que no, jo, l'anècdota està bé, però no entenc...
10: No, una cosa no va relacionada amb l'altra, no? L'entrevista la té el substituït, que també deu estar content d'aquella substitució, que estava fent molt bon partit, però va marxar ell, l'entrenador el va canviar... I li van caure 4, sí, sí. Ostres, una anècdota. No, jo crec que ha volgut explicar una anècdota que tenia amb Messi, no? No té res a veure amb el mercat individual, entenc, no?
0: No, perquè el que volia dir del llenguatge individual tampoc es podia aplicar el que havia passat probablement.
10: Clar, és que si no, demà hauria de repetir el mercat individual.
7: Clar, hauria de fer mercat individual.
0: Sí, sí. A banda d'aquesta anècdota...
7: En tot cas, el que va dir és que no, que estarien atents a tots els futbolistes de la selecció argentina i que tindrien una atenció especial com ha de tenir qualsevol jugador de la seva qualitat.
0: Un de la Fuente, que ja l'hem escoltat amb aquesta anècdota de Leo Messi, també dient que ell voldria arribar a totes les finals encara que fos per perdre-les, però que també, Sònia, suposo que deu estar gaudint com a mínim aquest periple entre haver eliminat a França i presentar-se a aquesta final, no?
7: Sí, home, sí. Imagina si ho està gaudint. Sí, en el cas de la Fuente, ell creu que l'important ara ja un cop han arribat a la final i després del trajecte. A més, també és veritat que ahir li recordaven que des que és seleccionador, les coses li van bastant bé. Ha guanyat una Eurocopa, ha arribat a una final de la Nations League i ara una altra final de Mundial, i ell el que explicava és això, que ara el que toca probablement és allò de sortir i gaudir.
9: Con nuestras armas, con nuestras virtudes, minimizando al rival, que es un grandísimo rival, una grandísima selección que lleva una trayectoria espectacular en los últimos años, 8 o 10 años, desde que está el lío, y vamos a jugar este partido. Pero insisto, desde esa mentalidad de disfrutar el momento y reconocernos nosotros para tener posibilidades de competir por ganar.
0: Molt bé, doncs Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, amb aquestes valoracions a unes hores abans de començar aquesta final que juga aquest diumenge, com sabeu, a les 9 de vespre, i de l'altra banda Scaloni, que ja va guanyar, Sony, el títol amb l'Argentina a Qatar, i vaja, demà ja només li faltaria també la cirereta de pastís per guanyar la segona consecutiva.
7: És curiós perquè ahir li preguntaven, després de tot el que van viure a Qatar, on ja van deixar anar moltes llàgrimes perquè tot era molt emocionant, li preguntaven com podia ser que ara, després de cada partit, de cada accés a una nova ronda, també s'emocionessin fins a aquest punt. I explicava que, òbviament, que ells jugaven per la gent i que quan veien l'emoció que tenia el país, bé, el que ja sabeu que significa l'Argentina per qualsevol argentí, i el que significa la seva selecció. En el cas d'Scaloni, a més, que ja sabeu que té vincles amb Espanya i que li preocupa d'aquesta selecció, però que manté una excel·lent relació, comentàvem també amb De La Fuente i amb la selecció espanyola.
11: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles. Para, déjeme terminar. Pero el respeto máximo, y le doy la enhorabuena porque... Pues no solo cómo juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que va a ser un lindo partido de fútbol.

0: Re, uns segons, ja arribarem a 11:45. Som els de Catalunya Ràdio, som els de Club de la Mitjanit, i ara ens deia la Sònia com s'ho prenen els argentins això del món del futbol. Doncs que millor que anar fins a l'Argentina per veure com es viuen aquestes hores prèvies a aquesta gran final entre Espanya i l'Argentina. Ja hi tenim el Joan Biosca, que és el corresponsal de Catalunya Ràdio. Joan, bona tarda per tu.
1: Què tal? Bona tarda aquí, bona nit allà, com anem?
0: A veure, menys de 24 hores, l'Argentina, que està fent un mundial que sembla de frenopàtic, perquè aquestes eliminatòries, amb aquesta ansietat, amb aquestes remuntades, amb aquests gols a l'últim minut, que està deixant pràcticament el país com si fos un col·lapse, no?, amb aquesta intensitat que ho esteu visquent tot plegat.
1: Sí, i això només ha fet que alimentar les grans supersticions que tenen els argentins, que ho són moltíssim, i el fet d'haver arribat a la final d'aquest Mundial d'aquesta manera tan agònica i patint tant, doncs ha fet que encara hi creguin més, tothom preparant la seva samarreta amb la que han vist els partits, els darrers partits, la mateixa, al mateix lloc, amb els mateixos amics. Jo, per exemple, no només perquè hauré de treballar, i ho veuré en una zona de fanfest, una d'aquestes fanzones habilitades, amb pantalles gegants, sinó les meves filles ja no em volen veure al costat d'elles, perquè com que no he vist cap partit del Mundial amb elles, doncs no es pot trencar la càbala, amb la qual cosa estic marginat totalment a nivell familiar per les meves filles, que són argentines i desitgen, òbviament, la victòria de la selecció argentina. O sigui que imagineu-vos com està la cosa. Amb una tarda vespre aquí, 5 hores menys a l'Argentina, de boira sobre la ciutat de Buenos Aires, de tensa calma, veient aquests banderazos a Nova York i a Barcelona, amb una mica d'enveja també, perquè aquí la cosa està molt calma, amb molta tensió.
0: A bandera. També hem viscut una avui a Barcelona aquesta tarda, que hi havia, vaja, és que milers d'aficionats argentins que ja han vist que Barcelona, evidentment, també celebren les victòries. Ho veiem a l'Arc de Triomf. Demà es torna a reunir, evidentment, a la ciutat, a l'Ovella Negra i altres indrets per seguir tots plegats a aquest partit. I també hem vist totes aquestes imatges a les xarxes socials, des del típic conductor d'autobús que està marcant l'Argentina, com també això que fa les noves tecnologies, no?, que uns veuen abans el partit amb el mòbil, potser sí. Després arriba el senyal al veí, aquestes imatges gracioses que fan que el país també estigui immers en aquesta bogeria col·lectiva.
1: Sí, una bogeria col·lectiva que, a més, s'hi ha sumat el president de l'Argentina, Javier Milei, que no viatja als Estats Units per veure la final. El que seria normal que un president d'un país viatgés convidat per la FIFA per participar en aquesta gran festa del futbol, doncs Javier Milei ha dit que no, que es queda a la residència presidencial als afores d'aquí de Buenos Aires per mantenir aquestes càbales i vestir-se de la mateixa manera que el veureu en fotografies, molt probablement amb una granota, amb un uniforme de treball de l'empresa petroliera estatal YPF, que fa servir aquesta granota també moltes vegades en els viatges oficials transoceànics, i se'l veu. Van a veure el Premi Nobel de la Pau que va rebre Maria Corina Machado i va baixar de l'avió amb aquesta granota de color gris que podria ser gairebé d'un treballador d'una estació de servei, d'una gasolinera. Doncs ell es vesteix d'aquesta manera, no se sap per què, i per no trencar aquesta bona sort que ell considera, doncs repetirà aquestes càbales, aquest procés, veurà el partit amb la seva germana, que és la secretària general de la presidència, i no vol trencar precisament que aquesta bona sort, que han mantingut aquesta tradició en altres mundials, no només Milei, sinó Alberto Fernández, Cristina Kirchner, i hi ha una raó molt simple. Si a Milei se li passa pel cap anar a Nova York, als Estats Units, i l'Argentina perd la final,
0: no
1: se li ha,
0: no?,
1: acabat la carrera absolutament a Javier Milei. O sigui que...
0: Bé, d'altra banda, si mirant els referents ens vam quedar sense aquesta superfinal d'entre l'Argentina i Espanya, que estava prevista el mes de Qatar. El destí l'ha tornat a posar al davant de cara a demà. L'últim enfrontament entre les dues seleccions és un amistós que va acabar amb 6-1 fa 8 anys. Allà, si mirem una mica les seleccions, hi ha Rodri a la selecció espanyola i para de comptar, i a la selecció argentina doncs hi queda Lautaro amb Lo Celso, Otamendi també para de comptades, que aquell dia van ser en aquest partit. Però l'Argentina, com es veu aquest partit? Hi ha por a enfrontar-se a Espanya després del que es va veure a les semifinals entre Espanya i França, o hi ha fe cega en que Messi acabi rubricant la seva carrera amb el segon Mundial?
1: Jo et diria que hi ha una dualitat de sentiments, com són també majoritàriament els argentins. Per una banda, mantenen aquest reconeixement de les grans virtuts futbolístiques de la selecció espanyola. A més, no és una selecció odiada o rebutjada, com si passàvem amb les semifinals amb Anglaterra, pel tema de les Malvines, etc etc, que només la celebració de la victòria en semifinals el dimecres passat, aquí a la nit al costat de l'Obelisc, al centre de Buenos Aires, va ser una cosa apoteòsica, que si es repeteix, òbviament, serà multiplicat per 10 o per una xifra abismal. Però no és una selecció, la selecció espanyola, que generi rebuig per una raó molt senzilla. Si no és la meitat, és un terç dels argentins que tenen ascendència espanyola, especialment la gran majoria de Galícia, los gallegos, que ens diuen aquí, amb la qual cosa hi ha una, no diria una estimació, que sí, un respecte, un reconeixement d'aquest futbol, amb la qual cosa s'està vivint amb aquest respecte futbolístic, però amb aquesta passió i amb aquesta empenta que els argentins tenen, que va significar precisament aquesta victòria contra Anglaterra. Ha sigut un crit, un desahogo, que diuen aquí, pel que va significar la guerra de les Malvines, molt maradonià, tot plegat, i això els ha portat amb un èxtasi del qual és molt difícil fer-los abaixar. Jo et diria, i ara no m'escolta cap argentí aquí al costat, estan molt envalentonats i veuen una victòria, i és tal la sensació de que alguna cosa guanyaran, que fins i tot ja s'està parlant que hi haurà una gran rebuda cap a la selecció argentina, encara que perdi, pel darrer mundial de Messi, per l'èpica, per tota aquesta passió. O sigui que jo crec que veurem uns carrers de Buenos Aires, passi el que passi, bastant plens de celebracions.
2: Mira, per complementar això que diu el Joan, entro a la pàgina web de l'Olé, del diari Olé, hi ha una enquesta, diu ¿Quién sale campeón del mundo? 70.000 vots han votat en aquesta enquesta del diari Olé. El 82% dels internautes diuen que ho farà l'Argentina. 82%.
0: Déu-n'hi-do. Bé, doncs, Joan, que vagi molt bé demà, no pateixis massa i a veure com va tot plegat a Buenos Aires i ja en tornem a parlar aquí a Catalunya Ràdio.
1: Et faig un últim apunt.
0: Sí.
1: Hi ha uns xamans, uns bruixots peruans, que fan prediccions. I al gener van fer 3 prediccions.
0: Ai.
1: A més, és molt vistós, ho ensenyem demà amb una crònica al Telenotícies Migdia de TV3. Fan unes prediccions, van dir que Nicolás Maduro va caure, que hi hauria una gran catàstrofe natural a Sud-amèrica, terratrèmol de Venezuela,
0: sí,
1: i que guanyaria Keiko Fujimori la presidència del Perú, i l'ha guanyada.
0: No, o sigui
1: que guanyarà Argentina, han dit els xamans.
0: Bé, doncs veurem si els xamans tenen raó o bé si se'ls ha de tocar la cresta. Gràcies, Joan, bona nit. Vinga.
1: Bona nit.
0: Sergi, això és un festival d'Anglaterra, aquest partit pel tercer quart lloc.
2: Sí, no, i tot el que no va poder donar Anglaterra contra l'Argentina ho està donant avui contra França. Tercer gol de la selecció de Thomas Tuchel, bona contra, amb poques passades es planten des de l'àrea pròpia a l'àrea contrària. Finalment és Bukayo Saka, que aprofita una segona acció després d'una jugada embolicada a l'interior de l'àrea, per tant, abans de la mitja part, abans del minut 40, de fet, la selecció francesa que encaixa el tercer, França 0, Anglaterra 3.
0: Veus, falten un parell de gols d'ara de França, perquè a la porra hi ha posat 3-2 per Anglaterra i amb tot perdut, però a veure si amb aquest marcador una mica boig doncs aconsegueixo escalar una miqueta a la porra, que ara ja és igual, però bona falta em fa. A veure, Arbusà, ahir també vas estar amb en Joan Laporta, amb el president de Barça, que és una de les imatges també dels últims dies a Estats Units, amb aquest suport explícit a la selecció espanyola, que ara també ho escoltarem, però també, evidentment, amb aquesta guerra entre el Barça i l'Atlètic de Madrid per un nom comú que no és cap altre que el de Julián Álvarez.
3: Sí, Laporta, convidat per la Federació Espanyola, ja va veure en directe la semifinal a Dallas, ara també és aquí, a Nova York, per veure aquesta final. El president acompanyat d'Alejandro Echevarría, que està aprofitant per fer relacions aquests dies, una mica de turisme, trobar-se amb amics, com per exemple amb Samuel Eto'o, amb qui ahir hi va sopar. I abans, com deies, van poder parlar amb el president Joan Laporta, declaracions a Catalunya Ràdio, el dia que el CEO de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, havia dit que Julián Álvarez ni per 200 milions, fins i tot va titllar Laporta de frívol. La reacció de Laporta és insistir en que l'oferta hi és, l'oferta de 100 milions, i que caducarà a finals de juliol.
4: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta, i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
3: Finals de juliol, potser, o què?
4: Segurament serà així, sí.
0: Bé, finals de juliol encara queden un parell de setmanes, per tant, aquesta oferta que és damunt la taula de l'Atleti de Madrid, i amb més en renou, perquè segons ESPN Argentina, segons un periodista, doncs el futbolista a través del seu entorn, el futbolista Julián Álvarez, veu mala intenció en aquesta jugada, a priori de l'Atlètic de Madrid, 48 hores abans de jugar la final del Mundial, i segons ESPN, la relació Macron-Matalassé encara està més deteriorada, més complicada, i que fins i tot els jugadors podria arribar a plantejar no presentar-se als entrenaments amb l'Atlètic Madrid com a mesura de força, i perquè creuen que se li ha faltat el respecte. És a dir, en Ricard, amb això, més que haver-se acabat, encara podria afegir un nou episodi en aquest serial de l'estiu.
5: Home, aquí la clau són els finals de juliol, perquè el Barça podria dir que l'oferta és permanent per tot el mercat i que, per tant, deixar que Julián i l'Atlètic de Madrid s'esbatussin i prenguin una decisió, però clar, quan el Barça també posa un punt i final a l'oferta, el Barça també té aquí una data de caducitat. Per tant, a finals de juliol sabrem o ha prosperat o ha canviat o alguna cosa entre Julián i l'Atlètic de Madrid, o s'entén que el Barça es baixarà d'aquest tren i haurà de pujar-ne un altre, i ja s'espavilaran l'Atlètic de Madrid i Julián com gestionen la reconciliació. Per tant, queden dues setmanes d'entrada per saber quin serà el pròxim pas, o si hi ha pròxim capítol.
0: I aquí, Àlex, quan es podreix una relació entre jugador i club, de vegades és complicat poder-la reanudar, però també hem vist casos de jugadors que per nassos han de tirar enrere, demanen perdó, i després l'afició, la que marques un parell de gols, doncs també tot queda oblidat, no?
6: Sí, hem vist les dues, però jo crec que la més habitual és la primera, la que no acaba massa bé, no? És a dir, un enfrontament, sigui més fort o no tan fort, normalment no acaba amb reconciliació absoluta, no? I sobretot a les primeres curves, i si els primers temps no són favorables, doncs aquí hi ha problemes. Jo, en el cas de Julián, el Barça està utilitzant l'arma que té, que és l'arma temporal, com bé deia el Ricard ara, i d'intentar posar nerviós tant a club, tant a l'Atlético com també a Julián, però tinc la sensació que encara han de passar moltes coses. Jo també crec que les declaracions de Gilmarín són molt de cara a la seva afició, i crec que és un capítol que encara en veurem més, i que això no està tancat.
0: Més que res pel moment també en el qual han decidit fer aquestes declaracions 48 hores abans de començar aquesta final del Mundial, en què Arbusà, la porta, ha explicat de manera oberta i natural que ell, evidentment, amb tants jugadors del Barça a la selecció espanyola, vol que guanyin els seus jugadors.
3: Sí, ha defensat la seva presència aquí. Aquesta setmana Laporta no amagava el seu suport cap a la selecció espanyola, i fins i tot parlava en primera persona. Va dir: tenim millor equip, va dir Laporta, referint-se a Espanya. A partir d'aquí li van caure algunes crítiques des d'aquí, des de Catalunya, pel fet de ser aquí, a Nova York, i pel seu suport tan explícit cap a la selecció espanyola, tenint en compte dels ideals i la corrent d'opinió que tots coneixem que sempre ha tingut el president. I mentrestant ell deixa clar que si és aquí és pels 8 jugadors del Barça, i que tot és compatible amb tot.
4: Mira, aquí la Federació Espanyola, la Lliga, estan aquí presents, ens han convidat a la final, s'estan portant d'una forma excel·lent amb tots nosaltres, i la veritat és que és una manera d'agrair el fet de que tenim 8 jugadors a la selecció espanyola, i han arribat a la final, i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res, amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
0: Joan Laporta, president del Barça, unes hores abans d'aquest partit entre Espanya i l'Argentina. Serà el segon Mundial d'Espanya, o bé serà el segon Mundial de Leo Messi, seria ja el quart de la selecció argentina al llarg de la seva història. Ara, vos sap alguna cosa de l'11 que ha de treure de Luis de la Fuente, si repetirà el mateix 11 que va treure en França? Ha fet alguna prova diferent? Com està ara mateix? Quin 11 podria treure?
3: Tot indica que hi haurà canvis, que serà el mateix 11 que contra França i també que contra Bèlgica, per tant, el mateix que els últims dos partits. Lamine Yamal ha deixat enrere aquestes molèsties i jugarà demà. Pedro Porro, que també arrossegava fatiga, també està bé. Per tant, mateix 11, i això vol dir que tornaria a ser suplent Pedri. Per tant, amb Unai Simón, amb Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, mig al camp amb Rodri, Fabián i Olmo, i al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena.
0: I per què fa la selecció argentina, Sònia, tornaria a apostar Scaloni pel mateix 11 que va batre Anglaterra de principi, o hi hauria algun canvi a l'11 titular?
7: Es preveu algun canvi, hi ha un parell de dubtes a l'11, però vaja, el bloc serà el mateix i ho hem estat parlant aquests dies, el dubte de si manté Simeone, que va ser la gran novetat de l'11 a la semifinal, o torna Rodrigo de Paul al mig del camp de l'Argentina. Després un dubte ja que no altera tant, diríem, l'equip tàcticament, que és la presència o no de Montiel en el lloc de Nahuel Molina. Veurem si dona continuïtat a Molina, el jugador de l'Atlètic de Madrid, o aposta per Montiel. Per tant, un 11 que va registrar pocs canvis, diríem, durant la competició, amb el Dibu Martínez a la porteria, Molina, el Romero i Lisandro Martínez centrals, en Tagliafico per l'esquerra, Paredes, Enzo i McAllister al mig del camp, amb aquest dubte de Simeone o de Paul també al mig del camp, i a dalt Messi i Julián Álvarez, que va començar el Mundial com a suplent, recuperant-se d'unes molèsties al turmell, però que ja fa uns quants partits que és titular al costat de Leo Messi.
0: Aquest partit demà en farem la transmissió en directe a Catalunya Ràdio des de les 8 en una edició especial del Club de la Mitjanit, amb aquesta final entre Argentina i Espanya, amb la narració d'en Sergi Andreu. Ricard, tu quin partit t'imagines que hi haurà demà entre Espanya i Argentina? On hi pot haver la clau de decidir el desenllaç de partit?
5: Doncs la primera clau, la pilota. Si Espanya genera el mateix monòleg que va generar contra França, perquè Messi i l'Argentina necessiten connectar amb la pilota per sentir-se còmodes, per tenir el ritme pròxim al que ells vulguin, que probablement serà una miqueta més baix. Bé, una mica, aquesta és la primera, i la segona, partint d'aquí, si Espanya pot allunyar Messi de l'àrea, com ha allunyat gairebé a tots els rivals, perquè si una cosa ha fet bé Espanya és no haver-se de defensar massa enrere ni en situacions d'emergència, sinó que ha pogut defensar-se a través de la pilota. Espanya necessita la pilota, l'Argentina també, tot i que l'Argentina té més capacitat per adaptar-se a altres contextos.
2: I qui no s'està podent defensar és la França de Kylian Mbappé, que s'ho mira amb preocupació agafant-se del coll de la samarreta, perquè França encaixa el quart, marca el quart Anglaterra. Didier Deschamps, que avui també acaba la seva etapa com a entrenador a la banqueta de la selecció francesa, marxarà amb aquest atac a l'expedient. Minut 45, temps afegit ja de la primera meitat a Miami. França 0, Anglaterra 4, segon gol de Bukayo Saka, passada filtrada des de la zona de mitjos cap a Bukayo Saka, avança uns metres, es planta la corona, clava un xut, supera Mañán, 0-4 abans del descans. Déu-n'hi-do la humiliació dels francesos, sí. O en aquest cas dels anglesos cap als francesos.
5: Comença a fer mal això,
0: sí, no?
5: Eh?
0: Perquè
5: una cosa és el partit que ningú no vol jugar i l'altra és anar-te'n de vacances amb 6 o 7 a 0.
0: Sí, sí. I en Mbappé ja fa aquella cara de dir ara, Ric, per no plorar, perquè realment estem fent la pepa en aquesta primera part, i de moment aquest 4-0 pot sortir escaldada a França. I Àlex, ja per anar acabant, tu també veus aquesta clau entre en Rodri, Fabián, Olmo, el fet de tenir la pilota com la clau per tenir el domini i per tant ser un punt d'inici per intentar decantar la final cap a Espanya demà?
6: Sí, coincideixo, i per dir coses diferents del que comenta el Ricard, evidentment qui tingui més pilota i per com la tenen, no? Sobretot amb el ritme, perquè com bé ens deia, Espanya és una selecció de ritmes alts, Argentina de ritmes baixos. Crec que serà molt important la pressió d'Espanya, no només la pressió alta, sinó la pressió després de perdre pilota, és a dir, si es pot instal·lar camp contrari, com es queda o no a camp contrari, perquè com bé ens deia el Ricard, Argentina no només és Messi, però evidentment la primera arma i la més perillosa que tenen és trobar Messi, i és una selecció que quan està a l'últim terç té recursos. Té jugadors que xuten molt bé des de la llarga distància, vam veure el gol d'Enzo, les arribades de McAllister, el gol de Julián, el mateix Messi. Per tant, per mi és molt important la pressió. Jo crec que Espanya arriba millor, crec que ho acabarà solucionant en el temps, però serà molt important que tinguin bé la pilota, que estiguin bé en pressió, que Lamine i Olmo puguin combinar per dins, perquè això els hi fa molt mal a la defensa de l'Argentina, que no són ràpids ni àgils ni estan acostumats a anar cap endarrere, i per part d'Argentina, evidentment, doncs, que tinguin capacitat per trobar Messi. Si poden trobar Messi a les zones on fa mal, que és o entre línies o fins i tot tirat a la dreta, perquè jo crec que demà veurem un Messi molt tirat a la dreta perquè Espanya no li deixarà espais, quan Messi participa molt, doncs sempre acaba generant coses. Així que ho veig per aquí.
0: Aquest partit demà a partir de les 9 del vespre entre Espanya i Argentina el seguirem evidentment a Catalunya Ràdio mentre punjada arriba al descans a aquesta pallissa d'Anglaterra, sí. Que estic mirant quants anys fa que no li feia, que no li marcava 4 gols a França.
2: Que tindrà un córner la selecció anglesa a la primera part a punt d'acabar, però picarà un córner amb la cama esquerra, saca des del perfil dret de l'atac d'Anglaterra. Última ocasió d'aquesta primera part, podria venir el cinquè gol de l'equip de Thomas Tuchel. La centrada de Saka cap al cor de l'àrea, surt ben Mañán, la refusa d'una manera poc ortodoxa, però ja falta el porter, per tant, això acabarà aquí. Arribarem al descans, França 0, Anglaterra 4.
0: Mira, ens hem d'anar fins l'any 1969 per veure que Anglaterra li clava 5 gols a França i va ser un partit amistós, perquè en partit oficial és la primera vegada, crec, que li marca 4 gols Anglaterra, França, en tota la història. Per tant, estan contents els francesos. Descans aquest França 0, Anglaterra 4. Hem repassat aquesta primera part i altres coses, com aquesta prèvia de la final entre Espanya i Argentina, amb el Ricard Torquemada i també l'Àlex Damas, que ens han acompanyat cada dia d'aquest Mundial. Nois, que vagi molt bé aquesta nit. És com una nit de Reis, amb aquests nervis, a dormir aviat, i demà pot ser un gran dia.
5: A descansar.
0: Gràcies als dos. Bona nit.
5: Bona nit, Uri.
7: Bona nit,
0: Àlex. També, i també a Nova York, que ara són, mira, les 4 de la tarda, podeu aprofitar per anar a veure algun musical o fer alguna volteta, si ha deixat de ploure. La Sònia Gelmà i en Roger Busà, que demà també sentirem aquí a Catalunya Ràdio. Sònia, Roger, gràcies, bona nit.
7: Vagi bé, bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: Adéu a Arbusà també. D'aquí 9 minuts arribarem a la mitjanit. Fem una cosa, fem una petita pausa per publicitat i de seguida encara hem de parlar de bicicletes, el Tour de França. A França, com a mínim, estan contents perquè hi passa el Tour, no pas perquè estan fent en aquest Mundial de futbol, mentre veiem a Tuchel, que marxa anar parlant content amb Mbappé cap al vestidor.
2: En aquest cas hem vist una imatge de Thomas Tuchel i de Kylian Mbappé parlant al túnel de vestidors, rient, somrient, fins i tot fent una mica de conya, però segurament per Mbappé, que perd 0-4, la processó va per dins.
0: Sí, però a França, vés a saber, ja estem pendents de què diuen d'aquestes imatges anar rient d'Mbappé, vam pensar no sé de què està rient, després de no haver fet res contra Espanya i d'estar perdent avui per 4-0 al descans. Re, una pausa i de seguida tornem.
8: El Mundial, el Club de la Mitjanit. Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
9: 34.195 3-4-1-9-5 de la sèrie 46.
8: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
10: A la meva esquerra,
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
13: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
12: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
15: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
14: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
15: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
14: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
16: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
0: Res, 6 minuts i arribem a la mitjanit. Va, parlem de bicicletes.
17: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a bicinavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Perquè el Tour de França, Tadej Pogacar, ha seguit aquest dissabte amb la seva trajectòria immaculada. Avui, quarta victòria d'etapa en aquesta edició per l'esloveca, pràcticament. Isaac Vilalta, bona nit.
18: Què tal, bona nit?
0: No deixa ni les engrunes pels rivals i ja han perdonat també els ximples que l'esperen hores i hores a les carreteres per esbroncar-lo per la seva superioritat.
18: Nah, fa el que vol. Fa el que vol amb la cursa, amb els rivals i mira, gairebé et diria que també amb aquests que dius, perquè veient-lo com guanya i les paraules que els dedica, ara de seguida el sentirem, però veient-lo com guanya, com gaudeix, com somriu a càmera, com tracta companys i rivals, fa una mica el que vol amb tothom. Quatre etapes en aquesta edició del Tour. Veurem si aconsegueix el rècord. El rècord són 8 etapes en una mateixa edició, però vaja, ell va sumant i va a camí del seu cinquè Tour.
0: I amb aquesta 25a victòria de les seves participacions, que es va costant també a registres històrics, ja hi arribarem o no a les 35, crec que són el quinter més al llarg de la història, no?
18: Sí, les 35 de Cavendish, 34 de Dimercs, i et deia 8 en una mateixa edició, això només ha passat, et parlo de memòria, crec que Henri Pélissier, quan el Tour era en blanc i negre, Freddy Mertens, insisteixo a parlar de memòria, i dues vegades Eddy Merckx són els únics que han aconseguit 8 etapes. Pogacar en té 4, la d'aquest diumenge també la podria aconseguir, i els Alps, o l'última setmana, en podria aconseguir 3 més. És a dir que, dic de manera raonable, una altra cosa és després el que vulgui fer, però tindria un altre rècord al seu abast.
0: Avui, per alçar-se aquesta etapa d'aquest dissabte del Tour de França, i al final Pogacar que ha acabat arrasant a l'Emark Stein en aquest doblet de l'UAE, perquè Isaac del Toro ha tornat a ressuscitar després de passar una miqueta malament aquesta setmana, també.
18: Sí, clar, és que del Toro està en aquest doble rol, no?, de gregari de luxe de Tadej Pogacar, però a més intentant lluitar per la classificació general, i això, home, és molt desgast. Només que vulguis estar una mica al nivell del teu cap de files, és realment complicat. Del Toro, que s'enfila... Mira, repassem ràpidament la general. En Pogacar, líder, Vingegaard, que després de l'etapa d'avui es queda a 4.30, Evenepoel, tercer, a 5.04, Sexas, quart, a 5.19, Ayuso, cinquè, a 5.22, Lipovic, a 5.44 i Del Toro, setè, a 5.50. És a dir, que en 46 segons... van del tercer, que és Benepul, al setè, que és Isaac del Toro, que està jugant aquest rol que dèiem de doble figura, de gregari de luxe de Pogacar i de lluitar també per la general. Avui Pogacar, de fet, ha intentat endarrerir al màxim el seu atac per esperar del Toro. Al final ha vist que, bé, que amb els moviments que hi havia s'havia de moure ell, ho ha fet a 1,5 km de coronar l'últim port, se n'ha anat tot sol i aquí ha aconseguit la victòria d'etapa. El grupet de darrere, del Toro segon de l'etapa, amb Sexas tercer i Vingegaard quart. Ha perdut una miqueta de temps Evenepoel, que venia després amb Ayuso i Lipovic, i sí que s'ha despenjat una miqueta més el britànic Tom Pidcock, que ahir s'havia situat quart a la general.
0: I Pogacar a la final de l'etapa, agraint als aficionats.
19: Today, I must say thanks to all the fans that came to the...
20: Avui he d'agrair a tots els aficionats que han vingut a les carreteres. Ha estat realment inoblidable veure la multitud de gent a cada port, a les pujades i a tots els cims. Gràcies a tots, és molt bonic veure aquest tipus de curses.
19: To see this kind of racing.
0: L'eslovem 4 minuts i mig d'avantatge, on hi haurà bufetades aquesta setmana que ve, i demà també, evidentment, serà per aquestes posicions del podi. Evidentment, ho seguirem a Catalunya Ràdio. Què ens espera aquest diumenge a l'etapa, Isaac, i sobretot en la darrera setmana ja d'aquest Tour de França, que serà, si no té, evidentment, un problema, el cinquè de Pogacar al seu historial?
18: Mira, d'entrada, demà una etapa dura, complicada pels Vosges, amb final a Plateau de Solaison, un port que ja es va pujar a la Dauphiné, una etapa amb dos ports de tercera, un de primera, i Solaison, que és de categoria especial. Després ja ve la jornada de descans i l'última setmana amb la Crono, i tres etapes d'altíssima muntanya, amb dues ascensions a l'Alpe d'Huez. És a dir, que si el Tour estigués obert, s'hauria de decidir l'última setmana, el que passa que Pogacar el té sentenciat.
0: El seguirem a Catalunya Ràdio, com sempre, amb l'Isaac Vilalta. Isaac, gràcies, bona nit.
18: Adéu, bona nit.
1: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret. Pas.
0: D'aquí un minut i mig arribarem a les 12. A punt final ja aquest club de la mitjanit d'aquest dissabte 18 de juliol, el dia en què l'Espanyol 2026-2027 s'ha posat en marxa amb un primer amistós a Olot contra el conjunt de la Garrotxa en victòria per 0-3. També hi ha hagut avui debut del Girona, en aquest cas a la Ciutat Esportiva de Vilablareig, el rival, l'Alcadicilla. Hi ha hagut empat a 0 en aquest debut d'homes que han de ser a priori importants a la segona divisió, com el davanter de 2 metres Pixur o el migcampista Izan.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmeller-Marmellà. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Catalunya, a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Mentrestant, a l'Aragó i Guadalajara continuen sense control també 2 grans incendis. El que més dificultats presenta és el de Guadalajara, que ha cremat ja 9.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar 16 municipis i a confinar una població de 700 habitants. Mentrestant, a l'Aragó les condicions sembla que van millorant i els bombers esperen perimetrar el foc en les pròximes hores. Ho ha explicat Luis Biendicho, que és el conseller de Medi Ambient aragonès.
2: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: Aquest incendi de l'Aragó ha cremat 15.800 hectàrees. Més notícies amb la Montse Mir.
3: Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. 2 soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha hagut un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 14 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat.
1: A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció del país.
3: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
4: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
3: La desfilada festiva i multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups participants. Barcelona aspira a organitzar el World Pride del 2030.
1: Una baralla aquest dissabte al vespre a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i 1 amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i també a l'Hospital Esperit Sant, però, segons diuen els agents dels Mossos d'Esquadra, tots estan fora de perill. En el que portem d'any, a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025.
5: ¿Has hablado con ella?
6: Lo felicitas y te vas, ¿eh?
1: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno Blanco i Santo i Pujol Amat ha guanyat el premi especial del jurat als BAFTA Standard Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió i que reconeix nou talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu a un centre de menors i la seva mare i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, ESCAC. Fran Moreno ha explicat què suposa rebre aquest reconeixement.
7: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaba entrant

0: passant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
1: Fúria ja va rebre el premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. En esports, aquest diumenge, final del Mundial Espanya-Anglaterra a Nova York a les 9 del vespre. A la final de consolació, Anglaterra s'està imposant a aquesta hora per 4-0 contra França.
2: Aquest dissabte, els entrenaments de les seleccions espanyola i argentina s'han cancel·lat i posposat respectivament per risc de tempesta elèctrica. En qualsevol cas, no hi ha risc de suspensió de la final.
1: Encara en futbol, 3 amistosos, Girona 0, el Qadixià de l'Aràbia Saudita 0. Castelló 2, Sabadell 0, Olot 0 i Espanyol 3.
2: El Girona, per la seva banda, ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6,5 milions d'euros.
1: En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogačar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové amplia el seu lideratge al Tour i ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de la muntanya, 184 quilòmetres entre Champol i Plateau de Solezón, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
2: En Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole als entrenaments oficials del Gran Premi de Bèlgica, que es correrà aquest diumenge.
1: I Paula Badosa jugarà la final del torneig de tennis de Isachi a Romania contra l'egípcia Mairen Sherif, després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zingzang en 3 sets.
3: Fins aquí les notícies.

0: La denominació d'origen Catalunya us ofereix el programa Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.

0: avui tenim a l'estudi, i això em sembla que em passa cada vegada, gent que admiro molt. Tenim amb nosaltres el Joan Sant Martí, que ell és viticultor i és propietari del celler Sant Martí, al Bages. Què tal?
1: Hola, bon dia, Empar.
0: L'altre dia vaig anar a veure el teu celler.
1: Sí, senyora.
0: Quina meravella.
1: Ens ho vam passar molt bé, doncs.
0: Quina passada. Sí, vas a veure cellers, a mi m'encanta, és la meva activitat preferida, llavors et treuen coses, ara tastem això, ara tinc una cosa amagada, que no sé, i t'ho passes molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, són oportunitats per fer coses diferents i tastar coses diferents, visitar els cellers.
0: A més, amb una masia extraordinària, preciosa.
1: Sí, és un lloc fantàstic. La veritat és, tenim aquesta sort.
0: Celler Sant Martí, que no t'havíem convidat al programa encara.
1: No.
0: Però sempre que ve la Pilar Salillas del restaurant Las Vegas, la sommelier Pilar Salillas, la degana de les sommeliers, sempre que ve ens porta un viteu.
1: És perquè li agrada, no?
0: Li agrada molt, li agrada molt. Sí.
1: No la tenim pas.
0: Li agrada molt. Mm-hmm. Ai, la Pilar García, que he dit, Salillas. Sí. La Pilar Salillas és la de la gravera i la Pilar García és la de Las Vegas. Perdoneu-me, estimats oients, quan em tingueu ensenyada... M'aniré a Ràdio Estel. I també tenim amb nosaltres el Ferran Ribalta, que és director general del grup Ferrer Wines. Què tal?
2: Hola, molt bé. Moltes gràcies.
0: I el Pedro Ferrer Miranda, que és responsable de la finca La Freixeneda del grup Ferrer Wines. Què tal, què tal?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies.
0: Avui volem fer un programa dedicat a una varietat que ens encanta, que és el macabeu.

0: Hola, companys. Pel programa d'avui us proposo una música que és això que diem moltes vegades, no? L'arrel. I amb els Macabeus a mi m'hi fa pensar molt. Estem parlant de la unió entre Bob Dylan i The Band, una música que està gravada a finals dels 60, 67, 68, por ahí, i es fa en una casa en una zona rural de Woodstock, en col·laboració, amb convivència, unes gravacions espectaculars, molt pures, que van quedar al calaix durant 7 anys i es van publicar a mitjans dels anys 70. Són les gravacions del sòtan, The Basement Tapes, que per mi són una de les coses més importants de la història de la música. I trobem aquesta puresa que podem trobar en la Macabeu, aquest no intent de polir una cosa.
1: Doncs amb aquesta música parlem d'aquesta varietat, el Macabeu. El Macabeu és una varietat que ha servit tradicionalment per fer copatges, no?
2: Sí. I ara l'estem reivindicant també com a monovarietal, que és maco.
1: L'estem reivindicant com a monovarietal. Tothom diu que la Macabeu fa el que vol i que és molt difícil de fer. No sé si és veritat o no, això.
3: Bueno, jo diria que sí. És un raïm que té la seva complexitat i que et pot sortir molt diferent d'una barema a una altra, però jo crec que també és, això és el maco d'aquesta varietat, que al final mai saps el que et sortirà i de vegades et trobes unes sorpreses i uns vins espectaculars i amb el que...
1: Sí, que és el cas, és el cas. Jo estic enamorada d'aquesta varietat i de com es treballa, com la treballeu vosaltres. N'estic enamoradíssima. Em sembla que és imprescindible que tots els catalans tastin un monovarietal de Macabeu, els vostres, per exemple. Què és la Macabeu? Què me'n diríeu, Joan?
2: Bé, és una varietat que és molt fàcil de veure. Jo us diria que la primera cosa és una cosa molt agradable. Rarament pot quedar millor, com deies tu, hi ha anyades millors i hi ha anyades pitjors, però sempre és una varietat que t'agrada, per principi, no? No és fàcil de veure. Té la fruita blanca, té els punts florals. A nosaltres ens agrada també perquè accepta molt bé la fusta. Utilitzem potes de roure i acabem la fermentació dintre la bota, i això, amb la Macabeu, és una varietat que pot ser complexa, però que accepta molt bé la fusta, no? I que, a més, en el nostre cas, té una gran qualitat. La nostra fruita és fantàstica. I la veritat és que no... L'altra cosa és que nosaltres, al Bages, parlem dels tons balsàmics. Tenim la influència de totes les herbes aromàtiques que tinc al voltant de la vinya, i això en la Macabeu es nota moltíssim, també.
1: Molt.
2: I això també és maco. És una veritat que agafa molt el seu entorn. I en aquest cas, doncs, ens ajuda molt a tenir molt color en el vi.
1: Heu portat una representació dels vostres Macabeus, però heu portat moltes ampolles, moltes... heu portat cada un de vosaltres una vertical, perquè entenc que cada anyada és cada anyada, no? Si voleu, tastem el que em digueu. De Sant Martí, el Macabeu del celler Sant Martí, tenim l'Atlas, els cellers de Sant Martí. Tenim moltes anyades, ara tu em diràs, Joan, què hem d'obrir. I per part vostra, per part de la Freixeneda, tenim el Glòria, Glòria Noguer.
4: Glòria Noguer.
1: Sempre quan tenim un vi amb aquestes etiquetes tan, tan boniques i cuidades, us demanem el perquè del nom, que sempre n'hi ha un de perquè. Dels noms d'aquests vins.
4: Jo penso que això, quasi millor que ho respongui.
3: Sí, va. Bueno, aquest vi és un tribut a la meva àvia.
1: Sempre hi ha, quan veus un nom, de vi, sempre hi ha una dona per allà enmig, i és molt bonic saber-ho. O sigui, la teva àvia.
3: I ho hem... Sí, és la meva àvia, i vam pensar que volíem fer amb aquest Macabeu, que estem tan contents i tan orgullosos, el tribut també per l'elegància que té la varietat de Macabeu, crec que té com un toc una mica femení, i llavors vam pensar que podria ser un bon nom per a aquest vi que és un dels millors de la nostra finca.
1: Quan parlem de vins femenins o vins masculins, que això moltes vegades el Pitu Roca en parla, no? Sempre diu, ell sempre diu, la Borgonya és un vi... la Borgonya, el Pinot Noir, és un raïm femení que no dèbil.
3: No,
1: és a dir, que,
3: no vol
1: dir... O masculí que no ruda, no? És a dir, si juguem això...
4: Llavors, és elegància.
1: És elegància.
4: És finura, és elegància.
1: Era elegant la teva àvia, o és?
3: Sí,
1: és una dona elegant.
3: Està viva.
1: És a dir, la teva àvia ha tastat aquest vi.
3: Ha tastat aquest vi.
1: Li agrada?
3: Doncs pues clar que li agrada. Bueno, això diu, almenys.
1: Això diu. És pagesa, ha sigut pagesa la teva àvia.
3: No, la meva àvia, de fet, ve d'una família de dentistes i al camp mai...
1: Molt bé.
3: Sí, no, la meva àvia va créixer aquí a Passeig de Gràcia. Ha sigut de Barcelona tota la vida.
1: Uau.
3: Sí. Llavors, de pagesa no, però, bueno, ha sigut una persona molt vinculada al vi, que sempre ha estat acompanyant el meu avi en tot el trajecte que va fer i que ha estat molt involucrada al món del vi.
1: I l'Atlas, que és el satèl·lit de Sant Martí, que jo et demano sempre l'explicació del per què.
2: Perquè es diu l'Atlas, que és un nom de satèl·lit.
1: Sí.
2: Doncs perquè per nosaltres els satèl·lits són coses que passen i tornen a passar de tant en tant. I és el que ens passa una mica en aquest vi. Que hi ha anyades, com comentaves tu abans, que no sempre són les millors, i en canvi altres són excel·lents. I nosaltres el que fem és, cada any anem valorant l'anyada, i a mesura que va passant el temps decidim si allò es convertirà en un atles o no. Si aquell tas de bota, si aquella feina que estem fent, si aquell tas de l'ampolla, inclús a vegades el podem tenir en botet i decidir que aquella no està a l'alçada. I ens en fem realment poques unitats i només ho traiem al mercat quan considerem que és excel·lent.
1: Això m'encanta, eh? Sí. I aquí hem d'anar.
2: I per això estem dient satèl·lits, no? Perquè hi ha anys que passen i anys que no passen. I ja està bé així, no? És lo maco també dels cellers petits.
1: Llavors, va, què tastem? Què obrim? Vosaltres què heu portat?
4: Home, nosaltres obriríem el Glòria Noguer, no?
1: El Glòria Noguer?
4: Sí, 2025. Sí.
1: 2025. Doncs va, ja us poso a treballar.
4: Som-hi, doncs.
1: I tu, Joan?
2: Jo he portat el que estem comercialitzant ara, l'anyada de la 2019. T'he portat, com que estem parlant de tas vertical, he portat diverses anyades, però avui som quatre, no, jo no obriré gaires ampolles perquè seria una mica una
1: però
2: llàstima.
1: Però et commino a la temporada que ve del tas vertical... Fer un dia una vertical. Fem fantàstic. Una vertical, que a més ens agrada molt.
2: Encantat.
1: A més, si un vi és interessant passar-lo per les verticals, és el Macabeu. Perquè és això, que, és a dir, cada any t'explica el que t'explica, no?
2: Correcte, segons la pluviositat, la calorada que ha fet o menys, el grau, estem parlant de 14 graus aquí.
1: 14 graus, i vosaltres, el Glòria?
4: 14 i mig.
1: Ara el món va cap a menys grau, però també ens agraden els vins que tenen una miqueta de grau.
4: No? Sí, tant.
1: Bueno, és el que fa.
4: I l'alcohol, la volumetria...
1: Sí, el volum en boca...
4: La presència que et dona l'alcohol és fonamental en l'experiència degustativa.
2: Al final busques la bona maduració. I quan la tens és quan baremes. I si quan baremes estàs a 14 graus, però estàs a 14,
1: estàs a 14 graus i ja està.
2: És el que tenim.
3: Exacte, jo estic d'acord en el sentit que tenim que, per fer un vi gastronòmic, tens que collir en el moment exacte, clar, que normalment és més cap al final de la verema. Llavors, per un vi així gastronòmic, jo crec que és el grau correcte. Si volguessis algú més fresc, algú més jove, potser baixes el grau, però jo crec que anem a la línia correcta en aquest sentit.
4: Sí.
1: Estem servint de moment el Glòria a les copes d'aquí al tas vertical. Què me'n dieu del color? Aquest soroll que fem sempre al programa, que ja és un... Els oients em diuen després que quan ens escolten, quan llancem el vi, quan remenem, diuen que se senten com el gos de Pavlov, que tenen ganes de tastar els vins que estem tastant, i després hem de dir on comprar-los, què valen i com maridar-los.
4: Molt bé.
1: Quin color tenim aquí?
4: És un color bastant pàl·lid, no? Un punt així eteri, diríem, no té una intensitat de color altíssima. Nosaltres creiem que, de fet, el Macabeu té un potencial de guarda, com ja comentàvem, sí, per aquí, altíssim. De fet, pensem que aquest és un vi que té potencial de guarda, que ara li falta encara en temps en ampolla, però pensàvem que avui era un dia maco per ensenyar-ho.
1: Sí.
4: A més, és un rellançament que fem.
1: Boníssim, eh? Extraordinari.
4: I en aquest cas és un vi que destacaríem que ha passat per un ou de granit, val? Amb unes vinyes, unes parcel·les, parcel·la Can Esbert molt petiteta, al cor del Penedès, i que són unes vinyes centenàries i que collim tot a mà, i que després va a la Freixeneda i passa per ou de granit.
3: Sí, i abans ho refredem a 15 graus. Tenim una càmera frigorífica i això permet que tingui més aroma i que entri, perquè un problema que ara tenim, i molt amb el canvi climàtic, és que el raïm ens entra al celler potser a 35 graus, perquè estem collint a finals d'agost o principis de setembre, i clar, aquesta càmera ens va molt bé perquè llavors tornem a refredar el raïm a 15 graus, que és la temperatura idònea, i llavors el premsem en fred.
1: Clar, hi ha gent que cull a la nit, però no sempre es pot fer això, no?
3: També...
4: Sí, no, és una opció. El que passa però... que hauríem de pensar que el macabeu, normalment, entre la tríada de copatge clàssic del cava, és la primera que es cull, normalment, la primera que baremes. Per tant, diríem que potser meitats d'agost, potser finals d'agost, ara cada vegada es va retrasar una mica més, no? Però clar, estàs en un moment de moltíssima temperatura, per tant, el mantenir aquesta temperatura baixa, eventualment, et permet doncs, mantenir aquests aromes i aquesta essència, no? La nit també ajuda, el que passa que si tu després, si l'acció no és ràpida, la calor t'acabarà afectant igual, no?
3: No, i la cosa és això, amb la calor que està fent, és que inclús a la nit, a finals d'agost podem estar perfectament a 28-30 graus, que no és idoni.
1: No hi ha manera.
3: Pots recollir a la nit, però res és tan bo com refredar el raïm, perquè és que fa molta calor inclús a la nit.
1: Esteu dient una vinya centenària. Una vinya centenària és patrimoni. Igual que ho és una casa de 100 anys. És a dir hem de cuidar
4: i tant.
1: Una vinya centenària.
4: Sí.
1: Tu ara estaves ensumant, molt professional.
4: Bueno. Estem.
1: Què me'n dius de nas, de boca, d'aquest vi?
4: A mi em sembla que és un macabeu, diríem, terpènic, en tant en quant els aromes florals, cítrics, doncs surten de manera senzilla, triga uns petits minuts en obrir-se. Em sembla que és... Que expressa, no?, la característica essencial del que podria ser un macabeu que s'aproxima, quan parlem de terpènic, són aquestes notes florals que poden ser similars a un gewürztraminer, una malvasia, un riesling, val? Per tant, en nas em sembla que és un vi que va evolucionant, que va creixent, que es va obrint, em sembla fantàstic, i en boca la untuositat, la força, la presència, em sembla un vi molt rodó, i com tu dius, doncs fantàstic per reivindicar, no? Un raïm que habitualment l'hem utilitzat en copatge i que des de ja fa un temps, que es fa en monovarietat.
1: Ara ja és vedet el macabeu, altres, com la Xarel·lo, no? Ara ja el macabeu és vedet, i a més... és que el feu molt bé, a Catalunya l'esteu fent molt bé. O sigui, no n'hi ha enlloc més, no, de macabeu, al món?
2: Bueno, sí, França també.
1: A França també tenen, d'acord.
2: És la viure. De viure a Espanya, i a França, al sud de França...
4: El Rossillon...
2: El Rossillon fan els vins dolços.
1: Sí, és veritat. Perquè és això, et dona moltes possibilitats, no?
2: El que passa és que ahir tenen, a França tenen licorella, tenen un tipus de sal bastant diferent que l'algiro calcari que tenim nosaltres. Nosaltres normalment vins una mica més frescos que els que tenen ells, a part de l'alçada. Bueno, no sé en el vostre cas la vinya, però nosaltres tenen gairebé 500 metres d'alçada i tenen bastanta frescor. La cosa, tens vins, em dirien, gairebé de muntanya.
1: Sí.
2: En canvi, al sud de França doncs estan amb sols molt diferents i estils molt diferents d'això. Però la varietat és la mateixa, estem parlant de...
4: I normalment l'utilitza més en copatge, també, a França.
2: Sí, exacte. Sí, o per fer això, com es diu, el vi dolç, clàssic, que tenen la zona allà de Perpinyà.
1: Obrim també l'Atlas com que tenim copes, gentilesa de tots els que veneu venint per aquí, que ens porteu copes.
2: I en part, gentilesa, també tindries un obridor per aquí.
1: Sí, sí. També ens en aneu deixant tots plegats. No seria el primer tas vertical que ningú tenia obridor. a casa del viticultor, obridor de Marcià, podríem dir. I ara, doncs, en Joan està obrint el seu Atlas.

0: I d'entrada tenim dos macabeus a la taula del Tast Vertical de Catalunya Ràdio amb dos colors del tot diferents. O sigui, semblen dues varietats. Què en diríem d'aquest color?
1: Bueno, és obvi que estem parlant d'un vi d'un banc de guarda, no?
0: Clar.
1: Ha passat temps en bota i temps en ampolla. I una mica és l'objectiu. Pensem que ara és l'any 2019, ja fa anyets, no?, que tenim dins l'ampolla. Sí. És el que tenim a l'òptim de temps d'ampolla. La Macabeu és una veritat que aguanta molt bé una certa oxidació i que permet tenir altre tipus d'aromes que no...
0: A mi m'agrada una... Em dóna plaer una... M'agrada, sí.
1: Llavors això, tens un grau elevat, tens la fusta, tens un temps d'ampolla llarg i tens aquesta complexitat, no?, aquests segons gustos que no tindries en un vi més jove, eh? I la Macabeu t'ho aguanta moltíssim. Estem una mica amb la mateixa manera de fer que feu vosaltres, eh? O sigui, és a dir, de baramar, posar un càmera, de tenir aquesta frescor a l'hora d'entrar en celler per evitar precisament aquests problemes. O sigui, poder baramar tard i aguantar temperatures amb refrigerant abans d'entrar en celler.
0: Clar. I després, en quin recipient?
1: Això ho acabem de fermentar amb bota. Uh-huh. Sí, fem una primera l'entrada amb inoxidable. Uh-huh. Això no és gaire, o sigui, i després a la que està a mitja fermentació ho entrem a dintre de bota, llavors entre 6 i 9 mesos de batonatge d'anar fent la criança amb lies i fins que arribem al punt anem tastant, és la part maca aquesta elaboració que vas anar tastant vins diferents a mesura que van evolucionant i quan veiem que és el moment òptim ho posem a ampolla i ho deixem en un lloc tranquil.
0: És que m'encanta, eh? Sí. Aquesta, la fusta no pot ser millor en aquest...
1: És una de les característiques de la Macabeu que integra molt bé la fusta de roure. Mm. Hem provat altres fustes, però el que més ens ha agradat ha sigut fotre bota de roure francès i és el que més ens agrada. Les vinyes, en aquest cas, són les vinyes que tenim al voltant de casa. De fet, ens estem presentant al concurs de vins extrems, que ara...
0: Què és això?
1: Sí, és un concurs internacional de vins elaborats amb vinyes extremes.
0: Viticultura heroica i coses d'aquestes.
1: Sí, exacte. I això ve, crec que originalment, de la Vall d'Aosta. Que realment són... I ara, dins de l'ADO, ens van enviar la comunicació dient crec que la majoria de cellers de l'ADO Pla de Bages complim amb les condicions.
0: O sigui, de quatre, vinyes extremes.
1: Sí, n'hi ha quatre de condicions. Una que facis amb marges, o sigui, que tinguis amb marges de vinyes.
0: Home, això al Bages, escolti'm, una altra cosa no, però marges sí.
1: Que siguis una illa dintre del bosc, o sigui que el teu raïm, té la vinya, estigui envoltada de vegetació que no sigui la pròpia vinya, 500 metres d'alçada, i a l'última condició, que només n'has de complir una, que tinguis més de 30% de pendent. Ah, no, és impossible tenir marges i 30%.
0: Que costi baramar.
1: Exacte, que sigui complicat, que sigui la producció escassa. I en el nostre cas, complim tres de les condicions, 500 metres d'alçada, els marges, les parcel·les així, i si no tinguéssim els marges, tindríem el pendent. O sigui que estem contents, perquè suposo que podrem competir bé en el concurs de vins extrems.
0: A mi m'agrada la Macabeu perquè, com amb el Riesling, t'agrada tastar el vi de l'any i el gaudeixes molt, i després els que tenen uns quants anys et donen unes sorpreses que et sacsegen el cor, no? I els Macabeus tenen aquests envelliments curiosíssims, no?
1: Sí, suposo que com dèiem vosaltres, no? Glòria, a la llarga, anirà a patar cap a una cosa d'aquest estil.
0: Exacte.
1: Anirà oxidant-se, anirà canviant de color, anirà agafant, arrodonint-se, perdent els gustos, o sigui, els aromes més primaris.
2: I això mateix. Secundaris.
0: La vostra primera anyada, quan va ser?
2: Clar, nosaltres, amb nom Glòria Noguer Macabeu, és la primera.
0: És la primera anyada,
2: sí,
0: aquesta, d'acord.
2: Passa que no és la primera vegada que fèiem aquest vi.
0: Que el feu, d'acord.
2: Ho fèiem sota un altre nom, que era Macabeu Granit, de fet.
0: Uh-huh.
2: Per tant, era explícit i directe, no? Volia dir que era un Macabeu envellit amb granit. I és un vi que sempre hem considerat que té aquest potencial de guarda, que és un vi que va evolucionant, que, com dius, les notes primàries doncs, van evolucionant cap a aquestes terceres, cap a aquest punt d'oxidació, i aquest component una mica més llarg, més gastronòmic, més complex. Aquest, evidentment, doncs ara ja dèiem abans que li falta temps.
0: Li falta temps, però està... Però, escolta'm...
2: No, però com no, que ja ens ha agradat...
0: Que ningú es pensi que... No, és que no me l'haig... No, està extraordinari, eh?
2: Ens ha agradat molt i pensem que a més és una manera també de donar a conèixer a la gent que pot començar a tastar aquest Macabeu ara mateix, que si té la capacitat, doncs, que en compri un parell o tres d'ampolles,
0: sí,
2: i les deixi un temps a casa.
0: Si pot, i, que ho,
2: sí,
0: faci.
2: Exacte,
1: No, és extraordinària, eh?
0: Molt. Sí.
1: Molt fresc, molt agradable.
0: Sí.
1: I si té potencial de guarda, serà fantàstic. Bueno, ja ho és, però...
0: Sí. Parlem de preus, diferent. Quin preu té el Glòria i quin preu té el Satèl·lit, l'Atlas?
2: Nosaltres el Glòria Noguer comercialitzem al voltant dels 22 euros.
0: Molt bé. Un vi molt gastronòmic, com dèieu. Amb què podríem maridar-lo? A part de... copa sola, que el Macabeu és per xerrar una tarda i anar prenent copes, anar veient com canvia, però si diguéssim, va, anem a dinar. O esmorzar.
2: Jo del veig d'entrada veuria un plat de pernil, per exemple, i crec que maridaria bé per aquest component greixós i desengreixant, etcètera. I després, no ho sé, m'aniria a qualsevol... amanida fresca, ara estic pensant en l'estiu, crec que també acabaria maridant bé, segurament amb qualsevol tipus de peix, però fins i tot amb alguna versió de carn blanca, diríem, sí. També podria acompanyar perfectament.
0: Això ho estem dient tota aquesta temporada, això del peix i la carn, ostres, molts blancs admeten carn.
2: I tant,
0: no? I el teu, Joan...
1: Doncs en preu estaria sobre els 27 o 28, aproximadament. Hi ha un temps de bota i un temps d'ampolla.
0: Jo crec que sempre teniu por, potser, de fer els vins cars, i és normal, no?
2: Però... Jo sempre dic que tenim un complex d'inferioritat aquí,
1: Sí, probablement.
2: Sempre ho dic, poso el manifest, o l'exemple francès o italià. I el xovinisme francès-italià té la capacitat de sortir sense cap mena de por fora i dir, mira, aquest és un vi extraordinari, poso aquest preu, i la gent no ho qüestiona, i nosaltres moltes vegades l'únic que sabem fer, i ho dic amb tot el carinyo, però alhora exercir una mica d'autocrítica, i és baixar preus, no? Perquè ens pensem que no. I fem coses extraordinàries, tenim, com tu bé deies, doncs vinyes que són patrimoni, i moltes vegades no sabem traslladar el missatge fora, no? I penso que això és un tema cultural.
0: Hi ha molt consumidor que et diu, jo per aquesta DO no pago més de tant. Que això em sembla d'un inculte, d'una incultura.
2: Totalment.
0: No? Per un Rioja t'ho pago, però per aquesta DO no t'ho pago. El que posis a l'ampolla és igual, sóc acrític. I això,
1: és una llàstima.
0: No és culpa vostra,
1: Hi ha una part de responsabilitat nostra, també. També venim d'una història, no?, en la qual teníem un tipus de vins i un tipus de clients, i clar, costa molt, no?, que la gent que t'està durant molts anys comprant vi al Bages, per exemple, però és que ara acceptes, vegi, quan veu un celler que posa uns preus per sobre del que era fa 20 o 30 anys, de forma significativa, es posa les mans al cap, no? Dius, què heu fet per canviar aquesta forma? Doncs sí, hem canviat de fer, estem fent coses extraordinàries que no es feien.
0: Jo sempre ho dic, que convido, que m'agrada molt convidar viticultors i sommeliers del món, m'agrada estar al voltant i m'agrada ensenyar-los el que tenim. I quan els hi poso coses com aquesta i les tasten, tremolen. I em diuen que som idiotes.
1: És que al final...
0: Que som idiotes profuns. Diu, si ho tinguéssim nosaltres, això... I el Macabeu és un exemple d'això.
1: Som quatre, no? Si imagina que ens haguéssim comprat una ampolla, doncs, no sé, 40 o 50 euros, i cada un de nosaltres hagués desemborsat 12, 13, 14 euros, que és el que qualsevol persona que es fa un gin tònic en un bar, sense cap mena de por,
0: sí,
1: es fa, no?
0: O demana una pizza.
1: Una pizza
0: val 30 euros.
1: Ens repartim entre això i ens casquem una ampolla fantàstica, 40-50 euros, i en canvi si poses això en un preu en vi, la gent es posa les mans al cap i diu, això és molt car. No és molt car, és el preu que té. Altra cosa és que la gent no vulgui pagar.
2: Jo crec que hi ha coses, jo crec que hi ha una qüestió ara associada segurament al poder adquisitiu de les famílies, la comparativa, no? És a dir, pots acabar fent una cervesa, un altre beure, segurament, doncs, que econòmicament i el valor absolut d'aquella compra, no?, potser és més baixa, però jo reivindico únicament exclusivament que els vins que fem crec que es fan d'una manera extraordinàriament alta, no? amb un nivell de tecnicitat, d'història, de cultura, de bagatge, boníssim, i moltes vegades no som capaços de desllar aquesta història fora, no? Sense complexes. Jo penso que és això el que ens fa.
0: A fora i aquí. Aquí.
2: Sí, sí. El que passa que aquí tindríem els nostres mals, no? Jo moltes vegades, fora, tu dius, ostres, ve un sommelier, ensenyem això i al·lucinen. Doncs.
0: Jo això ho he ensenyat, per exemple, i és que per això, és a dir, mira què tenim aquí, m'acabeu.
1: És que són
0: i es
1: vins,
0: queden de pedra.
1: Són vins excepcionals, primera.
0: Sí, són vins excepcionals.
1: El mètode d'elaboració és el que està, són molt similars. Fem barem a mà, en el bon moment de maduració, amb caixes, ho refrigerem, ho entrem amb tot el carinyo, es quedeu cuides. Sí, penseu, la bota ha de ser la bota que toca amb l'anyada que toca, no pots fer qualsevol cosa. O sigui, tot això significa una mà d'hores de feina, de temps, de proves, de... Que després, al final, acaba sent un cost i d'alguna forma has de reivindicar, no? Això, tota aquesta feina que fem a darrere. No té res a veure amb un vi que es barem a màquina, tonelades per hectàrea, no té res a veure. Això és un vi, diria, de vinya heroica, no? De vitivicultura i heroica.
3: No, jo volia afegir que estic molt d'acord amb el que ell diu, que venim d'una història i de potser un posicionament del vi espanyol i català dins del món cap a baix, però jo crec que ara nosaltres estem lluitant molt fort i ho estem aconseguint a poc a poc, però amb fermesa, de revertir aquesta idea al món de que el nostre vi és de poca qualitat, molt volum, i de fet d'una manera poc artesanal. I amb les noves generacions jo crec que ens estem adaptant i estem començant a canviar. I iniciatives d'aquest tipus, de començar a potenciar monovarietals de les nostres varietats locals, començar a reivindicar les nostres formes de vinificació, òbviament fent servir tot el coneixement que tenim dels francesos, però també afegint la nostra forma de ser, el nostre
2: segell,
3: exacte.
0: És a dir, la gent del món de la cultura de Catalunya està amoïnada naturalment perquè la cultura de Catalunya es consumeixi. Compren llibres, no perquè siguin d'autors catalans, és perquè són bons. Consumeixen música, i el vi, que és part de la cultura, no el coneixen, i em sembla que no pot ser. Vull dir, com pot ser que algú que consumeix cuina catalana, llibres catalans, música catalana, no hagi tastat mai el Macabeu? No pot ser, no sé què hem de fer.
1: Bueno, ho estem fent, eh?
0: Sí. Vosaltres sí, aquesta... és a dir,
1: jo crec que la feina l'estem fent, potser ens falla una mica el que estem dient tots, al final, la part del màrqueting, no? Del saber explicar al món la feina que estem fent i la qualitat de les nostres varietats, dels nostres sols, del nostre clima, de la nostra forma de fer, i això és el que ens falta, poder-ho explicar.
0: És que vosaltres ja ho feu molt bé. Ja ho feu molt bé.
1: La feina la fem.
0: I la idea d'apostar per aquesta varietat monovarietal em sembla molt intel·ligent, perquè realment és que ho està demanant. Ara el Joan...
1: Ara estic tastant el Glòria.
0: Està tastant el Glòria.
1: I ara s'està obrint, a més.
0: Sí, sí.
1: I està espectacular.
0: Està espectacular. És que
2: és recíproc, la veritat és que...
0: Sí, i tant. Sí. I tant. És que tenim aquí dos macabauassos.
3: No, i a mi m'agrada que són dos macabeus
0: sí,
3: molt diferents.
0: Que és la gràcia del macabeu.
3: Perquè el seu està, de fet, fermentat una part en bota, amb fusta, amb molta fusta, i en canvi el nostre no porta res de fusta. Va del tanc d'inox al granit.
0: De granit.
3: Sí. I llavors, bueno, que això per mi m'agrada que li dona com un toc al nostre mineral, però sense... I té una oxigenació, que l'oxidació del macabeu és un... comporta molt bé, però per un altre costat no té aquesta fusta típica que trobaries en molts macabeus del mercat.
0: És que és això, el macabeu t'ho accepta tot, i les anyades són molt divertides, no? Perquè són molt diferents, no? El macabeu, segons té aigua o no, és un o un altre.
1: Sí, efectivament.
0: Perquè hi ha vins que són més regulars amb el que té d'això de bo i de dolent.
1: Canvia. De fet, a nosaltres també ens ha passat que hem patit bastant els últims 3 als 4 anys. Penseu que des del 22, 23, 24 han sigut anys excepcionalment secs, com no tots sabem, no? Llavors, no tenim atles d'aquests anys.
0: Yeah.
1: Perquè hi havia tanta calor i tan poca pluja que al final la planta s'anava ressentint. Aquest any esperem una verema excepcional i que
0: s'estigui relacionat. Si no passa res, que jo crec que no passarà res, no? Vull dir que si no hi ha cap huracà, cap cosa...
1: Anem bé. Però vam tenir anys molt bons, després hem tingut anys realment especialment durs per la vinicultura, la vitivinicultura de secà, que és la nostra.
0: Bé, sempre ho diem, que la 25 va ser la primera normal amb temps, no?
3: Sí, l'any passat vam recuperar una mica, però aquest any ja tornem
0: aquest
3: a la normalitat.
0: És a dir, aquesta barema que ara tindrem, la firmaríeu per sempre? Sí.
3: Per aigua, sí. Per calor, em fa una mica por.
1: A veure què passa.
3: Sí,
1: encara,
3: què passa.
1: Hi ha molt per fer, encara, eh? Ara tenim força raïm, les plantes estan esplèndides. Pensa que la planta tarda un temps. Quan tens 3 anys de sequera, l'any 25 va ploure, el 2025, però clar, la planta venia de 3 anys que s'està, escolta, tremolant, saps? Fins que no tens un any que ha plogut bé, el següent comença. Ara és aquest any que comencem a veure l'efecte de la pluja de l'any anterior i que la planta està realment recuperant. I aquest any realment ha plogut, al principi d'any. Ara ha deixat de ploure des de març. No ens ha caigut ni una gota.
2: Ens agradaria si poguéssim repartir una mica més la pluja, no? Si poguéssim, diríem, mira, aquí ara deixa de ploure i torna a ploure una mica més endavant. Però això no es pot.
1: Però bueno, al final t'adaptes, baremes abans, baremes després, vinifiques diferents. I fins aquesta és la nostra feina, no? Tenim un tipus d'activitat que està a mercè les inclemències. No? Hi ha gent que deia, no, jo no vull cap negoci que no tingui sostre. Nosaltres ens hem buscat, no, primer no és un negoci, sinó que és...
2: Som homeless.
1: Sempre. Som homeless.
0: Clar, dius, sempre mirant a terra i sempre mirant al cel.
1: Exacte,
0: sempre,
1: això és el que hi ha.
0: Sempre patint.
1: Ja em diu, el pagès es queixa, no. Bueno, no ens queixem, expliquem el que ens passa, no? I llavors el que ha estat, el bon vitivicultor és el que realment s'adapta, no? I sap fer, amb les condicions que tenim, el millor vi possible.
0: I a més us ho jugueu tot a una carta, un cop l'any. Si surt malament, sí. L'any que ve.
1: Sí, la veritat és que t'esperes, i en un moment dius, escolta, ja no espero més. I aquest no esperar més, a vegades dius, bueno, potser...
0: L'escriptor pot esborrar, si no li ha sortit bé, diu, calla, no. això ho llançarem, vosaltres no.
1: Quan veus les pedregades que van passant així, i els animals que et van entrant a la vinya, i la vinyera que et va...
2: És molt punyent, aquest concepte, el de jugar-t'ho tot a una carta sense capacitat de reescriure res.
0: A veure, no? I pensa quantes vegades de la vida ho podràs fer, tampoc tantes.
2: No,
0: tantes vegades.
2: Quantes baremes acabaràs fent, exacte.
0: Clar.
2: Sí. No, no, és
0: 40 com a molt, és molt, són moltes.
3: No, 20... bueno, ja, a la meva família han fet alguna, el meu avi potser va fer 80, però
0: 80,
3: normal.
0: Sí, però és a dir, la idea d'ara, que és estem fent vi per la transcendència. No estem fent vi de volum, estem fent vi per transcendir, estem fent art. Jo ho veig, és a dir, cultura, és cultura.
2: Cultura, art, sí. Sí, sí. Sí, sí.
0: Dos vinyes que no estan gaire lluny, l'una al Pla de Bages, l'altra a Sota Déu, Catalunya, no? Però esteu molt a tocar.
3: Al costat de Sant Sadurní.
0: Sí, esteu al costat de... O sigui, són dos zones vinícoles que es...
3: El tema Déu, Catalunya, ens agradaria una mica explicar-ho, que és un tema perquè estem buscant més un vi d'autor.
0: Molt bé.
3: És a dir, al final, la Déu Penedès, que seria l'ològic per on està la vinya i el celler, ens posava unes limitacions que nosaltres, per poder fer el vi que més ens agradava, pues no volíem estar lligats a aquestes limitacions. Llavors, per això vam decidir fer-ho Déu Catalunya, però realment seria com un vi d'autor. Seria simplement volem màxima llibertat i la Déu ens és igual, també per al tema que has comentat abans, que la Déu pues, està lligada a uns preus, està lligada a una forma de vinificar i nosaltres volem sortir una mica d'això i dir, oye, no, això no és ni Déu Catalunya ni Déu Penedès, això és el vi de la Freixeneda i el vi que fem nosaltres.
0: I quan aneu a l'estranger, doncs mira, el nom de Catalunya, vulguis que no, es coneix.
2: Sí.
0: Quan aneu al Japó, quan aneu a...
2: Tècnicament, jo sempre dic que és més conegut que el Penedès, Catalunya, com a nom, ja no com a regió, però com a nom, és més conegut.
0: Tota D.O. té les seves, els seus avantatges, sobretot la traçabilitat, no? I això és perfecte per vendre, per anar pel món. Si ara algú ens està escoltant i no ha tastat mai un macabeu, què li podríem dir? A què s'assembla? com és? No sembla res, però què li podríem explicar? Algú que digui, va, ostres, com és que no t'ha estat un macabeu, que és un vi, un raïm que tenim aquí?
2: A mi m'agrada molt parlar d'elegància, de finura, d'aroma i de potencial de guarda, eh? Per tant, repetim una mica el que hem dit, però a mi penso que són, és l'eix vertebrador una mica del que hauria de representar un macabeu en la seva màxima, no, esplendor, i l'exemple perfecte per mi seria bàsicament aquestes variables, eh?
1: Sí, sí, la fruita blanca i els tons
0: sí,
1: balsàmics.
0: Sí, la fruita blanca.
1: I els tons balsàmics, també. Aquesta incorporació de les herbes aromàtiques que tinc al voltant de la vinya i que al final les acabes notant.
0: Clar, perquè tu deies ara que a França tenen pissarra.
1: Sí, licorella.
0: És a dir, licorella. L'expressió del vi segons el sol...
1: Home,
0: és increïble, no?
1: Nosaltres estem a Sallent. Sallent és un municipi de sal.
0: De sal i de futbolista.
1: I també, bueno, això... en general, de... Bo,
2: de també, també.
1: De gent.
0: De porters, de sal i de porters.
1: Exacte, de porters de futbol. En qualsevol cas, tenim...
0: És el clima, això.
1: Exacte. És una zona que té un sol molt especial, que té que dir, et dona aquest punt salí, que t'augmenta una mica la boca, no? El sol és molt important, i l'argilo carcari que tenim nosaltres, doncs, dona qualitat al vi.
0: I vosaltres? Quin sol teniu?
3: No, també argilo calcari. Sí. Per aquella regió és quasi tot així. I jo crec, sí, estic d'acord amb el que hi diu, dona aquest toc de... Bueno, d'una mica de no és el mateix que en la pissarra de la licorella que fan servir al sud de França, o inclús jo ho he vist, jo he buscat més això al Priorat.
0: Al Priorat hi ha macabeus, també. Hi ha algun macabeu? El Mas d'en Gil fan un...
3: Sí, nosaltres també a Morlanda estem fent algunes proves. És veritat que no en pissarra, però jo crec que els blancs al Priorat és un gran desconegut, però realment...
0: No, però ara que el món va cap als blancs, que per primer cop a la vida es venen més blancs que negres en la història del món, doncs és veritat, el Priorat estan fent blancs i tothom en fa, els Vallac, el...
2: Ni... Ha començat a sortir...
0: Sí. I això, amb els mateixos Mas d'en Gil, sí. Amb el seu Massanella, es diu, el de sí. Mas d'en Gil, que és la flor aquesta, el curri català, aquesta, la sempre viva, que en diuen.

0: el volum obert, s'ha sentit una mica aquesta mítica cançó, doncs s'ha sentit una mica uns refilets per aquí dins. Fa una estona que tenim les copes amb els macabeus que estem avui presentant-vos. El Glòria i l'Atlas, Pla de Bages, Catalunya, Celler Sant Martí i la Freixeneda. És veritat que quan fa una estona que els tens a la copa, això es multiplica. Això és increïble. És que són molt bons, eh? Molt bons, molt bons. Us demano un contratast. Us demano que em feu un tast del vi dels altres. Qui comença, va? Va.
1: Començo jo?
0: Va, comences tu amb l'Atlas.
1: Vale, bueno, a mi l'Atlas, la veritat és que tinc que dir que m'ha agradat molt.
0: És que sí, és
1: que... veig un vi molt...
0: No m'estranya, no m'estranya.
1: Sí, no, es nota que treballen bé. Bueno, a mi el que m'ha agradat molt és que el veig un vi molt gastronòmic, que es nota que és del 2019 i que porta una criança llarga i amb fusta, també ho veus pel color, per les notes de fusta que pots notar, però al mateix moment es nota encara la fruita primària aquesta, la fruita blanca que parlem, típica del macabeu. Llavors jo li volia donar l'enhorabona en el fet de que ha sigut capaç de mantenir aquesta fruita, però fer una transformació i fer una criança llarga, on també ha tret alguns aromes secundaris i terciaris, però sempre respectant el primari. Llavors, jo dic enhorabona. I m'agrada també que inclús té una mica d'un toc dolç. Sembla una mica com si portés una mica de malvasia, però no, això ho ha aconseguit a través de la criança, i entenc que amb lies, no?, i tot amb el batonatge del que hi parlava, ha aconseguit aquest toc dolç sense haver posat cap varietat dolça, ni sucre, ni res. Llavors, enhorabona, i per mi és això.
0: Sí, sí, enhorabona. És veritat, enhorabona. És veritat, és veritat.
2: Doncs jo, tastant el Glòria, també...
0: Que també és meravellós.
2: És meravellós.
0: És que sí, sí, sí.
2: El primer, ens felicitem...
0: És que, escolteu, aquí només ve gent que ho fa bé.
2: De fet, jo crec que la base, estem parlant de macabeu, i el macabeu ens agrada.
0: Molt, molt, molt. Sí,
2: llavors,
0: sí,
2: aquí està clar, estem parlant d'un vi del 2025, per tant, no estem parlant de guarda, però si no, estem parlant de frescor. El fet de que la forma que el vinifiqueu està molt bé, dona aquesta frescor que es nota més la identitat de la macabeu, sense que estigui disfressada per cap tipus de fusta, d'alguna manera, amb nas espectaculars. Molt bé, a mi m'ha agradat molt, molt, molt el nas.
0: Que bé, que bé, que bé.
2: Molt floral, molt agradable. I en boca... se l'ha de deixar obrir, i al cap de temps va deixant-se obrir, i mira, d'això és fantàstic, també. O sigui que la veritat és que l'estic disfrutant molt, i mira, no el coneixia, ara ja el conec. I coneixia el vostre celler, vaig visitar-lo fa un temps, la Freixeneda, fa 7...
0: Visita cellers.
2: Vaig anar a visitar la Freixeneda fa, no sé, potser fa 10 anys, quan havia fet poc que l'havien inaugurat.
0: Jo no us he visitat mai, haig de venir.
1: Obert.
2: I us haig de dir també que teniu un celler espectacular. Tècnicament, és una de les que he vist.
0: Uau.
2: Això sí, un terra de color negre, si no recordo malament, que deu costar molt de mantenir net, perquè és que era...
0: Sí, m'agrada molt que parleu de neteja.
3: Ens farem visites mútuament.
2: Diguem que estem de cellers fantàstics.
0: Jo el vostre no el conec, però com que m'agrada molt visitar cellers, ara us vindré... Sí, ara doncs vull venir. Feu visites?
1: Sí, quan vulguis.
0: Feu visites, doncs, escolta'm, quan els cellers fan visites, és molt bonic anar-hi. Si el del celler Sant Martí, en Joan Sant Martí, diu que el vostre celler és bonic, ens ho hem de creure, perquè, clar, el que ell té allà...
2: Són dos cellers molt diferents.
0: Són dos estils, clar.
2: El seu és un celler modern, fet amb el màxim rigor tècnic.
0: O sigui, bon gust.
2: Si vols dir, vull un celler per fer un vi excel·lent, doncs et fas la Freixeneda.
0: Doncs et fas la Freixeneda.
2: En el meu cas és història.
0: A veure què tenia per allà dins.
2: Exacte, vaig aprofitar-ho. Que ja, però resulta que ho vam fer molt bé fa 250 anys. Doncs, escolta,
0: fa 250 anys ho feien molt bé.
2: Sí. Clar. Perquè era el resultat de molts anys, és molts centenars d'anys d'experiència. I al final és el que acaben fent, no? I escolta, simplement em aprofita d'aquesta experiència que saber fer històric.
0: Tens els cubs, tens allà...
2: Els cubs de ceràmica, treballem per gravetat també, estabilitat natural de temperatures perquè estem a sota terra. Vosaltres ho feu, però amb tecnologia. Nosaltres ho tenim d'antic.
0: Les dues coses són extraordinàries.
1: Nosaltres també ho fem tot per gravetat.
0: Gravetat, sí.
1: El pis de dalt i ho baixem.
2: Exacte, me'n recordo que tenien tot un sistema. Exacte, que era fantàstic.
0: És la manera, potser, més pura, no?, de fer-ho.
1: Nosaltres el que busquem una mica és combinar tecnologia amb artesania, en el sentit de només apliquem tecnologia si té un sentit molt important per fer un millor vi.
0: Mira, al diari ara faig una secció que m'encanta, que és anar a agafar senyores grans que cuinen. I totes aquestes senyores et fan receptes de fa 100 anys i et diuen, jo, naturalment, faig servir la vitroceràmica i el minipímer. Perquè no hem de fer servir la tecnologia si ens podem facilitar la vida?
4: I tant.
0: Fem vi com fa 100 anys amb les tècniques d'avui. Clar, no?
4: Seria absurd.
0: Clar,
4: no utilitzar totes les tècniques que hem anat adquirint al llarg dels anys i que milloren, bàsicament, no? I que el que et permeten és ser molt més quirúrgic i afinar molt més.
0: Fa riure quan et diuen no, que els pagesos van amb aire condicionat al tractor i la ràdio. Dius, home, què vols? Que arrosseguin ells? No, que facin a mà. Què han de fer els pagesos de diferent que nosaltres?
4: I tant, sí. Sí, sí.
0: Doncs això, si ell diu que és un celler amb...
4: No, convidats i convidats convidat a que tornis a venir, que torneu... Doncs mira.
0: I llavors la tecnologia ens ajuda a fer obres d'art, no?
1: Bueno, i jo ara també estic molt ficat en tecnologia al camp, que ara comença a haver-hi moltes coses amb drones, comencen a fer robots per baramar, per podar, i jo crec que això és el futur. O sigui, nosaltres
0: robots per baramar?
1: Sí.
0: Wow.
1: Sí, Torres ja està fent proves.
0: Ah, sí?
1: I, per exemple, jo encara el que voldria més és per fer els controls de maduració, no encara de collir caixes, però sí, això és un món que ara mateix està en una fase molt experimental. La majoria de proves s'estan fent a Estats Units, a Austràlia, o més a Nou Món. Estan tenint problemes, però també estan avançant. Llavors, sí, jo crec que tot això anirà molt ràpid i jo calculo que en uns 5-10 anys veurem que la majoria de tècniques que... O sigui, la majoria de tasques que es fan a la vinya estaran molt fetes amb màquines o amb l'ajuda de maquinària. Sí, sí.
2: Controls de maduració, temes, per exemple, tractaments localitzats.
4: Sí, senyor.
2: Imagina't que tinguis la capacitat de veure quan tens una fulla infectada, anar allà i fotre un xurro.
1: Detecció de plagues, que poden fer foto.
4: Tractament fitosanitari que ataqui específicament aquell fong i fora.
2: Clar, tots estem amb els ulls així esperant que ens arribin coses que ens permetin treballar millor amb menys esforç i menys impacte, lògicament.
4: I menys variabilitat, no? Perquè jo penso que això el que t'aporta moltes vegades és aquesta cirurgia fina que deia, que t'acota molt bé el problema i, per tant, et permet doncs, incidir-hi directament.
2: Penseu
4: no?
2: que quan treballem ecològic, si t'equivoques és molt difícil recuperar. Perquè quan no t'equivoques o no tens temps, o és impossible, o plou massa, no? Has d'estar molt a sobre.
0: Que és en aquestes èpoques dels mildius, no? Que quan arribaves al final ja t'havies de tornar a començar.
2: I dius, ostres, quan plou tant, i tenim una avantatge respecte a... Parlàvem abans dels francesos, no?, que els hi plou molt més. No? Ja tenim,
0: sí.
2: Nosaltres treballem amb ecològic de forma molt més senzilla.
0: Podem fer-ho amb ecològic.
2: Fer-ho molt millor. Sí, però tot i així, quan hi ha anys plujosos, que d'això pot ser no molt complicat.
1: No tenim més calor, que això ens juga en contra.
2: Exacte. Sí.
0: Clar, el control de maduració, entenc que ara el que feu és anar agafant aleatòriament...
2: Passejar per la vinya.
0: Clar. Sí.
2: És un bon, és maco, també.
1: Jo el que vull és que el dron ho agafi.
0: El dron ho agafa?
1: El dron vagi, agafi el raïm i el porti a fer les proves.
0: Uau.
4: I tu passegis per la vinya per plaer.
1: Sí, per plaer, però no.
0: Uau. Mare meva.
2: Bueno, ara passegem per la vinya i anem agafant una mica estat d'agafar de diferents ceps i de diferents zones que estan... O sigui, la tarta una mica de ser el màxim heterogeni possible, després el resultat de la teva barema s'assembli el màxim possible al que has recuperat.
0: La idea és esperar al màxim, o no?
2: No, la idea és saber què és el que necessites. I en moments que has de baremar, perquè penses, ostres, et poden baixar les acideses, et pot, en un moment donat, la qualitat de la pell pot baixar, fem criomaceracions, refredem durant aquest refredament del raïm, ja la pell ens està treballant. Si tenim podrits o coses d'aquest estiu, estàs mort. Doncs es tracta de trobar el bon moment de barema. I això és, hi ha una part que és l'analítica d'aquestes mostres que fem, i l'altra també és tastar el raïm.
4: Clar.
2: I veure si aquell raïm, la qualitat del pinyol, la qualitat de la pell, la dolçor que estàs tenint, hi ha una part també molt subjectiva. i al final...
1: No, per exemple, pel podrit jo vaig veure una tecnologia molt interessant a un altre celler de la Rioja, que era una màquina de selecció amb IA que treia el podrit i el raïm dolent ella mateixa.
0: Mira, per la temporada que ve farem un programa de tecnologia i vinya, perquè això que esteu dient és extraordinari. A la cuina s'està fent, a l'automoció s'està fent, doncs per què no en el vi? I tant.
4: I tant.
2: De fet, ho fem ara, però clar, no pots abastar tot el que necessites. Si tens una forma automatitzada, ho milloraràs.
0: Em diu el Víctor que ja hem acabat. Ja. Jo seguiria hores.
2: Sí,
0: ja s'ha acabat. Gràcies per ser-hi. Brindem per aquests macabeus. Aquest Glòria i aquest Atlas, Pla de Bages, D.O. Catalunya, tots dos increïbles. Fans del macabeu. Salut.
4: Gràcies.
0: Salut.
5: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb el programa Tast Vertical. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.

0: en resposta ara a la mort la matinada passada de dos soldats durant l'atac contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut. I amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha afegit pressió amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. Aquest comunicat que ha fet l'Ayatollah arriba després de 8 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han començat a atacar infraestructura civil. El règim dels Ayatollahs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió. Aquest dissabte hi ha hagut un nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya. Ha passat a Badalona, al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Hi ha hagut una baralla que ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i 1 amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'hospital, però tots estan fora de perill. El cas és que en el que portem d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. I el govern espanyol, que ha començat els tràmits per inhabilitar la companyia Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica i traspassar els seus clients a una altra companyia. La Direcció General de Política Energètica va acordar la resolució el dia 16 i s'ha publicat ara aquest dissabte al BOE. Ara aquesta empresa té 10 dies hàbils per presentar al·legacions. Holaluz es va fundar amb seu a Barcelona l'any 2010 i ofereix serveis de llum, gas i plaques solars. De moment, no s'han donat els detalls. Alemanya dimiteix el portaveu de la CDU, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica que està prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. És que el canceller alemany, Friedrich Merz, ha considerat correcta aquesta decisió de Spahn després d'haver-lo felicitat per la paternitat uns dies abans.
1: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
2: Gratuliert.
0: Amila Bad Bunny ha hagut de deixar un concert a mitges per un fort temporal.
3: Debí tirar-me foto de cuando te tuve.
0: Les autoritats italianes han decidit evacuar l'estadi on estava actuant aquest artista de Puerto Rico perquè plovia amb molta intensitat i que hi ha una forta pedregada. Hi han intervingut bombers i altres equips d'emergència perquè hi havia 80.000 persones de públic. Aquest era el segon concert a Milà del Tour Mundial de Bad Bunny, Debí tirar más fotos, aquesta que sentim. Protecció Civil d'Itàlia ja havia advertit que aquesta tarda es preveien fortes tempestes a les regions del nord del país. En esports, aquest diumenge, final del Mundial, Espanya-Anglaterra, Nova York, a les 9 del vespre. Ha acabat ara mateix el partit pel tercer lloc d'aquest Mundial, que era Anglaterra-França. Doncs bé, Anglaterra ha guanyat per 6-3 contra França, tot i que 6-4, volíem dir, Anglaterra ha guanyat per 6-4 a França. I aquest dissabte, doncs, els entrenaments de les seleccions espanyola i argentina s'han cancel·lat i s'han posposat respectivament per risc de tempesta elèctrica. No hi ha, en qualsevol cas, risc que se suspengui demà aquesta final del Mundial a Nova York. S'ha jugat aquesta final de consolidació que dèiem França-Anglaterra amb aquest resultat, i encara en futbol destaquem 3 amistosos. S'han jugat avui el Girona-Al-Kassiakh de l'Aràbia Saudita, 0-0, Castelló 2, Sabadell 0, i l'Olot 0, Espanyol 3. El Girona, per cert, que ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6,5 milions d'euros.
4: Fins aquí les notícies.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: Quan Àtila i els uns van irrompre les fronteres...
7: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
5: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.
1: Boníssima tarda i benvingudes una setmana més al programa més trapella d'ICAT. Avui prepareu-vos perquè venim amb un programa trapella de veritat. Parlarem de música i riure i d'aquells artistes que s'han atrevit a fer humor des del micròfon. A més, comptarem amb la companyia d'uns convidats molt especials. Quedeu-vos si teniu ganes de descobrir qui són i, com sempre, escoltar un tema clar rere l'altre. Som-hi!

Hi ha qui diu que fer riure és més difícil que fer plorar. Això sempre m'ho ha dit la meva col·lega, que a més és una actriu increïble i toca la bateria que flipes, la Rebeca Sánchez, que sempre em diu que al cine és més difícil fer comèdia que drama. Però hi ha artistes que han sabut trobar l'equilibri perfecte. Penseu en La Trinca, pioners a fer sàtira musical a Catalunya, o els Amics de les Arts, que sempre troben aquell punt irònic entre el drama i la rialla. I si mirem més enllà, Weird Al Yankovic o The Lonely Island van convertir les paròdies en autèntics èxits mundials. L'humor també pot omplir estadis.

Però no tot l'humor és intencionat. Tots recordem alguna cançó que volia ser èpica i va acabar fent riure. Us en recordeu de la Rebecca Black i el seu Friday? Buah, a mi encara em ressona a les meves neurones com una broma que va anar massa lluny. O aquells videoclips amb còrios impossibles que ens fan riure, tot i que segurament no era el pla inicial. Potser una mica la gràcia de la música també és aquesta, que a vegades ens fa riure sense voler-ho.

I, és clar, els memes musicals són el nou humor universal. Des de cançons que es fan virals per un vídeo random de TikTok fins a mashups impossibles com Gasolina amb Frozen. LOL. Perquè sí, els bons DJs saben llegir la pista, però els millors saben fer riure amb la següent cançó. Una mica d'humor en el timing, una entrada absurda, un tema que no t'esperes, pot convertir una sessió normal en una nit memorable. Que aixequi la mà qui no hagi punxat mai Paqui del Chocolatero a les 4 del matí per pura maldat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. S'intensifica la guerra entre els Estats Units i l'Iran tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. Aquesta matinada, l'exèrcit nord-americà torna a bombardejar el país persa en resposta ara a la mort, la matinada.